0: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
1: A Clínica Pi Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pi Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiesteller.com.
2: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
3: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
2: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allí a l'habitació i no ens ho creiem.
4: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: El Guarnido i Judit es posa. Fent preguntes incòmodes i ajuntant lletres, Alba Castellví i Yael Brusca. Parlant de gent que sua malgrat tenir aire condicionat, el temps afegit, Martí Puig. Difonent informacions majoritàriament certes a través de les ones, Jordi Claret. Cometent usurpació d'identitat en directe i a plena llum del dia, Edu Mutante i Anna Drames. I al capdavant, el capità d'aquest vaixell a la deriva, Pere Mas.
6: Perdó.
7: No, clar, és que no tens l'aigua, acabes d'empassar l'últim trosset de dinar.
6: Tinc l'amanida. Sí, avui hem dinat una mica tard, però vaja, això... Què passa? No comencem a fer guarrades?
8: Te huele el aliento a...
6: I no comencem a fer el tonto. Què? Bona tarda a tothom, eh?
7: Què?
6: Benvinguts, aprofitin les seves últimes hores abans de l'eclipsi, els que estiguin interessats, i els que no també, que ja s'acaba la torre de l'eclipsi.
7: Sí, déu-n'hi-do, quina feinada, això de l'eclipsi. Qui ho hagués dit, eh?
6: Home, si m'ho haguessis preguntat, t'ho hauria dit des del minut.
7: Ja, ja. No, i quina sort amb tot l'equip que comptem, perquè de veritat que tothom està deixant-se la pell.
6: Tothom està
7: esperant que... Sort que tenim estudiants en pràctiques, perquè, sí. Clar, si jo no sé com ho faríem.
9: Bueno. Pensava que anaves a dir gràcies a mi, però ja tu passes per
6: fort. Gràcies a la professora Lluïa Làctia.
9: Evidentment.
6: A veure, si demà el món s'acaba durant l'eclipsi, no serà que no ens han avisat.
7: Això és veritat. Olivia, no t'hem fet...
9: Spoiler cada dia.
6: Sí, sí, cada dia amb la comèdia aquesta de la professora Làctia.
7: Hauríem de saber què farà ella, com ho celebrarà o...
6: No.
9: Ja borràs.
6: Home, a veure, sí, és que el problema...
9: Ja t'invitaré a la festa.
6: El problema és que desaparegui el planeta i vostè traspassa. O sigui, traspassarà tothom per igual, vol dir que no...
9: The last party.
6: No, the last party no, que no li serveix de res tot això, vull dir que no... Però veurem demà. Demà per fi s'acaba... L'espera, la tensa espera... No, el món no s'acaba. El món no s'acaba, en un principi. Tu estàs preparada per aquest esdeveniment, Yael? Veus, ja s'està aixecant.
7: Perdó, estava bevent aigua. No, estic...
6: Les 4 i 3. Mira, avui contaré les vegades que t'aixeques durant el programa.
7: Va, d'acord. No, estic més o menys preparada, però no. O sigui, hi ha moltes coses que queden per fer, però és allò que diem, tot ho farem, tot sortirà.
6: Pensa que serà el primer i últim eclipsi total
7: que viurem.
6: Que veuràs a Catalunya.
9: Literalment.
7: Jo estic intentant... o sigui, he pensat... Clar, hi ha dues opcions. O m'emociono, que jo ara mateix tinc ganes d'emocionar-me perquè tothom diu que és tan increïble, bueno. O bé em sembla un allò... No. Que ho acabes veient i dius, va, tampoc hi havia per tant. És millor
6: opció.
7: La pel·lícula, saps?
6: T'has oblidat la tercera opció.
7: O el llibre.
6: Que és que foti un dia nuvolós i el gos en un post.
7: Que no veiem res, no?
6: Home, això sí? Els... No, sí que veurem, però que no sigui tan maco.
7: Ja, que no sigui tan bonic. Sí, però és que, saps què passa?
6: Què passa?
7: Que les imperfeccions...
6: No, sí... Com...
7: Són boniques.
6: No, és una mentalitat molt positiva. Efectivament, les imperfeccions són molt boniques, no aplaudim per aquesta frase, però la gràcia...
9: Efectivament, les espinilles sempre queden bé, no?
6: La gràcia de l'eclipsi total de sol, a diferència del parcial, que és el que es viurà, per exemple, aquí a Barcelona, és que s'apagui d'allò, i que ho vegis clar, i que vegis el dibuixet i la rotoneta. Llavors, això no és una imperfecció, és una... una no visió.
7: No, però vull dir que l'ideal, no?, l'escenari ideal, el perfecte, seria justament, precisament, que es vegi tot ben això despejat i que ho puguem veure clarament.
6: Ara li preguntarem al nostre estimat home d'informatius...
7: Si està despejat o no.
6: L'home del temps, a veure si ve despejat ell.
7: Disculpa, disculpa.
6: Escolta.
10: Home, jo estic veient els mapes que estarà ras.
6: Ras?
10: I no plourà.
6: Ah, no, si no és un tema que plogui, és un tema que estigui en núvol.
10: Però ja ho veureu.
6: Bueno, ja ho veurem. En fi...
10: Després entro a les 5 i comentem el temps.
6: Molt bé. D'acord.

0: Nil.
1: A les 5, ho comentes a les 5.
0: Vale.
1: Qui vols que siguis, si no és el Nil.
0: Mm.
1: Bueno, també hi ha una última possibilitat, ja callo, que és que passi allò de quan et diuen que una pel·lícula és molt divertida...
0: És el que estava dient.
1: O que és molt, fa plorar molt, o que fa molta por, que al final vas i dius, bueno, no fa tant.
0: No era per tant, exacte. Per això intentem posar expectatives baixes. Serà una cosa normal.
2: Com passa amb la versió, no? Diuen, posa la ràdio, i després la poses, i és un momentito.
1: Ja estem rajant, ja estem rajant. Bueno, tu, escolta, a veure això. He vist per internet una cosa molt bèstia.
0: El què?
1: Ahir, resulta que el PP està fent una roda de premsa, la va venir a fer aquí a Barcelona, aquest senyor que es diu Elías Bendodo.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Que és sotsecretari general de Política Autonòmica i Municipal. Va venir a Barcelona a fer una roda de premsa i hi havia el Daniel Cirera, el candidat del PP a Barcelona. Mm. I vaja, va haver un moment que va aparèixer un individu que va començar-lo a increpar. Vaja, escoltem-ho, perquè és un vídeo que circula.
3: Mateix, no mateix. Tanmateix que el cop esdevindrà, esdevinguessin. Sí.
1: Bé, l'acte es va aturar segon cop que t'aixeques.
0: És un
1: segon.
0: Home, a més a més, que anava sí. sense samarreta.
1: Sí.
0: I bé, que amb una actitud un pèl violenta.
1: Una mica fatxenda, una mica violenta, una mica faltona. L'acte es va haver d'aturar durant uns moments. El Daniel Cirera no s'hi va encarar, però li va dir, escolti'm, vagi amb l'ençà d'aquí, vostè, i deixaria d'històries. I aleshores, doncs, la qüestió es va acabar i ja va marxar. I
4: doncs sense... quina alegria.
1: Què passa?
4: Esdevindre.
1: Però moment, estem parlant d'una notícia del PP i surt Silvia Oriol de l'ençà catalana.
4: Efectivament, i quan calgui, sí. com sempre, bueno, els catalans planten cara als representants del califat que tant agraden.
1: Aviam,
4: Pere el musulmà.
1: No, ni Pere el musulmà ni representants del califat. Era un senyor sí, que passava sí. per allà. Senyor Oriol, ja, veiem. Ja. Què vol ara?
4: Quin goig que quin feia goig. Aquest noi, Pere Mas, parlant
1: sí, li va agradar,
4: la
1: li va agradar,
4: nostra
1: eh?
4: Llengua, la
1: sí.
4: casa.
1: Sí, sí, un espontani, però sí. amb un català impecable.
4: Parla
1: sí.
4: millor que vostè, Pere, no. l'enemic del pernil amant no, de la carn halal.
1: No, és veritat.
4: Podria presentar el programa aquest de
1: versió. No, aquest senyor no podria presentar el programa, que ja no vaig veure gaire en condicions de presentar el programa. Sí,
4: doncs jo li vull fer una oferta per treballar a l'Ajuntament.
1: Vaja.
4: Si el vull anomenar aquest bailet com a nou regidor de Llengua i Cultura de Ripoll sí. i que torni a posar el català on es mereix, per davant del teu califat socialista islamista radical.
1: Bueno, no,
4: el vull, Ripoll!
1: Prou, no cridi, d'acord? Primera, tot això del califat és mentida. I, en tot cas, si vol posar-lo de regidor o allà a treballar a l'Ajuntament, el que pot fer és muntar unes oposicions i vagi en compte, no es coli una filla.
4: Vostè vagi votant el PSC.
1: Bueno, sí. No voto el PSC, jo doncs s'ha de deixar. Va, tu, anem a més temes.
5: Ladronis, ladronis!
1: Què passa?
5: Ladronis! Ladroni.
1: Què passa, Lázaro?
5: Ladroni. Jo també que hablo català, que bon lleu.
1: Ah, molt bé, això sí que està
5: empezado a estudiar en Cala Sisqueta con el Duolingo.
1: Ah, molt bé, perfecte, Cala Sisqueta, que és, bueno, Cala seva dona, Cala seva, en definitiva.
5: Ladroni.
1: Sí, no, bueno, ja està, no cal d'allò. Llavors, què has après?
5: De momento, quatre coses, que bon lleu. No, bona tarda, com estàs? I m'agrada el pan tomaque.
1: Bueno, val, molt
5: avui és dimarts.
1: No, dimarts.
5: Dimarts.
1: Avui és dimarts, sí, és veritat.
5: Dimarts.
1: I només has après això? No sembla que t'estiguis esforçant ni te n'estiguis sortint.
5: Cabrón, cabrón.
1: Si
5: vuelves a petir eso, te agafo y te poso la cadira de correr.
1: Ah, mira, sí,
5: no me vaciles. No. Per que hagas un par y te trenco las costillas.
1: Así que funciona.
5: Mar París, Xarrupa Escroc, Galifardeu, Abraça Fanal, Botiflé, Ladrones.
0: Xarrupas.
6: Ladrones.
1: A mi que el Lázaro em digui Botiflé també té tela a la fer.
6: Jugado de tres me chupará un huevo.
5: ¿Dónde están los carajillos? La televisión.
1: Marc Espejo. Ja n'hi ha prou amb ell que no sota que tu el rematis.
5: ¿Dónde está la televisión de Catalunya?
1: No, no ho sabem, on és.
5: Ladroni.
1: Estan assajant, avui. Estan assajant. Oi, no. La dada
7: de Jové.
5: Bona tarda, Pere. Quins nervis. Avui és un dia històric. Em puc treure la samarreta per celebrar-ho.
1: No, et treguis res. Tu també estàs neguitós per la prèvia de l'eclipsi, o què passa aquí?
5: No, Pere, querido, parlo d'una dada històrica de debò, i és que el Barcelona Supercomputer Center ha anunciat que el 2050 el Baix Llobregat patirà onades de calor extremes sense precedents. Visca!
1: No ens alegrem.
5: Visca!
1: Sí, bueno, prou, de veritat.
5: Vi!
1: Calla!
5: Calla!
1: No cridis que et tancarem el micròfon. Vindria et desconnectar el cànon. A veure una cosa. Per què t'alegra aquesta notícia? Si tens algun contenciós amb el Baix Llobregat...
5: Ans, al contrari, el Baix Llobregat s'està adaptant climàticament per recollir partits el Lleida Esportiu.
1: Home, no és el de sentir això. Vols dir que això és com estàs dient-nos? No, és que no
5: I tant, així quan la gespa del camp del Cornellà el Prat estigui en flames permanent i moure's se senti com està dins d'una sauna seca, els jugadors de la Lleida se sentiran com a casa.
1: Molt bé, doncs gràcies per aquesta dada, Jové. Un dia més, una dada absolutament
5: me'n vaig a l'Excel.
1: Sí, exacte, són millors les dades que penses.
5: Amb el Pintanel, l'acut.
1: Quina trama hi ha aquí amb el Pintanel? Ojo, hi ha una trama amb el Pintanel.
0: Home, som companys de feina, no?
5: Que està allà a la redacció amb els nens.
1: Amb els fifes, no? Amb els fifes d'esport.
0: El que estaria bé és que algun dia ens miris quants partits de futbol s'han jugat durant un eclipsi.
1: Home, mira.
0: Perquè, clar, si demà tenim el Barça femení...
1: Exacte, atenció als guionistes. Atenció als guionistes anomenats Pablo Puyalto.
0: I... Doncs,
1: Eric.
0: Teixidor.
1: Per demà la dada Jové, que sigui el nombre de partits que s'han jugat amb
5: Em refresco a la cascada i t'ho miro,
1: però no,
5: Pere.
1: Però no, a la cascada ja no hi és, però el cuento a la cascada. Perquè
5: estic a la cascada.
1: Que demà juguen diversos partits durant l'eclipsi, un dels quals serà víctima d'un tros d'eclipsi parcial. Que serà un partit del Barça femení que jugarà a les 7 al Johan Cruyff. I que...
2: Sempre ens deixen el pitjor a nosaltres.
0: No,
1: deixen el pitjor. Bueno, avui deien que els deien les jugadores que no mirin el sol.
2: Que dius, sí, clar, no
1: es pot. Que dius, és que tampoc... El...
2: Oye,
1: no
2: I llavors Christmas està el dia
7: d'eclipsi. Si xuten amunt...
1: Bueno, si xuten amunt, però aviam una cosa. Però...
0: Jo no entenc d'aquest partit.
1: No, aviam una cosa, aviam si ens entenem. Si estan a dos quarts de vuit del vespre jugant i miren el sol, hi hagi o no hi hagi eclipsi, és igual de perillós el dia abans com el dia després.
0: Sí,
1: no s'ha de mirar mai el sol, al contrari, hi haurà una mica menys. És que ens estem tornant bojos o no ens estem tornant bojos amb això? Quan per dir-li no mireu el sol. Bé, en fi, no ho qui ho ha entès i qui no ho ha entès? És com lo de l'aigua destil·lada d'ahir, que encara dura, eh? Sí, no, és que aquest matí hi ha hagut la controvèrsia, han explicat una cosa al programa...
0: Una noia, que es diu Andrea.
1: Sí, sobre l'aigua destil·lada i també, bueno, és igual. Llàstima no tenir això a mà. Gràcies, Oriol Jové. Més temes que tenen una certa relació amb la qüestió mèdica, ara que parlem de l'aigua destil·lada. Resulta que s'ha desencadenat un brot de xarampió a Mallorca i, oh, misteri, és culpa d'un turista que no estava vacunat, eh, amic? Què passa? Veure, quina por. Ja comencem. A veure...
8: Perestroika más.
1: Sí, perestroika más. Què?
8: O estàs olorant?
1: Olorant què?
8: Oloras a fantasia fantasiosca.
1: No, què?
8: No. Com m'agrada la ferrum del fi del món i a l'hermisme de bon matí.
1: No, avui l'àcia, són quan de la tarda, no és de bon matí, eh?
8: És que jo no dormo mai.
1: De veritat, eh? Per què?
8: Doncs perquè queden 27 hores i 20 minuts per fi de la nostra
1: espècie. Això ho has comptat o és veritat?
8: Està comptat i és veritat. No ho veus? Què et penses que ha despertat aquesta maledicció anciana de xarampió?
1: Home, doncs, mira, sí que és anciana, però no és una maledicció, és un turista que no es vacuna. Ja està, aquí està la història.
8: L'eclipsi, l'ús tot és culpa d'eclipsi.
1: No, és culpa de l'eclipsi, no, és veritat.
8: És que heu agafat xarampió, esteu de sort. Mm? Perquè morireu abans de veure com col·lapsa el món.
1: No, sí.
8: Ja sabeu, sí.
1: Però un moment, no, professor Olivia.
8: Sí. No m'interrompis.
1: En quin moment morirem? Perquè quan s'apagui el
8: doncs,
1: sol...
8: 27 hores i 20 minuts, bueno, ara ja dic
1: no. No, però això s'hauria de saber... Si ho podeu entrar...
0: Sí, el moment exacte, no vols dir?
1: Exacte no és exacte.
0: Exacte
1: però,
0: no hi ha res.
1: No, però vull dir que si no torna el sol... Hi ha un moment que es refreda la terra, es va refredant...
8: Comença a raper a mas.
1: Els conreus es foten... Moltes coses deixen de funcionar per la falta de l'energia del sol. I hauríem de veure quant temps pot aguantar la terra...
0: Clar, ja t'entenc.
1: Llavors sí que morim tots.
8: Serà efecte domino.
1: Això demà els científics que entrevistarem, demà els hi preguntarem. En recordem-se'n, si no, professora Làctia, els hi pregunta vostè.
8: Molt bé, així ho faré. Però ja sabeu què ve ara després d'això de xarampió. Pesta, incendis.
1: No t'espavili perquè queda poc.
8: I col·laboradors de versió menjant-se unes altres. Societat de la neu en el versió.
1: No caurem en el canibisme.
8: Serà societat de la ràdio.
1: Fora, professora Làctia, preparis per demà i deixi-t'ho els nassos. Ja està, fora, adéu. Ventilem-la, però ni tic-tac ni tic-toc, fora.
8: Tic-tac.
1: Ja, no, ja estic fart. Bueno, joder, no es falta aquest.
7: Que vergüenza.
1: de veritat.
7: Quin programa.
1: Aviam què passa.
7: Tienes aquí gente formando aquí, aquí.
1: Què?
7: En piti. Pinti.
1: Com?
7: I diciendo tonterías. Anticientífica.
1: Com? És que no...
7: Anticientífica.
1: A veure, sí que és veritat que li haig de donar la raó per primera vegada.
7: Anticientífica.
1: Esperis.
7: Anticientífica.
1: Professor Bosé, bueno, senyor Miguel Bosé, sí que per primer cop li haig de donar una mica la raó.
0: Ui.
1: Per, sí, bueno, perquè, o sigui, realment...
7: Cuidado.
1: No, cuidado no. La professora Olivia aquesta dona teories una mica estranyes. Respecta'm. Desinforma. No, ni respecta ni leches, home.
0: Respecta'm. Ja,
1: no, bueno, cal. De veritat.
7: Hablo de ti.
1: Ah, com de mi?
7: Farsanti.
1: No, home.
7: Culpando a la falta de vacunas. El sarampión.
1: No, home, no, aquí no hi ha disc.
7: Yo no
1: home.
7: Me he vacunado.
1: Sí.
7: Nunca.
1: Sí.
7: Soy fresco.
1: Sí.
7: Como una lechuga.
1: A veure...
7: Como una lechuga.
1: A veure, jo ai. M'hi fixo, no fa gaire cara de salut, eh? Segur que no té el sarampió?
7: No. Pica.
1: Bueno...
7: Me pica.
1: Què li pica?
7: Me pica.
1: Bueno, li pica, molt bé, clar que li pica.
7: Me pica. Este color rosa.
1: Vale.
7: De salut.
1: Sí.
7: Este microchips.
1: Bueno.
7: Sí. Vacunas.
1: No, no, però és igual.
7: La piel.
0: Ja està, Miguel, o sigui, no té res.
7: La piel.
0: És que ara no sé si
7: recuperas tono rosa.
9: Es que no.
7: Sabéis que los humanos...
1: Vagi al metge.
7: Deberíamos tener el mismo color que la pantera rosa.
1: No, però...
7: Pastelito.
0: Haurien de ser roses.
1: Sí.
7: Como un pastelito
1: ara,
7: pantera
1: bola,
7: rosa.
1: Vagi a veure un metge que li està caient la pell de trosses. Prou, fora,
7: mira,
1: adéu.
7: Salut.
1: Retirada.
7: Estoy mudando.
1: Adéu, va, bé,
7: estoy
1: adéu.
7: Mudando la piel.
1: No, va, hòstia.
7: Como todos los humanos.
1: Fora.
7: Agosto.
1: Adéu.
7: Mira.
1: Molt bé.
7: Cuidado.
1: Vagi al metge.
7: Cuidado.
1: Heu vist aquesta història de la fàbrica de cotxes xinesa? Aquesta història.
0: Jo, mira, saps que ho heu parlat a la reunió i de veritat...
1: Com que no escoltes de la reunió...
0: Que no sé de què va, això.
1: Bé, t'ho explico. Hi ha una empresa xinesa que vol obrir una fàbrica de cotxes que serà una cosa molt maca i molt contents tothom de la inversió que es farà allà, perquè hi ha una pasta que flipes. El Ferrol, vale? El Ferrol, que abans deia del Caudillo. Llavors, el problema és que està al costat de la base naval del Ferrol. I el Ministeri de Defensa alerta els risques piratges...
10: Qui ha actuat allà?
1: I les... Que, bueno...
0: Qui és?
10: No
0: pot ser.
10: De qui és? Fa molts anys.
0: Sí, sí.
1: El Ferrol és el Ferrol al costat de la base naval, no? Aquesta
10: sí, sí.
1: Devia ser per rotllo Marilyn, però pels militars d'allà. En fi, el Ministeri de Defensa està una mica nerviós amb això, perquè diuen, clar, tenim els xinos allà fent cotxes, però amb un telescopi mirant què estem fent a la base militar. Estan bastant amoïnats per aquest tema, i això no m'ho invento. Vull dir, mireu els diaris, ahir era portada del Mundo i portada del País. Per tant, nosaltres, que volem el rigor i la coneixença exacta d'aquesta qüestió, mirem de discernir si aquesta empresa té relacions amb aquest tipus d'activitats il·legals, espionatge. Truquem en directe ara mateix i consultem directament aquesta gent a veure qui ens atén i... Mira, ja els tenim en línia. Estem trucant al Ferrol, els xinos aquests que han de fer la fàbrica.
11: Buenas tardes, se atiende Agustín Cognito.
1: Ah, sí.
11: Agustín Cognito,
1: sí,
11: de la empresa mobilística MG, Miguel Gila. ¿Qué desea, pelotudo?
1: És curiós que contesti un senyor...
11: Agustín Incógnito, sí, para no, servirle.
1: Però és curiós que contesti
11: Agustín
1: un senyor...
11: Agustín Cognito.
1: Un cert calli, un cert accent, com és això, argentí, tractant-se d'una empresa xinesa. Però...
11: ¿Qué querés?
1: Bueno, truquem de versió estiu per saber si realment la vostra fàbrica podria cometre espionatge. Això és el que...
11: No me jodas, ¿cómo vamos a espiar a los gallegos? Nosotros nomás hacemos autos. Autos.
1: Sí, no, no, autos. Y...
11: Para manejar.
1: Sí, però hi ha informacions del govern i del servei d'intel·ligència que diuen que la Xina podria aprofitar la fàbrica per espiar l'exèrcit espanyol, aquesta base que hi ha...
11: Mire, termotanque de ensalada, no se invente pelotudeces.
1: No,
11: si sigue hablando mierda va a tener problema. Sabemos dónde vive usted y dónde trabaja, dónde labura.
1: Aviam, calma.
11: ¿Y dónde se coge las ensaladas?
1: ¿Cómo sabes?
11: No, no, no. Usted vive en Mata de Pera, no, no, va a comprar pan a la pastelería Saint Honoré.
1: Ai,
11: i su ensalada favorita es la de judías blancas con gambas.
1: Per què m'esteu espiant?
11: No, su comida favorita en la ducha.
1: Escolti, una prova, prou de guarrades. Escolti, per què no ha dit vostè que no espiaven? No, que no...
11: Yo solo le aviso, al igual que la avisé a Xael.
1: Què li passa?
11: A Xael. Que sabemos que ayer estuvo cocinando un arroz con verduras y le puso pimiento verde. Llega hasta aquí la olor de la repetición cuando le sube el amargo.
0: Perdoni, no, es ser, pero perdoni, señor Cognito.
11: En la empresa tenemos contactos.
1: Ja, no.
11: Su compañero de piso es muy buen
1: bueno,
11: informante.
1: Ja, pensem, Espejo, Marc, pensa aquest paio que no ens interessa prou ja d'aquesta història.
11: Però...
1: Prou, adeu, a la calle. Fora, ja està. Home, no, és que de veritat, no podem avançar.
9: Buenas tardes, ¿qué? Mis queridos socialistas.
1: No.
9: Y a Pere Mas, ¿qué? También.
1: Sí.
9: ¿Cómo estás? Yael, ¿cómo estás?
0: Molt bé, molt bé.
9: No era una pregunta.
0: Ay, por favor.
9: Va, ¿cómo estás?
0: Es que de veritat.
1: Va, sisplau, veritat.
9: ¿Estáis bien o tenéis al lado a Salvador Illa?
1: Va, però de ficar-se com a president de la Generalitat.
12: No, està Lleida.
1: Sí, està exacte, està Lleida.
9: ¿Qui habla? Que se identifique.
1: És el Jordi Claret, sí. L'informatius. Mm, Jordi Claret. Informatius. Bueno, prou de tirar la canya al personal.
9: Cualquiera lo diría. Salvador Illa lleva dos días dando el pistoletazo de salida del eclipse como un loco.
1: Sí, això és veritat, eh? Avui dona el tret de sortida des de Lleida. Després, des de Tarragona,
9: Lérida.
1: I demà...
9: Lérida, Gerona, no. Y en España, por lo tanto, la generalidad se dice...
1: No, es de Lleida.
9: Lérida.
13: Su partido en Lleida aboga porque el burka se ha prohibido en las dependencias municipales.
14: Lo que he visto yo de Lérida...
9: Ahí está. Bueno, Lérida, Gerona, Cataluña...
1: Mal dia el de tothom, ¿vale? Prou de ficar-se amb el president...
9: I hoy és dimarts.
1: ¿Com?
9: ¿Lo veis? En fin, teniendo en cuenta cómo le ha salido lo de las PISA... Los trenes y las negociaciones con los profesores, tengo miedo que no se cancele el eclipse.
1: ¿Com?
9: Sí, de momento confiar en gente de mi partido
1: no,
9: me está saliendo de rechupete.
1: No, però no són vostès el mateix partit, vostè i el president Illa.
9: En fin, centrémonos en lo que nos une a todos ahora mismo.
1: Sí.
0: ¿Y qué?
1: ¿En els casos de corrupció del PSOE, potser?
9: No, el eclipse. Ah. El eclipse más progresista de la historia.
1: Va, de veritat.
9: Me voy, que es tarde, y tengo una comida.
1: Vale, prou, ja està. Sí, que són
15: bueno,
1: les 5.
15: Són les 5, sí, no he comido.
1: Vale, molt bé. Va, el moment més esperat del dia, eh? Avui sabem, a veure, si han sortit a les 3 el cotxe de l'Ambúdio...
0: Ens està escoltant, en principi.
1: A veure, tècnicament sortien les 3 de RAC1, amb un cotxe. Per tant, no sé, arribar a Tarragona?
0: Sí.
1: No, més avall de Tarragona, no? L'Ambúdio i sus mariachis allà dins.
0: Sí, potser estan tinguent una conversa brutal.
1: Ja et dic jo.
0: En Sergi és bon conversador.
1: Molt bé.
12: I com ho saps?
1: Com ho saps?
0: Xapes? També podríem dir xapes.
2: Fana la llengua.
1: Sí, va. Podem avançar o hem de començar a parlar del pobre Ambúdio del nostre far matinal, que es troba efectivament en un cotxe anant cap a Roquetes, el bonic...
0: Mira, són Altafulla, m'està dient l'Esuerri, vau dir.
12: Ep.
1: Ah, molt bé, veus?
0: Us sentim.
12: Bé, Esuerri, bé.
1: Ens esteu sentint.
14: Xup, xup, xup, xup, xup, xup.
0: Ningú ha dit que sigui xapes, Sergi Ambúdio.
12: No.
1: Bueno, tu, puc parlar d'ell o no?
0: Vinga, vinga.
1: L'únic defecte que té el món a RAC1 i el Sergi Ambúdio és que el programa té hora de finalització i s'acaba a les 12. Voldríem que fos un programa perpetu, que estigués les 24 hores l'Ambúdio il·lustrant-nos i ensenyant-nos com pronunciar, com encertar amb els topònims, amb les hores... Avui és un dia històric perquè avui l'Ambúdio ens ha mencionat, eh? En Sergi, que és la muralla contra les invasions de la desinformació. És el nostre far, ja t'ho dic, el búnquer que ens cobreix dels atacs de desconeixement. La mare que ens alleta amb el nèctar de la informació precisa. Tot això resumit en una sola persona de nom Sergi Ambúdio. El tall, sisplau.
16: Es veurà, sí, es veurà molt bé des de la ràdio. Sobretot s'escoltarà molt bé, insistim, amb els del Versió RAC1, el Pere Mas i companyia, que avui allarguen horari, fan horari excepcional, des de les 4... Avui no, demà.
1: Aviam. Aviam. Potser tan far matinal, no. Al final, escolta, hem de saber dir bé els topònims, l'hora, el dia que és, i llegir el començament de les notícies. No cal que el tornem a repetir, no? No tens alguna cosa més vexatòria de...
0: Per aquí, no, va! No?
1: Sí, home.
14: Xup, xup.
1: Ah, no, sí.
14: Xup.
1: No, i el fill d'aquella mena xiscla... Aquest és ell, oi? Molt bé. Va, fem una trucada suïcida. El bombo, fot-li el bombo. Ara surti l'Ambúdio, que ja ens va sortir un dia, eh? Ai, Déu meu. Estic nerviós perquè avui tinc males vibres. Avui tinc la impressió que no ens agafaran la trucada, eh? Aviam, què diu el bombo?
0: Mira.
1: Bueno.
0: No.
1: Uf, no sé, eh?
0: És hora que... Bueno, potser encara l'enganxem en un servei.
1: És un contacte que tinc al meu mòbil. Jo hi truco directament des del meu mòbil. Falta que ens l'agafin.
0: Prova.
1: Poso l'altaveu. Ai, calla, que m'estic equivocant. Ara.
0: Si té segon torn, clar.
1: Poso l'altaveu i ja està trucant. Poso el micròfon, perdó. El d'això davant del
0: micro. El mòbil.
1: Mira, estem veient la Vall de Núria per l'Esport3. És molt maco, eh? Deu estar fresqueta allà dalt. Ai, que no ens agafa. T'ho he dit, que tenia males vibres? Ah, no, sí.
0: Ep.
17: Hola, bones.
1: Ojo, bona tarda.
17: Com anem?
1: Bé, molt bé, molt content de saludar-te.
17: Igualment.
1: Que estàs menjant? Perquè, clar, coneixent-te, potser estàs menjant.
17: Acabem de fer el dinar, tu.
1: Ah, no.
0: Ets cuiner, llavors?
17: No.
1: Diu la Iel si ets cuiner. Vigila que està sortint en directe per la ràdio, eh? Sóc el Pere Mas i estàs... Clar, estem, sí, sóc el Pere Mas i acaba de sortir el teu nom, el Bombo, i t'estem trucant per veure on et trobes, què estàs fent i tal.
17: Doncs mira, ara mateix estem aquí, jo i el Gerard, a Mallorca. Avui és el dia de festa, per tant, més relaxats.
1: Ah?
17: Però estem tot el mes d'agost cuinant a un restaurant.
1: Per tant, ets cuiner?
17: Sí, i tant.
1: Home, no el coneixeu?
0: Ja m'ho va.
18: I les olles.
1: El Cintet. Home, el Cintet,
18: ni en su casa.
1: Cintet, maco, com estàs?
17: Estupendo.
1: Estàs treballant a l'estiu, doncs?
17: Doncs sí, estem treballant a tope.
1: Sí? Però dius amb en Gerard, aquí hi ha alguna trama que se'ns escapa. O sigui, perquè tu assessores, ajudes, dirigeixes, orientes, desorientes...
17: Jo desoriento tothom. No, a veure, jo soc cuiner i faig el que puc, cuino amunt i avall.
1: Molt bé. I ara estàs a Mallorca.
17: Exacte. Hi ha un restaurant que es diu Trobar, és on el que estem ara,
0: sí.
17: Que no té cuiners ni cuineres. És allò que van passant com gent fent residències, diguem així.
1: Ah.
17: En aquest cas, doncs, nosaltres estem tot el mes d'agost.
0: Ah!
1: Ostres, que xulo! Però llavors la gent ve menjar o no ve menjar? O sigui, la gent pot venir a menjar, no?
18: A cada mes un xef diferent.
17: És un restaurant molt més recurrent, però el que passa que no té cuiners ni cuineres fixes.
0: Que xulo! Va,
18: molt bé, eh?
1: I aquest misteriós Gerard que has mencionat...
19: Bona tarda a tothom.
0: Home!
1: Bueno,
18: epa!
1: Que esteu amb l'altaveu?
19: Sí.
1: Molt bé, doncs, i quin Gerard ets tu?
19: Jo, Gerard Blanco, un altre noi que fa pràcticament una cosa molt semblant com el que fa el Cinto.
18: Ah, i en su casa.
0: Però escolta...
19: De l'Eixample de Barcelona.
0: Però la pregunta, quan podem venir? Quan ens convideu?
1: Exacte, volem venir.
19: Ara.
17: No, bueno, sí, exacte, menys el dilluns i el dimarts que tenim tancat, tots els altres dies podem venir tots els dies.
1: Bueno, molt bé, quina manera de cuina feu, Cintet?
17: Bueno, a veure, el nostre Instagram també, perquè els dos creem contingut, a part de ser cuiners.
1: Vaja.
18: No les gusta trabajar.
17: La cuina que tenim, i en aquest cas, doncs, portem receptes que creiem que les havíem de... o que ens venia de gust cuinar-les, des de fer servir producte d'aquí a elaboracions que ens venia de gust. Al final, hem fet un menú completament nostre.
1: Molt bé. Doncs, bueno, però no ens vols dir res més, eh? Bueno, ja ho descobrirem. I llavors, quan acabi això, tornes, fas vacances, tornes cap aquí o què passarà?
17: Bueno, quan torni cap aquí, al setembre, està claríssim que farem un parell de setmanes o una setmaneta, almenys, de vacances, perquè, escolta, anirem enganxant feina amb feina i no descansarem, tu.
1: Molt bé.
20: S'està inventant.
1: No
20: el cuiner no pot agafar vacances perquè quan torna a casa també ha de seguir cuinant.
1: No, jo, sí, però fa vacances...
20: Home, clar, de menjar...
1: Calma, molt bé.
0: Els Instagrams, que és el de Cintet, C-I-N-T-E-T, sí. I el del Gerard que comentava és Blanc Cooks.
1: Molt bé. Doncs què he de dir? Escolteu, que tingueu un molt bon estiu i que acabi d'anar bé de treballar i bones vacances, macos.
19: Igualment a tots.
1: Adéu, cuideu-vos. Gràcies, adéu, que vagi molt bé. Adéu. Bueno, de moment jo pensava que fallaria avui, eh? Però...
0: Un cuiner sempre està preparat. Escolta,
1: què?
0: Moment. Ai, de la cançó brusca.
1: La cançó brusca. Fes, tira.
0: Va, som-hi.

0: no sóc gaire entesa de l'assumpte, però quan he tret el tema de Camp Rock a la reunió del programa, tothom ha dit sí, sí, sí. I el Marc Espejo, tècnic d'aquí del Versió Estiu, està cantant la cançó i tot.
1: Molt bé. Jo no he dit sí, sí, però bueno.
2: Jo tampoc.
0: No, només la gent jove. Escolta, mira, poso el lío. Poso Camp Rock perquè l'actriu Demi Lovato tornarà a interpretar a la Michi Torres, que és el paper que la va catapultar a la...
3: El que pestañe se lo pierde.
0: Escolta'm,
3: David... ¿Quieres vender tu coche? Entra en antoniolovato.com.
1: No estem parlant d'aquest, vale.
0: Vale.
2: Demi Escolta'm. Lovato.
0: Sí. De fet, coincideix de nou a la Demi Lovato amb els Jonas Brothers, que precisament el Joe és el seu ex. I bé, a Camp Rock 3, a la pel·lícula, el que sigui, els trobarem. Sorpresa.
1: Bueno, molt bé, doncs escolta'm, és el moment... És raro que no hagis comentat allò de que ens poses una cançó perquè vas estar a RAC 105 i tot aquest rotllo.
0: Vaig estar a RAC 105.
1: Ah, sí, però no ho has dit avui.
0: Perquè jo vaig combinant, m'agrada sorprendre.
1: Va, espiem, espiem. I és que avui tot això d'un peu, volia el peu per poder espiar. Sí, acabo de baixar l'aire, perquè fa una calor. Va, qui l'identifica?
0: Això és Ana Mena?
2: Sí,
0: Madrid
2: sí,
0: City?
2: Tens tota la raó, Ana Mena.
1: És veritat, Ana Mena, però és en anglès.
0: A les 12, perdone. Ana, ai, perdona.
1: Ah, m'ha sonat...
2: Perdone, perdone.
1: Doncs escolta, aquesta l'Ana Mena està molt bé, eh? Que va sortir
0: sí,
1: el T, no? Ai, que va començar el T?
0: No, no? L'Ana Mena va començar la seva carrera amb bastants èxits a Itàlia, diria.
4: Sí, és un Mena, més val que tardi el camp.
0: Sí, ella va començar amb una gran fama a Itàlia i de cop va aparèixer aquí.
1: Molt bé, doncs visca l'Anna Mena i visca RAC 105, però ara no hi ha ningú parlant, per tant...
0: Llàstima, l'Anna Yara.
1: Ja la trobem, sabem que ens vigila.
0: Algun dia coincidirem.
1: Anem al moment Guardino, fot-li.
2: Guarnido. Però hi ha aquestes alçades.
1: Bueno, guarnit com decorat. Bueno, endavant amb la mania del dia.
2: Més o menys. Per cert, Jonas Brothers, que són tres germans, tres guitarres i una única personalitat a repartir-se.
1: Bueno, ja estem recatats.
2: Molt bé, molt bé.
0: Bravo.
1: Bueno, aquest ve rajada el que surt dels nassos.
2: Exacte, i avui vinc a rajada la persona que diu no, és que jo sóc molt sincer. Aquest personatge decideix convertir cada conversa en una auditoria emocional. I la seva sinceritat coincideix en donar-te per sac. Es pensen que són el Dr. House, brillants i sense pes a la llengua. I en realitat tenen les neurones justes per cagar-se pel carrer. A veure si ara la sinceritat només funciona en una direcció. Som del mateix club de... No, jo dic el que penso, oh. No, és que jo sóc així. Sí, així d'imbècils. I després hi ha el de... No, jo no tinc filtre. Mira, artefacte social. Els filtres són bons. El de la piscina, per exemple, evita que anedis entre porqueria. I un filtre a la teva boca ens evitaria els teus pensaments de merda.
5: Déu-n'hi-do.
1: No, de veritat, cal faltar d'aquesta manera?
0: Ha sigut
1: és
0: sincer.
1: Calça, que en faltons,
2: és per l'eclipsi. Tot
6: mira, esto que haces...
1: ¿Qué?
6: Voy a ser sincero.
1: ¿Qué?
6: Es una puta mierda.
0: Ay, va, per favor, no parleu així, sisplau.
6: Sabéis vestidos como payasos.
0: No cal parlar així. No. Podeu dir les coses d'una manera més elegant.
6: Sabes,
0: no
6: de que estaba en Operación Triunfo que no veo cosa igual.
1: Risto Mejido.
6: Así que iros todos a vuestra casa.
1: No, vostè relaxis i calmis. I ningú l'ha convidat a venir aquí. I a més, és català, per tant, parla en català. Mira, fora, al concurs.
6: Hablaré como quiera.
1: Al concurs de l'acústica de Figueres.
6: Porque soy así de sincero y soy así.
1: Acústica de Figueres.
6: Por cierto, ¿qué edad tenéis, chicos?
1: Calla. Acústica de Figueres. Va, que són dos quarts i un minut, coi, que hem d'avançar.
0: És tard.
1: Què és aquesta música? Un moment, què està sonant? Aviam.
0: Sí.
1: Ah, val, és que no reconeixis, que sonava com una mica una cosa de sota, telefònica i fluixeta, i vaig a, en segon pla, dic, aquí se'ns ha colat un no sé què.
7: És la Fúmiga perquè del 27 al 30 d'agost torna a l'Acústica de Figueres, el festival de música catalana més multitudinari del país. A més de 40 concerts en 3 escenaris del centre històric de la ciutat, amb zones gastronòmiques, actuacions al carrer, i sens dubte és una de les propostes més especials d'aquesta edició, és el concert de la Fúmiga, que està realitzant la seva gira de comiat. Així que serà l'última oportunitat de veure la banda en directe, ja que els seus concerts de València i Barcelona ja s'han acabat les entrades.
1: De veritat?
7: Sí.
1: Llavors, nosaltres què regalem, exactament?
7: Estem regalant un superpremi. El guanyador o la guanyadora de la setmana podrà gaudir d'una nit d'hotel de Figueres, amb esmorzar inclòs, que això sempre agrada, i a més podrà escollir el dia de concerts que més li agradi d'entre el 27 i el 30 d'agost, així que no s'ho pensin.
1: És meravellós, eh? Vull dir que la gent pot triar el dia que vol anar, pot triar l'acompanyat, pot anar-hi amb els Jordi Claret, si volen, si el Claret es deixa,
7: sí.
1: I per nocten allà, esmorzen i tot el que sigui possible.
6: Perquè a veces no se deja.
4: Veient-lo esmorzar iogurt...
6: Que fort.
7: Per participar, els nostres oients ho tenen molt fàcil. Només han d'enviar una nota de veu amb el seu acudit preferit al WhatsApp del programa, al 680 70 70 60. Cada dia escoltarem tres acudits, escollirem el finalista del dia i el divendres serà el dia que resoldrem qui s'emporta aquesta nit d'hotel magnífica.
1: Home, magnífica. Doncs aleshores anem a escoltar Lívia de Sípio, que no t'he presentat. Anem a escoltar els concursants d'avui, les persones que... Sobretot, qui volia participar?
7: Que ho faci, magnífica... això.
1: Fins i tot si van a Figueres i no van als concerts, nosaltres no ens xivarem. No. Però vaja, val la pena perquè l'acústica de Figueres està molt bé. Però en tot cas, recordin el número 680707060, que ara és el moment de gravar l'acústica.
7: Exacte.
1: De passar a la posteritat, perquè això el posem per la ràdio, vull dir que és una cosa meravellosa.
7: És, va, és ara.
1: Endavant.
7: Anem amb el primer, amb el Dani.
8: Sí. Antonio, què fas al soterrani amb aquesta depressió? Diu, és que m'he vingut avall.
7: Bueno. Anem amb la segona, amb la Sara.
9: Quin és el sumum d'un carnisser? Tenir un fill xoriço i un gos salsitxa.
7: I anem amb la tercera i l'última, la Nuri.
10: Què fa una vaca amb els ulls tancats? Llet concentrada.
7: Anem amb el finalista, no, del dia?
1: Està
7: complicat, eh?
1: Són curts, que això sempre va bé.
7: Això sempre agrada,
1: això sí que
7: no?
1: Ho agraïm, no?
7: Sí, que siguin breus.
1: Cortito i al pie. Que demà posarem un acudit que dura 2 minuts. Però no és el concurs.
7: Ei,
1: com? Ah, home, no.
7: Xan, xan.
1: Sí, tu saps quin vull dir, no?
6: Sí, algú.
7: Algú sé.
1: Silenci, no xiveu.
7: Calma.
1: Va, qui és el guanyador d'avui i que se'n va a dormir Figueres per la gorra? Per
7: doncs
1: la
7: qui passa la final de divendres per entrar al sorteig i poder endur-se la nit d'hotel per l'acústica de Figueres és... Oh. La Sara!
1: Oh. Molt bé, Sara.
7: Molt bé, Sara.
1: Val.
7: Recordeu que encara poden participar i ser un dels finalistes i guanyar aquesta nit d'hotel. Només han d'enviar una nota de veu al 680 70 70 60 amb el teu acudit preferit. I recorda que si vols saber-ne més, pots trobar tota la informació disponible a festivalacústica.cat.
1: Bueno, doncs que ho facin i que no se'n parli més, no?
7: Sí.
1: Què voleu, repassar l'actualitat del dia?
7: I tant.
1: Home, ja
7: toca.
1: Home, tenim el Claret aquí. A veure de què anirà l'actualitat del dia. 2:45. Vinga. Fixa't.

0: muerto 7 gatitos.
1: Versió estiu, amb Pere Mas.
2: Doncs au, com qui no vol la cosa, ja som aquí. És un quart de 6 de la tarda i 3 minuts. Hi ha una persona en aquesta ràdio que és una rata. Sí, per què mires amb aquesta cara? Ja,
3: Sóc jo?
2: No, és tu, és el nostre tècnic de so, que ens ha posat aquest separador del Max Navarro, causant la perplexitat del nostre músic, que el nostre convidat d'avui, que ja el podem saludar directament, que se m'ha oblidat el que li volia dir, però és igual. Jofre Verdolet! Dels Verdolet, Verdolet.
4: Sí, sí.
2: Jo conec molts Verdolet, de per allà on ets tu.
4: Jo també.
2: Home, clar, si dius Verdolet, home, només faltaria que no els conegui. No, però és que ara estic intentant recordar un que és periodista.
4: Ah, en Xavier, el meu tiet. Xavier Verdolet.
2: Aviam.
4: Periodista però... del 9-9, tota la vida.
2: Sí, però bueno...
4: No, no és aquest.
2: Espera't, podria ser, però és que n'hi ha diversos. Que és el que va ser director i gerent i molt jefe?
4: A la Generalitat?
2: No. del 9-9. I de la tele del 9. Que encara hi treballa.
4: Verdolet, eh?
2: Sí. Quan ens té, més o menys?
4: El meu tiet té uns 50 anys.
2: No, llavors no és aquest.
4: Vale.
2: Però aquest també el conec. És que tothom, a Vic tothom es coneix. Però vaja, no sé per què hem començat per aquí, pel Verdolet, perquè et volia dir una cosa que se m'ha acudit abans quan estaves allà fora esperant,
4: sí. Quan
2: has vist tota mena... El pobre convidat ha vist aquí una mena de moviment estrany.
4: Mm.
2: Ens ha vist una mica les tripes de les negociacions i de les coses rares que passen en un programa de ràdio. Però escolta, estem molt contents que vinguis aquí. Per què has vingut amb una excusa?
4: Sí.
2: Sí o no?
4: I tant.
2: Ah, no.
4: Grossa.
2: Grossa.
5: Maricones!
2: No comencem ja, sisplau.
6: Com a maricones no m'interessa.
2: Tenim a l'Àzaro Tor i tots els personatges habituals. I aquí tenim a...
3: La Rosalia.
2: A la Rosalia, exacte.
7: Hola, què tal?
2: Sí, la Rosalia, veritat, clar, sí. Avui li faràs una mica allò de la perla o no?
7: Home,
2: sí, el moment que posarà...
7: està clar, no, amb aquesta cara?
2: Sí,
4: però
2: ja anirem.
3: A veure, tu confies.
2: Què t'ha fet?
7: No, que dic amb aquesta cara...
2: Quina cara?
7: Esta que tiene de motomami.
2: Sí?
4: Això és bo, dolent?
7: Bueno, depende.
2: No sé, però... Tu has anat a veure mai la Rosalia? No.
4: Hòstia, en directe no.
2: No, bueno, perquè saps que hi ha allò del confessionari, que et fan passar allà, et posen la perla...
4: Sí.
2: Bueno, doncs potser...
7: Passen factura.
2: Exacte, sí. Es passen comptes allà, en el confessionari.
4: Ai.
2: Però tampoc era això el que et volia dir, però és que estic intentant fer temps, a veure si em ve el cap. És que m'ha sentit...
3: Ah, el que t'ha vingut al cap fa una estona, dius,
2: sí, quan l'he vist per allà fora... I lo de la falca del Max Navarro tampoc és, no? No, perquè ens has sentit cantar dues veus, t'ha agradat o no?
4: Molt, molt preciós.
2: Vols que cantem tu i jo dues veus?
4: Spotify, això també? O...
2: No està Spotify. Bueno, escolta'm, com que no em surt, ja em vindrà al cap. És que és el típic que em vindrà al cap més endavant.
3: Sí, vindrà.
2: Encantat de tenir-te aquí nosaltres. Benvingut en aquesta calorosa tarda d'estiu pre-eclipsi.
7: Pre-morta.
2: No, pre-morta, no comenci. Professora Làctica, no passarà això. Et presento la Iael Brusca, que potser ja l'hem saludat 7 vegades.
4: Molt bé.
2: Ella ha preparat el qüestionari d'aquesta magnífica entrevista que farem acte seguit.
4: D'acord.
2: Si va bé, és gràcies a ella i pel mèrit seu. Si va malament, serà o per culpa d'aquests dos que no paren de molestar, o per culpa del tècnic de so, o per culpa meva.
4: Perfecte, entès.
2: Sembla correcte? Ah, ja ho sabem, eh? Has vingut a parlar del cop de rock.
4: Sí.
2: Que torna.
4: Sí.
2: Que et vam veure l'altre dia per la tele, no penis que no ho vam veure. És veritat
4: bé,
2: o no?
4: Bé, heu fet els deures, llavors.
2: Vale, no, sí, bueno, sí. No, és que, bueno, si fos només veure't per la tele... Però abans parlarem una mica de tu, eh?
4: Vale.
2: Tranquils, cop de rock, vagin al Coliseu, un principi de setembre, cap aquí, cap allà, no sé què, del 3 al 6 de setembre.
4: Efectivament.
2: És molt gran allò, per tant, són pocs dies, aprofitin, sí o no?
4: Exacte, sí, absolutament.
2: Però és que és molt gran allò, eh?
4: És gran.
2: És el lloc més gran. Bueno, tu has actuat al Palau de la Música,
4: sí.
2: Per tant, és més gran el Palau.
4: De capacitat? Bueno. Hòstia, el Palau té una cosa que quan entres a l'escenari... Té una cosa com íntima, el Palau, eh? No sembla molt enorme,
2: no,
4: perquè la platea és petiteta,
2: sí.
4: Llavors té un segon pis enorme, saps?
2: No.
4: En canvi, el Coliseu amb la platea sí que és molt gran.
2: Sí.
4: És diferent,
2: és
4: la perspectiva. Però de localitat jo crec que és més o menys igual.
2: És un antic cinema, el Coliseu.
4: Ah, exacte, sí.
2: El José María García va veure-hi Gremlins allà, perquè allà s'ha projectat Gremlins en el seu moment.
8: I Casablanca.
2: I Casablanca. No, Casablanca jo no sé si es va projectar allà. Encara no s'havia inventat al cine com van fer Casablanca. Bueno, què passa?
7: S'ha apagat la tele, estava avisant, home. Estava fent els deures.
2: És que més, fa enveja perquè és molt jove aquest tio. Es pot dir quants anys tens per ara?
4: Sí, home, es pot dir tot el que vulguis, sí.
2: Quan ets?
4: En tinc 26, en faré 27 el mes que ve.
2: Tu has estat com una certa estona
3: pensant-ho. Quin dia del mes que ve?
4: El 30 de setembre.
3: Mira, ens portem uns quants anys i dos dies.
7: Libra, que peligro.
2: Que peligro, Libra. Molt bé, doncs ja et felicitem pels 27.
4: Oh, gràcies, home.
2: No, perquè és que ets molt jove, molt polifacètic, has fet moltes coses, escrius coses, de petit ja tocaves instruments, i fa una mica de ràbia, la veritat.
4: Ai, hòstia, sí, està greu.
2: No, perquè ara la gent descobrirà un personatge qui no el conegui.
8: Que és el que toca...
2: No, va, Jorge Javier, no comencem amb les teves, perdona, eh? Va, ja, les preguntes, hi ha unes preguntes prèvies. Silenci.
3: Exacte, ho fem una mica per trencar el gel.
4: Endavant.
2: No, serà que no portem mitja hora trencant el gel.
3: Sí,
2: ja no queda gel, hem fos tot el gel.
3: Però, si no...
2: T'ho he dit mil vegades.
4: Endavant.
2: Se sembla el Carles Sabater.
4: Hòstia, m'encanta que m'ho diguis, però, això, i més ara. No. Sí, se m'ha dit,
2: Sí, se t'ha dit mil vegades. No, és que és veritat, eh? Bueno, Carles Sabater...
3: Sí, és veritat.
2: Sí, home...
4: De fet... La idea, m'estic sent els galls una mica llargs per Cal Durroc expressament per anar a buscar això, eh?
0: Ah. Ja, me parece más a Puyol, el del Barça.
2: No, això ja arribarà, això, ja arribarà.
4: Saps que era el meu ídol d'infància i que jo vaig portar els cabells en un moment de que no em reconec que en la meva preadolescència, molt llargs.
0: De guarro.
4: Del que m'agrada a mi, Carles Puyol, el meu ídol d'infància.
2: Sí, però Puyol, home, tu tens arrissat, no? Perquè es veu com el Puyol, no? Perquè aquells rínxols...
4: Home, no tan arrissat com el Puyol.
2: Aquella tofa que gasta el Puyol... Perquè, és veritat, si té un catxó pelo león, sí, que diu...
3: És un molt bon ídol d'infància.
4: Sí.
3: Carles Puyol,
2: home. Ah, sí?
4: Sí.
2: Bueno, clar, és que no... Barça, sí? És molt culer, tu.
4: Soc molt culer. El Barça és la meva gran distracció.
2: Perfecte, doncs anem a canviar el qüestionari, només no sé. Això de la música i la composició a mi em sua...
3: Saps que el Barça ho he descobert ara fa pocs minuts de començar l'entrevista, he entrat al teu Twitter...
4: Què dius?
3: I he començat a veure molts tuits...
4: Sobre el Barça.
3: Sobre el Barça i dic... No sé què ens hem deixat.
0: Què passa, que no hi ha madridistes en Barcelona?
2: Ha pensat, merda, sóc la guionista i n'he posat preguntes al Barça.
0: ¿Saben cuál es la comunidad autónoma donde más peñas madridistas hay?
2: Aviam, ¿cuál es?
0: Cataluña.
2: No, deu ser Madrid.
0: Que no paren de traer aficionados del Barça.
2: No, senyor, no, Florentino Pérez.
0: Que van por la vida en depresión.
2: Calli.
0: Porque hace más de 12 años... Sí. Que le diga que no ganan una Champions.
2: El Madrid fa dos anys que no
0: guanya. Incluso pagando a Negreira.
2: Calli.
5: A ver, esa niña, joder, que no...
0: A ver, joder, las niñas, dejaros al pelos este, venga, que pregunte las niñas. Que vosotros sois muy feos.
3: Va, som-hi, al qüestionari, sí, Florentino?
0: Pues esto no le interesa a nadie.
3: Sí, que le interesa.
0: Preguntas vacías.
2: No.
0: Pregúntale por las Champions al Real Madrid.
2: Aquí.
0: Pues al invitado, coño.
2: Al invitado deixo el tranquil.
0: Joder.
2: Joder, ai, perdó.
0: Con la gusto que estaba
2: yo. No, és que jo ja no puc més, tio. Ja no puc més en tota que persona.
3: Jofre, si no t'haguéssim enredat per ser aquí avui, on series ara mateix i què estaries fent?
4: Doncs mira, avui seria a la platja, perquè aquest estiu, com podeu suposar, està sent bastant boig a nivell d'assajos i tot plegat, i aquesta setmana en la que estem immersos ara mateix és l'única que tenim de vacances, per tant, tots els meus companys de repartiment de Cop de Roca estan, suposo, escampats per al territori descansant, que és el que toca, jo sóc aquí amb molt de gust, però si no seria Sant Antoni de Calonge amb els meus pares pren el sol.
3: Ah, o sigui, tu no fas Platja d'Aro, perquè a Vic
4: no,
3: sé que hi ha molta gent que tira cap a Platja d'Aro.
4: Correcte. La família és tradició estiuejar Sant Antoni de Calonge, de fet, els meus pares em deuen estar escoltant des d'allà, per tant, hola, què tal, com estem?
3: Si no et dediquessis al món de la música, així en general, què creus que faries o que haguessis fet?
4: Doncs mira, potser periodisme,
2: Què dius ara?
4: Sí.
2: Mira, com el Max Navarro, que ell ha estudiat coses de...
4: Ah, sí,
2: Sí, ell ha estudiat i no descartava tornar-hi,
4: Ah, mira que maco.
2: No descartava tornar-hi.
4: No, sí, a veure, a mi el món artístic m'ha atret sempre una barbaritat, no només en la música, també el teatre, que també sabeu que hi ha estat una altra opció, no? Però si deixéssim davant del món artístic, segurament sí, també m'he sentit sempre molt atret per al món polític. No descartaria algun dia fins i tot fer una incursió en el món municipal, potser.
2: Què dius ara?
4: Sí, algun dia, no demà,
2: Però, a veure, si 20 anys. Jo t'haig de preguntar per quines sigles, no? És que, tio, de veritat...
4: Ho vaig preguntar i jo puc no respondre, també.
2: PSC? No, va, prou.
4: Sí o no, merda?
2: No és veritat.
0: Pues estaríamos encantados de tener nuestras filas.
2: No, que no és socialista,
4: pobra. Això ja avanço que no.
0: A Jofre...
7: Està bastant clar.
0: A Jofre Bardonet...
2: A veure, si és de Vic, deu ser Indepe. Que allà tothom és Indepe,
4: no? No, no hi ha cap problema en dir-ho, soc Indepe, això. Crec que no és un pantó ningú.
0: I socialista?
2: No, no és socialista. Bueno, és igual, que sigui el que vulgui. Però es vol dedicar a la política,
4: ja no, està. No em vull dedicar a la política.
2: Els de l'Emblau o aquesta colla poden fer el primer titular, Ah, no sé què, conegut, no, músic, però... clica, a veure què passa.
3: Clar, també vulguis o no, estàs superinformat en el sentit de... T'has llegit molts llibres, entenc, no?, per tenir un... d'història, sobretot, per tenir un context amb tot això.
4: M'agrada.
3: Potser llegir una mica d'aquí, també.
4: M'agrada la història, m'agrada molt. És dir, sí, podríem dir que és una... és un hobby. Podríem dir, sí. No descartaria algun dia, doncs, dedicar-m'hi una mica de veritat.
2: Doncs escolta'm, si vols que algunes... Vols que et fitxem aquí de col·laborador d'alguna cosa?
4: No, estic bé, ara
2: estàs bé.
4: Tinc molta feina.
2: Ara, exacte, tens massa feina.
3: Va, escolta, en un bar a aquesta hora, que són gairebé 6:15, què faries?
2: Sí, senyora.
3: Un cafè, una ratafia, una cerveseta, què prendries?
4: Que difícil, depèn del dia i del context i d'amb qui estés, no? Però és una mica d'hora, no? Per una cervesa, és una mica d'hora.
3: Sí.
4: És una hora malparida, realment, ara mateix. Bueno, posem una clara, va.
3: Bé.
4: Vinga.
2: Una clara.
3: Estàs arribant a casa i et salta la reserva de la gasolina del cotxe.
4: Vale. Sí.
3: Què fas? Vas a posar-ne o ho deixes pel proper dia que hagis d'agafar el cotxe?
4: Si estic tornant tard d'un assaig, com m'està passant molt últimament, que torno de Barcelona molt tard d'assajos, segurament no deixo per l'endemà, no ets de tranquil·litat.
2: Però si tens emergència l'endemà i no tens benzina...
4: Ja m'espavilaré. És un problema del Jofre de l'endemà, això.
2: Aquest jovent no és previsor, eh? Pilarín, així no anem bé.
8: Ai, mira que sí que és de Vic, és de la meva, de la meva terra, segur
2: la teva
8: que
2: terra.
8: Has trencat.
2: Que el coneixies, Pilarín?
8: I tant, si ens hem vist un per dia, allà al carrer, li he
4: fet un dibuix. Un dia vam gravar amb la Pilarín no sé, un especial de cap d'any del nou TV, quan ella havia publicat el seu llibre número 1.000. És molt fèstia.
8: Ai, sí,
2: te'n recordaves,
8: sí,
2: oi,
4: Pilarín? Sí, de la Pilarín.
8: Sí, m'ho acaba de destacar, aquell record.
2: Ens escolta molt la cosina de la Pilarín, i la Pilarín també.
8: Ara li faré un dibuix, aquest jove.
3: Què fa? 10 minuts que el Jofre ha arribat, més o menys? Pot
2: no,
3: ser?
2: Fa una hora que ha arribat. Bueno, ha arribat a 3:15.
3: No, dic aquí a dins de l'entrevista, sí, diguéssim. Sí. Tinc dos missatges ja que m'han dit comparé entrades de Cop de Rock. Ja m'ha convençut el Jofre.
4: Què dius?
3: De veritat.
4: Ai, gràcies, ostres. Molt bé, doncs, no he dit res encara de Cop de Rock.
7: I això no, que no li han vist la cara.
2: No, bueno, mira, doncs ja que parlem de la cara, ja que estem aquí amb això.
4: Ai, ai. Epa.
2: És que a part de semblar-se al Carles Sabater, s'assembla al que fa de Carles Sabater la biopic de Sau. Que és amic meu, que es diu Guim Puig. Guim. Tu ho coneixes?
4: Ah, ens coneixem. Hòstia, fa molts anys que no el veig.
2: Maricone, no, Maricone! No, ja. Lázaro, de veritat, vostè sempre cap a la
4: mateixa... És de Centelles, no, en Guim Puig?
2: No ho sé, però fixa't. Sí, bueno, aquí sí. No se'l veu gaire, però el Guim, podria dir, bueno, és aquest,
4: sí.
2: Eh?
4: Hòstia.
2: I de què us coneixeu, tu, el Guim? Ell és actor.
4: Coses de, no ho sé, d'Osona,
2: mira,
4: sí.
2: No em digues que no tenen... Ah, és de per allà?
4: Sí, sí.
3: Centelles, diu.
2: Bueno, jo...
4: Ell havia com portat un... A Centelles hi ha com molt ambient teatral, una bestiesa. O sigui, sí. És un poble petit i hi ha com 3 o 4 grups de teatre que estan molt en actiu. Mm. I ell va com portar durant una època un local on jo hi vaig anar a fer una obra de teatre amb uns col·legues. I sí, d'allà ens vam conèixer.
3: Jofre, tens molta memòria també, pot ser?
2: Sí?
4: Sí, això sí, això sí que us ho he de dir. Memòria,
3: és que memòria
4: en tinc.
3: Hem mencionat algunes coses i totes sabies...
4: Val, ja pararé de fer això.
3: No, sisplau, fes-la. No. És brutal, escolta'm.
2: Per la seva feina li cal, la
3: memòria. Sí, i tant.
4: Sí, hòstia, i tant.
3: Demà és l'Eclipsi.
4: Sí.
3: Tens
4: sí,
3: pensat on el veuràs?
4: Saps que encara no... O sigui, no he dedicat temps a pensar això, però... Però, bueno, fa tota la pinta que demà, a aquesta hora, si tot va bé, seré Sant Antoni de Calonge, per tant, em deixaré portar per el... no em porti la vida.
8: Hi ha el bon cementiri.
2: No, ja no som aquí. No,
3: moriré.
8: Si no, de Llagostera també no queda prop.
2: Ja, però vale. Això, Olivia Làctia, per molt que hi hagi cementiri, si no hi ha enterramorts i tothom amb la palma demà, no caldrà.
8: Ja et deixaré forats fets.
2: Els queda tothom. Bueno, és igual. No, però demà hem de preguntar com s'acabarà el món, a la gent que en sap, eh?
4: Ai.
3: I, escolta, hi ha algun tema del qual no vols que parlem?
2: Ara, amb el rotllo, això s'anima.
4: No tinc cap mena de problema amb tot, sóc molt transparent.
2: Sí?
3: Perfecte.
2: Bueno, tu també és molt transparent, bueno, i comença a sortir la merda i llavors ja s'acaba la transparència.
3: Aquí no traiem merda. No traiem merda, aquí.
2: No, però hi ha, per exemple, la Judit allà que està mirant fa molta estona. La nostra estudiant en pràctiques, que està molt pendent del...
3: Sí. Una crac.
2: Bueno, s'ha amagat oi, ara, però estava allà mirant per la finestra. En fi, l'última pregunta abans de ja arrencar és quan vols que duri l'entrevista? Això, a partir d'ara, eh?
4: No tinc pressa.
2: No, carà, cuidao! Tens, jo t'ho pareixo.
4: Si et vacances, de veritat. Sí. No em passa
2: res. He baixat a Barcelona, oi?
4: He vingut expressament.
2: Has vingut només per nosaltres.
4: He vingut expressament de
2: Vic. I estàs baixat i tal.
4: Per tant, no tinc pressa.
2: Bueno, almenys no has trobat trànsit perquè no hi ha ningú a la carretera.
4: No, he vingut amb bus, a més a més.
2: Amb bus?
3: Ah, no, o amb aquell.
4: Amb l'E12.
3: Va molt bé, aquest.
2: Amb aquell.
3: No me'n recordava.
4: L'Endesa, perfectament.
2: Perquè són aquells, són els express que comencen amb una E minúscula i que van bastant directes, oi? Molt bé. Quan vols que ho diré l'entrevista a partir d'ara? O sigui, ja tot el que hem parlat, cop de rock, molt bé, Coliseum, ja està, ja hem dit el que s'ha de dir.
4: Vale.
2: 10 minuts, 15 minuts, 20 minuts, 25 minuts, o fins a les 8 del vespre i sí, et quedes a fer de tertuliar el temps afegit.
4: Bo, això seria molt divertit, eh? Però quedem uns amics a fer una birra al vespre.
3: Ah,
4: això seria molt divertit.
8: Perquè no vam a parlar de Barça femení.
2: No, sí, Aitana, bon matí.
8: Ell sí que... Bona tarda.
2: No, bon matí. Bon matí.
8: Ell sí que es pot quedar.
2: Bueno, va. A veure... De seguida parlem de Cop de Rock. És el running d'anar dient de seguida parlem de Cop de Rock.
4: No, està molt bé.
2: No se'ns ha d'oblidar de parlar-ne, eh?
4: De què?
2: De Cop de Rock. Hòstia, és molt cabron, eh? Veus com l'hem de fitxar?
3: És molt bo.
2: A veure, per què podríem fitxar? Ara només ens queden 3 setmanes comptant aquesta. De què podries fer una secció, tu? Que no sigui de música, que ja ho sabem.
4: Clar.
3: Ja, però ara no hi ha història o de...
2: No, de tertulià al Barça.
4: Hòstia, això, Pere, m'encantaria. De veritat.
2: Vols venir un dia a fer la tertulià al Barça?
4: Si em convides, em faràs molt feliç. T'ho dic de veritat.
2: Però no et pagarem, eh?
4: No.
2: Ja sé que et convidem a sopar. El portem un dia a la tertulià o no?
4: Vale.
3: I tant.
2: Sí?
8: Mentre es parli de femení?
2: Vale. Un moment. Podeu fer venir el Martí, sisplau, que vingui. O amb el kit al quadrant de tertúlies. Quan vols venir? La setmana que ve?
3: Vas veure el partit del Barça, el vas veure?
2: Era, un moment.
4: Quin?
3: Era un amistós,
2: el de dissabte, el triangular.
4: No. Aquest estava, el vaig escoltar per la ràdio, tornava d'una setmana.
2: Però segur que en saps, de futbol, no ens enganyis.
4: Sí, a veure...
2: Aquesta setmana no, perquè ja has vingut avui. Però, clar. Què, la que ve o l'última setmana? Com vols venir?
4: Potser...
2: És de 7 avui.
4: Va, tinc assajos de cop de rock, però bueno, parlem, no? Després quadrem agendes.
2: Sí?
4: El dia 20, el dia 20, dijous 20.
2: Dijous 20? Què passa? No tenim ningú tancat, oi? El dijous 20 apunta. De tercer, tertulià, eh? Posem-ne dos de normals i posem el Verdolet de tercer. Doncs ja està. Home, és que sí.
4: No ho esperava, jo, això.
2: Per què?
4: Perfecte. No,
2: a veure, normalment els tertulians cobren, però...
3: Parlant de cobrar... Ja ho
2: parlarem. Saps qui ens està escoltant?
4: Qui?
2: El facturador màxim del regne, el Broc, que ve aquí, està tot el dia robant d'aquesta ràdio. Mira, dijous hi ha el Carles Fiter, el dijous 20.
4: Ah, molt bé, no.
2: I Víctor Pachi. Hòstia. Et deus fer amb una tertulia amb Víctor Pachi i Carles Fiter? Fliparan. Mira, és el nano de cop de rock. Sí, el posem, no?
3: I tant, que sí.
4: Sí, us reconsidereu i em feu fora.
9: I no tenim vosaltres Paco Bullo.
2: Paco Bullo.
9: Paco Bullo.
2: Home, Pedrerol.
9: Maduro.
2: No, Maduro no.
9: Duro.
2: No és el Chiringuito, això. Va, a veure una cosa. Jo et poso un àudio i tu, ja que tens tanta memòria... Sí? Ben, veu, perquè si estava ben no podrà contestar. Uh-huh. Et poso un àudio i tu em dius què és.
4: Vale. La Sinfonia de Gines de Haydn.
2: Ah, no, espera. Vale, és la sintonia aquesta que has dit, de Haydn. Molt bé,
4: Sinfonia de les Joguines.
2: Doncs la Sinfonia de les Joguines de Haydn, molt bé, és la meva...
4: Obra preferida.
2: Música de capçalera. Després del guitarrista La Fuente ve aquest pàjaro. Però què hi ha al darrere d'aquesta...
4: M'imagino que això ho heu tret d'un reel que vaig penjar fa uns anys, no? En el qual se'm veu a mi amb 3 anys, pobret nen, allà, fent veure que és director d'orquestra.
2: Fent veure que és director d'orquestra.
4: Sí, sí. He dit que molt de vista per part dels meus pares de gravar allò, perquè bueno, té molta conya, que m'he acabat convertint en director d'orquestra i ara fa riure,
2: clar, tenir aquest vídeo. Pot un tio amb tan sols 26 anys, ara en faràs 27, o ho he dit malament?
4: Sí, ho has dit perfecte.
2: I fas de director d'orquestra, fa ja un temps, diguem-ne, has dirigit al Liceu, al Palau de la Música, sí. I estàs allà fent allò amb els braços i tot aquest cuento.
4: Sí.
2: O sigui, ets molt precoç. I amb 3 anys fer això i que els teus pares et gravessin, no sé, ja com si Déu Nostre Senyor hi hagués marcat una mica el camí.
4: Ja, no ho sé, hi ha gent que diu que sí, no? que tenim les coses molt marcades i que, no sé, ets molt vocacional. El món de la música passa, que és molt vocacional.
2: Bueno, aquí hi ha trampa. Mare soprano.
4: Sí.
2: Pare, violoncel·lista.
4: Sí.
2: Dos cosins, violinistes, perdó.
4: Violinistes, correcte.
2: Bueno, noi, aquí, clar...
9: Más enchufe que el primo de l'alcalde.
2: No estem parlant d'enchufe, estem parlant de sensibilitat artística i musical.
4: És a dir, que jo, de nen, estudiaria música, era una cosa que era bastant òbvia, diguem-ne.
2: Però podries haver dit que no.
4: Clar, t'hauries pogut rebotar perfectament.
2: Estaves allà fent així.
4: No ha sigut tot flors i violes, eh? He passat èpoques rebotat. He tingut crisis amb la música, jo també.
2: Ah, això m'interessa, el marrón. Sí,
4: marrons.
2: Marrons.
4: Esmuc, hòstia, m'ho vaig pensar, eh? Hòstia, Jofre, segur que et vols ficar en aquest jardí? Que és el món artístic d'aquest país, hòstia.
2: Que vol dir tot el dia al bar...
3: que dolent que és.
2: Arribant amb dificultats a per arribar a final de mes, sí o no? Fotent bolos com un desgraciat per X euros l'hora...
3: Ai, X euros l'hora...
4: Molta pedra.
3: Sí. I més en català, no sé.
4: Ah, exacte. Jo però, una cosa, digues.
2: Però, per exemple, jo tinc un amic meu... que, mira, és col·laborador d'aquesta casa, l'Albert Durlegui, el que fa... Allò del bundó, com es diu, la caixa de Pandora, no, el secret de Pandora, fet un llibre i tot.
3: Sí, ja sé què
2: vull dir o no? Que, clar, o sigui, li agrada molt la música clàssica.
3: El
2: Basar de les Sorpreses. Amb el Xavi Bundó, cada diumenge, a 2:15 del matí, crec recordar.
4: Vale.
2: Doncs l'Albert Berlegui, i és director de Mata Pere Ràdio, també. Doncs l'Albert Berlegui, els seus nanos els ensenya... Els hi posa Excalibur, perquè és expert en cinema, també. Els hi posa música clàssica. I al final, els nanos no s'han rebotat, sinó que han acabat sent permeables a tot això.
4: Clar.
2: I tu deies que va haver un moment que tenies com un moment de crisi. O de dir, ara...
4: És normal, crec, tenir crisi, també amb les vocacions. I no passa res, i està bé parlar-ne, i és saludable parlar-ne, no? Vull dir... és molt exigent, el món de la música clàssica, sobretot.
3: Ha dit això, és una mica com la policia de la música, no? De la música
4: sí.
3: Clàssica.
4: De fet, jo crec que he tingut...
2: El que ha volgut dir, perdó, que no ho ha dit clarament, és a que veure... si un tio, un cantant de rock desafina, ningú se n'adona ni diu res, si un guitarrista salta una nota, no passa res, però si un intèrpret amb una orquestra, o un pianista, o el que sigui, el xino aquell, com es diu, El Lala Bank, sí.
4: Ah, l'Anglang, sí.
2: Aquest. Però, mira, però, bueno, tu no, coneixies
4: sí, sí,
2: o no?
4: Sí.
2: S'equivoca, és un drama. I, en canvi, un del rock, mira, dius...
4: Ah, no, això.
2: Quina passa... I, els, i ja no parlo, els que van amb autotune.
3: Són més passarells.
2: Sí, perdona, disculpa. He tallat i ja no parlo més. Me'n vaig.
4: No, que jo, personalment, crec, considero, que vaig viure una mena de transformació personal que m'ha ajudat molt a reconciliar-me amb la música. Són una mica gros, però és veritat. Que, i, de fet, va una mica lligat amb el cop de rock, i no és broma. És a dir, jo era un tio que hòstia, venia d'un context com molt clàssic, molt de la música clàssica, i no en renego pas, és el que va ser la meva formació. Però sí que va arribar un moment que vaig dir, escolta, jo no em vull estancar i no vull fer només això. Val? És a dir, a mi m'agrada poder ser un tio, com tu deies, polifacètic, fer coses diferents, és el que m'omple, és el que m'agrada fer, i crec que m'ha salvat molt tenir projectes tan diferents, com per exemple ara això, estar protagonitzant un musical sobre el rock català.
2: Però això és el més diferent del que, de les altres coses que fas, perquè les altres coses són més clàssiques, diguéssim, totes.
4: Sí, però també he fet teatre, també estic generant un espectacle que no és precisament música clàssica, sinó també un estil com de musical sobre Eduard Toldrà i altres músics catalans de l'època. També he escrit sardanes.
2: És el Festeig i Girabol?
4: Festeig i Girabol.
2: Ho he dit de memòria sense mirar cap paper, eh?
4: Hòstia, doncs felicitats. Hi ha molta gent que té una mena d'ictus quan diu aquest nom.
2: Sí, és veritat, eh? Mira com riu aquell. A veure, però llavors tu no ets un tio avorrit. No, ja es veu que no ets avorrit, però la gent podria pensar-ho amb això de la música aquesta que escoltes i tot això que fas.
4: Clar, jo procuro sempre...
2: Clar, perquè un tio de la teva edat, dius, home, aquest tio ha d'estar amb els tiets.
3: Escolta,
2: i ha d'estar a l'Apolo fotent el gamberro i no...
4: Però ja, és que es pot fer tot, eh?
2: Exacte,
4: aquesta és la gràcia. Clar. Bueno, l'Apolo em queda mica lluny, entens? Bueno, però a Vic ja tenim llocs on passar-nos.
3: Allà, on aneu a les...
4: A la Cabra es va molt.
3: A la Cabra o a l'Era del Sot.
4: Amb el Xuma. És una mica més la vostra generació.
3: Sí, és veritat. Ai,
2: no li diguis. Pobre tia, que té 32 anys, no li diguis vella.
3: No, és que l'Ernest Codina i l'Arnau Mulet, els de RAC 105 anaven sovint allà.
2: El Mulet és a parlar?
3: Collons, el Mulet i vas fer l'Endic, diria. Sí, sí.
2: Ara és aquest que està aquí al matí, no? A RAC 105, molt simpàtic.
3: Doncs escolta, jo aquest cap de setmana vaig fer l'exercici d'escoltar Mozart per empapar-me...
4: Ai, què dius ara?
2: Això no t'ho creus ni tu.
3: Mira, dissabte a la tarda em vaig posar
4: ja
3: Mozart.
4: Crec,
3: de veritat t'ho dic molta estona. A mi m'agrada molt la música, a més a més.
7: Li està afectant lo de la cançó brusca, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, perquè la tia està...
3: Però té un punt una mica com de... Totes les cançons em sonaven, vull dir, que totes tenen, a més, no? Que,
4: sí.
3: Que...
2: Per tant,
3: però té un punt de psicòpata, escoltar-lo, pot ser?
4: Què,
3: o és una cosa meva?
4: Bueno, escoltar Mozart és psicòpata?
2: Atenció, és una pregunta curiosa.
3: No, doncs no. És...
4: No, però per què ho dius?
3: No sé, perquè té un punt així, la música clàssica, no sé per què em portava això. Potser he vist alguna pel·lícula que...
4: Vale, no ho sé.
3: No, jo volia compartir-ho amb ell i no hauria d'haver-ho fet, així que tornem a fer Festeig i Girabol.
4: No, si m'encanta.
7: Això és una consulta de psicologia, eh?
2: Sí,
4: jo el que sempre dic, quan, per exemple, Mozart, que és el meu compositor per excel·lència preferit de la vida i amb qui tinc una relació com... et sento extramusical.
2: Home, com pots tenir una relació extramusical amb un mort?
4: I això és fort, eh?
2: Home, clar, és que sí o no?
4: Uau, molt ben tirada, increïble.
2: Ho he flipat
4: ara.
2: És el Marc Espejo. Sí, home, està...
4: Ai, és molt íntim, eh? Voleu explicar això ara?
2: A veure, un moment. A veure, segons que sigui, Gila, hi ha una càmera gravant i t'ho penjarem a Instagram, segons la guarrada que diguis.
4: No, no, però, hòstia, sí, jo des que soc un nen petit connecto enormement més amb la música de Mozart que amb qualsevol altre compositor, m'ha passat sempre. Fins un dia que vaig descobrir, per exemple, que la flauta màgica es havia estrenat el dia del meu aniversari. A l'òpera...
2: El 30 de setembre.
4: Bravo, 30 de setembre.
2: Ho hem dit aquí, ja, tampoc és
4: molt... No, però molt bé, molt bona memòria.
2: Bueno.
4: I bueno, és igual, i tot d'altres coses que m'han anat...
2: I hi ha altres dates coincidents amb el Mozart.
4: Sí, que no vol dir res, però és veritat que amb Mozart hi tinc una relació certament especial, diguem-ne, sí.
7: Tot està connectat.
4: Em passa.
7: Com el wifi.
4: Em passa.
7: Déu és un stalker, no?
4: He dirigit el Riqui un parell de vegades, ja han sigut experiències meravelloses, per exemple.
2: Avancem, que hem de parlar de cop de rock. Podrà veure el Teatre Coliseum del 3 al 6 de setembre. Vinga, què?
4: Som-hi.
2: Bueno, ja hi anirem. A veure, l'any 2016, a la ràdio sonava Justin Bieber, sonava Charango, sonava Coldplay, sí. Tu tenies uns 17 anys aproximadament,
4: sí.
2: I et fots escriure una òpera, Ferides.
4: Veritat.
2: Com pot ser això?
4: Primera, perquè jo era molt innocent en aquell moment. Jo no era conscient de la magnitud de la tragèdia que comportava compondre una òpera. I encara menys produir-la.
2: Amb 17 anys em sembla arrogant, fins i tot, posar-te
4: no,
2: a compondre
4: no.
2: Una... Ah, no? No?
4: Ai, bueno, perdona, et passava arrogant.
2: Bueno, no sé, no?
4: Absolutament, però vull dir que tal com em va néixer a mi la idea, va ser una cosa justament molt íntima, sense necessitat de que s'arribés a fer pública mai, diguem-ne. Ho vaig fer molt perquè em va venir de gust, genuïnament, fer-ho. I ho vaig fer amb 3 estius, de fet. Volia compondre una en català.
2: Val.
4: I d'estil mozartià, justament per això que us deia, per aquesta connexió amb la figura de Mozart. Però la cosa va com començar a ser una mica... Ostres, està feta i està sencera. vam dir, hòstia, per què no mirem de que sigui una realitat? I per mi va ser un màster molt bèstia a nivell de creació, però també de producció. De fet, ara mateix, avui en dia, doncs, tinc la meva pròpia productora, que es diu La Barca, des de la qual doncs, estem produint, per exemple, el Cop de Rock, no? I això que deies una mica tu abans, és dir, jo m'he vist volent ser artista en aquest país, que una mica és, nano, o et fas tu mateix les cosetes, o costa molt treure el cap, destacar. Per tant, he picat molta pedra i vaig començar una mica amb aquest projecte, amb Ferides.
2: Amb el de l'òpera.
4: Amb el de l'òpera, sí.
2: Que són coses que no sabria ni per on començar. O sigui, compondre una cançó, dius, mira, fas una lletra, que rimi una mica...
3: Per entendre una mica...
2: Oi, atenció, cuida-ho.
3: Quina és la feina de compondre... O sigui, quin és l'abast?
4: Què comporta, no?
3: Sí.
4: El que vaig fer, primerament, en el cas de Ferides, va ser... Vaig

0: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
1: A Clínica Pi Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pi Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiesteller.com.
2: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
3: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha a la venda la loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Juli Garreta, que per cert l'interpreta l'Arnau Tordera.
5: Hombre, està, grande.
4: Està brillant. Apareix Pau Casals, apareix Conxita Badia. Per tant, com grans noms d'aquella època i aquest espectacle vol reivindicar-los.
5: I abans d'anar al Cop de Rock, és que podíem comentar moltes coses de la teva trajectòria, tot i ser tan jove, insultament.
6: Superinteressant.
5: Fa... Ah, molt bé, doncs allarguem, eh? I fins a les 8. Pensa que venia de tertulià d'esports, eh? No se t'oblidis. Sí. I la primera que vas dirigir una orquestra, la primera vegada, quan va ser això? Home, no t'ho penses
4: a
5: tant,
4: veure.
5: Tio. No,
4: depèn del que consideres orquestra. Sí que és veritat que...
5: Quan uns senyors asseguts que van de negre, tu mous els braços així, amb una batuta que ningú sap per què es fa, però per allargar el moviment, i ells ja saben, el que toca no diu la partitura, no sabem què hi fa el director.
4: Això és veritat, no sabeu per res, un director d'orquestra.
5: Molt bé.
4: No, jo quan tenia 9 anys, 8-9 anys, vaig estrenar una petita peça musical, diguem-ne, amb uns quants músics asseguts, i jo fent veure... dirigint, a favor que dirigia, en tot cas. Llavors, potser va ser la primera vegada que vaig tenir una experiència propera a la direcció d'orquestra, als 9 anys. Però una mica més seriosament, potser als 16. Però sí, als 16, sí.
5: I això del Palau de la Música, que ho hem vist molt a Instagram, perquè està molt pesat a Instagram.
4: Jo, sí, perdó, sí. Sóc un pesat. No, em pots silenciar, si vols.
5: No, ho puc treure, ja està, per sempre.
4: Doncs, això és una companyia d'òpera que es diu Novària i que el gener, febrer, van contactar amb mi per, si volia, doncs, assumir la direcció musical titular, diguem-ne. Uh-huh. I això, fa uns mesos que estic liderant aquesta companyia des de la direcció musical i, ostres, per mi és una sobreexperiència, t'ho diràs, dirigir el Palau de la Música.
5: Home, t'ho diràs, efectivament. Sí. Bé, ara t'ho hem de parlar del Cop de Rock, que no sé que vulguis passar abans pel confessionari de la Rosalia, pots triar. Si passes abans pel confessionari serem més amables, si no t'apretarem una mica
6: va.
5: Més. Què, va, què?
4: Jo he vingut a jugar.
6: Et deixes fer.
5: Posa-li del confessionari, va, posa-li. És la cançó que
7: sona. La veu, jo?
5: Sí.
4: No, molt poc.
7: Fem
4: ara.
7: Un vocal fry o què?
5: No fem vocal fry d'aquest. Va, Rosalia.
7: Doncs res,
5: ella
7: entra
5: al teu confessionari. Ara... Estem al concert de Rosalia, per la Sant Jordi.
7: Has de pecar i passar pel confessionari.
4: Vinga.
7: Saps de què va tot això? Estàs massa ocupat amb les òperes.
4: No gaire,
7: vale,
4: la veritat.
7: Molt bé.
4: Posa'm un context. Vale.
7: Doncs...
5: No, bàsicament
7: has de confessar
5: que...
7: sí. Una perla sí, que hagis...
5: La cançó La Perla, la de Rosalía, que
7: la coneixes, no?
4: No la conec.
7: Com?
5: Hòstia,
7: com?
5: És un marciano, tio.
4: No, però a veure...
7: Fora de l'estudi.
4: Si la poseu, la reconeixeré.
7: Talla-li el micro, però ja.
5: Puja.
4: És això que sona.
5: Bàsicament és una cançó que raja del seu ex.
6: No tinc ni idea, m'encanta, és molt d'Osona aquest noi.
7: Perdona,
6: perquè no li interessa res del que
7: puc. Si vol passar pel confessionari no sap qui sóc, esto què és.
5: Primer, tu relaxa't i tu retira el comentari.
8: Nadie se fía, es una perla, una de mucho cuidado.
5: Correcte. Bàsicament la cançó es fot amb el seu ex, que crec que és el Rau Alejandro, un d'aquests pajos.
7: No, anava per l'altre.
5: Bueno, anava per l'altre.
7: Que era actor, també.
5: Però bàsicament...
7: Ell també és actor, tot quadra.
5: Ah, silencio. Agafa algú del públic i el fot allà dins al confessionari. Un confessionari
4: sí.
5: I la gent o raja d'un ex o explica alguna cosa que ha fet ell com a perla. S'entén un perla, un tio que deixa tirar la tia o que li fa una portada
4: a la tia. D'acord.
5: Vale, llavors...
4: Vale.
7: I tens cara de ser molt perlós, la veritat.
5: Vale. Però clar, si t'hem agafat tant en pilotes, potser deixem-lo del perla per una altra hora. Eh?
4: Puc quedar molt malament, diguem-ne.
5: No, pots dir... Pots...
6: No, mira, t'he de dir si que tu... això és una cosa que portem fent des de principis d'estiu
5: sí.
6: I de moment, Jofre, no ha funcionat.
4: Però l'objectiu quin és? Que jo expliqui una cosa dolenta
7: sí,
4: que he fet?
7: Sí, que confessis alguna
4: cosa. Mal moment per preguntar-me això, la veritat.
7: Ostres! Està fent alguna molt malament.
4: No. Eh?
6: O li han fet, no sabem.
5: Ojo!
6: Deixem el silenci.
4: Bueno, però també puc parlar d'alguna cosa de fa molt de temps.
7: Preguntes, eh?
4: O he de parlar d'alguna recent.
5: Pot ser de qualsevol època.
7: Flag, eh?
9: Ojo, porque por la línea 3
5: tenemos
9: a una

0: persona que no. quiere decirle algo.
1: Però sense prèvia, o sigui, seria en plan, buah, sí, ha passat això.
2: Confessa, no, ja està.
3: Confessa, si vols, eh.
1: Buah, no, em feu això, no em feu això.
2: Veus?
3: No, perquè l'hem acollonit molt.
1: Ara sí, ara sí.
3: Però res supera el teu comentari sobre la gent d'Osona i Rosalia, eh?
2: Però sí, a mi la gent d'Osona m'encanta. Crec que és on està la Catalunya, de veritat, és allà.
3: Bueno, ves dient coses que anem de...
2: És veritat.
3: A cada comentari empitjorem
2: l'anterior. Però si és del Maresme, jo vaig aprendre tot a Osona.
3: Tot? Va, a cop de rock, sisplau. Dale, pinxa.

0: És que és nostàlgic, això, eh?
1: Sí?
0: Sí, el temps que vam recordar, quan anem de concert, tot això, ara, hòstia, no, no em fotis això.
2: Home, i que més que hi hagi els Pets, o sigui, cançons d'aquella època, sí, de la bona època del rock, uf, Sopa de Cabra...
0: Bueno, ara has de fer la promo, diguem-ne, vale? Que d'haver-hi algú de la, de la discogràfica d'això, i tu, que també... No és la teva productora, també, això?
1: Sí, sí, tant,
0: vale,
1: i tant.
0: Doncs, que la gent hagi de... Digue'ls que vagin al teatre a veure el musical aquest, de què va?
1: Vinga, va.
0: Per què es diu Cop de Rock? Quines cançons... Ah, bueno, aquesta és una creada ad hoc pel musical, entenc jo.
1: Aquesta que sentim, sí, correcte, és l'única.
0: És la típica de l'estribillo, la que canteu al final, la gent aplaudeix i la deu cantar durant el mig.
1: Correcte.
0: Per cert, o sigui, hi ha musicals que no tenen cançó d'aquesta, que no, cançó leitmotiv, diguéssim, i que no la canten al final i penses, tio, qui és el tonto que escriu això? Però bueno, és igual, centrem-nos en el tema. A Cop de Rock.
1: Sí.
0: Vendos tu su libro.
1: Val. No, Cop de Rock és un espectacle meravellós que va estrenar de Goll de Gom fa 15 anys, que potser, doncs...
0: Jo crec que el vaig veure. Jo estic gairebé segur d'haver-lo vist, sí. Crec que a la Victòria, a més a més.
1: Sí, és el Victòria, van estar fent temporada.
0: Doncs em sembla haver vist el Victòria, mira, jo com la meva memòria de merda, em vist així.
2: Molt bé.
0: Jo sóc molt de la cosa, eh?
1: Doncs no, és un espectacle que com tu deies, fa servir, no, com a banda sonora els grans èxits del rock català, música de Sopa, de Sau, dels Pets, de l'Axambusto Gossos.
2: Oh.
1: És una passada, és una passada. I també alguna puntual, de, per exemple, el Ja t'ho diré, o el Brahms, o sigui, saps? També hi ha picades d'ulleta a tots.
0: Quina del Ja t'ho diré?
1: Els... si vens em trobaràs ballant de puntes damunt d'aquesta...
0: Bauades d'amor damunt serena... És aquesta?
1: Que és aquesta, sí.
0: Bueno, mira, hosti, fins i tot aquesta me la sé. És que amb el Crijonico, no?
1: Ah, exacte,
0: molt
1: exacte.
0: Bé, Crijonico, que
1: sí, sí.
0: Té una mig llibreria a Ciutadella, crec recordar. És una mica llarg d'explicar, això.
1: Bueno.
0: Sí, home, és menorquí, ell. És
1: sí,
0: menorquí. I això, clar, això apel·la una mica als boomers, o no? O també pot apel·lar...
1: Moltíssim.
0: Sí, però és curiós, perquè foteu un grup de gent molt jove.
1: Sí, és a dir, jo crec que l'espectacle interpel·la, evidentment, doncs, una generació molt concreta, la que ara té, doncs, entre 40 i 60, podríem dir, no? Segurament. Perquè estem parlant de la banda sonora de la seva joventut, és evident. Però nosaltres, de fet, nosaltres vam començar a moure això, perquè un parell meu, en Pere Puig, un tio vinculat al món del teatre biguetà, ell ho havia vist, el Cop de Rock original, no? I estava flipat amb el muntatge. I em va dir, hòstia, hauríem de muntar això a Vic. Dic, tio, això és molt gros, eh? Estem parlant de liar-la molt parda.
0: Sí.
1: Però, bueno, vam veure si la cosa era possible, vam veure que sí, l'Atlàntida s'hi va posar bé, i de Goll de Gom també, clar, perquè...
0: Hòstia, home, si donen els drets, ho donen permís, clar. Si de Goll de Gom deia no,
1: exacte,
0: és no.
1: I, de fet, en el seu moment, doncs, quan ens vam posar en contacte amb ells, la seva resposta va ser tan bona que fins i tot ens van cedir bona part de la sonografia original.
0: Ah,
1: no?
0: Sí?
1: I, per tant, màxim agraïment a ells, perquè, evidentment, si no, avui no seríem aquí, és segur. I a partir d'aquí, doncs, efectivament, el grup de gent que es va teixint, principalment de la comarca d'Osona, d'actors, músics, ballarins, clar, són gent que tenim 20 i pocs o cap a 30, per tant, no vam viure el rock català en directe, no?
0: No.
1: Però, clar, com us podeu imaginar, ara aquestes cançons ens toquen a tots l'ànima d'una manera...
0: Però són cançons que tothom coneix.
1: Bàrbara.
0: I no són...
1: Home, hi ha els grans hits, també n'hi ha que no són tan coneguts, segurament, no?
0: I hi ha la cançó aquesta que emociona molt i fa plorar i tot aquest rotllo. I no es fa molta por al Liceu, al Coliseum, que és un espai supergran, eh?
1: És molt gran, sí. Sí, però hem vingut a jugar, escolta, la vida s'ha d'arriscar i nosaltres sabíem que després del gran èxit de Vic, ostres...
0: Clar, però llavors,
2: ja la gent...
0: Sí, ja la veu fer Vic, que era potser un espai de 400, 500...
1: No, la més? Gent de 800...
0: Ah, 800, perdó.
2: És molt xula, l'antida, hi has estat?
0: Molt maco, moltes vegades.
2: I la gent cantaven?
0: No, però he anat pel mercat de música Vic.
2: Sí. Sí, t'entès.
0: Home, no ho entès tu. Hi vaig a molts llocs aquests, eh?
2: Sí, clar. Escolta, i la gent cantava les cançons, perquè sí. Pot passar, no entenc?
1: Sí, pot passar, i endavant, i que passi, és maco. I... Potser hi ha gent que s'ho pren gaire com un concert. I,
2: clar,
1: sí. És que és veritat, comença l'espectacle cantant el Bon Dia dels Pets, i clar, i tens la gent allà...
0: Home, això és fer trampa, eh? Comença el Bon Dia dels Pets és fer trampa. Bueno, doncs escolta'm, a veure, que quedi clar, que només són 4 dies,
1: sí.
0: Ho he dit bé?
1: Sí, sí.
0: 3, 4, 5 i 6 de setembre al Teatre Col·lisió de Barcelona, vol dir que espavilin, perquè després us passarà com l'eclipsi, que no queden ulleres i la gent li sap greu.
2: Passarà.
0: Sí? Passarà. Crec que el primer cap de setmana tu vas a començar les classes i tot això,
2: sí, que t'arregla
0: la gent una mica atontada, aneu allà al Jofre, diu, hola nen, què fas amb això de la música clàssica? No sé si preguntar-te alguna cosa més o ventilar-te.
1: Ah, com tu diguis.
0: Com que has de tornar pels esports, et ventilo, que tinc aquí de Pablo and the Friends que han d'actuar. No han d'actuar, aquests dos venen a parlar, eh? No venen a actuar. Només una última pregunta.
1: Digue'm.
0: El teu Spotify, ara...
1: Sí.
0: Que, o sigui, que a part del rellotet del Mozart i tots aquests tios, que estan tots morts, escoltes música de gent que algú estigui viu? Si t'interessa
3: està
0: alguna
3: clar
0: cosa...
3: Està clar que no, no? Ja ha quedat clar.
0: La Rosalia està clar que no.
1: Aquesta pregunta me la fan sovint i jo el que contesto és...
0: Que no sé qui és la Rosalia.
1: No, no, que jo escolto poca música per oci. O sigui, clar, jo em dedico a la música. Clar. Llavors, és que per mi la música és feina i és... Saps? Llavors, jo per desconnectar escolto podcast, saps?
2: Escoltes
0: RAC1.
1: No, no, però això és veritat, no és una posse. O sigui, clar, és cert, clar, escolto poca música per desconnectar.
0: Molt bé, doncs no et farem passar pel tràngol de cantar.
1: D'acord.
0: Perquè s'ha encantat el dia que vinguis al futbol.
2: Ah, sí. Què dius?
0: Vale? Prepara't alguna... Sí. No.
1: O el dia que em vingueu a veure el Coliseum, també allà. Em vau cantar, també.
2: Oh. No, jo vinc segur, eh? Jo m'agafo les entrades ara. Sí,
1: bé, visca, gràcies.
4: I prostitutes.
0: No,
2: sisplau. Ai,
0: què diu? De veritat, però ja que et conto. Perdó, Jofre.
1: Digue'm.
0: Anava a dir-te Roger.
1: Ah, bueno.
0: Sí, que aquí tenim un cas de Roger Jofre,
2: sí? Roger Jofre, sí.
0: Josep Ferrer. Sí, un d'esports. Moltes gràcies, molta sort, que vagi molt bé l'estrena i que vagi molt bé tot. Vinga.
2: La setmana que ve. Arriba.
0: El micro obert, perdona, és que anava sense cascos. Se m'ha sentit o no? Això és un cachondeo avui, eh? Sí. És un quart de set de la tarda i estan passant coses molt rares. Una li volia dir a la Yael,
2: sí,
0: que per allà tu, bueno, clar, no t'ho puc dir en públic.
2: Ah, no? Oh, quina pena.
0: Després els lletges dels nostres oients, que són molt amables d'escoltar-nos, perquè avui estan passant coses una mica estranyes. Abans hem entrevistat el Jofre Bardolet.
2: Quin crac. O sigui, tinc ganes de parlar amb ell més estona. No, de veritat,
3: no.
2: Era molt crac.
0: Molt bé.
2: A més, li d'escoltar música clàssica, que era de psicòpata, em sento fatal.
0: Li han posat La perla de la Rosalia i no coneixia la cançó.
3: Vaya perla de tio.
0: Cuero.
5: Home, sembla gravíssim.
2: No, però perquè sí. Escolta, perquè ell no escolta música en el seu temps lliure.
0: I els nostres convidats misteriosos, que de moment no els presentem, que venen darrere, us sembla greu o no que el nostre convidat d'abans, que és músic, no conegués la Rosalia o la Perla quan li han posat?
5: Sí, sembla molt bé.
0: Ah, bravo! Què? Què passa, Rosalia?
3: Tallem micros ja d'aquests...
0: No, no tallem, però si encara no els he presentat.
3: No, però...
0: Bueno,
3: què vol dir molt bé?
0: Molt bé, bueno, ho ha dit el convidat, que és el que ve després del que toca ara. O sigui...
3: Otro que va a pillar hoy.
0: No, otro que... Sí. Bueno, Rosalia, tranquil·la, ja vindrà... No,
5: sembla l'AP7 aquí, eh? Tots els col·laboradors anem, ens anem acomodant.
0: Ara m'has donat una bona idea. Vaig a posar el Google Maps a veure si amb el merder hi ha l'AP7 o no, perquè potser està tothom allà amb el ratllo que
2: ens van més xungo. No?
5: Mala idea. Quedant-me sense temps de secció.
0: Exacte. Nosaltres tenim... Encara no t'hem presentat. Ah, bueno, estava sonant la teva música. Però tenim part de l'equip que baixa avui i part de l'equip que baixa demà i estem ginyats amb el tema de l'autopista i el cotxe i tota la història aquesta, eh? Perquè això de l'AP7 demà, pel bolo de Roquetes, que demà anem a fer el programa Roquetes. Els convidats? No. No entenen res del que està passant. Va, poso ordre. La música que sonava abans, no la de Roquetes, que és la del bolo de demà, és la música del nostre estimat Àlex Cubero, que és el nostre analista polític. Després, hi ha dos convidats que venen després, que encara els hi falta per intervenir, però se'ls ha proposat, com sempre, us vol quedar aquí a taula i s'han quedat a taula. Per tant, és algun d'ells els que ha parlat, que li ha dit que li semblava molt bé això a la Rosalia. Us sembla bé que encara no es presenti?
5: Em sembla bé.
3: Ni caldrà.
0: I a l'altre?
5: Sembla molt bé, molt bé.
0: Són dos. Els hi sembla bé tot.
5: I a més, són politòleg i periodista, però no venen per fer de politòleg ni periodista.
0: Ah, sí? Ah, ja t'has dit que parles més. Qui és el periodista i qui és el politòleg? Tu ets el periodista?
5: Jo soc el periodista.
0: On has estudiat, tu?
5: A la Pompeu.
0: Hombre, i el politòleg?
5: Politòleg Pompeu, també.
0: També. Has tingut el Toni Aire, de professor?
5: Efectivament.
0: Hombre, doctor Aire! Hombre, un gran...
5: Mítiquisme.
0: Mira, aquest també el coneix. És que el coneix tot Déu, el Toni Aire. I jo l'havia tingut de col·laborador...
2: Anècdota.
0: A Catalunya Ràdio. A l'any...
5: Quan l'anterior eclipsi.
0: Sí, va, exacte, que cabrón. No me'n recordo, però devia ser el 10, el 2010.
5: El 10, el segle 10. No, fos com a...
0: Ja era bo aquella època, ja era doctor, eh? Ja era el doctor Aire, eh?
5: Sí, sí.
0: Quin personatge. Va, tu, a veure, l'Àlex Cubero va fer el repàs de la setmana i ha fotut un, com es diu això, un, no, com es diu, un cliffhanger o una cosa d'aquestes abans. Com es diu el que he fet?
5: Sí.
0: De dir quina relació té l'eclipsi amb la política i si hi ha algú que s'està apropiant de l'eclipsi. Ho he dit una mica per fotre una mica de merder, eh?
5: I la pregunta és?
0: La pregunta és, què està passant amb l'eclipsi i el govern de Catalunya, que els veig com molt emocionats amb el tema?
5: I tu deies, l'eclipsi té a veure amb la política?
0: Exacte. És d'algú l'eclipsi té a veure amb la política?
5: Doncs la resposta és sí.
0: Cuidao.
2: Se l'han apropiat.
6: Exclusiva.
0: Diu el Cuero.
5: No, sí, no. Més del que pot semblar.
0: No, però
5: perquè...
0: a veure, aquesta tarda hi havia una cosa del president Illa a Lleida, crec recordar, no?
2: Tret de sortida de l'eclipsi.
0: A tret de sortida de l'eclipsi, tio.
5: No, tenim una agenda institucional intensa. Aquesta tarda i demà, eh?
0: Exacte, avui hi havia Lleida i després Tarragona, I demà hi ha tot el xou de Roquetes.
5: A Roquetes, exactament.
0: Clar, el tret de sortida de l'Eclipsi l'aniria a fer a l'Estació Internacional Especial. Em sembla un lloc més adequat per fer el tret de sortida.
5: Home, estaria bé, sí. Vinga, si arribes des de la P7...
0: Bueno, a veure què ha rescat l'amic Cubero amb tota aquesta qüestió.
5: La pregunta és... Cuidado. Té a veure amb la política? Sí.
0: Val.
5: Vivim en un moment, i ho hem parlat en aquesta secció al llarg d'aquesta temporada i també fins i tot de l'anterior, on ens trobem un moment on hi ha posicions acientífiques, negacionistes, terraplanistes,
0: amigo,
5: conspiranoides. Avui, o les últimes hores, Llorente, jugador del qual hem parlat, ha dit que ell no veurà... Diu, recomano les meves ulleres per l'eclipsi, i són les ulleres, al final, amb unes ovelletes i transparents, perquè diu que no mirarà l'eclipsi.
0: Ara, aquest és el tontaines que no es posa cremes quan pren el sol?
5: Exacte,
2: sí, Marcos, és que ara, no?, entre la gent aquesta que no segueix, diguéssim...
0: A veure què dirà.
2: Sí. No, i aquesta tendència que ara és no mirar l'eclipsi, perquè som ovelles que mirem l'eclipsi.
5: Ah, aquí està. I què porten les ulleres de Marcos Llorente? Ovelles, dos ovelles.
2: Exacte.
5: Ens trobem davant posicions que no són anecdòtiques, que són molt polítiques, que neguen des del canvi climàtic a les posicions científiques, o fins i tot en els casos més extrems, com l'entrenador que hi ha de futbol, l'exjugador de futbol, dient que la Terra és plana i que han fundat un equip terraplanista directament. I aleshores, davant d'això, ens trobem també governs de caire segurament més progressista, que sí que aposten per aquestes posicions científiques i en fan bandera. Perquè és també una manera d'assentar un posicionament polític. És dir, nosaltres creiem a la ciència, nosaltres creiem en els experts, en els científics, i aleshores, si mirem tota la programació que té Salvador Illa, no només Salvador Illa, sinó també acompanyat de diversos consellers de la Generalitat,
0: sí.
5: I no només de consellers de la Generalitat, sinó també d'alcaldes de les regions, és a dir, també és cert que el govern i el PSC també vol treure capitalitzar això, i de fet,
0: tu has dit,
5: agenda política per avui,
0: sí.
5: Lleida i Tarragona, que són les capitals de les dues demarcacions on es veurà més l'eclipsi,
0: però
5: dos alcaldes socialistes també, Fèlix Larrosa i Viñuales també, Rubén Viñuales a Tarragona. Ara bé,
0: vaya.
5: Més enllà d'això, sí que és veritat que, per exemple, l'acte de demà...
0: Ara pensa que a Palau t'estan posant una creueta vermella, eh?
5: No.
0: Està algú a Palau
5: pensant... Al contrari, però...
0: Aquest desgraciat però... del Cubero...
5: No, però a veure, tot el que siguin també... No hem de ser tampoc ingenus, i la política, les coses es fan per estratègies polítiques i per també capitalitzar. I si hi ha un abandonament per part d'una part, doncs tu també fas bandera d'aquestes posicions pro-científiques, i de fet, a l'acte, per exemple, de demà a l'Observatori de l'Ebre, doncs hi haurà convidada l'astronauta estadounidenca Ellen Baker, l'astronauta i exministre Pedro Duque, un premi Nobel de Física, experts en exoplanetes, fins i tot un dels principals fotògrafs de l'univers que hi ha ara mateix a l'actualitat. És a dir, el que volen també amb totes aquestes iniciatives, i també demanant a la població que s'impliqui en l'observació també de l'eclipsi, és convertir Catalunya, que és un dels llocs privilegiats per aquest fenomen, doncs convertir-ho també en un gran laboratori d'observació. I podríem pensar, home, però això ho fan totes les presidents i totes les comunitats, doncs no. De fet, hi ha alguns mitjans que a les últimes hores han avaluat quina era la implicació de certes comunitats autònomes on es veurà aquest eclipsi total en totes aquestes iniciatives per observar, per animar la població, etc., per implicar-la. I, per exemple, hi ha dos comunitats governades pel PP, Galícia i Castella i Lleó, que no han aportat al govern, a la comissió interministerial, la que s'encarrega de coordinar totes les iniciatives que es fan a tota Espanya, no han aportat informació sobre els punts oficials d'informació, ni tan sols apareixen a les seves webs oficials, és a dir, com si allò tampoc els hi passés per allà de casualitat. És a dir, també la implicació en tot això també és una demostració de que la política també pot ser l'eclipsi, en aquest sentit.
0: Bé, aquest acte que has dit realment és un acte molt interessant, i nosaltres ho sabem perquè demà anem a Roquetes, anem a l'Observatori de l'Ebre a fer aquest programa especial, perquè mires així.
2: Amb molta il·lusió.
0: Primer hi va, bueno, no fotem cachondeo, primer hi ha el Sergi Embudio de 7 a 12, i nosaltres de 4 a 9. Tota la tarda, si vols venir, bueno, no es pot venir perquè és un acte...
5: A deixar la ràdio tot el dia
0: però,
5: passada.
0: Però, tot aquest nom que has dit, passaran per allà i algun d'ells passaran pel nostre programa.
5: No, i s'ha de veure, per exemple, el govern espanyol també, com a govern també progressista a favor de la ciència, etc., també ha programat una sèrie d'actes, programació també a Televisió Espanyola, aniran els dos astronautes espanyols actuals més importants, Pablo Álvarez i Sara García, seran també a l'acte que organitza el govern, que es diu, per cert, Eclipsados i Eclipsados. eclipsades per la ciència, també molt inclusiu en el llenguatge.
0: Sí, no, sobretot, això que em falta.
5: I després sobre l'eclipsi...
0: No, raro que no diguin persones eclipsades, persones eclipsades o
5: també podria ser. Però sobre l'eclipsi també m'ha creat atenció, ara també per la gent que pot tenir por o no a mirar l'eclipsi directament o amb ulleres, el que sigui, etc. També una entrevista que ha sortit a les últimes hores vinculada a la política indirectament,
0: sí,
5: que és l'Independiente ha entrevistat a l'exdiputada de Ciutadans al Parlament Andalús, Mercedes López Romero, que en el seu cas aconsella no mirar l'eclipsi ni amb ulleres. I en aquest cas...
0: Però per temes mèdics o...?
5: Bueno, ella té una experiència traumàtica relacionada amb els eclipsis. En el seu cas, quan tenia només 8 anys, va quedar cega del 90% per mirar directament l'eclipsi en un joc amb altres companys. Res, tenien tots 8 anys, 5 anys, 6 anys. Estaven mirant en aquell moment un dels eclipsis, que no era total, però un eclipsi. Es van escapar, diguéssim, d'on estaven els pares mirant amb ulleres, i van fer una mena de joc de veure qui aguantava més estona mirant l'eclipsi sense ulleres. En aquell cas, nens, ella va quedar, fins anys després, al moment no li va passar factura, però als 14 anys va començar a perdre la vista i pràcticament la té del 90%, una ceguesa del 90%. Ella, en el seu cas, sí que fa un missatge col·lateralment amb la política, vull dir que està relacionada perquè posteriorment va ser diputada de Ciutadans a Andalusia i de fet també es va encarregar, va ser com responsable de la direcció de discapacitat del govern andalús, però en el seu cas, diguéssim, bueno, alerta bastant sobre les conseqüències, diu, sobretot controleu els nens petits, no us confieu perquè pot passar això, i a part ella diu, és que ni, no val la pena ni el risc, o sigui, ni ho mireu. Bueno, jo no seria potser
2: és còmode,
5: tan alarmista.
2: Sí, però, no, però... Si t'ho poses a la tele també és molt còmode, eh? Vull dir...
0: I a la ràdio, sí, també. Sí.
2: I a la ràdio.
0: A la ràdio, però sense volum. Sí, sí.
5: I tu aniràs explicant tot el que passa?
0: Tot el que passa.
5: Ah, bueno, no, perquè arriba, sí, allargueu la programació.
2: Sí, home, clar. De 8 a 9.
5: Ah, molt
0: sí,
5: bé.
0: Sí, una hora més. Home, seria el gènere tonto anar a fer un especial de l'eclipsi i marxar a les 8.
5: Se faràs com una Lídia Heredia i a la connexió que va fer explicant.
0: Exacte, l'hem posat d'exemple moltes vegades al moment...
5: Gran crònica, de Lídia Heredia, aquella.
0: Correcte, i l'efecte que pot causar en un periodista com és això, la percepció de l'eclipsi. Com ens pot alterar?
5: Bueno, no. I va ser, jo crec que la gràcia d'aquella connexió va ser també la naturalitat de la Lídia. Entusiasmada i emocionada pel que estava veient, que era, és que tu vas... Jo estava mirant, la recordo que l'estava mirant.
0: Sí, jo vaig en directe, també.
5: I la mirava més a ella que la imatge de l'eclipsi en petit.
0: Sí, ulleres,
5: i això li parla molt bé també com a periodista de la Lídia.
0: Doncs demà intentarem descriure el que veiem, si és que el temps ens ho permet, que això també ens comença a dubtar. I a més a més, a l'Espejo, el nostre tècnic de so ha triat una musiqueta pel moment de l'eclipsi. Que jo crec que et farà caure una llagrimeta i tot, eh?
6: Espero que sea Cibeles.
0: No, Cibeles no. Bueno, per tancar aquest tema, per dir ja estem, no?, de l'eclipsi.
5: Sí.
0: Quan has dit això de la ciència, la contraposició de la ciència amb el fetxeria i tal, m'has recordat, però és que és impossible, ara em tiro un triple i a ell, el Pedro Sánchez, quan va passar alguna cosa d'aquestes mogudes o el Trump o algun pájaro, va dir «Yo estoy con la ciencia», perquè sense que vingués gaire tom. Quan hi havia una... No et sona, tu, aquesta controvèrsia? Es parla de fa menys de 2 o 3 mesos, eh? Bastant recentment.
5: Em sona, però no la situo.
0: Bueno, ja...
5: Però, vam parlar també aquí, quan va haver la polèmica de la gorra, de Ferran Torres...
0: Hombre,
5: de la gorra, també vam recordar que en la utilització també de la gorra, aquesta trampista amb la mateixa, diguéssim, tipografia, etcètera, a l'abril crec que va ser que Pedro Sánchez va fer uns stories fent exercici a la muntanya, portava una gorra molt similar a la gorra trampista i ficava... Make science great again. Que també era una manera de posició política en contraposició
0: doncs
5: a l'administració.
0: Potser confongam aquesta història a la gorra. Sí.
5: Podria ser, sí.
0: Sí, era això. Make science make great. Era això que explica ell. Hòstia, molt bé. Doblarem el sou. Fas molt bé.
5: Ah, val. Això està gravat, eh? Està gravat.
0: Com tenim la qüestió de Ceuta?
5: Jo crec que la derivada interessant ara és la pregunta de si tota la qüestió dels menors, del repartiment o el futur, diguéssim, dels menors que hi ha ara mateix a Ceuta després d'haver traspassat la frontera del Marroc amb Espanya, si pot arribar a posar en perill les aliances PP-Vox. Recordem que el 2024, una mateixa situació en la qual s'havia de fer un repartiment dels menors no acompanyats, que en aquell moment estaven a Canàries, va provocar una crisi política de primer ordre entre PP i Vox i, de fet, va acabar derivant amb el divorci de Vox dels governs autonòmics, la sortida de Vox d'aquells governs i un trencament que en aquell moment va posar contra les cordes també el PP i les seves estabilitats parlamentàries a diferents comunitats, la sensació del que pot passar ara és que passarà tot el contrari. És a dir, el que diuen les fonts a Madrid, sobretot molt vinculades a Vox, això a dia d'avui, perquè tot pot canviar, és que a priori tot el que passi amb el repartiment dels menors o no, o la repatriació dels menors no acompanyats cap al Marroc o repartiment a diferents comunitats, no farà trontollar aquestes coalicions de govern a diferents autonomies. Per què? Perquè ja ha signat un pacte de no agressió ara mateix entre PP i Vox. Ara mateix els d'Abascal i els de Feijó consideren que en pocs mesos el govern de coalició pot acabar trontollant o simplement s'acabi la legislatura i amb les crisis acumulades...
0: Perdó, has dit el de coalició, vols dir el Frankenstein, eh? El de Pedro Sánchez.
5: Bueno, el govern de coalició. Sí, sí, una cosa és la majoria, sí, Frankenstein, sí. Comprant el relat, i l'altre el govern de coalició entre PSOE i
0: Sumar. Que no s'entengués que era el govern de coalició del PP i Vox.
5: No, perdona. El govern de la Moncloa pot acabar trontollant, ja sigui perquè se li acabi la benzina i s'acabin convocant eleccions al 2027, o per les crisis, les reiterades crisis acumulades, ja siguin de forma per errors propis, com també crisis sobtades, com pot ser això de la crisi migratòria, també la crisi dels diferents incendis acumulats, etc. Però, com deia, ara mateix ja ha signat un pacte de no agressió entre PP i Vox, esperen que al final això acabi passant factura al govern de coalició, intenten no caure en el que ells consideren una trampa també del govern central. Recordem que aquest dijous hi ha convocada una reunió de la ministra d'Infància, Cira Rego, amb els diferents responsables d'infància de les comunitats autònomes per avaluar què passarà o com s'ha d'actuar amb els menors. Ara mateix el govern central, això és una patata calenta també del govern central, i estem sentint a tot i escoltant a tot de ministres dient el que s'ha de fer és, avui hem sentit, per exemple, a Cira Rego defensar que el reagrupament familiar dels menors s'ha de fer sempre que sigui possible. També el ministre, per exemple, Álvarez, que avui s'ha reunit amb el president de Ceuta, també ha deixat clar que fins a l'última persona que ha entrat irregularment al Marroc tornarà a Espanya, tornarà al Marroc. Félix Bolaños ha anat en la mateixa línia. Aleshores, ara mateix...
0: Hi ha hagut un petit canvi o una intensificació de la posició del govern del PSOE, amb això?
5: Bueno,
0: El fogó, hem pujat una mica la intensitat del fogó, sí, en el sentit de ser més clars.
5: És una patata calenta per ells. També és cert que són més clars, i no, perquè quan parlen de reagrupament familiar, no diuen clar si el reagrupament familiar serà al Marroc o a Espanya.
0: Clar.
5: Perquè una opció també... El problema dels menors no acompanyats és que és molt difícil de solucionar perquè legalment no es pot solucionar de forma col·lectiva. Ho has de solucionar de forma individualment, casa a casa.
0: Bueno, bàsicament hauries de localitzar els pares, i si els pares estan localitzables, que tornin amb els seus pares, no?
5: O els pares. No, és que no és tan fàcil, perquè tu has de localitzar si tenen una família a la qual retornar al Marroc. En el cas que es localitzi la família, el menor ha de dir si vol tornar. Perquè el menor pot dir, mira, la situació de la meva família no és la més adequada, jo no vull tornar, necessito un futur millor, la meva família no em dona la vida, la situació vital suficient i necessària per poder prosperar, i per tant em vull quedar aquí. Aleshores, tu has de veure aquesta situació del menor, però quan parlem de reagrupament familiar també podria ser, i és una de les variants que estudiarà també la Moncloa, reagrupar-los si tenen família a Espanya o a Europa.
0: Ah, si ja la tenen per aquí.
5: Si la tenen aquí, també la derivarien cap a la seva família. El Marroc, a priori, també vol col·laborar en aquesta també solució del problema, però també després hi ha una altra derivada, que és el que pugui passar el 15 d'agost. Avui hem sentit Álvarez també molt contundent avisant els marroquins, els joves marroquins, que es proposin el 15 d'agost, que és una de les dates que està corrent a xarxes de que podria haver de nou una sala a la frontera, dient no vingueu, no us espera cap futur aquí, no us deixarem entrar o us repatriarem de nou. Per tant, ara mateix en aquest magma és on s'està movent tota la crisi a Ceuta. També és significatiu una cosa, que és també l'enduriment del discurs del PP. Tot i que el PP acudirà a aquesta reunió de dijous,
0: sí,
5: a diferència dels vicepresidents o consellers d'infància de Vox, el PP sí que ha dit que assistirà per escoltar en aquesta reunió amb la ministra, però hi ha també un enduriment de lingüístic, anem a dir, de semàntic,
0: retòric, sí,
5: retòric d'alguns dirigents del PP, i és en la paraula invasió. Anem a escoltar el que deia avui el president de Ceuta, Juan José Vivas.
6: Pero sí conviene repetirlo, recordarlo, y así se lo hemos hecho saber al ministro, que Ceuta ha sufrido y sigue sufriendo una invasión. Que Ceuta tuvo el día 30 de julio un asalto, un ataque, una violación de nuestra integridad territorial, y que muchas, calculamos que unas 10.000 de las personas que participaron de esa invasión todavía permanecen en Ceuta.
5: Fixeu-vos, la reiteració de la paraula invasió. També vam sentir ahir el president de Melilla, també, Juan José Imbroda, a la COPE, parlant d'invasió pura i dura. És a dir, els dos presidents de les ciutats autònomes parlant d'invasió. Feijó també l'hem vist adoptar la paraula invasió. Semblen la sensació és que hi ha un argumentari també des de Gènova sí, per això, començar a incloure aquesta paraula per també jugar aquest joc d'equilibrismes. És a dir, anem a la reunió amb la ministra d'Infància, anem a parlar dels menors no acompanyats, del seu futur, perquè també saben que la llei obliga a gestionar aquests menors i que no s'hi poden oposar, però al mateix temps utilitzem aquestes paraules. Per cert, també significatiu que hi ha una entrevista a OK Diario, Feijó ha revelat que el seu primer viatge, si és president, serà al Marroc. Això pot semblar una cosa sorprenent, no ho és, perquè tradicionalment, des de Felipe González, tots els presidents, el primer viatge que fan després de ser escollits és al Marroc, sempre, Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy, només Pedro Sánchez al 2018 s'ho va saltar. I el primer viatge que va fer va ser a França amb Macron, la visita. Ell ha dit que si és l'escollit president, i jo dono per fet, aleshores la seva primera visita serà al Marroc, però no per precisament per anar... No, per posar una posició dura d'Espanya
2: i que
5: no permetran una...
2: Anirem allà a envair nosaltres.
0: No, senyora Rigol.
2: Que tots estan aquí.
0: Senyora Rigol, tranquil·la.
2: I no hi quedarà
0: pas gent. Vale, calmis una mica. Bé, doncs anem a aquest tema per tancat. Mala peça al taler,
5: Sí,
0: sí, home, sí.
5: Sí, amb aquest tema. El que passa és que també t'he de dir una cosa, que també en la posició dels menors no acompanyats hi ha un salt qualitatiu respecte a fa dos anys, que és que tant PP com Vox saben que no es poden oposar legalment
0: a la llei,
5: per la llei d'estrangeria a acollir menors no acompanyats, si ho han de fer. Aquí ve el canvi de posició de que Vox potser sigui menys bel·ligerant amb el PP, perquè sap que el PP també està lligat de mans davant aquesta situació.
0: Bueno, i al final tot ve a l'adveniment aquest que, quan hi hagi eleccions, vinguin el PP i el Vox a manar a tot arreu, i a veure què passa.
5: A veure què passa.
0: Molt bé, abans d'acomiadar-te, et veig una mica pendent de les xarxes i dels merders que hi ha en els twitters i aquestes coses.
5: Ho han passat moltes coses aquests dies.
0: Sí.
5: Serà molt breu, ho diré molt breu, bueno, alguns titulars, només per...
0: Els Vitara aquí, que volen actuar ja, mai millor dit, i
5: sí,
0: parlar.
5: Molt ràpid. Una cosa que acaba de passar les últimes hores i que jo crec que és significatiu també. El ministre Òscar Puente, no sé si ho heu vist a Twitter,
2: Mamarracho.
5: Molt beligerant amb el rei Felip VI.
0: Sí, arran... a mi m'ha creat l'atenció, això.
5: Sí.
0: Posem en context, explica-ho bé.
5: Tot ve d'unes imatges que van córrer per les xarxes del rei Felip VI fent-se una fotografia amb Javier Negre. Javier Negre, sabem que és un agitador, impulsor d'aquest pseudomitjà que es diu Estado de Alarma, EDATV, promotor també d'agitadors com Vito Quiles, també...
0: Això paga el Marcos de Quinto.
5: Això és un... Això el dia que surti tot... Sí, això sí que són clavegueres i no... Bueno, les altres també, però aquestes sobretot. Doncs bé, en aquestes imatges veu Javier Negre parlant amb el rei i fent-se una fotografia enmig d'una visita del rei, cosa que sorprenent perquè tu ho has dit moltes vegades aquí, apropar-se als reis
0: costa
5: no
0: molt.
5: És gens fàcil.
0: Jo crec que era més que una visita, no era una presa de possessió sud-amèrica o alguna cosa així?
5: Sí, exactament, la d'Abelardo de l'Espriel a Colòmbia.
0: I el tio Soli Costa es fa una foto amb ell?
5: Xerren fins i tot, i són les fotos de forma bastant amigable.
0: Ell s'identifica, no?
5: Sí, no,
0: Javier Negre.
5: Exactament, aleshores... va haver una primera resposta, una primera reacció d'Òscar Puente dient que això era una ignomínia, això ho va dir. Jo crec que és significatiu és destacar-ho perquè és habitual que veiem a ministres de Sumar criticant la monarquia, però no és tan habitual veure ministres del PSOE que normalment amb la monarquia estan bastant alineats o com a mínim...
0: I que diuen que algú de la Casa Reial podria haver fet una maniobra d'aquelles, perquè no es fes aquesta foto, no? O sigui, algú s'ha despistat.
5: Jo he cobert sí? molts actes de la Casa Reial.
0: I tu et fots...
5: Admiren, t'ho dic així, et baixen fins i tot els calçotets per veure què portes o si portes una bomba.
0: Si Alex Cubero, que tampoc fa massa pinta mala persona. Bueno, el Javier Negre...
5: Bueno, serà pena,
0: S'acosta el rei Felip VI, i es fot al seu costat per fer una foto.
5: És perquè algú ho ha deixat fer.
0: Val, o sigui, perquè si no ve un paio i diu, hòstia, o l'aparta dissimulament i el rei l'envien cap a una altra banda.
5: Exactament.
0: I per això està cabrejat el ministre.
5: I Javier Negre, que fa temps que està a l'Argentina també, perquè és un dels impulsors de tot el discurs de Javier Milei. Vull dir, és una persona també ara molt situada a l'entorn trumpista. És una persona que segur que el rei coneix. Per tant, o és un error... o fet amb tota la voluntat de voler fer-se la foto sense saber les conseqüències.
0: I per què estàs insinuant que un ministre socialista obre la veda de ficar-se amb el rei?
5: No, però Òscar Puente, que s'està situant, jo crec, entre un dels noms que poden arribar a ser un possible relleu de Pedro Sánchez en el futur, si Pedro Sánchez acaba caient, o en el futur simplement si cal un relleu, no només va respondre amb aquesta reacció dient que era una ignomínia aquesta imatge, sinó que ha tornat avui. I ha tornat a respondre.
0: Ha tornat a rajar.
5: I a més amb un escrit molt més llarg, dient
0: que
5: el rei és un símbol i no és inocu amb qui es fotografia o amb qui es saluda. Per tant, ho ha de saber. I diu, la seva imatge es contamina i a més neteja la del subjecte amb la qual es fotografia. És a dir, està netejant Javier Negre i es contamina la seva imatge. I segueix, Vull dir, segueix més llarg. Però, per tant, jo crec que és bastant, bastant interessant
0: això és una
5: veure aquesta posició de...
0: De certa profunditat,
5: Sí, i de fet, el primer tuit que repostejava era d'una persona que deia República ja. O sigui, que també, Òscar Puente, Déu-n'hi-do.
0: Molt bé. Deixa'm que li consulti una cosa al Marc, que me l'estan distraient. Marc. Què?
7: Soy Felipe.
0: Va, no comencem, de veritat.
7: Mandar a la Guàrdia Civil a los estudios RAC 1. Sí, al de la Gomina.
5: Però és Miguel... És Miguel Bosé o Felipe?
0: És que t'ho veu una mica així. Va, escolta, Marc, només em queda un bloc, oi, d'aquesta hora? Doncs ens aguardem per als esports i anem directament a les camarades que tenim aquí. Àlex, m'acomiado de tu molt cordialment. Si sobrevivim a l'eclipsi, que és demà, ens veiem la setmana.
8: Efectivament, ha estat un plaer, Coverro.
5: Bueno, que vagi molt bé per la transmissió. Molta sort. Protegiu-vos, Jesús.
0: A part dels comentaris, en tenim moltes ganes. Ara el tema és que foti el temps, que foti el temps adequat. No?
2: I que funcioni tot bé, que no ens estressem.
0: I no t'oblidis, que t'he explicat més d'una vegada, si no, aquesta és la primera, que jo he sopat a Madrid amb Javier Negre.
5: Ah, és la primera vegada que m'ho
0: he dit. Sí, però ho he dit per la ràdio. Cada cop que surt aquest nom m'ho explico.
5: Però amb més persones o només els dos?
0: Hi havia quedat per sopar.
9: Maricori!
0: Bueno, si t'explico el que em va explicar aquest assumpte, però hi havia quedat per sopar. No, va, no fotis la música aquesta. Hi havia quedat per sopar amb un amic meu periodista.
5: Fes d'ells.
0: A Madrid, per allà, a Malassanya, crec recordar. I va aparèixer amb aquest tio, que jo el coneixia. Sabia que era, va, anar prou d'allà d'aquest color. I aleshores li vaig dir, tu, tio, què passa aquí? I vam sopar. I ja està.
5: No. Un altre dia, ara em sembla que amb aquesta secció, però un altre dia seguirem burxant.
0: I em va demanar una cosa, i en aquella època estava al Mundo, i li dic, con lo que heu fet amb els mestres de, com és aquí, de Sant Andreu de la Barca, dic, heu creuat una línia vermella.
5: Bueno, el van fer fora del Mundo, també.
0: Bueno, a marge d'això, però el que van fer...
5: Com has de ser perquè et facin fora del Mundo?
0: La cabronada, no, però em va dir una cosa... Calla, em va demanar una cosa i vaig dir, amb això que heu fet, no. Perquè, home, va ser molt greu el de posar en el punt de mira, publicar les fotos dels mestres.
5: Les fotos, exactament.
0: Els van tenir putejats un bon temps per tota aquesta història del català al pati, no sé quina altra història. Alguna història que es van inventar. Però bé, en fi, això acabarem la història un altre dia,
5: Molt bé.
0: Val, saps qui són els dos convidats que tinc ara, que s'han palplantat aquí? Anava un cafè, sobretot el Tulip, anava fent que sí amb el cap, anava fent que sí. Ara ens canviarem de posició, i aquest s'aixecarà i tu seràs aquí, que així us tinc els dos de costat. Però són els nostres convidats d'avui, que són els Vitara.

0: moment, l'Àlex es queda, eh? Ara vols quedar, però llavors intervens.
1: Perquè... No, he de marxar, però a mi fins que no m'acomiadin no marxo.
0: Però si t'he dit adéu, tio, i he dit que, home, si ven els nous... Els...
1: Ah, ja està, doncs.
0: Sí, home, sí.
1: Molta sort.
0: Au, de veritat.
1: Sou fantàstics.
0: Molt bé, fins la setmana vinent. Si t'he dit fins la setmana vinent, quina part de fins la setmana vinent no m'entén?
2: Perquè sap que no et tornarà a veure, perra.
0: No s'acabarà el món. No,
2: que no vol marxar.
0: Bueno, a veure, els nostres convidats... No, però van vostè això, perquè aquesta cançó que sentíem es diu Fi del món.
1: Sí.
2: Concretament 12 d'agost.
0: No, 12 d'agost no, és que és la professora Olivia Làctia, que és la nostra experta en eclipsis, que té la teoria que demà s'acaba el món, que s'apagarà el sol. No, calli, coi, que s'acabarà el món i no s'acabarà. En tot cas, presentem avui els nostres convidats, que hem dit el nom 70 vegades, no, jo ja no sé quantes, però ho haig de mirar. Uri,
3: jo.
0: Ets tu, sí, ets el periodista.
3: Sí, això diuen.
0: A la Pompeu, m'has dit que havies...
3: Sí.
0: Ara et farem unes, classes, unes preguntes de periodisme.
3: Vinga.
0: I la música te n'ensot.
3: Ja. Perfecte.
0: I el Tulip. No és veritat, és el politòleg. Que sí que feies molt que sí, molt que sí, molt
3: sí.
0: T'ha agradat, la masterclass?
3: No, és que em sap greu que ell no es quedi, perquè jo ho he dit molt, i clar.
0: Ja. Doncs queda't una Tuli, estona.
4: És guai, el Cubero.
0: No pot.
3: I el Tulip crec que s'ha d'apuntar que és increïblement fan de RAC1, eh? O sigui, aquest tio li preguntes
0: ara,
3: quin programa es feia a les 12, a una, de la programació de la temporada, no sé qui... I t'ho diu.
4: Que guai!
0: I és el primer cop que veniu a RAC1, tots dos?
3: Vaig venir a la competència farà cosa d'uns 10 anys o així.
0: Ah. De públic.
3: Sí.
4: Clar, per tant, els nous estudis...
3: Tomàs Fuentes.
4: Sí. Ah, en Tomàs Fuentes.
3: Sí. Els nous estudis encara no hi havíem sigut, però som els dos bastant amics d'en Marc Simón.
0: Sí.
3: I és com si estigués...
0: Hombre! L'humil de cada casa.
3: De fet, més et diré, Marc Simón és membre fundacional de Vitara.
0: Correcte.
5: Lo tenemos por la línea 3.
3: Truca. Va ser el primer teclista de Vitara.
0: Correcte.
3: Va venir a 3 o 4 assajos.
0: Perquè a la gent on és ensenyada, el Marc Simón...
3: S'havia donat la tecla. I va arribar la Julieta.
0: És el responsable de xarxes. Durant l'any.
4: De RAC1.
0: Jo tinc dos telèfons seus.
2: I sí que sap qui és la Rosalía i li agrada.
3: Sí.
0: Però no em contestarà el tio. Espera, truco.
4: Prova.
0: Aviam, amb l'altaveu. Però pobre tio, està de vacances. Aviam si està...
3: Sí, crec que està... Sí. Aviam.
0: Això sí que... Bueno, llavors el Marc Simón fa molts vídeos, xarxes i tot això, i surt, i és un tio que en sap de música. De vegades el Basté el fa intervenir al seu programa. I
4: el Cap d'Extintors li diu al Basté.
0: Ah, sí, no sé per què li diu el Cap d'Extintors. El té encès,
3: el combustible. És més.
4: És veritat.
3: És més.
0: Ui.
3: Hem de revelar que aquí cada setmana fem una porra.
0: És veritat.
3: Amb l'Uri.
0: Hola?
4: No.
0: Què, tu ens? No, que no senti el número. No, Paca, que no se senti. Que no...
4: Ai.
3: Clar, se'n filtra el número.
0: No, espera, li deixem un missatge.
4: Què feu? Vols deixar un missatge?
0: Vale. Hola, Marc, sóc el Pere. Estic en directe i tinc dos convidats que han parlat de tu. Per tant, ara et deixen un missatge.
3: Hola, Marc. Marc, respon, va, que avui no has dit encara.
0: Però digueu-li qui sou.
3: Home, jo crec que amb la veu, espero que no coneixi, no hi ha un problema. Digue-li alguna cosa, Tuli.
6: Bueno, que respongui, perquè li va respondre una cosa i encara no va dir res. Soc el Toni, eh? Marc, vinga, va. Saludos.
3: Molt bé, estimem.
0: Doncs ja està, a veure si ens torna la tornada.
4: Però és que és aquesta aposta que dieu.
3: Cada setmana fem una porra.
0: Quina aposta feu?
3: Fem una porra de quines són les 5 notícies destacades.
6: Del Basté.
3: Llavors li enviem al Marc el dijous quines seran les 5 notícies i acostumem a estar...
6: Perquè ens agrada molt aquell vídeo. El grup es diu Incombustibles, perquè el Marc Simón és l'incombustible, Marc Simón darrere la càmera. Llavors nosaltres diem, avui serà... Tal. Algun cop, jo no ho he aconseguit fer mai, però Tuli ha aconseguit fer algun pleno.
4: Oh, i ara no feu amb l'Embúdia, també, que ho fa? Ho podeu jugar?
3: És que a l'estiu...
4: Es redueix, és veritat que
0: hi ha menys noms. No estan a la tarda. Ostres, bueno, és que acabem de descobrir una història increïble. Vol dir que visca el Marc Simón i visca...
4: I visca Vitara,
0: que la gent es preguntarà, bueno, i aquests tios qui són? Sí o no?
3: A part d'amics de Marc Simón.
0: A part d'amics de Marc Simón, que està molt bé, hem dit que són uns tios que tenen dos EPs publicats, dos LPs, que es presenten aquí amb l'últim disc que es diu BTT Ara,
3: sí.
0: Que és una mena de joc de paraules estrany amb el nom del vostre... El vostre grup es diu Vitara, això ho estan dient bé,
3: correcte.
0: I s'escriu amb dues T's.
3: Sí.
0: Val, i l'últim disc amb el que es presenteu sota el braç és...
3: Ara? Jo crec que es pronuncia igual, es pot dir Vitara.
0: Podem pronunciar igual, molt bé. A veure...
4: És que és boomer, saps?
0: Podeu explicar en un minut qui sou i quina mena de música feu? Ja la sentiran, els nostres oients, però estem presentant-vos cada dimarts o cada dimecres, no sé quin dia ho fem això, ve un grup aquí, l'anem coneixent, anem avaluant gent que tenim al radar, i us teníem al radar sense saber que hi havia la connexió Simón, que això és bastant curiós. Sí. Què són Vitara i què fan? Jo tinc apuntat una cosa, si vols, puc dir el que tinc apuntat per aquí. Tinc apuntat que feu indie rock i rock alternatiu.
3: Doncs mira, doncs ho tens ben apuntat.
0: Bueno.
3: Sí, seria això, i en català, i amb moltes guitarres.
0: I ja fa molt temps que us arrossegueu, des del 20.
3: Portem des del
0: 20. Simón està tornant la trucada.
3: Oh, fot-li.
4: Epa!
0: Espera, ara ens hem d'anar amb l'altaveu.
7: Hola.
0: Hola, Marc Simón, bona tarda.
5: Hola, Pere Mas.
0: Has sentit el missatge de la bústia de veu?
5: No.
0: Val, doncs ves en compte. Primer, estàs sortint per la ràdio, perquè estic en directe, com et deus imaginar. Val?
5: Vale, jo m'imagino perquè estem en directe, sí, clar.
0: Vale, per què vols dir que t'imagines? Tu saps qui tinc aquí al meu costat, que m'han parlat de tu de cop i volta?
5: Estàs amb Vitara.
2: Sí!
0: No, hombre! Bueno, és que estava entrevistant-los i de cop i volta estan parlant de la seva relació amb RAC1, bé, els oients ja ho han sentit, això, i hem descobert que ets el teclista original, sí, o que havia sigut teclista de Vitara. Ara en teniu un, o...?
3: Sí, sí. No. El buit que va deixar
6: el buit
3: massa
6: no es va poder
0: repassar. Perdó, és que heu de cridar una mica perquè us senti, perquè com que he posat el telèfon aquí,
5: sí,
0: no té retorn.
5: Sí, com que no. Home, si en tinguessin no, em sabria una mica de greu, també dic, que perquè no l'haurien dit.
0: Bueno, i, perdona, i on estàs tu, Marc, ara? Estàs a vacances o estàs a algun lloc raro?
5: Sí, ara mateix estic a un poble que es diu Macclesfield, que està com? Al costat de Manchester, que he estat plantant flors i conduint un tractor, literalment.
0: Com?
3: Ah, molé,
0: molé. Plantant flors i conduint un tractor? Bueno, escolta'm, sí. Molt bé, alguna cosa que ens vulguis dir dels Vitara, que ara estem parlant amb ells, i van passant coses, amb alguna cosa del grup que ens vulguis dir, ara que ja no hi ets?
5: Bona pregunta, eh? Jo crec que els hi podries preguntar per noms originals que han tingut al grup de Vitara, perquè Vitara no s'ha dit Vitara sempre. Jo crec que hi ha uns noms inicials que són bastant grans.
0: Noms inicials, també. Vale, doncs ara els diré. Però sí, a canvi, molta estona...
5: Una abraçada de part meva, també.
0: Sí, home, ja t'estan sentint, ells t'estan sentint. Val, sàpigues que t'han deixat un missatge a la bústia veu, que tots aquests, no em surt l'objectiu, però no és gaire reproduïble per a la ràdio, de gent que té bústia veu, i torna la trucada i no escolta el missatge, que dius, llavors per què tens bústia veu?
5: Jo mai l'escolto, mai l'escolto.
0: Doncs treu-te'l.
5: Ja, tot. Va. No sé ni com estàs activa.
0: No, quadrat 31.
2: Va,
0: quadrat, ho dic de memòria, al revés, sí, busca-ho.
2: Com és jeroglífic, tu.
0: Busca-ho.
5: El quadrat 31, quadrat és per fer una trucada anònima.
0: No, és veritat, tens raó. Vaja com tu saps, eh? Tens raó, però ara tirem la seqüència de teclat. Per cert, a la bústia de veu que no escoltaràs mai, el Tulip
5: sí?
0: T'ha dit una cosa.
5: Sí.
3: Val. Sí.
0: A veure quan em contestes allò que no sé què. Que ho tinguis present, que li has de respondre alguna cosa.
5: He de respondre alguna cosa, val.
0: Algú WhatsApp, alguna cosa que no li acabes de contestar. Ho has trobat, Yael?
2: Pel que veig és coixinet, 002, coixinet.
0: Val, coixinet, 002, coixinet, enviar, el botó verd, i s'entrarà la bústia de veu, d'acord?
5: Sí, però no em fa com pena treure'm uno.
2: No, no t'ho treguis, no, igual, no li facis cas.
0: Molt bé, doncs direm el teu telèfon per la ràdio i veuràs com se't vindran les ganes de treure-ho. Apa, bon estiu, maco, gràcies per trucar-me.
6: Adéu, Marc!
0: Bueno, adéu, Marc! No, és que és deliciós això que ha passat. A mi m'ha estat que ens tornés la trucada. Ell sabia alguna cosa que veniu aquí o no?
3: Se l'havia comentat.
0: Ah, xivatos, val, ja ho sabíeu. Val.
3: Home, a veure...
0: Per tant, ha associat la meva trucada amb la vostra presència aquí.
3: Segur.
0: Sí, no, va, ja m'estranyava que fos tan simpàtic.
6: O potser estava, no sé, ha dit que estava plantant flors. Potser estava tan concentrat que...
0: I conduint un tractor.
6: Que guapo.
0: Bueno, estàvem dient que era un grup d'indie rock, rock alternatiu, que vau començar el 2020 amb el Marc Simón als teclats, que vau quedar tan ferits per la marxa del Marc, que el Marc no...
6: Vam començar amb una cover d'El Relámpago, d'Amaya.
2: Oh!
3: I, de fet, va ser una proposta del Marc.
6: De Marc Simón.
3: I a partir d'aquí tot el que va passar va ser gràcies a això.
2: Aquesta aquí és. Uau.
0: Home, tranquil·la. Bueno, el nom ve del grup, del cotxe, no?
6: El cotxe. Suzuki.
0: Efectivament, que és un cotxe una mica antic. El Marc, però, ha dit que hi havien hagut altres possibles noms. I deu ser alguna cosa guarra, perquè si no, no hauria tret el tema, no?
6: No. Simplement eren tan dolents que fa vergonya.
2: Seat Panda.
6: No, ojalà. Seat Panda és increïble comparat. Es va proposar...
3: Indústria.
0: A veure.
6: Es va proposar Escombriaire.
0: Genial, l'escombriaire proposa això.
6: Bueno, originalment, la banda, quan la vaig muntar, volia que es digués Los Más Guais de l'Insti, que això és una locura de nom. Que
0: quants en tenies, en aquell moment?
6: Clar, és que diries, bueno, clar, en tenia 11. No, en devia tenir, que en teníem, doncs, 19. No ho sé. Es va proposar... Què més? El Pol, què més va dir? Orca Moribunda.
2: Ui, sí, carai.
6: Això és molt loco. Orca Moribunda és una locura.
3: I després ja vam passar el que
6: ordinador,
3: es coneix com el català i ja...
6: No sé, coses... Va haver-hi un brainstorming d'aquests de...
0: No, pel que s'ha dit, heu encertat amb el nom, en comparació...
6: En comparació,
0: a
6: sí.
0: A totes les altres coses que podria haver posat. És curiós perquè ara heu posat aquest disc, que és l'últim, el nom de Vitara, que hem quedat que era el mateix, però normalment els grups, el primer que fan quan troben un primer disc,
6: cert,
0: és posar-li el nom del grup, diguem-ne, normalment, o alguna cosa així. I en canvi, el primer, vosaltres li dèieu 2007,
6: sí.
0: 2007, que és el mateix any que teniu la vostra compra d'Instagram.
6: Sí.
0: A veure, què passa amb el 2007, si vosaltres quasi no havíeu nascut?
6: És l'any del cotxe del Vitara meu, o sigui, del que condueixo jo, és del 2007. I jo me'n recordo que al principi vam dir, perquè volíem, la idea, no te'n recordes, que era nom i número, perquè volíem ser tan underground i tan indies que vam dir, no, hem de fotre un nom amb número. I llavors vam dir que vam veure que el del número, quan ho vam començar a dir a col·legues, al Marc Simon i companyia, vam veure que la gent no... O sigui, al principi nosaltres ens vam dir Vitara 2007, com sí, tot junt, però vam veure que el 2007 no...
0: És que si es vaig
6: no,
0: un concert...
6: Ningú el deia, que saps?
0: Vaig un
6: ningú...
0: concert de 2007.
6: Clar, era com raro. Però perquè sí, era el model, perquè jo vaig dir, jo tinc un Vitara. I llavors, dios, quina paraula més guai. Sí. I és el model 2007. Ja està, pum, el número, no sé què. Però llavors va caure com el número, saps? Perquè ningú deia. I vam dir, tu, pues Vitara. I vam dir, conya, pues li fotem a l'EP que anem a treure, 2007.
0: A nivell de branding és complicat, això que esteu dient.
6: Sí.
4: Però el disc és una delícia, eh?
0: Caram!
4: Jo me l'escoltava tot sovint. El 2007
6: és molt bo.
4: És molt bo, que
6: és molt bo, perquè té una innocència, és té preciós, com un algo allà que no hem pogut replicar mai més, ni crec que podrem replicar
0: hòstia,
6: mai
0: però
6: més.
0: Hòstia, però que xungo, llavors, moltes gràcies.
4: Però és la gràcia també d'un primer disc, no? Que vas amb tota la gent, ets ingenu, jugues...
6: Totalment.
4: Escoltem alguna cosa d'aquest primer.
0: És el primer amor. Jo vaig perdut.
4: Mira, aquest, el de Mil Coses, el de Vitara Mil Coses.
0: Ja està sonant. Ah, no, em pensava que està sonant, perdó, m'he liat jo.

0: M'has semblat sentir una veu femenina?
1: Sí, efectivament.
0: De la Julieta? Molt bé, perquè vosaltres ha col·laborat la Julieta, ha col·laborat el Triquell, Soc un bohemio o Galgo lento?
2: Lluís Carrasco?
0: Lluís Carrasco?
1: Encara no. No, encara no, però poder.
0: A Galgo lento, que va venir aquí l'any passat. No sé si te'n recordes, sí, que és a Terrassa.
1: Sí.
0: Ja ho conec.
1: Molt de Terrassa.
0: Ah, sí? Molt de Terrassa?
1: És el Martí, és molt de Terrassa. Molt, no sé com dir-ho, molt pro-Terrassa.
3: Bueno. Sembla que surt, que anem a veure el Barça, Dani Olmo. Ah, aquest és de Terrassa.
4: Una Rambla de Gara.
0: És molt de Terrassa. Ara no sé què us volia dir d'això.
4: Galgo lento, Iorca Moribunda, hagués estat una bona col·labo, eh?
0: Sí,
1: ja sí, sí, sí.
4: De noms.
0: Però us agrada... Primera, que teniu molts amics músics, i bons músics, això per començar.
1: Sí, i bons amics.
0: I bons amics. Bons amics i bons músics.
1: Yes.
0: I, a més, resulta fàcil fer col·labos, perquè moltes vegades les col·labos es fan per motius comercials o per mirar no sé què, però jo entenc aquí que és més una qüestió d'amistat i de... no sé com dir-ne, de qüestió artística.
1: Sí, són no col·laboracions pas... molt orgàniques, et diria. Sí, sí, sí.
0: Ja ho hem dit, això, de l'orgàniques.
1: Ah, sí?
0: Sí. És que és una cosa,
4: jo
0: no
4: m'he enterat, doncs.
0: Sí, no, que es diu molt això, que és molt orgànic, que flueix i tot aquest...
4: Es passa,
1: fluïm.
0: Doncs mira, tenim una cançó també, abans hem posat una cançó que tenia a veure amb que s'acaba el món, la fi del món, i en tenim una altra que té a veure amb el que pot passar demà amb l'eclipsi.

0: Bueno, parla d'un asteroide que cau a terra, yes. A terra, no? I això passarà demà. Ah, no, demà no és això, demà és l'eclipsi, no hi ha asteroide.
1: Demà és mort.
0: No, demà no és mort.
1: Es diu Mort, la cançó?
0: Bueno, aquesta es deia Ciència Exacta, i parla d'això que deia.
1: Sorry, ja t'ha dit Mort.
0: Bueno, hem d'actuar una mica, no? Us volem sentir.
2: Vale.
0: Sí, que... Vale o no? És que a les 7 tinc els esports, tranquils, si ens passem uns minuts no passa res. Ara l'Uri s'ha aixecat a buscar la guitarra, que resulta que l'Uri he descobert que havia estat fent ràdio. Allà en Sintamines on? No miris el guió.
3: Ràdio Matadepera?
0: No es diu Ràdio Matadepera, es diu Matadepera Ràdio. I avui no el tinc controlat, però m'han dit que havies estat... Ara està afinant, per al darrer. Tu sabies això, de Matadepera Ràdio?
2: I jo això no ho sabia. Vale. I això no ho sabia.
0: I quin... Val, llavors no pots saber quin programa hi feia i no li puc preguntar amb ell, perquè està...
2: La... Però ell va estar molts anys ja a Ràdio 4.
0: Ah, també a Ràdio 4?
2: Ràdio 4, sí. Absolutament.
0: Ràdio 4, carrer Roc Boronat, de Barcelona.
2: Efectivament.
0: Molt maco, el barri.
2: Poble Nou.
0: Ple d'expats, gent prenent xai i aquestes
2: bueno,
0: xerrades.
2: Però també té molta essència.
4: Sí. Ràdio 4, jo molt de temps, amb Xavi Martínez.
0: Ah, molt bé. Ah, sí, home, clar, i tant. I a Matadepera.
5: Xavi Fornia.
4: Sí, el, sí, el Xavi Fornia. I a la Matadepera Ràdio, amb Marc Clapés, el Per no dir res.
0: Hombre!
4: Ei!
0: El millor de cada casa, el Marc Clapés.
4: Que és el ubiques? Del... Sí, home, el de primera fila.
0: Collons, clar, és el de primera fila.cat.
3: Tothom ubica Marc Clapés.
4: Tothom.
0: Fa una llista, sí, sí, que es diu la primera llista d'èxits, sí, que està molt bé, i fa una altra programa que es diu Fila Indie, on presenta música indie. Però és que ara ja no el fa ben bé Matadepera Ràdio, el sindica per les emissores.
4: Veritat, va
0: perquè està Capital Ràdio, o Ràdio Capital,
4: Capital, sí, sí,
0: i el fa allà i l'envien i no sé què, i va sonant per la ràdio.
4: Ràdio Capital mola molt.
0: El Marc, vagis a qualsevol esdeveniment que vagis, a qualsevol concert, està, sí, sí, allà a primera fila.
2: I a més és molt alt.
4: I sí, el veus a venir d'una
0: lluny. És voluminós, no el coneixes?
3: Sí, clar que el conec.
0: Vale.
3: No, no sabia, bueno, que es deia Matadepera Ràdio.
0: Però... Doncs sí, ja fa molts anys que està a Matadepera Ràdio i encara hi col·labora. Bueno, ara que m'ha aclarit això, Vítara. Ho he dit malament, m'he dit bé tota l'entrevista.
4: Ho has dit bé, no, ho has dit bé tota.
0: Seràs imbècil per dir-ho bé tota l'entrevista.
5: Como mi Toyota.
0: Sí, Lázaro, el Toyota. Vítara ens interpreta Antics Patrons, ho he dit bé, avui en directe aquí al Versió Estiu. Endavant.

0: Pitara interpretant Antics Patrons, que és de l'últim disc que ja hem dit que es deia Pitara. Al final, això de la música és senzill. Una guitarra i una bona veu. Ni autotunes, ni bases, ni... També, però vull dir que...
1: Era això.
0: Aquí és quan... Era això. I quan estàs despullat davant del micro, o sona bé o no sona bé.
2: I vigilant la quarta cuerda.
0: Sí, no, la quarta cuerda,
2: que vostè... Que sempre s'ha desafina.
0: Sabina, menys whisky.
2: Sobretot en verano, con los cambios de temperatura. Los...
3: No, és veritat. És que, però això és
0: veritat, eh? Sí, aviam, bueno.
4: No, és
0: aviam.
4: Que té unes dades, el
0: no,
4: Sabina.
0: No, què passa amb la quarta cuerda? És, bueno, té...
2: En la que sempre se rompe.
3: Sí? En el verano se desafina molt, en el verano.
2: En el verano. En el verano.
0: Sí. Caram, és que el Sabina ho sap tot, i també toca la guitarra, el Sabina, per això ho sap. Molt bé, macos, moltes gràcies. Les 7 en punt.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió.
1: Iris, tio, bon dia i enhorabona.
2: Bon dia.
1: Dan Peralbo, molt bon dia.
3: Què tal, bon dia?
1: Tenim en línia a la consellera d'Hisenda del govern de Ceuta, Kisi Chandiramani. Bon dia.
4: Hola, buenos días.
2: Vaig anar a tope, vaig dir, mira, no tinc res a perdre, vaig fer la meva millor versió a l'aigua i va sortir bé.
3: A l'hora de pujar a l'escenari ho feia amb un salt i ara ja ho haig de fer amb dos passos. I dic,
5: està fent gran, està fent gran.
4: Estamos viviendo esta situación muy expectante, no sabemos si esto se va a volver a producir.
0: Aquest estiu, el món a RAC 1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
6: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
0: RAC 1, tots som un milió. RAC 1.
7: Ring, ring, ring.
8: Joel, sóc el Marc Giró. Escolta'm una cosa, passar-me per l'Arc del Triomf al canvi climàtic? Me n'he anat a les Bahamas aquest estiu. He passat un estiu genial, m'ho he passat pipa. On tinc el cotxe? Estic a l'aeroport.
9: Ui, a mi què m'explica? Jo estic fent ioga ara.
8: Joel, mira, et penjo. Quina barra. Cloc. Ring!
9: Sí?
8: Esther, carinya, estic aquí que torno de les Bahamas i no tinc la limusina i el Joel, pues, no sé, es diu que està fent ioga. Estic a la Terminal 4.
9: Ui, just ara entro al club de lectura de Tolstoi i em sap greu, però no puc. Tolstoi no era aquell que era amic de la meva mare?
8: Joel, nosaltres estem gravant una promo. Tu trobes que Tolstoi ve a ser amic de la teva mare? Portem no sé quants anys fotent a la cosa que està del Vostè Primer.
0: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró.
8: La promo aquesta és una merda. Mira, no tornem i punto, ja està.
0: RAC 1. Tots som un milió. La repesca, amb Marina Arbós.
10: Bona nit, què tal, com esteu? Això és La repesca, un programa en què recuperem els millors moments

0: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
1: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
3: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Tres, ja i dit. No tothom ho ha viscut de la mateixa manera. D'aquí, Montse Llussà, que hem plantejat a les xarxes una pregunta als oients.
5: Sí, per exemple, a veure, jo voldria saber, que m'ha sorprès molt la resposta, no sé si a vosaltres també, eh? Ara que RAC1 ens hem traslladat, volem conèixer la vostra experiència, quin balanç feu de les mudances que heu viscut, guanyen les coses positives o guanyen les coses negatives? Què diríeu vosaltres, així en general, que creieu que pot haver sigut...
6: Lo negatiu.
4: Doncs mira, jo et diré lo positiu.
5: No, sí? Jo també.
4: Perquè tu quan fas una mudança, en principi vas a... Sí, bueno, si la cosa no t'ha anat molt malament, en principi vas a millor.
6: Sí, mm-hmm.
5: Però vull dir, el procés de la mudança acostuma a ser farragós.
4: Sí, és bastant odiós. Sí.
5: És
4: el que genera la tensió, la mudança.
5: La gent es baralla, i és el que dèiem, si no et separes amb una mudança, diuen que ja no et separes mai, no?
4: Exacte, sí que és veritat.
5: Aleshores, guanyen coses positives 62,8%.
4: Molt bé, bravo!
5: 37,2,
6: fins
5: que no
4: ho sé.
6: No hi ha qui
4: s'ho
6: cregui, això.
4: No, perdoni, que és així. Bé, m'acompanya...
5: Però em diu gent, això, que ja fa temps que s'ha mudat, eh? Perquè si li preguntes al moment...
4: No, en el moment fa mandra, però quan arribes al nou lloc...
6: Quants plats i gots arriben trencats a la casa nova?
4: Bueno, és de...
7: I te das cuenta de la mierda que tienes en casa.
4: Això sí que és veritat. Perquè només obrint un calaix, només amb un calaix te n'adones de la de merda que es pot guardar. Amb un calaix. Bé, m'acompanyen a l'estudi per parlar de mudances. Marc Serra, Marc, bona tarda.
8: Bona tarda, què tal?
4: Parlarem amb ell, parlem a través del Serra, amb un professional de la mudança.
8: L'he enganxat, que estava fent una mudança amb un cinquè sense ascensor.
6: Bueno,
8: al principi estava de molt mal humor, però després ja l'hem reconduït.
4: I la Mònica Folquet, que ha batut rècord de mudances. Quantes mudances portes?
9: N'he fet 9.
4: Sense 9, atenció. Va.
9: 9 del lloc on vius, sí. Però no conto les que vam fer quan teníem llogat un apartament fora de...
4: Per tant, aniríem a 14, 15?
9: Sí. Sí,
8: però hi ha notícia d'última hora, sí. Perquè en aquesta taula s'està a punt de superar aquesta xifra. Edu Mutante, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
8: Quantes mudances?
10: 12.
4: Hòstia. Oh,
5: impressionant. De debò?
4: 12 mudances.
8: Però com ho aguanteu, això?
10: Tenia un Ford Orion que cabia tot i llavors anava amb el Ford Orion.
4: Ah, i a sobre la mudança te la feies tu?
10: Jo mateix, i matalàs inclòs.
4: Oh, a sobre
8: el cotxe.
11: La vaca.
10: A veure, la làtex es podia doblegar.
4: A veure, que li preguntarem a una professional en la matèria perquè volem saber el positiu i el negatiu d'una mudança. Ella és la psicòloga Sílvia Catalán. Sílvia, bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
8: Quantes mudances has fet, Sílvia?
12: Mira, ara us estava escoltant i anava comptant i jo n'he fet 3, 4.
4: Aleshores estàs en la mitjana de l'enquesta.
12: Sí.
4: La mitjana de l'enquesta.
12: Sí, sí.
4: A veure,
12: no n'he fet massa.
4: Podríem dir que una mudança és una mena de viatge emocional?
12: Totalment. Tothom que estigui... Mira, m'ha fet molta gràcia perquè dèieu, no? Si li preguntem a algú que estigui en plena mudança, segurament estarà bastant alterat, no? I segurament estarà fins al capdamunt de moure's amunt i avall. De fet, vosaltres ho deveu haver viscut aquests dies, movent caixes amunt i avall. Al final, clar que és un viatge emocional, perquè només el fet d'això, no? Obrir un calaix i mirar tot el que hi guardes allà dins, per molt endreçada que siguis, a dintre dels calaixos és com una mena d'univers paral·lel que ens porta a records, no? I a recordar coses, doncs, que potser teníem molt amagades en un calaixet de la nostra memòria. I això pot ser un xoc emocional intens.
4: Però escolta, això és... Perquè, clar, la nostra trucada és perquè hem viscut que hi ha hagut gent a la redacció, que hi ha gent que ha baixat aquí a la 3 amb una il·lusió tremenda. La prova és que no es paren d'escorxar ampolles de cava de sí. Maset, del

0: Jo.
1: Però en canvi n'hi ha d'altres que estan arrossegant els peus i estan
2: emotivament
1: tristolls. I això també ho pots traslladar a gent que es canvia de casa, que estava molt a gust en una casa i perquè els han incrementat el lloguer o pel que sigui,
2: han de marxar
1: i han de canviar. Com es gestiona un... O sigui, el que seria l'emoció d'una mudança, sigui tant en positiu com, per exemple, en negatiu.
3: Clar, en positiu, de fet, la gestió és senzilla.
1: Fàcil,
3: perquè
1: no?
3: Al final aquesta il·lusió... No, exacte. En principi, clar, la cosa és aquesta percepció de si vaig a millor o vaig a pitjor. Llavors, però no és només això. Mira, no ens quedem només amb això, perquè a vegades hi ha persones que els canvis els encanten. Són persones que gaudeixen amb les novetats, gaudeixen amb la sensació, no, de descobrir coses noves, i hi ha d'altres persones que per personalitat pura, no, és com prefereixo quedar-me com estic, no? És com prefereixo una rutina, un lloc conegut. Els canvis a vegades hi ha persones que no, els estaloten una mica, fins i tot a nivell doncs vital, vull dir, de fins i tot costar dormir, per exemple, o tenir alteracions de la gana, per exemple, no? Llavors, no és només anar millor o pitjor, sinó és aquesta sensació de descoberta. És possible que algunes d'aquestes persones que estiguin en moda ara mateix no volia canviar, no? I tenir unes vistes meravelloses des de la planta 14, fabuloses, d'aquí un parell de setmanes ja estiguin més que habituades a estar en aquest lloc nou i s'hagin fet el seu espai. Clar, també quan marxem d'un lloc i quan fem una mudança deixem un confort i una comoditat, en principi, no?, que ens hem fet nostre. Quan arribem a un lloc nou, valgui la redundància, tot és nou i les parets són blanques i no hi ha records, diguéssim, una mica com que l'espai no està impregnat de nosaltres, però això passa en tot, vull dir, no només en mudança, sinó no sé si us ha passat a algú, de canviar-se el cotxe i tenir aquesta sensació de oi, és que el cotxe nou és molt xulo però no acaba de ser com meu.
1: Mira,
3: no? Fins que no passen uns dies.
1: Sí, sí, és que és molt aquest exemple del cotxe i a mi més d'un cop que he canviat de cotxe, el cotxe que m'he comprat, quan portava un mes, ja me'l volia vendre i tirar enrere. Era millor el que tenia.
0: Però pel record de l'antic.
1: Pel que sigui, perquè ja no sé...
2: No t'hi trobes.
1: No hi trobo, no saps la conducció... A tot això, perdona, m'ha apuntat un oient que li agraeixo que el motiu de separació és les mudances i l'altre motiu són les vacances.
0: Ah, sí.
1: Perquè
0: des dels cotxes a mi em passa perquè penso, igual que un pis, les coses que m'han passat amb aquest cotxe, en aquest pis i tal... Abans donaves una dada que deies, bueno, aquesta gent que li costa una miqueta... En 2 setmanes, més o menys, això ha solucionat. Seria com un dol?
3: Sí, sí, sí. Al final, el dol no deixa de ser una situació de pèrdua que el nostre cervell necessita processar. Llavors, en aquest cas, no, hi ha una pèrdua de comoditat, hi ha una pèrdua de records, hi ha una pèrdua, a vegades també, no, doncs això, d'unes vistes o d'un balcó que m'encantava o d'una habitació on m'hi sentia molt còmoda. Però sí, al final no deixa de ser un dol. El que passa que en aquest cas sol ser un dol relativament ràpid, a no ser que realment, no, i si parlem de mudances de persones, doncs m'imagino persones que hagin sigut forçades a mudar-se, no sé, desnonar o persones que hagin hagut de marxar per un increment abusiu, no?, dels lloguers, i llavors se n'hagin d'anar a un lloc que realment objectivament, podríem dir d'alguna manera, és pitjor que l'anterior. Llavors aquí sí que aquest dol es pot allargar molt més. Però si anem a un lloc que objectivament, i entre totes les cometes del món, és millor o igual que el que teníem més o menys, o pot haver-hi tantes coses positives com negatives, aquest dol passarà relativament ràpid. Perquè al final l'ésser humà som un ésser de costums. Vull dir que estem programats per trobar certa comoditat i certa rutina en les coses que ens envolten.
1: A veure, que li preguntaria a la Mònica, tu que t'has canviat 9 cops, això, has viscut 9 dols i tot això, o no? O depèn del lloc on has anat?
4: No, perquè en principi he anat a un lloc que m'agradava més, que era millor. Per tant, he viscut l'estrès del que suposa fer el trasllat, perquè és un estrès
1: motiu de separació, sí.
4: I per tant, això és tremendo, però a l'últim ja vaig decidir que jo no encaixava més, ja contractava una empresa que s'ocupés d'encaixar...
1: No com no com la Domotante, que posa tot el Ford Orion.
4: No podia més.
5: Fins i tot encaixar, una empresa que et posa les coses en caixes.
4: A més a més, com el senyor Marcelí deia, les copes que es trenquen... No, res trencat, i no només t'ho encaixen, sinó i t'ho porten al lloc nou on vas a parar, que buiden les caixes i col·loquen.
5: Sí, home.
1: Això és màgic, eh? Quan m'ho van explicar...
5: Perdoneu,
1: en una mudança que vaig viure amb els meus pares, que abans d'arruïnar-se, va venir una empresa que fins i tot la roba la penjaven amb unes caixes i la traslladaven...
2: Amb unes burres.
1: Sí, però unes burres amb unes caixes.
2: Ja.
1: I aleshores la traslladaven d'un armari a l'altre.
2: Què dius?
1: Tu no feies res. Tu te'n vas a dinar? I quan tornes a dinar...
2: Vas a la casa nova,
1: vas a la casa nova i ja tens tot fet.
4: Quan
1: tot
4: tornes a dinar, no, perquè necessiten...
1: Però sí. És una manera de dir-ho. Que t'ho penjaven a l'armari. Una pregunta que vull fer a la Sílvia Catalán, ara que hem fet la mudança. Per què acumulem tanta merda?
5: Ja, això és tremendo.
3: És una gran pregunta, aquesta.
1: Perquè mira que
3: segurament
1: jo...
3: a casa meva també te la faria, d'aquesta pregunta.
1: No, és que, mira, és que a més, és que, ho poso d'exemple, aquests dies que... Bueno, allò que... Un dia que dius, obro un... Ho tinc comprovat, un calaix, només un calaix, són dues hores.
5: És horrorós.
1: Sí, perquè cada cosa que trobes, dius, això... A més, després el teu debat intern és... Ho llenço, no ho llenço, per què ho vaig guardar, de què serveix, aquestes claus, de què eren, no eren, tal...
0: Si ho llenço, me n'arrepentiré.
1: Sí. Jo a casa, per exemple, tenim un manyac de cables...
4: Sí, però no els fa servir per res.
1: L'altre dia li deia a la meva dona, aquest per què és?
0: No ho sé. Llencen un,
1: aquest,
5: i l'endemà
0: el necessites.
1: I jo anava a llençar-los tots. Sí.
0: Necessitaràs.
1: I la Marta, la teva dona em va dir, ni se't passi pel cap llençar-la a cap.
0: Clar,
1: no, vinga, tornem a
0: perquè hi ha una càmera que només va amb un cable.
5: Potser antiga i no sé què. Si no, vindrà l'Oriol i s'espera tots.
4: Allò que fa almenys dos anys que no has fet servir, fora, a la bassa.
1: Està ben vist, això.
2: No, perquè tot sempre pot fer servei a la vida.
1: No, però amb això estic d'acord.
4: Però si un dia necessites un cable, un dia, i tens una caixa plena de milers de cables que no has fet servir en 10 anys, el dia que el necessitis, te'n vas a comprar
1: un.
4: No,
1: són cables que jo ja no sé ni per què serveixen. Ja. Vull dir que és allò que... Però no, guarda'ls pel si de cas.
0: I què passa quan vas, per exemple, fas un trasllat, una mudança, a un lloc on, per exemple, a casa dels pares? Molta gent li passa això ara.
1: Quan tornes als pares.
0: Quan tornes a casa dels pares, la barreja sentimental és potent, no?
3: Això és molt intens. Realment, les persones que han de tornar a casa dels pares, que normalment és una tornada no triada moltes vegades, no? I això és una situació molt complicada tant per qui torna com pels pares que els remen. Lo natural és que quan ens fem grans, no?, ens desenganxem dels pares i vivim la nostra vida en un rol de fills independitzats, no?, i de fills adults. I de sobte tornar a casa pot ser retornar una miqueta aquest rol, no?, de fills dependents. Per tant, però clar, amb una edat on ja no és natural això. Per tant, col·locar això a vegades pot ser molt complicat. Realment, no, aquestes tornades de casa solen ser un motiu de, si s'ho pot permetre a la família, un motiu de consulta de teràpia familiar bastant habitual. Perquè s'ha de recol·locar molta cosa, certament.
1: Sí, perquè ja ni tu t'adaptes amb els pares i els pares, una altra vegada, tenir-te per allà, la veritat és que... És que
3: al final és conviure amb persones adultes, no?, que fan la seva vida. Sí, i això, qui ha viscut sol, no?, o sola, ho sap, que t'acabes fent a unes rutines i a una forma de fer que després compartir espais amb persones adultes es fa molt complicat moltes vegades, perquè és com, ostres, jo faria això d'aquesta manera i he de compartir aquest espai i ara no ho puc fer. O ara he de sortir, jo què sé, a sopar amb uns col·legues i he d'avisar la meva mare, que, no? I tinc 45 anys, igual estic avisant la meva mare, mama, no tornaré a sopar. No? I ens col·loquen en una posició com molt vulnerable en moltes coses, no?, a nivell emocional.
1: Sílvia Catalans, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ha estat un plaer, com sempre.
3: A vosaltres, igualment.
1: Gràcies, bona tarda.
2: Adéu-siau,
1: Sílvia.
2: Adéu.
1: I ara anem amb el mudancer.
0: Ui. Miquel Marí, que és una persona molt coneguda, a més, per treballadors de RAC1, perquè ha tocat molta casa de treballadors. Ell treballa al Boca Orella, que és la millor manera que recomanin. Empresa de mudances No Limits, per tant, li podeu encarregar tot el que vulgueu. Avui l'he enganxat, com deia, fer un trasllat a un cinquè sense ascensor. Hòstia. I li ha vingut al cap una vegada que va estar a punt de morir directament en una mudança amb un accident que hagués pogut ser gravíssim.
6: La més accidentada va ser fa un parell de dies, que vam fer una mudança a Cerdanyola i hi havia una escala que no hi havia llum. Mm. Vam baixar de l'àtic una barbacoa que dins hi havia aigua. I al baixar no vam veure que va caure aigua. Com que el terra és de gres, a la segona baixada que vaig baixar les ampolles de butano, sí, vaig relliscar i vaig caure de l'alta baix juntament amb l'ampolla. Sí. I bé, no em vaig trencar el cap de miracle, però bueno, perquè no hi havia llum en l'edifici. Hi hagués hagut llum, hagués vist el bassal d'aigua i no hagués trepitjat i no hagués caigut.
0: Per tant, podia ser mort perfectament, pel que ens ha explicat. Sí, tremendo. Sí. Un altre component que hauríem de parlar de les mudances és el concepte dels amics. Quan vas a una mudança, sí, t'ho busques. Escolta, ja us trucaré, per favor, veniu a ajudar. Sí. Doncs això és el que passa amb alguns amics.
6: Bé, doncs jo t'explico. Ara mateix m'acabes d'agafar-me. Abans de que em truquessis amb una noia holandesa pujant un 4 pisos sense ascensor. Vull dir, em passen això de vegades. O, mira, la més extrema que em va passar va ser un cop que vaig fer una noia que era gallega, que vivia en la part de la Ciutadella i tenia un pis d'uns 100 i pico de metres. Bé, les companyes de pis li van deixar el pis amb ella per fer-se càrrec de la mudança i resulta que aquesta noia doncs, tenia diversos amics, no? I cap dels amics va venir a la mudança dient-me que no, que vindran tots els meus amics i farem la mudança ràpidament. Oi, no. I comptava una mudança que serien 5-6 hores amb dues persones perquè vindrien tots els seus amics. O sigui, estava previst que vinguessin més o menys 6-7 persones, amics seus, per donar un cop de mà. Bé, em vaig trobar el dia de la mudança sense ningú.
0: Zero.
6: Amb un cinquè, 0 persones. Amb un cinquè sense ascensor d'origen i un sisè sense ascensor d'estil.
0: És que et dic una cosa...
6: Vam acabar les tantes de la nit.
0: Et dic una cosa, o sigui, ajudar algú a fer una mudança te l'has d'estimar molt, aquella persona, eh? Perquè és de les coses...
6: No, però clar, en aquest cas eren amics molt íntims d'aquesta noia.
0: Doncs potser ja no ho són, no?
6: Exactament, es va quedar de pedra.
0: És una prova d'amistat, quan demanes als amics que vinguin a...
1: Tu, Folquet, ho fas tu o tu... o què? A veure.
4: L'última vegada va
1: perquè,
4: ser...
1: Perquè, clar, 9 cops com... ja, al final no, és per engegar-te una mica de punyetes. No, com a amic, eh? Sí. A mi n'ha tornat
0: molt. La Folquet té una mudança. Ui, no podem. No podem, no ens va bé.
4: Sempre m'han ajudat amics. Ah, bueno. Perquè realment pobres tinc amics que són sants barons i santes. Però l'última ja et dic, ja vam contractar una empresa perquè ens va semblar
5: una mica amb l'edat, no? És a dir, quan en tens 22, t'ajuden els amics. Quan en tens 40, 50, ja...
1: Jo me'n recordo que havia ajudat a, ja no a la mudança, sinó a pintar el pis.
5: També, també.
1: Havia arribat a pintar un quart de paret.
0: Jo vaig baixar de Vera.
1: Em va agafar una mica, em vaig cansar una mica i vaig dir, bueno, això ja que tu pinti un altre, ja...
0: Jo vaig baixar... Vaig baixar a Vera per unes escales i va ser l'última mudança que vaig ajudar a fer. Un clàssic. Tu tens un moble d'Ikea a casa. Mm-hmm. Per la raó que sigui, fas una mudança i quan el tornes a muntar, aquell moble és igual.
1: Clàssic.
0: No és igual.
1: És que ja ho fan expressament.
0: No, perquè cometem un error, que és el que m'ha explicat el Miquel.
6: Jo t'explico què és el que passa en els mobles d'Ikea per si surten les instruccions. Quan tu compres un moble d'Ikea, no, ningú mira les instruccions i no miren la lletra petita. Si tu mires, et diuen que cada 3 mesos els carrols s'han d'apretar. Per què? Perquè són mobles que el que és la... com es diu això, les peces de metall, els cargols i tot això, el que és no les peces de fusta, el manatge aquest, solen ser material made in China. Aleshores, quan tu apretes els cargols, moltes vegades no tens l'eina adequada i queda una mica rodonet i no s'acaba d'apretar del tot. Clar, amb el pas del temps, per exemple, si és una cadira, a l'hora de seure't o a l'hora d'arrossegar-la per desplaçar-la dreta o esquerra, el que passa és que es van afluixant de mica en mica. I quan ja porto aquell moble, ja sigui cadira, ja sigui taula, ja sigui el que tu vulguis, un temps, el que passa és que fas joc. I aquest joc és degut a que els cargols s'han d'apretar de tant en tant.
0: Això no ho fa ningú.
1: No ho he acabat d'entendre.
0: Sí, que el problema és que cada 3 mesos els cargols dels mobles d'Ikea, segons ell, perquè el moble aguanti bé i puguis fer una mudança i tornar-los a muntar bé, els has d'anar ajustant cada 3 mesos. Això és el que ens ha dit ell, que té experiència amb aquestes coses.
2: Al final deu petar tot.
5: Bueno, no, perquè es van descargolant i ballen.
0: Exacte, clar, aquest és el problema.
1: Ah, perquè balla i aleshores després no t'encaixa.
0: Exacte. Ah. Llavors, durant cada 3 mesos els has d'anar fent. fent. Mm. I llavors, si jo ho vas fent, la mudança és més fàcil. I m'ha explicat un altre error, que l'he trobat molt curiós, amb el tema de les mudances, que són les caixes. És un altre gran món, aquest.
7: Bueno, les cases de les mudances te les porten, o si no, tu vas al que és el supermercat de... Sí.
0: Error de
2: caixes.
0: Error. Caixa bona.
6: T'explico. Tothom compra les caixes per internet i el que fan és que pensen, bueno, com que són caixes que només utilitzaré un sol cop, compro les més econòmiques, les resulten més econòmiques.
0: Clar. Hi ha algunes
6: que surt una mena com dibuix d'un camió o d'una casa. Aquesta és la pitjor caixa que existeix sobre la faç de la Terra, perquè és una caixa de cartró, de canut, simple, i és molt tova, no aguanta pes. La tercera caixa que tu opiles, la de baix s'esclafa, amb la qual cosa, si la caixa que està sota porta vidre o alguna cosa, es trenca. I ni que parlar-te de la gent que, en comptes de comprar 20 caixes mitjanes, compren 10 de grans. Saps què passa? Que quan tu agafes la caixa, com que porta molt de pes, amb el teu cos li has de donar més pressió a la caixa per poder-la aixecar. Uh-huh. Què és el que fas? Que estàs apretant els laterals de la caixa sense tenir en compte el contingut que hi ha dins, perquè no ho veus. Uh-huh. I quan arriba a destí, arriba trencat. I aleshores, la fama que molts transportistes tenim és que som dolents en la feina que fem. No. Si compren caixes bones, perquè la majoria, el 80-90% dels clients mai encaixen bé les coses dins de la caixa. Si tu compres caixes bones de doble canuto, què passa? Que per malament que estigui empaquetat a la part a l'interior de la caixa, tu opiles 4 o 5 caixes i s'aguanta el pes i no passa res.
0: Què costa comprar caixes bones? Què és el que s'ha de fer? No la primera que passa. Ara, això també ho
2: passa tots. L'ho barat és car,
0: perdona. Però a veure, els usuaris també tenim raó. Penses, ho faré servir una vegada a la vida, però compro el més barat, llavors passa el que passa. I un document, finalment, senyor Marcelí, del Miquel Marí, especialista en mudances de Nou Límits. Qui mana a les mudances?
2: Les dones.
6: Sempre la que porta els pantalons és la dona. Ah. Això que diuen que la dona és el sexe dèbil és mentida.
0: Ara, és ella la que organitza, eh?
2: Ella.
6: És ella la que mana. I és més, de vegades, quan ja ens trobem que ens dona l'ordre la dona, ni pregunto a l'home. Per què? Perquè et dirà, no, el que diga mi mujer. Això és el que em diuen en el 90% dels casos. I si pregunto a l'home, em diu, deixa aquest moble aquí, i el deixo aquí, i la dona li fa una mirada, saps què? Marxa de l'habitació i no, donde, lo que quiera mi mujer. Això funciona així, ja sigui la dona catalana, espanyola, francesa, alemanya, anglesa, tot el que tu vulguis. Arreu del món, veus? Qui porta els pantalons avui en dia són les dones.
2: No avui.
5: Anys i panys. Quantes vegades vostè arriba a casa i li diu a la seva dona...
2: Sou unes mandones.
5: Escolta, on tens allò?
2: Sou
5: on vas desar, no sé què? Si no sabeu on són les coses...
2: Bueno, perquè m'ho desen elles.
7: Amb això estic totalment d'acord amb la Montse Llussà. Jo no trobo mai res.
5: Veus?
7: I la frase que més sona a casa és no trobaries aigua a mar. Perquè no trobo mai res.
5: Sí, sembla que no visquis aquí.
7: No trobem, som uns inútils.
2: Però perdona un segon, qui desa les coses?
7: Elles. No, qui desa no.
2: Elles desa les coses i tu ho has posat a la vegada.
7: Quants cops?
2: No, que això no va aquí. Quan ella t'ho diu, no, això ha d'estar allà.
7: Quants cops? Quants cops?
2: Mandones.
7: Jo, la veritat, la seva dona jo no sé com l'aguanta, jo l'hauria vostè facturat però ràpid,
5: Bueno, perquè no es parlen, perquè no es veuen.
7: Ja, la veritat, no sé ni com estan junts. La veritat, és que no
0: jo sempre penso que un dia el Toni Muñoz vindrà aquí a explicar-nos un cas i serà el del senyor Marcelí. Sempre he sospitat que un dia passarà aquestes coses.
5: Però qui pagarà aquí?
0: Bueno, aquest és l'enigma.
5: Hi ha una cosa que ha dit un noi que m'agrada molt?
2: El senyor Requesens, la seva dona el va enverinar.
7: Sí, el que passa és que es va equivocar de cop i això va veure ella.
5: Llàstima. No, que hi ha una persona que ha dit, així molt ràpid, que m'ha agradat molt, diu, cada vegada que surto de casa m'emporto una cosa i la llenço. Molt ben fet.
0: Molt bé.
5: M'ha agradat bastant.
7: Això està bé. Això està bé perquè vas buidant, perquè si no, el dia que has de buidar és que no t'ho acabes.
2: Potser un dia es tornarà al pis buit.
7: Doncs la Mònica Folquet, que marxis cap a casa ja o no?
4: No.
7: Encara no avui.
4: No, avui no. Avui aquí...
7: Quina sort? Ho dic perquè com que el tema del Rodalies ja ha passat del focus, ara ningú en parla, que som, els periodistes som així, ara ningú
2: en parla. Ah, no passa res, ja.
7: A quina mitjana estem ara d'aquí al Maresme?
4: Clar, és que jo avui he sortit abans, abans, ja, encara abans de l'abans de l'abans de cada
5: dia.
4: Per
5: tant, què va sortir ahir, ja, directament?
4: No, perquè comptava arribar abans, precisament per buidar la caixa de buc.
7: El que hem fet tots, que hem vingut abans d'hora.
4: I aleshores, avui he trigat només dues hores.
7: Dues hores en
4: Rodalies. És el que calculo sempre, dues hores, eh? De sortir de casa fins que arribo aquí.
2: Però què trigaves normalment?
8: Exacte.
4: No, realment, el trajecte des d'Arenys a Marques, des d'on vinc, fins a Sants, són 50 minuts. Això és així.
7: Era.
4: Però
7: era.
0: Estem al que s'anomena la nova normalitat.
4: La velocitat és més lenta, després que s'han de complir els horaris, si passa l'hora prevista, si no passa l'hora prevista, i per tant, si pretens arribar a l'hora a la feina, ja et cures en salut i surts mitja hora abans de casa.
5: Clar, i de Sants quarts. Aquí vens a peu?
4: Amb bus. Depèn de si tinc...
5: Depèn del temps que tinguis.
4: Exacte, sí.
2: I ja trobem l'altre dia que Arenys i tot això al Maresme és llarguíssim, no s'acaba mai, eh? No, no.
4: Però és que aquella línia
2: si
4: és la més antiga.
2: Si tu te'n vas cap al Maresme...
7: I què vol... Què és com
2: no
7: el... Què és com el 6 de la Lluçà? Què aporta això ara, aquest comentari?
5: Escolta, aquest 6, jo t'ho he dit perquè dic, mira quina gràcia, tenim el mateix número, però jo no soc numeròloga.
7: És que tu i jo tenim moltes coses en comú.
5: Doncs ja està.
7: Ara, això del 6, doncs...
5: Vale, ja en parlarem el dia que em vinguis al darrere dient-me, mira allò que em vas dir del 6.
2: Fixa't el 6. El 6 és com un ganxo, eh? S'enganxa en un amb l'altre.
7: Bueno, és que estem enganxats.
5: Pot ser un 9, pot ser un 9.
4: Clar, el dia que et toqui la loteria acabat amb 6 i el Toni no hagi comprat aquell número...
5: Ara t'escolto. Sí, senyora.
7: Aquest estudi on estem, a l'estudi 1 de RAC1, el nou estudi 1 de RAC1, hi ha una cosa que m'agrada molt, que tens la síndrome de porter. Perquè veus veient com tothom va marxant i la gent et va saludant. I mira, fas de nati dos.
4: És que aquest concert s'hi hauria de posar una cortineta, eh?
7: Sí,
4: perquè semblem micos els que estem allà a la peixera.
7: Bueno, però això queda bé, home.
4: La gent ara l'Àlex i la Xènia...
0: No, és l'única cosa exterior... No, és l'única cosa exterior que veiem.
7: No, només
0: posa una cortina.
7: Acabes de veure entrar a Rocco Stenhouse. Sí, ara ha entrat el Rocco. Sí.
5: Però també és xulir la gent que entra veu com està a ràdio.
4: I des d'aquí vosaltres també, però els que treballen el tècnic, la persona...
7: Mira, ara passa la Vinaixa.
5: És que el Rocco ens fa cares...
7: Fas de conserge, és bueno.
5: Té tota la raó i ens fa així. No,
7: abans he vist el Toni Lladó com marxava, m'ha saludat. Ara passa la Gazzoli, hola, què tal?
5: Però no ens senten, perquè fora no se senten.
0: No hi ha altaveus.
7: No. Bueno, ara tornem.
9: Fem una pausa i de seguida tornem.
10: La Repesca, amb Marina Arbós. RAC1.
11: Hi ha cançons que han funcionat aquest estiu. Una cançó que no convida a ser cançó a l'estiu, de fet es va publicar el desembre, és Xavier, el tècnic de so de la Ludwig.
12: També està com una mica més idealitzat el moment de que si ets tu qui deixa és menys dolorós, però també hi ha molta càrrega de culpa i d'indecisió, de penediment, de pensar estaré fent lo correcte, de donar-li moltes voltes.
13: Aquí hi ha un tema molt important. Des del dia que ens ensenyen a anar de ventre quan tenim 2 anys de vida, cadascú viu el fet d'anar de ventre en funció del seu perfil de personalitat.
7: Raro això de parlar amb l'heu normal aquí.
0: M'estic acostumat.
7: M'hauré de reprimir.
10: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé. RAC1. Tots som un milió. RAC1. A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
14: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
10: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
15: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
10: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a les 11. RAC1. Tots som un milió.
16: Buah, això és la repesca.
9: A aquesta hora recuperem el Salsa Gradolça del Jordi Garrigós al 9C, en què repassa les cançons més curtes que han publicat artistes com els Beatles, Toni Molina o Rosalia. I amb ell comprovarem com funcionen més enllà dels 2 minuts i mig o 3 minuts reglamentaris.

0: Jordi Garrigós, bona nit, com estàs?
1: Bona nit, molt
0: ara
1: bé.
0: Ara feia unes quantes setmanes que no ens veiem. Què, aquesta setmana, pel retorn, que,
1: a veure, quina secció estigui? A veure.
0: Recorda que serà la que al teu fill li diràs que va ser la primera.
1: Exacte.
0: Després que ell nasqués, vull dir que
1: vale.
0: Fes-ho bé, eh?
1: Marcel, obre les orelles. aviam, no et penses que he tornat perquè sí, hi ha un motiu de pes, perquè ha passat una cosa que em sembla rellevant, que s'ha tornat a Toni Molina.
0: Ah, vale? Va dir, sí, la Rosalia, totes
1: no,
0: aquestes coses.
1: No, vale? La setmana passada va publicar el seu setè disc, titulat On This Day, i abans que em preguntis qui coi és aquest
0: senyor... Sincerament,
1: no
0: el conec.
1: Toni Molina, que sé que m'ho preguntaràs. Si et sembla, l'escoltarem.
0: Vale.
1: Però et demano que et fixis en si hi ha alguna cosa d'aquesta cançó que et sobta.
0: Val, paro l'orella.
1: Vinga.

0: Ah, ja està?
1: Ja està. Ah? Què t'ha semblat?
0: Mira, m'ha agradat més del que em pensava, perquè com has dit Toni Molina he pensat, no sé qui
1: és. Antonio Molina, no és Antonio Molina, és Toni Molina. A veure, la cançó és una meravella, vale? La melodia és increïble, sí. La veu sona de lluny, baixa fidelitat. El que volia que et fixessis és en la duració de la cançó. L'hem escoltat sencera. És
0: sencera,
1: un minut exacte. L'estàs sentint, no?, i és com que esperes que torni a sonar la tornada,
0: sí.
1: No?, que torni al principi...
0: Com que aquesta secció normalment deixem sonar força les cançons, dic ara la tallarà, ara la tallarà.
1: Doncs no, això és el que acostuma
0: a fer. S'ha acabat així.
1: El senyor Toni Molina fa una cançó preciosa de 40 segons i l'acaba.
0: De 40 n'ha fet?
1: Moltíssimes en té de 40.
0: Ostres.
1: N'hem parlat alguna vegada aquí. La música pop té unes estructures bastant sagrades pel que fa a la cançó, que s'arrosseguen pràcticament des de finals dels 50, principis dels 60. És allò del vers, tornada, vers. Però és una miqueta més complex que vers, tornada, vers. No? És normalment entrada instrumental, més vers, més tornada, més un pont, més un vers, més una tornada, més un final. Val? Més o menys és així, no? La cançó pop de 3 minuts. Doncs Toni Molina normalment se salta alguna d'aquestes parts, fa el vers, tornada i tanca la cançó. D'aquí que sigui tan curta que et quedis com amb ganes de més. Vull dir, sempre l'escoltes, no?, i dius, però tio... Eh?
0: Però sí, com si faltés alguna coseta.
1: Perquè no el segueixes, però no li dóna gana. Escoltem una altra que també veuràs com se salta aquestes parts d'estructura.

0: Ahir es fan curtes.
1: Ja. Aquí sí que, aquí, aquesta sí que ha repartit la tornada després del pont, però llavors no torna a fer el vers de l'entrada. Mm-hmm. Vull dir, tranquil·lament podria llegar la cançó, que és supermaca. Vull dir, fer un tema absolutament descomunal, però li és igual. La tanca i fa la següent. Vull dir, fins a cert punt...
0: I ell treballa així, eh?
1: Ell treballa així. Sembla que s'estigui autoboicotejant. Tota la discografia de Toni Molina, que potser ha publicat com 7 discos, vull dir, són 70 o 80 cançons, mm-hmm. molt poques arriben als 2 minuts. De fet, moltes no arriben ni al minut. I això el tio n'ha fet una marca.
0: I què li passa? Que es cansa?
1: Bueno, ell explica que no concep la brevetat com una limitació, sinó com una elecció artística. La cançó acaba quan ell sent que l'acaba sense afegir parts per no haver de senyir-se aquesta estructura pop que parlàvem abans, mm-hmm. una estructura convencional.
0: Si ell creu que la cançó així ja està bé, perquè se li ha d'afegir un extra.
1: Clar,
0: no?
1: Ell ho explica obertament. No cal repetir vers, tornar de vers, perquè les idees funcionin millor. Ha arribat a la conclusió que una cançó curta no té mai per què ser pitjor que una llarga.
0: Mm-hmm.
1: Bé, escoltem una última i veiem si té raó. No? Si creus que té raó, no?
0: Va. Vinga.

0: Perquè més.
1: I ja està.
0: Perquè més. Ah, però són precioses, no? Ho veus, no?
1: Sí, no, no, molt bonica, però mira, és veritat que a vegades prefereixes quedar-te una cosa, no?, amb ganes, que no afartar-te'n.
0: Sí, està clar.
1: I en aquest cas, doncs és veritat que dius, va, doncs una altra, no?
0: Clar, però...
1: aquesta és molt curta, va, la següent.
0: Clar, podríem passar els 20 i pico minuts de secció d'avui
1: escoltant Toni Molina. Sí, anava a dir, però la secció d'avui va de Toni Molina o...?
0: No ho farem, perquè podríem escoltar dos discos.
1: Exacte. Sencers,
0: però seria guai. En qualsevol cas, si et sembla, et volia portar altres exemples de cançons molt curtes i veure com funcionen més allà dels 2 minuts i mig, 3, reglamentari. És que, de fet, si són realment interessants, les cançons, és perquè potser perquè també poden pervertir les estructures pop, i això sempre és maco de veure. I si parlem de pervertir coses en general i parlem de cançons curtes, on ens hem d'aturar, òbviament, és en el punk. El punk, especialment el hardcore, ha tendit a voler que tot vagi de pressa, que tot vagi accelerat, que passin moltes coses en poca estona. I això l'ha portat a ser el rei de les cançons d'un minut. Ara escoltarem els NoFX, llegendària banda de Califòrnia que es va retirar fa un parell d'anys i que tenien diverses cançons de menys d'un minut. Per exemple, aquesta.
1: Va.

0: A més, has de tenir habilitat aquí per pronunciar ràpid, també.
1: Introducció, vers, i una tornada que mig repeteix.
0: Sí, m'ha semblat com que la feia...
1: Dura 46 segons.
0: Uau.
1: I no necessita res més per ser una cançó guai. De fet, és un dels temes més emblemàtics de NoFX. Hi ha una mica de reflex de com són els artistes. El Toni Molina, que abans en parlàvem, té potser un discurs més o menys articulat, no?, sobre la vessant artística de fer cançons curtes. En el punk hi ha alguna cosa més d'instint, hi ha alguna cosa més visceral. Escoltem una altra dels Descendents que et deixa també aquesta sensació, que és m'has escopit tot el que m'havies d'escopir i marxes cap a una altra cosa. La cançó es diu Enuk Boy i potser sobtarà a les oïdes menys acostumades al hardcore, però si no els agrada no passa res.
0: És curta, segur.
1: Que es quedin. Acaba aviat. Dura 19 segons. Ah. Vale? Escoltem-la.

0: torneu. No marxeu, no marxeu, no marxeu.
1: Clar, tu trobes això en un disc aquí. I penses... Clar. Se m'ha parat el disc o... M'ha parat el disc, eh? Imagina't jo quin referent, eh? Se m'ha aturat
0: exacte,
1: el disc.
0: Exacte, segle XX.
1: Se m'ha aturat l'Spotify o el que sigui.
0: A veure, passem del punk i com aconseguim que es quedin és amb els Beatles, que han marcat els estàndards del pop europeu. Només van fer 3 cançons a menys d'un minut. Vale? D'aquí que si els considerem el cànon del pop del segle XX... Diguem que no van ajudar, precisament, a animar la penya a fer temes curts, però sí que van fer coses, sí que van experimentar. I el cas és que la cançó més curta dels Beatles és Her Majesty, que només dura 23 segons i que està publicada a l'Abbey Road de 1969.

0: Au.
1: Ja està.
0: 23 segons, però no se sap per què ho han fet, això, al
1: sí, hi ha una, perquè... hi ha una història.
0: No, ara, la cançó... dins de la seva trajectòria ho trobo estrany, no?
1: Sí, la cançó parla directament d'una broma en què el narrador, que en aquest cas és el Paul McCartney, parla de la reina d'Anglaterra, que se sol diu Her Majesty, de manera desenfadada, és directament irònica, i sí que és el que té una anècdota curiosa, un per què està aquí aquesta cançó. La cara B de l'Abbey Road, l'Abbey Road és el disc en el qual els quatre Beatles creuen un pas de zebra. A la cara B hi ha una mena de medley de cançons curtes que estan enganxades. Van seguides, com si diguéssim, no hi ha espai entre elles. Mm-hmm. Són tres temes de...
0: Però són cançons diferents.
1: Són cançons diferents, però que es poden escoltar seguides perquè no hi ha...
0: Estan aquest enllaçades.
1: Sí, exacte, estan enllaçades. Duren més o menys un minut i mig cada una. Doncs aquest Her Majesty havia de tancar aquest medley de cançons. El cas és que quan la van escoltar no els va acabar d'agradar com quedava. Va dir, la van descartar. Mm-hmm. Van dir, fora.
0: Fora.
1: Què va passar? Que les normes de la discogràfica d'EMI obligaven a no llançar res en aquell moment. Ah. Llavors, el tècnic el que va fer va ser agafar el tros de cinta de la bobina, tallar-lo i posar-lo al final. No perquè es quedés allà, simplement per tenir-ho controlat, per no tirar en plan, una presa dels Beatles que... Una presa dels Beatles mai saps.
0: Clar, a veure, què ens pot servir.
1: Ara, en aquest moment, deixaríem la cançó a l'escriptori i a l'ordinador i el dia que l'anéssim a endreçar, aquest tipus de coses que fan...
0: Pendents.
1: Clar, exacte. Llavors, arriba un moment de la gravació que el grup, els Beatles, escolten com queda el disc i la cançó de cop apareix. Al final de tot...
0: Casualitat.
1: Que havia deixat el tècnic.
0: Ja no s'ho esperaven, no?
1: I... Clar, o sigui, passen uns minuts de silenci i al final del disc, quan ells ja no esperaven, pam, sona aquest Her Majesty i els va fer moltíssima gràcia.
0: I van dir, doncs deixem-ho.
1: Doncs la deixem tal qual. I això converteix a Her Majesty, la converteix en una de les primeres cançons ocultes de la història del rock. Una cançó oculta és aquella que està al final de tot d'un disc i que no s'anuncia.
0: Això recordo que passava amb un disc de l'Oreja de Van Gogh.
1: També.
0: Que passaven, tu deixaves el disc i et penses que havia acabat.
1: I de cop, pam.
0: I passaven potser 5 minuts o més, sí. Ben bons, i de cop començava una cançó allà al mig i no sortia a la llista de...
1: Doncs amb els Beatles va passar això, diu que pràcticament són els primers. I passo dels Beatles, canvio radicalment de tema. Vols escoltar la cançó més curta de la història?
0: No, home, depèn.
1: Estàs...
0: Ens donarà temps d'escoltar-la.
1: Vaya broma, atenció. Va, escoltem-la. Això és la cançó més curta de la història.
0: Sí,
1: no és una broma, és real. La vols tornar a
0: veure? Què ha de ser això, una cançó?
1: Això és una cançó. You Suffer, de Napalm Death.
0: A veure, torna-la a posar. Però què diu?
1: No ho sé exactament.
0: És que no diu ni el títol. No,
1: no sé què diu, no sé què diu. No ho he buscat. Diu alguna cosa amb un nom, amb llenguatge aquest del grincore, d'aquest que no s'entén.
0: Que surt de dins. Ai.
1: Aquesta cançó, You Suffer, està reconeguda pel Guinness... Ja fa espanta cada cop que la poso.
0: Sí.
1: Està reconeguda pel Guinness World Record com la cançó més curta publicada a nivell comercial. També, el mateix, una broma, òbviament, una broma interna del grup, que de fet fa una paròdia al que representa una mica ells, que és aquest so gutural, no? Ells són abanderats del grincore, que és un dels gèneres més extrems del heavy metal. La broma del segon aquest es va allargant fins al punt que la fan als concerts i l'anuncien, vale? L'anuncien amb tota solemnitat, en plan, ara farem No Surfers.
0: Ui!
1: I la gent fa com un segon...
0: Moment àlgid.
1: Pots tornar-la a posar? La gent, durant aquest segon, salta. Vale?
0: I ja està, és que no et dona temps de fer res més.
1: I ara ve la cosa. Van fer un single d'aquesta cançó, van fer un LP, un
0: sí,
1: 7 polzades, sí, amb una cara
0: Però
1: You Suffer...
0: Però quin malbaratament.
1: És veritat, petjada ecològica.
0: Sí,
1: a una cara You Suffer i a l'altra banda You Suffer. Sí, les dues.
0: I, no caldria, tampoc.
1: Bueno, però aquí està la broma, aquí n'estem parlant.
0: Clar.
1: Està bé. I d'un divertimento a una cançó que és d'aquí, que és ben curteta i que està molt ben integrada en un disc. És Fruit Tropical, del Joan Colomo.

0: Molt maca.
1: Molt maca. Aquesta cançó és de 2016, és una delegat dels advocats, que apostaria que el seu autor no faria a dia d'avui. Sabent-lo no, sabent ja, consensiat políticament, és el Joan Colomo, estic segur que amb tot el que sabem de la petjada ecològica, sí, que deixa aquesta fruita, aquesta cançó no existiria.
0: També n'hi ha d'aquí, però molt pocs. No són, sí, els que trobem habitualment al supermercat.
1: I a més diuen que sí, els d'aquí, si no, si es planten aquests arbres, llavors no hi ha oliveres i no sé què, i no és ecològic. S'ha de dir que el Joan Colomo n'ha fet bastantes de cançons curtes. De fet, la seva cançó més popular, sí, a nivell d'escoltes, que és màgic, òbviament màgic, amb prou feina supera el minut i mig.
0: Ah, sí? Sí, ah, no me n'havia donat.
1: Jo crec que se li dona molt bé el rotllo aquest de fer una cançó despulladeta amb arpegi. De fet, això de fer cançons d'un minut té diverses utilitats dins d'un disc de cançons, diguem, més convencionals o llargues, com és el cas del Joan, que la fa servir d'una manera com de coartada. Per exemple,
0: què vols dir?
1: Tens dues cançons molt denses i llargues al disc, i entremig doncs col·loques una cosa lleugereta, no? Curt, això que
0: com el sorbet d'abans dels casaments, no?
1: Exacte,
0: entre la carn i el peix posaven sorbet per fer passar.
1: Doncs el sorbet de mandarina és aquesta cançó d'un minut. Anem a escoltar un altre exemple de com descomprimir. També és una baladeta curta.

0: Ja està.
1: Sí, no, no, aquesta sí que...
0: També et quedes amb ganes de més, no?
1: Sí, però és veritat que en aquest disc que em va agradar molt en el seu moment i que l'havia escoltat moltes vegades, et trobaves aquesta... L'havia oblidat, eh? Però trobaves doncs... aquesta petita perla allà al mig.
0: Exacte.
1: És com... Val,
0: exacte,
1: seguim.
0: Ho has explicat perfectament. No sí. Hem dit el nom del grup, és Coldplay.
1: Sí.
0: La cançó és Parachutes. És la seva cançó més curta, dura només 46 segons i forma part del primer disc, que també es diu Parachutes.
1: Clar, sí, és que a més és paradigmàtic que sigui la que dona nom al disc.
0: Exacte, aquesta. Sí, com una cosa que està ja com, no? Mm. Com un bolet. Escolta, per si sol, jo crec que la cançó tira, però és veritat que et deixa una miqueta a mitges, no? Realment queda bé entesa com un interludi, no? Entre dues cançons més llargues, en aquest cas... Era Sparks i High Speed, que duren quasi 5 minuts.
1: Clar, imagina't, d'un extrem a l'altre. És talment el sorbet, eh?
0: Exacte. És que, de fet, si ens fixem en la majoria de cançons realment curtes, en discos de temes, diguem, normals de llegenda, de llargada, quasi sempre estan allà per complir una funció concreta. Això, traduït en una lògica de LP, vol dir que són allà per fer les introduccions, no? Les cançons curtes per introduir, pels finals... o per l'interludi al mig del disc. És aquest cas, el de Pink Floyd, que escoltarem una cançó que només dura mig minut.

0: Vale, avui han sonat Coldplay i Pink Floyd, que eren dos grups que pensava que mai sonarien en una secció que faig jo, perquè els detesto. Però bueno, en fi, que si l'escoltes així...
1: Ha fet un esforç.
0: Ha sigut molt dur. Si l'escoltes així, Palo Seco, aquesta cançó de Pink Floyd, que es diu en castellà Palo Seco, quin sentit té, no? Dius, això? Però un disc conceptual, com és The Wall, de Pink Floyd, doncs és un pont per anar d'una banda a l'altra. De fet, aquesta cançó que és Stop té un motiu d'existir molt important, la narrativa del disc. Tot el disc té una narrativa de viatge. El seu protagonista, el Pink, té un moment de lucidesa breu en què demana que tot s'aturi, aquest deliri que té al cap, la paranoia, etc. Tot això és el que explica Stop. Clar, això, si no estàs escoltant el disc i no saps
1: entens
0: que després ve de Trial, el que és on el seu subconscient, el jutge, per haver sellat el món, bla, bla, bla, bla, no s'entén absolutament res. El Roger Waters la va fer intencionadament curta, de fet, per donar aquesta sensació de fre, de pausa, com si la ment del protagonisme hagués posat un stop. La cançó es diu Stop, doncs un stop literal al mig del deliri. És una brevetat intencional i teatral que s'explica això en un context molt concret que només s'entén escoltant el disc sencer. Això és un interlude al mig i anem a un final. Anem a escoltar un final molt curtet.
2: A ver, hola. Not really. I don't hear my voice so much.
3: Ahora sí, now amazing. Yeah, a ver. Hola, soy la Rosalía y has escuchado Motomami. Parece ser que hasta el final. Así que muchas gracias por escucharlo. También, bueno.
0: Uy, ¿qué había pasado al
1: teléfono? No hubiese antes.
0: Así acaba Motomami. Això és una cançó que està al disc. Aquesta cançó entra moltes cometes. No. Tancava Motomami a Rosalía i també és la cançó oficialment més curta. És aquesta.
1: Jo no diria que és una cançó.
0: Clar, ella també, per exemple, té interludes com aquell alfabet que feia...
1: Sí, A de alfa, B de beta. Sí.
0: En té alguna més. El mal querer també en té una cançó de pràcticament un minut. Mm. Però bueno, aquesta em semblava com... És un final, és una cosa curteta. Això no és, evidentment no és una cançó. Però sí que acabar amb una cosa curteta, inclús amagada, t'ajuda a crear aquest tipus de coses extravagants, no? De rareses, com ara em poso una nota de veu.
1: Hem de marxar.
0: Vale, doncs fins aquí hem arribat. He posat una última per deixar sonant.
1: Va, vinga. Vale? Amb quina ens acomiadem?
0: És un tio que és un mestre en això de fer cançons curtetes i que van directe al cor i que per mi pot ser un bon final per deixar de fons.
1: A veure com sona.
0: Aviam. Don't fall in love with me,
1: Va, amb aquesta marxarem. Quina és, Jordi?
0: The Magnetic Fields. És Stephen Merritt fent Absolute i Cucu.
1: I quant dura aquesta?
0: Aquesta dura un minut i 15 o així. Una molt llarga.
1: No tindrem temps d'escoltar-la. No. Avui cançons curtes al Salsa Gradolça. Jordi, gràcies. Ens retrobem la setmana que ve.
0: I tant.
1: Que vagi bé. Bona nit.

0: RAC 1. Tots som RAC 1.
1: A l'estiu el més important és recordar que encara no som independents. Per poc. No descanseu.
2: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
0: RAC 1. Tots som un milió.
3: Ara que hem acabat l'escola
4: i tenim més temps lliure,
5: ara que podem fer el que volem,
6: volarem els pares amb la pistola d'aigua
7: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
8: I escoltarem els contes de RAC 1.
9: A la piscina!
10: Al cotxe!
11: O a l'hora de la migdiada!
12: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
13: I, oh?
14: Els contes de RAC 1 són dels Vivim del Cuento.
15: I són divertidíssims!
16: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
17: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
0: RAC 1 Podcast.
18: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets.

0: diràs, amb Miquel Agut.
1: Quarts d'onze. Senyores i senyors, benvinguts i benvingudes al Tu diràs d'aquest dimarts 11 d'agost de 2026. Un dia que no passarà la història i que més aviat pot ser que sigui el preludi de la història. Perquè, és clar, avui és la vigília de l'eclipsi. Per si no ho sabíeu, demà hi ha un eclipsi. Però és que, a més, també és la vigília de la tornada de Ferran a Barcelona. I la vigília de la reunió entre Simeone i Julián Álvarez. Molta teca demà. Aviam què acaba passant, però la previsió és aquesta. Anem a pams. Anem a pams. Ja veurem si Ferran torna a Barcelona o va directament a París, tot i que segurament acabarà passant per Barcelona primer perquè no s'ha resolt l'arribada al Paris Saint-Germain. De fet, l'escenari que desitjaria tothom, el Barça, el PSG i Ferran, seria que demà ja passés directament a ser jugador de l'equip francès. Estalviar-se aquella imatge de l'entrenament vestit amb la indumentària del Barça per última vegada. I, de fet, convé que el PSG passi per caixa, perquè així s'acceleraria tant la sortida de Ferran com l'arribada de Rodri, perquè una operació va lligada amb l'altra. I més encara, quan el Manchester City es podria endur una plusvàlua si el Barça ven Ferran per 55 milions o més. O sigui, primer, liquidar el cas Ferran i després fer números amb el City. S'espera que demà el PSG faci una oferta satisfactòria i que Ferran s'acomiadi de Barcelona. I un cop el Barça tingui les butxaques plenes, enllestirà l'operació econòmica amb el City per l'arribada de Rodri. Un futbolista, per cert, ja ho va dir Maresca ara fa un parell de dies, a qui esperen divendres a Manchester. I a aquesta hora de la nit, veient com estan les coses, sembla que Rodri haurà de trepitjar la ciutat anglesa. Aquesta és la cronologia prevista i que afecta dues operacions que van de bracet. Per tant, paciència, queda poc, però paciència. I ja que estem administrant dosis de paciència, guardeu-ne unes gotes pel desenllaç de l'operació de Julián. Demà, com us dèiem, s'ha de trobar amb Simeone. Això hauria d'haver passat abans d'ahir, però Simeone es va autoconcedir dos dies a Eivissa i, per tant, no s'ha trobat amb Julián encara des que l'argentí ahir va tornar a la feina després de les vacances postmundial. Ja ho sabeu, veurem en què queda, però ja ho sabeu, que d'aquesta reunió en depenen gran part de les poques esperances que té el futbolista de vestir-se de blaugrana.

costa pensar que demà es faci oficial la sortida de Ferran. Una cosa és que la negociació avanci i l'altra, que s'arribi a un acord, entre d'altres motius, tibentors econòmiques a banda, perquè demà el PSG juga la Supercopa d'Europa contra l'Aston Villa a Salzburg. A la prèvia, Luis Enrique no ha volgut parlar de mercat. Ferran acabarà marxant, Rodri acabarà arribant i es trobarà amb Koundé, que s'ha reincorporat a la feina després de les vacances. I segurament no podrà saludar ni Marc Casado ni Héctor Fort, que avui s'han entrenat a part del grup perquè no es vol córrer cap risc amb ells, que tenen la porta de sortida oberta. La lesió de Roni Bardaggi ha provocat que es prengui aquesta decisió. Ja sabeu que es va lesionar de gravetat ahir i avui hem sabut, ho ha confirmat el club, que es va trencar en l'entrenament el lligament encreuat anterior del genoll dret i que haurà de passar pel quiròfan. Això en el cap de setmana en què comença la Lliga de Primera i a 4 dies que comenci a rodar la pilota ja hi ha el primer incendi. La Lliga de Futbol Professional haurà de decidir si diumenge juga el Celta o Sassuna, previst per 9:45. Resulta que un fong ha fet malbé la gespa de Balaïdos, que sempre és una catifa i que ara sembla més aviat una platja. Els gallecs volen ajornar el partit, però els navarresos volen jugar-lo. Decidirà la Lliga de Javier Tebas, que avui, per cert, ens ha tornat a recordar que és molt madridista.

setmana també comença la Lliga de Segona, el Girona es mou i, segons la SER, té encarrilada l'arribada del migcampista ofensiu Unai Hernández, que pertany a l'Al Ittihad Saudita. Segons aquesta informació,

0: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
1: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Aquest estiu casa teva pot ser diferent. Més còmoda, més teva, més tu.
3: A la Sénia País del Moble tens més de 20.000 metres quadrats amb tots els mobles, tapisseria, matalassos i solucions a mida. T'esperem a la Sénia.
2: País del Moble.
4: Pau, bona nit.
5: Què tal? Bona nit, Miquel.
4: Com t'estan complicant la vida per no fer servir paraules gruixudes en aquest Masters 1000 de Montreal amb la pluja. Ara, per fi, tenim tenis en joc.
5: Tenim partit aquests quarts entre Hodder i Arthur Fils d'aquest Masters 1000 de Montreal. Els quarts de final, aquest partit que, com deia, s'havia de jugar ahir, s'ha acabat jugant avui, s'ha endarrerit una mica per la pluja, però de moment ja estem al segon set. El primer se l'ha endut el madrileny Hodder, el tiebreak, i el segon, de moment, també el guanya el madrileny per 2-1, que li acaba de trencar el servei al tenista francès. El guanyador d'aquest partit s'enfrontarà a semifinals a Nakashima, que s'ha desfet d'Arderi també en el seu partit de quarts de final. Per tant, un rival aparentment més assequible de cara al seu camí fins a la final.
4: Doncs anirem seguint aquest partit. Ara mateix, segon set, 2-1. Correcte. Per Hodder, sota un sol que fa suar les pedres, i fa mitja hora, com aquell qui diu, estava plovent, no pots dir barrals, però plovia sobre la capital quebequesa. Per tancar el sumari, per tancar l'actualitat inicial del programa, un parell de punts poliesportius. El primer, els europeus d'atletisme. Marta Mitjans ha fet el rècord absolut de Catalunya als 800 metres. L'ha deixat en 1 minut i 58 segons, que li han servit per competir dimecres a la semifinal. I els europeus de natació, també hi ha hagut rècord d'un català, Luca Huck, que ha batut el rècord d'Espanya als 100 metres lliures i s'ha classificat de retruc també per la final. Passen 9 minuts de 11:15, fem la primera pausa del Tu diràs i comencem la tertúlia amb els periodistes Ferran Correas, Pol Ballús i Paco Cabezas, i amb la Laia Biurrun tocant els botons. Des d'ara i fins 12:15, en un principi, però en un principi fins a 12:15, Tu diràs a RAC1. Potser ens passem una mica, però no gaire. Tranquils. Benvinguts i benvingudes a la nit esportiva de Catalunya.
6: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
7: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
6: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada a Android Auto i a Apple CarPlay.
7: Tots els podcasts de RAC1.
6: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
7: Noves funcionalitats premium.
6: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
7: Fàcil, intuïtiva i renovada.
6: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.

0: No, senyor, serà difícil aquesta nit, eh? I això que no hem començat, jo crec que serà difícil aquesta nit, perquè, sincerament, quantes teles tenim a l'estudi de RAC1? Una, dues, tres, quatre, cinc, sis... De les sis pantalles que tenim...
1: No estem mirant el tenis.
0: No estem mirant el tenis.
1: Ja
0: el tenis.
1: Aquesta seria la notícia.
0: Només hi ha el Pau Bombardó, que està seguint el tenis com a bon professional.
2: Sí.
0: La resta no estàvem mirant el tenis durant la publicitat. Realment espero que puguem aguantar el tipus, perquè per l'efecte que serà difícil aguantar el tipus. Si no, li encomanarem en Pau que canviï de canal, perquè és que si no, el primer que no podré aguantar seré jo. A veure, senyors tertulians, una mica d'ordre, com faria en Cuní. Prou, prou, prou, i comencem.

0: veure, Ferran Correas, bona nit.
1: Aviam... Entretinguts.
0: Ara sí, entretinguts, eh?
1: Sí, a Mirene, aquí. No, no, aquí a Mirene, aquí a Mirene i en general amb el mercat del Barça.
0: Ah, exacte, exacte. Irene, no ho sé, pregunteu a la intel·ligència artificial qui és Irene. Pol Ballús, bona nit.
2: Bona nit, bona nit.
0: Paco Cabezas, bona nit.
3: Bona nit. Tajante i dominante, eh? Ponia, sí. Parlant, Irene, tajante i dominante.
0: No, si ja veuràs tu.
4: A veure, a casa...
0: Hola, Marta,
4: hola,
0: Ramon.
4: Hola, hola. Hola, bona nit. Anava a dir hola, Marta, bona nit. La Marta sóc jo. Molt bé.
0: No, no, bé, bé.
4: Que a casa sàpiguen que no estem veient cap cosa que no es pugui mirar. Vull dir que són pantalles de teles...
2: Una cosa que fan ara mateix a la tele.
4: Una cosa que fan ara mateix a la tele. Que no estem veient cap cosa estranya.
0: No, no, no. El que passa que, clar, com que ara quan poses la tele està tot subtitulat i llavors amb el grafisme, gairebé que sense el so, pots saber què passa.
2: Sí, sí.
4: És o això o el bombardeig constant de l'eclipsi, que jo ja no puc més. No, és com si l'eclipsi ja hagués passat de la borratxera eclipsil que portem tots al damunt.
0: Per bombardeig en pau, que per això el tenim aquí. Ara, perquè,
2: aquesta no l'havíem fet mai.
0: Veus? Ja no. Perquè segueixi el tenis. Hauré de tenir algun criteri per apagar les teles o alguna cosa.
1: No m'estranya que diguis que possiblement et passaràs d'hora.
0: Mira
1: l'hora que és.
0: Home, però sí.
1: 43 minuts i encara no has fet res.
0: Home, 43... Estem fent l'escalfament.
1: 22:43.
0: Estem fent l'escalfament.
2: Escalfament, sí, sí.
0: Com era el subtítol, Paco, d'Irene?
3: Tajante dominante.
0: L'escalfament. En fi, va, deixem-ho aquí. A veure...
3: Fill s'ha roto la raqueta antes, eh?
0: Sí?
3: Sí, sí, sí.
5: S'ha emprenyat perquè, joder, li ha trencat el servei, s'ha emprenyat, i el que passa que després, just després, ell ja ha tornat el trencament de servei a joder, per tant... Estem igual, ara 2-3 en el segon set.
0: Es trenquen serveis i raquetes i el que calgui.
3: Ara que veus que estàs fent tot, eh?
0: Correcte, correcte. Mira, el 324 també tens informació. A veure, va, som-hi. Marta, Ramon i Gorina, sí. La noia de Parets del Vallès.
4: Sí.
0: Clar, una mica de Julián, no?, avui, perquè estem fent el compte enrere per saber quan es troba amb Simeone, que ha de ser demà, veurem a quina hora, i Julián... ha dit reiteradament moltes vegades, moltes, que vol jugar al Barça i se n'ha parlat moltíssim de tot això i hem fet una cronologia per tenir totes les eines sobre la taula.
4: Per si a algú se li havia escapat algun detall, perquè com que està sent més llarg que un dia sense pa i pitjor que un colabrot veneçolà, doncs hem volgut posar una mica d'ordre a la cronologia del cas Julián. Bé, ho has volgut tu, m'ho has encarregat a mi, i jo ho he executat.
0: No cal dir-la, ja se sobreentén.
4: Ja
0: segur que els oients ens ho agraeixen.
4: Sí. Ens situem el 3 de març, Julián Álvarez ja ha tingut la famosa i suposada conversa amb Miguel Ángel Gilmarín i el Cholo Simeone, en què ells li prometen que l'ajudaran a canviar de club si arriba l'oferta adequada. És el dia de la tornada de semis de la Copa del Rei, l'intent de remuntar al Camp Nou, hores abans, a la porta del restaurant Via Veneto de Barcelona, on se celebrarà el dinar de directives, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, en respon sobre el futur del davanter argentí.
6: Julián Álvarez es un jugador del Atlético de Madrid, igual que Griezmann, y que tiene contrato con nosotros.
7: ¿Y cuánto vale Julián Álvarez?
8: ¿Cuánto te paga?
6: Hombre, Julián Álvarez vale muchísimo, por eso está con nosotros.
9: No está en venta, ¿no?
6: Muchas gracias. No está en venta.
4: Aquell dia, però, passen a la història uns altres noms.
7: Cuando ve Lamine Yamal en este estado de forma, ¿qué piensa el presidente del Atlético?
6: Pues que tenemos a Julián Álvarez, que tenemos a Tom Ford, que tenemos a Smith, que tenemos a muchos...
4: L'havia de posar, aquest.
0: No, evidentment.
4: No me'l podia saltar. Al cap d'uns dies, l'11 de març, sentim el protagonista, Julián Álvarez, és a la zona mixta, després que l'Atlètic de Madrid hagi guanyat per 5-2 al Tottenham a l'anada dels vuitens de final de la Champions. El davanter argentí no vol assegurar que serà matalasser la temporada vinent. Porta oberta.
10: Yo no tengo nada para decir, son cosas que se dicen. Cualquiera pone lo que opina, lo que piensa, se va haciendo una bola. Yo nunca dije nada, yo estoy bien acá.
11: Julián, ¿tú la próxima temporada puede garantizar que estarás en el Atlético de Madrid?
10: Yo qué sé, no sé, pero puede ser que sí, puede ser que no, nunca se sabe, pero yo estoy muy feliz acá, como te dije recién.
0: Un tio amb contracte fins 2030... I estem això. Parlant del març.
4: Sí, sí, estem parlant, estem parlant correctament de l'11 de març, i al cap d'un mes, el 27 d'abril, en el Media Day previ a les semis contra l'Arsenal, no desmenteix les informacions que el vinculen al Barça, però no ho talla d'arrel.
10: Yo no puedo estar saliendo a aclarar, desmentir cualquier cosa que salga todo el tiempo, y yo trato de no darle mucha importancia a lo que dicen en redes sociales, porque se empieza a hacer una pelota de...
8: de mentira muchas veces, así que nada, de no perder energía en eso, en la energía que tengo, guardarla en las cosas que me interesan a mí, en estar al 100% para ayudar al equipo.
4: I mentre que el Cholo Simeone troba lògic l'interès que desperta la seva estrella i menciona els tres clubs que li van al darrere...
9: No estoy en la cabeza de Julián Álvarez y entiendo que es normal que un jugador extraordinario como es Julián Álvarez lo quiera el Arsenal, el Paris Saint-Germain, el Barcelona. Es normal, porque es muy bueno.
4: Cerezo es mostra molest quan els periodistes tornen a preguntar-li pel futur del davanter.
12: Tú estás aquí para el partido de esta noche, ¿no? Pues el partido de esta noche, me imagino que Julián es jugador del Atlético de Madrid. Y mañana, y pasado mañana, la temporada que viene. Yo es que creo que volver otra vez a insistir sobre lo de Julián Álvarez, ya que me parece ya, de verdad, me parece ya hiriente.
4: Un mes més tard, el 29 de maig, el Barça envia una oferta a l'Atlètic de Madrid per fitxar Julián Álvarez de 100 milions d'euros. Una oferta que no és resposta oficialment, sinó en forma de piulades humorístiques a X. Al cap d'una setmana, ja amb el Mundial en marxa, el 23 de juny, arriba el pas endavant de Julián que esperava el Barça. Diu públicament que vol sortir de l'Atlètic de Madrid per complir el seu somni.
8: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar y...
13: ¿Sea algo bueno te vas?
8: No, creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
4: Aquestes paraules ressonen amb moltíssima força. El 30 de juny l'Atlètic de Madrid denuncia el Barça davant la FIFA i la Federació Espanyola pel seu modus operandi a l'hora d'intentar fitxar Julián, tenint un contracte en vigor, i creuen a l'Atlètic de Madrid que el Barça està al darrere de declaracions com aquesta. Una notificació, això sí, d'obertura d'expedient que el club blaugrana acabarà arribant un mes més tard. L'1 de juliol, el dia de la presa de possessió com a president del Barça, Joan Laporta es pronuncia sobre el cas encallat de Julián i parla que l'oferta feta per Julián no serà eterna.
14: Sabem que el jugador vol venir al Barça, però des d'allà fa temps, des d'abans que estigués en el City, i bé, en aquest sentit vam fer aquesta oferta amb tot el respecte per l'Atlètic de Madrid, que té tot el meu respecte, tant al Cerezo com al Miguel Ángel Gil. Vaig estar parlant amb ell, vam quedar que aquí tenien l'oferta, ell em va dir que en principi no tenia previst vendre, perquè no tenien alternativa. Jo li vaig dir, si tens, quan tinguis alternativa, l'oferta és ferma. Aquesta oferta la mantindrem ferma al temps que nosaltres considerem.
4: Cerezo, en una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya, torna a insistir que no el vendran i, paral·lelament, Lamine Yamal es mostra amb ganes de tenir-lo a l'equip.
15: Ahora mismo la verdad que no pienso mucho, pero ojalá que sea un gran jugador. Si viene, le recibiremos con las manos abiertas. Viene al mejor club del mundo, la mejor afición del mundo, la mejor ciudad del mundo para mí. Entonces yo si fuera él lo haría y esperamos si quiere venir. Adelante.
4: És només una mostra de tots els jugadors del Barça a la selecció espanyola que aquells dies a les entrevistes que anaven fent a diversos mitjans, inclòs RAC1, anaven deixant clar que Julián seria molt benvingut al club blaugrana. El 16 de juliol, des dels Estats Units, assistint al Mundial, Laporta explica per què l'oferta per Julián és limitada.
14: Home, precisament és il·limitada perquè el Deco és el primer que diu, home, l'entrenador vol aquest jugador, ja ho hem manifestat, hem fet una proposta a l'Atlètic de Madrid, crec que molt bona, i esperem temps prudencial, perquè ha d'haver-hi temps per tenir, doncs, o per treballar les altres alternatives, que com sabeu el Deco les treballa molt bé.
4: L'oferta, segons les paraules d'aquells dies de Laporta, ja s'hauria exhaurit a data d'avui.
14: Daremos pues un plazo prudencial. ¿Cuándo? Acabando el Mundial, yo te diría que hasta final de mes.
4: El 17 de juliol arriba la resposta de Gilmarín. No acceptaran cap oferta que els faci el Barça per endur-se'l.
16: Mi opinión es clara, la voluntad del club es clara, se lo he manifestado al jugador, a la gente, al presidente del Barça. Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita, y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 milions d'euros, ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
4: I Gilmarín envia un dard als representants de Julián.
16: Lo cierto es que conocemos a Julián, lo hemos tratado durante estas dos temporadas y no tenemos ninguna duda de su calidad humana y su condición de profesional. Julián ha estado mal asesorado desde que terminó la temporada y eso es de alguna manera lo que a mí me permite pensar que su rendimiento, su comportamiento va a ser el mismo que ha tenido hasta ahora, de un muy buen jugador, de un buen tipo y de un muy buen profesional.
4: I saltem a fa 3 dies, saltem al 8 d'agost en la prèvia del tercer amistós de pretemporada de l'Atlètic de Madrid contra el Manchester City a Seúl. Simeone adopta el discurs del club.
13: La situació és molt clara. La entitat ha tomat una decisió que Miguel Ángel ha explicat molt bé. Nosotros desde lo deportivo estamos muy contentos con tener un futbolista como Julián y seguramente desde lo deportivo lo ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que siga dando lo mejor que nos ha dado en estos últimos 2 años que es un montón.
4: Avui, després de no haver pogut parlar ahir amb Simeone ni tampoc amb Gilmarín, Julián Álvarez ha treballat a la ciutat esportiva de l'Atlètic de Madrid sense haver abandonat la idea de jugar al Barça. Demà hauria de ser el dia que hi hagués l'esperada conversa per intentar desencallar-ho tot in extremis. Veurem.
0: Sentint tot això, no sé si és el primer que us ve al cap, perquè sembla com les postures són molt clares, però el desenllaç, diguem-ne, que és inevitable i segurament pinta més cap allà que cap aquí, no?
1: Sí, a mi em costa veure un món en el que l'Atlético canvi de postura. A més, sento que Miguel Ángel Gil s'hi va jugar molt, va ser molt taxatiu, el club ha sigut molt taxatiu. Penso que amb algunes coses han sigut un punt cínics, amb com el Barça ha afrontat l'operació, que s'hi ha parlat amb el jugador abans. Són coses que qualsevol club de l'alt nivell fa i que, no sé, ells mateixos amb Cucurella el van contactar abans de fer una oferta amb el Chelsea. Kangin Lee, que l'han fitxat ara, també l'han contactat abans de fer una oferta al Paris Saint-Germain. Penso que en aquest sentit els ha interessat anar cap a aquest camí, que no sé si és respectable, suposo, però llavors penso que això, el que deia, que l'Atlètic té una postura molt ferma i em costa veure un món en el que la canviïn i tenen la paella pel mànec. Aquesta és la realitat, que si no el volen vendre, doncs no el vendran. I només imagino que una cosa molt boja, que no sé què pot ser, pot fer canviar això, però és que ni així, crec.
0: Clar, és que parlant de la Ferran, de la reunió amb Simeone de demà, al final, Simeone, el darrer document que sentíem, s'alinea amb Gilmarín, per tant s'alinea amb el club, i se'm fa difícil de pensar, no?, que parli demà amb Julián i que Julián l'estovi d'alguna manera.
1: Jo pel que sé, el que li dirà no Julián, no Simeone, sinó l'Atlètic de Madrid a Julián en aquesta reunió que vol tenir amb, no només amb Simeone, sinó amb
4: Gilmarín també,
1: és que tenen una oferta a l'Arsenal i està tancada, i si la vol, si vol marxar, que té aquesta oferta a l'Arsenal, per marxar, per no sé quants diners més yorkeres, bueno, em sembla. I crec que Julián no vol ni sentir parlar, perquè em sembla que de tornar a la Premier no en té gens de ganes. A partir d'aquí, jo crec que entrarà en escena Simeone. Al final és l'entrenador, i un entrenador vol tenir un jugador a disgust. Jo ho veig complicat, però no ho veig impossible. Jo crec que encara hi ha partides a jugar. Crec que Apolo també intervendrà en algun moment, perquè és el propietari i té una oferta de 100 milions, que jo crec que seran més. O sigui, hi haurà una segona oferta, segurament.
0: El Barça millorarà l'oferta.
1: Si ha de venir, si s'ha de desencallar, segur. I Apolo en algun moment ha de dir, tenim un jugador que ha disgust, que vol marxar, i estem refusant aquí 100 i algo de milions. Jo crec que encara hi ha alguna partida a jugar, però sí que és cert que, tenint en compte que Ferran marxa segur del Barça, tampoc la partida pot durar gaire, perquè el que no pots quedar-te sense dos davanters. O sigui, t'has quedat sense Lewandowski, t'has quedat sense Ferran, si no ve Julián, necessito, o sigui, per molt que el discurs sigui no, tenim jugadors polivalents i Olmo pot jugar de fals nou i
0: Arniem
1: i Gordon i tothom, no, necessites un davanter. Per tant, perquè si tenies algun per cobrir-ho, que era Ferran, tampoc el tindràs. Llavors sí que crec que no pot durar gaire. O sigui, jo crec que això, abans que comenci oficialment la Lliga pel Barça, que és el 23, hauria d'estar resolt.
0: Ara li pregunto al Paco com ho veu, però arran del que comentava el Ferran, el factor Apolo. Recordo que el Ladislau Moñino, el dia que el vam trucar per saber com es veia des de Madrid aquest cas, ens explicava que la relació entre Apolo i els propietaris de l'Arsenal era una relació molt consolidada en el temps i que l'Arsenal sabia que si volia podia anar a buscar el jugador i que per la musculatura econòmica de l'Arsenal i per la inflació de la Premier, que tots sabem, podia arribar més enllà que el Barça en l'oferta econòmica i esportiva, amb guió que és també pel mig, per endur-se el jugador. Per tant, Apolo, que és el fons inversor que hi ha darrere de l'Atlètic de Madrid, hi guanyaria més calés venent-lo a Londres que a Barcelona. Sí, tu com ho veus, Paco?
1: Però és que el jugador només vol anar al Barça.
0: No, clar, clar.
3: Es que yo creo que somos un poco naïf con el tema de Gilmarín, Cerezo, que uno puede ser presidente, el otro puede ser consejero delegado, pero realmente el Atlético de Madrid es propiedad de un grupo inversor. Y el grupo inversor lo que quiere o lo que pretende es ganar dinero, que los activos que tengan les sean rentables. Yo no sé si es más rentable para el Atlético de Madrid venderlo al Arsenal o quedárselo, porque es uno de los principales activos que tiene el club. Yo creo que Julián se va a quedar en el Atlético. La verdad es que lo creo firmemente. No hay ni siquiera una pequeña rendija por donde parece que el Barça se pueda colar. Incluso te diría, en el mundo del fútbol, eso de que tú dices que te vas y que luego al día siguiente te arrepientes, pasa continuamente. En el fútbol la memoria es muy efímera. Ya pasó en su día con Griezmann, que lo querían matar allí, y a los tres días estaba marcando Griezmann goles y siendo otra vez ídolo del Atlético. Es decir, yo creo que Julián muy posiblemente se quede en el Atlético, pero entonces ahí volvemos al problema que estaba comentando Ferran, que sin Ferran Torres y sin Lewandowski el Barça pierde más de 40 goles por temporada, y eso es una salvajada. Ojalá, si no hubiera ningún delantero, con esas soluciones que se pretenden de Dani Olmo, de Adeyemi, incluso de Anthony Gordon, que ninguno son delanteros centros, pero podrían jugar ahí momentáneamente, pudiera ser resolutivo. Pero yo entiendo que Flick, por la mentalidad que tiene, necesita un 9 referencia. Yo no sé si como titular indiscutible, pero sí en la plantilla. Y si se te van más de 40 goles por temporada, algo tienes que hacer, y estamos a 10 días de que el Barça empiece la temporada.
0: Clar, ara parlarem del temps, perquè sentint, mira, senyals horaris, són les 11, sentint el que deia la porta, que la Marta ens explicava en aquesta cronologia tan ben pensada, al final dius, després del Mundial, aquest mes del Mundial, clar, això era juliol, però t'estàs esperant més dies i algun moment hauràs de marcar un topall, no? Perquè, com comentàvem també ahir, al final, si el jugador fa un esforç, el que tampoc no pots és deixar-lo venut i no estar al seu costat fins un moment determinat, en una estratègia que hauria de ser compartida. Però quan parlaves, Paco, de Griezmann, clar, per mi hi ha una diferència, que és, Griezmann ja sabia que era venir a Barcelona i no li havia anat bé. I, per tant, ell, per dir-ho d'alguna manera, volia tornar a una zona de confort, on sabia que si pencava i que depenia d'ell, perquè la qualitat la tenia, respondria. Però Julián encara no ha tastat el que és el seu somni, per dir-ho així, no? Llavors, suposo que Julián no li seria tan fàcil, perquè l'experiència no l'ha viscuda, no li seria tan fàcil quedar-se a l'Atlètic de Madrid aguantant Simeone una temporada
3: no,
0: més.
3: No, era más de cara a la afición, como recibiera
0: a Julián
3: en el primer partido de Liga, que eran este señor que no quiere vestir la camiseta del Atlético porque está aquí. Es decir, yo creo que por parte de la afición, pues supongo que al final pues acabarían tragando, y si metiera tres goles un día, pues se le perdona todo. Pero es que a mí me resulta muy complicado que a estas alturas el Atlético se desprenda de Julián. Que también tiene un proyecto, en principio, que Apolo espera que sea ganador. Si tú pierdes a tu gran referencia ofensiva y tu jugador franquicia, algo tendrías que hacer después. Insisto, estamos a 3 semanas de que cierre el mercado. Lo veo ya demasiado, demasiado precipitado. Yo creo que el Barça debería centrarse después de mañana en buscar una alternativa, cuanto antes.
0: Tot i que això, diguem-ne que jo ho veig difícil des del punt de vista de si el jugador de parla amb l'entrenador i encara s'espera que es tibi una mica més la corda...
3: Però l'entrenador li va dir que se tiene que quedar porque tiene contrato. O sea, clar. Es que no hay más. O sea, clar, yo creo que llavors... estamos hinchando un poco el globo de una reunión con Gilmarín, una reunión con Simeone. Son reuniones que pretende el entorno de Julián. No que pretenda Atlético de Madrid. El señor Simeone irá al entrenamiento mañana y si quiere hablar con Julián, hablará, y si no, no. O sea, no son reuniones que estén pactadas.
0: Però tu no contemples, per exemple, que el jugador digui si o me'n vaig...
3: Que se declare en rebeldia? Sí. Bueno, no lo sé.
0: Perquè el Ferran deia...
2: És el que fa falta una mica, eh?
0: Ja.
2: O sigui, no li porto demanar a ningú que faci això, però és el que fa falta perquè Xerbo...
3: Dembélé lo hizo en su día, ¿no?
4: Sí, Dembélé
3: ho
4: va fer.
2: Sí, sí. I jo no vull dir que surti bé, tampoc, però tinc la sensació que si no passa una cosa mínima així, no canviarà res.
0: No,
3: és un paso muy arriesgado.
4: És l'únic que falta.
2: És que no li queda cap altra bala per cremar.
0: Sí.
2: Pràcticament.
0: No, o si no, cremar aquesta bala i si no li surt bé, anar-se'n a l'Arsenal per no quedar-se allà.
4: Jo crec que l'escenari més plausible és el que diu ell, és que continuï a l'Atlètic de Madrid.
2: Sí.
0: Perquè el Ferran deia que ho veia complicat però no impossible. Tu, Paco, ho veus impossible. Has dit que no ves ninguna rendija por la que el Barça puede colarse.
3: Pero es que en el fútbol tampoco podemos ir con una bola de cristal, porque precisamente el Barça es de esos clubes que muchas veces convierte lo imposible en posible. A mí me cuesta visualizarlo, pero claro, decir imposible, vete a saber. Es el fútbol. Hay, iba a decir una palabra fuerte, pero bueno, hay demasiado mercader involucrado. ¿Sabes? Esto es, ¿dónde está la bolita? Nunca sabes.
2: Sí, no.
0: Tu com ho veus, Pol?
2: No, ho veig així, ho veig molt difícil també, però penso que només pot arribar aquí que Julián es declari en rebel·lia, alguna història així és el que pot fer canviar. Al mateix temps, vull pensar, amb el discurs del Barça entenc que també hi ha un punt del que comentaves abans, de que el jugador s'ha mullat activament, entenc que el Barça rep senyals a dia d'avui de que el jugador vol parlar amb Simeone, que vol tornar-ho a deixar clar, que vol fer un altre intent...
4: I que no el deixaran tirat, ara.
2: I que el Barça no el vol deixar tirat i que anar deixant caure que tens un candidat, un segon candidat, i ha d'alguna manera és començar-lo a deixar tirat. Vull pensar que internament Deco en té algun.
3: Home, sí, possiblement.
2: Sí, segur.
0: Segur.
1: A veure, Deco...
3: Però qui? Si miramos el mercado de delanteros centro, o sea, sí, Deco realmente está haciendo un trabajo fantástico,
1: Paco, o sea,
3: pero el mercado no es tan amplio de delanteros centro.
1: Que no ho sabem. No, és que un dia va aparèixer Gordon i estava fitxat, un altre dia va aparèixer De Jemi i el dia següent estava fitxat. Rodri li ha virlat al Madrid.
3: Però el mercado de los nueve no es tan amplio.
1: No hi ha molts, però segur que ja el té mig lligat. I també aquest qui sigui, que no sigui és, i possiblement sigui conegut, també està esperant, eh? Tampoc el pots deixar ja esperant
0: clar.
1: Eternament, eh?
2: Sí.
0: No, i després ja anirem quan parlem de Ferran, però al final, clar, si se te'n va el nou de la temporada passada i se te'n va l'alternativa del nou de la temporada passada, hauràs de fitxar segurament dos efectius en atac.
2: Mínim un te n'ha d'arribar.
0: Però vull dir que...
4: Jo crec que dos és complicat, eh?
2: Sí, jo no ho veig molt complicat.
4: Tampoc vas tan sobrat d'espai salarial.
1: Tu creus que si... per molt que ja li vagi bé a Deco i al Barça que marxi Ferran Torres, tu creus que si no ho tingués clar que tenen un nou, deixaria marxar Ferran Torres? Jo crec que no.
2: Tu creus que no, eh? Tu creus que si no ho tinguessin clar, el tindrien aquí un any i...
1: Sí,
2: i
1: però sí, és que si no et quedes sense res.
2: Ja.
3: Sí, és difícil.
1: Que et quedes amb Hamza, del Carim.
4: Doncs jo crec que sí, que li obririen la porta a Ferran Torres igual.
3: Queda un any de contrato. Sí. Yo creo que es la oportunidad para venderlo. Y aparte sí, que es un jugador que no ha calado.
1: Sí, que le va bien. Yo digo que le va bien al Barça.
3: Sí, pero yo lo que no tengo tan claro es que esté tan concretada esa alternativa. No lo sé.
0: Ara en parlarem perquè després de la publicitat anirem a Ferran i a parlar de la davantera del Barça. En qualsevol cas, veurem si hi ha algun canvi o no amb Julián, però el límit quin ha de ser? Aquesta setmana? Perquè el Paco deia que gairebé demà mateix ja has d'actuar. El Fernando Polo ahir marcava aquesta setmana com a marge.
4: És que no hi ha més.
2: Jo no donaria gaire més. Una mica més, però no gaire.
1: Jo crec que pel Gamper, que és d'aquí una setmana, no?
4: Sí, el 19.
2: Has de tenir-ho clar.
1: Has de tenir-ho clar més o menys tot.
4: Més que res, perquè el primer de voler-ho tenir clar serà Hansi Flick. Eh? Ja aquest, serà, aquest és el que té més pressa, segurament, en tota l'equació.
0: Si no, el que es pot fer, ara ho estava pensant, és que l'Arsenal pagui 150 quilos per Julián, el Barça li pagui 155 quilos a l'Arsenal, i llavors que un cop el treus del Metropolitano, no? No,
1: crec que hi ha una normativa que no, que ho impedeix.
4: Mira,
1: que...
4: Adme un favor, mira, escolta.
0: Mira, si sí, m'agrada parlar en castellà, segur que parlen en castellà en aquests casos. A veure...
4: Pel doblatge de les pel·lis. Ho tenim picat al cap.
0: Un favor. Aviam, en Rubén ja pot anar venint, que escoltarem l'afició de l'Atlètic de Madrid parlant de Julián, que abans el Paco en parlava, a veure què ens han dit, com ho veuen ells. Però abans, el partit de tennis ja és història. Ha guanyat Joder, no, Pau?
5: Ha acabat. Joder, que s'ha posat les piles en aquest segon set. El primer, recordem, l'ha guanyat al tiebreak. I el segon l'ha guanyat per 6-3, després de diversos trencaments de servei entre un i l'altre. Joder ha estat més contundent en aquests punts decisius del segon set, ha arribat a tenir fins a 4 pilotes de partit, fins a servar les 3 primeres, però la quarta ja Joder s'ha endut el partit i per tant s'enfrontarà, com dèiem abans, a Nakashima a les semifinals, aparentment un rival més assequible. Joder és el número 15 del rànquing ATP, Nakashima és el 31 i per tant se li obre una escletxa per intentar arribar a una final dels Masters 1000, en aquest cas el Masters 1000 de Montreal. Recordem que per l'altra banda del quadre hi són Mérida i Tin, que juguen uns quarts de final demà, i Mensik i Shelton, que juguen els altres quarts de final. Per tant, aquests serien els potencials rivals en el cas que Joder arribés a una hipotètica final.
0: I ho anirem seguint, si no hi ha pluja, aviam si en Pau ens ho explica, o si continua sent l'antitalismà i sempre que es posa a parlar de tennis plou a bots i barrals i els partits s'han d'ajornar. Fins ara, Pau.
5: Fins ara.
0: Aviam. Joc de la cadira a l'estudi de RAC1, s'aixeca en Bombardó, entra en Rubén. Hola, Rubén Pérez, bona nit.
17: Bona nit, Miquel.
0: Aviam, avui hem preguntat a l'afició de l'Atlètic de Madrid què n'opinen de l'enrenou amb Julián Álvarez.
17: Sí, ens hem posat en contacte amb Alberto García, portaveu de la Unió de Penyes Internacionals de l'Atlètic de Madrid. Explica que l'afició matalassera està enfadada i, sobretot, decebuda amb Julián.
18: La situación que se está viviendo con la afición es de cierta decepción con él y enfado porque es un jugador al que se le ha apoyado en los peores momentos, sobre todo. Y bueno, él creemos que ha sido un poco desagradecido con nosotros y con ese tipo de comentarios y ese tipo de declaraciones. Y bueno, pues hay sobre todo mucha decepción. Entonces la afición ahora está enfadada con él. Por lo tanto, se tiene que ganar el cariño de la afición y el respeto, y dejándose de sueños y cosas raras. Porque cuando fichó por este club era suplente en el City, se le dio todo el apoyo, se le dio ese ídolo a seguir. En cuanto han venido a ofrecerle cualquier cosa, pues nos ha traicionado.
0: Nos ha traicionado y desagradecido, dejarse de sueños y otras cosas.
1: Ai. No pots seguir.
0: Espera,
1: no pots seguir,
0: què més?
17: Bueno, però l'Alberto també ens ha explicat com pot arreglar la seva relació amb l'afició matalassera i aquesta és la seva resposta.
18: La solución que tiene es jugar, ser profesional, demostrar lo que vale en el campo, y en el fútbol todo se perdona con goles, así que ganándose en el campo, siendo un profesional y estar a muerte con el Atlético de Madrid, que la ha fichado hasta 2030.
17: També li hem preguntat per la postura estricta que està tenint l'Atlètic de Madrid amb el Barça, rebutjant qualsevol tipus de negociació, i l'Alberto hi està d'acord.
18: Sí, yo creo que tiene el mismo rechazo, porque yo creo que al equipo que más rechazo se le tiene, desde luego, es al Madrid, pero el Barça está ya muy cerquita, ¿eh? Desde que competimos con los dos grandes, pues ya no hay mucha amistad con ninguno.
17: Per tant, defensa aquesta postura...
0: Moment, que us ho esteu fent a sobre, moment, que acabi el Rubén i després vosaltres mateixos.
17: L'Atlètic, i també... Li hem preguntat, perquè en cas que s'arribi a una situació límit on finalment s'obri la porta de sortir de Julián, si estaria d'acord en traspassar Julián a un club de l'estranger.
18: Sí, l'Arsenal seria una bona opció. Con un jugador que nos ofrecieran, porque tendríamos que encontrar un sustituto. Sería interesante, si la cosa se enroca y no tiene avance, pues habría que buscar otras opciones. Desde luego, lo que no se lo puedes vender es a un rival directo como es el Madrid y el Barça, eso seguro.
0: ¿Qué, Ferran, que saltabas de la cadira?
1: No, el primer, el que dic sempre, que és que hi ha una llei, que és que el Barça no pot fitxar jugadors de la Lliga, d'altres equips. Hi ha una llei que és així, perquè vagi on vagi sempre hi ha problemes. Fins i tot el Racing li posa problemes per anar a buscar Salines. I no, ja vull veure on està l'Atlètic de Madrid al febrer.
0: un rival directo.
2: Sí, això de que competeixen
1: el Barça. El febrer estarà... Ja sé que ahir es diran, sí, però us vam eliminar la Champions, perquè això ho diuen. Us vam eliminar la Champions? Sí, però van caure la següent, és igual. Quants anys fa que l'Atlètic de Madrid no competeix la Lliga? Molts.
0: Molts.
3: Ja, però sí que és veritat que el Barça, que el Barça, por desgracia, també l'hace bastante la punyeta, eh?
1: Sí.
3: Los torneos de eliminatòries...
1: A les eliminatòries sí, però és igual, tampoc guanya res.
3: A mi lo que me...
1: Fins i tot va perdre la final de
3: Copa. Lo que me escava mucho es el discurso este de hablar de traición, de rechazo... Todo es muy cansino cuando todos sabemos que al final esto, por desgracia, es una industria, es un negocio, y al final los clubes lo que intentan es sacar lo mejor para ellos. Y en ningún momento piensan en el aficionado, ya sea este señor o ya sea cualquiera. Y lo ha dicho bien, dice, al final, si mete goles, pues le perdonaremos, que es lo que suele ocurrir siempre. Pues nada, pelillos a la mar, ¿no?
0: Aquesta dita sempre m'ha agradat molt, pelillos a la mar. Sí, no digues.
4: No, perquè t'imagines els pelillos a la platja, no? A la mar.
0: No, clar, evidentment, no me'ls imagino al desert, però vull dir, però clar, el tema és...
4: Què pelillos són? Què pelillos són?
0: Els de la tele aquesta de dalt, els pelillos de la tele de dalt són, jo crec. Allà hi ha molt pelillos suelto. En aquella tele de dalt, avui, aquí, a l'estiu de... T'hi has
2: ficat tu sol, Miquel.
0: Sí, sí,
3: però l'estava viendo la cara. I estava allà ahir.
0: No,
1: t'estàs fotent amb un xarxa.
0: Mira, ara faran el desenllaç. Hi ha algun tertulià d'altres dies, per cert, que ja m'ha escrit, que ja sap que hi ha a la tele del costat del tenis. O, la tele de la dreta hi havia Hodder i a la d'esquerra ara hi ha Conchita i Augusto. A veure... però prou.
1: Conchita i Augusto, això sembla aquells matrimonis que feien...
0: Sí, allà Telecinco, ¿no? Sí, exacte.
4: Però eren, no, per favor. Eren Abelino,
1: Abelino
4: i, Pepa,
1: sí,
4: i Abelino,
1: Pepa,
4: no?
1: I Abelino, sí.
0: Què et passa?
17: No, que estava mirant ara... No s'ho posava? Guardó a Manolito en el cajón, que acaba de posar.
0: A veure aquell cajón. Escolta'm... A veure,
4: hem de reconduir això.
0: Una represa de contingut. Jo crec que, a banda del que sentíem, Alberto, Rubén, hem dit que es deia?
17: Sí, Alberto García.
0: El portaveu de la Unió de Penyes Internacionals de l'Atlètic de Madrid. Era el que deia, però el to també era com d'amonestació, no? Era un to de dir, et perdonarem, però...
17: Guanya tu.
0: Sí, però vaja, d'estar realment ferits, vaja, en fi. És
3: però molt... si ves la premsa de Madrid va todo por ahí.
0: No, clar,
3: días, de que Julián debe pedir perdón, no, però clar, perdón de què?
2: Sí, sí.
3: Perdón de què? És un senyor pues, que ha manifestado públicamente que le gustaría cambiar de trabajo. Ya está,
0: claro,
3: ya está. Para eso hay que llamarle traidor, para eso tiene que ser el anticristo del Atlético de Madrid.
0: Però tu imagina't...
3: Pues sus razones tendrá.
0: Que hi hagués un futbolista, Paco, que ara no sé qui hauria de ser, però que hi hagués un futbolista que jugués en un altre club i que digués, a mi m'agradaria canviar d'aires, i que indirectament, allò que deia Julián del Sueño, doncs el Sueño fos l'Atlètic de Madrid. I llavors ens dirien, i aquests que estem sentint aquests dies també dirien, que això vol dir que l'Atlètic de Madrid s'ha fet gran, que té un fons inversor, que lluita semifinals de Champions, final de Copa, que és un club que està en creixement. El relat seria aquest. I és la mateixa situació, però en què, en comptes de ser el propietari del jugador, és qui aspira a tenir-lo. Vaja, és realment, no hi ha tants quilòmetres de distància com perquè el contrast sigui de blanc i negre, perquè és que és absolutament blanc i negre, i jo tampoc no trobo cap punt d'entesa en tot plegat. O Julián es rebel·la contra l'Atlètic de Madrid i el vas a rescatar del cajón de Joaquín, aquell que deia l'altre, o si no, no sé què en farem, no sé què en farem de Julián. En fi, alguna cosa més sobre Julián o anem a la publicitat?
2: Per mi
0: anem,
2: no?
0: Anem? Alguna cosa més de la tele de dalt?
4: Agafem una mica
2: d'aire.
1: Hi ha molts jugadors que estaven així i al final la cosa s'ha resolt a favor del jugador.
0: Ara, si la cosa...
1: Hi ha moltíssims casos.
0: Si la cosa...
1: A favor del club, recordo el de Messi quan va enviar el burofax.
2: Sí, sí.
1: Que Bartomeu allà va mostrar inflexible i va ser que no. També és cert que amb aquell burofax Messi pretenia marxar pràcticament gratis. Que era molt diferent. I estàs donant 100 i pico quilos.
0: No, en tot cas, si Julián arribés a Barcelona, s'hauria de fer una presentació vaja, obrir el Camp Nou, fer una rua amb ell al Papa Mòbil des de l'aeroport fins a l'estadi, alguna cosa d'aquesta s'hauria de fer, perquè si aquest home acabés a Barcelona, pocs casos de futbolistes s'haurien mullat tant i haurien forçat tant per poder fitxar per un altre club, que jo recordi.
19: Sí, sí.
0: Vaja. En fi, això segurament diumenge, amb el Pau Bonastre al capdavant del Tu Diràs, ja hi haurà desenllaç, se suposa. Com a mínim, per saber si arriba a Barcelona o no, si després se'n va a l'Arsenal o a un altre lloc, per molt que n'estigués tip de la Premier, això ja ho veuríem més endavant. Passen 17 minuts de les 11, fem una pausa i tornem de seguida a la tertúlia del Tu Diràs d'aquest dimarts 11 d'agost de 2026.

0: Aviam, 19 minuts per sobre de les 11. Aquesta cançó de David Bowie es diu Let's Dance. A veure, Laia. I això és el que estava fent algun tertulià, no diré qui, però algun tertulià fa 30 segons estava fent un Let's Dance aquí a l'estudi de RAC1, eh? Unes ballaruques, moments de maluc increïbles.
1: Sí, sí, sí, jo tampoc diré qui.
0: No, no.
2: Tu mateix.
1: No, no, no, no m'he aixecat de la cadira, jo.
3: Movint de l'esqueleto.
0: En fi, som al Tu diràs fins 1:45. Encara ens queda més d'una hora de programa en aquesta nit en la qual hem començat parlant de Julián, la cronologia de les declaracions que hem sentit últimament tant del futbolista com de l'entorn de l'Atlètic de Madrid, com també del Barça pel que fa al futur i a l'optimisme o no que hi pugui haver per fitxar-lo. D'interès n'hi ha, evidentment, i el futbolista voldria fitxar pel Barça, tot i que l'Atlètic de Madrid està bunkeritzat en una postura de la qual no se'n vol moure. Més enllà d'això, hi ha altres noms en atac, com per exemple el de Ferran Torres, que ja ha sortit evidentment com a efecte col·lateral dels moviments de mercat i perquè el Barça estigui buscant un nou com Julián, Marta, i de moment encara que no s'espanti ningú, posem aquest encara per davant, sí, l'adverbi és encara, important, encara no hi ha acord Barça-PSG.
4: Exacte, el Barça, pel que ens expliquen, encara no ha rebut cap oferta més per Ferran Torres. Després d'haver rebutjat la primera de 40 milions, el club de propietat catariana encara no ha tornat a enviar res al Barça. El Barça, ja ho hem explicat, espera treure'n com a mínim 50 milions, però avui no hi ha hagut novetats al respecte. Per tant, avui dia tranquil en Ferran Torres, i això que es volia anar per la via ràpida, perquè arribats a aquest punt el Barça espera en la reincorporació de Ferran demà a la Ciutat Esportiva. És una cosa que Ferran volia evitar, però hem arribat al dia 12, se l'espera a la Ciutat Esportiva un cop acabades les seves vacances, i demà és el dia, recordem-ho, que els mundialistes espanyols tenen fixat el seu retorn. Per tant, Ferran ha d'anar cap a la Ciutat Esportiva. Pel que ens expliquen des del club, la previsió és que l'operació de Ferran al Paris Saint-Germain es concreti oficialment abans que l'arribada de Rodri. Totes dues operacions estan connectades, perquè si ara a Ferran el venen per més de 55 milions, 10 hauran d'anar a parar a les arques del City. És per això que una anirà després de l'altra, pendents d'aquest càlcul final. Per això s'està allargant tot una mica més del que es preveia. Així doncs, si és que el club no li dona permís a última hora a Ferran per resoldre el seu futur, cosa que a hores d'ara no consta, la previsió és que el valencià vagi a la Ciutat Esportiva Joan Gamper amb la resta d'internacionals espanyols que falten per reincorporar-se, que són Pedri, Olmo, Cubarsí i Lamín. Un Lamín que, per cert, celebra a hores d'ara la seva festa d'aniversari, que va ser el passat 13 de juliol en ple mundial. Ho fa amb més d'un centenar de convidats a una masia de Vilanova del Vallès.
0: Això es queda a prop de casa, eh?
4: Molt a prop de casa, sí.
0: Molt a prop de casa. Hi ha hagut algun problema, alguna cosa? Et consta que la música estigui massa forta?
4: De moment no.
0: De moment no.
4: De moment no. Ens molesta més quan les coses estan més a prop del circuit de Catalunya. Llavors el circuit fa una mica de pantalla entre el que seria la zona de casa meva amb la masia aquesta.
0: Casa Ramon. Ramon.
4: Casa Ramon, diguem.
0: Clar, entre Casa Ramon i la masia de Vilanova. Jo, Pol, no sé què preferiria.
1: Si anar a la festa de la Minyamal?
0: O a la gala dels Oscars, mira què dic.
1: Sí, eh?
0: Home. Perquè aquestes festes...
4: Jo vull anar a la gala dels Oscars.
0: Escolta, aquestes festes han de ser una cosa...
1: Sí, bueno, qualsevol ens hi apuntem una mica.
3: Home, jo se recogen amb pronto. També. Que mañana hay entrenamientos. Hoy se recogen, ¿no?
0: Bueno, se recogen.
1: Sí, bueno.
4: Es que yo...
0: Depèn de cómo les recojan.
4: La pregunta...
3: Hi haurà nins?
4: En tema de recolliments i de nins i de totes aquestes coses...
0: Nins són nans, no?
4: Sí.
0: No? Vaja, no.
1: Sí, no.
0: Sí, no?
1: Per aquí.
0: No, clar, vull dir...
4: En tots aquests temes, la pregunta és, no hi havia més dies?
0: Clar.
4: El dia abans d'anar-te a concentrar a treballar?
3: És bastante de héroe, eh? Montarte un fiesto.
4: Però l'any passat
3: va ser el dia antes de volver al
4: treball. Va passar
1: el mateix.
5: L'any passat forma Natal.
4: Però coincidia amb l'aniversari. Ara, posats a celebrar una festa en diferit del teu aniversari, que va ser fa un mes, què més et dona fer-ho avui que ahir o abans d'ahir?
0: Estava parlant de
1: Colòmbia.
3: Estava pel món, sí.
1: L'any passat recordo que va ser el dia abans i que Héctor Ford
0: Correcte.
1: Segurament arriba tard a la primera sessió d'entrenament, que li costa...
2: I així li ha anat.
4: I així li va.
1: Li costa quedar-se.
2: Sí, sí. Li ha anat des de llavors.
0: Sí, sí. Un comentari que també hem fet a la redacció. Correcte. Sí, sí. No, a la redacció.
4: A la redacció, no. Era previsió de continguts de cara al programa.
2: Endavant, ens preparem tot.
0: No, no, que sí, que sí.
2: Allò li va costar una mica, crec, la creu de Hansi Flick.
0: Sí, sí, sí, perquè va ser el dia abans i aquell dia de disfresses i tot això, i clar, perquè clar, era una festa temàtica, i escolta'm, a partir d'aquí Héctor Ford, la temporada
4: segur que,
0: va acabar.
4: Segur que la d'avui és menys extravagant.
3: Sí, més light. Solo espero que no difundan un vídeo com el de l'any passat, con los disfraces de gángster y... era tan cutre aquell.
0: Bueno. Ja, però això són xarxes i són nanos de 19 anys també, sí, al final. Sí, sí. O sigui que, vaja,
3: oye, que se lo pase bien, que
0: sí, tant, sí, que sí. I tant que sí,
3: que és joven.
0: I tant que sí, perquè a més
4: mira,
0: a més
4: el 324, que no és 324, es veuen imatges ara de l'arribada de cotxes,
1: sí, una furgoneta, no?
4: Sí, sí.
0: 3Cat Info. Ara, jo encara no ho he pres, això. Bé, en fi, lament que s'ho passi bé, que a més s'ho ha guanyat i encara està de vacances. Per favor.
4: Jo no m'acostumo a veure Pedri amb aquest ros platí.
0: No, però avui estem fent molt comentari de televisió i no pot ser ja, no. Perquè clar, surt Pedri, allà té Geste, ensenyant una rèplica de la Copa del Món i clar, amb els cabells d'aquest color, millor això que els de Gavi per mi. Però vaja, això és una altra cosa.
4: Són debats que ara no tindrem.
0: No.
2: Pitjor és tatuar-se la cara de Luis de la Fuente.
1: Podem estar d'acord.
4: Això és veritat.
0: És igual, no continuarem per aquí, perquè si no encara tindrem un problema. A veure, això de Ferran, demà es resol o no?
2: Bueno, jo crec que demà no, perquè el PSG...
0: Bé, resoldre's vull dir, ni que sigui allò per darrere i que no es farà oficial perquè juga el PSG.
2: No crec que quedi gaire.
4: Però no queda... Jo crec que està la cosa ja molt avançada.
2: No crec que quedi gaire, no. I com deia la Marta, una vegada es resolgui aquest tema, es resoldrà acte seguit. Rodri estarà a Barcelona.
0: Perquè quins terminis poses a la concatenació de fets, Ferran, més o menys? Més o menys.
2: Estem a dimarts, no?
3: Sí.
2: Aquesta setmana, si això està fet.
3: Jueves, viernes.
2: Això està fet.
1: Ferran,
2: les dues coses.
1: Sí, sí.
4: Sí, hauria de ser així. Però primer això, primer s'ha de desencallar Ferran perquè s'acabi de formalitzar Rodri.
0: Estaria bé que fos dijous, perquè així encara fent el tu diràs ens agafaria.
1: Deies alguna cosa, no?
0: Sí, encara ens agafaria el tema, perquè clar, després de tants dies parlant-ne, i després quan passa tot, doncs clar, ja no hi som, doncs home, vaja, hi haurà el Pau Bonastre, evidentment que el programa es continuarà fent.
2: Tu diràs, hi haurà.
0: Això evidentment, però...
4: Li fa il·lusió?
0: No,
4: m'agradaria.
2: Què t'agrada més fer, que marxa Ferran o que arriba Rodri?
0: Clar, com que una cosa porta l'altra, però...
2: Potser trigues un dia un i un dia l'altre.
0: És que a mi, mira, jo sóc ferranista.
1: Sí, eh?
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí, sí. Jo futbolísticament a mi em sembla un jugador que ha tingut bon rendiment i que ha estat a vegades tractat injustament.
3: Però para ser ferranista compras todo el pack, es decir, el rendimiento deportivo y luego todo lo que le envuelve, lo que
0: no.
3: Es su persona.
0: Això no, perquè clar, es fa en el cas de Ferran i no s'ha fet en el cas d'altres futbolistes en els quals no ens hem preguntat què és el que l'envoltava i quina pulsera portava i quina gorra portava. Jo no estic d'acord ni amb la pulsera ni amb la gorra, però...
3: Pero no me refería tanto
0: al terreny, al terreny.
3: Hace muchos años que está en el Barça y nunca ha tenido como la gran estima de la afición.
0: Jo crec que li ha costat, però que se n'anirà en el moment de més popularitat. Jo tinc aquesta sensació.
2: Bueno, popularitat a nivell espanyol.
0: No, però a nivell d'afició del Barça...
2: Ara mateix l'afició
3: del Barça no. No m'imagino grandes homenatges a...
0: No,
2: ara mateix l'afició del Barça no.
0: Però perquè hi ha hagut el Mundial i el Postmundial pel mig, però per les dues últimes temporades jo crec que l'afició del Barça sí que havia fet el canvi, Ferran.
2: Sí, ara i moltes altres coses, no sé, a mi Ferran, que també crec que és un jugador perfectament pot estar al Barça,
0: sí.
2: Potser no ha de ser
0: no com ell vol,
2: el davanter centre titular,
0: sí, sí.
2: Però és un jugador que els dos últimes temporades ha estat molt bé, ha fet molts gols. La temporada passada va ser el millor jugador, el màxim jugador de la Copa, el millor jugador de la final, de fet empat a la final ell faltant 8 minuts em sembla, però home, primer això, que no ell vol tenir un rol que el Barça jo crec que no el pot tenir, i a més el Barça creuen que no el pot tenir.
4: I aquesta temporada, quan se li han donat oportunitats...
1: Va començar a titular.
2: Sí, va començar
4: a titular. Se li han donat moltes oportunitats aquesta última temporada en què Lewandowski, ja des del club et deien que el relleu estava a prop i que Lewandowski perdria protagonisme i que se n'hi donaria més a Ferran. I Ferran va estar 2 mesos i pico sense marcar i va tenir una crisi important.
2: No pot ser que... Bueno, la crisi aquesta és que jo crec que l'estè sempre...
0: Julián va tenir una crisi de 3 mesos,
2: Ja, però sí, el Mundial és un tio que el partit que Espanya guanya el segon contra Aràbia aquell gol, el tio està demanant si us plau que el VAR digui que és gol, té molta ansietat i jo crec que un tio que acaba de marcar el gol de del Mundial, que és el gol de la seva vida segur,
4: que se'n recordi dels haters.
2: Que les primeres declaracions se'n recordi dels que el critiquen.
3: No? Bueno, y de hecho es la misma celebración.
2: Sí, sí, la misma celebración. Això li passa a la gespa, a la primera entrevista que fa la gespa.
0: Jo en això estic d'acord amb tot, Ferran. O sigui, ho subscric tot, però jo crec que si tu mires sobretot les dues últimes temporades, que aquesta és l'altra, les dues temporades de Flick, també, que millora els futbolistes... I això en Ferran és un exemple clar, o sigui, aquí també en podríem parlar, però bé, en tot cas, dues temporades de molt bon rendiment per mi. Jo crec que Ferran pensa que pot ser més del que és, tinc aquesta sensació, perquè em costa veure-li una millora a nivell de nou, com per ser un nou titular d'un club gran, d'un Barça, d'un PSG, d'un Bayern, del que vulguis.
4: I segurament aquesta
0: però
4: mentalitat
0: com a jugador
4: de veure's més del que... Segurament... Això cada vegada pot ser un defecte, que és veure't més del que ets, i que en alguns moments a Ferran Torres li ha portat problemes, també li ha portat injeccions de confiança en moments que la necessitava per créixer i per ser millor, vull dir...
0: Per no enfonsar-se.
4: Que a vegades és una mica una...
1: Arma doble...
4: Gràcies. Que per una banda sí que et porta problemes i que sí que et resta, però en moments determinats et suma. I jo crec que en molts moments ha estat un defecte no ha acabat d'anar bé, però en altres sí que l'ha fet mirar endavant a Ferran Torres, però arribats al punt en què s'havia arribat i en l'estiu en el que estàvem, jo no veig malament que el Barça es desprengui de Ferran Torres.
0: No, jo tampoc.
1: El que està clar és que el viatge als Estats Units ha estat un desastre calamitós.
4: Uh-huh. Sí.
1: I que la gestió que s'ha fet amb això ha estat
4: però
1: calamitosa.
4: Això és culpa sobretot del seu entorn i de la gent que l'assessora.
1: Sí, sí, bueno, sí, però ell també està allà al mig.
4: Sí, però...
1: que quan marxa el Valencià cap al City en fa una similar.
4: També és veritat, sí.
1: Llavors aquesta és una realitat i que crec que no estava en posició ni pel gol del Mundial de... fer el pas que ha fet, i jo crec que és una cosa que poden admetre companys de vestidor, que el que ha fet ha estat una bogeria seva.
4: Sortida de to.
1: Sí.
0: Clar, és que, de fet, d'alguna manera...
3: Bueno, aprovecha su momento también. Clar. O sea, no va a tener un momento como este en toda su carrera deportiva. No, yo creo que no lo aprovecha tanto gente que le rodea.
1: Sí,
3: la gente que le rodea, creo que lo lleva también Under Armour. Es decir, o sea, las marcas comerciales tienen que aprovechar un poco el tirón. Luego, lo que sí que es responsabilidad del propio futbolista son actitudes como, bueno, llevar la gorra de Make Spain Great Again, con la referencia, por mucho que lo niegue, a Donald Trump. Ese tipo de cosas, pues sí que entiendo que puede haber gente que esté herida. Y yo también, o sea, le afearía que después de todo lo que creo que le ha ayudado el Barça las últimas temporadas...
4: que diga que no se le quiere lo suficiente.
3: Sí, que afea al club, que no haya tenido, no sé, si el apoyo suficiente o algo así, pues no sé, a mí me inquieta bastante, porque yo creo que aquí, a Ferran, se le ha ayudado siempre que lo ha necesitado.
2: Yo creo que aquí ya... Hi ha una mala relació entre Deco i el seu representant.
1: També
2: i d'aquí i d'aquí surt tot. D'aquí surt tot, a banda de tot el que sigui Ferran, si té l'estima molt alta o a vegades no, etcètera, etcètera, però al final és... l'oferta, per exemple, no ha arribat encara, si és per un problema de fair play, etcètera, etcètera, però la relació entre Deco i el seu representant no és la millor.
1: I que
2: tenint en compte, i s'ha de tenir en compte, que Pedri és el mateix, és del mateix agent, i que aquí s'haurà d'anar amb peus de plom, perquè Pedri és Pedri.
4: I després també és menor, però també té Xavi Espar.
1: Exacte, sí. I no, el tema aquest de que s'han sentit dolguts per la... O sigui, perquè és l'únic a qui no s'ha renovat, una mica... Jo crec que es respon amb això, amb que el Barça doncs, s'ha com adormit i que no l'han volgut renovar. Evidentment, jo crec que Deco tenia els seus motius, però tornant al guant que has tirat una mica abans amb que Flick millora els jugadors, jo crec que si ens diuen fa 4 anys, o 3, no sé com fa que va arribar Flick, que vens a Ferran per 50 quilos... Tothom ho hagués firmat una mica amb els ulls tancats. Perquè era quan Ferran estava malament...
0: I que, a més, et vindria a buscar Ferran al PSG.
1: Sí, sí. Bueno, sí, la destinació ja com que m'és igual. Però
0: no, però vull dir...
1: Per 50 quilos...
0: Que en aquell, el rendiment que tenia Ferran en aquell moment... No,
1: era per fer un pas enrere.
0: Clar, no podies pensar que vindria un club d'aquest nivell, però clar, és que ell ha viscut l'estiu de la seva vida. Ha estat com un actor de Hollywood, perquè sí, és als Estats Units...
2: El suplent ja el fa. Exacte, el que ha fet és el gol que dona el Mundial. Jo crec que el PSG sobretot ve perquè Luis Enrique sempre li ha agradat Ferran
1: i que tindrà el mateix rol que té aquí.
2: Sí, clar, no serà
1: el mateix.
0: Això és correcte.
1: El mateix, sí, allà,
2: allà té Dué Dembélé i Cabarascalia.
0: Sí. Allà també ho tindrà difícil.
2: També dic que jugarà molts partits perquè normalment el PSG a la Lliga Francesa es passeja. Sí, no?
4: I a la Lliga Francesa. És clar.
2: Que jugarà, serà moltes vegades titular a la Lliga Francesa.
1: Sí, és a dir, Dembélé va ser titular 9 cops, crec, per això... a la Lliga Francesa la temporada passada.
0: I tot això perquè em preguntaves...
1: Què t'agrada més?
0: Què m'agrada més?
2: Encara estem amb això.
0: Sí, clar, perquè està parlant de Ferran i quan ja he dit, diguem-ne, que em considero ferranista, llavors aquí hi ha hagut un atac, vaja, he saltat com llops.
1: He
0: saltat com es deia Paco, la nostra amiga, que era Tajante i...
3: Irene.
0: Tajante i no sé què. Irene, doncs...
3: Tajante i Dominantes.
0: Això, heu saltat Tajantes i Dominantes a buscar la iugular. Ara, a mi em sembla que amb Rodri el Barça farà un fitxatge descomunal.
2: Per mi és un fitxatge descomunal per moltíssimes raons. La primera, perquè li has tret al Real Madrid, que és el que necessitava el Real Madrid. El Real Madrid, si tu li dius a qui necessites, dius un mig centre creatiu, però aquí, a Rodri. I semblava que anava al Real Madrid, que ho tenia fet, i li has tret al Real Madrid, això per començar. Però a més...
4: El lideratge.
2: Sí, és un tio amb experiència que no només... jo crec que li pot anar molt bé a Bernal per créixer, però no només a Bernal, li pot anar molt bé a Lamin per marcar-lo, possiblement. És un tio que vindrà aquí, té un vestidor amb el qual es porta bé per la selecció, sí. Amb Joan García, amb Eric, amb Gavi, amb Ferran ja no, però amb Olmo... I per mi, a més, té 30 anys.
4: Sí,
2: ara.
4: Sí.
2: Jo crec que li queden encara 3-4 anys de bon futbol, de molt bon futbol, i per mi és el més semblant que he vist a Sergio Busquets. Per mi Sergio Busquets és el millor mig-centre que he vist mai, però per mi
0: jo ja estic d'acord.
2: És el més semblant que he vist a Sergio. A Sergio Busquets té altres qualitats, per exemple, Rodri físicament és millor, té més arribada, fa més gols, Bussi feia molt poc. És fitxatge... per mi, descomunal, i a més crec que ell és d'aquells jugadors que segurament el Pol, que ha estat a Manchester, el coneix millor, però és d'aquells que tampoc és un tio superambiciós que demanarà jugar cada partit, és a dir, Bernal tindrà minuts, perquè si hi ha allò 3 partits en una setmana, segurament Bernal en algun descansarà.
1: Sí, sí.
2: I no li importarà, no com altres que ho volen jugar tot.
1: No, i tindrà motius per entendre-ho també, perquè ve del genoll com el té i ve de l'esquena com la té, i que el Mundial també el van canviar algun partit i no li van caure els anells. I jo sí que penso que hi ha un punt de repte, ho vaig comentar la setmana passada quan estàvem aquí, amb el tema de l'encaix en Pedri, perquè és un tema que dins de la selecció es va tenir, i a dins del vestidor es va tenir, aquest encaix en Pedri. Llavors hi serà. Jo sóc dels que pensa que els jugadors bons s'acaben entenent.
2: Home,
1: i que al final hi havia un punt de que el Mundial jugues un mes només i que és com arribes, i hi ha un punt de sensacions intangibles, però que entrenes setmana rere setmana amb les mateixes persones, vull pensar que tot ha de tendir cap a un camí doncs, que s'entenguin, perquè els dos són molt bons, a més. Però que el tema aquest hi va ser, eh?
2: Sí, no, no, jo, sí, però ara et diré una cosa i em sap greu, eh? Flick no és de la Fuente.
1: No, no, no. No, no.
2: És a dir, a l'encaix...
1: No, no, l'he anat malament, a l'encaix
2: en Rodri. Sí, però crec que Flick és millor entrenador que
0: de la Fuente. Ja està tu, sí. A Flick.
2: Jo crec que l'encaix

0: Inspira profundament. Sent com a poc la tranquil·litat t'envaeix.
1: Ara descobreix Hyundai Renting i gaudeix de la tranquil·litat de tenir-ho tot inclòs. Emporta't un Tucson Hybrid per 451 euros al mes amb Hyundai Renting. Informa-te'n a Hyundai.es.
2: Augusta Car, el teu concessionari oficial Hyundai a Tarragona, Vilafranca, Vilanova, el Vendrell i Cambrils.
3: Aquesta cadira d'oficina que sembla haver oblidat la forma de la teva esquena. Ai, ni aigua.
4: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
5: No, del juego a Rodri, Pedri tiene que jugar más, más adelante, tiene que jugar más arriba. Y es lo que no logró De La Fuente ahí. Yo sí que creo que De La Fuente es un buen entrenador, ¿eh? Diría que es un grandísimo entrenador.
6: Yo creo que Flick es bastante mejor.
5: Yo no lo compararía, pero De La Fuente es un grandísimo entrenador.
6: Para mí es
5: bueno, ha ganado un mundial. No hay tantos seleccionados que hayan ganado un mundial.
6: Es un gran gestor.
5: Pero bueno, para ser un buen entrenador tienes que ser un buen gestor.
7: O com s'ha dit d'Ancelotti, també, en certs moments, tot i que Ancelotti va més enllà, segurament.
5: Tu eres un buen entrenador cuando tomas decisiones que son impopulares y De La Fuente deja a Pedri en el banquillo. Eso era jugar con fuego. Si España se hubiera eliminado, lo hubieran crucificado por hacer eso. Dicho esto, el gran reto que tiene Flick es precisamente encontrar ese encaje, ese triángulo en el centro del campo donde Rodri, los días que juegue, va a tomar el mando del partido. Sí que creo que hay que ser un poco cauto con la cuestión física de Rodri. Hemos visto a Rodri, mejor jugador del Mundial, fue Balón de Oro, pero el Rodri de antes de romperse la rodilla no es el mismo Rodri de ahora, por mucho que el Mundial se haya salido. Es un futbolista que los esfuerzos le cuesta un poco más, es un poco más lento, sigue siendo igual de dominante porque es buenísimo con el balón, pero que tengamos también en cuenta eso. Las últimas temporadas en el Manchester City, han sido irregulares. Si tú ves una temporada en conjunto, no han sido ni mucho menos las mejores de Rodri en el centro del campo. Sí que creo que también tiene una parte muy buena, que es que le quitas el único recurso que tenía el Real Madrid para reconstruir el centro del campo, que vuelva a quedarse sin nadie ahí. Y yo creo que eso para el Barça es fantástico. Pero que, insisto, seamos un poco cautos con el papel de Rodri en el tema futbolístico. En el tema anímico, sí que creo que es fabuloso que haya un futbolista con esa experiencia, que además tiene una ascendencia muy importante sobre los otros jugadores de la selección española de la historia del Barça. Que yo creo que eso es muy necesario desde que se fue Íñigo Martínez.
7: Uh-huh.
5: O sea, que yo creo que en ese sentido Rodri va a venir fabuloso.
7: I després, Pol, acaba rematant.
8: No. Això, una mica... Estic d'acord que al final amb Rodri el que tens és una peça única al món. Tens un fitxatge que et costarà els 70 quilos el que demani el City, però que és una peça única. I que, a banda de treure-li al Madrid, que no saps on arribarà el sostre d'aquest equip, perquè li falten peces, però, diguéssim, el terra de l'equip, el nivell mínim, te la puja molt.
6: El nivell per guanyar la Champions te'l puja molt.
7: Sí. De fet, sense tenir la mateixa incidència, però per mi era un plantejament semblant al cas de Bernardo Silva, en el seu moment. Jo crec que Bernardo Silva no té tanta incidència en l'equip, però, és a dir, un jugador que no et sobra, perquè estem parlant d'uns jugadors d'un nivell extraordinari, que és veritat que estan començant la recta final de la carrera futbolística, però que encara estan a gran nivell i que per partits siguin més senzills, entre cometes, o més exigents, poden ser diferencials. I hi ha un factor de Rodri que m'agrada, perquè moltes vegades els jugadors trien on juguen en funció dels diners o d'altres factors, però no del futbol. I Rodri va decidir, perquè vaja, per calés, podria haver-se anat al Madrid, o podria haver ampliat el contracte amb el City, o podria haver triat qualsevol altra opció. I si decideix el Barça, en gran part és pel futbol.
6: Jo crec que també perquè ell sap, encara que l'hagin volgut al final,
8: que el president del
6: Madrid, crec que ell sap que el president del Madrid no el volia. Ell ho sap. I a més a més es trobarà un vestidor que no té res a veure amb el d'aquí, és que aquí es troba a 8-9 jugadors que són companys de la selecció espanyola, i al Madrid aquí es troba.
9: Hi ha una familiaritat aquí.
6: A Cucurella, perquè els altres no hi ha.
7: En fi, ja us ho hem explicat. Ferran jugarà a París i Rodri a Barcelona, però cal que encaixin els números. I primer...
5: I tiene una carrera universitària, además. Eso también nos basta. Sí, también hace falta.
7: Sí, sí.

0: futbolistas que
1: una
0: tengan
1: mica de matèria gris.
0: Que tengan intereses más allá del fútbol, ¿sí?
2: No, no. No, escolta'm, em sembla fantàstic i collonut, fins i tot et diria. Un quart d'hora i la mitjanit hem explicat que perquè es desencalli l'arribada de Rodri a Barcelona s'haurà de desencallar i demà hauria de ser el dia D la sortida de Ferran cap a París. Demà el PSG, després ho repassarem amb el Pau Bombardó, juga la Supercopa d'Europa contra l'Aston Villa d'Unai Emery a Salzburg, o sigui que demà, si abans l'operació Ferran serà segurament d'amagat i serà públic dijous, però demà no ens hauríem d'esperar que fos públic, i ara els demanaré, estem fent futbol ficció, els tertulians que ens diguin quin Barça s'imaginen l'1 de setembre amb el mercat tancat. És a dir, la photo finish que creuen que hi haurà quan es tanqui el mercat, o per noms que han d'arribar i que han de sortir, o per posicions, però en què creuen que canviarà el Barça des d'avui fins 1 de setembre. Ja tenim el Paco, ja està pensant, està fent números, ja, sí, sí. Ja me'l veig, aviam quina proposta ens fa.
0: D'on és la bolita?
2: Abans, Marta, abans de saber el que ens comenten els nostres tertulians avui, per anar tancant l'actualitat del Barça pura i dura, Koundé és un dels noms propis de la jornada perquè s'ha incorporat a la feina també el dia que hem sabut, tristament, l'abast de la lesió de Roni Bardaggi.
1: Sí, el comunicat del club, ha comunicat oficialment el que ja apuntàvem ahir. Roni té una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i passarà pel quiròfan, per tant, li diu pràcticament adéu a tota la temporada. I per evitar altres casos així, convé destacar-ho, Hansi Flick ha fet que Casador, Héctor Fort, Jofre Torrents, Tomi Marquès i els cosins Toni i Guille Fernández s'entrenin al marge amb vistes a la seva possible sortida del club. La de Jofre Torrents a l'Àjax s'ha de fer oficial en qualsevol moment. De fet, es preveia que avui ja fos oficial. Finalment es deu haver encallat algun paper en en alguna impressora, però està tot fet i està al caure aquesta oficialitat, però prenent una mica de precaucions perquè no torni a passar el que ha passat amb Roni.
2: I tota la sort del món en la recuperació a Roni Bardaggi, perquè per un futbolista de 20 anys, dues lesions greus de...
1: El mateix genoll, a més a més.
2: Exacte. No són gaire bones ni aconsellables, i esperem que no tinguin repercussió en la carrera del jugador encara del Barça. A veure, la pregunta que, mira, rellegeixo, aviam, Mateo Moreto
3: i Fabrizio Romano.
2: Deco.
3: Això diu Ferran Correas.
2: Que Ferran no, Torres...
4: No ho dic per Mateo, Moreto.
2: Ferran Torres no s'incorporarà demà als entrenaments del Barça perquè les negociacions amb el PSG estan molt avançades. I us dèiem al principi que convenia una decisió ràpida al Barça, al PSG i a Ferran, doncs, segons explica Moreto, s'ha pres aquesta decisió per unanimitat entre les parts, perquè totes saben que com més ràpid es vagi, millor per desencallar altres operacions. Per tant, doncs, Ferran demà no passarà per Barcelona.
4: Ja, dijous, divendres, estarà més o menys tot aclarit.
3: Sí.
0: Per a què muntar un show?
3: Sí, s'ha dit a França també, si no m'equivoco, que està a prop de tancar-se per 55 quilos, incloent tots els variables. A veure què passa.
4: Llavors el City no cobra.
3: Són a partir de 55.
1: És a partir de 55 que els 10 van a les arques del City.
4: És a partir de la
3: Plusvàlua. Sí, 55, incloent els variables, seran 50 i escaig.
2: Bé, doncs podia passar, perquè les nits, aquestes nits del tu diràs, van passant coses cada nit.
4: Ho estàs anunciant ja,
1: però si t'hi fixes, tot va canviant al minut, perquè sí, quan hem fet la consulta al Barça abans d'entrar a l'estudi de RAC1, si demà esperaven Ferran, el continuaven esperant, que el normal era anar a la ciutat esportiva del Barça. Sí, tot s'ha anat accelerant molt.
2: Es feia estrany pensar, clar, quan comences a 2:15...
1: L'objectiu era que no hi anés. O sigui,
2: l'objectiu
1: que tenien totes les parts era que demà Ferran Torres no hi anés perquè estava tot ja molt avançat.
2: I l'objectiu que tenen totes les parts, segurament també, vaja, segur, és que divendres Rodri no vagi a Manchester, perquè és el dia que l'esperen. Per tant, aquest protocol amb Ferran també s'hauria d'aplicar amb Rodri divendres, però ja us hem explicat durant tota la nit el Tu Diràs que, en el cas de Ferran i Rodri, quan es desbloquegi l'operació Ferran, es desbloquejarà l'operació Rodri i, per tant, d'alguna manera es traurà el tap i podrà començar a rajar la felicitat del barcelonisme. A veure, per tancar aquest tram de tertúlia, la foto finish que us imagineu del Barça el dia 1 de setembre amb el que creieu que passarà al mercat de fitxatges, es pot parlar de noms o es pot parlar de posicions, i com creieu que quedarà el Barça 26-27 a partir del dia 1 de setembre, no en queden tants. Jo crec que aquí per galons el primer que s'hauria de mullar és Ferran Correas.
4: Per galons.
2: Home, clar.
4: Que ho diguis per edat. No,
2: no, perquè, no, perquè, no, no. No, perquè el Ferran és el que fa més temps que ve les tertúlies de RAC1.
4: Escolta, sense parlar dels jugadors que tenen fitxa al filial, ni de Jofre, que ja sabem que marxarà a l'Ajax, ni dels Fernández, jugadors primer equip. Jo crec que marxa... O sigui, amb els que hi ha ara, marxa Casado, marxa Héctor Fort, que el considero primer equip, marxa Ferran, arriba Rodri, i ara, per portar la contrària a tothom, i arriba Julián.
2: Home, jo crec que ara mateix tu surts al carrer
3: i la gent ho firma.
2: Home, mare de Déu.
4: Ho firmen tots.
2: Home, alcalde de Barcelona et fan. De Collboni a Correas. Escolta'm, ja t'ho dic. Això és el que ens diu...
4: M'he volgut mullar, no he dit arriba un davanter centre, arriba Julià.
2: No, està bé, està bé. Això és el que diu el Ferran. El segon, per galons, és el Paco. Què?
0: Firmo todo lo que ha dicho Ferran, menos la posición del 9. Yo creo que vendrá un 9, pero que no será Julián. Y veremos qué sorpresa nos tiene parada Deco. Y tampoco creo que venga otro central para sustituir a Araujo. Yo creo que entre Eric García, Christensen, Gerard Martín, más o menos se podrá
1: Álvaro apañar. Cortés,
0: Álvaro Cortés,
1: que se puede quedar.
0: Yo creo que más o menos entre esos se apañarán, pero sí que creo que vendrá un 9 y que no será Julián.
4: M'he oblidat, a banda d'Álvaro Cortés, crec que Xavi Espars quedarà el primer equip.
1: Sí. Confirma això, que efectivament encara no hi ha acord Barça-PSG, per molt que s'estigui avançant molt ràpid, està anant molt ràpid aquesta operació, i com que està anant tan ràpid, el club, a petició de la gent de Ferran Torres i amb el vistiplau de Hansi Flick, doncs han donat permís al jugador per intentar tancar l'acord, que, en fi, està molt avançat, encara no hi ha acord, però insistim que l'operació està a punt d'arribar ja al seu final.
2: I perquè demà hi ha la Supercopa. Però ara això va tan ràpid que ja estic començant a pensar que vés a saber que potser demà, tot i la Supercopa, no agafin i ho ventilin públicament.
4: Poden ventilar, però no anunciar.
2: Això, però vaja, no ho sé, però que vaja, que anant com va de ràpid ara mateix, el 14-15, a 2:45, gairebé que ja podrien tenir fumata blanca. Això és el que sabem, que... Com diu la Marta...
1: A veure, que potser... La cosa que et fa pensar que demà jugant partit important no s'anunci, però si ja està tancat... A veure, pot ser que l'anunci oficial no hi sigui, però...
2: Aviam si el faran a 2:45, l'anunci oficial, no, encara ens agafarà el Tu Diràs.
1: Entén-me, que si ja està tan encarrilat...
4: Marta, és que a més a més l'anunci oficial no es farà fins que no passi revisió.
1: Clar, però que estigui ja pràcticament tot tancat demà d'una manera ja molt, molt evident.
2: Pol, em faltes tu pel teu Barça imaginari.
3: No, jo seré breu perquè jo subscric el que ha dit el Paco. Jo les baixes també concordo amb les del Ferran, que Xavi Espart es queda, que Álvaro Cortés es queda, i també penso que arribarà només un davanter, que no serà Julián, que serà un altre perfil, diguem-li un Lautaro, diguem-li un Mika Utadze, qui jo no sé el nom que serà, i també crec que no arribarà cap central, que és una cosa que si a mi em preguntes a nivell personal, jo crec que...
1: Ara... Inquieta.
3: Sí, perquè jo ara veig la defensa que té el Barça, que hi ha molts noms que m'agraden, evidentment, però penso que no és una defensa campiona de la Champions. Però, tant de bo m'equivoqui i em contradiguin, eh?
2: Bé, la defensa hi faltarà Cancelo, no, per això?
3: Sí.
4: Sí. Ah, bueno, clar.
1: I Cancelo
5: està al caure.
3: Es l'hem deixat.
2: Sí, no.
4: Però vull dir, no sé quan s'arriba els dies d'això, els dies...
1: El tema fiscal i totes aquestes coses. 180
4: i pico dies que per la residència fiscal, això. Quan s'arribi aquest dia ja vindrà.
1: Aleshores ja vindrà, sí.
2: Bé, jo em quedo amb en Correas, eh? Rodri i Julián.
3: Sí,
2: home...
3: Julián.
4: Per portar una mica la contrària.
2: Això, això és el que ha dit ell, jo vols que t'hi digui.
4: Ah. No, però dius que tu et quedes...
2: Home, sí, clar, vull dir, perquè...
3: Vas a per tot com la Irene.
4: No, no, és que...
2: Jo soc tajante i dominador, ja ho saps.
4: No t'han entès, vols dir que tu dius el mateix que jo.
2: Clar. Vale. Clar, home, perquè total, per parlar que vindrà un davanter però no serà Julián, qui serà? Perquè gaire millors que Julián no n'hi ha, doncs, preu per preu, com que estem jugant, doncs... Tant de bo que el resultat fos aquest.
4: Ara també es parla seriosament. Jo, el de Julián no dic seriosament, eh? Però, per exemple, ara hem parlat de Mika Utadze, que a mi és un jugador que m'agrada. Quina clàusula de rescissió té? Bé, no ho sé. No deu ser poca.
3: No,
1: 30?
4: 30?
3: No, per 30 ho vam fitxar.
4: Per 30, no home. Per 30 ho dic bàsicament... perquè si tu ara corre cuita vas a fitxar a Mika Utadze, el Villarreal et dirà clàusula de rescissió.
3: Sí, sí.
4: Primer perquè hi ha la normativa de que el Barça no pot fitxar jugadors de la Lliga, i després és una normativa
2: sí,
4: que hi ha.
2: Tàcita.
4: I després et dirà, clar, és que jo necessito fitxar.
3: Sí, sí. I aquestes alçades què faig?
4: Clar.
2: La clàusula, crec que era en Quim que ens ho deia ahir, no s'ha fet pública. El van fitxar per 31 milions del Lió l'estiu passat, però la clàusula no s'ha fet pública. Vaig llegint a xarxes que estaria per sobre dels 50 milions, però és clar, això...
3: Més ha d'estar.
4: Jo crec que ha d'estar més.
3: Ha d'estar més, i a més el Villarreal, que tampoc vull fer advocat del diable, però el Villarreal, sabent que el Barça n'ha fotut sempre Julián...
2: No, clar,
3: dirà,
2: és que quan el Barça...
3: A mi.
2: Si va Julián, haurà de pagar més dels 100 milions previstos. I si no va Julián... haurà de gratar-se la butxaca, perquè tothom sabrà que el Barça vol un davanter com l'aire que respira i l'estarà esperant amb ganes, amb un posat tajante i dominador també, com Irene. A veure, 3 minuts i la mitjanit, quina nit avui, mare de Déu, 3 minuts i la mitjanit, fem una pausa i ara venim.

0: Gairebé la mitjanit, tu diràs de RAC1, sort que les publicitats no hi ha micròfons oberts, perquè si no potser ens tancarien el programa. Aviam, senyals horaris, sisplau. Les 12, ara ja és dimecres.
1: Miquel, no me quito la imagen de la cabeza ahora, eh? Maldito polvo ayús.
2: ¿Por qué?
1: No me quito la imagen de la
2: cabeza. No, bueno, i ja quedes com amb el cervell. Heu estat parlant aquí de la Irene i el no sé què, i ara parlareu d'altres coses. Va,
0: que la imatge era del Pol, era d'un tercer, perquè si no, algú pot pensar.
2: Pol,
0: saps què fan aquí a la publicitat,
2: no?
0: No, que la imatge no era teva.
2: Una tercera, sí.
0: Sí, bé, és igual. Em surt sang de la boca. A veure, Quim Salvador, hola, bona nit, tingui.
3: Hola, molt bona nit.
0: Aviam, el Madrid juga demà al tercer...
3: No, acabes de dir que és dimecres, per tant, avui.
0: Avui, tens raó, correcte.
3: Però quan he escrit això era demà, sí.
0: Exacte. El Madrid juga avui, d'aquí una estona, diguem-ho bé, el tercer amistós de la pretemporada, el Teresa Herrera a Riazor, contra el Depor, i avui podrem sentir, segur que la gent està frisant, però els podem sentir, dos dels personatges més destacats del vestidor blanc, com José Mourinho i Jan Diomandé.
4: Comencem pel davant Timurià, que és el fitxatge estrella de l'estiu i, de fet, el més car de la història del club. 125 milions que poden arribar a 140 en variables. S'entrena a Valdebebas des de divendres. Encara no hi ha data fixada perquè el presentin, però avui podem sentir per primera vegada la seva veu des que va fitxar pel Madrid, gràcies a Real Madrid Televisión, que, com sempre, si no t'ho dic rebento, sí, han decidit a venir el vídeo de l'entrevista amb una música innecessària, horrible i fortíssima, que, com que l'home parla en anglès i nosaltres ho hem traduït al català, a l'estar doblat no serà tan molest de sentir. Però que no cal, quan feu vídeos d'aquests no li poseu música.
0: Bé, és l'estil de Real Madrid Televisión.
4: I de tants altres, també. Bé. En fi, Diomandé no ha estat massa original en aquestes seves primeres paraules com a madridista.
5: Proud and happy because that was my dream.
6: Orgullós i feliç perquè aquest era el meu somni. Des de petit que volia jugar pel club més gran del món i ara sóc aquí. És un orgull per la meva família. Aquest és el club més gran del món. Tothom vol ser aquí i jo estic agraït. Vull compartir la meva alegria amb tothom i ser part de l'èxit del club.
5: To participate of the success of the club.
4: Tothom vol ser al Madrid, segons el senyor Diomandé, que ha donat les gràcies...
0: Tothom.
4: ...explícitament a José Mourinho... I també ha dit que no es pot dir que no a una oferta del Real Madrid quan li han preguntat quin era el motiu del fitxatge.
5: Why?
6: Per què? Doncs és fàcil, perquè és el millor club del món. Quan el Madrid et crida no diràs que no, és així de simple. I què espero? Doncs tenir molt èxit amb el club i ajudar l'equip a guanyar-ho tot. Soc molt feliç de ser aquí i espero que tinguem molts èxits.
5: Hola, Madrid.
3: A la Madrid. Això no ho hem traduït.
0: Això no ho hem traduït,
3: però ja
0: s'entén.
3: Però ja ho ha après, eh?
0: No, perquè potser qui doblava, si no, li surt una erupció a la llengua.
4: Sembla que hi ha hagut objecció de consciència.
0: Sí, jo crec que hi ha hagut objecció de consciència. Ferran, sí que se li pot dir, no, al Madrid. Rodri ho ha fet.
2: Sí.
0: Ja. No, vull dir que queda molt bonic, però clar, és que al final sembla que el relat del Madrid és que...
2: Hi ha més jugadors que li han dit que no.
0: Clar, és que, realment és una cosa...
2: Mbappé li va dir unes quantes vegades.
0: Sí.
2: No, això... Mbappé no el pensa, això.
0: Això és correcte. Aquí, això és correcte. Diomandé i ara Mourinho.
4: Sí, que en un documental estrenat per Netflix dedicat a la seva carrera ha explicat que la primera etapa al Club Blanc es va trobar jugadors, diu, consentits, ha donat exemples, diu que Casillas, les tres primeres vegades que el van a veure, va ser per demanar, ostres, ara tiro de memòria, més vacances, canviar l'horari dels entrenaments perquè a l'hora que els fixava hi havia massa trànsit a Madrid per arribar a la Ciutat Deportiva i no concentrar-se abans dels partits.
0: Motius de pes.
4: Perquè els feia mandra, sí, diu Mourinho, que d'això en va concloure que eren una colla de consentits.
2: De
4: i
2: dropus,
4: també...
2: De dropus.
4: Això no ho ha dit ell, ha dit consentidors.
0: No hi ha pujol de ximples, no?
4: Bé, consentidors, ho ha dit com si fos en portuguès, sinó que el documental és en anglès. Però vaja, ja m'enteneu. I atenció a aquest document, que de fet ja ho havíem vist, però està bé que ho verbalitzi d'una manera tan clara quina filosofia va decidir aplicar per enfrontar-se al Barça quan hi havia partit Real Madrid-Barça.
7: There are things that I don't accept and I will never accept.
8: Hi ha coses que no accepto i que mai no acceptaré. I quan algú no em respecta, es converteix en un problema. Vaig dir, això és un Barça-Real Madrid. Quan vagis a la selecció, us podeu petonejar, però ara no. Això és la guerra.
4: Prou que es va notar, i de fet que Florentino Pérez l'hagi tornat a fitxar em sembla significatiu. Feia referència a la famosa trucada d'Iker Casillas amb Xavi per mirar de suavitzar la tensió per la selecció espanyola, en fi, tot allò que ja ho sabeu. I Mourinho també ha menystingut els entrenadors que fan un any sabàtic, en unes paraules que en general molta gent ha interpretat com un menyspreu a Pep Guardiola.
7: Some guys didn't need a sabbatical.
8: Hi ha gent que no necessita un any sabàtic. És una cosa que ho diu. Per mi un any sabàtic vol dir debilitat. No em parleu d'any sabàtics. Jo no necessito el descans. Descansaré quan em mori.
7: I will have a rest when he decides to say...
4: Deixa dir que aquesta música no és de Real Madrid Televisió, que és de Netflix.
0: Sí.
4: Què hi farem?
0: No cal.
4: Està... No cal deixar parlar la persona que entrevistes, que és el que interessa.
0: Està bé perquè Mourinho ha fet d'home anunci d'entrenador destituït de clubs menors com el Fenerbahçe, el Tottenham o la Roma des que va deixar el Madrid, fins i tot... Vaja, el Manchester United no és un club menor, però em va marxar molt malament... És que potser no és que ell demani o agafi anys sabàtics, és que el foten fora dels llocs i llavors ha de descansar perquè ha de descansar.
2: Correcte. I jo crec que deu ser còmode descansar com ho fa amb els finiquitos que deu haver cobrat, perquè les últimes 4 feines o 5 ha sortit per la porta al darrere, però amb la butxaca plena, que sempre ajuda, suposo, a passar els problemes.
0: Home, i tant, no? Per agafar l'autobús i sortir d'allà per anar cap a casa, segur. En fi, és que clar, és que al final el relat i els personatges, no? I no, és que els anys sabàtics són per gent que no sé... No. És que potser tu et foten al carrer i llavors has d'agafar... no cal que agafis anys sabàtics. Alguna cosa més de Mourinho?
4: Sí, bé, no, de Mourinho el documental ja està, qui li interessi molt que se'l miri. En tot cas, que ha donat convocatòria... per enfrontar-se demà al Deportivo al trofeu Teresa Herrera. Moltíssimes absències, de fet, és un Madrid gairebé en quadre. No hi són Diomandé, Mbappé, Cucurella, Konaté, Courtois, Tchouaméni, ni Bellingham, que reincorpora demà, és l'última tornada al Mundial, ni tampoc perquè continuen lesionats Asensio, Mendy, Militao i Rodrigo. Sí que aniran a la Corunya, tres dels seus fitxatges, Bernardo Silva, Carlos Espí i Dumfries, i entre la resta de la plantilla també hi ha 7 joves de la fàbrica, com diuen allà.
0: Ara.
4: Sergio Mestre, Joan Martínez, Lamine Fati, Mario Rivas, Jorge Cestero, Diego Lacosta i Daniel Yáñez. L'equip viatjarà demà mateix al matí. El partit començarà a les 9 del vespre i es podrà veure per la U de Televisió Espanyola.
0: Ara.
4: Interès general.
0: Ara, correcte. Tots davant del sofà amb crispetes.
2: Aquests de la fàbrica els vendran per 800 milions.
0: No, però és que això de la fàbrica el nom fa la cosa, perquè al final és anar produint, fer producció industrial i vas venent. Per tant, la fàbrica ja és això. Ja és això. No té el romanticisme de la Masia, per exemple. Gràcies, Quim. Deixem de banda el Madrid, que per cert, només una cosa, abans de canviar de tema, però no ha presentat ningú. O sigui, ni Mourinho, ni cap dels jugadors... Allò, Florentino va tenir l'època que els presentaven al Bernabéu davant de...
1: Pero las presentaciones, si te fijas, han... Exactament, desuso. No sé. En el Barça también ahora salen un rato ahí en la botiga, hacen unas declaraciones, pero luego las fotos son privadas con el presidente. Que aquellas presentaciones fastuosas que se hacían antes, por desgracia, han desaparecido. Y a mí me gustaba, ¿eh?
2: Sí,
1: ¿te acuerdo la de Zlatan Ibrahimovic? Sí,
2: Ronaldinho.
1: El Camp Nou, Ronaldinho.
2: Henry.
1: Y además, como siempre son en verano, pues también animaba a que fueran muchos niños, era una cosa como muy familiar y muy festiva. O sea, recuerdo las portadas con el Camp Nou lleno, con presentaciones, y también el Bernabéu. Es que Cristiano, ara... Ronaldo. Todo eso ha desaparecido.
2: Els diaris ja no poden fer ni pòster, perquè no hi ha...
1: És una pena, eh?
2: No fan tocs, ja, els jugadors.
1: És una pena, és una pena. Ahora, pues todo se consume de aquella manera con lo que el club te quiere dar, con sus vídeos, sus fotos y demás.
2: Bueno, sí que és cert, Barcelona, de moment Mourinho ha adoptat un perfil molt baix. No ha parlat, no ha dit res.
0: Ja tornarà.
1: No, ja ves al demonio.
0: No, ja tornarà.
2: Jo com que... Jo crec, com tu deies abans, Miquel, que Mourinho, evidentment, no és el mateix entrenador que va sortir del Real Madrid, però sí que crec que Florentino creu que és el mateix. És a dir, Florentino va fitxar en el seu dia Mourinho per destruir el Barça de Guardiola. I estic convençut que ha pensat a fitxar Mourinho per destruir el Barça de Flick.
0: Correcte.
2: Jo crec que té un perfil baix, però vull veure el primer partit de Lliga si el VAR s'equivoca en una decisió. Bé, bueno, s'equivoca no, si el VAR encerta. Però si li anula un gol que ell considera que és gol, però el VAR li anula, el vull...
0: Opa,
2: tinc ganes de veure'l.
0: Mourinho en el seu dia ja va dir que li va retreure a Guardiola que es queixés...
2: És l'únic
0: que se queja per un acierto de l'àrbitre.
2: Hay un grupo de entrenadores y hay uno en el que solo está Pep.
1: Critica...
2: Que diga l'acierto de l'àrbitre.
0: Carai, aquestes microimitacions jo no les tenia controlades.
2: Que era un fora de joc per
1: sí, per l'ungle.
2: Sí, pels pelillos al mar.
0: Pels pelillos a la mar, correcte. Bé, parem-ho aquí. Sí. Música, sisplau.

0: Ara ve la paraula, un moment, puja, puja. Eclipse of the Heart. Hola, Miquel Pasqual, bona nit.
1: Bona nit.
0: L'has triat tu, no, la música?
1: Sí, sí, sí.
0: No, Real Madrid Televisió. A veure, la gran notícia extraesportiva d'aquests dies, no parlem d'una altra cosa, és l'eclipsi solar que es viurà demà a quarts de nou de la nit, i tot i això hi haurà uns quants equips que no variaran el full de ruta i jugaran a l'hora de l'eclipsi, i el cas més destacat, diria, si no ja em corregiràs, que és el Barça femení.
1: Sí, almenys l'equip d'una categoria més alta és el conjunt de Pere Romeu, que s'estrena a la pretemporada contra el Montpellier en un partit que es disputa a l'estadi Johan Cruyff a partir de les 7. Això vol dir que al moment àlgid de l'eclipsi, que és 8:45, que Sant Joan d'Espí no serà total, serà del 99%, doncs el partit estarà a la segona part. El club repartirà ulleres homologades pels aficionats perquè no hi hagi cap complicació, i les jugadores dels equips s'ha publicat que estan advertides, doncs, que no mirin cap al sol, que quan hi hagi l'eclipsi, tot i que és complicat veure la posta de sol si estàs dins del Johan Cruyff. Cau el sol darrere la tribuna i és difícil, però la situació no hauria d'afectar el decurs del partit, o no està previst que ho faci.
0: I a més del Barça, també hi ha uns quants clubs que s'han animat a organitzar partits.
1: Sí, s'han animat, o potser no és la paraula, perquè potser no ho tenien previst. Ja en parlarem. He comptat que coincidirà amb l'hora de l'eclipsi i tindrem 6 partits més arreu de Catalunya. Tot i que no n'hi ha cap al Ter Sud, que és on l'eclipsi és del 100% i es veurà millor. Els partits de demà són Girona B. Sant Andreu, Espanyol B. Europa, Manresa, Vilanova, Vilassar, Montañesa, Prat, l'Hospitalet i, per últim, Figueres Olot. En aquest últim m'hi aturo, perquè és el que obre el torneig de l'Estany, que l'organitza el Banyoles, que juga després, a partir de 8:45, contra el Peralada. El torneig arriba a la seva 57a edició i és el torneig d'estiu, el segon més antic de Catalunya, després del Gamper.
0: Ah, mira.
1: Hem parlat amb Pere Prat, que és el membre de la Junta Directiva del Banyoles, i la pregunta era clara. Sabien que hi havia eclipsi el dia del torneig?
2: Sí, sí, soc molt sincer. Crec que és un tema que ens van plantejar, que coincidissin precisament el partit amb l'eclipsi. Si algú vol mirar-ho, allà cadascú amb la seva responsabilitat. Però no havíem previst ni ens havíem plantejat.
1: Ha quedat clar, no?
0: Sí.
1: No s'havíem plantejat.
0: Claríssim.
1: Igual que el Barça reparteix ulleres, doncs a Banyoles faran alguna cosa. El resum és que el desconcert regna una mica.
2: Tampoc ens han dit, eh? Si els àrbitres tenen alguna consigna especial de parar el partit o demorar-ho, retrasar-ho, no ho sabem. Encara em deien algú que en deia algú, no sé si és la tonteria, que l'àrbit parava el partit i els fotia tots d'esquena, que no hi hagi el sol. No ho sé, francament no ho sé.
0: D'esquena al sol, eh?
1: Sí, sí.
0: No, jo prefereixo d'esquena al sol que cara al sol. Això és claríssim,
1: ja ho ha dit, que pot ser una tonteria, però que vaja, que no sabem ben bé com anirà tot plegat, però que vaja, que el partit s'ha de disputar normalment, i a més
3: tothom amb ulleres a la grada.
1: Sí.
3: Ulleres homologades, no?
0: Correcte.
3: No amb ulleres normals.
1: Bé, mira, és que ara anem a veure si es pot veure bé o no l'eclipse allí, a Banyoles, o a la resta de llocs on es juguen els partits. Recordem, són l'àrea metropolitana, Manresa i a partit, a Riudarenes del Girona B, tot i que la porta tancada, i també a Banyoles ens han comentat que aquest torneig és quan s'omple el camp més de tota la temporada, perquè és quan venen més equips, són 4, vull dir que al final que li interessa que vagin a veure el partit, no l'eclipsi. Però vaja, si algú va al partit, són bons llocs per veure-ho o no, li hem preguntat al nostre meteoròleg, al Nil Farrés.
4: Doncs demà al vespre, Barcelona, Manresa i Banyoles, no esperem pluja, i sí que hi haurà alguns núvols alts que en general haurien de deixar veure l'eclipsi, tot i que no descartem que hi hagi alguna nuvolada espessa que pugui fer la guitza, sobretot a Manresa i a Banyoles. En aquests punts, però, l'eclipsi serà parcial. A Barcelona s'ocultarà el 99,82% del sol, a Manresa serà el 99,64% i a Banyoles el 98,84%.
0: Bé, al club li convé que estigui més aviat ennuvolat, perquè si no hi haurà tentació d'eclipsi i tothom al futbol que passi per caixa i que s'ombri el municipal de Banyoles perquè jugui el torneig de l'Estany, com es diu el Miquel, el segon estiuenc més antic de Catalunya per darrere del Gamper. I demà, ara ens ho deia en Quim, juga el Madrid a Corunya. Per tant...
3: Allà també es veu, eh?
0: Sí. No, no, clar, no. Veure's es veu.
1: Sí, hi ha dos partits amb equips de primera implicats. A les 6 juga el València. A València també es veu molt bé. Juga contra el Terol, a la seva ciutat esportiva. Però juga a les 6, així que a l'hora de l'eclipsi ja haurien de tenir la feina feta. I just després d'aquest moment, de l'eclipsi, a les 9 juga el Madrid. Ho comentava abans, el Teresa Herrera a Corunya, entre Deportivo i Real Madrid. La ciutat gallega és un lloc assenyalat per veure'l també. Així que, bàsicament, el públic ha de triar entre eclipsi o partit. Perquè la gent tria bé, doncs el Nil ens diu la previsió que hi haurà demà a Corunya.
4: Veus? Doncs demà a la Corunya es preveuen alguns intervals de núvols baixos que podrien fer una mica la guitza, però també algunes clarianes. El que sí que està clar és que no plourà l'eclipsi. Començarà al voltant de 8:15 del vespre, la totalitat allà durarà al voltant de 1:16, i el fenomen s'acabarà a les 9:22. Per tant, què vol dir? Doncs que el partit començarà a les 9, que serà quan l'eclipsi encara es trobarà en fase parcial final.
1: A la pausa d'hidratació, t'enganxa a final de l'eclipsi, més o menys.
0: No, no, estic al·lucinant amb aquesta precisió que sembla una escaleta gairebé d'un programa de tele, no? Durarà tants minuts, a tal hora, es veurà de tal a tal, o no?
1: Clar, a més allí es fa de nit més tard, per això durarà
0: clar.
1: Més estona. Fem 121 anys que no hi havia un eclipsi a la península Ibèrica, així que no n'hi ha tants com partits de futbol.
0: No, ara entens que Banyoles ho tinguessin present, clar, feia 121 anys que no hi havia cap, i em diràs tu, pots pensar moltes coses, però amb un eclipsi ja em diràs. La teva família, Rubén, de Galícia, d'on és?
5: Ja per part de mare de Corunya, que per cert demà aniran a veure...
0: Veus? Doncs mira, ja tenen la previsió feta.
5: Sí, i a més he de dir que també són festes allà, a la Corunya, durant la majoria del mes d'agost. O sigui que...
0: Doncs no veuran l'eclipsi ni el partit.
5: Sí, que dia bastant complet demà.
0: Ja veuràs tu, clar, sent festes a les 9 de la nit, sí. Potser no va ser una cosa ni l'altra. Posem una sintonia, sisplau, Laia, va, que canviarem de tema, vinga.

0: Va, que encarem la recta final del Tu diràs amb la resta de l'actualitat futbolística del dia. Rubén, ja que hi som, Infantino continua buscant aliats per obtenir els vots per continuar com a president de la FIFA. Donald Trump no votarà, però avui ha sortit a rescatar-lo.
1: Sí, el president dels Estats Units ha mostrat el seu suport a Infantino amb aquest missatge a les xarxes socials.
2: La FIFA cometria un terrible error si, per qualsevol motiu, considerés ni tan sols per un instant substituir el seu president, Gianni Infantino. Acaba de presidir el Mundial més increïble. Si se'n va, mai tornarà a ser tan fantàstic o rendible.
1: Aquest missatge arriba després que UEFA, CONCACAF i la Confederació Asiàtica levessin la pressió sobre Infantino després del fracàs del seu projecte per crear una filial per vendre participacions del Mundial. Mitjançant una carta dirigida a la família del futbol, van acusar el president de la FIFA d'haver deteriorat la confiança de les institucions que ha de representar. Recordem que ara mateix, sumen els vots de UEFA, CONCACAF i la Confederació Asiàtica, Infantino tindria un 64,5% de les federacions en contra de la seva reelecció. Són 136 de les 211 que hi ha en total, només té 64 a favor els de la Conmebol i la Confederació Africana.
0: Clar, és que això Infantino ho ha fet fatal, però tampoc no saps en mans de qui caurà, perquè em fa l'efecte que refiar-te d'algú és difícil també.
3: No, porque si cayera Infantino, pues entiendo que Al-Khelaifi y compañía serían quienes pondrían a quien ellos consideraran. No sé, en la familia del fútbol y en la familia del dinero, yo creo que no te puedes fiar de nadie. Pero también te digo, tener como gran protector a Donald Trump, yo creo que no puede haber cosa peor.
0: I per qui va començar...
3: El Premio Nobel del Futbol, no?
0: Per qui va començar a plorar la criatura, també, amb Donald Trump i amb el seu familiar i creant aquesta estructura paral·lela a la qual Infantino havia de ser...
4: En Balogun, qui... abans, poder, fins i tot, no?
0: Sí. Amb la... No, però clar, segurament això també és una conseqüència, no? Sí. Perquè és dins del Mundial, però segur que quan comença el Mundial, Infantino ja sap, ja ho ha parlat amb Trump, que el que volen crear, el monstre que volen crear... El que passa és que, i això ho comentarem un altre dia, però tinc la sensació que si és un error de càlcul d'Infantino, pensant que tindria el suport majoritari del món del futbol, a mi em sorprèn, perquè realment em sembla una relliscada considerable en aquest nivell de, en teoria d'estratègia. Però vaja, això ja ens ho explicaran en el seu dia. I per tancar el capítol futbolístic, demà a les 9 a Salzburg, Pau, final de la Supercopa d'Europa, PSG Aston Villa, és el primer títol en joc de la temporada, tot i que hi haurà baixes importants.
5: Sí, de fet, tot just s'han acabat d'incorporar els jugadors mundialistes que van arribar a les últimes fases del Mundial, i això, sumat a que el mercat encara està obert, doncs fa que les plantilles no estiguin encara completes per aquest partit. Precisament sobre això n'ha parlat Luis Enrique.
6: No tengo jugadores. 10 días para jugar un partido. Es una situación que provoca el mercado, la aceptamos, pero realmente mañana, en términos de lo que es un partido de máximo nivel, es muy difícil. No sé qué nivel tienen mis jugadores, han entrenado en su casa. No se parece nada a lo que es un partido, a lo que debería ser un partido, una final.
5: És veritat que el PSG és l'equip potser més afectat per aquesta circumstància, perquè té 6 jugadors importants que encara no han disputat ni un sol minut de pretemporada, ho deia ara Luis Enrique, que han entrenat en su casa, i uns altres 3 que han tingut molt poc rodatge. Per tant, es preveu que Luis Enrique plantegi un 11 que no tindrà tampoc massa cosa a veure amb el que podríem trobar-nos durant els partits més importants d'aquesta temporada. Per cert, a la roda de premsa prèvia, Luis Enrique també ha fet referència al principal objectiu d'aquesta propera temporada, que és aconseguir la tercera Champions consecutiva i, per tant, intentar igualar el Real Madrid, tot i que no ha mencionat...
0: No l'ha esmentat, no, Madrid? Aquests titulars entre cometes, no, aquests no, eh?
5: No. Ha fet servir la fórmula de assemblar-nos a aquest tipus d'equips, però no s'hi ha referit exactament. Bé. Al davant, en aquesta Supercopa d'Europa, hi tindrà el campió de l'Europa League, l'Aston Villa d'Unai Emery, que està en ple procés de reconstrucció de l'equip després de les importants sortides de Morgan Rogers i Tillmans. A més, tampoc comptarà amb el Dibu Martínez, que encara no ha tornat de les seves vacances, i també té el futur en l'aire. Per tant, demà probablement ens trobarem 2 onzes de circumstàncies als dos equips. Tot plegat en un partit que serà arbitrat pel somalià Omar Artan, que és sí? l'àrbitre, recordeu, que va ser vetat pels Estats Units en el Mundial d'aquest estiu i serà, per tant, el primer àrbitre no europeu que dirigeix una final de la Supercopa d'Europa. Per tant, un capítol més d'aquest enfrontament que parlàvem ara entre FIFA i UEFA, que evidentment doncs, és una designació marcada per aquest conflicte.
0: Correcte, ja la UEFA va reaccionar ràpidament i quan no va poder entrar als Estats Units per arbitrar partits del Mundial, doncs cap a la Supercopa d'Europa i ja està, i tant, amics. Alguna cosa més per tancar de l'actualitat futbolística, Pau?
5: Doncs mira, que ja coneixem els equips que jugaran el play-off de la Champions, és a dir, aquest últim esglaó abans de disputar la fase lliga. I serà el Bodo Glimt, que és l'equip que ens va meravellar a tota Europa la temporada passada i que és a un sol pas de tornar-hi. En canvi, se n'ha quedat fora un dels habituals, l'Olympiakos grec, que ha perdut contra el Nijmegen neerlandès. Una de les eliminatòries més atractives era la de l'Olympique de Lió i l'Esparta de Praga, on han acabat guanyant els francesos per 3-0.
0: Deu estar content Joel Roca, fitxat per l'Olympiakos aquest estiu del Girona. Deu estar content Mendy Líbar, l'entrenador de l'Olympiakos.
4: Van a l'Europa League ara, però?
5: Sí,
4: sí, van sí, sí. a l'última... Bueno, mira.
0: Clar, sí. Pensa que no és ben bé el mateix, però
4: no,
0: vaja,
4: no,
0: sí.
4: No,
5: i a pocs dies de començar la Lliga, ho comentaves també abans, el Celta no sap si podrà jugar el primer partit a Balaïdos contra l'Osasuna per aquest fong que ha sortit a la gespa de l'estadi. Els propers dies els tècnics de la Lliga avaluaran la situació per veure si finalment el Celta pot jugar a Balaïdos o no. I a segona divisió també, a res, escassos dies de començar la Lliga, el Cádiz ha destituït l'entrenador Imanol Idiáquez i ja té substitut, que serà el català Albert Salades.
0: Doncs res, abans de començar la Lliga, al carrer. El que passa que segurament això es deu a alguna tensió interna, però vaja.
4: Un Camacho, eh?
0: Sí. Sí.
4: Un Camacho, és veritat.
0: Més o menys, sí, segurament si depèn de l'entrenador, no li agrada el que veu i diu, mira, saps què? Doncs au, me'n vaig. Juan Cala, director esportiu del Cádiz. Deixem-ho aquí, no? Perquè
4: sí.
0: No hi ha hagut de canvi en Ferran? Ja no s'ha fet oficial, ja, per la velocitat que anàvem aquesta nit, no hi ha res de nou, eh?
4: No, de moment ho tenim tot controlat, encara.
0: Va bé, sí, no sé, si David Ornstein treu alguna cosa, a dir Atlètic m'ho dius, eh?
4: Sí, no, ja, segur, sempre té molt de pes el que digui.
0: I tant, i tant que sí. 5 minuts i 2:15, deixem-ho aquí. Pol Ballús, gràcies.
4: Un plaer, un plaer.
0: El passador habitual. Pol Ballús. Ferran Correas, gràcies.
7: Estic impactat.
0: I això és igual. Paco Cabezas, no tornaràs més. Em fa l'efecte amb aquest personal que tinc aquí. Gràcies i bona nit.
8: Bona nit, bona nit.
0: Bona nit, Rubén.
9: Bona nit, Miquel.
0: En Pau el recuperem de seguida. En Quim Salvador torna a l'estudi. Una pausa i rematem el Tu diràs.

0: Ens encaminem a 12:15, el Tu diràs de RAC1. Som al tram final del programa per fer una repassada al món poliesportiu que tenim encara pendent. Deixeu-me que us digui, però, que us refresqui el que us estàvem comentant durant la tertúlia avui, que és que el Barça, el PSG i Ferran Torres, ho ha avançat el periodista Mateo Moreto i hem pogut confirmar-ho a RAC1, no es trobaran demà. És a dir, Ferran, a petició del seu representant, no passarà per Barcelona, tot i que estava convocat després de les vacances post-mundial, i esperaran a resoldre el desenllaç favorable de l'operació amb el PSG, que portarà Ferran a França, i a partir d'aquí es desencallarà el cas de Rodri per arribar a Barcelona. Pàgina poliesportiva, com dèiem, per començar, Pau, atletisme a la segona jornada dels europeus, nou rècord català.
1: Sí, el de Marta Mitjans, que ha fet el rècord absolut de Catalunya als 800 metres. Ha deixat la marca en 1 minut i 58 segons que li han servit per competir dimecres a la semifinal. El també català Jaime Guerra ha participat aquest vespre a la final de salt de llargada, on ha acabat 9è.
0: Això pel que fa a l'atletisme i a la natació, també nova jornada dels europeus. Com han anat les coses, Pau?
1: Doncs també hi ha hagut rècord d'un català, de Luca Hoch, que ha batut el rècord d'Espanya als 100 metres lliures i s'ha classificat per la final. I a la final de relleus als 100 metres estils mixt, l'equip espanyol format per dos catalans, Nil Cadavall i Irene Cioles, ha acabat 6è amb un nou rècord estatal. I deixa'm que t'actualitzi el partit de tennis que s'està jugant ara mateix, dels quarts de final, comentàvem abans, entre Mensik i Shelton. De moment, el primer set empat a 2.
0: Perfecte, Pau, gràcies.
1: Bona nit.
0: I abans de fer el butlletí informatiu, us hem d'explicar un parell de coses més. La primera, aquest cap de setmana passat no ha estat gaire lluit pel motociclisme català, el Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. Segur que els germans Márquez ho arreglaran a finals de mes a l'Aragó, però s'ha acabat, Quim, el Mundial d'Enduro, que un any més ha estat una font d'èxits per l'esport del país. L'ha dominat amb mà de ferro el sorienc Josep García.
2: Fixa't, campió de la seva categoria Enduro 1 i campió absolut d'Enduro GP per tercer any consecutiu. De fet, ja fa temps que guanya mundials. Amb els dos d'aquest any ja en suma 9, 5 d'Enduro 1, un d'Enduro 2 i aquests 3 consecutius absoluts d'Enduro GP. I a més, aquest any, en ple de victòries a la seva categoria, 14 i 10 a l'absoluta, arribant amb el doblet que va fer a Gales, tot i que ja era campió, la xifra rodona de 50 victòries absolutes d'enduro al seu palmarès. Déu-n'hi-do. El secret, doncs, com Toni Bo amb el trial, que s'ho passa pipa.
3: Un any per emmarcar, treballant el títol d'enduro GP, que és la categoria màxima, i d'enduro 1, i assolint el màxim de victòries, 10 victòries de la categoria enduro GP, i també 50 victòries de la categoria absoluta, doncs és un rècord que també, quan me'l van dir, doncs em va alegrar molt. Simplement l'únic que sento és que ho estic passant millor que mai, m'estic divertint al màxim. Fa més de 10 anys que estic a l'èlit d'aquest esport i suposo que hi ha altres esports o diferents tipus de persona que es poden com desgastar molt, no? I jo és al contrari, és la meva passió, el meu hobby.
2: Els números de Josep García ja el situen amb 29 anys, farà els 30 al desembre, com un dels millors pilots de la història de la disciplina i amb 9 títols mundials és a 4 del rei de l'enduro, el finlandès Juha Salminen, que en va guanyar 13 abans de retirar-se el 2013. El campió català diu que per ara en això dels números no s'hi fixa massa.
3: Sobre números, tant d'altres pilots, com has dit el Salminen, que sempre ha sigut un gran fan seu i m'ha encantat que quan corria, tot i que és d'una altra època, jo el seguia, perquè m'agrada sempre, pues, evidentment, m'encanta l'enduro. No són números que tinc en ment, és com deia, simplement estic disfrutant, vaig any rere any donant el màxim i el dia que digui fins aquí, pues, llavors sí que podríem fer gràcia i dir, aviam com està tot, no?
2: I atenció, perquè Josep García està resant, però és que a més ho està fent amb una moto menys potent que les de molts rivals. A l'enduro hi ha les categories 1, 2 i 3, en què la 1 és la de menys cilindrada. Totes tres compten per l'absoluta i ella està guanyant l'absoluta amb una moto. No es pot fer l'analogia amb els circuits, que seria amb una moto 3, perquè no té res a veure, però sí que és una moto menys potent que les d'Enduro 2 i Enduro 3.
3: Enduro 1 és la cilindrada petita, que és 2,5 quadratemps. Enduro 2 és 3,5 quadratemps fins a 4,5. I Enduro 3 són ja les 302 temps, 500 quadratemps. El bonic de l'enduro que encara passa a dia d'avui és que no importa tant la moto. És un esport tècnic, que hi ha velocitat, has de saber fer molt bé motocross, fer molt bé enduro. Si tens una mica de base de trial, que jo no he competit mai, però m'ha agradat molt entrenar-lo, també ajuda molt. pot suplir la potència de la moto. Sí, la moto gran corre més, però pesa més. Llavors, quan anem per trams de boscos així molt estrets, doncs no és que la meva moto sigui un avantatge, però sí que pesa menys i és més lleugera de portar.
0: Impressionant
2: fora de sèrie.
0: El que fa Josep García, una altra de les criatures del motor que hi ha en aquest país, i n'hi ha moltes, i molt diverses en moltes disciplines del món del motor, i que sembla, Quim, que encara té corda per estona.
2: Sí, de fet, a l'octubre, encara no ha acabat el Mundial, però no ha acabat la temporada, anirà als 6 dies d'Enduro, que és la cita reina de l'especialitat, a intentar guanyar l'escratch per 6ª vegada consecutiva. El pilot que no sigui ell, que en té més, en té dos, perquè ens fem la idea una miqueta del domini que està exercint. I ja mirant cap al futur, Josep García ens ha avançat, encara no està signat, però que renovarà amb KTM per continuar competint al Mundial d'Enduro com enguany.
3: Seguir al Mundial d'Enduro i, sí, sí, continuar amb KTM, que l'any és l'últim any de contracte, però estem ja parlant pel nostre futur i segur que estigarem junts.
2: Doncs si ell ho diu, segur que continuaran plegats. A mig termini, no amaga que li agradaria intentar guanyar també el Mundial d'Enduro 3, és l'única categoria que li falta, no l'any vinent, potser en 2 o 3 anys, i que té a l'horitzó el Dakar. Però d'això ja en parlarem.
0: Doncs quan se n'hagi de parlar, en Quim entrarà a l'estudi de RAC1 i ens ho explicarà.
2: Abans trucaré el Josep i així ho sabrem de primera mà.
0: Gràcies, Quim. Bona nit. Ens actualitzem. Passen 5 minuts de 2:15, últim minut del Tu diràs. Carlos Roger, bona nit.
4: Bona nit.
0: Últim minut, procedeixi, sisplau.
4: En handbol, derrota del Franklin Granollers en el seu primer amistós de pretemporada. L'equip vallesà ha perdut per 31-30 contra el Puerto Sagunto a la pista de l'equip València. El partit estava previst per demà dimecres, però els dos clubs van acordar avançar-lo avui. En bàsquet, el Girona ha anunciat el calendari de la seva pretemporada. Els gironins debutaran el dissabte 29 d'aquest mes davant del Chester Phoenix anglès i tancaran la preparació el 18 de setembre enfrontant-se a l'Hilerna Lleida. I un últim apunt en futbol, Chinyere Kalu és la 8ª incorporació del Badalona Women per aquesta temporada. La migcampista nigeriana de 20 anys arriba procedent del Llevant i sumarà el seu tercer curs a la Lliga F, després de passar pel Betis i haver alternat primer equip i filial la temporada passada amb el conjunt granota.
0: Perfecte, Carlos, bona nit.
4: Bona nit.

0: Doncs fins aquí el Tu diràs. Hem començat a 11:15, acabem ara, demà tornarem a 11:15 i si no hi ha novetat, doncs parlarem de l'actualitat esportiva. Tot i que hi ha l'eclipsi, veurem quines conseqüències pot tenir a nivell de mobilitat. N'estarem pendents, evidentment. I ja veurem si cristal·litza alguna de les operacions del mercat d'estiu de fitxatges del Barça. Entre d'altres, la de Ferran, que sembla que serà la més ràpida, demà recordeu-ho, juga el PSG, la Supercopa d'Europa, contra l'Aston Villa. Potser per això, ja ho veurem, no es fa oficial el fitxatge del valencià per l'equip de París. Però si no és demà, serà demà passat. Ja us hem explicat als últims minuts del Tu diràs que tot va com una seda i que primer serà Ferran a París i després Rodri a Barcelona. Demà potser en tindrem més detalls. Ara, a descansar. Bona nit i gràcies per ser-hi.
1: Tu diràs.

0: sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. L'aplicació de RAC1, ara actualitzada.
1: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
0: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
1: I escolta el que vols,
0: quan ho vols. Tot el que vols de RAC1 i molt més és...

0: RAC1 i la Generalitat de Catalunya presenten El món a RAC1 des de l'Observatori de l'Ebre. A Roquetes, el cor de les Terres de l'Ebre.
1: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, Peu a Terra, que és dimecres. Dimecres 12 d'agost del 2026 i un dia més ens despertem amb molta sensació de xafogor a la costa, especialment a les Terres de l'Ebre, podem donar fe en primera persona. També a Barcelona, on el termòmetre a aquesta hora, en alguns casos, ja volta els 27 graus. Avui manarà el sol, tot i que a la tarda tornaran a descarregar xàfecs i alguna tempesta al Pirineu i al Prepirineu. A l'hora de l'eclipsi s'espera que els núvols puguin fer la guitza al nord del país, però, en canvi, a la resta, en principi, les condicions meteorològiques haurien d'acompanyar per gaudir de l'eclipsi. Ara, de seguida, ens ho confirma el Martí Oliveres. I és que després de dies, setmanes, mesos, alguns anys, fins i tot parlant-ne, ha arribat el dia, queden només 12 hores perquè comenci l'eclipsi solar del segle. Serà pels vols de 8:45, quan el sud del país quedarà a les fosques perquè la lluna haurà tapat completament el sol. Una imatge per la posteritat, sense cap mena de dubte, que no es repetirà fins d'aquí, atenció, 154 anys. Un espectacle únic que des d'aquí a RAC1 seguirem durant tot el dia amb una programació especial des de l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, des d'on us saludem a aquesta hora. I al matí tindrem moltes coses, entre altres el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, per saber com estan les carreteres, com estaran i quines són les recomanacions per evitar col·lapsar les principals vies del país. Però no només això, també repassarem com veure l'eclipsi amb seguretat, aprendrem a fer una bona foto i que no ens quedi un nyap de l'eclipsi, i entre altres coses entrevistarem a la directora de Meteorologia Espacial de la NASA. Quasi res. Teresa Nieves Chinchilla. Tot això durant la tertúlia avui amb la Clara Ardèvol, el Ricard López i el Rodrigo Amiró. A més enllà de l'eclipsi, també hem de tenir un ull posat a Colòmbia un dia més, perquè els equips d'emergències encara treuen persones de sota la runa. El terratrèmol ha deixat almenys més de 250 morts i un miler de ferits, i almenys hi hauria uns 195 desapareguts. Per la seva banda, el govern espanyol diu que hi ha 164 persones de nacionalitat espanyola que no se sap on són, però que es creu que simplement tenen problemes de comunicació. Pel que fa a la crisi humanitària a Ceuta, el govern espanyol cada cop endureix més el missatge i ara assegura que més tard o més d'hora, peti qui peti, retornaran al Marroc tots els migrants que van entrar fa gairebé dues setmanes, amb l'ull posat el 15 d'agost per si hi ha una nova entrada o no. Els esports, dia assenyalat al Barça, perquè avui s'incorporen als entrenaments els últims jugadors que faltaven, són Pedri, Dani Olmo, Pau Cubarsí i Lamine Yamal. Per tant, Hansi Flick ja compta amb la plantilla gairebé al complet. Gairebé. Perquè ja no s'espera a Ferran Torres, que té permís del club per no reincorporar-se a la feina i acaba de tancar el seu fitxatge pel PSG. Per cert, que Spotify crearà una nova etiqueta per identificar els perfils d'artistes generats amb intel·ligència artificial. Es posarà en marxa a partir del setembre, després que alguns usuaris de la plataforma s'hagin queixat de trobar-se perfils que semblaven reals i que en realitat no ho eren. I per si el dia d'avui no és prou especial, a partir de les 11, aquí al Món de RAC1, saludarem a una parella d'enginyers aeroespacials, el Dani i la Laura, que es casen avui, expressament per coincidir amb l'eclipsi i fer aquest dia ja del tot memorable. I ja per anar tancant el programa, repassarem sèries sobre la Lluna, sobre l'univers, sobre l'eclipsi, sobre la foscor, amb la programadora del Festival Serializados, Alba Pasqual. I amb tot això, més el que pugui passar, arribarem al migdia. Són les 7 i 4 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
0: Un cop d'ull a la matinada. Pol Prats, Roger Jofre, Martí Oliveres, bon dia.
2: Bon dia,
3: bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit i matinada, Pol?
2: Que Catalunya ja ha entrat oficialment en el compte enrere per viure l'eclipsi solar del segle. Aquest era el moment ahir al vespre quan el president de la Generalitat va activar el comptador des de Tarragona. D'aquí a 12 hores mal comptades, a 8:45 del vespre, la Lluna començarà a tapar el sol i cap a 8:45 el terç sud del país gaudirà d'un eclipsi solar total. A la resta, en canvi, l'eclipsi serà parcial. En els dos casos, però, parlem d'un fenomen astronòmic únic que, com hem anat insistint els últims dies, només es podrà observar amb ulleres homologades. També planteja un repte inèdit de mobilitat i de seguretat. Es calcula que entre la gent que ja és al sud del país i els desplaçaments d'última hora s'hauran s'han mobilitzat al voltant d'un milió de persones i això ha obligat a activar un dispositiu especial de trànsit, de Mossos d'Esquadra i d'agents rurals. Avui, doncs, viurem un dia històric fa 121 anys de l'últim eclipsi solar de sol total a casa nostra i no es tornarà a repetir fins al 2180, per tant, d'aquí a 154 anys.
0: A aquesta hora ja, després de tants dies, després de tants preparatius, l'únic que ens pot fer la guitza o no per gaudir de l'espectacle és el temps.
3: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: A veure, Martí, a aquesta hora, a les 7 i 6 del matí, ets igual d'optimista que ahir, més optimista que ahir o menys optimista que ahir?
4: Per sort, més optimista.
0: Home!
4: Sí. La veritat és que estem contents perquè les coses pinten bé, evidentment, fins l'últim moment sempre poden acabar passant algunes coses, però a priori ara mateix sembla que bona part del país

0: RAC1 i la Generalitat de Catalunya us estan oferint el món a RAC1 des de l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes.
1: Inspira profundament. Sent com a poc la tranquil·litat t'envaeix.
2: Ara descobreix Hyundai Renting i gaudeix de la tranquil·litat de tenir-ho tot inclòs. Emporta't un Tucson Hybrid per 451 euros al mes amb Hyundai Renting. Informa-te'n a Hyundai.es.
3: Augusta Car, el teu concessionari oficial Hyundai a Tarragona, Vilafranca, Vilanova, el Vendrell i Cambrils.
4: Hem de formar en alguns punts de la Costa Daurada i l'Ebre, anirien marxant cap a mar, quedarien més a la part marítima, a la part del delta, ben bé damunt del mar, fregant la Costa Daurada. Per tant, ho haurem d'anar seguint, perquè els núvols baixos, en aquesta zona on serà total, és on podrien, en algun moment, doncs, fer-nos patir una mica. I si marxem cap al centre del país i les comarques de Barcelona,
5: sí,
4: en principi podem tenir algun núvol, però no ens fa patir massa. En principi, podríem dir que un 70% del país, del territori, podria gaudir d'aquest fenomen tan espectacular. Però insistim que durant el migdia i la tarda acabarem d'afinar aquesta previsió perquè poden sortir petites sorpreses, petits entrebancs a l'hora d'actualitzar aquests mapes del temps. Però, de moment, insistim que les coses pinten força bé, com a mínim a bona part de Catalunya, i també ens centrem, evidentment, en totes aquestes zones de Ponent i del Sud, on l'eclipsi serà total.
5: Avui ho repassarem tot. És a dir, repassarem tot el que es pugui repassar. Però, perquè quedi clar, una cosa és el moment de la totalitat de l'eclipsi, però això ja començarà molta estona abans.
4: Sí, a 8:15. A 8:15 arrencarà ja el fenomen en si. És el moment que encara podem tenir alguns núvols. Com més tard, millor. Aquesta és la idea que tenim.
5: Val.
4: Com més tard, millor a gran part de Catalunya. Perquè vindrem d'aquesta tarda de tronades al nord de Catalunya, Pirineu, Prepirineu, i perquè durant el migdia i la tarda tindrem aquests núvols baixos en alguns punts de la costa, sobretot Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Quan això es vagi esvaint, ens acostarem a la totalitat, al moment en què la lluna taparà completament el sol, i en aquest moment, en principi, bona part de Catalunya no hauria de tenir gaires núvols. Sí que les comarques de Girona, Pirineu i Prepirineu potser queden restes de núvols, però tot el que és el centre i el sud, i per suposat a Ponent, en principi al marge. Podríem dir que la zona de Lleida, tot el que és el Pla de Lleida, la Ribera d'Ebre, el Priorat, serien de les millors zones, parlant en la totalitat de l'eclipsi, per gaudir-ne. En canvi, a la resta de zones on serà total, Costa Daurada, Terres de l'Ebre, haurem de seguir una mica aquests núvols.
5: Per tant, si hi ha algú que encara no hagi programat on vol anar, que ho sàpiga.
4: Exacte, pinta més bella.
5: Gràcies, Martí.
4: Fins ara.
6: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
7: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
6: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
5: Són les 7:10. Pol, molt important, sobretot, tenir a punt aquestes ulleres homologades per poder seguir tot plegat.
8: Han de ser ulleres especials per l'eclipsi amb un filtre solar homologat i que s'han de dur sempre que mirem directament al sol. I tot i així, la recomanació és mirar-lo només de tant en tant i anar fent pauses al mig. En parlava aquí el Mónarracú, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
9: És dolent mirar directament al sol, i tampoc ho hem de fer massa estona, tot i portant les ulleres, perquè com que ja estarem abans de l'eclipsi, que estarem tots pendents i anirem mirant de tant en tant,
10: anirem
9: acumulant molt temps, no? I no només nosaltres. Persones vulnerables, els nens, sobretot mirem que les portin ben posades.
8: L'únic moment en què serà segur treure's les ulleres serà durant el minut i mig en què l'eclipsi arribi al 100%, i això només passarà, com dèiem, i com a molt un minut i mig, a les Terres de l'Ebre, a part del Camp de Tarragona i a Ponent.
5: Avui en parlarem també amb el Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit, però, Pol, per la gent que ens estigui escoltant a aquesta hora, s'ha posat en marxa un dispositiu especial per evitar tant com sigui possible grans retencions. L'objectiu final és evitar el col·lapse. I, si és possible, la recomanació principal és evitar, com es pugui, la P7.
8: De fet, Trànsit no descarta tallar algunes sortides del tram sud de l'autopista si es comença a formar un tap, i per això, com deies, el director Ramon Lamiel recomana que tothom que avui vagi cap a Lleida, cap a Tarragona o cap a l'Ebre busqui alternatives.
11: Per anar a Ponent, Lleida, les Borges Blanques, Valls i el que seria Prades, recomanem l'AP2. Per desplaçar-te per Camp de Tarragona i cap a les Terres de l'Ebre, el que recomanem és l'A7. Especialment el que és Camp de Tarragona, Tarragonès, i també Baix Camp.
8: I demanaven d'arrerir la tornada al màxim per evitar col·lapses.

0: I amb motiu de l'eclipsi, avui també es despleguen més agents dels Mossos i més agents rurals a tot arreu, una mica.
1: Els Mossos destinen 700 agents i d'aquests 180 només de trànsit. La comissària Mònica Lluís avisa que controlaran que ningú s'aturi als vorals per veure l'eclipsi.
2: Més enllà de la multa, el que hem de fer és una conducció responsable, amb consciència i que hi ha estacionaments que estan específicament habilitats. I el que es vol és no obstaculitzar la circulació perquè tothom pugui arribar doncs, al lloc on tingui previst realitzar l'observació de l'eclipsi.
1: I com deia Sergi, avui també hi haurà 150 agents rurals extra patrullant, controlaran que es respecti el medi natural i que ningú entri tant als ports com al Montsant, que estan tancats pel risc d'incendi, que avui és molt elevat a tot arreu, o tampoc a Collserola, que està tancat per la pesta porcina.
0: I a la mateixa hora de l'eclipsi, coincidint de ple amb l'eclipsi, hi ha futbol, oi, Roger?
3: Sí, l'equip entrenat per Pere Romeu rep el Montpellier a les 7 de la tarda al Johan Cruyff, en el que serà el primer test de pretemporada de l'equip. L'eclipsi es viurà ben entrada a la segona part del partit i el club repartirà ulleres homologades pels aficionats. Les jugadores dels dos equips estan advertides de no mirar cap al sol, que cau per darrere la tribuna i no hauria d'afectar el decurs del joc.
0: Aquí serà interessant veure si se'ns ha anat explicant que amb les ulleres de l'eclipsi no veus res més enllà del sol.
3: Tampoc podrem veure el terreny de joc.
0: Clar, quan et posis les ulleres no es podrà veure el partit. És o eclipsi o partit, o una o l'altra. M'imagino gent intentant fer les dues coses alhora. Hi haurà tot d'estrabisme.
3: No? Hauran de fer una pausa, si no.
0: Són les 7 i 13 més coses, més allò de l'eclipsi. A Colòmbia, Pol, el terratrèmol de dilluns ja ha deixat almenys 250 morts, són gairebé el doble que ara fa 24 hores.
1: Això segons les dades de les autoritats locals, que també expliquen que a l'oest del país hi ha un miler de ferits. Ara bé, el govern colombià rebaixa la xifra de morts, diu que n'hi ha 181, però eleva la de ferits i ja parla de gairebé 2.600 persones ferides. I enmig d'aquest ball de xifres continuen els rescats per treure persones de sota la runa. Fa poca estona, de fet, el president colombià, Abelardo Vélez Priella, ha signat el decret que declara el desastre nacional a les zones afectades.
0: Doncs anem cap a Colòmbia per saber-ne l'última hora en directe des de Bogotà. Elisabet Cortiles, bon dia.
4: Hola, bon dia. Sí, a 42 hores del terratrèmol, el rescat a la Daniela, de 35 anys, que va quedar atrapada entre la runa de la perruqueria on treballava Pereira, o la troballa en vida d'en Salomó, un nadó de 2 mesos en un edifici esfondrat a Cali, són la demostració per a molts colombians que encara és possible el miracle. Oficialment hi ha uns 200 desapareguts, però algunes plataformes ciutadanes disparen aquesta xifra a 3.000. La comunicació en algunes zones afectades encara falla i per això es fa difícil localitzar els familiars. Ara per ara el govern colombià accepta ajuda internacional, però descarta demanar que vinguin equips de rescat de l'estranger. El president del país, Abelardo de la Espriella, agraïa així la feina que estan fent les forces colombianes.
5: No quiero continuar sin darle las gracias a los héroes que nos están ayudando, soldados, policías, miembros de la defensa civil y bomberos. Un aplauso para ellos, me hacen sentir orgulloso de ser colombiano. Gracias por tanto esfuerzo, queridos héroes de Colombia.
4: De l'Estrella també ha garantit la seguretat a botigues i supermercats, ja que molts d'ells es mantenen tancats per por als saquejos. Els ha animat a tornar a l'activitat per tal de poder subministrar alimentació i productes de primera necessitat als afectats.
0: Gràcies, Elisabet. A Ceuta, mentrestant, el govern espanyol apuja el to i diu ara que expulsaran tots els migrants que queden a la ciutat i també els que intentin entrar dissabte o els propers dies.
1: El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, deixava clar ahir que entrar de forma irregular a l'Estat no serveix de res.
6: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro, que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa que van a ser devueltos. Que no van a poder alcanzar ni la península ni el continente europeo.
1: Tot i que el ministre diu que el Marroc també està col·laborant per accelerar aquestes expulsions, avui llegim a La Vanguardia que la llei no permet fer fora tots els migrants de cop i per la via ràpida i molt menys si són menors.
0: Tot plegat ha intensificat el debat sobre la immigració i Junts per Catalunya ha proposat que només puguin rebre ajudes aquells migrants que estiguin ben integrats al país.
1: El portaveu de Junts al Parlament creu que els qui no s'integren sí que han de tenir drets bàsics, per exemple, la sanitat, però que no s'haurien de poder beneficiar d'ajuts, per exemple, per l'habitatge o altres prestacions. Salvador Vergés ho ha dit a l'agència EFE.
7: I a banda d'aquells drets més bàsics de que un infant, si està malalt, se l'ha de curar, si la persona que ve nouvinguda aquí doncs, no demostra aquesta voluntat i aquesta capacitat d'integració, doncs, home, aquestes prestacions doncs, no han d'estar al seu abast. No?
1: En aquesta entrevista, però, Vergés no ha concretat cap sistema, cap mecanisme o cap criteri que determini si un migrant està ben integrat o no a casa nostra.
0: I no sabem si Hansi Flick li fa especial il·lusió o no l'eclipsi. Això no ho sabem. Però el que està clar és que si alguna cosa li fa il·lusió del dia d'avui és que per fi Roger podrà comptar amb la plantilla al complet o gairebé al complet.
3: Correcte, avui s'incorporen els campions del món amb la selecció espanyola Pedri, Dani Olmo, Pau Cubarsí i Lamine Yamal, ja que recordem que Gavi, Joan García i Eric van avançar el seu retorn de les vacances i ja fa uns dies que estan en dinàmica amb l'equip. Amb aquests quatre jugadors, Hansi Flick ja tindrà la plantilla al complet per acabar de preparar la temporada. Això sí, a excepció de Ferran Torres, que té permís del club blaugrana per no reincorporar-se a la feina i acabar de tancar el seu fitxatge pel PSG. I encara en el mercat, avui és el dia que Julián Álvarez es retrobarà amb el Cholo Simeone per mirar de desencallar la seva situació i poder, si encara és possible, fitxar pel Barça.
0: Dia important a Barcelona i dia important a Madrid, que, evidentment, anirem seguint. Estem ja entrant en aquella fase del mercat de fitxatges que és això que ens agrada fer tant a RAC1 de F5.
3: Sí, sí, és el compte enrere.
0: Total. Són les 7 i 18, més coses. El preu desbocat de l'habitatge, Pol, fa que cada cop hi hagi menys joves que s'independitzin dels pares.
1: Ara fa 10 anys s'independitzaven 4 de cada 10 joves i una dècada després, ara, el percentatge ha caigut 10 punts. Ara només es poden permetre marxar de casa els pares una de cada 3 persones que tenen entre 18 i 34 anys. La xifra cada vegada és més baixa i s'allunya més de la mitjana europea, que se situa al 50%. Per tant, a Europa, de mitjana, marxen de casa els pares un de cada 2 joves. Això, tot i que cada cop hi ha més joves a l'Estat que treballen. L'atur juvenil també continua a la baixa, però la majoria dels que treballen no cobren prou ni per permetre's un lloguer o tampoc, encara menys, per comprar.
0: Atenció a aquest cas. L'assassinat d'una dona trans a Marbella no s'investigarà com un crim masclista perquè la víctima encara no havia fet el canvi al registre civil.
1: La policia va detenir la parella d'aquesta dona per presumptament haver-la assassinat a ganivetades i, com us explicàvem ahir, ho investigaven com un possible cas de violència masclista. Finalment, però, com que legalment se la continua considerant un home, el cas l'assumirà un jutjat ordinari i no passarà a mans del jutjat especialitzat en violència contra les dones.
0: I si tenim un nou dia, també tenim un nou tiroteig. Els Mossos d'Esquadra investiguen un altre tiroteig sense ferits, ara al Prat de Llobregat.
1: La policia ha trobat 32 beines de bala al mig del carrer. Investiguen dues baralles diferents, però sospiten que estan relacionades. La primera batussa va passar a prop dels jutjats de la ciutat i la policia en aquell moment va trobar diverses armes blanques per la zona. Però tres hores després es van sentir trets a la mateixa zona i van trobar aquestes bales. Ara investiguen qui són els implicats d'aquestes baralles i què ha passat exactament.
0: I els equips de rescat han trobat un cos a la zona on buscaven el parapentista que va desaparèixer àger a la Noguera.
1: Ara treballen per identificar si es tractava la mateixa persona, però tot indica que sí que és el parapentista de 56 anys que va desaparèixer dissabte a la zona del Montsec. Mentre esperen el resultat de l'autòpsia, els equips d'emergències que van trobar el cadàver han explicat que ahir al migdia els van informar que hi havia hagut una persona que sembla aquest parapentista que s'havia desviat i van fent aquesta cerca, van acabar-lo trobant en aquella zona del Montsec.
0: I la Fiscalia investiga el vicepresident del Consell Mallorquí per, presumptament, haver fet servir cotxes oficials per trajectes privats.
1: L'acusen d'haver fet servir constantment diversos cotxes oficials per trasllats fora d'horari laboral o que no tenien res a veure amb la seva feina al Consell de Mallorca. Per això, ara, la Fiscalia l'investiga pels delictes de malversació continuada de cabals públics per prevaricació i també per farsa de bat documental.
0: I ho comentàvem en començar, Spotify crearà una nova etiqueta per identificar els artistes que estan generats amb intel·ligència artificial.
1: La decisió arriba després que alguns usuaris de la plataforma musical més coneguda s'hagin queixat al trobar-se perfils creats en via que inicialment semblaven reals. La nova etiqueta es començarà a aplicar a partir del mes vinent, a partir del setembre, tot i que Spotify ha recomanat als usuaris que siguin ells mateixos els que indiquin el seu perfil per evitar confusions.
0: 7 i 21, a la resta dels esports ens falta alguna cosa per saber, Roger?
3: Sí, que a les 9 del vespre el Real Madrid disputa el seu tercer amistós de la pretemporada contra el Deportivo en el trofeu Teresa Herrera a Riazor. A la convocatòria hi ha nombroses absències com Mbappé, Cucurella, Konaté, Courtois, Tchouaméni, Diomandé i Bellingham, que es reincorpora avui. I a la mateixa hora, aquesta nit es disputa el primer títol de la temporada. És la final de la Supercopa d'Europa, que juga el PSG de Luis Enrique, vigent campió de la Champions, contra l'Aston Villa d'Unai Emery, guanyador de l'Europa League.
0: I més enllà del futbol, en tennis, Rafa Joder accedeix a les semifinals del Masters 1000 de Montreal.
3: El tennista madrileny va superar el francès Arthur Fils per la via ràpida en dos sets i s'ha plantat amb autoritat a les semifinals, on s'enfrontarà a Nakashima, mentre que l'altre madrileny, Dani Mérida, ahir es va acomiadar de la competició. En atletisme, la segona jornada dels europeus ens van deixar un nou rècord català, el de Marta Mitjans. L'atleta catalana va batre el rècord absolut de Catalunya als 800 metres. Va deixar la marca en 1 minut i 58 segons i avui competirà a la semifinal. I aquest no va ser l'únic rècord de la jornada. jornada perquè els europeus de natació, el català Luca Huch, va batre el rècord d'Espanya als 100 metres lliures i nadarà a la final d'aquesta disciplina.
8: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
0: El trànsit. Mireu, avui és com si tot Catalunya s'hagués posat d'acord o bé per no sortir de casa, de moment, o s'haguessin venut els cotxes, tothom, perquè no hi ha trànsit enlloc. Hi ha una mica de retenció, una mica. S'acumulen alguns cotxes a la Ronda de Dalt en sentit Llobregat per aquest terril tallat per obres. Però per la resta, calma i tranquil·litat. Per tant, si sou a la carretera, que ho digueu. I aquesta nit la lluna ens ha promès que ens farà emocionar, potser ens farà plorar, alguns, o fins i tot, potser ens farà ballar.

0: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio. RAC 1.
1: Primark ha baixat els preus de centenars dels nostres articles preferits. Pijames 100% cotó o dessuadores per a ell, ara 9 euros. I texans per a ella, 10 euros. Iconic Value. Peces icòniques a preus icònics. That's all Primark.
2: Tinc unes ganes boges d'anar-me'n a S'Agaró, però entre les obres a Can Barça i el sou del Hansi no en tinc ni per llogar una furgoneta per portar els mobles.
3: Si amb el Correntacar tens els millors preus a Barcelona, lloga una furgo des de 39 euros i gaudeix de la teva mudança. I deixa el Hansi, va, que ja en té prou amb aprendre's l'himne del Barça.
4: Som la gent blau, Hanna.
2: Això és una realitat.
3: Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna.
5: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
6: Tot el que vols de RAC1 i molt més és
7: a RAC1.cat,
6: el portal de RAC1. RAC1 i la Generalitat de Catalunya us estan oferint el món a RAC1 des de l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes. Aquest estiu, sigueu on sigueu...

0: sol, vacances i RAC1. El món a RAC1, amb Sergi Embúdio.
1: 7 i 27.
2: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
1: Arribarem a dos quarts amb el Jordi Garrigós i una cançó que ens apropa a un racó concret de Catalunya.
3: Heu pensat on aniríeu a viure si us sentíssiu tristos i deprimits? En Joan Miquel Oliver ho té bastant clar. Si marxa de Mallorca, anirà a viure a Lleida. Resulta que a Ponent hi trobarà tot el que busca. Una casa de camp, enmig de peres i planes de blat, un lloc on fer de pagès i, el que és més important, un lloc on no parlar amb ningú. A més, proposa dues activitats, una que ens agrada més que l'altra. Una escopeta per fer de caçador i una guitarreta per seguir fent cançons. Bé, Joan Miquel, em sembla genial que vinguis a viure a Catalunya, però sobretot, no paris de fer música. I menys per anar-te'n a caçar.

0: El món a RAC1 amb Sergi Ambudio.
1: Notícies.
0: Contingut exclusiu.
1: Ràdio en directe.
0: RAC1.
1: Podcast.
0: Perquè amb l'app de RAC1 tot és més.
2: Hi ha trajectes que no s'obliden, rialles, cançons, moments que passen, però queden. El Ford Kuga híbrid endollable no només et porta lluny. Amb so envoltant, tecnologia intel·ligent i un disseny pensat per viure'l. El Ford Kuga híbrid endollable a un preu excepcional. Consulteu condicions. Entra a Ford Coners, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
3: Són 2:15 del matí, bon dia Catalunya i benvinguts al món. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Què hem de saber? Aurora Rodríguez, Pol Prat, Roger Jofre, bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia, que d'aquí a 12 hores Catalunya viurà l'eclipsi solar del segle, un fenomen que només es podrà veure amb ulleres homologades i que ha obligat a desplegar un dispositiu especial de seguretat i de trànsit.
1: Precisament Trànsit recomana buscar alternatives a l'AP7 per anar cap al sud, on l'eclipsi serà total. Els Mossos recorden que està prohibit aturar-se als vorals i els agents rurals demanen precaució pel risc d'incendi i respectar les restriccions d'accés al medi natural.
2: A Colòmbia, el terratrèmol de dilluns ja ha deixat almenys 250 morts i gairebé 2.600 ferits. Els equips d'emergències continuen traient persones de sota la runa i aquesta matinada el govern ha declarat l'emergència nacional.
1: El govern espanyol diu ara que retornaran al Marroc tots els migrants que van entrar irregularment a Ceuta i avisen que si n'entren més també els expulsaran. Tot i això, avui llegim a La Vanguardia que la llei no permet fer-ho de cop ni per la via ràpida.
2: Junts planteja que només puguin demanar prestacions socials als migrants que estiguin ben integrats a Catalunya. La proposta l'han fet a l'agència EFE, però no concreten cap mecanisme per aplicar-ho.
1: El nombre de joves que s'independitzen ha baixat del 40 al 30% en una dècada. Cada cop hi ha més joves que treballen, però la majoria no es poden permetre llogar un pis a causa dels preus desbocats de l'habitatge.
3: En clau Barça, avui s'incorporen als entrenaments Pedri, Olmo, Cubarsí i Lamine. Flick ja tindrà la plantilla al complet, això sí, a excepció de Ferran Torres, que té permís del club per no reincorporar-se a la feina i acaba de tancar el seu fitxatge pel PSG, mentre que l'Atlètic de Madrid, Julián, es retrobarà avui amb el Xolo per mirar desencallar la seva situació. Pel que fa a la resta dels esports, el Barça femení s'estrena avui contra el Montpellier. L'amistós disputarà a les 7 de la tarda, coincidint amb l'eclipsi al Johan Cruyff. A les 9 del vespre, el Real Madrid juga contra el Depor i a la mateixa hora estarà en joc el primer títol de la temporada, la final de la Supercopa d'Europa entre el PSG i l'Aston Villa.
0: El temps.
4: Edificar.com, refresquem els preus i ara us oferim aquest espai.
0: Martí Oliveres, bon dia.
5: Bon dia. Un dimecres que ens ha de portar moltes estones de sol a bona part de Catalunya, un dia, per tant, tranquil, però a la tarda, com ha passat aquests últims dies, tornaran els ruixats, les tempestes puntualment intenses cap al Pirineu i Prepirineu, i això ens fa pensar que a l'hora de l'eclipsi al nord del país hi haurà encara alguns núvols. També a l'hora de l'eclipsi poden quedar restes de núvols cap a les comarques de Ponent i el sud, sobretot entre la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Pel que fa a l'ambient, es manté la calor intensa al migdia i ara mateix amb molta sensació de xafogor, sobretot a la costa, especialment cap a les Terres de l'Ebre.
4: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
0: I a les 7:33 i amb Naturgy sapiguem la qualitat de l'aire. Martí?
5: Sí, a aquesta hora trobem un semàfor verd a la majoria d'estacions, tot i que durant el dia es preveu que pugui ser regular en alguns punts del país, sobretot en zones interiors.
6: 15:40, seu central de l'equip estalvi de Naturgy.
7: Senyora rentadora.
8: Din, din, din.
7: Què fa?
8: Jo res.
7: Se'n riu de mi?
8: Mai, mai, mai.
9: Crec que està fent servir el mode eco.
8: Clar, si estalvia un 33%.
6: Un altre cas resolt per l'equip estalvi.
10: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: El trànsit.
11: Romauto, guardonat amb el Nissan Global Award com a millor concessionari de 2024, patrocina aquest espai.
0: Moltíssima calma pràcticament a tot arreu, sí que hi ha certes retencions a la Ronda de Dalt, en sentit Llobregat, per aquest carril, carril, ja ho direm bé, tallat per obres. Per la resta, això, molta, molta tranquil·litat.
12: És un vehicle híbrid.
13: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
12: Més eficient, és menys consum.
13: Més potent és més cavalls.
12: Tot a Romauto.
13: Barcelona.
12: Molins de Rei.
13: Mataró.
12: Blanes.
13: I Santa Coloma de Farners.
12: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
13: RomautoNissan.com.
12: Romauto.
14: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
0: Obrim el diari del món a RAC1. I comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Bernat González, Mariona Martínez, Lluna Belani, bon dia.
15: Bon dia.
0: Avui, com era d'esperar, és el gran tema del dia. Tota la premsa dedica bona part de les seves portades, també de les pàgines interiors, a l'eclipsi total de sol que viurem a casa nostra. Molts diaris mostren una guia horària per saber en quin moment exacte es farà de nit per uns instants, i tots, sense excepció, recullen la gran emoció inevitable per aquest fenomen.
15: A La Vanguardia, Sergi Pàmies titula el seu article Apoteosi de la brevetat. Es treu el barret davant la ciència perquè pugui preveure amb tants anys d'antelació un fenomen com el de l'eclipsi i lamenta que no es pugui aplicar aquesta mateixa previsió als trens de Rodalies, per exemple. També confessa que hi ha fets històrics que basen el seu interès en la brevetat i ho tanca tot amb un desig. Diu, tant de bo el moment de màxima foscor d'avui justifiqui totes les il·lusions i les energies invertides. I si al final els núvols ho espatllen, que la decepció sigui proporcional a la brevetat del fenomen.
16: El periòdico Josep Maria Fonalleres assegura que avui el món es dividirà en aquells que hagin vist l'eclipsi i aquells que s'hagin quedat a casa, i fa un repàs dels perfils que no sortiran a veure el fenomen, des de persones arraulides al sofà mirant un partit repetit del Mundial o fent exercicis d'amor, a d'altres que baixaran la persiana i aniran a dormir. I ho arrodoneix dient que amb els anys, quan ens fem grans, els avis recordaran amb els nets aquell dia, alguns per destacar la gran magnificència de l'univers, i uns altres, els que van voler fer veure que no n'hi havia per tant, explicaran que no van fer res d'especial.
17: El diari Ara titula en portada directament Arriba l'eclipsi del segle. S'escapen de grans debats i reflexions filosòfiques i fan un repàs per seguir aquest fenomen únic, però sense quedar-se atrapat en vies com l'AP7. Expliquen el dispositiu del govern i de trànsit que implica evitar també aquesta autopista en la mesura del possible i sortir amb temps de casa. També demanen que la tornada sigui esglaonada i que tothom que pugui es quedi a gaudir de les activitats programades a desenes de municipis a la gran festa de l'eclipsi.
15: I al Punt Avui titulen el dia D i afegeixen que si la meteorologia ho permet, avui es podrà gaudir d'un fenomen que els humans han documentat com a mínim des de fa 3.300 anys. En pàgines interiors, Irene Caselles diu que ni el nostre cervell ni la resta d'animals estan programats per acceptar que es pugui fer de nit de cop i volta. El que segurament passarà, confessa, és el silenci sobtat durant uns segons de foscor, uns moments estranys de quietud absoluta i després, si es veu el fenomen en grup, s'acaba desfermant una eufòria col·lectiva que no es pot controlar.
16: I VilaWeb titula, avui és el dia que tindrà dues nits. Recorda que bona part dels països catalans viuran aquest vespre un espectacular eclipsi total de sol i destaca la rellevància històrica de la fita, perquè cap persona viva no ha pogut veure el fenomen complet de fer-se de nit en ple dia de casa estant.
17: A Madrid, El País titula en portada Espanya rep l'espectacle de l'eclipsi amb una mobilització excepcional. Apunta que tots els ciutadans esperen amb impaciència l'arribada del primer eclipsi en un segle. El diari descriu directament el fenomen celestial com a màgic i es meravella que milions de persones aixecaran la vista alhora cap a l'horitzó per a veure un esdeveniment astronòmic ancestral i fascinant.
15: El Mundo ha vestit la seva capçalera amb la imatge d'un eclipsi de sol i destaca la importància científica del fenomen. En pàgines interiors, Rafael Batxiller titula el seu article Sota la màxima ombra i fa una crida a mantenir el llegat que ens deixa l'eclipsi. Diu, tant de bo que quan estiguem sota la mateixa ombra aprenguem també a compartir i protegir millor el nostre planeta i el nostre cel.
16: I La raó posa el focus en els milers d'estrangers que s'han desplaçat a l'estat per veure l'eclipsi perquè és el millor aparador, diu, per observar-lo. Titlla l'esdeveniment astronòmic de fita històrica i celebra que la península ibèrica es converteixi en l'epicentre astronòmic a escala mundial.
0: I els diaris que tenen més anys de vida, els més clàssics, podríem dir, també fan memòria i recullen com van narrar les seves pàgines l'últim eclipsi de sol, ara fa 121 anys.
17: A Barcelona, La Vanguardia recorda l'eclipsi de 1905, que, tot i no ser total, va motivar excursions al Tibidabo i grans expedicions astronòmiques, i recull les primeres línies de la crònica de llavors. Des del matí, nombrós públic es va traslladar a les muntanyes veïnes, especialment al Tibidabo. Portaven vitualles per a menjar a l'aire lliure. Els carrers i passejos més concorreguts es van situar venedors de vidres i lents fumats per a presenciar el fenomen. I explica que l'eclipsi va deixar tota mena d'anècdotes, com les històries dels falsos científics i bruixots i els imprudents que van acabar amb la vista danyada.
15: A Girona, El Punt Avui també recorda com ho van explicar en aquell moment el diari de Girona d'Avisos i Notícies i La Lutxa. Aquest segon deia que un eclipsi total de sol és un dels més sublims i dels més imponents que es pot veure. Expliquen la calma als afores de la població era gran i immensa, com si tota la naturalesa estigués rendida al fenomen. El color de les fulles es va enfosquir, els galls van cantar i molts ocells petits volaven esbojarradament sense saber on refugiar-se. I quan va aparèixer Venus, la Rambla va cridar i aplaudir amb molta intensitat. I conclouen, tot passa i la normalitat torna.
16: I a Madrid, l'ABC titula Espanya torna a embogir per un eclipsi un segle després. El diari llavors ja recollia com savis de tot arreu i turistes de totes les nacions arribaven per assistir a un meravellós fenomen. Inclou fotografies de l'època, sobretot dels telescopis, globus i els científics que van estudiar llavors el fenomen, i recorda el silenci del moment de la foscor, seguit dels aplaudiments i crits d'alegria posteriors. I celebra que, de nou, avui l'eclipsi congregarà 9 milions de persones arreu de l'estat per un espectacle mai vist.
0: Us imagineu el 2180 RAC1 recordant com vam cobrir i com vam seguir el dia d'avui? Bueno, no hi serem, vull dir que Els que hi siguin ja s'ho trobaran. Un minut i mig i tornem.
18: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, en bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
19: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
20: 4, 11, 12, 16 i 30, i els sols, el 8 i el 9.
19: Ara, amb l'Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres ja pots milionaris. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Compra-la ara. 11. Ben jugat.

0: sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. RAC1 i la Generalitat de Catalunya us estan oferint el món a RAC1 des de l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes. El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
1: 7:42. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal. Carles Fernández, bon dia.
2: Bon dia.
1: T'has canviat de cadira, m'han dit, no?
2: Sí, he aprofitat que hi ha canvis als estudis centrals per ocupar-ne un altre.
1: Molt bé, és còmode, ja ho veuràs. Aquí se li entrevessarà aquest matí, xuxu.
2: Aquest matí, els ajuntaments que posaran música durant l'eclipsi s'hi llegeixen la carta que signa avui Gonzalo de Miguel a La Vanguardia. Diu que és una bogeria forçar la màquina de l'oci amb macrofestes per l'eclipsi. Les qualifica de rebelles improvisades i de xumba-xumba emprenyador. Lamenta que es posi música a tot, fins i tot a un esdeveniment astronòmic que convida més al silenci que a la gresca, i acaba demanant que l'única banda sonora de l'eclipsi siguin les onomatopeies i frases d'admiració dels que ens envolten.
1: Joan Ribaudí, bon dia.
3: Bon dia.
1: Quina notícia falsa hem trobat avui?
3: Que algunes aerolínies han prohibit volar els pilots vacunats. A les xarxes circulen missatges que asseguren que diverses companyies han pres aquesta mesura després que alguns pilots morissin mentre es pilotaven, suposadament per culpa d'aquestes vacunes, però és fals. No hi ha cap comunicat oficial que ho confirmi, ni tampoc registres de pilots morts per efectes de les vacunes, n'informa EFE Verifica.
1: Martí Oliveres, bon dia.
4: Bon dia.
1: No oblidem que avui, després de l'eclipsi, també podrem gaudir de les llàgrimes de Sant Llorenç.
4: Sí, si no n'hem tingut prou, quan s'hagi fet fos del tot, començarà un altre espectacle astronòmic. La pluja d'estels més popular de l'estiu arribarà al màxim d'activitat precisament aquesta propera nit de dimecres a dijous. A més, la coincidència és excepcional. La mateixa lluna que passarà per davant del sol i provocarà l'eclipsi deixarà unes hores més tard una nit sense llum lunar, perquè es trobarà en fase de lluna nova. Si les condicions meteorològiques ho permeten, en zones de cel nocturn de molta qualitat i amb molt bona visibilitat, es podrien arribar a veure fins a 100 meteors per hora. Per tant, esperar-se a veure aquest segon espectacle astronòmic podria ser una bona manera d'evitar les complicacions de trànsit que segur que hi hauran aquesta nit.
1: Marc Margarit, bon dia.
5: Bon dia.
1: M'ho has d'explicar bé, això. Una oca rescata una família de les flames.
5: Sí, ha passat als Estats Units quan el graner de la família va incendiar-se a la nit. Per sort, l'oca que tenen com a animal de companyia va alertar-los a temps. Espera. Exacte, i amb aquest so va despertar-los a tots abans que prenguessin mal i van poder controlar el foc. Ho llegim a UPI News.
1: M'agrada aquest últim molt més intens, quan diem, va, home.
5: M'ho posaré a l'espertador, això, jo, eh?
1: Sí, exacte. En canvi, uns altres animals han fet més nosa que servei.
6: Sí, concretament les meduses, que han obligat a parar una central nuclear de França. La planta del Canal de la Manxa utilitza l'aigua de l'Atlàntic pel sistema de refredament, però va deixar de funcionar perquè les meduses havien col·lapsat les fonts de refrigeració de la central. Tot i que no va haver-hi perill, no és el primer cop que aquests animalons aturen la planta. Ho llegim a diversos mitjans.
1: Enxampen a dos taurons blaus en plena feina davant la costa catalana.
3: Sí, una expedició ha pogut gravar els taurons mantenint relacions sexuals davant de Badalona. Una fita més important del que pugui semblar d'entrada. És només el tercer cop que s'aconsegueixen obtenir aquestes imatges i el primer al mar Mediterrani. A més, és una gran notícia perquè aquesta espècie està en perill d'extinció. N'informa La Vanguardia.
1: L'albirament d'un altre animal ben famós, per això, trenca tots els rècords del 2026.
7: Es tracta del monstre del llac Ness. Aquest any ja portem 9 albiraments del monstre escocès en persona i 11 si incloem imatges capturades per càmeres web. Ja l'han vist més cops que en tot el 2025. L'últim episodi és del 21 de juliol, quan un turista australià va dir veure la cua del monstre bellugar-se al llac, n'informa el diari Metro.
1: I quan són 7:48, continuem amb el planeta Terra, RAC1, encara amb animals. Qui ha tingut més èxit que Antonio Banderas en taquilla aquest cap de setmana?
2: El Cat Video Fest 2026, una pel·lícula de 74 minuts que consisteix en una compilació de vídeos de gatets que troben per internet. S'ha estrenat aquest cap de setmana i és la desena pel·lícula més taquillera de la setmana als Estats Units. La recaptació ha superat, per exemple, la pel·lícula biogràfica Tony, on apareix Antonio Banderas. Ho llegim a Page Six.
1: Els diners no sempre mouen el món.
5: Almenys no a Londres, on la policia ha confiscat 90 cotxes de luxe per valor de més de 9 milions d'euros. Ha estat en una operació contra la conducció temerària i sense assegurança a la capital britànica. Fins i tot han arribat a requisar un Ferrari Monza SP2, un dels cotxes més cars del món. El director de la campanya ha assegurat que les normes s'apliquen a tots els conductors independentment del valor del vehicle. Ho llegim a La Vanguardia.
1: I per què van acomiadar el treballador d'un supermercat?
6: Per veure tres cafès express en mal estat pel valor de 99 cèntims cadascun. Va passar en un supermercat de Vitòria, on el treballador va prendre uns cafès retirats de la venda perquè s'havia trencat la cadena del fred. Ara, però, la justícia basca l'ha declarat improcedent. N'informa el diari Ara.
1: Qui no toca ni quarts ni hores, ho, eh?
3: Els fans de Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez, no sé si recordeu que ahir us explicàvem que un fals humor de casament de la parella havia reunit més de 2.000 persones a la catedral de Funchal, a la Madeira. Doncs resulta que sí que es van casar, però va ser a Cascais, a Portugal, en una cerimònia íntima. La parella ha compartit una foto a Instagram on se'ls veu agafats de la mà i amb unes aliances de casament a conjunt amb el missatge Fer Corge, n'informa la revista People.
1: I quin altre famós ha generat molta atenció amb un nou look?
2: Rosalía, que ha aparegut a Rio de Janeiro, al Brasil, amb un pentinat curiós, si més no pels complements. A les imatges se la veu sortint d'un hotel amb els cabells recollits en un monyo baix i, atenció, porta 6 clips de colors de mida XL. Són els icònics Big Clips de la dissenyadora sueca Beata Reitbacken i costen 55 euros cadascun. Ho llegim a diversos mitjans.
1: Un home bat un nou rècord Guinness.
5: És en Yan Janija, un home xinès de 33 anys que ha aconseguit fer girar 33 cèrcols de hula hoop al voltant del seu cos. I per si no fos poc, ho ha fet penjat cap per avall a les baranes d'un parc infantil a la Xina.
1: Ah, clar, vinga.
5: Així ha superat l'anterior rècord Guinness en aquesta matèria, que només era de 10 cèrculs al voltant del cos. Ho llegim a UPI News.
1: És tan fort que hi hagi rècords Guinness tan específics.
3: Tota l'estona cada dia.
1: El dubte és si el rècord Guinness és els cèrculs cap per avall a les baranes d'un parc infantil a la Xina. És a dir, s'inclou com cada capa del rècord. Perquè, clar, si jo vaig afegint capes, ara segur que estem batent algun rècord Guinness. Portar un anell de diamant és cada cop més assequible.
0: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
7: Aquestes pedres precioses han perdut la meitat del seu valor en només 3 anys. I el motiu, doncs, la proliferació de diamants sintètics, una còpia que pot arribar a ser 40 cops més barata. Una realitat que ha reconegut els gegants del sector del diamant, que lamenten no haver reaccionat abans a la competència dels diamants de laboratori. N'informa el 5 dies.
8: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del Cap.
9: Espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
10: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
1: I a veure què ens recomana avui el Guillem Tarrés per desconnectar de les xarxes.
11: Xocolata Jolong patrocina aquesta secció.
1: Guillem, bon dia.
12: Bon dia. Avui comencen al barri gòtic de Barcelona unes festes que se celebren ininterrompudament des de l'any 1589. Són les festes de Sant Roc, que se celebren a la plaça Nova, just al costat de la catedral, i que són considerades una de les celebracions populars més antigues de la ciutat de Barcelona. Durant 5 dies, els carrers del voltant de la catedral s'omplen de gegants, cercaviles, sardanes, habaneres, concerts i activitats populars. La festa va néixer després d'un episodi de pesta negra. Els veïns de la zona van atribuir a Sant Roc haver-los protegit de la malaltia i, en agraïment, van començar a celebrar una festa en honor seu. Això era l'any 1589, i des d'aleshores, fa més de 400 anys, la festa continua tornant cada mes d'agost a la plaça Nova de Barcelona. Les festes comencen avui i s'allarguen fins diumenge, dia de Sant Roc.
11: A Xocolata Jolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Jolong, la xocolata, xocolata.
1: I obrim les pàgines d'esports. Roger Jofre, bon dia.
13: Bon dia.
1: Un segon, eh?
13: A veure...
1: que m'he tingut un petit percans. Lamine Yamal va celebrar ahir el seu aniversari.
13: Ho va fer en una masia a Vilanova del Vallès, amb més de 100 persones convidades, entre els quals hi havia companys d'equip i artistes com Batgel o Ryan Castro. L'aniversari del davanter va ser fa gairebé un mes, el 13 de juliol, però com estava disputant el Mundial, el de Rocafonda va decidir celebrar-ho ahir.
1: I Pedri va ser homenatjat en el seu poble natal.
13: El migcampista blaugrana va rebre el reconeixement de Tegueste per la consecució del Mundial amb la selecció espanyola. A l'acte van assistir-hi un centenar de veïns i el canari va recordar els seus inicis en la mateixa plaça, quan somiava en ser futbolista.
1: La notícia fric.
0: Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
3: Ja és aquí el campionat francès de crits de porc. És una de les activitats de la Porcallat, la festa que se celebra cada any a Trisurbès i que ja arriba a la seva 43a edició. El plat fort de la festa és quan arriba aquest moment.
1: Bueno, de veritat.
3: Avui hem muntat el zoo del Monarracó,
1: eh? Aquest programa.
3: Els participants es vesteixen de porc amb nas i orelles i competeixen per veure qui fa el millor crit. La festa ha reunit més de 4.000 visitants i el guanyador ha estat Noel Jamé, que suma ja el seu desè títol.
1: He dit per cans perquè em fa gràcia la paraula per cans, però clarament és contratemps. I avui dimecres, tot i l'eclipsi, fem lectura ràpida de la premsa del Cor en Diagonal.
6: Tant Setmana com Lectures obren amb una fotografia de grans dimensions de la princesa Leonor, ara que està de vacances a Mallorca. Les revistes expliquen com estan gaudint de l'illa els reis, la princesa i la infanta. També la reina emèrita Sofia, qui mostra una gran sintonia amb la princesa Leonor.
3: Setmana també publica unes fotos exclusives de l'escapada del futbolista Marco Corella a la costa italiana amb la seva dona. La parella ha deixat els seus 3 fills a casa per gaudir d'uns dies de relax en un iot al sud d'Itàlia.
6: I Hola es fixa en la relació d'Alejandro Sanz amb l'actriu i cantant peruana Stephanie Cayo. La parella ha escollit l'illa d'Eivissa per passar el primer estiu de la relació. També els acompanyen tots els fills del cantant.
1: I avui, que és Sant Herculà, és l'aniversari de...
3: del tenista Stefano Tsitsipas, que fa 28 anys, la model i actriu Cara Delevingne, que en fa 34, el líder dels Dire Straits, Mark Knopfler, que en fa 77, i l'arquitecte Jean Nouvel, que fa 81 anys.
14: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
1: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del Monarracú d'avui, Lluna?
6: La de La Vanguardia, que conversa amb Maria Àngeles Espinosa, presidenta d'UNICEF a Espanya, sobre la situació dels infants i adolescents. Espinosa alerta que els mecanismes de protecció a la infància han fallat a Ceuta i reclama més recursos per garantir els drets dels menors migrants. També parla de pobresa infantil. Assegura que un de cada 3 infants a Espanya viu en situació de pobresa i que això té conseqüències en l'educació, l'alimentació i les oportunitats de futur. I entre altres qüestions, defensa que l'ús de la tecnologia i les xarxes socials entre els menors s'ha d'abordar amb educació i no només amb prohibicions.
1: Un minut i tornem.
15: Ganarles el derbi es lo único que pido.
16: Volver a ser grandes.
17: Un altre sextet serà massa.
18: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
19: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
20: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
21: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
22: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
23: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
24: RAC 1.
25: A l'estiu el més important és recordar que encara no som independents. Per poc. No descanseu.
26: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
27: RAC 1.
26: Tots som un milió.
28: RAC 1 i la Generalitat de Catalunya us estan oferint el món a RAC 1 des de l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes.
29: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
1: 5:08. Posem el català a la maleta amb l'Abel Espinosa, lingüista de RAC 1, avui per viatjar a l'Argentina.
30: El viatge d'avui ens trasllada a una petita localitat al mig d'aquest país sud-americà, a uns 500 quilòmetres de la capital, Buenos Aires. Ens desplacem fins a Sant Mallol, un poble d'uns 70 habitants fundat a finals del segle XIX pel Jordi Mallol, un senyor de Mataró que suposem que va anar a fer calés a Amèrica. Un americano de manual, vaja. El fet és que aquest senyor, que era enginyer civil, va fer allò que els alemanys fan a Palma o els expats al Poblenou de Barcelona. Va reproduir el seu hàbitat amb la intenció de no saber-ne res de la cultura local. I el resultat és aquest poblet amb nom i arquitectura típicament catalana a l'altra banda de l'Atlàntic i que, de fet, s'està convertint en tot un fenomen a Instagram.
1: I a aquesta hora... Consells que ens donen els nostres oients per afrontar amb més recursos la vida. O fins i tot patacades que els ha donat la vida, també, no?
3: Efectivament. Avui no són patacades, avui són consells positius que ens porta l'Andrea amb recomanacions culinàries.
1: A veure...
2: Jo el meu consell és pels cuiners i cuineres que estan intentant aprendre a fer unes bones truites de patates. És important que quan es tallen les patates, en vez de tallar-la fins al final, l'últim tros sigui un escapçament, perquè això fa que la patata tregui l'almidó i això ajuda que quan les fregeixes per fora quedin una mica torradetes, però per dins quedin molt més toves. Aquest truco també et serveix tant per la truita de patates com per fer les patates fregides boníssimes, cruixents per fora i tendres per dins.
3: No hagués dit un consell millor, jo. Aquest truco que ens comparteix és increïble. Jo tinc, per exemple, sempre posar-hi ceba perquè queda tot més cremós, o barrejar sempre les patates en un bol amb l'ou, perquè així quan ho tires o ho aboques tot junt queda més homogeni. A part d'això...
1: Però jo pensava que es feia així.
3: Lo d'escapçar la patata...
1: No, de remenar-ho tot en un bol amb l'ou.
3: Hi ha tants trucs com catalans hi ha al món, Sergi. Vull dir... això cadascú fa la seva manera.
1: Això sembla una tonteria, lo de les patates escapçades. Perquè penses, a veure, en una truita de patata el marge és el que és per millorar. Això després també t'ho trobes, vas al Nando Jubany, per exemple, et fas una truita de patates del Nando i penses, vale, jo a casa no estic
3: fent
1: una truita de patates,
3: estic
1: fent una cosa
3: vida
1: completament diferent. Però el d'escapçar les patates és molt bèstia, la diferència. De
3: jo no ho he provat, avui torno a casa, bueno, avui és un dia complicat. Demà es fa, demà sopa truita de patates.
1: Vale. Va, i arribarem a les 8 en punt, com sempre, tot i que avui sigui el dia de l'eclipsi. Evidentment, també hi ha concerts, no, Lluna?
6: Doncs sí, Sergi, per aquells que no els interessi l'eclipsi, podeu anar al festival Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols perquè a les 11 de la nit actua el mític David Bisbal. Encara podeu comprar entrades a partir de 66 euros.

I per acabar, podeu anar al Festival Mar d'Estiu de Santa Susana, on avui hi ha doble concert. Primer actuarà Leire Martínez a les 9 de la nit

0: Doncs serà el torn de Marlena. Podeu comprar entrades pels dos concerts a partir de 36 euros.
1: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
2: Encara no saps quin Nissan és per a tu? Aquest agost és el moment de descobrir-lo. Prova un Juke híbrid, la tecnologia i power del Qashqai i l'X-Trail, o la mobilitat 100% elèctrica amb l'Ariya, el nou Micra o el nou Leaf. Amb Nissan Mas, gaudeix de fins a 10 anys de garantia. Més info, Nissan.es, xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Avui us saludem des de Roquetes, des de l'Observatori de l'Ebre, un dels racons més privilegiats per gaudir de l'eclipsi d'aquest vespre. En aquest complex d'edificis rodejat d'arbres, s'hi respira ciència, s'hi respira recerca des d'abans de travessar la porta d'entrada. Als peus d'aquest petit turó que ens dona una visió panoràmica fantàstica de la comarca, hi ha la Via Verda que et porta tot passejant a la llera de l'Orriu, que dona vida i caràcter a aquest indret del país. L'Observatori, precisament, es va aixecar just a temps per gaudir de l'últim eclipsi total de sol que van viure a Catalunya. Això va ser el 30 d'agost d'ara fa 121 anys. Des d'aquí, els de RAC1 farem una programació especial que ha arrencat fa una hora, a les 7 en punt del matí, i que s'allargarà fins passades les 9 de la nit, quan el sol hagi tornat a imposar-se a la lluna per il·luminar els últims instants del dia. Els del món de RAC1 serem, com sempre, fins a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda ja s'hi posaran el Pere Mas i tota la colla del Versió Estiu, que són els que us explicaran en directe i viuran amb vosaltres, si voleu, aquest fenomen extraordinari. La idea d'avui era, en un principi, aixecar la mirada i mirar cap al cel a partir de 7:45 del vespre, més o menys, quan el nostre satèl·lit començarà a mossegar el disc solar. Però el temps, que pot arribar a ser ben capritxós ell, ha decidit fer-se notar i ens obligarà a mirar des de ja mateix cap a l'horitzó. De fet, ja fa uns quants dies que ho fem, per veure si hi apareixen els núvols més inoportuns del segle i ens tapen o no ens tapen l'espectacle. El Martí Oliveres ens explica ara de seguida com pinten aquests moments. Ja us avanço que és força optimista. També hem demanat a la Mònica Usart, que la tenim a Prades, que es miri els mapes, i a partir de les 9 també parlarem amb ella. Segurament és una de les persones més il·lusionades i amb aquells nervis d'abans de fins i tot a la nit de Reis de tot Catalunya. Durant el matí estarem pendents de les carreteres, descobrirem com s'estan preparant per aquest vespre a diferents punts del país, coneixerem a fons aquest observatori on es mira el cel cada dia, no només avui, saludarem una catalana que estudia el sol per la NASA, no ens hi posem pas per poc, i entre moltes altres coses aprendrem a fer una foto decent amb el mòbil a l'eclipsi. Perquè sí, diuen que això es pot fer. Avui és un dia especial, és un dia que cap dels que estem ara aquí tornarem a viure a casa, i és un dia per gaudir. Qui vulgui, evidentment, i qui no vulgui, doncs no, i demà serà un altre dia. Però els de RAC1 volem fer-ho. Els de RAC1 volem gaudir-ne i volem fer-ho com sempre, perquè si no, no tindria sentit amb vosaltres. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
0: Vinga, va, peu a terra, que és dimecres 12 d'agost del 2026.
2: I un dia més ens despertem amb molta sensació d'aixafogó a la costa, especialment a les Terres de l'Ebre i a Barcelona, on el termòmetre a aquesta hora en alguns casos ja volta els 28 graus. Avui es mantindrà el domini del sol, però a la tarda tornaran a descarregar xàfecs i alguna tempesta al Pirineu i Prepirineu. A l'hora de l'eclipsi s'espera que els núvols encara puguin fer la guitza en aquestes zones del nord de Catalunya, però en canvi a la resta, en principi, les condicions meteorològiques, a l'espera de confirmar-ho, haurien d'acompanyar per gaudir del fenomen.
3: I pel que fa al trànsit a l'autopista P7, hi ha retencions entre Sant Celoni i Hostalric en sentit Girona per la caiguda d'arbres a la via que han obligat a restringir dos carrils. La 2 va carregada a Caldes de Malavella en sentit nord. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda d'Alt hi ha retencions entre Horta i Collserola en tots dos sentits per obres, i a la ronda litoral hi ha lentitud i aturades entre Poble Nou i la Barceloneta en sentit Llobregat. Pel que fa a la mobilitat prevista per a l'eclipsi, a l'autopista P7 serà l'eix principal de la mobilitat i es recomana als usuaris utilitzar altres vies alternatives com la C25 i la 2, la P2, la 7 i la Nacional 340.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Doncs avui sí, després de dies, setmanes, mesos i alguns fins i tot anys parlant-ne, ha arribat el dia. Per fi, Catalunya es prepara ja per viure l'eclipsi solar del segle. El país ja encara a la recta final del compte enrere, que com ara sentíem va començar oficialment ahir al vespre amb un acte a Tarragona. D'aquí a menys de 12 hores, a 7:45 del vespre, la lluna ha de començar a tapar el sol de mica en mica i al voltant de 8:45, bona part del país gaudirà d'un eclipsi total. El sud de Catalunya quedarà completament a les fosques. Serà un esdeveniment històric. Feia 121 anys que no passava a Catalunya, des del 1905, i no es tornarà a repetir fins d'aquí a 154 anys. És a dir, el 2180. Un espectacle únic que, com ara dèiem al davantal a RAC1, seguirem atentament amb una programació especial des de l'Observatori de l'Ebre Roquetes. Comencem nosaltres, els del món, però llavors passarem el testimoni als del Versió, que avui allarguen fins a les 9 del vespre, a quarts de 10, per explicar aquest gran fenomen. Ara ho desgranem tot plegat. Però aquesta hora, que puguem gaudir plenament d'aquest eclipsi, només depèn, i aquest és el gir poètic dels esdeveniments, només depèn del cel. Depèn del temps. Ens farà o no ens farà la guitza. Martí Oliveres, bon dia.
2: Bon dia.
1: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
0: Et faig la mateixa pregunta que et feia just fa una hora. Ara mateix ets igual d'optimista, menys optimista o més optimista que ahir?
2: Més optimista. Per sort, més optimista. Els mapes del temps van confirmant que en principi bona part de Catalunya hauria de poder gaudir d'aquest fenomen astronòmic sense l'impediment del temps, sense l'impediment dels núvols. Això sí, anirà una mica per zones i fins l'últim moment caldrà veure aviam quin tipus de núvols tenim en segons quines zones de Catalunya, perquè tindrem una mica de tot. El dia pinta molt tranquil en general, amb sol, amb alguns núvols poc importants, però a la tarda, com va passar ahir, tornaran aquests ruixats al nord de Catalunya, Pirineu, Prepirineu, fins i

0: RAC1 i la Generalitat de Catalunya us estan oferint el món a RAC1 des de l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes.
1: L'autèntic gust de la fruita d'antes només el trobaràs a Aitona Gourmet. Madurada a l'arbre, tal com es feia abans. Collida al seu punt, sense passar per cambres frigorífiques ni per supermercats. Directe dels nostres camps a la teva taula en només 24 hores. L'autèntic sabor que encara recordes de la fruita de Lleida. Un luxe al teu abast. aitonagourmet.com. La fruita d'abans, collida avui.
2: I per tant, l'interior de les Terres de l'Ebre, on som precisament en aquest Observatori de l'Ebre, hauríem ja de quedar al marge de la nuvolositat com a mínim més important. A l'espera de confirmar també els ports si tindran alguns núvols, com vam veure ahir al vespre, per exemple, que quan vam arribar doncs teníem aquest cel sí, més tapat. A l'hora de l'eclipsi, com que és a partir de les 8 el moment que arribarem a aquesta totalitat, com més tard millor, els núvols haurien d'anar amainant a molts punts de Catalunya. Però deixem clar que el Pirineu i el Prepirineu vindrem d'una tarda amb més núvols i alguns ruixats i, per tant, aquesta zona és la que ens fa patir una mica més. Comarques de Girona, a priori, alguns núvols també, però com més al sud de la demarcació, sud de la Costa Brava, Pla de Girona, la Selva, en principi força bé també. Aquesta seria una mica la distribució de la nuvolositat, possible nuvolositat, i veurem l'abast final quan faltin ben poques hores.
3: És a dir, podríem dir aquesta hora que ara el lloc més òptim, amb més números de poder gaudir l'espectacle, tant en totalitat com, a més, sense obstacles al cel, seria Lleida, sí, no? Més la zona de Ponent.
2: Sí, correcte. El Pla de Lleida, Conca de Barberà, priorat, perquè Conca de Barberà també agafa totalitat, mitja comarca, podríem dir, cap a Ponent i cap al sud, Priorat, Ribera d'Ebre, Terra Alta, potser, tot el que és el Pla de Lleida, la part que toca cap al sud, cap a l'interior de Tarragona, aquesta zona seria, a priori, la més favorable, i també tot el tram que va cap al Garraf, Penedès, tot i que aquí ja agafa una part que ja no és totalitat, seria eclipsi parcial. Sembla que aquesta franja de Catalunya seria la més afavorida en aquest sentit.
3: Tinc moltes preguntes a fer-te, per exemple, sobre la temperatura en el moment que s'amagui el sol, etc. També, què es veu exactament amb aquella foscor, si és absoluta o no és absoluta? Pot ser si ho fem a partir de les 9?
2: I tant.
3: Amb calma i tranquil·litat, que avui aquí des de l'Observatori de l'Ebre Roquetes tindrem temps per parlar-ne.
2: Perfecte.
3: Sí? Gràcies, Martí.
2: Fins ara.
4: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
5: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
3: Doncs bé, com no podia ser d'una altra manera, el fenomen està aixecant molta expectació. Ja fa dies que hotels, càmpings i altres establiments del sud del país i de Ponent han penjat el cartell de places exaurides, i tot i que milers de persones ja s'han avançat i s'han plantat a lloc per estalviar-se les cues, la previsió és que avui moltes persones es desplacin a última hora per veure l'eclipsi des d'alguna d'aquestes zones que ara comentava el Martí, on es preveu més bona visibilitat. De seguida ens centrem pel que fa a les carreteres, els dispositius de trànsit, el protocol, etc. Però abans repassem la informació més bàsica del fenomen. Si no ho fem avui, quan ho farem? L'eclipsi serà total al terç sud de Catalunya, és a dir, a les comarques de Tarragona, especialment a les Terres de l'Ebre i al sud de la demarcació de Lleida. La Generalitat ha habilitat 23 punts en 18 pobles i ciutats del sud, on es podrà veure bé, però l'aforament, que ho sapigueu, ja està complet. En aquests punts la lluna taparà completament el sol quan falti aproximadament un minut per 8:45 del vespre. Segons el punt on us trobeu, però, el fenomen durarà uns segons més o uns segons menys. Pot ser una mica o menys llarg. Per exemple, a Tarragona és on més s'allarga. L'eclipsi serà total durant un minutet i mig, una mica més. Avui, a Roquetes, per exemple, durarà 92 segons. A la resta del país, l'eclipsi serà parcial, però també es podrà veure. Malgrat això, les persones que no siguin a la franja de la totalitat es perdran alguns elements, com ara la corona solar, però també veuran l'espectacle. Repassem tot el que cal saber de cara a aquest vespre amb aquest informe que ens han preparat l'Eulàlia Carrascal i el Joel Penya.
6: On es podrà veure?
7: L'eclipsi total a les comarques del sud de Catalunya, i a la resta serà parcial, però també es podrà veure. On es farà fosc aquest vespre és a bona part del Segrià, les Garrigues, la Conca de Barberà, l'Alt Camp, el Baix Penedès i una petita part del Garraf. D'aquestes comarques cap al sud, a tot arreu.
6: A quina hora es veurà l'eclipsi total?
7: La lluna vista des del Segrià taparà totalment el sol quan passin pocs segons de les 8:29 del vespre. A partir d'aleshores, a cada segon que passi, el fenomen s'anirà fent visible cap al sud i al sud-oest.

0: Quan falti mig minut per dos quarts, es podrà veure a Tarragona i a les Terres de l'Ebre arribarà un segon més tard de dos quarts de nou del vespre.
1: I on sigui parcial?
0: Es podrà veure com la lluna va passant davant del sol, però com que no taparà tot l'astre, les persones que el mirin de manera parcial es perdran la corona solar. El moment de màxima cobertura de la lluna serà diferent segons on s'observi. A la Vall d'Aran, aquest moment arribarà mig minut abans de les 8:27. A mesura que ens movem cap al sud, es retarda aquest moment. A Barcelona serà mig minut abans de dos quarts de nou.
2: Gràcies, Eulàlia, gràcies, Joel. Ara bé, tant si estem en un lloc on l'eclipsi serà total com si l'estem observant des d'un punt on sigui parcial, cada cop que mirem el sol és indispensable dur posades les ulleres amb filtre solar. L'únic moment en què serà segur treure-se-les és a les comarques del sud quan la lluna tapi totalment l'astre. Una situació que, com dèiem, durarà al voltant d'un minut i mig, segons el municipi. A més, abans d'utilitzar-les, és indispensable comprovar que estiguin homologades per la Unió Europea i que tinguin aquest filtre que hem anat repetint en aquests dies, aquest ISO 123/122, i evidentment que no tinguin forats o que no estiguin trencades. I si les ulleres són velles, d'altres eclipsis parcials com el del 2015, la recomanació és comprar unes de noves, tot i que a hores d'ara estan exaurides pràcticament a tot arreu. Ahir vam viure un moment molt bonic de ràdio durant la primera hora de la tertúlia, en què tot de negocis d'arreu de Catalunya ens anaven escrivint dient, escolta, aquí tenim ulleres, aquí ens en queden 4, aquí ens en queden 5, jo en tinc 100, i també particulars que deien, mira, n'havies comprat 5 però només em faré servir 3, oient que es posaven d'acord entre ells per trobar-se. I també vam veure una cosa molt maca que em passava a l'Esteve Giral, com alguns ajuntaments del sud de Catalunya que també van fer el mateix exercici a la tarda i deien, un cop hem repartit ja les ulleres al personal indispensable, doncs que sapigueu que per als veïns en tenim doncs una quantitat determinada. Com les hem d'utilitzar? Ens les hem de posar mirant al terra. Llavors hem d'aixecar la vista per veure l'eclipsi i per treure'ns-les hem de tornar a mirar a terra. Hem de fer el mateix pel revés. A més, és recomanable no mirar el sol durant molta estona, tot i tenir les ulleres. Per tant, és important anar fent descansos. Avui, el que dèiem, hem d'estar molt pendents també de les carreteres, perquè es posarà a prova la mobilitat en autopistes, vies secundàries del país. S'ha establert un dispositiu sense precedents que pretén evitar el col·lapse, però el Servei Català de Trànsit ja ha alertat que durant tot el dia hi pot haver problemes per desplaçar-se fins a les zones d'observació de l'eclipsi, especialment aquí al sud, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. En té més detalls, l'Eudald Martínez.
3: Trànsit avisa que la mobilitat a la zona sud del país pot ser molt complicada. Per això recomana que les persones que encara no tinguin clar on veuran l'eclipsi vagin cap a les Terres de Ponent i en cas que calgui anar a Tarragona o a l'Ebre, busquin alternatives. En parla el director de trànsit, Ramon Lamil.
4: Per anar a Ponent, Lleida, les Borges Blanques, Valls i el que seria Prades, recomanem l'AP2. Per desplaçar-te per Camp de Tarragona i cap a les Terres de l'Ebre, el que recomanem és l'A7. Especialment el que és Camp de Tarragona, Tarragonès i també Baix Camp.
3: Més de 700 efectius dels Mossos d'Esquadra, 180 dels quals específics de trànsit, es desplegaran arreu del país per controlar la situació. La cap de la Comissaria General de Mobilitat dels Mossos, Mònica Luís, avisa que vigilaran especialment que ningú s'aturi als vorals de les carreteres.
5: Més enllà de la multa, el que hem de fer és una conducció responsable, amb consciència i que hi ha estacionaments que estan específicament habilitats. I el que es vol és no obstaculitzar la circulació perquè tothom pugui arribar doncs, al lloc on tingui previst realitzar l'observació de l'eclipsi.
3: I de cara a la tornada, Trànsit recomana enradarir-la tant com es pugui per evitar col·lapses.
2: Gràcies, Eudald. Precisament molt pendents de la mobilitat, que sapigueu que la programació especial de RAC1 per l'eclipsi s'allargarà tanta estona com calgui en funció de la situació a les carreteres. La idea és que el versió allargui fins passades les 9, un cop s'hagi completat ja tot el procés de l'eclipsi, però, com sempre, RAC1, quan passen coses, hi som en directe. Si hi haguessin problemes de mobilitat, si hi hagués un especial col·lapse a les carreteres del país, hi ha un dispositiu i una programació especial preparada a RAC1 per anar-vos explicant minut a minut tota la situació. Carreteres a banda, la mobilitat vinculada amb l'eclipsi també implica un risc pel medi natural. Segons el mapa del Pla Alfa dels Agents Rurals, avui a vora un centenar de municipis en risc alt d'incendi i d'aquests gairebé la meitat estan dins de la franja del país on l'eclipsi serà total. Per això les autoritats també vigilaran atentament l'activitat dels espais naturals. Recordem que els parcs naturals dels Ports i el Montsant estan tancats des d'ahir a la nit, no tornaran a obrir fins demà i alguns municipis del sud del Segrià també han blindat camins i zones boscoses davant l'allau de visitants previst. Protecció Civil també recorda que avui s'espera un dia de calor, ara ens ho deia el Martí, a bona part del país i, per tant, important, aigua, menjar, i tenir el telèfon carregat per si de cas. Avui a RAC1 ens hem desplaçat per informar-vos minut a minut de totes aquestes novetats des de l'Observatori de l'Ebre. De fet, el lloc on ens trobem ara mateix també serà l'epicentre del seguiment de l'eclipsi per part del govern de la Generalitat. Tant el president Salvador Illa com bona part dels consellers el seguiran des d'aquí mateix. Durant tot el dia també hi haurà tallers, hi haurà activitats especials, una llista de convidats internacionals de primer nivell, com ara un Premi Nobel de Física o un astronauta de la NASA que ens han d'ajudar a entendre millor la dimensió d'aquest espectacle. Una mica perquè sapigueu què ha de passar aquí a l'Observatori de l'Ebre durant les properes hores, ens ho explica el Víctor Massip.
1: Per l'Observatori de Roquetes hi passaran figures com el Premi Nobel de Física Didier Queloz, l'astronauta de la NASA Ellen Baker o l'exministre i també astronauta Pedro Duque. El tret de sortida a la jornada lo donarà el president de la Generalitat, Salvador Illa, al migdia. Les activitats començaran a les 4 de la tarda amb les conferències d'experts que explicaran els grans reptes de l'exploració de l'espai o què significa viure fora de la Terra. També veurem en directe cap a les 6 com el Meteocat en l'aire un globus sonda per mesurar com canvia la temperatura i el clima un cop ens quedem a les fosques. Un dels moments clau serà a 8:15 del vespre. Tots els assistents aniran cap a la zona d'observació per veure l'espectacle al cel. Finalment, al voltant de 9:15, a Roquetes se farà de nit en ple dia durant un minut i mig. A més, un cop passi l'eclipsi, els assistents que se quedin a l'observatori podran allargar la nit amb una observació guiada de la pluja d'estels de les Llàgrimes de Sant Llorenç, una jornada que, per cert, tothom podrà seguir en directe a través del canal de YouTube del Departament de Recerca.
2: Gràcies, Víctor, però l'Observatori de l'Ebre és només un dels 23 punts oficials que ha habilitat el govern per poder veure aquest eclipsi. Tarragona també es volcarà en aquesta fita històrica, com altres municipis de la demarcació, i la ciutat de Tarragona és el lloc des d'on la Generalitat va iniciar el compte enrere per l'eclipsi, fent una crida a la prudència i a protegir la salut dels ulls. Anem cap allà, corresponsal de RAC1 a Tarragona, Esteve Giral.
6: Sí, doble crida del president Salvador Illa. Primer, gaudir de l'eclipsi com un regal de la natura. Segon, fer-ho seguint sempre les indicacions per tal de protegir la vista amb les ulleres homologades.
7: Recomanar a la gent que estigui prudent i que utilitzi les ulleres, ara no en tinc cap aquí, però unes ulleres homologades que s'han repartit gratuïtament, no juguem amb això, no juguem amb això. Em deia també Josep Antoni que demà el problema no és l'eclipsi, el problema és el sol. No es pot mirar directament el sol i normalment no anem mirant el sol. Però demà, com que hi ha un eclipsi, podrem mirar el sol i podem prendre mal.
6: Amb el compte enrere ja en marxa, màxima expectació a Tarragona per veure si realment hi ha desplaçaments més o menys massius per viure el fenomen astronòmic des del sud del país, aprofitant la franja de totalitat. La capital tarragonina, on l'eclipsi solar total durarà prop d'un minut, s'ha preparat per rebre desenes de milers de visitants, amb espais condicionats vora el mar, com a la Marina Port Tàrraco. El seu alcalde, Rubén Viñuales.
8: Durant 61 segons, el dia es transformarà en nit. I aquesta ocasió serà també un nou aparador per projectar Tarragona al món i de quina manera.
6: A Valls esperen vora 5.000 persones a l'espai condicionat a tocar del polígon industrial. També hi haurà concentracions massives per seguir-ho a Reus, Altafulla, Torredembarra o bé Cambrils.
2: Gràcies, Esteve. Una altra de les zones que es troben dins de l'eclipsi total són les comarques del sud, de Lleida. Els dos principals punts d'observació a la ciutat, a la Seu Vella i als Mangraners, ja han exhaurit les entrades i els hotels de la ciutat tenen una ocupació del 100%. També s'espera força afluència de públic a municipis com les Borges Blanques. Més detalls, corresponsal de RAC1 a Lleida, Rubén Carbonell.
9: Tant la Seu Vella com els Mangraners ja tenen totes les entrades venudes. Per això l'Ajuntament ha preparat un dispositiu especial per garantir la mobilitat i la seguretat durant la jornada. Des del Consistori demanen planificar els desplaçaments amb antelació i recomana evitar el cotxe sempre que sigui possible. Així mateix, repartirà 3.000 ulleres especials entre les persones que no tinguin entrada als punts d'observació. De fet, ahir en un acte a la Seu Vella, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja va donar el tret de sortida a l'eclipsi, on va fer una crida a la prudència.
7: Hem, per seguretat, restringit l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals de la zona on es pot visualitzar de forma completa aquesta crisi, per seguretat, insisteixo, de les pròpies persones. I per tant, una crida a la prudència en els ciutadans i les ciutadanes a que s'informin a través dels llocs, dels canals d'informació oficials per veure de quina manera poden gaudir més bé d'aquesta eclipsi solar total.
9: Als dos punts hi haurà serveis i activitats on dues persones explicaran en llenguatge de signes les informacions que donin sobre aquest fenomen els professionals del Parc Astronòmic del Montsec.
2: Gràcies, Rubén. La Seu Vella és espectacular tots els dies de l'any, però en un dia com avui, la Seu Vella de Lleida encara agafa més dimensió i em consta que potser alguns membres del món RQ es deixen caure per allà i han triat aquest lloc per veure l'eclipsi. Més enllà dels punts d'observació que ha designat el govern, també s'han previst activitats a Barcelona, encara que el sol no marxarà del tot i l'eclipsi serà del 99%. L'Ajuntament ha designat alguns llocs per veure-la amb seguretat i ha organitzat un dispositiu especial per evitar aglomeracions. Violeta Martós.
10: La Guàrdia Urbana reforçarà especialment la presència als espais on es preveu que hi hagi més afluència des de les 2 de la tarda fins la mitjanit. Un dels punts serà el Castell de Montjuïc, on hi haurà equips dedicats a informar i prevenir conductes incíviques. És un dels llocs que ha designat l'Ajuntament per tenir millor visibilitat. Des del castell, aquells que hi hagin reservat d'entrada, perquè ja no en queden, podran seguir l'eclipsi parcial. La policia, a més, també posarà especial atenció al trànsit, a les entrades i sortides de la ciutat i als estacionaments, els punts amb bona visibilitat. A banda de Montjuïc, també augmentarà la presència policial als accessos a Collserola, on ara ja hi ha controls per la pesta porcina. L'Ajuntament recomana no atensar-s'hi i tampoc al parc del Tibidabo, perquè des del parc no es podrà veure l'eclipsi. Per fer-ho, s'haurà de pujar al cim de la muntanya. També es preveu bona visibilitat a la muntanya de la Mola i al mirador de la Rabassada o als búnquers del Carmel, on això sí, hi ha restriccions d'aforament. I encara una opció més, la Torre Glòries. Amb més de 120 metres d'alçària, una 80 de persones podran veure l'eclipsi des d'allà. Les entrades costen 18 euros.
2: Gràcies, Violeta. Coincidint amb l'eclipsi, museus d'arreu del país han programat activitats per entendre millor el fenomen astronòmic. És el cas del Museu de la Ciència Cosmo Caixa Barcelona, que ofereix una experiència immersiva avui. El museu obrirà el planetari per mostrar als visitants com és un eclipsi solar total i així oferir una experiència immersiva amb una pantalla de 360 graus espectacular. El museu també organitzarà el taller a la recerca de l'eclipsi i, a més, avui també es faran activitats especials al Parc Astronòmic del Montsec, a Àger, a la Noguera, i també al Parc Astronòmic de Prades, al Baix Camp, on es farà el Festival Eclipsi i una visita guiada a les Llàgrimes de Sant Llorenç, i on hi tenim la Mònica Usar. Finalment, a Montbrió del Camp tindrà lloc l'activitat Els Mítels del Cel, un viatge per les estrelles, i a la Fatarella, a la Terra Alta, hi haurà música en directe, tallers i xerrades tot el dia relacionades amb l'eclipsi. Els humans, però, no serem els únics que notarem aquest eclipsi. Els animals també veuran com marxa la llum de cop. Per analitzar com responen a aquest fenomen, el govern està col·laborant en 2 projectes estatals. Volen gravar com reaccionen a aquest canvi sobtat i de retruc entendre com els podria afectar la contaminació lumínica. Un d'ells seguirà el comportament d'ocells i ratpenats, ho farà des de la Serra de la Llena, les Garrigues, on els gravaran amb 3 càmeres, i el segon es fixarà en els animals de la Reserva Natural de Masmalons i el Centre de Fauna de Vallcalent. Això és a la Plana de Lleida. Tots 2 estudis continuaran als altres punts de l'estat espanyol quan hi hagi els eclipsis del 2027 i el 2028. I un últim apunt sobre l'eclipsi, ja canviant de tema. El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions informarà a tots els migrants que encara són a Ceuta de les mesures preventives que han de prendre per mirar l'eclipsi. A Ceuta serà parcial del 92%, però molta gent, és molt probable que alci la vista per veure'l, i per això informaran a tots els nouvinguts de les conseqüències negatives que pot tenir per la salut ocular mirar el sol a ull nu. Ahir escoltàvem el comentari de Liu Forn, i avui, sobretot plegat, sobre tot el que està envoltant aquest gran fenomen, sobre tot el que envolta el dia d'avui, escoltem el comentari que hi posa l'escriptor i periodista del diari Girona i col·laborador del món RQ, Pol Estrada.
11: Aquest estiu, pels que preferim la tranquil·litat al rebombori, és el més semblant a l'infern a la Terra. La calor no deixa respirar. Hem hagut de sentir com Juan el Màquina i els seus acòlits celebraven vèncer en cada ronda eliminatòria fins a la consecució del Mundial. I ara, per postres, hi ha un eclipsi. De l'embogiment col·lectiu que ha provocat la preparació per veure com el sol s'oculta, m'ha cridat especialment l'atenció al mercadeig que ha sorgit al voltant de les ulleres homologades. Tothom ha esmolat la creativitat per aconseguir-ne unes, i davant d'un bé tan preuat, no us estranyi que hi hagi gàngsters que n'hagin fet negoci, com va passar amb les mascaretes. Però això ja ens ho anirem trobant. De moment, gaudim del dia. Qui s'hagi quedat sense ulleres sempre pot demanar a algú que en tingui que s'avingui a compartir-les. Si bé es poden anar tornant durant el fenomen astronòmic, també se'n poden fer 2 lupes tallant les ulleres pel pont. És clar que potser és esgotador estar-se mitja hora amb un ull obert i l'altre tancat, però penseu que no ho haureu de tornar a fer fins d'aquí a 154 anys.
2: Eclipsi a banda, avui també estem molt pendents de la situació a Colòmbia. El terratrèmol que dilluns va sacsejar l'oest del país ja ha deixat més de 250 morts i un miler de ferits. Són gairebé el doble que ara fa justament 24 hores, això segons l'últim balanç provisional que actualitza cada poques hores l'Associació Colombiana de Ciutats Capitals. En canvi, el govern colombià rebaixa el nombre de víctimes mortals i parla de 181 morts i de només 195 desapareguts, tot i que les xifres no oficials ja parlen de 3.000. Entre elles hi hauria 164 persones de nacionalitat espanyola que no se sap on són, segons va assegurar ahir el Ministeri d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, tot i que podria ser per problemes de comunicació, ja que les línies telefòniques estan fetes pols. Mentrestant, els equips d'emergència continuen treballant intensament per intentar rescatar persones de sota la runa i les autoritats del país fan mans i mànigues per restablir els serveis bàsics a les zones afectades. Anem cap a Colòmbia per saber-ne l'última hora aquesta hora del matí des de Bogotà, Elisabet Cortiles.
12: El rescat en vida fa poques hores d'un nadó de 2 mesos i del seu pare que el protegia de la runa a la ciutat de Cali donen esperança a les moltes famílies que encara busquen els seus desapareguts. En moltes zones afectades que es mantenen sense subministrament elèctric i amb centenars de persones que no poden tornar encara a casa seva, el president del país fa una crida a les cadenes de supermercats perquè tornin a operar amb normalitat, i és que moltes botigues es mantenen tancades a hores d'ara per por als robatoris massius.
13: No hay problemas de orden público, por tanto los supermercados deben abrir cuanto antes. Mi otra preocupación, además de la gente que está desaparecida, es que nuestros compatriotas no pasen hambre.
12: El govern ha suspès durant els pròxims 3 mesos el pagament de les factures de llum, gas i aigua dels damnificats i finançarà el lloguer d'habitatges provisionals. Demana ajuda econòmica internacional i per ara descarta demanar que vinguin equips de rescat de l'ONU o d'altres països.
2: Gràcies, Elisabet. Un minut i arribarem a 9:15. Avui també hem de tenir un ull molt posat a Ceuta, perquè quan només falten 4 dies per la possible nova entrada massiva, el govern espanyol ha endurit el missatge sobre què passarà amb els migrants que van travessar la frontera fa gairebé 2 setmanes. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, fa pinya ara amb el govern de Ceuta i afirma que tard o d'hora retornaran tots al Marroc, sense excepció. A més, ha enviat un avís directe als que esperen a l'altra banda de la frontera. Diu que tan bon punt posin un peu en territori espanyol, els faran girar cua i tornar al Marroc, peti qui peti. I mentre assegura que la frontera està controlada, el ministre s'ha tornat a enganxar amb Itàlia. Li retreu a Giorgia Meloni que no hagi donat suport a Espanya en plena crisi migratòria. Anem cap a Madrid, corresponsal de RAC1, Adrià de les Heres.
14: El govern espanyol vol blindar la frontera davant d'un altre intent d'entrada massiva. La Guàrdia Civil ja segueix la pista de la convocatòria que circula per les xarxes i l'exèrcit ha cridat a files els militars destinats a Ceuta que estaven de vacances. Aquí s'hi suma el ministre d'Exteriors, que presumeix que Espanya i el Marroc col·laboren per accelerar el retorn dels migrants que ja hi van arribar. En aquest context, doncs, Álvarez ha volgut enviar un missatge contundent. Entrar irregularment, diu, no els servirà de res.
15: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso. Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa que van a ser devueltos. Que no van a poder alcanzar ni la península ni el continente europeo.
14: En plena crisi, Álvarez també ha carregat contra Itàlia. Ha assenyalat que el govern de Giorgia Meloni s'ha quedat sol perquè diu que la majoria de països de la Unió Europea han estat solidaris amb Espanya.
2: Gràcies, Adrià. Malgrat la intenció dels governs de Ceuta, l'espanyol i el marroquí, per accelerar les expulsions al Marroc, la llei dificulta i molt que s'expulsin de cop centenars de persones. Segons llegim avui a La Vanguardia, el primer entrebanc és amb els menors, ho estem veient aquests dies. Segons el govern espanyol, en són més de 1.500 i la intenció de l'executiu és prioritzar el reagrupament amb les seves famílies al Marroc. El problema és que la llei impedeix retornar-los tot d'una, encara que Rabat estigui obert a rebre'ls i... diu la llei que s'ha d'estudiar cada cas individualment. I el segon obstacle que es poden trobar és que molts dels migrants adults que encara es troben a la ciutat provenen de països en guerra i, per tant, tenen dret a sol·licitar asil i protecció internacional. Un cop han presentat una sol·licitud, no se'ls pot expulsar per la via ràpida malgrat que hagin entrat de forma irregular. Tot plegat, mentre l'estat espanyol i el Marroc es preparen per aquesta possible nova convocatòria d'aquest dissabte 15 d'agost. Ara bé, el Ministeri de l'Interior refreda, sembla, la possibilitat que això passi. Segons informa avui El Periódico, no sembla que hi hagi una organització gaire important darrere d'aquestes crides. Això ho diu literalment el periòdico de fons del Ministeri. Tot i així, segueixen des del govern espanyol monitorant les xarxes per evitar que repeteixi la imatge de fa tot just uns dies. De fet, també tenen l'ull sobre d'altres crides a entrar a Ceuta avui mateix i dilluns vinent. Per si de cas, però, les autoritats marroquines han reforçat el seu desplegament de seguretat sobre el terreny a les fronteres, Ceuta, però també Melilla. De fet, aquests últims dies ja han interceptat desenes de persones que es dirigien en aquestes zones properes a les fronteres i els han fet gira cua o els han retornat a les seves ciutats d'origen en autobús. I atenció a això, el Marroc acusa els cossos de seguretat espanyols d'agredir migrants. El Consell Nacional de Drets Humans del país ha assegurat que alguns joves van tornar de Ceuta amb cops i diverses marques al cos. Segons recull avui l'ABC, un informe d'aquest organisme, que és independent del govern de Rabat, assegura que els agents i soldats espanyols haurien dut a terme mals tractes als estrangers que van creuar la frontera. I, de fet, recullen diversos testimonis. Alguns presentaven dificultats per caminar, que el document relaciona amb presumptes agressions a banda de l'esgotament obvi i el sobreesforç físic del fet. Mentrestant, sobre el terreny, a Ceuta els hospitals encara van molt desbordats. Avui llegim el Mundo que el Col·legi de Metges i el Sindicat Mèdic de Ceuta han rebut desenes i desenes de queixes del personal sanitari que se sent directament abandonat des del 30 de juliol. Segons dades del Partit Popular de la Ciutat Autònoma, els serveis d'urgències de l'Hospital de Ceuta han multiplicat per 5 les persones que tenen cada dia de cada dia. Han passat de 150 a més de 500 pacients diaris. Avui, però, el focus d'aquesta crisi, pel que fa a la política, és un tema molt polític ja des del propi dia D, es trasllada al Senat, novament cap a Madrid. Hi ha convocada la primera compareixença d'un ministre perquè doni explicacions sobre què va passar. Però el govern espanyol ja ha dit per activa i per passiva que no hi aniran si després han de repetir les explicacions al Congrés. El primer que havia de respondre a les preguntes dels senadors era el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Està previst que avui a les 11 del matí. Però aquella mateixa hora, Marlaska ja té altres compromisos d'agenda. El PP, en tot cas, manté la convocatòria i avisa que la comissió tirarà endavant peti qui peti, Adrià.
14: Marlaska deixa clar que té altres plans. Ha programat una reunió per fer seguiment del dispositiu especial de l'eclipsi gairebé a la mateixa hora que estava prevista la seva compareixença al Senat. I Félix Bolaños el justifica dient que el govern espanyol informa diàriament sobre la crisi.
16: Estamos compareciendo a diario. Ayer lo hizo el ministro Ángel Víctor Torres en Ceuta, hoy lo ha hecho el ministro Álvarez en Ceuta, hoy lo estoy haciendo yo aquí en Almería y por tanto estamos dando datos actualizados en tiempo real de cuál es la situación en Ceuta.
14: La plantada del ministre no és cap delicte ni té conseqüències penals, però el PP sí que pot portar el conflicte al Tribunal Constitucional denunciant que el govern espanyol impedeix que el Senat compleixi amb la seva funció de control. I a tot aquest enrenou, la incògnita és què farà la ministra de Defensa. Els populars ahir van dir que Margarita Robles sí que anirà al Senat dimarts que ve. En canvi, el govern espanyol encara no ho ha confirmat.
2: Gràcies, Adrià. Aquest PP que presumeix d'haver fet recapacitar la ministra de Defensa i que assegura que anirà al Senat dimarts vinent. Segons llegim El País, però Margarita Robles només va informar al PP que estava disposada a anar-hi, però quan li vagi bé per temes d'agenda. Des d'avui, Robles és a Ceuta per seguir el desplegament militar sobre el terreny davant aquesta possible nova entrada. I fons del Ministeri expliquen al diari que el més probable és que dimarts vinent tampoc no hi puguin anar. I si fa, no fa, el mateix amb el ministre de l'Interior. Segons El País, Fernando Grande Marlaska està disposat a anar-hi, diu, però que avui no hi pot anar, perquè ha de coordinar tot el dispositiu, en aquest cas per l'eclipsi, a tot l'estat espanyol. I atenció a aquesta notícia, la Comissió Europea ha activat un mecanisme de coordinació amb TikTok i amb Meta per acabar amb la desinformació sobre Ceuta. Des de l'entrada massiva del 31 de juliol, la plataforma ha rebut, es veu, una allau de vídeos i publicacions amb notícies falses sobre l'episodi. I amb això, des de Brussel·les, la vicepresidenta de la Comissió, Hena Virkkunen, ha dit que les empreses han d'actuar amb mà ferma i procurar d'acabar amb les xarxes criminals que difonen notícies falses. Tot plegat ha encès i ha activat molt i ha fet pujar de to el debat sobre la immigració. Ara, Junts per Catalunya, sobre aquesta qüestió, proposa condicionar les ajudes socials només a aquells migrants que demostrin la seva capacitat d'integrar-se en la societat i la cultura catalanes. En una entrevista a l'agència EFE, el portaveu parlamentari de la formació, el Salvador Vergés, diu que cal diferenciar entre poder garantir drets bàsics, com ara anar al metge, de la resta de prestacions socials.
17: I a banda d'aquells drets més bàsics de que un infant, si està malalt, se l'ha de curar, el que són doncs, prestacions, per exemple, no? A les quals es pot accedir amb habitatge, amb ajuts, etc., doncs han de ser un premi dels deures. Si la persona que ve nouvinguda aquí doncs, no demostra aquesta voluntat i aquesta capacitat d'integració, doncs, home, aquestes prestacions doncs, no han d'estar al seu abast, no?
2: Vergés creu que la immigració és necessària, però considera que cal regular-la i assegura que es desmarca dels discursos d'odi d'Aliança Catalana i de Vox, que directament proposen l'expulsió dels migrants, perquè, segons ell, les seves, les d'Aliança Catalana i Vox, no, les de Junts per Catalunya, diguem-ho bé, no són propostes populistes ni incendiàries, ara sí, en comparació amb les d'Aliança Catalana i Vox. Dos quarts i mig de nou, canviem de tema. El Barça avui és un dia clau d'aquells que estan marcats al calendari. Hansi Flick segurament tenia aquell dia marcat resseguit en vermell, gairebé foradat. Avui és el dia que tornen els entrenaments als internacionals que van ser campions del món amb la selecció espanyola ara fa menys d'un mes. Són Pedri, Dani Olmo, Pau Cubarsí, Lamine Yamal. Perquè Gavi, Joan Garcia i Eric van avançar el seu retorn de les vacances i ja fa uns quants dies que estan en dinàmica amb l'equip. Amb la incorporació d'aquests quatre jugadors, Hansi Flick, per fi, pot comptar amb tota la plantilla al complet en una pretemporada que ha estat força típica. Això sí, la gran excepció del dia serà Ferran Torres, que té permís del club per no reincorporar-se a la feina. La seva tornada després de les vacances estava prevista per avui, a 9:45 amb la resta, però ahir, a última hora, el seu agent va demanar un permís extra al club per acabar d'accelerar la seva sortida al PSG. Hansi Flick va donar-li vistiplau i, per tant, ja no reprendrà la dinàmica amb els que fins ara han estat els seus companys. Recordem que el Barça va rebutjar una primera oferta de 40 milions d'euros perquè vol ingressar-ne com a mínim 50. I encara que de moment no hi ha acord, sí que sembla que la nova proposta dels parisencs ha de ser imminent. Aquest és un moviment que el Barça necessita resoldre ja, perquè la previsió del club és que un cop s'hagi tancat la venda de Ferran, es concreti oficialment l'arribada de Rodri. És a dir, totes dues operacions estan connectades perquè el City està a l'expectativa de si s'emporten un pessic de l'operació de Ferran o bé collen una mica més el Barça si no en treuen res. De fet, si el club blaugrana ven a Ferran per més de 55 milions d'euros, 10 hauran d'anar a parar les arques del Manchester City. És per això, entre altres detalls, que una operació aniria encadenada després de l'altra, pendents d'aquest càlcul final. I això no és tot en el mercat blaugrana, ja que avui les mirades també tornen a estar posades un dia més a Madrid, on Julián Álvarez hauria, també ho havia de fer dilluns, però ja vam veure que no, però avui sembla que sí, s'ha de trobar finalment amb el Cholo Simeone per mirar de desencallar la seva situació i poder, si encara és possible, fitxar pel Barça. Després de dos dies de festa, Cholo Simeone i companyia aniran avui a la Ciutat Esportiva Atlètic de Madrid, on ahir Julián ja es va entrenar. El jugador esperava parlar amb ell dilluns, com dèiem, però es va trobar amb l'absència tant de l'entrenador com també del conseller delegat del club, Miguel Ángel Gilmarín. El davanter argentí manté la seva intenció de convèncer el club matalasser perquè el deixi marxar al Barça, però la postura de l'Atlético de moment és inamovible i no sembla que, quan falten menys de 3 setmanes pel tancament del mercat, puguin canviar de parer. Mentrestant, l'equip blaugrana continua preparant la temporada. Koundé ja va incorporar-se ahir als entrenaments, just el dia que va confirmar-se la lesió de Rooney Bardaghi. El club va comunicar oficialment el que ja havíem apuntat a RAC1. L'extrem suec té una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i ha de passar per quiròfan. A causa d'aquesta lesió, Rooney es perdrà, podríem dir, ja bona part de la temporada, fet que complica de retruc la seva sortida del club, que tenia intenció de cedir-lo o traspassar-lo amb una opció de recompra. Per evitar altres casos així, Hansi Flick ha fet que Marc Casador, Héctor Fort, Jofre Torrents, Tomi Marquès i els cosins Toni i Guille Fernández s'entrenin al marge, ja que tots ells estan en la rampa de sortida del club. La de Jofre Torrents a l'Àjax és l'operació més avançada i s'ha de fer oficial en les properes hores. I avui ens ha cridat l'atenció la xifra de joves que viuen independitzats. I és que resulta que el percentatge de persones joves que no conviuen amb els pares ha caigut dràsticament, del 40 al 30% en molt poc temps, en només una dècada, en 10 anys. Dit d'una altra manera, només un de cada tres dels joves de 18 a 34 anys viu fora de casa actualment. La xifra cada vegada és més baixa i s'allunya més de la mitjana europea, que és del 50%. Pregunta òbvia, per què? La sabem tots, la resposta. la crisi de l'habitatge. Els preus són cada vegada més cars, tant els de lloguer com els de compra, i la majoria de joves d'arreu de l'Estat ho tenen magre per poder pagar una hipoteca o bé un lloguer. Tant els de 25 a 29 anys, que tot just s'incorporen al mercat laboral, com els que són més grans i ja en tenen més de 30. L'emancipació ha caigut en picat entre les noies, que eren les que feien abans el pas. N'ha parlat el membre del Gabinet Econòmic de Comissions Obreres, Natàlia Arias.
18: Es relevante también señalar que históricamente siempre ha habido, las mujeres han emancipado más que los hombres, e incluso soportando mayores niveles de precariedad, pero incluso destaca, por ejemplo, la curva de las mujeres de 25 a 29 años que han sufrido una caída en términos de emancipación especialmente pronunciada.
2: Tot plegat, mentre l'atur juvenil va a la baixa. Cosa que de primeres pot semblar contradictori amb el fet que cada vegada menys joves s'independitzin, però és que el problema és que no cobren prou per poder pagar un lloguer. Entre que els sous són baixos i entre que els preus estan pels núvols, no hi ha manera de marxar de casa. Per acabar-ho de rodonir, també hem sabut que en els últims 20 anys la renda disponible per habitant ha pujat menys d'un 6%, mentre que la resta de països de l'OCDE ho ha fet gairebé un 30%. Són dades que llegim avui al periòdico i que mostren que l'Estat espanyol s'està recuperant a un ritme molt més lent que la resta de països de l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics. I us ho explicàvem ahir al contenidor del Món a RAC1. Dues persones denuncien una presumpta estafa relacionada amb la compra-venda de vehicles a través de Wallapop. Es tracta d'un concessionari de Vilanova i la Geltrú que comprava cotxes a través d'aquesta aplicació. Quan els venedors li feien l'entrega de les claus, signaven un contracte de gestió que autoritzava el concessionari a tenir el cotxe a la venda durant 90 dies. I, si passat aquest termini no s'havia venut, acordaven que els pagaria els diners de la seva butxaca. Aquests diners, però, s'han anat endarrerint i endarrerint i endarrerint i hi ha gent que encara no n'ha vist ni un euro. Ahir, al Món a RAC1, ho van explicar dues de les víctimes.
19: Va donant llargues, diguem-ne, no? Des de que el seu gestor ja està de vacances fins que necessita alguns dies més perquè li han d'alliberar diners de la pòlissa de crèdit per pagar-me el vehicle.
20: Ens va enviar justificants de transferències però que mai van arribar a la nostra compte, temes de nou d'excuses, una carta de l'advocat renunciant a representar-lo per incompliments.
2: Es creu que hi ha al voltant d'una dotzena de persones afectades. Tot i això, poc després que el cas es fes públic a través de l'antena de RAC1, Wallapop va tancar permanentment el compte del concessionari presumpte estafador. Ja us avisem ara que molt probablement abans d'acabar aquesta setmana tindrem algunes novetats força rellevants, probablement, sobre aquest cas. Pràcticament arribem a 9:15. Obrim aquesta hora plana de successos perquè a Marbella la policia espanyola ha detingut un home de 59 anys per assassinar a ganivetades la seva parella, una dona transexual de 35 anys. Tot i que l'apunyalament es va produir diumenge, la policia no va rebre l'avís fins dilluns a la tarda, quan van detenir el presumpte agressor després de confessar que l'havia matat. Tot i que tots dos mantenien una relació sentimental, el cas l'investigarà un jutjat d'instrucció i no el de violència sobre la dona perquè, segons el Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia, la dona encara no s'havia inscrit com a tal al registre civil i, per tant, no es pot tractar com un crim contra les dones. Parlant de violència masclista, cada cop són més els presos condemnats per delictes d'aquesta mena que participen en programes de rehabilitació. L'any passat van fer-los 600 interns, això en són gairebé la meitat de tots els condemnats per violència masclista, concretament un 44% dels 1.344 presos que estan en centres penitenciaris catalans. És un 10% més que l'any passat. En aquests cursos s'ensenya als presos a posar-se en la pell de la víctima per millorar l'empatia, la responsabilització i la presa de consciència. Alguns fins i tot ho fan a través d'una teràpia que es fa amb ulleres de realitat virtual per intentar millorar el realisme. Encara en plana de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen un altre tiroteig, en aquest cas al Prat de Llobregat. Tot va arrencar a les 9 del vespre de dilluns amb una baralla a la zona dels jutjats del municipi on els agents només hi van trobar armes blanques tirades a terra. 3 hores més tard, però, van rebre un altre avís perquè s'havien sentit trets també molt a prop dels jutjats. Quan les patrulles hi van arribar, els autors havien fugit i no els van poder atrapar. Tot motí, la quantitat de bales, no hi va haver cap ferit. A Tortosa, la Guàrdia Civil i els Mossos han detingut un fugitiu buscat per la Interpol i reclamat per la justícia de Xile. L'home portava documentació falsa i està vinculat a diversos robatoris al País Valencià. La policia li seguia la pista des de principis de juny arran de dos assalts en empreses de Castelló, d'on va robar ordinadors i telèfons mòbils. L'Audiència Nacional l'ha enviat a presó provisional mentre tramiten l'extradició. Mentrestant, els Mossos també treballen per identificar el cos sense vida que han trobat a Àger, a la Noguera. Tot indica que es tracta del parapentista de 56 anys que va desaparèixer dissabte a la zona del Montsec. Els equips d'emergència van trobar el cadàver ahir al migdia després de 3 dies de recerca. Van seguir la pista d'un testimoni que l'havia vist desviar-se de la ruta empès pel vent. I atenció, encara en plana de successos, com a últim apunt, aquest cas que ens arriba des de Mallorca, la Fiscalia investiga el vicepresident del Consell Mallorquí per, presumptament, haver fet servir cotxes oficials per ús privat i fora de l'horari laboral. Per això, ara, la Fiscalia l'investiga pels delictes de malversació continuada, prevaricació i falsedat documental. I a Barcelona, de cara al 2027, de cara a l'any vinent, l'Ajuntament instal·larà mig miler de càmeres més, sobretot en espais que considera conflictius o en llocs on sovint s'ajunta molta gent. Per exemple, se'n posaran 19 al Parc de la Pegaso, on fa unes setmanes van matar a un menor. Ara bé, descarten de totes fer servir la intel·ligència artificial o sistemes de reconeixement facial. Ona Pardo.
0: Instal·laran les càmeres en 5 punts de la ciutat. L'Ajuntament posa l'ull en zones turístiques o espais on sovint hi ha conflictes. Tot i això, el desplegament no serà ni de bon tros total. Les càmeres cobriran poc més d'un 5% de l'espai públic. En va parlar el tinent d'alcaldia de la ciutat, Albert Batlle.
21: A Barcelona no arribaven als 120 o 130 les càmeres que tenim instal·lades, per tant fem un salt qualitatiu i quantitatiu en l'instal·lació d'aquestes càmeres de videovigilància. Aquest és un dels temes, dels dèficits que intentem solucionar amb el desplegament d'aquest pla.
0: Les càmeres les repartiran pel passeig del Born, els búnquers del Carmel, l'anella olímpica, el parc de la Pegaso, la fira de Bellcaire i el Fort Pienc. Aquest any n'instal·laran 100 i el 2027 esperen arribar a les 660.
2: 12 minuts, una mica menys, i clavarem les 9 en punt del matí. Fem una pausa breu i continuem explicant-vos més coses que estan passant al món. Un segon.
22: Ganarles el derbi es lo único que pido.
23: Volver a ser grandes.
24: Un altre sextet serà massa.
25: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
26: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
27: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
28: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
29: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
30: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
31: Ui, quin fred que m'ha agafat.
32: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta, que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'ONCE i t'agafa fred.
31: Ja, i més per aquestes dates, que no falta res pel sorteig.
33: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'ONCE. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
34: ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
35: RAC 1. A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
36: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
35: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
37: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
35: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a les 11.
38: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1 i la Generalitat de Catalunya us estan oferint el món a RAC 1 des de l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes.
2: 10 minuts i les 9. Hem de parlar un dia més d'incendis perquè continuen cremant sense control diversos focs al conjunt de l'Estat. Ahir va ser una altra jornada crítica pels focs a Huelva i a Osca, que continuen actius. A l'Aragó, aquest dimarts, l'incendi va tornar a guanyar força i va obligar a desallotjar més veïns. Ara per ara hi ha 5 municipis evacuats de manera preventiva i en total afecta gairebé 600 veïns. El foc va començar dilluns al migdia i des de llavors ja ha arrasat més de 4.000 hectàrees. També continuen les tasques a Huelva. L'incendi de Niebla ha cremat més de 25.000 hectàrees i obliga a confinar de moment més de 800 persones. Fa gairebé una setmana que crema i afecta nuclis de població de Huelva i Sevilla. Els ecologistes de la zona asseguren que la zona ha cremat 4 vegades des dels anys 80. El motiu, diuen, és que els boscos s'han replantat en pins i eucaliptus i que ara han convertit la zona directament en un polvorí. I aquest dilluns us explicàvem que Catalunya està ultimant els detalls de la nova llei de residus que, entre altres, obligarà els festivals a tenir gots reutilitzables i prohibirà els sabons d'un sol ús als hotels. Doncs bé, aquesta no és l'única novetat vinculada amb els envasos que s'haurà d'aplicar en els propers anys. Avui es posen en marxa les primeres obligacions de la nova normativa europea que regula l'ús dels plàstics i altres envasos. En aquest cas, les mesures s'aniran incorporant progressivament des d'ara i fins al 2040, i a marge. Les primeres afecten sobretot els productors i tenen a veure amb el fet d'incrementar la quantitat de plàstic reciclat que fan servir o reduir els productes químics que hi posen. La normativa europea va entrar en vigor tècnicament al febrer de l'any passat, però no és fins ara que s'activen aquestes primeres mesures. I pareu bé l'orella a tots aquells que teniu Spotify, perquè la plataforma crearà una nova etiqueta per identificar els perfils d'artistes generats amb intel·ligència artificial. La decisió arriba després que alguns usuaris de la plataforma musical s'hagin queixat en trobar-se perfils creats amb IA que inicialment semblaven reals. La nova etiqueta es començarà a aplicar a partir del setembre, tot i que Spotify ha recomanat als usuaris que siguin ells mateixos els que ho indiquin al seu perfil per evitar confusions. Parlant d'intel·ligència artificial, males notícies pels que fan servir Cloud, o Clot, o Claude. Cadascú li diu d'una manera diferent. Aquesta aplicació que molts fan servir perquè es faci els deures. Anthropic va anunciar ahir que incorporarà marques d'aigua invisibles als continguts per indicar que els textos s'han escrit amb IA. Amb aquesta mesura busquen adaptar-se al Codi de Bones Pràctiques de la Unió Europea que obliga les firmes tecnològiques a incorporar eines per rastrejar textos, imatges i vídeos creats amb aquestes plataformes. A priori, aquesta marca serà impossible d'esborrar, però sí que és cert que si s'edita prou el text o es canvia el format, es pot fer desaparèixer. Un apunt en plana internacional perquè el Tribunal Penal de Damasc, per tant, a Síria, ha condemnat a mort l'exdirector del país Bashar al-Assad i també a 8 homes més del règim. Els condemnen per delictes contra la humanitat, assassinats premeditats i tortura. Es tracta de la primera sentència pública en dècades contra el líder sirià a qui van enderrocar el desembre del 2024. Des d'aleshores viu exiliat a Moscou sota la protecció de Vladimir Putin. Per tant, la mesura de pena de mort s'espera que tingui poc efecte i que només sigui simbòlica. Recordem que la guerra de Síria va deixar almenys 570.000 morts i més d'un milió i mig de ferits, i el Tribunal de Damasc, que l'ha condemnat, el considera el màxim responsable de tot plegat. I avui hem de lamentar la mort del psiquiatre i exmonjo de Montserrat, Jordi Vilabadal, als 100 anys. Era un referent de la justícia social i del catalanisme cívic. Vilabadal va ser president del Centre Internacional Esquerrer per les Minories Ètniques i Nacions, va fundar la xarxa d'entitats cíviques i culturals dels Països Catalans i també va ser cofundador i president de la Plataforma pel Dret a Decidir l'any 2006. Les entitats de les quals va formar part asseguren que amb la seva mort desapareix un referent ètic i polític del nostre país. I obrim plana cultural a Besalú. Avui aixeca el taló les nits de circ, que aquest estiu també passarà per Roses i Palamós. En total s'han venut més d'11.000 entrades i actuaran una trentena d'artistes internacionals i es faran 15 funcions fins que acabi el mes, fins al 30 d'agost. Anem cap a Girona. Corresponsal de RAC1, Sandra Florença.
1: Les nits de circ comencen a Besalú, on fins al 15 d'agost es podrà veure aquesta 6a edició del festival. Després el circ es traslladarà a Roses del 18 al 23 d'agost. d'agost i acabarà Palamós i Sant Joan del 26 al 30 d'agost. En total, 29 artistes de 8 països participaran en 15 funcions, amb els de Flying Caballero com un dels grans reclams. El grup de trapezistes volants ha guanyat el Festival de Circ de Monte Carlo i és l'únic que ha aconseguit executar 3 quàdruples salts mortals. El director de Nits de Circ, Genís Matabós, destaca el nivell d'aquesta 6a edició.
3: Arriba farcida de grans artistes. Els campions mundials dels grans festivals es donen cita durant únicament 15 nits. És un reguitzell d'artistes internacionals, entre els que destaca els Flying Caballero, probablement els millors trapezistes volants de la història.
1: Cada vespre la proposta començarà amb música i gastronomia al Village. I a 9:15 arribarà 90 minuts de circ a l'aire lliure i sota les estrelles.
2: Gràcies, Sandra. 4 minuts i arribarem a 9:00, com cada dia. Obrim agenda de concerts, perquè avui hi ha l'eclipsi, però continua venint música. Un cop acabi l'eclipsi, la vida continua, només faltaria. Avui Leire Martínez actua al Festival Mar d'Estiu de Santa Susana.

L'actuació és a les 9 de la nit, per tant, un cop hagi acabat l'eclipsi. Tot seguit, a 3:15, pujarà a l'escenari el duet Marlena. David Bisbal passa avui pel Festival Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols. A les 11 de la nit pujarà el Guíxols Arena. El cantant repassarà clàssics com Ave Maria o Boleria. Esperem la seva patadeta. Ara Enric Soto estava representant aquí en directe, no ho heu vist, des de la sala de l'Observatori de l'Ebre. I a Sitges, al Festival Terra Mar, és el torn de la banda tribut a Queen God Save the Queen. L'actuació arrencarà a les 10 de la nit. I parlant de música, avui és un dia molt i molt especial amb l'eclipsi de sol que hem de viure aquest vespre a Catalunya i hem decidit fer un repàs de cançons relacionades amb aquest fenomen que n'hi ha moltíssimes al llarg de la història. El cel, les estrelles, l'univers i que la lluna pugui arribar a tapar el sol han encuriosit músics de tot el món com Bonnie Tyler, que justament ens ha deixat aquest estiu als 75 anys. L'any 1983 va crear el que ja és tot un clàssic. Tots l'hem cantat alguna vegada, tots l'hem ballat a propet d'aquella persona que ens agrada alguna vegada, aquest Total Eclipse of the Heart.

0: Jo normalment es canta sense emetre cap so amb la boca, realment, però obrint molt els braços i obrint molt la boca. Un altre dels grups que va dedicar una cançó a l'eclipsi va ser Pink Floyd, l'any 73. La van titular, precisament, Eclipse. Uns anys després, l'any 81, el contratenor alemany Klaus Nomi també va veure en aquest fenomen un moment d'inspiració i d'allà va néixer Total Eclipse. En castellà, la banda colombiana Morat va treure l'any passat, tot just, el tema Eclipse Solar. I Karol G també s'ha vist eclipsada pel fenomen i el seu últim disc, No me arrepiento de sentir tanto, de la setmana passada, conté la cançó Eclipse. No lo quise, y perdón que explote utilice, si lo tuyo con el sol es el... I Iron Maiden també té la cançó Total Eclipse, que va fer l'any 82, i en castellà la cantant mexicana Natalia Lafourcade també va escriure sobre el fenomen l'any 2018. Ja ho sabeu, si voleu posar banda sonora aquest vespre a l'eclipsi, podeu triar entre totes aquestes opcions i tantes altres. Per cert, que encara parlant de música, qui s'ha desplaçat fins a Catalunya per viure l'eclipsi de primera mà és el guitarrista de Queen. Brian May ho ha anunciat en una publicació a les seves xarxes socials i ho ha definit com la seva nova aventura. I és que, a banda de ser un dels integrants de la històrica banda de rock, May també és doctor en astrofísica. El músic també ha fet una crida a veure l'eclipsi amb seguretat, amb les ulleres homologades i a tenir especial cura amb els més petits. I després d'aquesta selecció musical, després d'aquesta playlist relacionada amb l'eclipsi, és moment de passar pel cinema, també, i repassar algunes de les pel·lícules que inclouen aquest fenomen al seu títol o a la trama. Una de les que més ha triomfat en l'època moderna i que conviu més amb la lluna, la foscor i l'eclipsi és The Twilight Saga, una trilogia que aquí l'any 2010 ens va arribar sota el nom de Crepuscle. You wouldn't have to change for me, Bella. I'm in love with you, and I want you to pick me instead of him. Abans, l'any 1995, es va estrenar la pel·lícula Eclipsi Total, l'adaptació cinematogràfica de Dolores Claiborne, de Stephen King, amb Kathy Bates i Jennifer Jason Leigh com a protagonistes. Oh, you bitch! Oh, you're gonna die! Si anem més enrere en el temps, l'any 62 trobem la pel·lícula L'Eclipsi, de l'italià Michelangelo Antonioni, protagonitzada per Alain Delon i Monica Vitti.
1: A piedi? Ma sì, vengo con te.
2: Perché vuoi accompagnarmi?
0: Ara bé, si parlem de pel·lícules d'eclipsi, segur que tothom li ve al cap la d'Stanley Kubrick i l'inici del 2001, Odissea a l'espai, de l'any 1968, amb aquella famosa escena en què el Sol, la Terra i la Lluna es posen completament en línia. Avui, a partir de les 11, aquí al Món RAC1, estigueu molt pendents. Ara hem fet repàs musical, hem fet de repàs cinematogràfic, però avui també volem parlar de sèries. Sèries sobre la Lluna, sèries sobre l'univers, sobre coses que passen quan arriba la foscor al planeta, les millors sèries amb què poden tenir l'eclipsi en certa manera vinculat a la trama, amb l'Alba Pasqual aquí al Món RAC1 cap a quarts de 12. Mira que bonic que ha quedat això. Tot plegat avui que torna als cinemes Marsupilami.
3: C'est quoi ça? Le Marsupilami.
0: Aquest simpàtic animador, molt conegut entre petits i grans, és el protagonista de la segona pel·lícula en imatge real sobre el personatge. En aquesta adaptació lliure del còmic original, l'acció gira al voltant de la pèrdua i recuperació d'un nadó marsupilami. I més sobre cinema, l'actriu Zoe Bonafonte, anomenada al Goya pel 47, serà la protagonista de Veleta, una nova producció hispano-argentina dirigida pel Paco Torres. L'actriu es posarà a la pell d'Anna Nita Carmona Ruiz, considerada la primera futbolista espanyola i una de les pioneres del futbol femení, que als anys 20 es va haver de fer passar per home per poder jugar. La pel·lícula, de moment, s'està rodant a Sevilla. I a la resta dels esports, encara en futbol i encara relacionat amb l'eclipsi, hi ha un equip que viurà el fenomen d'una manera molt especial i particular. És el Barça femení, que disputa aquest vespre, a l'hora exacta de l'eclipsi, el seu primer partit amistós de temporada.
4: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
0: L'equip entrenat per Pere Romeu rep el Montpellier a les 7 de la tarda al Johan Cruyff, coincidint amb l'eclipsi, que es viurà ben entrada a la segona part del partit, i per aquest motiu el club repartirà ulleres homologades pels aficionats i les jugadores dels dos equips ja estan advertides de no mirar cap al sol, que cau per darrere de la tribuna i que no hauria d'afectar, per tant, el decurs del joc. També avui, a les 9 del vespre, el Real Madrid disputa el seu tercer amistós de pretemporada, és contra el Deportivo de la Coruña, en un dels mítics trofeus d'estiu, en aquells estius en què hi havia tornejos a pràcticament tots els camps d'Espanya, el Teresa Herrera, a Riazor. A la convocatòria hi ha nombroses absències, no hi van Kylian Mbappé, ni Cucurella, ni Konaté, ni Courtois, ni Tchouaméni, ni Diomandé, ni Bellingham, que reincorpora avui a la pretemporada blanca. I a la mateixa hora, aquesta nit es disputa el primer títol de la temporada 2026-2027. Això ja comença. És la final de la Supercopa d'Europa, que juga el PSG de Luis Enrique, vigent campió de la Champions, contra l'Aston Villa d'Unai Emery, guanyador de l'Europa League. En tennis, Rafa Joder s'ha classificat per les semifinals del Masters 1000 de Montreal. El tenista madrileny va superar el francès Arthur Fils per la via ràpida en dos sets i s'ha plantat amb autoritat entre els quatre millors del torneig. Avui, a la mitjanit, s'ha d'enfrontar al nord-americà Brandon Nakashima per aconseguir un bitllet per la final, mentre que l'altre madrileny, Dani Mérida, s'ha acomiadat de la competició aquesta matinada passada després de perdre en dos sets contra Lerner Tien. En atletisme, la segona jornada dels europeus ens va deixar un nou rècord català, el de Marta Mitjans. L'atleta va batre el rècord absolut de Catalunya als 800 metres, va deixar la marca en 1 minut i 58 segons i avui ha de competir a la semifinal. I en aquest no va ser l'únic rècord de la jornada, perquè els europeus de natació, el català Luca Huck, va batre el rècord d'Espanya als 100 metres lliures i nadarà a la final d'aquesta disciplina, mentre que a la final de relleus dels 100 metres estils mixtos, l'equip espanyol format per dos catalans, el Nil Cadavall i la Irene Ciércoles, van acabar sisens amb un nou rècord també estatal, en aquest cas.
5: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom. Prova-ho ara.
0: I el trànsit.
6: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
0: Des del Servei Català de Trànsit, comptant cotxes, la Mireia Camats. Bon dia, Mireia.
7: Hola, bon dia. Hores d'ara domina la fluidesa la majoria de vies de la xarxa viària catalana, però comentar-vos que l'autopista P7 hi ha un carril tallat a Tarragona en sentit Barcelona per tasques de reparació de danys a la via, i això provoca retencions al llarg de mig quilòmetre. La 2 va carregada a Caldes de Malavella en sentit nord. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la Ronda d'Alt, hi ha retencions entre Horta i Collserola en sentit Llobregat per obres. Pel que fa als desplaçaments previstos per a l'eclipsi, l'autopista P7, recordem que serà l'eix principal de mobilitat, a recomanar als usuaris utilitzar altres vies alternatives, com per exemple la C25 i la 2 per als desplaçaments cap a les comarques de Ponent, la P2 per accedir a zones d'observació com Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, i la 7 i la Nacional 340 per als moviments entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
8: I si l'equilibri perfecte si existís? Ara, amb el nou Moda 5 SQS, no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 23.990 euros. Omoda 5, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya.
0: I acabem aquests apunts aquí al món al RAC1 parlant de porcs.

No toca parlar ni de la pesta porcina, ni de proposar-vos receptes de cuina, i és que ja ha arribat el porcallat. És el campionat francès de crits de porc. Una festa que se celebra cada any...

0: RAC1 i la Generalitat de Catalunya us estan oferint el món a RAC1 des de l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes.
1: Una idea, muntar un festival semblant aquí a Catalunya, no? Quin animal podríem imitar? Si li preguntem al nostre productor, el Jordi Balaguer, la resposta és clara, concurs de miolar. Així sona el Jordi Balaguer algunes nits, però un concurs d'imitar gats tindria poca gràcia. Estaria dat i beneït abans de començar. Què tal si fem un concurs d'imitar rucs? No hi ha cap animal més nostrat a imitar que el ruc català. De fet, podríem començar a practicar avui mateix. Per exemple, quin millor moment que quan l'eclipsi arribi al seu màxim, quan tots estiguem tan corpresos, agafats de les mans, que ningú digui ni asa ni bèstia, i patapam! Deixem aquí la idea. Si algú vol recollir el guant, que ho faci. Feu el burro i trenqueu el silenci provant d'imitar un ruc. Nosaltres ja us aviso que ho farem, eh? Que per alguna cosa hem vingut a veure l'eclipsi a Roquetes. Ai, senyor. Va.
0: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
2: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
3: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
2: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
0: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
1: 9 i 10.
4: Avui, amb l'analista polític Rodrigo Amírola i les periodistes Clara Ardèvol i Ricard López.
1: Si sentiu un soroll de fons, que sabíeu que és la Zoe Ribaudí fent-se un cafè, aquí a l'Observatori de l'Ebre, ja portem bastantes hores actius i toco un cafè. Clar, bé, per tant, Zoe, acaba de fer-lo, si vols, ja estàs. Ja estàs. Va. Clara Ardèvol, molt bon dia.
5: Molt bon dia.
1: Benvinguda a l'Ebre.
5: Moltes gràcies.
1: Benvinguda a Roquetes.
5: Moltes gràcies.
1: Indret especial, eh?
5: Sí, sí. És molt xulo, eh?
1: És
5: molt xulo. Ple d'arbres, és molt maco.
1: A més, és tot un indret amb diferents edificis, tots ells petitonets, on s'hi fan diferents recerques, investigacions, i ha diferents branques de la ciència repartits per aquí al mig del bosc. És un lloc molt bonic, amb moltes ombres que s'agraeixen, perquè fa una xafogor.
5: I aquesta hora.
1: Increïble.
5: Sí, sí, Déu-n'hi-do.
1: Rodrigo, mira-la, molt bon dia.
6: Molt bon dia.
1: Dic que xapa ben, disculpa. Benvingut també a l'Observatori de l'Ebre.
6: Moltes gràcies.
1: I a distància, una miqueta més lluny, tenim el Ricard López. Bon dia, Ricard.
7: Què tal? Superbon dia, com anem?
1: Com estàs?
7: Molt bé, la veritat, amb una barreja d'expectació i de sorpresa, però bé, aviam com va la jornada, a veure sobretot que vagi bon temps, no?
1: Això és el primer que us volia preguntar. Vosaltres, tema eclipsi?
5: Jo estic molt nerviosa per aquest vespre.
1: Sí o no?
5: Sí.
1: Sí, però notes una mica com d'anar aquí.
5: Sí, nervis, eh? O sigui, en llenguatge de RAC1 hauries de dir anaconda còsmica o astronòmica, una cosa així, eh?
1: L'anaconda.
5: Sí. I és fort perquè fa un any tenia absoluta indiferència i fins i tot mandra pel tema, eh? Jo estic de dir, ai, què passarà, com serà... Nervis també negatius per la tornada, pel trànsit... No ho sé, jo sí que em sento neguitosa.
1: Però és més per la possibilitat, que ara parlarem amb el Martí, eh?, i amb la Mònica Usart, la possibilitat que no es vegi, o és per la cosa de viure un fet especial?
5: La cosa de viure-ho, és que m'he anat engrescant a poc a poc, sobretot llegint experts a VilaWeb, per tirar una mica cap a casa.
1: Sí.
5: Fa uns mesos l'Alba Tebar va publicar una entrevista molt interessant al Joan Anton Català, que és un dels experts més destacats del país. I, clar, veus com ho explica, amb la passió que ho explica, que explica que un eclipsi, sobretot si és total, perquè el que sigui total o no, del 99 al 100 fa la diferència, diu que la gent fins i tot li cauen llàgrimes als ulls, que viure-ho en col·lectiu amb molta gent i veure com comencen fins i tot la gent a dir paraulotes, a sorprendre's molt, és molt maco, aquesta cosa col·lectiva. I, per tant, no sé, tinc una mica com d'expectatives altes de veure això. Sí.
1: Hi ha una cosa que és molt important, que he anat sentint dir a bastanta gent del dia d'avui, que deia, tot i que nosaltres avui portarem una persona que ens ensenyarà a intentar fer una foto a l'eclipsi i que quedi una mica bé, perquè

0: Hi ha poques coses més frustrants que intentar fer una foto a la Lluna, que tu la veus preciosa amb els teus ulls, la fas i de cop és un puntet blanc, sí, encara gràcies a la pantalla del teu mòbil. Però recomanen molt la gent que ja n'ha viscut que no et posis a gravar amb el mòbil ni res, i una cosa que recomanen molt, diu, perquè és molt curiós escoltar-ho després, és deixar el mòbil gravant o un dispositiu de so, i un cop passi l'eclipsi, escoltar els sons que ha fet, les paraules que han sortit i les reaccions de la gent vivint allò, i tenir com un document sonor, que em sembla una cosa com molt preciosa i sí, molt bonica de poder tenir.
1: És molt maca. I això és el que ell va gravar i després va dir que va veure que la gent deia de tot i que es tornava molt boja. Sí, sí.
0: Ara us pregunto també com ho porteu, Rodrigo i Ricard, però deixeu-me saludar a aquesta hora del matí el que serà un dels grans protagonistes del dia, també, que és el Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit. Bon dia i moltes gràcies, senyor Lamiel.
2: Hola, molt bon dia, gràcies a vosaltres.
0: De moment, encara no es comença a notar, no? Almenys a dia a hores d'ara, la mobilitat, no s'està registrant més trànsit o ja es comença a notar una mica?
2: No, en aquests moments la xarxa viària presenta força normalitat, per no dir normalitat absoluta, però sí molta normalitat. S'assembla molt a altres anys, a aquesta època de l'any, no?, a l'agost, per tant no hi ha especial mobilitat vinculada a l'eclipsi encara. En aquests últims dies hem detectat algun símptoma, que sí, semblava que hi havia mobilitat cap al sud, però vaja, percentatges de l'ordre d'un 2% més. Ahir, per exemple, el comptador de vehicles que tenim a Martorell, això pot ser atribuïble amb molts altres factors, no només a l'eclipsi.
0: Quan es preveu que es pugui començar a intensificar aquest trànsit?
2: Bé, nosaltres comptem aquesta autopista P7, i especialment si ens vinculem a l'autopista P7, si prenem, per dir-ho així, prestem molta atenció a l'autopista P7, que és el que hem anat fent, no?
0: Sí.
2: Al final, quan es queda amb dos carrils, des de Cambrils fins al que és Alcanar, aquests dos carrils tenen una capacitat de 3.000 vehicles hora. Nosaltres hem comptat de les 7 del matí fins a les 7 del vespre, aquesta autopista pot portar, de més del que porta habitualment, uns 20.000 vehicles. De més, del que porta habitualment un 12 d'agost. Per tant, això és el còmput que tenim. Si això es concentra en unes hores determinades, l'autopista té menys capacitat i llavors pot haver-hi alguna congestió. Però hem d'anar veient com evoluciona al llarg d'aquest matí, aviam si hi ha moviment cap al sud, cap a la zona d'eclipsi. Per això és important totes les rutes que donem, les pistes que donem, i recomanar, doncs, una sèrie de coses, com per exemple si el pots veure des de casa, queda't a casa, que també ho recomanava, doncs, la ciutat de Tarragona o el Joan Anton Català en alguna ocasió. És a dir, no et moguis, si pots agafar el transport públic. Hi ha municipis o ciutats importants que tenen transport públic. Per tant, una sèrie de pautes que donem és important per no pressionar més la carretera, i dos, rutes alternatives que, si vol, podem descriure.
0: Sí, quines són aquestes rutes alternatives?
2: És reservar aquesta autopista AP7 per als que van a l'Ebre, especialment a tot el tram final. I llavors, tant si ets de Girona com si ets de la conurbació metropolitana de Barcelona, pensar que a Ponent també es pot veure l'eclipsi a Ponent. Per tant, tens o la C25 és transversal des de Girona o l'A2 a Martorell per anar-te'n cap a Ponent i veure molt bé l'eclipsi també. Si arribes ja a l'autopista AP7 a l'alçada de Sant Oliva quan es divideix amb la P2, aquí ja donem pautes perquè si vols anar a Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, que són punts que sabem que hi haurà mobilitat d'eclipsi, aquí és millor agafar la P2, que la P2 té capacitat. Si et vols moure pel camp de Tarragona-Ebre, tota aquesta zona sud, si et vols moure, mou-te per l'A7 o Nacional 340, que és l'alternativa a l'AP7.
0: D'acord.
2: I si vols anar cap a l'interior em refereixo al Baix Camp, ja sigui Montbrió o més interior, el que seria Móra d'Ebre o Gandesa, agafa la T11 a l'alçada de Tarragona, que és una via d'alta capacitat, i després la Nacional 420 per anar a aquestes zones més interiors que també s'observa l'eclipsi. És a dir, anar traient trànsit per reservar tota la capacitat final de l'autopista, aquesta zona de dos carrils, per als que van al Delta de l'Ebre o a l'Ebre en general.
0: La recomanació també, senyor Lamiel, és si hi ha gent que, doncs, no té responsabilitats avui al matí o no té gaires coses a fer, potser que vagi sortint com més aviat millor, no?, i no deixar-ho per primera hora de la tarda o mitja tarda?
2: Sí, però també li he de dir una cosa. Això a vegades és sorprenent perquè és en funció de que no controles molt bé les decisions de les persones, no? O dels conductors. Clar. En particular, i llavors recomanes una hora i es concentra en aquella hora, no?
0: Yeah.
2: Llavors, però sí, el que diu vostè és correcte. És a dir, si ja tens temps, programa't, mira si et va bé sortir una hora abans o et sortir ara, i per tant sempre t'estalviaràs, si el trànsit està en estat correcte i fluid, doncs una possible retenció, no?
0: En aquest tram final de la P7 que comentàvem, arribant ja aquí cap a l'Ebre, que és aquest tram de dos carrils, entenc que a partir d'alguna hora se'ls hi prohibirà els camions avançar per aquesta situació que es produeix tantes vegades, no? D'haver de reduir velocitat a 80, 70, 60, perquè un camió està avançant l'altre.
2: Sí, efectivament. Hi ha una restricció de camions, sí, que serà de les 5 de la tarda fins a les 12 de la nit en sentit sud. En sentit nord, li tocava més fer-ho a la DGT, però ha decidit no fer-ho, i nosaltres el que farem és limitar-los a circular per la dreta i a circular a 80, els que pugen. Per què no hem fet limitació als que pugen? Perquè els hauríem de treure a la zona de l'Eclipsi, a Amposta i a Hospitalet de l'Infant, i encara, vull dir, que ens sortiria més cara la salsa que els cargols, tindríem més problemes que no pas en resoldríem, no? I llavors és, circuleu, travesseu la zona Eclipsi, però a la dreta i a 80. Aquesta és la limitació que farem amb els que pugen. I amb els que baixen, aquesta restricció. Recordar que a la zona de l'Ebre, els camions, ja de forma general durant tot l'any, aquell tram d'Hospitalet de l'Infant fins a l'alçada per sota Amposta, fins a Freginals, quasi bé, tenen l'obligació d'anar per la dreta, no poden avançar i han d'anar a 80. Per tant, allà també ja tenim una mesura de seguretat que és permanent.
0: Està previst instal·lar alguns, en alguns punts, algun d'aquests radars mòbils avui?
2: El que hi haurà molt avui, i això és important destacar-ho, és la presència dels companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit, fent diferents punts de regulació de trànsit en tot el que és la distribució del trànsit cap a les zones locals, no? Cap a la xarxa més capilar, especialment AP7, vies d'alta capacitat, com l'A7, però també la Nacional 340. Hi haurà molta presència de companys de Mossos d'Esquadra de Trànsit que el que faran és ajudar a repartir bé aquest trànsit i a controlar també el trànsit, que es respectin les velocitats, i sobretot evitar una cosa que hem dit, evitar que aquelles zones on es pot veure l'eclipsi en aquestes vies d'alta capacitat se'ns aturi la gent, se'ns aturin els conductors i conductores. Per tant, no aturar-se, no es pot aturar el vehicle en aquestes zones, ni aparcar el vehicle en aquestes vies, perquè en qualsevol via, però en aquestes especialment, perquè és un risc per la seguretat viària. Per tant, els companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit, que estaran molt presents, farem mesures de control dinàmic i estàtic per vigilar el que deia vostè, velocitats, però per vigilar també conductes.
0: Un cop acabat l'eclipsi, senyor Lamiel, què és preferible que faci la gent que s'ha desplaçat cap al sud de Catalunya per potser intentar evitar aquell efecte partit de futbol, no? Que la gent va arribant esglaonadament al partit, però el que passa, que un cop xiula l'àrbitre, tothom marxa a la vegada, i llavors és en aquell moment quan es produeixen els embusos.
2: Aquí tenim estratègies també de gestió del trànsit, que després les comento un moment, però sobretot primer vull ressaltar la feina que han fet els ajuntaments. Han fet molt bona feina per reservar zones per observar l'eclipsi i reservar zones d'aparcament, però també per fer activitats amb posterioritat a l'eclipsi. Per tant, hi ha activitats que si en volem gaudir i en podem gaudir, doncs poden ajudar a estar una estona més en la zona d'observació i a esponjar la sortida i a esgraonar la sortida. Això és interessant. Per tant, aquí agrair la feina que han fet els ajuntaments en aquest sentit. I nosaltres tenim punts de mesures de trànsit i regulació de trànsit en aquells llocs on ja són més fràgils, on poden acumular més trànsit perquè són punts de decisió, per exemple, en Posta, o a altres punts de la xarxa viària que nosaltres detectem que poden ser fràgils, rotondes, per exemple, d'accés a les vies d'alta capacitat, ja sigui A7 o ja sigui AP7, per direccionar trànsit, per intentar donar fluïdesa al trànsit que entra a la via d'alta capacitat. Però sempre en gestió del trànsit hem de recordar dues coses. Una és Una és, no és bona, que és les vies tenen la capacitat que tenen, és a dir, una carretera del Delta de l'Ebre, la 3401, per exemple, per cas, que vulgui sortir, té una capacitat de 1.200 vehicles hora. Si això se supera, sempre hi ha cues. Bé, haurem gaudit d'un fenomen i, per tant, calma, paciència i, sobretot, seguretat viària. Aquí ens interessa la seguretat viària, que no hi hagin incidents. I l'altra és, i aquesta és bona, anem contra vies d'alta capacitat, és a dir, anem de vies més capil·lars a vies de més capacitat. És com si giréssim l'embut, no? Anem contra vies que tenen més capacitat i, per tant, ens ajudaran a xuclar trànsit i, per tant, a netejar trànsit, que se'n diu en l'argot, no?
0: I acabo, senyor Lamiel, que em consta que ja comença la seva responsabilitat del dia d'avui, que és un dia llarg per davant, però esperem que plàcid. Ahir, parlant amb l'Imma Soler, la directora de Protecció Civil, va arribar un moment que va dir, mira, la recepta més important és, a banda de la prudència habitual, és paciència. Avui serà un dia en què hi haurà gent a la carretera, pot ser que hi hagi algun embús, pot ser que no, pot ser que aquest embús sigui una mica més greu, pot ser que sigui menys greu, però sobretot que la gent s'ho agafi amb una mica de filosofia i paciència a la carretera, perquè és un dia especial.
2: Estic totalment d'acord amb la senyora Imma Soler. És a dir, no només interessem-nos per gaudir bé del fenomen, que segurament serà un fenomen tan singular que no veurem mai més, i, per tant, el que és prioritari és poder gaudir bé del fenomen i amb seguretat. Més que gestió del trànsit, a nosaltres sempre el que ens ocupa més és la seguretat viària. Per tant, sobretot, respectar velocitats, respectar senyalització, tot això és molt important per evitar accidents. O sigui, nosaltres no ho hem dit, però l'objectiu, per dir-ho així, latent com a Servei Català de Trànsit és zero accidents, si pogués ser, zero accidents, evidentment cap víctima mortal i cap ferit greu. Això per nosaltres és lo prioritari. Per tant, això va acompanyat de tenir una conducta adequada que moltes vegades s'acompanya de tenir paciència quan surts d'un gran esdeveniment com aquest.
0: Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit, l'última pregunta que li faig, on veurà vostè l'eclipsi?
2: Doncs jo ara sóc al 112, a l'edifici del 112 d'emergències de Reus. El veurem des d'aquí. I estem al centre de coordinació i control amb els companys de Mossos d'Esquadra i els cossos d'emergència i segurament sortirem un moment a veure l'eclipsi.
0: Molt bé. Senyor Lamiel, a gaudir-lo molt i anem parlant. Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies. Bon eclipsi a tothom.
0: Igualment. 9:26, minut i mig, si us sembla, de publicitat i seguim parlant. Em comenta que ja tenim en connexió a la Mònica Usart. Que ara passarà aquell efecte. Ahir ho vam comentar sopant amb l'equip del MonoRQ desplaçat aquí. Crec que era la Paula Lafuente, la responsable de xarxes de RQ aquest estiu, que ho deia. Que, o la Paula o la Zoé, no ho sé. Que deien, una mica com deia la Clara, fa un temps potser, mira, si l'eclipsi pot tenir allà en el calendari, allà al fons, i mira. I la Zoé o la Paula van dir que els hi va començar a despertar l'interès quan van sentir a Josep Anton Català parlant-ne amb tanta passió.
1: Veus, és que...
0: I hi ha una persona que parla amb molta passió del que ha de passar avui, que és el Mònica Usart. I tinc moltes ganes de saludar-la i que m'expliqui com està i per què, per aquells que encara són dubtosos de dir que surto de casa, m'ho miro, no m'ho miro, què, m'ho monto, que sabien que és molt important avui estar pendent del cel. Un segon.
3: Des que se'n té registre, a més de 1.350 dones les van estimar a mort. Ni una més, ni una menys. 016.
4: Me quiso morir.
3: Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
5: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
6: I és que amb Verisure te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat. Perquè a més de protegir casa teva les 24 hores del dia, amb l'app podràs connectar-te a les càmeres i comprovar que tot està bé. T'avisarem si hi ha un tall de subministrament elèctric i, si necessites que algú entri a casa teva mentre no hi ets, podràs obrir la porta a distància.
5: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
7: Verisure. Perdona, tindries lloc per dos?
8: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
7: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall?
9: que el sorteig és a tocar.
10: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'ONCE. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
11: ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: RAC1 i la Generalitat de Catalunya us estan oferint el món a RAC1 des de l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes.
13: El perquè de tot plegat.
0: Mònica Usart, bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
14: Bé.
0: Nerviosa?
14: Bé, tota la nit somiant amb l'eclipsi.
0: Sí, eh?
14: Sí.
0: Nerviosa, sí, sí. Però no?
14: Sí, una miqueta, clar, emocionada, jo crec. Més que nerviosa, emocionada i amb moltes ganes de veure què passa i què se sent, perquè, clar, no ho he viscut mai, com la majoria de nosaltres.
0: Per què això d'avui és tan especial?
14: A veure, per començar, perquè és un fenomen que passa poques vegades, o quan passa és molt probable que passi en zones remotes, no? I aleshores aquesta vegada hem tingut la sort que ens ha caigut a casa nostra, i jo crec que això és una de les coses més importants que el tenim aquí, que és el nostre eclipsi. Si tu mires la zona on hi haurà la totalitat, doncs nosaltres ens enduem una part important, i bàsicament és la península, una zona de península, qui enganxa aquesta totalitat. Per tant, això el fa especial per nosaltres. Uh-huh. Per què és especial també? Perquè jo crec que és un tipus de fenomen que ens costa d'imaginar. Jo ahir al vespre vaig fer l'exercici, no? Estic al mateix lloc on estaré aquest vespre, i quan eren 8:45, els hi vaig dir a la gent amb qui estava al meu voltant, els vaig dir, demà, a aquesta hora, de sobte, es farà de nit, i veurem les estrelles, i fins i tot potser podem detectar Venus, que és un dels planetes que podrem veure, no? Imagineu-vos, perquè encara hi havia força llum a 8:45, i de sobte es fa fosc i de sobte es torna a fer de dia, no? I això és molt difícil d'imaginar, perquè no ho hem vist mai, ni ho hem viscut mai, no hi ha cap fenomen que se li assembli, i jo crec que això el fa molt especial.
0: Amb qui el viuràs?
14: Doncs amb la família.
0: On
14: ets tu? Arrossegat fins aquí.
0: Els has arrossegat fins on?
14: Sí. Fins a Prades.
0: És un dels altres grans llocs, no?
14: Sí, jo crec que hi ha molts grans llocs. Tenim aquesta sort, sí, doncs, que tot el terç sud de Catalunya, doncs, avui podrà viure aquesta situació. I aleshores jo crec que qualsevol d'aquests indrets que escolliu de la totalitat, hi ha molta gent que em pregunta, i aquest punt, i dic, ostres, és que estàs a 4 quilòmetres de la totalitat. Si et pots moure, fes-ho, perquè canvia molt. Perquè realment la gent que estigui en zones on hi hagi un 99% del sol tapat, doncs no tindran aquesta sensació que comentàvem ara, d'aquesta foscor, mm-hmm, no?, que de sobte es fa de nit.
0: Perquè la diferència realment és tan notable entre 99 i escaig i el 100%?
14: Clar, no ho he viscut mai, però pel que diuen, sí, perquè penseu que el sol és molt potent. O sigui, el sol, encara que ens doni poca llum, com si diguéssim que tinguem el 99% del disc solar tapat, tot i això ens arriba llum. Per tant, aquesta foscor que comentàvem ara, aquest fer-se de nit, aquest veure les estrelles, això només ho veus en aquesta franja de totalitat. Per tant, si esteu a pocs quilòmetres, doncs jo crec que és millor, seguint els consells de trànsit, poder-se desplaçar, mm-hmm, cap a zones on sigui total, sí.
0: Mm-hmm. Hola, Martí Oliveres.
15: Bon dia.
0: A veure, vaig a fer-li a la Mònica la mateixa pregunta que ja t'he fet un parell de vegades des de les 7 del matí.
15: Fes-li.
0: Mònica, mm-hmm, a hores d'ara, a 9:45 del matí, com, del 0 al 100, com d'optimista o pessimista, el 0 és el màxim de pessimista i el 100 és el màxim d'optimista, ets de cara a aquests núvols baixos que podrien aparèixer en algun moment a l'horitzó?
14: Això fa patir molt, fa patir molt. Yeah. Jo acostumo a ser molt optimista, et diré un 90 d'optimisme.
0: Home!
14: També segons la zona. Hi ha zones on és més probable que hi hagi núvols baixos fins més tard, com més al sud de Catalunya, i en canvi zones més a tocar del Pla de Lleida o més al Camp de Tarragona, on no hi ha tanta probabilitat de que aquests núvols hi siguin. No sé si el Martí coincideix amb mi o no. I aleshores és molt també la franja, perquè a vegades es formen núvols baixos just a la zona de la posta de sol, que això ens ho comentàvem des de molts punts, on avui s'espera poder veure aquesta totalitat, i aleshores això és un fenomen que és molt local, que tot i que tu no t'esperis que durant el dia hi hagi núvol, just a la zona de la posta i a aquella hora, doncs hi puguin haver franges de núvols més baixos. Yeah. Aleshores, això serà una cosa molt localitzada i que haurem d'anar seguint i estar molt pendents durant tot el dia.
0: Que té un punt de loteria, Martí. puntet.
9: Sí. Sí, la veritat és que la previsió del temps és aquest concepte, és una previsió que mai podem assegurar al 100%. Per sort, els mapes del temps cada cop són més precisos.
0: Tu hi deies un 70%.
9: Sí, però perquè jo crec que em vaig emocionant i vaig millorant aquest percentatge.
0: Estàs al 90
9: potser de la il·lusió. Ja? No estic al 90 encara. Intento ser una mica més contingut, potser. No, però sí que és veritat que tenim molta sort, perquè jo durant el juliol pensava, és que haurem passat aquest juliol gairebé sense núvols, històric per sequera ja, perquè no plou, i ja veuràs que arribarem a l'agost i tindrem mala sort. Doncs no, pinta que les coses aniran pel bon camí i que si hi ha algun racó de Catalunya que queda sense poder viure, sense poder observar aquest fenomen, jo crec que seran molt poques zones. I aquestes zones més interessants amb el respecte cap a la parcialitat de l'eclipsi, però on serà total, crec que podríem agafar un percentatge molt alt de totes aquestes zones de Ponent i del Sud on es podrà veure bé.
0: Tu, Martí, ets geòleg.
9: Geògraf.
0: Geògraf.
9: Sí.
0: Quina diferència hi ha?
9: Home, la geologia és més tota la part.
0: Sí, ja sé. Ah, el Martí que és geògraf. La Mònica és física. Un fenomen com l'eclipsi emociona una miqueta més. A qui emociona més, a un físic o un geògraf?
9: Home, la Mònica.
0: Sí, no?
14: Sí, clar, és que la gent que entrem a fer física moltes vegades és per temes d'astronomia. Jo tenia molts companys de física que el primer any veníem ja amb la idea de l'astronomia, i és veritat que som gent doncs, que mirem més cap a l'univers i que estudiem més tot aquest món que no pas un geògraf. Però bé, jo crec que l'emoció avui la compartim entre tots, els que ens dediquem al món del cel i els que no.
0: Totalment. Tu ets més terrenal, Martí.
9: Sí, però com molt bé diu la Mònica, evidentment és un fenomen que té molta relació amb la meteorologia i que també té l'excepcionalitat de viure una cosa que no sabem què és, els que no n'hem vist mai. I per tant, siguis o no del gremi, ens toca a tots de prop, i per això jo crec que avui tothom doncs està molt pendent, i crec que fins i tot no en som conscients del que potser viurem i no sabem ben bé què passarà i què sentirà el nostre cos.
0: Clar, segurament, Rodrigo, això és una de les coses també que són molt xules del que pot passar avui, que és com que no acabem de saber ben bé, no?, què sentirem, què ens passarà pel cap. També això té un punt, no?, de despertar l'interès.
15: Sí, jo la veritat que us he de reconèixer que, com abans comentava la Clara i altres companys del vostre programa, m'ha passat una mica això, jo era dels indiferents, o sigui, fa un temps era com, bueno, l'eclipsi molt bé, no?, però passa sovint en altres punts del món i tal, i tanmateix no em semblava una cosa excepcional ni que em generés una passió particular. I la veritat és que en els últims temps, últimes setmanes, parlant amb gent, llegint experts i científics, també parlant amb una bona amiga que és astrofísica, sí que he notat aquesta passió i m'he animat com a, bueno, investigar una mica, no?, i veure el fenomen. I sí, crec que és una... A mi la veritat que em sembla molt interessant aquesta fascinació col·lectiva que hi ha amb el moment, no?, i tinc molta curiositat també per sentir una mica aquestes sensacions i viure aquest moment únic, no? I a més, com dèiem abans, que tenim la sort de viure-lo aquí tan a prop per primera vegada i segurament l'última vegada de les nostres vides.
0: Ricard, què dius?
16: No, jo una mica el mateix. És veritat que sóc una mica escèptic amb el tema de l'eclipsi, però és veritat que a la mesura que han anat passant els dies et comences a plantejar si veuràs algú històric. És que no sé, és que a dia d'avui, ara mateix, a les 9:36 del matí, ningú sap què veurem aquesta nit. Llavors, és veritat que estem tots una mica a l'expectativa. I després em crida molt l'atenció, sobretot, com afrontaran tot això els pobles, perquè, clar, estem parlant que on millor es veurà a l'eclipsi és que són pobles molt petits, és a dir, a Prades, per començar, la carretera que hi ha per pujar ja és de por, són unes curves que triguen ben bé 20 minuts, que vas pujant cap a dalt, són pobles amb molts pocs serveis, em sembla que hi ha un supermercat que no és ni de marca, és un supermercat de poble. Llavors, tot això, tot plegat, serà un fenomen doncs, molt curiós, per del que veurem, per com s'afrontarà i per veure com va la jornada. Després, mira, que també han anat passant coses que m'han cridat molt l'atenció i que han fet que també aquest interès per l'eclipsi doncs, vagi pujant, és a dir, jo crec que ara mateix tothom té unes ulleres a sobre de la taula de cuina de casa que es pensa que no funcionen, perquè, perquè a través de les xarxes hem anat veient que si no tenen aquest codi no són, llavors ara mateix tothom es pensa que té les tuflentes. Llavors això també m'ha semblat molt curiós. I clar, després està el tema del FOMO, és a dir, el govern...
9: Claríssim,
16: en aquest cas, el govern Joan amb l'11 van ficar 2 milions de ulleres a disposició de la gent, i ahir vam veure vídeos a xarxes socials de la gent fent cues amb la calor que està fent de quasi 40 graus, a cues, vamos, d'hores allà per agafar unes ulleres, i és veritat que a vegades pensem que el FOMO és un tema de gent jove que està mirant TikTok i que no es vol perdre res i que necessita dopamina, però jo crec que en aquest cas és ben diferent. Sembla que és de gent com més gran que té com moltes ganes de viure aquest fenomen, poder perquè no l'han vist mai, i que els agafa poder de vacances en un lloc més privilegiat, no? On podran veure aquest eclipsi de manera, vamos, perfecta. Però és un fenomen, això, doncs, de gent una mica més gran, que jo ja vaig identificar una mica, és veritat que és difícil de relacionar, no? Però quan va sortir tot el tema de la baliza, és com que últimament, quan hi ha algun tema de prevenció, de seguretat, desperta moltíssima afició, no sé ben bé per què, o sigui, li hauria de preguntar potser un sociòleg, però és això, quan hi ha un tema de prevenció, de seguretat, d'ulleres, de si això funciona, si no funciona, tots ens tornem experts, de repent. Llavors, no sé, em sembla molt curiós i aviam com va la jornada.
0: És el meme aquell, no?, que diu ja m'he cansat de ser expert en immigració, avui seré expert en eclipsis.
16: No, però... I fa dues setmanes era d'incendi.
0: Sí, exacte. Sí. Mònica, que m'imagino que aquests dies a tu, doncs, ara ho deies, no?, que se t'apropa gent i que et comenta coses i aquí i allà, no?, gent del teu entorn, o ens passa una mica de la gent sabent que ets meteoròloga, que treballes a la ràdio, que ho seguiràs, doncs, hi ha gent que et pregunta coses. Aquesta sensació una mica de dir ai, ai, ai, amb les ulleres i la por aquesta prendre mal, a tu te l'han transmès també?
14: Sí, a més, clar, la gent a vegades veu aquestes ulleres d'eclipsi perquè hi ha molta gent, doncs, que potser no les havia vist mai, no? I em diu, ostres, amb això m'haig de protegir. Si realment pots pensar que això no et protegirà, però jo intento anar pel camí del que ens expliquen els experts, no? De que tingui aquest certificat, de que hi hagi aquest número marcat a les ulleres, de que ho vagin a comprar a llocs que siguin, per exemple, millor òptiques que no pas a qualsevol altre lloc. I aleshores, doncs jo crec que sí que m'ho han transmès, però l'únic que els hi podem dir nosaltres és el que ens diuen els experts sobre aquest tema, no? I també és veritat que hi ha molta gent que potser... pensa que ha d'estar tota l'estona mirant el sol. Jo crec que aquí també hem de vigilar, no? És a dir, és millor mirar un moment i veure la parcialitat, per exemple, i no passar-te una hora i mitja mirant tot el procés que seguirà el sol, no? Sinó anar mirant estones a aquests moments. Però sí que és veritat que molta gent, i fins i tot t'haig de dir que ahir hi havia molta gent que m'escrivia per dir-me si en tenia d'ulleres, perquè s'havien quedat sense... Llavors, això sí que em va fer patir una mica, perquè vaig pensar... Hi havia gent que em deia, doncs llavors no surto de casa, que això també s'ha anat transmetent molt, no? Si no mires el sol, no, avui no és més perillós que un altre dia, el sol. El sol és igual de perillós que ahir. El que passa és que avui el voldrem mirar directament i altres dies no el volem mirar.
0: Hola, Zoé, on t'estàs?
17: Hola, Sergi. Doncs mira, en un lloc ben bé, ben privilegiat d'aquí l'Observatori, perquè estic al pavelló astronòmic. Ui, se'm sent bé?
0: Sí,
17: sento que hi ha aquí unes petites... Perfecte.
0: Sí, sí.
17: El pavelló astronòmic, que és des d'on aquesta tarda es podrà veure a veure aquest eclipsi. A més, ho faig molt ben acompanyada, perquè estic aquí amb el Juan José Curto, que és... aviam com m'has dit que t'hem de presentar, exactament.
18: Bé, soc investigador, òbviament, i també cap de cultura científica de l'Observatori de l'Ebre. Soc investigador del CSIC, aquí a l'Observatori, i em dedico, pues, a diverses coses, com és el geomagnetisme i tal, però també al sol. Per això estem aquí parlant avui del sol.
17: Perfecte, i ara estem aquí en aquest entorn privilegiat que ja s'està començant a preparar per l'eclipsi d'aquesta tarda. Veig aquí Sergi, que ja, bueno, tenen taules, cadires preparades perquè tota la gent pugui venir aquí. També, Juan, José, hi ha un petit escenari on m'has comentat que aquí s'hi posaran uns quants telescopis, no? Exacte. Què fareu amb això?
18: Exacte, bueno, farem un seguiment de tota l'evolució de l'eclipsi, o sigui, el sol i com el taparà la Lluna, però en telescopis varios, uns mirant la fotosfera, uns altres la cromosfera, uns que tenen més camp i els altres menys camp per a veure si podem aprofitar de veure més la corona. O sigui, tindrem instruments tècnics per a fer el seguiment visual, clar, és la llum visible de, i ja dic, en la calfa que està al límit, però que permet veure la cromosfera d'aquest esdeveniment.
17: Clar, perquè ara que em dius això, vosaltres porteu ja molts anys recollint moltes dades i podent observar-les, i de fet el Martí Oliveres, el meteoròleg que ha vingut amb nosaltres, està molt content i diu que teniu tots els meteoròlegs revolucionats, perquè és un dels observatoris més antics, no?, que fa molts anys que recolliu dades. Exactament des de quan?
18: Pues sí. Este observatori es va fundar l'any 1904. Bueno, de fet, oficialment se va fundar el 1905, que també va haver un altre eclipse total aquí en aquestes terres, i des de llavors no hem parat de recollir dades de totes aquestes coses que estudiem, de la geofísica, però també del Sol. Tenim fotografies del Sol des de llavors, cada dia que s'ha pogut, però tenim una sèrie llarguíssima. I en meteorologia també, inclús més gran, perquè els jesuïtes, que són els fundadors de l'observatori, ja van començar a recollir dades el 1880 o així, no? Estaven al Jesús, un lloc molt apropet d'aquí, i podem dir que tenim una sèrie estupenda que arranca, diríem, en l'inici de l'època industrial, i òbviament allí es veu clarament tot això que ara ens està golpejant tant, que és el canvi climàtic i totes les temperatures com han anat creixent.
17: Escolta'm, Juanjo, vosaltres al llarg de la setmana m'has comentat que heu estat fent activitats, no? Hi ha divulgatives...
18: Sí, de fet vam preparar aquest esdeveniment, l'hem estat preparant ja durant tot l'any sabent que havia d'arribar, i hem muntat, jo diria, una festa grossa, perquè han preparat tota una setmana d'activitats, en moltes activitats paral·leles, tots els dies, des de dilluns fins a dijous. En això hem comptat, diguem, en la col·laboració professional d'una companyia que es diu Vèrtices, i sobretot també amb la planificació que ha comportat el projecte Catalunya Mira el Cel, que impulsa la Generalitat pel mig de la Conselleria de Recerca i Universitats.
17: Perfecte. I ja per acabar, us fan patir els núvols d'aquesta tarda o què?
18: Molt, perquè clar, uns núvols són capaços d'aigualir-nos, el que diem vulgarment, la festa, no? Durant tota la setmana hem anat tenint una nuvositat bastant important, però avui sembla, i això estic esperant que això es mantingui, el pronòstic és bo. És a dir, si mirem ara cap al lloc on
17: ara estem mirant cap a aquestes muntanyes,
18: aquestes,
17: no?
18: Aquestes muntanyes que són les el ports, diríem, de Tortosa-Beseit, uh-huh. Però concretament per aquestes que tenim aquí davant enfilades, és per allí on se pondrà el sol i és per allí on hauríem de veure l'eclipse. I sembla que s'estan esvaint els últims núvols, així que si això es manté així, doncs tindrem una molt bona visibilitat, algo que tots estem desitjant per a poder gaudir d'este esdeveniment.
17: I si així és, com ho veurem? Què sentirà la gent que estigui exactament aquí a Roquetes en aquest pavelló astronòmic?
18: Bueno, pues a veure, lo que es preveu és poder... O sigui, esta situació és molt especial perquè la parcialitat és algo que ja hem vist en anys passats, però la totalitat no és algo molt corrent. L'última vegada que es va veure una parcialitat fa 121 anys, la pròxima farà 154. Per tant, nosaltres estem en un punt decisiu on tindrem la gran sort, uh-huh, de poder-ho veure. Què veurem? Bueno, pues, quan finalment la Lluna acaba tapant el Sol, pels últims moments en què la Lluna està tapant el borde del Sol, encara podrem veure, si tenim sort, el que es diu les perles de Rayleigh, que són aquells últims rajos de llum que passen per mig de les valls de la Lluna, i si al final agafem la cromosfera encara se veuen d'uns colors rojos que són ja com a perles roges. Després hi ha el tema este que es diu de un anell de diamants, que és l'últim raig de Sol, que encara fa molta llum, i després hi haurà una foscor, però esta foscor deixarà veure el que es diu l'última capa del Sol, que és l'atmosfera, i li diem la corona, que és una llum tènue, inclús té unes seues estructures pel camp magnètic, i les estrelles més brillants apareixeran al cel. De manera que hi haurà quasi un crepuscle molt avançat, on verem estrelles, verem la corona, bueno, verem aquestes coses que mai veiem en un moment on el Sol encara està al cel.
17: Estàs nerviós tu per aquest moment o no?
18: No, nerviós no és la paraula, estic il·lusionat. Estic il·lusionat per veure aquestes coses que ja et dic, jo no he vist mai i imagino que la majoria dels que estarem aquí també serà la primera vegada.
17: I després, un cop s'acabi?
18: Bueno, després d'ensagava, aquí precisament hem volgut donar una continuació a la festa perquè es dona la circumstància de que avui, bueno, esta setmana, però avui especialment, és el dia que millor es veran les Perseids, que són, sí. Ja té molts de noms, no?
17: Llàgrimes
18: a Llorenç, fuga d'estrelles i tal, igual. Això és un fenomen que es repeteix cada any, però que és del màxim en estos dies. Llavors han preparat també una sessió diguem, nocturna, continuació de l'eclipse, de manera que tots els que estarem aquí tinguem ganes, pues estarem una estona hasta ben entrada la nit per a contemplar això. Hi haurà unes sessions, diguem, d'explicació de, bueno, de veure nuvoloses i tal, però l'estrella de la nit serà esta situació de veure les Perseids.
17: Perfecte, doncs Juanjo, moltes gràcies, Juan José, i nosaltres ens quedarem aquí, Sergi, a veure si em pot fer una mica més de tour per l'observatori, perquè realment hi ha racons molt bonics.
0: Perfecte, Zoe, gràcies, fins ara.
17: A vosaltres.
0: Martí, ara el Joan Jocurto, el gerent de l'Observatori de l'Ebre, ha parlat d'aquestes perles roges, ha dit ell. Mm-hmm. Això com ens ho hem d'imaginar exactament?
9: A veure, ell ens ho explicaria més bé, eh? Sí. O tants altres experts que són astrònoms i en tenen molt més que nosaltres, però són com unes petites gotes de llum que serà en aquest moment. És que tot ve de segons, per tant hem d'estar molt, molt a l'aguait d'aquest moment en què també es pot veure la corona solar, però són aquestes gotetes que al final és un reflex de la superfície de la Lluna, irregular, una mica dels cràters, tot això, amb aquesta combinació de la llum del sol, aviam si la Mònica també doncs, pot complementar aquesta informació, al moment que quedi a la totalitat també veurem la corona solar, que és l'atmosfera que envolta el sol. Realment és un moment únic que a nivell astronòmic ha de ser fascinant.
14: Ho ha explicat molt bé el Martí. Tal qual és això. Sí, sí, sí. A més, jo tinc moltes ganes de veure això, però sé que m'ho perdré, perquè l'emoció del moment, és això que diu el Martí, són segons, yeah. I llavors l'emoció del moment segur que, com no ho hem vist mai, no sabrem detectar ben bé què són les perles de Bailey, no? Com es veu el primer anell de diamant, la corona, i potser costa una mica diferenciar una cosa d'una altra en aquell instant. Vull dir que millor gaudir i anar veient que no pas intentar detectar-ho, no?
0: Que cadascú vegi una mica el que pugui.
14: Sí, sí, sí.
0: Tu, Mònica, ja has vist Perseids? Ahir,
14: sí,
0: potser?
14: Sí, mira, ahir a la nit, ara que ho explicàveu, no?, que després de l'eclipsi hi haurà activitats complementàries i aquesta serà una, doncs us haig de dir que jo potser ahir vaig estar una hora mirant el cel de nit, a més en un lloc doncs, amb poca contaminació lumínica, i en vaig veure tres. I així sense fixar-m'hi gaire, no és allò que estigués estirada a terra mirant de manera constant, i que són els dies àlgids d'aquesta pluja d'estrelles de Sant Llorenç, que cada any jo crec que crida molt l'atenció, i aquest any just coincideix que hi ha lluna nova, per tant això vol dir que no tens la il·luminació de la lluna durant la nit, i a més que és el dia de l'eclipsi, per tant avui és un dia complet d'astronomia.
0: Dos minuts i seguim, perquè us vull preguntar, Martí i Mònica, m'ha arribat alguna petició a la carta?
2: Ui.
0: Ara us la trasllado a nivell de zona geogràfica del país, i també us vull comentar sobretot aquest efecte que s'ha comentat molt, que s'ha parlat molt, de què podem estar parlant. També de seguida saludarem a la Teresa Nieves Chinchilla, ella és directora de meteorologia especial de la NASA, que ja ve res, però aquest efecte que hem de viure de baixada sobtada de la temperatura, és a dir, de quants graus exactament podem estar parlant, com ho notarem, és a dir, si passarem de molta calor a fred, si és una mica de fresqueta o què. Ara
1: la rebequeta,
0: Sí, clar, important si hem d'agafar rebequeta, si no hem d'agafar rebequeta o què, clar, perquè ara mateix jo crec que aquí a Roquetes devem estar aproximadament a 85 graus centígrads. Va, dos minuts i seguim.
19: RAC 1.
20: Quan fa molta calor, trobar un bon pla no sempre és fàcil. Per això, el dissabte 15 d'agost, les botigues IKEA a Catalunya obren les portes. Pren-ne nota, perquè si ets d'IKEA Family i compres un plat principal als nostres restaurants, els petits de casa mengen gratis. Consulta les condicions a IKEA.es. Vine a descobrir això i molt més.
21: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
4: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
19: a RAC1.cat.
4: El portal de RAC1.
22: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
23: Tria pernil ibèrica 4,89 i estalvia un 18%. I amb Lidl Plus 250 grams de pop cuit a 7,99 i estalvia un 19%. Lidl, val la pena.
24: La millor aventura de l'estiu fa milers d'anys que t'espera. Descobreix els museus i jaciments del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Els trobaràs a Barcelona, Empúries, Girona, Olèrdola i Ullastret. Viuràs experiències sorprenents al quilòmetre zero de l'arqueologia catalana. El punt de partida del teu estiu. Visita'ns a mag.cat.
25: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
26: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
27: I és que amb Verisure tu també te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat, perquè la nostra alarma amb pany intel·ligent i cilindre antirrobatori d'alta seguretat protegeix el punt més vulnerable de casa teva, la porta, i és capaç de detectar qualsevol intrus abans que entri.
26: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900 903 744.
19: Verisure.
4: RAC1 i la Generalitat de Catalunya us estan oferint el món a RAC1 des de l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes.
13: El perquè de tot plegat.
0: 6 minuts i arribarem a les 10. Estem ara, connectarem en un segon amb el Servei Català de Trànsit, perquè ja comença a haver-hi una mica de pollastre a la P7. Ara connectarem amb la Mireia Camats perquè ens expliqui exactament quina és la situació, però ens informen que hi ha un carril tallat a Castellbisbal en sentit ja sud, en sentit Tarragona, cap avall, per saber quina és l'afectació a aquesta hora ja, quan són tot just les 10 del matí, tot just estem començant el dia i tenim la primera afectació a la P7. Connectem al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, com està tot plegat?
28: Hola, bon dia. Doncs a hores d'ara l'autopista P7 hi ha 5,5 km de retenció del Papiol a Castellbisbal en sentit Tarragona per un accident que talla un carril. A la mateixa autopista P7 hi ha un carril tallat a Tarragona en sentit Barcelona per tasques de reparació de danys a la via. Això provoca retencions. A l'autopista del Vallès a la C58 hi ha retencions de Montcada i Reixac a Ripollet en sentit Sabadell per un accident que talla un carril. A la 2 hi ha retencions a Jorba en sentit Lleida per obres. La 2 també va molt carregada a Caldes de Malavella en sentit nord. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda del Guia, retencions entre Horta i Collserola en sentit Llobregat per obres. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Bon dia. La cosa es comença a animar. O sigui, n'hem parlat tant de la P7 i crec que en un dia com avui farà que en tornem a parlar molt.
1: Els experts ho deien, eh? Compte i compte sobretot a la tornada. Jo crec que demà serà el dia de valorar si realment totes aquelles coses que els experts van dir això passarà, han passat o no, i si s'ha fet una gestió adequada de la cosa, amb prou prevenció.
0: Totalment. Hi ha una cosa que es despenja del dia d'avui. Aquests últims dies hem parlat amb molts experts, no només aquí a RAC1, a tots els mitjans de comunicació, ara aquest expert, ara l'altre, ara l'escolto, ara m'explica això. I no sé si esteu d'acord amb mi o no, que un fenomen com aquest ha de ser molt important per recordar-nos, una mica tots plegats, potser com a país, que tenim científics i que moltes vegades ens n'oblidem d'ells, i en dies com avui, que es parla tant de la ciència, es posa tant en valor la ciència i lo important que és, i que ens expliquin el món i les coses que encara hem d'entendre de l'univers en general i lo important que és continuar investigant, que sembla que a vegades hi ha altres moments de l'any que el tema aquest dels projectes de recerca i d'investigació no ens els mirem una miqueta tant, Clara.
1: Sí, total. I la gran tasca que és la divulgació científica, perquè és una cosa que a mi és de les que més em fascinen, no? Que et puguin transmetre de manera senzilla coses tan complicades, que és el que dèiem abans, que alguns ho aconsegueixen. Abans, quan parlàveu del tema dels núvols, de com els núvols podrien esgarrar un eclipsi, pensava en una entrevista a un altre expert, que és l'Ignasi Ribas, que hi deia, clar, jo és que un eclipsi és una de les coses més previsibles que hi ha. Jo, quan era adolescent, ja fa 40 anys ja sabia que aquest eclipsi avui passaria, no? Uh-huh. És a dir, és una cosa que porto esperant tota la vida i alhora és una cosa que te la pot esgarrar una cosa tan petita com un núvol, que et fa prendre com una consciència còsmica de dir que efímer, que fràgil, que és tot plegat, no? I aquesta cosa de transmetre-ho així amb tanta passió i alhora amb una senzillesa que és molt complicada per la feina que tenen i per com de tècnica i complicada és, jo crec que s'ha d'aplaudir, això se'ls ha d'escoltar i valorar més sovint, jo diria.
0: Rodrigo?
3: Sí. Mireu, abans estàveu parlant de com s'apropava a l'eclipsi un geògraf, no? O també un astrofísica o el que sigui, i bueno, jo treballo amb enquestes normalment, entre enquestes, però la meva formació és de filosofia. I m'estàveu fent pensar mentre parlàveu que, clar, parlem molt de el que ens deixarà veure aquest eclipsi total, però clar, és interessant perquè bueno, tota la filosofia occidental comença probablement amb el mite de la caverna, que tots coneixeu aquí,
0: sí.
3: I que precisament el que ens explica o el que vol explicar-nos l'alegoria és que el sol és allò que ens permet, no, veure totes les coses, que permet la vida, que permet un munt de coses, i em sembla molt interessant pensar al contrari, que l'eclipsi total és un fenomen que ens permet veure coses molt singulars, molt particulars, que no es veuen en cap altre moment de la vida, diguéssim, i que han estat, en termes científics, molt importants, no? O sigui, avui llegia que, per exemple, la teoria de la relativitat d'Einstein, una de les proves més importants, precisament es va poder descobrir en un eclipsi total. Abans eren molt importants també per conèixer la corona solar, i encara avui sembla que continuen sent molt importants per poder, no, afinar alguns instruments, algunes eines de mesura, i crec que efectivament el tema de la importància científica de l'eclipsi, que avui tots som molt conscients perquè estem vivint plegats, no, aquest moment únic, hauria de servir també perquè com a societat donéssim la importància que té a la ciència la resta de dies de l'any.
0: Uh-huh. Ricard?
16: No, sí, estic d'acord. És veritat que igual abans d'intentar entendre el món científic hauríem de controlar el món que realment podem controlar, que és el món, diguem, més terrenal, més polític, que és el que fem nosaltres. Al final la ciència és una cosa que ens ve donada, però sí que hi ha una part del nostre dia a dia que podem controlar. És fonamental per un país invertir sempre en I+D, i jo crec que això és una cosa que s'ha anat perdent mica en mica, perquè en els últims anys no és només un tema espanyol, sinó que és un tema europeu. Ens ha agafat com por, no sé per què, o ara tenim moltes reticències a tot el que és el tema de la prevenció, la seguretat, ens fixem sempre en això, no? I jo crec que hem agafat tanta por a totes les coses, ens sentem tant en prevenir i en que tot sigui segur, que hem anat perdent una mica amb tota aquesta innovació que podia haver arribat amb tots els mitjans que tenim a dia d'avui, doncs científics, amb tots els experts que comentàvem que tenim a dia d'avui, és a dir, durant uns anys sí que es van investigar moltíssim, però tot això ho hem anat frenant a tota la Unió Europea per això, per una por, per un què passarà amb això, que tampoc s'ha acabat passant mai amb dades reals. És a dir, no sé, Espanya fa uns mesos tenia un AVE que anava perfecte, que anava 300 per hora, però per la desídia, amb la gestió, doncs ho hem acabat perdent. És a dir, fa molts anys que no cuidem bé aquestes innovacions, que no cuidem bé totes les fites de l'enginyeria, de la ciència, i ho hem anat perdent. És a dir, els Estats Units ja estan anant amb taxis que es condueixen sols, i aquí a Europa sembla impensable que això pugui passar perquè tindríem por, perquè primer a Brussel·les hauríem de fer una directiva dels cotxes autònoms. Ens ha agafat, per mi, una por excessiva, i ens centrem moltíssim en prevenir i menys en invertir i en innovar.
1: Clar, això de que ens ve donada la ciència relativament, és a dir, és això, no? Que l'inversió i cal també respecte, ho dic perquè habitualment veiem partits negacionistes que no tenen respecte per la ciència, i també la qüestió de l'eclipsi, el que hem vist a xarxes, la manca de respecte per la qüestió científica, pel rigor, m'ha cridat l'atenció. Jo ja m'esperava, en tot aquest món conspiranoic i de bulos i tan estrany, no sé, mentides relacionades amb que no calen les ulleres o aquesta mena de coses, però també m'he trobat al contrari, no? Com mentides o teories pseudocientífiques o tota una cosa estranya de teories estranyes sobre l'eclipsi a la línia contrària de no vegis l'eclipsi una mica per la via política perquè el govern vol que el vegis i per tant no el vegis a veure, no? Quan la pandèmia et deien que et quedessis a casa no t'hi havies de quedar, doncs una mica com al contrari, com aquesta espècie de conspiració política, però també des d'un punt de vista astrològic, que ja sabem que és una pseudociència, tot això de l'horòscop, teories molt estranyes de gent dient que no s'ha de veure perquè no sé què de les energies, etc. És a dir, que internet o les xarxes socials també estan servint com d'abocador de mentides i de teories estranyíssimes en un sentit de veure l'eclipsi d'una manera o fins i tot en l'altra de no anar-lo a veure. I en aquest sentit, com sempre, doncs, respectar els científics, escoltar-los, ara que en parlarem i fer cas a les evidències, que és que es pot veure, però es pot veure si ho fas de manera segura i amb les ulleres homologades.
5: Sí, però clar, a més que això... Jo crec que el que ha passat amb el tema de l'eclipsi és que ja fa molts mesos, és que és una mica el tema que comentava abans. Jo crec que la gent, més que negar que calguin les ulleres, perquè al final és evident que si tires mitja hora mirant el sol...
1: Sí, això no ho fa quasi ningú.
5: Tot pot tenir problemes.
0: Per sort.
5: La gent, sobretot, el que reia xarxes és com en els últims anys tothom en massa s'ha apuntat a tots els temes de prevenció, sempre que venen de fons oficials. És a dir, de repent un dia el govern d'Espanya ens va sortir amb el tema de que la balista era fonamental i semblava que si no furtaves la balista doncs un accident era molt més perillós, vamos. I tot això. Llavors, tothom es va apuntar de repent a això, el regal de Nadal per excel·lència va ser la balista D16, aquest tipus de coses. És això, jo crec que ens hem tornat fans de la prevenció, no sabem ben bé per què i amb quin fi. Llavors jo crec que la gent es riu una mica d'això, no? Com per exemple també doncs a la pandèmia, és que, però no es tracta de negar, a vegades és veritat que s'intenta fer aquesta fal·làcia de l'home de palla amb això, però jo què sé, és que a la pandèmia hi havia normes doncs, que no tenien molt de sentit, hi havia gent que anava sola al cotxe amb mascareta, i per què? Doncs no se sap. Llavors, ens
0: hem apuntat... Això era una norma, això era algú que ho feia.
1: Sí, això era... I a part, és molt fàcil parlar a posteriori quan ja es té tota la informació. Clar. I no en aquell moment que no sabien molt bé el que estava passant ni ho sabien els governs, és a dir...
0: Sí, és molt probable que si ara tornés a haver-hi una pandèmia hi hauria moltíssimes coses que directament no es faria, d'altres que es farien diferent i d'altres que sí que es farien. Exacte. I que no es van fer.
1: I jo prefereixo l'accés de prevenció que no pas la manca.
5: Sí, però és una mica això del fanatisme a tot el que ve d'una font oficial. No sé, jo ho noto així i crec que la gent també ho està notant i per això ahir se n'enreien tant. O sigui, però al final d'una cua de 2 hores a 40 graus de gent esperant per unes ulleres per l'eclipsi, a mi no em deixa de sorprendre. Llavors és una mica tot això.
1: Clar, però és una casualitat còsmica que ja no que es doni l'eclipsi, sinó que passi per casa nostra. És a dir, jo crec que aquí, en aquest cas, és un FOMO que s'entén i que està justificat. Crec que no és comparable al d'altres coses, a concerts X o fenòmens que a vegades penses, ostres, fins a quin punt això no s'està engrandint artificialment o la gent s'hi està sumant per gregarisme o per pujar-se al carro. Jo crec que aquí està justificat perquè és una cosa al final que passa cada 150 anys.
0: Total. Ahir el Jofre Llombart feia una piulada que crec que definia a la perfecció una mica la sensació d'aquests últims dies. Deia, ens han repetit 1.000 milions de vegades i tothom posem el crit al cel de que evitem la P7. Han repetit 1.000 milions de vegades que fem un ús responsable de les ulleres i que ho fem bé. Diu, què us aposteu?
1: Clar,
0: que demà
1: sí.
0: Hi haurà gent a l'AP7 encallada, etc, i gent amb cremades als ulls, i deia, i molt probablement seran les dues coses alhora.
1: És que, i també és molt fàcil criticar el govern o els mitjans per pesats, o el govern per fer incidència en el tema de la prevenció, però és veritat que si no s'és pesat, no s'és insistent, moltes vegades passa això, que després la gent no fa cas, i hi ha gent que tampoc no està sobreinformada, o que potser no escolta la ràdio cada dia, i que a vegades cal insistir que el s'ha passat perquè li arribi a tothom.
0: Nosaltres hem fet molta conya aquests últims 2 dies amb aquella recomanació que ha fet la DGT, la Direcció General de Trànsit, que deia, sobretot, si conduïu, no us poseu les ulleres a l'eclipsi.
1: Ai, per favor.
0: Això, des del punt... Ens fa gràcia. Això ens fa gràcia. Però ahir també li traslladava a l'Imma Soler, la Secretaria de Protecció Civil, ella també reia, se t'escapa el somriure, però deia, escolta, millor dir-ho, que quedi dit, no? Perquè encara, si no, dirà, però a veure...
3: Per si de cas, no?
0: A mi no m'ho vas dir, no?
1: Jo soc molt hipocondríaca, tinc moltes pors, puc empatitzar amb les pors que tingui la gent, ja està, no passa res, s'ha de dir.
3: Bueno, de fet, una curiositat, no? Però amb l'últim problema que hi ha hagut amb aquestes ulleres, no?, que s'han retirat a última hora, com que s'ha considerat que no eren idònies, clar, és interessant perquè no és... que no protegeixin, sinó, no els ulls, sinó que eren massa fosques. Uh-huh. I per tant el risc era que la gent en un moment donat veient l'eclipsi decideix treies-les de sobre, no? I poguessin ser perilloses. Però això, bueno, pot ser moltes vegades els mitjans i, bueno, la gent que estem més informats i que seguim més els mitjans de comunicació i tal, ens hem avorrit, no?, aquests dies d'escoltar-nos i d'escoltar sempre com les mateixes recomanacions i tal, però molta gent, el que deia la Clara abans, no? O sigui, molta gent no està tan connectada i més val dir una cosa mil vegades, una cosa important, perquè la gent estigui protegida i tot surti bé avui, no? Que deixar de dir una última vegada.
1: També tenim aquesta cosa que ens cansem molt ràpid de les coses, és la societat TikTok, és a dir, canviem de tema, va, ràpid, sí. Passa'm això, que passem, canviem
0: porteu,
1: de tema.
0: Porteu dos dies seguits
1: sí,
0: parlant de...
1: Bueno, dos dies, sí, prou important.
0: Per altra banda, és 12 d'agost, eh? Sí. Això també, per un tema, no ho oblidem, i bueno, sí, hi ha un eclipsi total de sol a casa nostra, sí. Aquest eclipsi de sol que viurem aquest vespre a Catalunya no és només curiós de veure per nosaltres, per la ciutadania, de fet, per la comunitat científica, es tracta d'una grandíssima oportunitat, ara ho dèiem, per comprendre una mica més aquest astre i com ens afecta. A aquesta hora podem saludar la Teresa Nieves Chinchilla. Ella és doctora en física teòrica

0: sino que realmente se deje llevar por un momento, por un evento celeste absolutamente único que no ocurre muchas veces en el planeta. Lo que pasa es que la coincidencia de que ocurra en España no es tan habitual. Entonces, simplemente hay que dejarse llevar, disfrutar de este fenómeno que lleva consigo, como digo, un montón de impacto en el lugar donde estamos, cambio de temperatura, la luz, los animales de la noche que de repente aparecen o aparecen en este caso antes de lo que deberían. Hay esas sensaciones que vamos a recibir y que vamos a tener son únicas y de verdad confía en mí que yo lo he experimentado y que nos hemos convertido, por ejemplo, en casa en cazadores de eclipses porque realmente es una experiencia muy conmovedora.
1: Doctora, ya para acabar, que también me consta que
0: Sí.
1: tiene un día cargadito como mínimo. Lo digo por los
0: Sí.
1: que, mira, nos gusta el cine, hemos visto todos muchas películas y tal. Usted que lo vive desde
0: Sí.
1: dentro, ¿cómo es la NASA? ¿Cómo es trabajar en la NASA? ¿Es tan espectacular como nos lo pintan o no?
0: Bueno, yo no me puedo imaginar a mí misma trabajando en otro lugar. Con eso te puedo decir que además la NASA me ha dado la oportunidad de pasármelo bien trabajando. Y pasármelo bien me refiero a tener un trabajo donde la curiosidad, la creatividad son los motores que hacemos todos los días. En la oficina donde dirijo ahora mismo, lo que hacemos es innovar en meteorología, no solamente en la Tierra, en meteorología espacial, sino en otros planetas donde eventualmente vamos a ir. Entonces, trabajar en la NASA, donde yo trabajo, lo que yo hago es muy divertido y lo digo con entre comillas, en el sentido de que trabajamos mucho, hacemos cosas muy interesantes y nos lo pasamos bien trayendo creatividad y conocimiento a las cosas que hacemos. Pero en toda NASA hay muchas formas de trabajar, hay muchas formas de hacer cosas y desde luego sí, el hilo conductor es siempre la curiosidad y la creatividad y eso hace que yo estoy convencida de que si le preguntas a muchos de los que trabajamos en NASA, por cierto, hay una comunidad catalana que trabaja allí en NASA y hacen un trabajo, les puedes preguntar a ellos y todos nos lo pasamos bien. Es realmente interesante y único y una oportunidad de vida, sí.
1: Teresa Nieves Chinchilla, doctora en física teòrica, directora
0: Sí.
1: de meteorologia espacial de la NASA. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
0: Muchas gracias a todos vosotros y os deseo cielos despejados esta tarde y que podáis disfrutar de este eclipse.
1: Igualmente, un abrazo.
0: Abrazo, hasta luego.
1: A veure, Martí, parlant de cielos despejados.
2: Els esperem.
1: Els esperem. Em pregunten tema Pirineu-Prepirineu.
2: Ai.
1: Puigcerdà la Molina, fins i tot, em diuen, eh?
2: Sí. A veure, és la part del país que pot quedar una mica aigualida aquesta festa. Aigualida, parlant literalment, perquè a la tarda pot ploure. I perquè després quedarà una mica la ressaca d'aquesta tarda amb alguns ruixats, algunes tronades, no tan fortes ni tan extenses com ahir, però ha de ploure, sembla, a la meitat nord de Catalunya aquesta tarda, sobretot Pirineu, Prepirineu, i fins allà a les 7 es pot mantenir algun ruixat encara actiu. Això vol dir que tindríem un cel força tapat, com més tard millor, s'haurien d'anar trencant aquests núvols, però fins al Prepirineu, és a dir, per posar una mica de ciutats, de pobles
1: Sí.
2: importants, per posar-ho al mapa, tot el que seria Tremp, saltant cap Oliana, Organyà, Solsona, Berga, nord d'Osona, fins a la Garrotxa, Ripollès, tot això, en principi, el cel pot quedar una mica tapat durant la tarda i el vespre. Després, en el moment de la totalitat o parcialitat de l'eclipsi, els núvols s'haurien d'anar trencant, però allà sí que fa patir una mica que els núvols puguin fer la guitza. És la zona del país que pot no gaudir d'aquest fenomen.
1: Però ja sé que queden hores, eh? I que
2: Sí.
1: hi ha alguna zona, potser aquesta mateixa, eh? De dir de... ja donem bastant per fet que allà no el veuran?
2: Home, potser no del tot, però és que el problema és que dura tan poc
1: Clar, clar, és que és això.
2: el moment
1: Clar,
2: òptim, per
1: clar.
2: molt que tenim una hora i mitja, des de 7:45 fins gairebé les 9,
1: Sí.
2: clar, el moment D és el moment, i som molt pocs segons, sento la Mònica, que em fa patir que aquestes zones del nord de Catalunya no, però cap a l'Empordà, per exemple, pinta molt més bé, comarques de Barcelona, pensant en molta gent que pugui estar també doncs, a la Costa Brava, en principi, resseguint la costa, tret d'algun núvol baix, no hi patim massa ara mateix. I perfectes condicions sembla tot el que és a l'oest de la Catalunya central, interior de la demarcació de Tarragona, cap a la Conca de Barberà, cap al Priorat, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i el Pla de Lleida. Jo crec, insisteixo en això, de Ponent, que hi ha una franja del Segrià que és total, l'eclipsi. Crec que tot el que és de muntanyes de Prades cap allà, és a dir, des de l'A2, Montblanc, les Borges de Blanques cap allà, realment crec que pot ser de les zones més afavorides.
1: I on està la Mònica? A Prades.
2: Ah, exacte.
1: És que ella ja ho sabia.
2: És que clar.
3: Sí. Ara, escoltant el Martí, veig la gent en la carretera de sobte girant el volant cap on ha dit ell. Sí,
2: no, vigili.
3: És una perfecta.
1: Sí, sí. Si tenim molta humitat, aquesta humitat ens pot difuminar una mica l'horitzó, i això és una pregunta absurda.
2: No, està bé, amb els núvols baixos, mm-hmm. Clar, el problema és que ens propicia la formació quan hi ha molta humitat.
1: Com més humitat, més probabilitat d'aquests núvols.
2: I crec que a nivell atmosfèric, Mònica, també aquesta humitat pot influir-hi, no?, una mica.
3: Sí, a més, durant l'eclipsi també pot canviar aquesta humitat, però això ja seria una conseqüència d'aquest eclipsi. Però sí que ara que escoltàvem aquesta meteoròloga especial que comentava aquest gruix de l'atmosfera que ha de creuar el raig de sol quan ens arriba a nosaltres és molt més gran quan el tenim a l'horitzó, a la sortida i a la posta de sol. Per tant, tot aquest gruix que va creuant fa que si hi ha qualsevol partícula, sigui fum, sigui humitat, sigui boirina, sigui núvols, doncs es pugui veure encara més alterat que si no pas el tinguéssim a sobre els nostres caps, no? Si això hagués passat a les 12 del migdia, seria molt diferent pel que fa al gruix d'atmosfera que creuen aquests raigs de sol.
1: Clar. Són les 10:20. Fem una pausa i intentem que algú ens expliqui, si us plau, com podem fer... No, això ho farem després. Ara m'ha indicat el Jordi Balaguer i m'ha fet un gest i ara m'ha dit que algú ens ensenyi a fer fotos a l'eclipsi. Però ell m'ha fet un gest així, com de posar-se unes ulleres, i dic, ah... El que hem de fer abans és l'oftalmòleg, evidentment. Hem de parlar perquè, per allò que hem dit abans, i perquè crec que encara no ho hem repetit prou, però sobretot també per algunes preguntes concretes, hi ha gent del món a RAC1 que té com uns dubtes molt concrets.
4: Jo necessito un pas a pas detallat.
1: Doncs ara mateix. Un segon, ara tornem.
5: RAC1. Ganarles el derbi es lo único que pido.
6: Volver a ser grandes.
7: Un altre sextet. Serà massa.
8: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
9: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, en bus, 20 quilòmetres, 90, 200. Que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem...
10: Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
11: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
12: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
11: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
12: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
11: Important, en un refugi climàtic natural.
12: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
13: Quants ocells! Ja he vist tortugues!
14: RAC1 i la Generalitat de Catalunya us estan oferint el món a RAC1 des de l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes.
15: Avui, a la tertúlia, amb l'analista polític Rodrigo Amírola i les periodistes Clara Ardèvol i Ricard López.
16: El perquè de tot plegat.
1: 10:23 des de l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, estem fent el Món a RAC1, especial dia de l'eclipsi. ho recordo, ja us hem anat repetint, però perquè quedi clar, a partir de les 4 de la tarda, nosaltres anirem fins a les 12 del migdia, al món RAC1. A partir de les 4 de la tarda començarà el versió estiu amb el Pere Mas, tots els Muppets, la Yael Brusca, etc etc. I aniran fins a passades les 9. La idea, evidentment, és explicar-vos fins al moment àlgid i una miqueta més del dia d'avui en directe a RAC1. El Liu Forn deia ahir, no, es veurà fantàstic per la ràdio. Que cadascú miri l'eclipsi, evidentment, amb les ulleres i els seus propis ulls o per on vulgui, i si volen tenir la ràdio de fons, nosaltres els acompanyarem. I també tenim un dispositiu amb el Departament d'Informatius preparat per, en cas que hi pugui haver problemes a les carreteres, col·lapse a les carreteres, evidentment hi ha els butlletins horaris, però si en cas de que calgués fer un seguiment de la informació minut a minut i un programa especial, està tot preparat i tot a punt. Per tant, tot el que pugui passar aquest vespre, que esperem que no haguem de fer cap programa especial, només faltaria, però si s'ha de fer, que sabeu que està tot preparat a RAC1, per anar-vos explicant en directe tot el que pugui anar passant. Podem saludar aquesta hora el Pere Romero. Ell és professor de la Universitat Rovira i Virgili i és coordinador del grup de recerca en oftalmologia de l'Hospital Joan 23. Bon dia i moltes gràcies.
6: Bon dia. Me deixes fer-ho d'una correcció.
1: I tant.
6: Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
1: Doncs,
6: no Hospital Joan 23.
1: Feta la precisió. Perfecte.
6: Moltes gràcies. Que quedi clar. És que si no acabaré rebent jo.
1: fa bé de matisar-ho. Senyor Romero, com a oftalmòleg, m'imagino que aquests últims dies, una mica com a la Mònica Usar, que la gent li ha traslladat moltes preguntes, m'imagino que a vostè també la gent li ha fet moltes preguntes sobre les ulleres. Abans de començar, amb la idea de fer un pas a pas, abans d'això, em sabria dir quina és la pregunta que més li ha sorprès? O bé per absurda, o bé per inesperada, o bé potser fins i tot per interessant que li hagin fet aquests últims dies?
6: Sí, la que més m'ha sorprès és un professional d'aquí de la casa i un càrrec intermig, que després d'una sessió en què vaig presentar el tema de l'eclipsi en junta facultativa i els vaig explicar què tenien que fer, el dia següent em pregunta: això de les ulleres de veritat s'han de posar?
1: Hòstia.
6: M'ha preocupat.
1: Ja.
6: Me preocupa que un metge me faci aquesta pregunta.
1: Me preocupa. Un metge, clar.
6: Un metge. Sí, sí. I n'hi ha.
1: Li trasllado, si li sembla alguna pregunta que s'ha fet des del RAC1, des de l'equip,
6: Endavant,
1: hi ha una persona de l'equip que pregunta si serveix d'alguna cosa posar-se dues ulleres per si de cas.
6: No, tot el contrari, inclús no té cap sentit i a més ara s'han tret algunes del mercat perquè eren massa fosques i no te deixaven veure ni tan siquiera el sol. Si te'n poses dos, potser et passa això, que encara te dificulta més la visió. No, amb una n'hi ha prou. Una ullera homologada te cobreix perfectament el 99,90 i pico per cent. Ara penseu que esteu veient el sol com una moneda de 10 cèntims. He anat fent pràctiques aquests dies i el sol es veu com una moneda de 10 cèntims. No es veu gaire més gran, eh? Jo aviso a la gent. O sigui, no és el que es veu a la televisió, que veus el sol amb una mida important, no, es veu petitet. O sigui, jo crec que a l'eclipsi el que s'ha d'anar és a gaudir de l'ambient, no?, de la gent. Ara ho estàvem parlant amb la doctora Maribel Conut fa un minut, que l'he trucada, la presidenta de la Societat Catalana d'Oftalmologia, sí. Dèiem això, l'important és gaudir de l'espectacle, però en si mirar el sol mentre s'està tapant a la fase parcial dura de les 7:30 a les 8:30. És molt llarg, no veureu res.
1: No
6: cal estar tota l'estona. Inclús és convenient estar com a màxim un minut, tres minuts, i després aparteu la mirada.
1: Ja. Si unes ulleres tenen un petit voltet en el plàstic que simula ser el vidre, i no és un forat ni és res, és un petit voltet. Ja. Aquí pot haver-hi algun problema, millor canviar les
6: ulleres. Davant de qualsevol dubte, no us les poseu, perquè el mal és irreversible. O sigui, no se les poseu i agafeu-ne unes altres. Qualsevol dubte, millor evitar-les.
1: D'acord. Fem pas a pas, senyor Romero? Com ho haurem de fer avui?
6: Sí.
1: Vostè dirà.
6: Important. A partir de les 7:30 es comença a tapar el sol i és la fase d'eclipse parcial. ¿Vale? Uh-huh. Llavors, en aquest moment, si voleu mirar el sol, es poseu les ulleres. No intenteu caminar amb elles. perquè caureu, tropeçareu, es fareu mal i caureu a trauma. No es veu res, és que no es veu absolutament res, solament es veu el sol, o sigui que mireu el sol, i ja us dic, la fase d'eclipsi parcial dura una hora, des de les 7:30 a les 8:30. No fa falta estar tot el rato veient com se va fent tapant el sol, no? Mireu, es traieu les ulleres, i jo recomanaria com a molt un 3 minuts de mirar la fase d'eclipsi parcial i gaudiu de l'ambient on estigueu. I després, el que sí és bonic, és ja a la fase final que ja es comencen a veure les perles de Bailey i totes aquestes coses que diuen els astrònoms, doncs es traieu les ulleres per disfrutar de l'eclipse total, que es veu les estrelles en un moment que no s'han de veure. El problema que tenim és que estem en una fase en què el sol ja estarà molt baix, o sigui, diferenciar entre una posta de sol i nosaltres que estem veient l'eclipse total és una miqueta difícil. Si hagués sigut a les 12 del migdia hauria sigut més bonic, no? Però bueno, encara així serà bonic veure les estrelles en un moment que no s'han de veure, i després a poc a poc s'anirà apartant una altra vegada la lluna del sol, tornarà a vindre el sol i automàticament el primer raig de sol tornarà a posar les ulleres, molt important.
1: Si aquest primer raig de sol el veiem directament amb els ulls nus, hi ha algun problema o no passa res?
6: Sí, sempre pot haver-hi problemes, o sigui, depenen de moltes coses, de si ets una persona jove o una persona més gran. Precisament els joves són els que estan més exposats a tindre lesions perquè el seu cristall és més transparent, perquè tenen les pupil·les més grans.
1: La gent jove,
6: La gent jove, sí. O sigui, curiosament, la gent es pensa que és la persona més la retinopatia solar. No, és la gent jove. La persona més gran, no sé, a partir dels 50 anys, el cristallí acostuma a estar opacificat. La famosa catarata, tothom a partir de 50-60 anys té catarates. Llavors, això serveix per absorbir la radiació ultravioleta, no? Llavors, no arriba tanta radiació a l'ull. En canvi, les persones joves no entenen, el seu cristallí és transparent. A part, si mireu un adolescent, un nen petit té unes pupil·les grans, les persones més grans, cada vegada la pupil·la és més petita. Contra més gran la pupil·la, més llum entra dintre de l'ull, no?
1: Per tant, ens posem les ulleres, un, dos, tres minuts com a màxim,
6: sí,
1: mirem...
6: màxim i treure.
1: I com ens les traiem? Hi ha alguna manera indicada? No. Mirant a terra,
6: no mirar el sol. El cas és no mirar el sol. O sigui, l'important és no mirar el sol. Vale?
1: Si, pel que sigui, no ho hem fet bé, jo crec que és molt difícil fer-ho malament. Però si algú no ho fa bé i, per tant, pateix alguna lesió als ulls, és algú que es noti ja de forma immediata o els efectes surten al cap d'unes hores, dies?
6: No, a veure, una no fa mal. La cremada per ultraviolats a nivell de la retina, la part central de la retina, que el que els oftalmòlegs diuen màcula o fòvia, que és la part central de la retina, que és per on nosaltres mirem. O sigui, quan tu mires la cara d'una persona, els ulls, nas, la boca, estàs mirant a través d'aquesta part central. Doncs una petita cremada aquí, de moment d'entrada, no es nota. Triga entre 2 i 6 hores en què tu notis, i què és el que notes? Una taca. Un atac al centre. Allí on tu estàs mirant, doncs aquest nas, aquesta boca, aquests ulls, no ho veus. No veus a la persona, no la defineixes bé. I això passa amb els dos ulls. Però ja us dic, no és immediat, és entre les 2 i les 6 hores. I no fa dolor. Llavors aquest és el gran problema. Què passarà? Com que això són les 8:30 de la nit, doncs molta gent s'adona compte l'endemà al dematí, quan se desperti, que si realment tenen aquesta retinopatia, doncs que veuran aquesta taca. On han d'anar? Un servei d'oftalmologia.
1: La Mònica Usart també comentava abans una cosa que crec que és interessant destacar, que és que avui el sol no és més perillós que un altre dia pel fet de ser l'eclipsi. És a dir, és perillós igual. El contacte directe amb la llum dels rajos solars és igual de perillós avui que qualsevol altre dia. No és que avui estigui potenciat d'alguna manera.
6: A veure, la radiació ultravioleta oscil·la al llarg del dia, o sigui, és màxima al migdia, a les 12 del migdia del sol, i és mínima cap allà a les 8 de la tarda, que és quan se posa, no? O sigui, a les 8:30, doncs la quantitat de radiació ultravioleta que ens arriba és molt més baixa que no passa al migdia, per això és menys perillós. Per això no et deixa de que si t'afecta la retina i si estàs prou temps exposat mirant la llum del sol, t'acabi sense ulleres, sense protecció, t'acabi afectant. Una altra cosa, pot ser que estigui núvol, no ho sabem. Si són núvols com hem tingut ara fa dos dies, doncs escolta'm, s'ha acabat perquè no veurem res. Però si són núvols primers, més o menys, que te dona la sensació, dius, encara estàs veient el sol, poseu-se les ulleres perquè la radiació ultraviolada travessa els núvols i t'arribarà a l'ull exactament igual.
1: Pels qui vulguin veure l'eclipsi amb els petits de casa, alguna recomanació per assegurar-se que es posen
6: correctament? Sí. Més que posen, penseu que aquestes ulleres quan se posen no veu res. Si un nen li poses una ullera que no veu res, automàticament intentarà mirar pel damunt, per sota, a veure què passa. Vale? S'ha d'estar molt atent de que, a veure, estem parlant de nens 8, 9, 10 anys, si són més grans ja ho entenen, no? Però 8, 9, 10 anys que són, i més petits tampoc ho miraran. Sobretot que estiguin amb les ulleres posades tota l'estona, que quan estiguin mirant el sol, que no se les treguin. I això sí, en pic deixin de mirar el sol, treure-les perquè a la que juguin per terra és que tropeçaran i cauran.
1: No sé si voleu fer alguna pregunta, Clara, Rodrigo o Ricard? Sí, jo crec que ha quedat també molt clar el que he dit.
4: Jo crec que el tema aquest dels 3 minuts, d'anar mirant un màxim de 3 minuts, entenc que es pot anar...
6: És aproximat, sempre són horaris aproximats. L'important és no estar tota, no estar una hora mirant com se va tapant el sol. No té sentit, perquè ja us dic, a través d'un telescopi, doncs mira, el que sigui aficionat i sigui astrònom, doncs això els agrada, no? Però a través de les ulleres és que veureu el sol com una moneda de 10 cèntims i que es va tapant a poc, no té molt de sentit veure-ho molta més estona. Clar. Esteu un minut, 3 minuts, baixeu la mirada, gaudiu del lloc on esteu, i després al cap d'una estona torneu a mirar com se va tapant, no? I el que és bonic és ja a la fase final, que és quan se veuen l'anell de diamant, doncs sí, mirar en aquell moment que ja està a punt de ser l'eclipse total i després treure's les ulleres.
1: En el moment de l'eclipse total. Pere
6: Romero. En el moment de l'eclipse total.
1: Ara crec que ho diré bé. Professor de la Universitat Rovira i Virgili i sí, coordinador del grup de recerca en oftalmologia de l'Hospital Sant Joan de Reus.
6: Cap de servei.
1: Cap de... Mai!
6: Cap de... Mau, certa. I membre, sobretot, perquè si no, després també rebré, membre del grup de recerca de la Societat Catalana per l'Eclipse, de la Societat Catalana d'Oftalmologia. Si no, m'ha rebut...
1: Ah, és que té vostè un currículum que déu-m'hi-do. Senyor Romero, clar. Moltíssimes gràcies i bon
6: gràcies
1: eclipsi.
6: Gràcies a vosaltres. Vale, moltes gràcies. Vinga, adéu, bon dia.
1: Adéu, bon dia. Són les 10:30. Sí, està fent fortuna aquest final... Bon eclipsi.
17: Bon eclipsi.
4: Ai, bon eclipsi, que maco.
1: M'agrada molt com a concepte. Per cert, us comento una cosa important. L'empresa que ha muntat la infraestructura de tot el tema d'internet pel programa especial que estem fent aquí a Roquetes, a l'Observatori de l'Ebre, que és una empresa que es diu eports internet, eports internet, ens han dit que regalen 400 ulleres per aquell qui les vulgui. Hi ha algú que digui, hosti, m'interessa. Doncs saben que han d'anar tenen dues seus, eports internet, una a l'Ametlla de Mar i l'altra a Tortosa. Tenen 400 ulleres disponibles entre una seu i l'altra, i les regalen. Tothom qui vulgui anar cap allà, que sàpiga que tindrà disponible altres ulleres. No començarem lo d'ahir, perquè no, estem aquí a l'Ebre, estem una mica... O sigui, no tenim prou recursos, perquè va ser fantàstic, insisteixo, el que vam fer ahir, però mira, sí que us comento molt ràpidament que a Barcelona ens han fet saber que la farmàcia Laguna 24 Hores de la Sagrada Família i que la farmàcia Dasca de l'Hospitalet del Llobregat, això és a la Rambla Marina, 441, també tenen ulleres disponibles. Per tant, queden poquetes hores, però encara n'hi ha disponible. Són 12:45, fem una pausa, i ara si el Jordi Balaguer no em fa cap altre gest, amb els dits i això, ara m'ha fet el gest de la càmera, per tant, vol dir que ara sí que podem saludar, us hi dic, a l'Antoni Cladera. Ell és fotògraf naturalista i cofundador d'una aplicació que es diu PhotoPills, i li direm... Manera segura de fer fotografies a l'eclipsi i ja que estem, de dir, escolta, la Lluna, hi ha alguna manera que amb el mòbil ens pugui quedar mitjanament presentable i que no quedi aquell borrany ple de píxels tot negre i un de blanc? Ara, de seguida. Un moment.
18: RAC 1. Hi ha emocions que desapareixen i n'hi ha d'altres que deixen rastre.
17: Aquest estiu, el Festival de Torroella et convida a viure una experiència única amb Daniil Trifonov, Nadine Sierra,
18: Mahler Chamber Orchestra, The Thalys Scholars, Freiburger Baroque Orchester i els grans noms de la música internacional.
17: Del 31 de juliol al 21 d'agost, 46è Festival de Torroella.
18: L'amor també deixa rastre. Entrades a festivaldetorroella.cat.
19: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
20: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
19: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
21: Torna la revista Solo Moto, amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
22: Posar la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Per a sol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, en bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem...
23: Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí a aturar-se. Repsol.
24: Tiri, tiri, tiri. Ja que tu també estàs gaudint de RAC1, escoltem això junts.
25: Clar, tipus directe, si ajuntes les teves assegurances de cotxe i llar amb la fórmula cotxe casa de línia directa, estalvies directament.
24: Bona fórmula, eh?
25: I a més millorada amb la nova assegurança de llar. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
26: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
27: Tria pernil ibèrica 4 amb 89 i estalvia un 18%. I amb Lidl Plus 250 grams de pop cuit a 7 amb 99 i estalvia un 19%. Lidl, val la pena.
14: RAC1 i la Generalitat de Catalunya us estan oferint el món a RAC1 des de l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes.
16: El perquè de tot plegat.
1: En aquesta zona de la P7, són les 10:40, continuem fent en directe el món arreglat des de l'Observatori de l'Ebre. En la P7, en aquesta zona on hi havia hagut aquest accident, la zona de Castellbisbal en sentit sud, en sentit Tarragona, s'està reduint mica en mica la cua. Quan hem connectat amb el Servei Català de Trànsit, la Mireia Camats ens explicava que eren uns 5 quilòmetres de retenció, ara s'ha reduït en un, per tant, ja estem parlant de 4 quilòmetres de retenció ara per ara, per tant, va millorant la situació. Mònica, Martí, una cosa que us volia preguntar és allò de la temperatura, això sí. Sabem exactament de quan podem estar parlant la caiguda en graus en el moment en què s'amagui completament el sol, Mònica?
3: Investigant una mica, jo he vist que hi ha hagut eclipsis en què la temperatura ha caigut més de 7 o 8 graus, sobretot després de l'eclipsi, uns 5-10 minuts després de la totalitat d'aquest eclipsi. El que passa és que és una variable que depèn molt de les condicions que hi hagin i del moment del dia, perquè penseu que aquest eclipsi que tindrem nosaltres és durant la posta de sol, que ja és un moment en què la temperatura ja ha anat baixant. No és a les 12 del migdia que pots tenir aquestes temperatures més màximes i més disparades. Aleshores, jo crec que potser l'efecte no serà tan bèstia com si fos al centre del dia. Sí que és veritat que també hi ha una afectació en la humitat, perquè quan baixa la temperatura, doncs la humitat relativa pot pujar, i també depèn molt de la nuvolositat, perquè tu un dia de cel tapat, doncs també la temperatura puja menys, o quan de sobte es forma una tempesta i descarrega, també hi ha una variable que és la temperatura que canvia molt. Per tant, tot depèn del lloc on estiguis, de la situació, però és veritat que l'efecte no és tan bèstia com si fos al migdia.
2: Jo crec que serà interessant, en aquest sentit, el que explica la Mònica, seguir-ho a través de les dades que tindrem del que farà el Servei Meteorològic de Catalunya, amb aquest radiosondatge, amb aquest llançament dels globus sonda, que ens permetran tenir informació abans, durant, després, vull dir que l'estudi i les dades que s'analitzaran després, realment pot sortir una cosa molt, molt interessant, inèdita en les nostres vides, sí.
1: A veure, Clar Dèvol, tu saps fer fotos a la Lluna amb el mòbil?
4: Jo passo bastant de fer fotos amb el mòbil en general.
1: En general, eh?
4: En general, avui potser em faig la típica foto amb les ulleres per tenir el record, però no penso fer fotos amb pràcticament res. És a dir, vull viure jo... Em posa molt nerviosa la gent que als concerts puja el mòbil i només està pendent del mòbil fent vídeos. I avui jo crec que no passarà això, però espero que no passi, que la gent tampoc estigui tan pendent. Però entenc que s'ha d'ensenyar bé si algú la vol fer, sí. Però no gens.
1: I sobretot amb seguretat.
4: Sí, evidentment, sí, però, sí.
1: Rodrigo, tu tens traça, gaire traça, fent fotos amb el mòbil?
0: Mira,
1: no?
0: la meva dona pateix molt les meves fotos, o sigui que no per bones, per el contrari.
1: Anava a dir, per quantitat o per qualitat?
0: Per la qualitat, o sigui que crec que avui tampoc seré el millor fotògraf i procuraré gaudir de l'eclipsi.
4: Deixem fer els fotògrafs avui.
1: Sí. El Ricard sí que té més pinta a fer bones fotos, sí o no?
5: No creguis, eh? També sóc una mica escèptic, perquè a vegades sempre que veig un paisatge després li fas una foto amb el telèfon i sembla una foto així com torçada, que es veu com a menys, és una mica estrany, això sempre passa.
1: A mi una cosa que un dia em van dir un truc que em va obsessionar moltíssim i a partir d'aquí crec que he millorat amb l'enquadrament de les fotografies. Quan fas una foto al mar, importantíssim, està molt bé jugar amb la línia del mar, la línia de l'horitzó del mar, posar-la recta. Llavors, agafant la referència de l'horitzó del mar, tota la resta se't recol·loca correcta
4: sí,
1: a la foto.
4: Sí, perquè és terrible la gent que fa les fotos tortes, eh? Això, sí. Ja et pots tenir bona càmera, sí. Que... Sí. Sí.
1: Qui segur que no fa fotos tortes, ni molt menys, és el fotògraf naturalista i cofundador de l'aplicació Photofills, Antoni Cladera. Bon dia i moltes gràcies, Antoni.
7: Bon dia des de Menorca. Com esteu?
1: Molt bé, i tu?
7: També. Mira, preparant-nos... Calmant els nervis, tot i que n'hagis vist tantes d'eclipsis, no puc evitar posar-me en tensió, però positiva.
1: Soc quants n'has vist d'eclipsis, tu, Antoni?
7: De parcials, molts, 4-5. De totals, el 2017 a Oregon i el 2024, just fa res, a la illa del Príncep Eduard, a Nova Escòcia i Canadà.
1: Home.
7: Totals. Mm-hmm.
1: Això que he explicat de la línia de l'horitzó del mar és bon truc, no? Per que et quedi la foto amb una... perquè no et quedi torçada?
7: Sí. Jo estic d'acord amb la companya...
1: Un sí dubtós, eh?
7: Sí. Jo amb això som molt... Dic sempre les veritats, o les meves veritats i els meus consells. Estic molt d'acord amb la companya que ha dit de que jo sempre faig la broma de... Escolta, per què no poses un poal a la dreta, així l'aigua de l'horitzó te caurà dins el poal i no te caurà amb el terra, no?
1: Clar.
7: Això és important, això, primer, intentar tenir l'horitzó ben recte i el que has dit tu està superbé per la gent que comença, però de cada vegada més han d'anar jugant amb els terços, amb la composició, val? Perquè si sempre posam al mig la línia de l'horitzó, clar, tenim una simetria que a vegades és una mica incòmoda. Val? Yeah. Per tant, jo sempre poso a l'horitzó, intent, un terç per davall i un terç per damunt, depenent de si el cel és xulo o no.
1: Val. Ara ja serà el següent pas. De moment vaig jugant amb la línia i...
7: Clar que sí.
1: A veure, Antoni, la precaució per davant... Algú que digui, mira, faig una fotografia al moment de l'eclipsi, es tregui les ulleres per fer la fotografia, si mira el sol a través de la pantalla del mòbil, pot tenir algun problema, també, o no?
7: Val. Primer hem de tenir clar, ho has dit molt bé, però hem de tenir clar mirant un eclipsi a la parcialitat, val?
1: Sí.
7: O a la totalitat, ja sabem que ets segur, però a la parcialitat, a molt de puestos com a Barcelona, que estaran a un 99,9%, que no és un 100%, que no és un 100%. Per tant, aquí també és molt important, és parcial, no és total. Val? I el sol mos envia els seus rajos invisibles, infrarrojos i ultravioletes. Què passa aquí? Que si jo mir la pantalla del mòbil, és igual que si mirassis la pantalla de la càmera mirrorless, perquè mos facem una idea, no? De que no sigui reflex a la càmera. Llavors, et segur, mentre tu no miris a ull nu el sol, tu pots mirar a través de la pantalla, però amb molta precaució. Amb una pantalla que t'hagis pogut fer de cartró, d'un altre sistema, perquè el mòbil és molt estret, d'acord? ¿Vale? Ah. I la nostra vista es pot guiar cap al sol. Tant, en aquest cas sí que és perillós. Si s'ha de posar, si se vol mirar amb el mòbil, jo el posaria de manera que el mòbil estigués en mode paisatge horitzontal, val? Per abarcar, per cobrir-nos més els ulls i, per favor, fer una pantalla, inclús aferrant una tela petita per tapar-nos el cap i mirar a través del mòbil. A molts ens semblarà una barbaritat, però és que si no és, i quan més avança l'eclipsi, que el servei no envia la senyal als ulls perquè es tanquin, com més tanquem els ulls oberts i més la pupila que ens dilatarà, entrarà el rajo de sol perfectament cap a dins la màcula i mos pot fer una ferida. La veritat és aquesta. Saps? Per tant, sí i no, digues. Perdó.
1: No, ha quedat claríssima l'explicació, Antoni. De
7: sí,
1: debò.
7: Gràcies.
1: S'ha parlat molt també de que fins i tot s'hauria de posar alguna mena de filtre per protegir la càmera del mòbil. Això és així?
7: Exacte. Lo que les ulleres són els nostres ulls, vale? Els filtres que es poden fer del material de les ulleres són la protecció del nostre mòbil. Vale. La retina, que mos entenguem, entre comates, la retina del mòbil és el sensor, el que capta la informació i el que capta la llum. Per tant, si al sensor li enviam un excés de llum i, sobretot, una llum invisible, un espectre infraroig i ultravioleta, a la parcialitat, sobretot quan el sol ja està allà per damunt de 5 graus, 6 graus, 7 graus, llavors és aquí hi ha perill. Per tant, recoman que es pugui sempre unes ulleres com a filtre o un filtre pel mòbil.
1: I aquest filtre com el puc obtenir? On es compra això?
7: Sí, bueno, la veritat és que a Espanya està ja tot...
1: Tot esgotat,
7: ja
1: no igual que les lloc. Ulleres, no?
7: Exacte, igual que... Però sí que si tens ulleres els pots retear i posar la forma del tu saps, segons quins mòbils tenen tres càmeres, vale?
1: Sí.
7: Sabre quina és la càmera que compraré, per exemple, el per 5, si la vull ampliar, o el per 2, i llavors el que hem de fer és tapar aquella càmera amb el filtre, amb una gafa d'estendre, no sé, amb una pinça d'estendre, basta, però que aquest filtre tapi l'objectiu perquè la llum no entri dins el sensor. Vale?
1: Però ja... és que... Has dit una cosa molt interessant, que és, si fas el zoom, no?, del sí, per 2 a l'hora de fer la foto amb el mòbil, o per 5 fins i tot,
7: exacte,
1: es fa servir una càmera diferent al nostre mòbil, dels que en tenen 3 o els que en tenen 2, per exemple?
7: Exacte, els que tenen 3 càmeres, per exemple, sempre solen ser unes longituds focals, per exemple, xerraran d'un iPhone 16 o un altre, no m'ho xerrar de marques, però bueno, s'ha d'entendre això, no?, que tenim una longitud focal de 13 mil·límetres, que és molt angular, de 23 mil·límetres, i llavors ens anem al zoom a tope, que són 100 mil·límetres. Com menys espai abarcam, com més mil·límetres té aquesta lent, més fa l'efecte lupa i més perilloses. Com reconèixer quina càmera amb del mòbil? Simplement posant el per 5 i posant el dit davant la càmera. Si se queda fosc, és aquella. Vale? I és aquella que podem marcar, jo sempre ho marco pels companys i els amics amb un rotulador, és aquesta que has de tapar amb el filtre. Vale?
1: D'acord.
7: Tenint en compte que no, les altres no les has de, no les has d'activar. Si tu vols mirar amb un, per exemple, amb el per 5, no?, el zoom per 5. No sé si m'he explicat bé.
1: Sí. Clar, l'altre dubte que se'm genera, si ara parlàvem, no?, amb el Pere Romero i ens deia que a través de les ulleres el que veurem amb els nostres ulls és el sol com una moneda de 10 cèntims, com a molt. Clar, si volem fer una foto i li posem el filtre de les mateixes ulleres, així una mica retallat i això, realment... Sí. Què fotografiarem?
7: Vale, molt bona pregunta. Això és una de les coses que a vegades no entenem. I és el que nosaltres, diguem, els filtres de les ulleres són com els filtres fotogràfics. Lleven al rededor de 16 passes de llum. Per ser més exacte, 16 passes i mitja de llum. Clar, això és una barbaritat. Val? Això el que fa és que tot el rededor del sol quedi negre, perquè no hi ha llum, i el sol sigui el disc lluminós. Per tant, veuríem tota la pantalla negra i un cercle, depenent del zoom que emprem, més gros o més petit. Val? De color taronja, sobretot, perquè aquestes ulleres de polímer, vale? D'aquest material, tenen aquesta dominant taronja. Val? Sí. Entonces, això sí que és molt important. I si me permets, també, no sé si toca ara, si ho voldries demanar més tard, és molt important, tots els mòbils, siguin Android, siguin iOS, siguin el que siguin Google, el que siguin, tots, si pitjam a la pantalla, per on fer les proves quan vulgueu, avui mateix, no, és molt fàcil, si pitjam a la pantalla amb el dit durant un segon, ens apareixerà un requadre quadrat que el que farà serà bloquejar el foco i bloquejar la llum. I a la dreta ens apareixerà una escala que podran nosaltres manualment fer-la més clara i més fosca.
1: És així, a veure, pensada. Vaig a fer la prova en directe.
7: Sí.
1: Jo he encès la càmera. Estic enfocant el Vinaixo i el Martí Oliveres.
7: Vale.
1: I he d'apretar a la pantalla.
7: Apretes a la pantalla. El sol està molt en fora, està a 1.500 milions de quilòmetres, vull dir, enfocarem segur, val? Però tu apretes la pantalla i veuràs que t'apareix un quadrat.
1: Sí, ho veig.
7: Aquest quadrat a la dreta, segons el mòbil que tinguis, té com una ratxeta que va i ve, la veus, a la dreta, que té com que el pots anar per amunt i per avall?
1: Sí. Ara.
7: Vale. Idò, sí. Si vas per amunt, sí, damunt d'aquest redil, veuràs que la foto se't fa més clara, que ho veus?
1: Sí. Sí.
7: I si vas per avall, la foto se't fa més fosca. Exacte, per tant, el més segur que hauran de fer, el qui vulgui fer la foto amb el mòbil, és apretar aquest bloqueig, ja està enfocat. Mentre apareix aquest quadrat, tu no has d'enfocar ni el mòbil, ni el mòbil tornarà boig. L'únic que has de fer és baixar un poc aquesta exposició, val? I quedarà un sol taronja, quedarà un sol xulo.
1: Val. Per exemple, jo ho estic provant amb iPhone perquè la gent ho sàpiga, surt al quadrat i al costat, el primer que surt en el costat dret és el sol, precisament, surt un simbolet del sol.
7: Exacte,
1: el simbolet del sol us surt aquesta franja que explica l'Antoni que podeu pujar i baixar per enfosquir. No sé si algú aquí a la sala que tingui un mòbil Android.
4: Sí, funciona.
1: Igual, és el mateix amb l'Android?
7: És el mateix.
4: Llavors, és un sol que puja i baixa com l'orientó quan edites fotos.
1: Perfecte. I ho hem de tirar una miqueta cap avall per enfosquir.
7: Vale. Però en aquest cas, el que fem és no editant, sinó el que fem és directament en l'òptica real, física, del mòbil, estem alterant l'entrada de llum. I això és molt important. Val?
1: Val.
7: Llavors, a la vegada, si vols fer ara la prova també, si tu tens un espai on tinguis ombra, on tinguis claror, si tu pitges el lloc on tens ombra, vale, la part clara se't cremarà. I al revés, si tu pitges amb el dit on a la part clara, la part fosca se't quedarà totalment negra.
1: No sé,
7: si vols
1: no sé
7: fer la prova, en directe.
1: Toni, perquè ja estem en una sala molt ben il·luminada. Està molt bé.
7: Cap problema.
1: És un quiròfan, pràcticament. I... Ai, ara hem apagat els llums. Espera, val. Ara, clar, enfocar, mira. Ara hem apagat els llums. Estem fent una cosa... Ara la gent deu estar pensant, què fan aquests? Ara hem tacat els llums de la sala, enfoco cap a la porta, que és una porta d'aquestes que deixa entrar la llum, amb vidriera.
7: Vale. I... Enfoques, no, pitges, només pitges. Només pitges.
1: Pitjo a la porta, a la part de la llum.
7: A la claror. Vinga, veuràs què passa.
1: Sí.
7: Tot quedarà fosc.
1: Ah, sí.
7: I la porta... Vale. I d'ara...
1: Sí, sí, sí.
7: Pots dir... apunta el dit a una part fosca de la sala.
1: Ara tot ha anat cap allà, digues.
7: Exacte. La porta s'ha rebentat, que sí? De llum.
1: Sí, sí.
7: Exacte.
1: S'ha cremat molt.
7: Així funciona l'exposició del mòbil. Per tant, hem de saber jugar amb aquell solet d'exposició més, exposició menys, i saber si vull fer el paisatge o si vull fer la foto dins de la pretotalitat, encara podem amb el mòbil, no passaria res si fem una foto, val? Podem triar quina llum volem. Val? Si la llum del cel o la llum del terra.
1: Val.
7: M'hagi explicat, també.
1: Sí, sí, sí, de debò, Antoni, sí.
7: Sí, sí.
1: Expliques meravellosament bé. Mira, una altra pregunta, que jo crec que tots ens hem trobat intentant a vegades fer una foto, una posta de sol. O a vegades quan fas una foto a l'aire lliure i enganxes una miqueta al sol. Aquell puntet verd, aquell puntet verd que es cola a mitja imatge.
7: Sí.
1: Hi ha manera d'eliminar aquell puntet verd?
7: Això. Sí. Per començar, la primera cosa que hem de fer quan anem a fer una foto és fer net els objectius. Vale? Sí. Fer net amb un trepet, amb una... no amb la camiseta, perquè a més avui que hi ha un humitat horrorosa, quedaria totalment avariada el ventall, quedaria la càmera ben empenyada. El que hem de fer és fer ben net les lents, i aquest puntet verd es diu flare. Flare. Aquest flare es produeix per simplement per l'entrada de la llum i la difracció de la llum dins els objectius. Vale. Com a literó, una de les maneres com podríem evitar aquest flare a una de llum seria posant la mà esquerra a dalt, a tipus visera.
1: Ah, com...
7: Perquè clar. No hi ha... Exacte, perquè no entri llum a la part de l'objectiu, vale? Una gorra mateix, saps? Una visera feta de cartó així en plan d'ai, saps? A vegades, quan està en directe, aquest puntet verd llavors l'hauríem d'eliminar pues, simplement amb una, donant una opció o geminar i un puesto, elimina el punto verde de la foto i te'l lleva instantani. Sí, no t'altera. No, li has de dir que no t'alteri la foto, que només té allà el reflex verd. En aquest cas sí que ho podríem aclarir. Perquè el sol ve directe. Quan ve directe el sol, no va bé el tema visera. Saps què t'ho vull dir? No podem tapar el mòbil, no? Perquè el sol ve directe. Però quan està més amunt, val? I nosaltres podem fer una visera al mòbil a la mà o amb una gorra i ja no entren aquests llumparàcites, aquests flares. Mm-hmm. Seria així. Mm.
1: Antoni, per anar acabant, el millor moment per fotografiar de l'eclipsi, diríem l'etapa prèvia, la totalitat o l'etapa posterior?
7: Els 20 segons abans de la totalitat és quan surten l'anell de diamants i les perles d'en Bailey. Per això és el moment màgic de veure com el sol ja fa l'últim raig per les muntanyes i cràters de la Lluna i ens dona aquesta entrada a la totalitat que... Bé, jo, mira, tinc la pell de gallina, només d'explicar-ho. Et dona aquesta barbaritat de baixada de foscor increïble. És brutal. És aquest, per això aquesta part és la més important, no? Mm-hmm. I sobretot, molt important enguany, tenim una sort increïble, si tot va bé, que el sol... els que estiguin a la mà, els que estiguin en visió a la mà, a la posta, el sol es posarà eclipsat. Es posarà a la mà i veurem mig sol, com una mitja lluna, posant-se a la mà. Això és màgic. Mm-hmm.
1: Antoni, on podrem veure, no sé si les compartiràs en alguna banda o així, les fotos que puguis fer d'avui al vespre?
7: Sí, mira, des de l'Instagram de Fotopils, allà els publicarem tot d'una que facem, perquè tenim gent per tot, tenim gent per Astúries, per Islàndia, i nosaltres mateixos tenim tres màsters de Fotopils que hem llogat tres barques i s'aniran a fer els fars de Favàrits, de Capelleria i d'Artruig des de més de 2 quilòmetres, per tenir un sol enorme, un eclipsi enorme darrere aquests fars, perquè Menorca és l'illa dels fars, no ens hem d'oblidar, no? I seria així, sí, seria de... Sí, i també a la meva Instagram, el meu perfil, que és @AntoniCladera, allà també podríem veure les fotos.
1: @AntoniCladera.
7: No, @AntoniCladera.
1: Ah,
7: exacte. El meu usuari és... És bàsic, Antoni Cladera, ja està.
1: Perfecte. I Fotopils, per qui no... Fotopils, per qui no ho sàpiga, és foto amb PH i Pils amb ella. És a dir...
7: píldoles fotogràfiques, no? Píldoles fotogràfiques.
1: Fotopils amb PH i amb ella. Antoni Cladera, de veritat, moltíssimes gràcies.
7: Ha sigut
1: molt interessant. I bon eclipsi.
7: Igualment, el que sempre dic, molta llum i foscor... Val? Que vagi molt bé. Que vagi molt, molt bé. Una abraçada.
1: Igualment, Dani, una abraçada.
7: Gràcies. Vinga, adéu, vagi molt bé.
1: Són les 11:02, pràcticament les 11:03. Connecteu un moment amb el Servei Català de Trànsit. Allà hi tenim la Mireia Camats des de primera hora per actualitzar-nos la situació a aquesta hora del matí a les carreteres catalanes. Bon dia, Mireia.
6: Hola, bon dia. Ens comencem situant a l'autopista AP7 i a retencions de Sant Cugat al Papiol al llarg de 5 quilòmetres en sentit Tarragona per un accident que talla un carril a l'altura del Papiol. Per tant, precaució a l'hora de circular per aquest tram. A la mateixa autopista AP7 hi ha retencions de Castellbisbal a Castellví de Rosanes en sentit sud i de Gelida a Sant Sadurní d'Anoia també per anar cap a Tarragona. A l'autopista AP7 hi ha intensitat a Tarragona en sentit Barcelona per tasques de reparació de danys a la via. També comentar-vos que a l'A2 hi ha retencions entre Castellbisbal i Abrera en sentit Lleida. A l'enllaç de l'A2 amb la P7 hi ha retencions d'Abrera a Martorell en sentit sud. A l'A2 hi ha Coajorba en sentit Lleida per obres. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Horta a Collserola en tots dos sentits, però sobretot en sentit Llobregat per obres. I a la Ronda Litoral hi ha Quadra Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Bon dia, Mireia. Fem una pausa. Tornem, ens actualitzem, acabem de tractar un parell de temes més amb la Clara Ardèvol, el Rodrigo Amirol aquí presents i el Ricard López a la distància, i hem d'anar fent encara fins a les 12, encara queden moltes coses. Un segon.
8: RAC 1.
9: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills per a sol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
10: Avui, a dia, la patata per només 3,49 la malla de 4 quilos. De debò, molt bé, dia.
11: La millor aventura de l'estiu fa milers d'anys que t'espera. Descobreix els museus i jaciments del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Els trobaràs a Barcelona, Empúries, Girona, Olèrdola i Ullastret. Viuràs experiències sorprenents al quilòmetre zero de l'arqueologia catalana, el punt de partida del teu estiu. Visita'ns a mag.cat.
12: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
15: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o a la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
28: Carglass canvia, Carglass repara.
29: Tornen els Electro Days del Corte Inglés. Fins al 19 d'agost tens fins a un 20% de descompte en una selecció d'electrònica de les millors marques.
30: Samsung, Asus, HP, Oppo, Sony i moltes marques més.
29: Mòbils, portàtils, televisors...
30: Fins al 19 d'agost, Electro Days al Corte Inglés. I Hypercor, aprofita-ho.
29: Consulta les condicions, les marques i els models que hi participen al Corte Inglés Ponés.
31: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
32: I és que amb Verisure tu també te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat, perquè la nostra alarma amb pany intel·ligent i cilindre antirrobatori d'alta seguretat protegeix el punt més vulnerable de casa teva, la porta, i és capaç de detectar qualsevol intrus abans que entri.
31: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
32: Verisure.
33: RAC 1 i la Generalitat de Catalunya us estan oferint el món a RAC 1 des de l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes.
34: El perquè de tot plegat.
1: 11 i 7, si us acabeu de llevar, heu de saber que... Què hem de saber, Marçuí? Bon dia.
35: Bon dia. Doncs que ja està en marxa el Pla de Protecció Civil pel seguiment de l'eclipsi tal com estava previst. Per ara, sense grans complicacions ni incidències, en el que serà, segons la darrera actualització del Meteocat, el millor dia per observar el sol de tota la setmana. El 112 a Reus ha seguit la compareixença de la consellera Parlon, l'Esteve Giral.
36: Doncs sí, si les previsions s'acaben complint, hauria de ser una bona tarda per observar aquest eclipsi solar total a bona part del país. No es preveuen, per tant, desplaçaments de darrera hora buscant zones amb menys nuvolositat. Aquesta, si més no, la previsió que té el govern ara damunt de la taula. Ha donat l'última hora, ara fa uns minuts, la consellera d'Interior, Núria Parlon.
0: servei de Meteocat, que també ens anirà informant doncs, de quina evolució tindrem. Abans ens deia que és el millor dia, ens ho deia abans amb el president, de la setmana, el millor dia per poder fer doncs, l'observació.
36: Amb el pla de protecció activat, com deies, en alerta de forma preventiva per l'eclipsi, per ara hi ha prou tranquil·litat. Segons els fluxos de dades de trànsit que s'estan analitzant, hi ha molta gent que ja s'hauria desplaçat, que per tant ja és a lloc per veure l'eclipsi. Crida la prudència des d'interior per l'elevat risc d'incendi forestal, especialment al sud del país, en una jornada amb temperatures que aniran escalant fins que arribi la tarda.
1: Gràcies, Esteve. Més enllà de l'eclipsi, el govern espanyol redueix a 75 els espanyols desapareguts a Colòmbia pel terratrèmol de dilluns.
35: Sí, en un primer moment eren 164, però aquest matí el ministre d'Assumptes Exteriors, José Manuel Álvarez, ha actualitzat la xifra. A més, també ha detallat que a hores d'ara no els consten ni ferits ni morts de nacionalitat espanyola.
2: Tanto la embajada como el consulado de España en Colòmbia están plenamente operativos y movilizados.

0: RAC1 i la Generalitat de Catalunya us estan oferint el món a RAC1 des de l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes.
1: I, per cert, que ja sabem com serà la tercera equipació del Barça aquesta temporada.
2: Sí, el Club Blaugrana l'ha presentat aquest matí. La samarreta d'estil retro combinarà tons verds i blaus turqueses i retrà homenatge a l'elàstica que ja van tenir a mitjans dels anys 90. Perquè us la imagineu, combina en vertical els colors verd fros i el cactus d'ast, separats per una línia zig-zag amb el logotip de Spotify al mig. Des d'avui ja es pot comprar en algunes botigues físiques i també a la botiga online del Barça i de Nike.
1: Com ho has dit, això? Quins són aquests colors? Verd
2: fros
1: i cactus què?
2: I cactus d'ast. Bàsicament, verds i blaus turqueses.
1: I punt, no? I deixem-nos de tonteries. Verd fros i cactus d'ast.
2: Aquest no em tenen oficialment.
1: Hi havia aquell mango... Mango, no sé, no me recordo com
2: sí,
1: era.
2: Sí, jo tampoc.
1: El de la temporada passada.
2: Sí.
1: Mango algo. Ho teníem molt clar la Laia Coll i la Marta Ramon. Que
2: sí, però ja no ens en recordem aquí.
1: El mango de la samarreta del Barça de la segona o tercera equipació de la temporada passada. Gràcies, Mar.
2: A tu, Sergi.
1: Mònica Usart, et deixo anar, perquè també tens un dia llarg per davant, i et sentirem també a la tarda entrant al Versió i a tot això. Gràcies pel matí d'avui i tornem a dir la frase que amb molt bon eclipsi, Mònica. Ai, Mònica, hola.
3: Hola,
1: t'estava dient adéu.
3: Sí, t'estava escoltant, eh?
1: Ah, vale, no sabia.
3: Sí, et deia que gaudiu molt del dia.
4: Què? Escolta'm, si aquí hi ha núvols jo pujo cap aquí Prades, eh?
3: Home, aquí t'espero, eh? El que necessitis.
1: Va, Mònica, fins després.
3: Una abraçada, fins ara.
1: 12 d'agost, eh? Aviat ja es van acabar les vacances, eh? Això ja no ho puc contestar. A veure, són les 11 i 11. Rodrigo, anem a confessar-ho. Tu ets del Madrid.
5: Soc del Real Madrid.
1: Expliquem-ho,
5: sí. No passa res. Si em permeteu la broma, l'eclipsi total és el que li ha fet el Rodri al Real Madrid
1: ara
5: aquest estiu.
1: Ara, bé.
6: Ah, bueno.
1: Bé.
5: Que ens ha deixat una mica traumatitzats als seguidors del Real Madrid.
1: A veure, digues, clar.
7: No, totes les bromes i memes que vindran amb metàfores sobre eclipsis a partir d'ara. Això
1: sí,
7: ja va passar el 1905, en setmanaris, ja com...
1: Ja hi havia molta conya,
7: sí,
1: amb això.
7: Sí, acudits gràfics i tal, doncs ja comencem. Sí.
1: Mira, avui qui s'ha sumat al carro amb això és la Carme Forcadell, que ha repiulat un mem on es veia una estelada.
7: Veu? Ai, sí, m'han enviat la meva tieta. Sí. És que ja està començant els chats de WhatsApp a enviar aquestes coses.
1: L'estelada era la lluna, sí. Representa, i tapant la bandera d'Espanya, el sol, no? I la Carme Forcadell ha posat... Aquest és el millor de tots. Rodrigo, com a merengue, el tema de Rodri és delicat. No? Us ha fet mal?
5: Jo crec que sí. O sigui, hi ha un discurs, no?, d'una part de l'executiva del Real Madrid que està traient-li una mica d'importància, però jo crec que hi ha una part de l'afició, entre els quals estic dintre, diguéssim, d'aquest grup, que estem una mica entristits, perquè Rodri era una peça important.
1: I el tema Mourinho, tants anys després, la cosa aquella, a vegades...
5: Bueno, he de reconèixer...
1: Segundes veces nunca fueron buenas...
5: He de reconèixer que, de la mateixa manera que ser del Madrid bueno, fa que tingui algunes contradiccions, això de Mourinho fa la mateixa sensació.
1: No, sí,
5: En principi no seria molt partidari del seu lloc, però crec que és un entrenador que pot acabar donant resultats.
1: Falta alguna cosa en aquest mercat de fitxatges al Madrid?
5: No sé, tampoc sóc un especialista. Jo crec que haurem de solucionar el buit que deixa Rodri. Sí.
1: Voleu dir alguna cosa més de l'eclipsi o voleu ja anar cap a fer-ho lloc?
7: Jo anava a afegir una cosa del tema de les fotografies,
1: sí.
7: I el tema de... Lligant el tema del FOMO amb el tema de les fotografies, Juan Evaristo Valls ha tret un llibre sobre el FOMO que es diu Jomo, i que explica que una de les coses que caracteritzen el tema del FOMO, que al final és aquesta voluntat d'acumular experiències, és també testimoniar-les, no? Tenir un testimoni en forma de vídeo, en forma de fotografia, que pugem a stories a Instagram d'aquesta experiència l'hem viscuda, no? I com a vegades això també connecta amb la qüestió de que aquesta obsessió pel FOMO de no perdre'ns res connecta amb una espècie d'aversió social que tenim a la por a la pèrdua. A la pèrdua de l'experiència i també a la pèrdua del testimoni d'aquella experiència de la fotografia. Què passa? Això fa que al final avui segurament passarà que molta gent, i aquí excloc els aficionats de la fotografia o els

0: fotògrafs professionals, que s'entén més, no? Uh-huh. Però molta gent tindrà un munt de fotografies a la seva galeria bastant absurdes o intents de fer una bona foto de l'eclipsi, i al final acabem sempre com aquesta espècie de lògica de pagar diners a Google per tenir un emmagatzematge infinit de fotografies que no acabem mirant i que no sabem molt bé ni que ens recorden, tot per aquesta por de perdre les coses, com aquesta por a la pèrdua de, ai sí, quan vaig fer aquella cosa, sobretot tenia aquella fotografia de fa 10 anys que no la perdi, i al final la fotografia bona és una o són dos com a màxim. Sí. Canvi, acumulem, tot per tenir-ho i per conservar-ho.
1: I torneu a mirar-ho.
2: Ojo, cara, igualment, l'altre dia no me'n recordo ben bé qui em va explicar que ja existeix l'antifomo, que són com les ganes de perdre't coses per ser diferent.
0: El jomo, que és
3: el joy of missing out.
0: Que en general jo recomano molt el jomo, és a dir, sí, fem moltes coses per fomo i és millor perdre moltes més coses de les que ens perdem, però avui crec que no és un dia pel jomo.
3: Totalment.
0: Avui és dia pel fomo.
3: Però amb això de gravar, de fer fotos i de gravar vídeos, vosaltres realment ho recupereu? Per exemple,
0: concert. No, és concert. Que aquest és el tema.
3: Clar, concert, clar. La cançó preferida. Buah, la gravaré sencera. No, i tens un vídeo de 3 minuts 40 que no tornaràs a mirar mai.
0: No.
2: Clar.
4: Però ara ja els mòbils fan, o sigui, com el següent pas, no? Que és no és només que puguis guardar-lo, sinó que a més te recorda el gran moment que vas tindre en X data. I per tant, o sigui, ja te'l recupera directament, o sigui, sense que tu vulguis mirar-ho, ja el propi mòbil fa aquest moviment.
0: Sí, però jo crec que és aquesta por, aquesta versió social ostres, pot passar que no quedi, que només quedi a la memòria i recordar-ho i punt. Sembla que tenim un pànic absolut a això. Mm-hmm. I no sé com s'ha de solucionar, però sí.
2: Sí, no és veritat. Jo penso que la gent espera que algun dia estigui parlant del tema aquest i que ell pugui recuperar el vídeo justament en aquell moment perfecte.
0: Clar, però és molt paradoxal perquè vivim en un moment on aquest pànic és el més absurd del món, perquè tindrem 1.000 fotografies molt ben fetes i perfectes d'aquest eclipsi i que duraran tota la vida i que no les perdrem. Per tant, és el moment més absurd per tenir com aquesta obsessió perquè quedi testimoniat, perquè...
2: I que les faran professionals com el que m'ha entrevistat i no nosaltres, que les farem d'aquella manera.
0: Efectivament, clar.
4: En el fons, clar, la paradoxa és que quan tu vols fer una foto en un moment tan important, no és tan important el que està passant, sinó que tu estàs allà, no? Per tant, és el selfie, la forma de... Que és una mica complicat avui fer-se el selfie. Això no li hem preguntat al fotògraf professional com seria, però crec que és millor evitar-ho, per això que dèiem abans de la prudència també. Absolutament. Però que en realitat és més important no tu mateix que no el que està passant. I jo crec que, bueno, avui és un dia per gaudir del que passarà i no pensar tant en nosaltres mateixos.
0: I també compta amb la hiperestimulació, que és aquesta gent que no vol fer només l'eclipsi o veure només l'eclipsi, sinó combinar-ho amb altres experiències, concerts, sopar a les vinyes, sopar de luxe... que també com en aquest sentit de societat hiperestimulada. És a dir, és com una espècie d'intent de sublimar una cosa que ja és sublim en si mateixa i que crec que està bé veure-la i gaudir-la sense tanta parafernàlia al voltant. Però vaja, cadascú que faci.
2: De totes maneres, segur que vivim una odissea de telèfons, vamos, però 100%. És a dir,
0: cada
2: nit de Cap d'Any és pitjor. Vam començar amb uns vídeos brutals a París i l'any passat, recordo, vaig poder estar a Londres veient els focs artificials i tot, i sembla que vivim a una distopia, és a dir, és espectacular. Tothom grava, i és això, és que en quin moment miraràs el vídeo? Hi haurà un dia que estaràs al teu llit avorrit i diràs, vaig a veure aquell vídeo d'aquell dia que vaig anar a veure l'eclipsi. És que no té ningú sentit. No, jo no ho entenc, la veritat. I tothom grava tots els concerts sencers, que a més deu d'ocupar una memòria, que deuen de pagar una de pasta a l'iCloud, que deu de ser, vamos, impressionant.
3: I l'altre tema que es desprèn d'això també, ja en parlarem d'això, perquè ens anem, però estem parlant d'això ara i ja em sembla bé, però vull acomiadar la tertúlia perquè tenim encara temes de les que parlar. Però una cosa que també passa als concerts, aquella gent que grava en aquell moment, que clar, el que fa? Amb aixecant els braços, aixecant el mòbil, vol salvar la gent de davant. I tu el que fas, que tu estàs a darrere d'aquella persona que ja mereix 2 metres i ja t'estàs perdent la meitat del concert, si a més aixeca els braços per gravar i ja posa un mòbil davant de la cara, encara tapa més visió.
0: No,
3: aquest és un altre tema.
0: I jo una cosa que detesto absolutament és la gent que es passa al concert parlant, que no se sap les cançons, que no va a cantar.
3: Aneu a darrere, home.
0: Exacte, aneu primer a darrere, i que en el moment de la cançó que tothom se sap i que és el moment que saps que aquella persona penjarà a Instagram, vinga, puja mòbil i ara sí, ara és l'important, ara callo i ara em quedo escoltant i gravant.
3: Totalment.
0: Prou d'això, sisplau.
2: Sí, sí. Això passa molt, també, però sí.
3: Sí, sí, sí, passa amb tot en els esdeveniments en què hi ha gent. Va, són les 11 i 19, pràcticament les 11 i 20, ho anem deixant aquí, la tertúlia, eh? Perquè ara de seguida vull saludar a un enginyer d'aeroespacials i a una enginyera d'aeroespacials. Són el Dani i la Laura. I el dia per ells avui serà doblement especial perquè es casen. Avui a la tarda es casen. I estava tot previst, tot pensat, perquè coincidís amb el dia de l'eclipsi. Clara Ardèvol, Rodrigo Amirola i Ricard López, moltíssimes gràcies a tots tres. Ens veiem la setmana que ve.
4: Un plaer.
0: I vosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Bon eclipsi.
0: Bon eclipsi.
3: Ara tornem aquí amb la recuperació fins a les 12 del migdia. Un segon.
1: El perquè de tot plegat.
5: Raül, em vull separar.
6: Però què dius?
5: Canviaré el sofà per dues butaques elèctriques de Galeries del Tresillo. Una per a tu i una per a mi. Separadetes. Això sí, amb Beethoven seu amb mi. Descobreix les butaques de Galeries del Tresillo. Una selecció exclusiva amb la màxima comoditat i uns descomptes increïbles. Galeries del Tresillo.
7: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
8: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Peralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
9: RAC 1.
10: Ring, ring, ring. Joel, sóc el Marc Giró. Escolta'm una cosa, passar-me per l'Arc del Triomf al canvi climàtic? Me n'he anat a les Bahamas aquest estiu. He passat un estiu genial, m'ho he passat pipa. On tinc el cotxe? Estic a l'aeroport.
11: Ui, a mi què m'explica? Jo estic fent ioga ara.
10: Joel, mira, et penjo. Quina barra. Cloc. Ring!
12: Sí?
10: Esther, carinya, estic aquí que torno de les Bahamas i no tinc la limusina i el Joel, però no sé, es diu que està fent ioga. Estic a la Tandem Mineral 4.
12: Ui, just ara entro al club de lectura de Tolstoi i em sap greu, però no puc.
11: Tolstoi no era aquell que era amic de la meva mare?
10: Joel, a nosaltres estem gravant una promo. Tu trobes que Tolstoi va ser amic de la teva mare? Portem no sé quants anys fotent a la cosa que està del Vostè Primer.
13: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró.
10: La promo aquesta és una merda. Mira, no tornem-hi, punto, ja està.
13: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1 i la Generalitat de Catalunya us estan oferint el món a RAC 1 des de l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes. El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
3: 11 i 22. Martí, m'has anat comentant que el lloc on estem, aquest Observatori de l'Ebre, realment és bastant especial.
14: I tant, i tant. Ho han explicat al principi des d'aquí, des de l'Observatori de l'Ebre, però és que realment posar de manifest la importància d'aquest punt. No és un punt qualsevol. Tenim la sort de comptar amb aquest seguiment astronòmic i meteorològic, la història climàtica de fa més de 100 anys des d'aquest punt, amb dades continuades des del 1905, una sèrie històrica completa que tenim des d'aquest punt al cor de les Terres de l'Ebre, un punt a mig camí de Tortosa i del Massís dels Ports, que els tenim aquí a tocar, una zona que amb el canvi climàtic està canviant molt i que tenim aquesta pujada de la temperatura, aquestes pluges que sovint en parlem, de l'Ebre, que és una de les zones que ens preocupa amb aquestes pluges torrencials. Per tant, jo crec que estem a un lloc immillorable per gaudir d'aquest fenomen astronòmic del segle, i a nivell meteorològic doncs també ens fa molta il·lusió poder estar aquí, perquè n'hem parlat moltíssimes vegades d'efemèrides meteorològiques d'aquesta zona, de dades que ens fan arribar d'aquest observatori de l'Ebre, que està molt a prop d'això, de la capital, no?, de Tortosa, i per tant és un privilegi poder estar aquí.
3: Efectivament. Tu quedaràs a la tarda, no?
14: I tant, i tant. Jo em quedo fins que s'acabi l'eclipsi, en principi. El que faci falta, jo sí, aniré aquí aprenent, perquè està tot previst amb connexions, amb entrevistes amb el Versió. Si cal donar un cop de mà, doncs evidentment hi serem per seguir des de ben a prop aquest eclipsi, sí.
3: Ah, li he demanat al Pere Mas a veure si pot pujar un moment cap aquí a l'observatori, que ell també volia veure una mica l'entorn, i que ens expliqui a veure què tenen previst per avui a la tarda. Però abans deixem saludar a una persona i de seguida saludarem a una segona persona. Primer vull saludar el Dani. Bon dia, Dani. No el tenim. M'han comunicat des de Barcelona. A veure, ha fallat el... Em demanen un moment. Tu casaries el dia de l'eclipsi, Martí?
14: Ostres! Aquesta pregunta no me l'esperava, ara. Home, jo crec que s'hauria de planejar molt, com entenc que ens explicaran, perquè sí. És una cosa no, inèdita i ha de ser molt especial, si a més el perfil d'aquestes persones acompanya i té molt a veure amb l'eclipsi.
3: Enginyer d'aeroespacials.
14: Clar.
3: Que deve res,
14: Jo potser em casaria... Bé, clar, a l'altre cantó no hi tinc... No, a l'altre cantó no hi tinc la persona...
3: Per això.
14: No és el lligam, no? Llavors... No sé, una forta tempesta, alguna situació, allò... Alguna situació...
3: No, però això sí que no ho pots predir.
14: Els últims dies, exacte. És que és molt més fàcil en astronomia que en meteorologia, un casament.
3: És que em diuen que hi ha una mica de mala connexió amb el Dani i amb la Laura, també hi ha una mica els nervis del moment. A veure si anem a provar ara. Dani, hola.
6: Hola, bon dia.
3: Hola, Dani, què tal? Bon dia i enhorabona.
6: Moltes gràcies.
3: On sou, exactament?
6: Doncs estem molt a prop de León, a la Dehesa La Cenia, a pocs quilòmetres de Mansilla de les Mules.
3: Val, tu ets enginyer d'aeroespacials, és correcte?
6: Sí.
3: I t'interessen una mica, diria, com a mínim, els eclipsis, no?
6: Sí, bueno, aquests fenòmens doncs, tan extraordinaris i puntuals crec que costa que no interessi d'alguna manera a gairebé tothom.
3: A quina hora serà el sí, Bull?
6: Doncs aquí l'eclipsi comença a les 7:42 o 43 minuts, que la lluna comença a tapar el sol, i just la totalitat la tenim a 8:45, a les 8:28 aproximadament, fins a les 8:30, més o menys, uns 1 minut i 44 segons.
3: I la idea és que us enganxi tot, eh?
6: Sí, bueno, la idea és disfrutar les 2 hores aproximadament, que dura tot el fenomen, acompanyats de música, acompanyats de la família i els amics, que molts han vingut de molt lluny per veure-ho.
3: Quanta gent? Teniu quants convidats?
6: Doncs gairebé 200 persones.
3: Tots amb ulleres, entenc, clar.
6: Sí, home, important.
3: Mira, deixa'm saludar a l'altra meitat. Hola, Laura.
15: Laura? Hola, què tal? Bon dia.
3: Hola, Laura, bon dia. Com estàs?
15: Bé, molt bé. Aquí amb els preparatius ja.
3: Nerviosa?
15: Una miqueta.
3: Us heu vist amb el Dani o esteu fent allò de passar la nit separats abans de la boda i tot això?
15: No, ens hem vist, també s'han vist.
3: A veure, remuntem-nos un moment al principi, Laura i Dani, perquè la vostra història també té molt a veure amb aquesta passió per l'astronomia que ara ens estava comentant el Dani. Laura, explica'm com us vau conèixer.
15: Sí, doncs el Dani i jo ens vam conèixer a congressos de l'espai. De fet, vam anar a una a Dubai el 2019, que va ser quan ens vam conèixer més, i jo vivia a Madrid, ell vivia a Oxford. Vam estar un any així fent moltes aventures i coneixent-nos, i després jo vaig anar a Oxford a viure, i ja vam viure junts allà, i ara a Barcelona fins fa uns 3 anys així que vivim junts a Barcelona.
3: Quan vau decidir que us casàveu i els dos ja estàveu d'acord, de qui va ser la idea de fer coincidir la cerimònia, el casament, amb el dia de l'eclipsi?
15: Jo crec que del Dani.
3: Sí, va ser cosa teva, Dani?
6: Sí, bueno, diguéssim que li vaig demanar matrimoni amb prou antelació, jo crec, per poder preparar la cerimònia avui.
3: Ja. Clar, aquí hi ha una decisió important. Clar, aquí hi ha una decisió important, que és el lloc. Ara ens deies, Dani, no? que esteu a Lleó. Tu, Dani, ets de Tona. La Laura, si no m'equivoco, és de Lleó, i heu triat aquest Villomar a Lleó. Per què exactament aquest lloc?
6: Bueno, perquè Lleó és dels llocs més probabilitat de veure l'eclipsi en bones condicions. Sí que com més al nord i oest es vagi, millor, però també hi ha més probabilitat de núvols, no? De fet, l'Agència Espacial Europea ha escollit Lleó per fer un munt d'activitats. Hi ha un programa bastant, bastant extens avui i per tant, a nivell europeu s'ha decidit que Lleó és el lloc adequat i la Laura és d'aquí, així que nosaltres jugàvem a casa, en aquest sentit.
3: Esperem que no, i segur que no passarà. Però tenint en compte que és un dia especialment delicat a les carreteres, si hi hagués algú que no arribés per algun embús, ho teniu previst, això, o no?
6: Bueno, per prevenir una mica això, ja vam començar a escalfar motors ahir. De fet, vam citar la gent ja un dia abans. Ahir vam fer una preboda just davant de la catedral de León i la gran majoria de gent ja ha anat arribant aquests dies.
3: O sigui, ja els teniu tots bastant aquí ubicats, eh? Els teniu localitzats.
6: No tots, però gairebé tots.
3: Però gairebé. Que sigueu molt feliços. De veritat, gaudiu moltíssim del dia d'avui, que vagi tot superbé, i brindem per vosaltres una mica des de la distància. Laura i Dani.
15: Moltíssimes gràcies.
6: Moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres, gaudiu moltíssim. Són 11:45. Bueno, una història bonica, la del Dani i la Laura, de fer coincidir. M'imagino potser la cara de la Laura de pensar de... Ara vols dir que ho hem de fer coincidir amb l'Eclisi? Però no, sí, al final els dos amb aquesta passió. I 200 persones avui en ple Eclipsi, un casament com qualsevol altre. Uns tenen música directa, els altres tenen una lluna que es posa per davant del sol. Són 11:45, fem l'última pausa per la publicitat d'avui. Tornem amb Laura Pasqual, que... farem un repàs de sèries que tinguin a veure amb eclipsis, lluna... També hi ha hagut algun moment, em consta, a veure si és així o no, que ella s'ho ha fet venir una miqueta bé amb el tema de la foscor, una mica trames una miqueta més fosques, a veure quines sèries vinculades a l'eclipsi, al sol, a l'espai, a la lluna, al sol, ens recomana l'Alba. I a veure si el Pere Mas arriba a temps per fer-li quatre preguntes sobre tot el tinglado que tenen muntat per avui a la tarda. Un segon.
13: Avui, a dia, el llagostí gran cuit o cru per només 6,25 la caixa de 800 grams. De debò, molt bé. Dia.
16: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre, amb el lleu origen.
17: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
18: Quina gran notícia! La cerveseta d'oferta. Gaudeix del 20% de descompte en totes les cerveses, que t'emportes en un cupó que dona per molt. Només el 12 i 13 d'agost.
19: Un moment tan únic com l'eclipsi solar mereix viure'l en un entorn tan únic com el Delta de l'Ebre.
20: I per gaudir-lo amb seguretat, aconsegueix les ulleres homologades de Nomen gratis amb la compra del seu arròs bomba. Un arròs cultivat al Delta, un dels millors punts del territori per observar l'eclipsi solar.
19: Viu-lo amb el millor tàndem, el Delta de l'Ebre i Nomen, el sabor del nostre origen.
21: Ui, quin fred que m'ha agafat.
22: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta, que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'ONCE i t'agafa fred.
21: Ja, i més per aquestes dates, que no falta res pel sorteig.
23: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'ONCE. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
24: ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
25: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
26: I és que amb Verisure te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat. Perquè a més de protegir casa teva les 24 hores del dia, amb l'app podràs connectar-te a les càmeres i comprovar que tot està bé. T'avisarem si hi ha un tall de subministrament elèctric i, si necessites que algú entri a casa teva mentre no hi ets, podràs obrir la porta a distància.
25: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
27: Medishore.
13: RAC1 i la Generalitat de Catalunya us estan oferint el món a RAC1 des de l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes. El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
3: Passen 4 minuts de 11:45. Fer una nova connexió amb el Servei Català de Trànsit, amb la Mireia Camats, perquè hi ha aquests dos accidents que a més s'han produït bastant a prop un de l'altre a l'AP7 i sembla que es comença a acumular una miqueta més de trànsit. Mireia, bon dia de nou.
0: Hola, bon dia. A hores d'ara, l'autopista P7 i retencions de Cerdanyola al Papiol en sentit sud per un accident que ja s'ha pogut retirar i que fins ara tallava un carril. A la mateixa autopista P7 i retencions de Castellbisbal a Castellví de Rosanes en sentit sud i encara la P7 i retencions de Gelida Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud. A la P7 també hi ha intensitat a Tarragona en sentit Barcelona per tasques de reparació d'anys a la via que tallen un carril. A la P7 també hi ha retencions de Montornès a la Roca del Vallès en sentit nord. A l'enllaç de la 2 amb la P7 hi ha retencions d'Abrera Martorell. A la 2 hi ha Coajorba en sentit Lleida per obres. A la C32 hi ha retencions a Castelldefels en sentit Tarragona. A la T11 hi ha intensitat a Tarragona en sentit sud per un vehicle variat. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Hort de Collserola en sentit Llobregat per obres i la Ronda Litoral hi ha Quadra Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
3: Bon dia, Mireia. Anirem veient, evidentment, ja ho sabeu, el punt de cada hora, el butlletí de les 12, el butlletí de l'1 i després l'informatiu de les 2, el 14-15. Actualitzarem minut a minut tot l'estat del trànsit a les carreteres. Va, anem a parlar una mica de sèries sobre eclipsi i sobre lluna. Bé, per si algú viu sota una pedra i no se n'ha assabentat, aquest vespre hem de viure un esdeveniment històric a casa nostra, aquest eclipsi total de sol que ens està ocupant aquests últims dies. I per això avui l'Alba Pasqual ens vol parlar de sèries i d'eclipsis, ja sigui perquè hi juguen un paper fonamental en la trama, en la història, o perquè apareixen, podríem dir-ho així, metafòricament. Qualsevol excusa, al final, és bona. Alba Pasqual, molt bon dia.
1: Bon dia.
3: Sèries i eclipsis, sèries i lluna, sèries i fumada.
1: Sí. És difícil, Pensava que hi hauria més sèries sobre eclipsis o amb eclipsis com a esdeveniment principal, sí. Però no...
3: Jo t'he de reconèixer que en les setmanes prèvies a preparar l'estiu dèiem, bueno, clar, hem de buscar sèries, pel·lícules vinculades a la lluna, eclipsi, i dèiem, Crepúsculo!
1: Oi!
3: I ens quedàvem aquí.
1: Obra mestra. Obra mestra, Crepúsculo.
3: Però sèries sí, una mica, Hi ha sèries sobre eclipsis com a tal? Potser no.
1: No. Val. No hi ha. Fent periodisme d'investigació, sí, he descobert que no hi ha, però hi ha sèries on l'eclipsi o el concepte eclipsi juga un paper bastant important, perquè d'acord, al final la tele sempre s'ha sentit fascinada per aquesta idea de què passa quan la llum s'apaga, no? Totalment. Al final és un eclipsi i què amaga la cara fosca, que no podem veure.
3: Val.
1: O sigui que això, parlo de sèries on l'eclipsi és el motor principal de la història, però això, hi ha eclipsis literals, que seran les primeres, com a detonants, i eclipsis metafòrics, que això és un... Bueno, una tombarella que jo faig, metafòrica.
3: Oscuritat, sí, i tot això. Val.
1: Però està ben justificat.
3: Comencem amb eclipsis literals.
1: Literals.
3: Detonants de la trama, per exemple, Heroes, això és 2006, i la podeu trobar a Prime Video o a Sky Showtime.
2: Do you ever get the feeling like you were meant to do something extraordinary? I keep having these amazing dreams every time I close my eyes.
3: Sona molt, però ara no...
1: L'hem vist molt, sí, a la tele, sí, a més amb reposicions. És, realment va ser un fenomen en el seu moment, això, el 2006, i crec que és l'única de la llista que porta l'eclipsi a la seva pròpia essència, a l'ADN, perquè, de fet, a la portada, bueno, al títol, Heroes, la O, és un eclipsi, literalment. I és una sèrie que arrenca amb una veu en off que ens diu: recentment, gent ordinària de tot el món ha descobert habilitats extraordinàries. I quin és el desencadenant d'aquesta mutació? Doncs un eclipsi solar complet que es veu simultàniament tot el planeta, i aquesta foscor fugaç, no?, el cel funciona com interruptor astronòmic, això m'agrada moltíssim, que activa els poders de gent normal a ciutats com Tòquio, Nova York, Texas o Los Angeles. I Heroes és el que et deia, va ser un fenomen cultural absolut. No sé molt bé per què, perquè jo encara no l'havia vist en el moment que va rebentar, però crec que és un tema de la ciència-ficció i dels protagonistes joves, que eren molt desconeguts i que van acabar sent com persones molt, com es diu, estrelles en alza de Hollywood, com la Hayden Panettiere, crec que es deia, la protagonista. I en el seu moment també va triomfar molt per la seva narrativa dividida en volums, que això va funcionar molt bé, que emulava també l'estètica de les historietes gràfiques, no? I perquè va convertir al final un fenomen natural, com és un eclipsi, en un símbol de destí compartit, que això és una cosa que ens agrada molt, no? El recordatori de que quan l'ombra ens cobreix a tots, la humanitat es veu obligada a unir-se, a amigar-se. O sigui que Heroes realment, jo tinc un record com molt adolescent de veure-la, però em va agradar. Però crec que ha envellit una mica regular. Tot i així...
4: Això passa, eh?
1: Sí. La recomanaria com a riuatge d'estiu, crec. Sí.
4: Vale.
1: Sí, perquè és entretinguda, és fresqueta.
4: Doncs ja tenim la primera. La segona que proposa l'Alba és una de les grans sèries. D'aquesta sèrie se'n va parlar moltíssim, sí, en el seu moment, moltíssima gent amb llibretes fent croquis, esquemes, per
1: fort,
4: intentar
1: això,
4: entendre una miqueta la trama. Estem parlant d'una sèrie de Netflix, 2017, fa 10 anys pràcticament ja, de Dark.
5: El ayer, el hoy y el mañana no se suceden, sino que están conectados en un ciclo infinito.
4: Quina trama.
1: Quina trama. D'aquestes que també penso... La vaig entendre realment? O sigui, em vaig perdre alguna cosa, però bueno... És una sèrie que, òbviament, si parlem d'alineacions astronòmiques, cicles celestials i fets que es repeteixen de forma mil·limètrica cada certs anys, és obligatori parlar de Dark, que realment és la gran obra mestra de la ciència-ficció alemanya televisiva recent. Crec que després de Stranger Things, que és com la sèrie emblema de Netflix, uh-huh, Dark també es va convertir en una de les sèries, uh-huh, més importants de la plataforma.
4: Totalment.
1: De què tracta? Bueno, en termes generals, ens ubiquen en una petita i plujosa ciutat que es diu Winden, on la desaparició d'un nen al bosc desencadena doncs, un trencaclosques, no?, que connecta quatre famílies al llarg de diferents èpoques. Però Dark, el temps no avança en una línia recta, no?, sinó en això, un cicle còsmic immutable, no?, que és que cada 33 anys, cossos celestials i l'energia de la Terra s'alineen de la mateixa manera, obrint petites escletxes en el teixit de l'espai-temps que permeten creuar d'una dècada a l'altra. Això és com el logline de la sèrie. Difícil d'entendre, però molt disfrutona també, perquè utilitza també l'estètica de la costó... De la costó, estic bé, eh? De la foscor constant, he barrejat. De la foscor constant.
4: Ui, a mi em passa que no està res, que tranquil·la.
1: Dislexiada. I el concepte, no?, de l'eclipsi, per parlar-nos del determinisme i la tragèdia humana. És fosca... Però és que està molt bé, t'enganxa, mm-hmm, tant aquesta sèrie, i també és això, ens planteja si tenim lliure albir o si les nostres decisions ja estan eclipsades pel nostre passat i pel destí. Jo l'he de reveure, perquè no me'n recordo de moltes coses, però tinc un molt bon record de l'experiència seriefila de...
4: Yeah, jo aquesta trama tan rebuscada... Jo recordo de mirar-la, recordo de gaudir-la, però ara, si l'hagués de tornar... Ara em fa una bola tornar-la a mirar, precisament perquè sé que la vaig haver de digerir molt a poc a poc.
1: Ja, realment és complicada.
4: És complicada, és complexa, com a mínim. La següent, anem enrere en el temps, hem d'anar al 1997, en aquest cas és una sèrie d'animació i es diu Berserk. De què va aquesta?
1: No sé si ets molt fan de l'anime, t'interessa com a gènere o...
4: M'interessa.
1: T'interessa, vale.
4: He vist algunes coses.
1: Perquè porto això, dos títols que sí que també fan al·lusió directa a l'eclipsi, Berserk, i després parlaré de Sailor Moon.
4: Home!
1: Mitiquíssima, mitiquíssima. Sí. Porto les dues cares de l'eclipsi, la fosca i la lluminosa, perquè Berserk, que és la fosca, si parlem de moments traumàtics a la ficció provocats per un eclipsi, aquesta sèrie d'anime japonesa té el moment més devastador de la història, que és el conegut com Eclipsi de Berserk, basat en el manga de Kentaro Miura. Absolutament meravellós, aquest manga, super recomanat. Segueix la història de Guts, que és un mercenari solitari en un món medieval fosc, molt fosc, que arriba al seu punt de no retorn quan es produeix aquest eclipsi celestial d'origen demoníac. Con esto te lo digo todo. I en aquest precís instant, el sol s'amaga i les fronteres entre el món terrenal i l'infern es dissolen, i és un moment complicat pel protagonista. Ho deixaré aquí. I Berserk m'agrada perquè utilitza l'eclipsi d'una manera molt crua, que és un moment en el que la llum de l'esperança s'apaga per complet, no?
4: Sí.
1: I els personatges s'han d'enfrontar a l'horror. Molt bé, molt bona
4: sèrie. Esperem que no passi això aquesta nit.
1: No, home, no. Jo espero que no, però és molt bona sèrie.
4: I... La llum de l'esperança...
1: No. Sempre...
4: Que quedi una mica, ni que sigui.
1: No, però això, com a contrapunt lluminós, tota aquesta foscor tan crua, perquè realment l'anime és molt cru.
4: Sí, pot arribar a ser-ho molt, sí.
1: L'anime també ens va regalar un clàssic generacional molt conegut aquí, també,
4: sí,
1: i molt esperançador, com és Sailor Moon, que està creada per Naoko Takeuchi.

0: Fantàstica.
1: Quina bona intro.
0: Fantàstica. Ara deia, no ploraré sota la lluna. Ui, mira.
1: Home, tota la mitologia d'aquesta sèrie porta la lluna i els fenòmens celestials en el seu propi ADN, també, a Sailor Moon, els eclipsis, com el que articula realment un famós arc, que és el de Dead Moon Circus, ens mostra aquests moments de vulnerabilitat on les forces del mal intenten colar-se a la Terra aprofitant l'ombra, però tenim a la Sailor Moon per protegir-nos. I la sèrie també m'agrada perquè li dona la volta al concepte, no? Com la lluna ja no és una amenaça o una senyal de tragèdia, sinó un símbol suprem de protecció, en aquest cas, de protecció, d'empatia, de memòria històrica i també del poder femení com a força capaç de retornar la llum al món. És que m'encanta Sailor Moon, sóc una nostàlgica. És una sèrie que m'he vist tantes vegades i és tan maca.
0: Totalment, totalment d'acord. A veure, anem a la part metàfores de l'ombra.
1: Sí, metàfores.
0: Que és aquesta palla mental que sí. T'has fet tu, Alba. Però, d'entrada, et vull entendre. Llavors, ara tens aquí... Estic completament disposat a entendre't, però com que ja comences el recull amb una de les meves sèries preferides...
1: Ah, vale.
0: Per tant, escolta, endavant, comencem amb Severance.
2: Ok, go ahead and have a seat.
3: My name is Mark S.
4: I'm Ellie R.
5: My name is Irving B.
6: My name is Dylan.
0: Severance, que és Severance, pels amics, Separación.
1: Pels altres amics.
0: Apple TV, pels altres amics. Per mi és de les millors coses que s'ha fet en la...
1: Sí, eh?
0: En la televisió els últims anys. L'última dècada, com a mínim.
1: Vale, moment confessió, no he vist l'última temporada. Bueno, però perquè la tinc pendent, no perquè no m'agradi, perquè m'interessa moltíssim. De fet, bueno, me'n recordo que vaig veure el primer capítol i vaig pensar, això és massa teatral per mi, perquè hi ha aquesta posada en escena, no?, com una mica, doncs això, teatral, però després és que t'enganxa i no et deixa, suelta'm el brazo, però no
0: totalment,
1: ho fa.
0: Totalment, totalment.
1: Bueno, doncs això, deixo el cel,
0: sí.
1: Deixo els astres i entrem directament a la psique humana.
0: D'acord.
1: Que també té la part fosca, no?
0: Totalment.
1: O sigui, què passa quan l'eclipsi no té lloc a l'espai exterior, però dins el nostre propi cervell? Aquesta és la...
0: Ben jugat.
1: Aquesta és la voltereta. Però bueno, aquesta realment és la premissa de Severance,
0: sí.
1: Creada per Dan Erickson i dirigida amb precisió gairebé quirúrgica per Ben Stiller, que és un... geni absolut.
0: Totalment.
1: La sèrie ens presenta els treballadors de la misteriosa corporació Lumon Industries, els quals els sotmeten voluntàriament a un procediment mèdic que eclipsa la seva memòria de forma absoluta, no? Què passa? Que quan estan a l'oficina no tenen ni la més mínima idea de qui són fora, si tenen família o quines són les seves passions, i quan agafen l'ascensor, no?, per tornar a la vida real, per sortir al carrer, no se'n recorden absolutament de res de la seva jornada laboral de 8 hores.
0: Uh-huh.
1: M'agrada perquè això, Severance utilitza la figura de la cara oculta, no?, de la foscor, de la cara oculta de la lluna com a metàfora perfecta del món laboral contemporani, realment. Doncs dues meitats d'una mateixa persona, no?, que conviuen en un mateix cos,
0: uh-huh.
1: Però una meitat viu en la foscor absoluta respecte a l'altra i no s'interrelacionen en cap moment.
0: Uh-huh.
1: És un thriller claustrofòbic, molt elegant, perquè realment la posada en escena és una brutalitat,
0: uh-huh.
1: I molt inquietant sobre com el capitalisme i la feina pot arribar a eclipsar la nostra vida personal i la nostra identitat.
0: I enganxosa més no poder.
1: Enganxosa més
0: costa
1: no poder.
0: Costa molt deixar de veure-la.
1: Sí.
0: Una altra de les grans sèries, Black Mirror, Netflix. All the time you were on stage,
7: couldn't help picturing you.
8: No, no, that's brilliant, because sometimes you're a bitch.
7: Yeah, I didn't
1: mean that. Mira, jo continuo per aquesta línia de foscor quotidiana, vale? I m'agradaria recordar d'on ve realment el títol de la mítica sèrie de Charlie Brooker, això Black Mirror, que literalment és mirall negre.
0: Mm-hmm.
1: Bateja la sèrie així el creador fent referència directa a la pantalla fosca, freda i apagada del mòbil, del portàtil o de la tele...
0: Mm-hmm.
1: Quan deixem d'utilitzar-los i ens hi veiem reflectits.
0: Que bo.
1: Que això no sé si tothom ho sabia, però l'altre dia ho vaig buscar i molt, molt bon concepte. I això m'encaixa molt bé en l'imaginari d'un eclipsi, no? Com la tecnologia, els algoritmes i la necessitat constant de connexió s'han anat interposant entre nosaltres i la realitat tangible fins al punt d'eclipsar la nostra empatia, la nostra privacitat, mm-hmm. la nostra capacitat d'atenció, primàriament la nostra capacitat d'atenció, i també les nostres relacions personals.
0: Totalment.
1: I és una sèrie que a mi m'agrada, jo la reivindico, és veritat que les últimes dues temporades potser no han... sigut les més interessants. Sí que és veritat també que diré que quan va entrar en l'etapa Netflix potser va perdre una mica de pil, perquè quan era de la BBC la primera temporada és brillant, però tot i així és molt interessant. I ens recorda això, que a vegades aquest cos que tapa la llum i no ens deixa veure el món no és un astre, sinó és el nostre dispositiu telefònic. I que hem de tenir compte, perquè fa por, fa una mica de por.
0: Totalment. I acabarem a HBO Max, amb una sèrie que ara no sé si pronunciaré bé. La dius tu, Alba?
1: The Rehearsal.
0: Vinga.
4: I've been studying commercial aviation disasters as a hobby, and I started to notice a disturbing pattern in the causes of these crashes.
0: Molta E, molta A intercalades aquí. No?
1: Sí, los ensayos. Ah. Los ensayos, sí.
0: Val.
1: Però la temporada 2...
0: La 2, específicament?
1: Sí, específicament.
0: La 1 cau?
1: No, sí, sí, s'ha de veure, però vull parlar de la temporada... Jo només volia una excusa per parlar de la millor sèrie que s'ha fet en els últims 5 anys.
0: Ah, sí?
1: Titular. Millor sèrie que s'ha fet en els últims 5 anys.
0: Home.
1: The Rehearsal, això, HBO Max, és una tombarella semàntica una mica arriscada, ¿vale? Però parlo, ho relaciono amb l'eclipsi com a esdeveniment extraordinari.
0: Oh!
1: És una cosa tan única, tan estranya, i que passa tan poques vegades a la ficció, que atura la realitat, ¿vale? De veritat que aquesta és l'experiència de veure la segona temporada de Los Ensayos, de Nathan Fielder, és un creador brillant. Està boig, aquest home, en resum. Si jo només volia l'excusa per poder parlar d'aquesta sèrie, que de què va? Una mica difícil d'explicar. El Fielder, aquest absolut geni, construeix escenografies a mida real i contracta actors per assetjar... Assajar seria una mica més turbio. Assajar situacions quotidianes de la vida de gent real, sí, abans de que tinguin lloc. Vale? El resultat és un experiment social i televisiu que eclipsa qualsevol límit entre la realitat, la ficció i la bogeria. És un creador molt particular, amb un talent brutal per trobar l'universal en l'específic, que ens fa vibrar amb aquesta sèrie que no puc qualificar. No sé si és un documental, no sé si és ficció. La seva segona temporada, vull parlar específicament perquè parla sobre la seguretat aèria i la nostra lluita comuna per connectar amb els altres i amb nosaltres mateixos. Dit així, és molt raro tot, ¿vale?
0: Sí.
1: Però s'ha de veure, s'ha d'experienciar. És una sèrie única perquè fa impossible distingir l'artifici de la realitat, i això és bastant trencador, i realment és com presenciar un eclipsi. És un fenomen televisiu estrany, obsessiu, irrepetible, que trigareu molts anys a veure una cosa similar a la pantalla. Jo la recomano moltíssim, és una bogeria, i m'encanta que aquest home tingués pressupost d'HBO per fer aquesta cosa tan, tan brutal.
0: Doncs dit queda, The Rehearsal.
1: The Rehearsal.
0: The Rehearsal. pels amics. Bueno, Alba, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Bon eclipsi.
1: Bon eclipsi, és veritat.
0: I fins la setmana que ve.
1: Igual.
6: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio. RAC1. Aquest diumenge el Barça juga a RAC1. A 4:45 de la tarda, Basilea-Barça. El tercer compromís de pretemporada del conjunt de Hansi Flick. Viviu el partit des d'una hora abans a RAC1 amb Jaume Molló, Xavi Puig, Marta Ramon com a enviada especial a Suïssa i els comentaris d'Albert Blaia. I després, les estrenes a la Lliga de l'Espanyol i del Girona a partir de les 7 del vespre. Aquest diumenge a 4:45, Basilea-Barça. Aquest diumenge torna el Barça a RAC1. El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
9: RAC1. Tots som u. RAC1.
10: A l'estiu el més important és recordar que encara no som independents. Per poc. No descanseu.
6: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
9: RAC1. Tots som un milió.
6: Porta RAC1 i RAC1+, a la butxaca amb l'aplicació de RAC1 per mòbils i tauletes.
11: Escolta, descarrega.
6: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1. RAC1 i la Generalitat de Catalunya us estan oferint el món a RAC1 des de l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes. El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
0: 6 minuts i les 12. Molt bon dia, Pere Mas.
12: Bon dia, Malagria.
0: Com estàs?
12: Jo tranquil·líssim, content d'estar aquí dalt, en aquesta habitació tancats, perquè estem tancats en una habitació que no veiem la llum, eh?
0: Bueno,
12: què passa aquí?
0: Però ja sortireu a fora, seguint.
12: Sí, bueno, s'està molt millor aquí que fora, que fot una calor de nassos.
0: Només són terrible.
12: Les 12 del migdia i fa una calor de nassos. Però bé, no, estem molt contents. Contents perquè veiem... Per què rius? No, perquè veiem que sembla que farà bon temps. Vull dir que no es veurà...
0: Confirmem, Martí Oliveres, que les sensacions de primera hora?
13: Sí. Evidentment, hi ha un punt d'incertesa encara en aquesta zona de l'Ebre, pendents dels possibles núvols baixos que ens facin la guitza, o alguns núvols de tipus més alt, mitjenc, que es podrien formar...
12: No li fotis cas al Martí, perquè el Martí ens ha estat enganyant els últims dos dies,
13: noi,
12: que les previsions li indicaven que no hi havia l'eclipsi i ens ho van dissimular. Nos han enganyat durant dos dies. Sí o no? Mira la cara que fot.
13: No.
12: I ara estan respirant tranquils perquè veuen que sembla que la cosa anirà bé.
13: No,
12: sí. Aquest és el resum que faig jo.
13: Respiro més tranquil. Veus? Per la gent de Lleida, per la gent de Prades, per la gent de la Costa Daurada, que en principi la franja de Lleida cap a Tarragona i una part del sud de Barcelona, Catalunya Central, pinta més bé. I com dèiem, zones de l'interior del nord de Girona cap al Pirineu, Prepirineu, ostres, aquí no es veurà tan bé, eh? Vull dir que, aviam.
0: He de dir, em té ulleres, jo hi ha un dubte que no he aclarit, però ara,
12: des de la
0: Marta de la producció del versió estiu, sí, me la resol, que és els que portem ulleres,
12: sí, per
0: com
12: sobre, per sobre.
0: Usar les ulleres de l'eclipsi.
12: Per sobre, ja t'ho dic jo.
0: És per sobre,
12: home,
0: sí.
12: Clar, que, si no és que no s'aguantarien, anirien separant, o sigui, si les poses per fora...
0: Però hi ha un tema.
12: Hi ha la pressió que fan i ja les enganxa, sí, l'ullera òptica. Per dins aniran ballant entre l'ull i l'ullera.
0: Clar. És a dir...
12: Mecànicament no s'adapten. Ara la Modius està posant les ulleres.
0: Però t'has de posar...
12: Sí, per anar al sonar l'any que ve aniran de conya.
0: Has de fer... Què?
12: Per anar al sonar l'any que ve aniran
0: de conya. Sí, ara d'after. No, clarament és això, s'aguanta,
12: sí,
0: molt bé. I és veritat que no veus res, eh? Per tant, el que deia la DGT, important complir-ho, no posar-se les ulleres quan continuï.
12: Bueno, no m'has fet venir per explicar el que farem.
0: No, Jael Brusca, hola, eh?
12: Hola,
0: bon dia. Què fareu avui?
12: Ja que he pujat expressament per tu, aquest turonet...
0: Expliqueu una miqueta, no?
12: És molt senzill el que farem. Farem tots els convidats que no ens has robat tu durant el matí, que són uns quants, després li direm a la gent, no mirin l'eclipsi, posin a Netflix o posin una pel·lícula,
0: sí,
12: i si el miren, que el mirin sense ulleres, a fi efecte que tinguin...
1: I que escoltin la ràdio, clar.
12: Perquè escoltin RAC1 tota la tarda, tot el dia. Tot el dia que escoltin RAC1.
0: Tot.
12: Aquesta és la idea. I a part d'això, transmetrem una mica el que vagi passant amb els convidats, ja ho veurà la gent, que posin la ràdio amb els Muppets, que venen fins aquí...
0: Qui tindràs aquí? Et baixen
12: tots els mapes estan a punt d'arribar. Hem sortit tant d'ara. Hi haurà la professora Olivia Làctia, sí, José María García, evidentment.
0: Clar.
12: Farem tantes rondes de connexions en tants punts del territori que, evidentment, José María García estarà entusiasmat.
0: El president, bé?
12: Quin? El Pedro Sánchez? Home, si l'Illa estarà aquí... Com no vols que no hi hagi Pedro Sánchez al voltant seu?
0: Clar.
12: Si són una culimerda, perdó. Sí. Vull dir que estaran juntets aquí.
0: No és sorprenent, clarament és evident. On t'està fent el versió l'eclipsi en directe?
12: On hi ha el president.
0: On hi ha el govern.
12: Ja.
0: Perquè tots sabem que Pere Mas és un gran socialista.
12: Sí, sí, sí. Per cert, allò que faig de complicar-me amb els noms i equivocar-me amb els noms, sí, ho he perfeccionat avui.
0: Val.
12: Quan he arribat aquí, he saludat a la consellera d'Interior, que ha de venir aquí a parlar amb el president a les 12:30, crec.
0: Sí.
12: Dic, home, consellera, com estàs? Em diu, no sóc la consellera, sóc la Sarai Roca, del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Sarai Sarroca.
12: Veus, també
1: que, per cert, Sarai Sarroca...
12: S'assembla molt, sí o no?
1: Sí, tenia potser una retirada, però he de dir que anava vestida d'eclipsi.
12: Sí.
1: Perquè anava amb una camisa fosca, pantalons foscos, i l'americana groga. O sigui, era un eclipsi. I em diu, mira, si som friquis del Meteocat, que fins i tot ens vestim d'eclipsi.
0: I la consellera l'has vist al final?
12: No l'he vista, Leo, no, perquè he entrat cap aquí que havíem de fer aquesta simpàtica intervenció. Però vaja, tenim punts de connexió a tot el territori,
0: d'acord,
12: a tots els països catalans, perquè hem de recordar que les Illes i el País Valencià també es veurà. I,
1: espera, és que m'estan indicant que el Víctor Massip, que avui el tindrem també per aquí rondant...
12: Va vestit d'eclipsi també.
1: No, va vestit de sol. I m'ha dit que estava buscant una lluna.
12: Vale. Ojo! Ojo!
13: Company informatius?
12: Sí.
0: Seu un moment, sisplau.
12: Que és de per aquí baix.
1: Sol, no?
12: És de per aquí baix.
0: Sí, si has decidit aprofitar l'eclipsi per lligar, doncs escolta...
14: No,
12: acosta't molt, que si no...
14: Per a fer l'acudit, ja
0: clar,
14: està.
0: És veritat que el Víctor va amb un polo taronja, no?
12: Va de tornassol.
0: Sí, i els pantalons, una tonalitat una mica més clara.
14: El que passa és que és una combinació curiosa perquè sóc daltònic, llavors m'he hagut d'organitzar una mica.
0: Els teus ulls és verd, no?
12: Bueno, doncs el daltònic ha d'entrevistar gent durant el programa, perquè estarà rondant per aquí fora, si mentre nosaltres estiguem aquí dins, i també quan anem fora. Ah, perquè el programa el fem des d'aquesta sala.
0: Sí.
12: Però a les 7:30...
0: Heu de sortir fora.
12: Iniciem una processó aquí amb els camarades de tècnica que agafen un trasto amb braços i comencen a pujar darrere nostre i tot de cables i micros, sí, sí, i arribarem fins dalt que teòricament tot funcionarà. Teòricament no, segur que funcionarà.
15: Segur.
12: O sigui, de tot l'eclipsi l'únic que funcionarà és el nostre. La resta, els núvols i tal, no ho sabem.
15: Sí.
12: I des de dalt farem la transmissió a l'aire lliure, que estarem una hora i deu, una hora i mitja, una hora i mitja drets per allà rondant, sí, amb tota la gent. Bueno, ho has explicat, que hi ha molta gent aquí convidada.
15: Sí.
12: Hi ha una carpa, que es fotran de calor, pobres.
15: Una gentada
12: aquí. Sí, sí, has vist la carpa.
15: Hi ha una gentada aquí. I també després, evidentment, si hi hagués algun problema...
12: Sí.
15: Hi ha un dispositiu preparat especial a RAC1 per si...
12: Efectivament. Nosaltres, teòricament, acabem a les 9 i després a les 9 ve Boleto, però mai se sap, oi, Isabel? La Isabel Vinaixa, que és la que controla aquí la cosa dels exteriors, doncs fa que sí amb el cap. Però bueno, que posin la ràdio, que és que avui és, que és un dia de ràdio. I a veure, vale que és un dia de tele, doncs pues fots la TV3 o qui no vulguis, treus el so, evidentment, que no diran res d'interessant.
15: Sí.
12: Sí, una salutació...
15: Ai, espera, que diuen que m'he d'acomiadar, perquè ja no he d'esperar a les 12, perquè
12: es veu la careta del
15: ja
12: patrocini.
15: Tenim la careta.
12: Clar,
15: bueno,
12: clar.
15: Escolta, moltes gràcies, eh?
12: No, res, el teu servei.
15: Us escoltem a la tarda,
12: vols,
15: eh?
12: Vols venir aquesta tarda? Vols que et truquem?
15: Sí.
12: Potser et surt la trucada, sí, d'un altre cop.
15: Clar. Això és un tongo que, mare de Déu, un dia s'explicarà. Moltíssimes gràcies per la confiança. Gaudiu moltíssim de l'eclipsi, si us plau. Ens passarem un moment de les 12, no passa res. Gaudiu moltíssim de l'eclipsi i, si no s'acaba el món, que no s'acabarà, perquè el món continua i la vida continua, demà a les 7 en punt del matí, novament,
12: ja
15: al Món a RAC1, ja veurem. Gràcies per la confiança i fins demà.
16: RAC1 i la Generalitat de Catalunya us han ofert el Món a RAC1 des de l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, al cor de les Terres de l'Ebre.
17: Pollato. Bon dia, són les 12. En marxa a aquesta hora tots els dispositius especials habilitats per l'eclipsi. El govern ha desplegat equips de Mossos, Bombers, Protecció Civil i SEM que n'estaran pendents des d'ara i fins al vespre, sobretot a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, que és on s'espera més mobilitat. De moment, però, la jornada és tranquil·la. Des del centre d'emergències del 112 a Reus, Esteve Giral.
18: Sí, després de la reunió de tots els cossos d'emergències mobilitzats per l'eclipsi, optimisme generalitzat, bona part de la població que vol seguir l'eclipsi a la zona de la totalitat ja s'hi ha desplaçat, com a mínim segons les dades que té el govern ara mateix sobre la taula. La consellera d'Interior, Núria Parlon.
19: L'observació que nosaltres tenim d'increment de fluxos de mobilitat està sent la que havíem previst. És uns 5.000 vehicles, potser entre 5.000 i 10.000 vehicles més que es poden moure en les properes hores, però fins ara els fluxos de mobilitat que estem veient estan dintre de lo raonable. Per tant, això ens fa pensar que una part important de la població ja ha seguit els consells que portem donant des de fa molts dies de preparar el viatge, desplaçar-te amb antelació...
18: Crida la prudència des d'Interior per elevar risc d'incendi, especialment al sud del país, en una jornada amb temperatures que aniran escalant fins a la tarda. Interior demana que segueixi el fenomen astronòmic des dels punts d'observació habilitats als nuclis urbans i s'eviti, per tant, anar als espais naturals.
17: Això pel que fa a l'anada. Un altre dels moments crítics pel que fa a la mobilitat serà un cop acabi l'eclipsi. S'espera que milers de persones tornin cap a casa en poca estona, fet que pot saturar algunes carreteres del sud del país i de Ponent. El Servei Català de Trànsit també té a punt un dispositiu per intentar reduir el risc de col·lapse. Tot i això, el director del servei, Ramon Lamiel, recomana intentar endarrerir aquest retorn tant com es pugui. N'ha parlat al Món a RAC1.
20: La feina que han fet els ajuntaments, també per fer activitats amb posterioritat a l'eclipsi, que si en volem gaudir i en podem gaudir, poden ajudar a estar una estona més en la zona d'observació i esponjar la sortida i esgraonar la sortida. Això és interessant.
17: I a aquesta hora ja hi ha alguns problemes per anar fins a les comarques de Tarragona i de l'Ebre. Cop d'ull a les carreteres des del Servei Català de Trànsit. Mireia Camats.
21: A hores d'ara, l'autopista P7 hi ha retencions que s'arren de la Sant Cugat en sentit sud per un accident ja retirat. A la mateixa autopista P7 hi ha retencions del Papi a la Castellví de Rosanes i de Gelí de Sant Sadurní de Noia en sentit sud. A la P7 hi ha intensitat de Tarragona en sentit nord per tasques de reparació de danys a la via que obliguen a tallar un carril. A l'enllaç de la 2 amb la P7 hi ha retencions de Brera a Martorell. A la 2 hi ha Cojorba en sentit Lleida per obres. A la C32 hi ha retencions de Sant Boi de Llobregat a Viladecans i a Castelldefels en sentit Tarragona. A la B24 hi ha Quart Cervelló en sentit Tarragona. A la T11 hi ha intensitat de Tarragona en sentit sud per un vehicle avariat que ocupa el voral. A la T10-25 es dona pas alternatiu a Mas de Barberans per un accident i això provoca retencions en tots dos sentits. És tot, bon dia.
17: Ara els esports. Amb Roger Jofre.
2: Els campions del món amb la selecció espanyola Pedri, Olmo, Cubarsí i Lamine s'han reincorporat amb els entrenaments amb el Barça, és a dir, Hansi Flick per fi té a tota la plantilla disponible. Això sí, a excepció de Ferran Torres, que té permís del club blaugrana per no reincorporar-se a la feina i acaba de tancar el seu fitxatge pel PSG. Encara en clau blaugrana, aquest matí el club ha fet oficial la tercera equipació, un disseny retro que recupera els tons verdosos que el primer equip ja va lluir a mitjans dels anys 90, i el Real Madrid també ha presentat la seva. Serà rosa, un color que ja va vestir durant la temporada 2020-2021. Mentrestant, a l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez s'ha exercitat per primera vegada amb tot el grup aquest matí i s'espera que reuneixi amb el Cholo Simeone per mirar desencallar la seva situació. I en natació, l'equip espanyol femení de relleus, amb les catalanes Irene Ciércoles i Ainhoa Campabadal, ha establert un nou rècord estatal als 4% metres lliure.
17: I el temps a aquesta hora es manté el domini del sol a tot el país, però durant la tarda creixeran nuvolades i descarregaran xàfecs i alguna tempesta al Pirineu i Prepirineu. A partir del vespre els núvols s'aniran desfent, però encara podrien fer la guitza durant l'eclipsi al nord del país. En canvi, com més a ponent i al sud, el cel es mantindrà més serè i a tot estirar apareixeran alguns núvols baixos poc importants a l'Ebre, tot plegat acompanyat d'un ambient que continuarà molt càlid i xafogós a prop de la costa. De moment és tot, més informació a la
3: Ciutadans de Catalunya.
22: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
23: Especial 50 anys.
24: A tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona.
25: Benvinguts a la competència especial 50 anys, un programa en rigorós diferit.
24: Aquest estiu repassem el bo i millor de la temporada 2025-2026.
26: Una cosa, el bo i millor, sí. Aquesta temporada hem declarat la independència?
24: No.
26: Doncs no hi ha res que sigui el bo i millor.
24: Home, sí.
26: Aquesta temporada continua sent nefasta, bueno, mentre siguem Espanya, hòstia.
24: De seguida sentirem a tu, Mohamed, i també l'Angelines avui.
25: Sí, sempre tan preocupada per rebre els paquets que compra Amazon.
24: Ah, sí, mira, allò de sempre. Sí. Els homes parleu de coses serioses sempre, parleu de política, no. De història. I les dones, què? Què ens deixeu a nosaltres?
25: No, dona, però...
24: La frivolitat.
25: No.
24: Ara parlem dels paquets d'Amazon.
25: Sí, però...
24: Dels pentinats.
25: No,
24: Del Satisfyer.
25: No, però o sigui, sí. És vostè que vol parlar sempre d'aquestes qüestions.
24: Perdona, però no puc estar per tu, que he d'anar a recollir un paquet de l'Amazon.
25: Ho veu? Bueno, avui també sentirem dos dels meteoròlegs d'aquesta casa, l'Abel Caral i la Mònica Usar, celebrant el Dia Mundial del seu ofici.
24: Mare de Déu, jo això no m'ho perdré, eh? Un home del temps contra una dona del temps.
25: No, no em dic que
24: un
25: fos una
24: lluita. Un tità contra una titana. Hi haurà sang aquí, eh?
25: Tot això i molt més a la competència especial 50 anys, un programa que no passarà la història.
24: Però us farà companyia. Sí.
25: Avui dediquem la competència a aquest programa, aquest humil programa d'una horeta, a la memòria del nostre primer director a la ràdio, l'Eugeni Sallent.
24: Sí, senyor, l'Eugeni que va confiar en nosaltres, sí, en la competència, malgrat les opinions contradictòries, sí, que va despertar els primers capítols del programa.
25: Sí, no sé si vau sentir ahir el versió, però...
27: I avui també avui el Basté, eh?
25: Sí, en Toni Clapés ho ha explicat, explica aquelles primeres setmanes de la competència...
27: Un desastre,
24: Quina merda.
27: Jo us ho puc dir,
25: calmeu-vos una mica.
27: Jo us ho puc dir, jo que us escoltava des de casa.
25: En l'especial que va improvisar ahir en Toni Clapés, el versió, explicava això de la competència.
28: Recordo que l'Eugeni Sallent, quan van marxar els a minoria absoluta, havia de fer el relleu. I aleshores tenia una cinta vostra, de teva i de l'Òscar, de l'altre Òscar, i ens va convocar al despatx, va convocar-nos el Jordi Beltran, el Jordi Basté i a mi mateix. Amb els Òscars, el veredicte del jurat, i el qui ho negui menteix, el veredicte del jurat va ser aquests tios són molt dolents.
24: Ja us ho hagués pogut dir jo, això.
25: No, no, la honestedat per davant de tot.
29: És que el Dalmau has presentat, sí, el dient que hi havia hagut, sí, opinions contradictòries i no, hi havia un consens total.
24: És veritat, consens absolut.
25: No,
24: eh?
25: No, menys la de l'Eugeni.
27: Basté, Clapés i
29: Valtran. És la que compta, clar.
27: La BCB.
24: Sí, sí, sí. Afortunadament, el director de la ràdio era l'Eugeni Sallent i no ell.
25: Sí.
24: Bé, primera cosa a dir, sí, no feu mai la travessa amb el Basté, ni amb el Clapés, ni amb el Valtran. Sí. Són molt bons fent la seva feina, sí, són, home, els millors, però sí, la seva feina no, sí, és vaticinar
25: no, el futur.
24: futur.
1: No. Punt número 2. Al final no ha anat tan malament. Som líders...
24: Bueno, espera't, eh? No va acabar la temporada, eh?
1: El què?
24: Potser no l'acabeu, eh?
1: Home, sí, en principi, si tot va bé, l'hem d'acabar. I a més a més...
24: Fixa't quants bueno, condicionals. Sí. En principi,
1: no, bueno,
24: si
1: no,
24: tot va bé...
1: Poc a poc, perquè el temps et fa humil, també.
24: Sí?
1: En el meu cas, jo sóc una de les tres persones més humils d'aquest país, no? Aleshores, no, volia dir, punt número 2. Al final no ha anat tan malament.
24: Bueno,
1: ha anat bé. Som líders des de fa 17 anys. Aquell any ja vam ser líders.
24: Ja fa 17 anys.
4: Això m'ho recordaven avui. Sí, sí, després...
24: No havia nascut, jo.
4: Al cap de 3 mesos de començar el programa. Bé,
1: vull dir que
4: no gaire bé.
1: Vull dir que som líders, com ells, com en Basté i com en Clapés, però treballen menys. I això crec que és un punt a favor nostre. Si m'ho permeteu.
4: Bueno, jo quan vaig entrar en aquest programa ja em vau dir quin era l'objectiu. Cobrar més, treballar menys.
1: Bueno, això no cal que ho sàpiga aquesta gent, però bueno, és com una lliçó de vida. No?
24: Doncs això, que gràcies al nostre primer director, l'Eugeni Sallent, que va veure alguna cosa en nosaltres, que siguem sincers, sí. Nosaltres mateixos estàvem capacitats per veure les hores, perquè li vam dir 3 vegades que no.
1: Que no, que és que això...
24: No, que escolta, que és molta feina.
1: I a més ja ho han fet els del Minoria, això no ho sabrem fer nosaltres, i en fi, al final... Bueno,
24: quina llàstima.

0: un somni.
1: A la facultat, allò que de vegades, jo sé, si mai poguéssim fer...
2: Que vau estudiar junts?
1: Vam estudiar junts.
3: Sí, viure junts, ja ho han explicat més d'una vegada.
0: Sí. Vam fer una mudança que l'Òscar Dalmau no hi era.
1: No hi era, era a Turquia. Jo
2: no hi soc mai a les mudances. S'havia de fer mudança i pintar tot el pis.
1: Ho recordaré sempre perquè jo sí que hi era.
3: Un pis insalubre, també diguem-ho, clar.
1: Sí. Bueno, insalubre no, fins que vam fer les reformes i ell tampoc no hi era. Perquè allà va pujar un sofà. Allà. És un carrer on no hi cap, un sofà. Vam obrir el carrer.
0: Pràcticament, sí.
1: Tu eres un altre viatge. Crec que estaves en un tas de formatges a la Seu d'Urgell.
0: És possible.
1: Han passat 25
2: anys. Qualsevol excusa és bona per no fer una volància.
3: Un carrer tan petit que té reixa pròpia i tot, diria.
1: Però quan no tenia reixa, la gent venia a fer caca allà.
0: No hi havia
3: alguna cosa van deixar la reixa.
1: No, i fins i tot, ara que han posat reixa, jo no sé com s'ho fan, com col·loquen el cul, que acaben cagant.
3: Entre els barrots.
1: És una cosa, bueno, del centre de Barcelona.
2: Benvinguts a la plaça Real, vull dir.
1: No, bueno, és igual. Ni tan sols era la plaça Real, que és un carrer d'aquells que propers, molt ombrívol, tan ombrívol que només hi entrava la llum del sol un dia a l'any, que era un dia que teníem com marcat el calendari, i fèiem com una festa maia.
3: Això d'en Brown,
2: el primer raig de sol.
1: És un raig que entrava, perquè clar, era un primer pis, si no me'n recordo, si no recordo malament, era un primer pis.
2: No, recordes malament.
1: Sí, era un...
0: Com es nota que... Voleu que marxem?
1: No,
3: però és veritat.
2: Sembla que no haguessis fet la mudança tu sol. Sí. Eren tres pisos, eh?
3: Ara no us discutiu, després de 25 anys, tio.
1: Eren tres pisos.
3: En tot cas, és veritat que l'Eugeni va creure més en vosaltres que vosaltres mateixos, ja que aquest somni que vau tenir a la facultat, o no el vau arribar a tenir, no ho sé, perquè clar, tanta mudança teníeu temps.
2: Bueno, això, el somni d'arribar a fer una cosa junts, un programa propi.
1: I amb l'afegit de l'Oriol de Balanzó, que bueno, al final no tot pot ser positiu.
3: Recordem que en aquell primer moment, quan vosaltres no teníeu ni programa i teníeu vosaltres 18 anys i jo 2, més o menys, jo ja era becari vostre, aquí al Problemes Domèstics, i de fet l'única persona que em va tractar bé va ser l'Eugeni Sallent i la Mònica Planes. El que era vosaltres... Em convidàveu a dinar de tant en tant.
4: Sento que estic veient en directe el divorci d'uns pares.
1: Amb el nen.
2: Amb qui se'l queda.
1: No, però queda tot tu.
2: Fé una abraçada ben forta als amics i a la família de l'Eugeni. Sí.
1: Doncs això, tanquem aquest capítol i ara doncs hem de fer el que sabem fer més o menys des de fa 17 anys, que és parlar...
2: Pregunta-li al Basté, pregunta-li al Clapés. Pregunta-li a Jordi Beltrán.
3: Prou feina tenen,
1: Hem de parlar... Bueno,
0: Beltrán
1: va pel Barcelona amb una bossa d'aquestes de plàstic, amunt i avall, amb
2: discos. Tota la vida hi ha anat amb una bossa de plàstic amb discos, eh?
1: És veritat.
2: El que passa que ara ja està jubilat.
3: Jo anava a fer croquetes a les 3 de la matinada amb Jordi Beltrán i amb la bossa de discos, eh?
1: Bueno, sí, com sigui.
2: De què parlareu avui? De què parlareu?
1: Avui toca parlar... Actualitzarem la situació d'avui dels trens, d'acord? La situació dels trens, avui...
2: No, escolta, no cal.
1: No cal.
2: Avui el més important és que Salvador Illa tornarà a la feina abans del que estava previst.
1: I què té a veure això amb els trens?
2: Home, que si torna a la feina, el molt honorable runner podrà arreglar les vies ell mateix.
1: Sí, ell mateix.
2: Agafarà la seva furgoneta. La coneixeu?
1: Què?
2: La furgonetilla.
1: Sí.
2: I apa, que hi ha una via oxidada.
1: Sí.
2: 3-1.
1: 3-1.
2: Que hi ha talús amb desperfectes. Doncs escolta'm, a fer la mescla de ciment, arremangar-se, activar la formigonera i a reforçar el talús amb les seves mans. El president Illa, després de rehabilitar-se ell, rehabilitarà tot el país.
1: Molt bé, felicitats.
2: Ja ho veureu.
1: Si hi ha sort. Moltes gràcies.
2: Feu-me cas, Veureu com torna Illa i en 3 setmanes tot arreglat.
1: A veure,
2: recordeu que ell ja va omplir tot sol els pantans.
1: Home.
2: Portant-hi... Home, no rigueu,
1: Sí.
2: De passar mesos portant-hi garrafes d'aigua de 8 litres i abocant-les,
1: Sí. I portant... Després el tap el portava al punt verd.
2: A reciclar.
1: Sí, a reciclar. Bueno, avui a la competència també parlarem de l'Agència Catalana de Consum.
5: Si és que ni un dia em podeu deixar tranquil, hòstia.
1: Això és...
5: Ni un dia.
1: És que aquesta és una notícia rellevant, senyor Consum.
5: Sí, home, va, que ja és dijous. Sí,
1: és dijous, no es preocupi, per vostè ja és...
5: pràcticament el cap de setmana. Ja.
1: Avui és notícia de l'Agència Catalana de Consum perquè la meitat de les denúncies que ha tramitat l'Agència Catalana de Consum ja són per vulneració dels drets lingüístics dels consumidors.
5: Sí, clar, ja ho sé, jo treballo a l'Agència Catalana de Consum.
6: Sí, senyor, ja n'hi ha prou. És que prou de catalanofòbia a casa nostra. Prou que ens prenguin pel pito del sireno. Denuncieu, actueu.
2: Actueu i activeu.
6: Jo no confiaria en aquesta gent per fer un programa.
3: Bé, de fet, ho explicava aquest matí l'Adrià Santa Susana. De setembre del 2024 a setembre del 2025 hi van haver 2.200 denúncies per vulneració de drets lingüístics a Catalunya.
6: Molt bé, però anem a la cosa. Perquè això és
2: actueu,
6: com...
2: doncs la gent ha actuat i ha denunciat,
6: exacte,
2: no?
6: Exacte, i de 2.200 denúncies, quantes han acabat amb sanció per les empreses infractores?
2: Mira, d'aquestes 2.000 denúncies, al final han acabat en només unes 200 sancions.
6: Ah, molt bé, fantàstic. I de què em sona això? Els catalans fem la feina, que és defensar-nos, fer un pas endavant, i què fan els nostres representants? Reculen, posen aigua

0: el vi, diuen, oh, és que em fa mal el cap, no, ara no puc arreglar això del català. Si aquests polítics, que molts d'ells són independentistes, no arreglen una cosa tan bàsica com la llengua, com ens defensaran com a ciutadans, com a treballadors, com a votants?
1: No m'ho diguis.
0: No us torneu a votar!
2: A veure,
0: fora!
2: A veure, Mohamed,
0: fora.
2: Un moment.
0: Se'n vagin a agafar un pila solapa, eh? Què passa?
1: No.
0: Que l'idioma no vale o què passa?
2: Un moment, no hi ha més sancions perquè l'Agència Catalana de Consum, abans de sancionar, el primer que intenta fer és resoldre aquestes denúncies. Ja.
3: Algunes les ha resolt.
2: Sí, mediant entre consumidors i els establiments, per exemple, on no hi ha cap presència del català.
0: No, mediació. No a la mediació, prou.
1: Prou a la mediació.
0: Això sempre ens ha anat molt malament, als catalans. Catalunya, 1640, Guerra dels Segadors. La mediació va acabar amb un rei castellà, Felip IV, venent la Catalunya del Nord als francesos. De què està esto que no és mío? Total. Perquè, clar, per això no la reclamen.
1: Clar.
0: Els castellans reclamen Gibraltar espanyol, però no diran res del Rosselló.
1: No.
0: Perquè ens el van treure nosaltres i els van donar els francesos. I els francesos que diuen...
3: I la Cerdanya.
0: La Cerdanya de dalt, m'entens? Que és nostra. També recordo la mediació catalana el 1714, que va acabar amb un rei Borbó, Felip V, carregant-se tota la sobirania catalana, calant foc als pobles, a Terrassa. Li va calar foc a Terrassa, això no sé...
1: Escolta'm, a mi no em sap greu.
2: No es va notar.
1: Terrassa no em sap greu.
0: Bueno,
1: diguéssim, hòstia, pues no sé, Torredembarra, que hi tinc un apartament.
0: Però què diu?
1: Però Terrassa, va.
0: Però qui diu Terrassa? Quantes viles? És que de dalt a baix, Xàtiva, també. Allà sí que ho recorden. Allà, si pengen a Felip V, el pengen... Cinquè, que no m'equivoqui de número.
2: És que a cada actualització de Felip, la cosa...
0: Bueno, com l'iPhone, no va millor.
1: És l'iPhone.
0: La mediació en aquest país no funciona. Urquinaona, 2019. Sí. Arriben uns polítics indepes a la plaça a dir no, pareu, sisplau, jambordins.
1: No cremeu contenidors.
0: No cremeu contenidors, s'ha de mediar. Sí? Segur? Mira com acaba la mediació. Trens que no funcionen, autopistes tallades, cues a la sanitat que no s'acaben, nens ficant en barracons que diuen que són escoles. Al loro, que diuen que són escoles i no lo són.
2: Bàsicament...
0: Més autonomia. Mediació és més autonomia, no la mediació.
1: No,
0: Sí, a Catalunya.
2: Gràcies. Aquest és el teu lema de campanya, no? Doncs bàsicament el que deia és que l'Agència Catalana de Consum s'està dedicant a gestionar aquest tipus de denúncia, perquè la meitat de les denúncies que gestiona l'Agència Catalana de Consum són referents a aquestes vulneracions de drets lingüístics.
1: Ja, jo tinc el gorro ple de pipes. No, tinc tantes pipes al gorro que surto al carrer i em venen tots els coloms afamats a menjar.
4: Molt bé, sí.
1: Com si fos un iaio ocellaire.
4: Què és un iaio ocellaire?
1: Un iaio amant de l'ornitologia. Un iaio d'aquests que té ocells engaviats a casa.
4: Sí.
1: Que competeix en concursos de cants de caderneres.
4: Ah, iaio ocellaire.
1: Que dona menjar els coloms al carrer assegut en un banc.
4: Sí.
1: Amb una mà sospitosament a la butxaca.
4: Què diu?
1: Es nota molt que s'està fent una palla butxaquera.
4: Però, al final seré jo qui acabi aquest programa, No em pot ser, quin fàstic.
1: A mi el que em fa estar trist és l'espanyol, que no en parleu.
4: Bueno, però és que estem parlant de les denúncies per catalanofòbia, per anar contra els nostres drets lingüístics.
1: Però parleu de l'espanyol, també, alguna vegada.
4: Ara què té a veure l'espanyol? Vostè és de l'espanyol.
1: Porta un punt guanyat dels últims 15,
4: Bueno, pues...
1: Hi ha algun perico aquí entre el públic, avui?
4: Sí, mira...
1: Aixequi la mà, sí, senyor, sense por, sense por.
2: Perico o llaio ocellaire?
4: No, és perico.
1: És perico. Un només,
4: El perico del Penedès, que li diuen,
1: S'ha escolat per aquí.
4: Hola, s'ha escolat.
1: Ja, escolta'm, ja com et dius, perdona?
5: Raúl.
1: Com Raúl
2: Tabudo,
1: Raúl. Però ja molestaràs amb mi, que tan bé que anava amb Raúl. I encara patirem, Hòstia santa, encara vaig anar a segona.
4: No, mare.
1: Sort en tenim de Manolo González, que bueno és.
4: Sí.
1: Manolo González.
4: Aleshores...
1: L'autobusero.
4: Sí, és el 47, però...
2: És el 48.
4: Però sense alliberar. Bueno, en fi, Europa, doncs, o sigui, em permet la pregunta...
1: Què?
4: Enguany, Europa...
1: Però per l'espanyol?
4: Tampoc, no?
1: Te'n rius o te'n fots?
4: No, va...
1: Mira, el nostre entrenador, el Manolo, ja ho va deixar claríssim l'altre dia en roda de premsa. Escolteu.
6: Però ja et dic, amb tanta polla d'Europa, tanta puta merda d'Europa, que volem l'Europa tots i tot el que vulguem, aviam si ens estem equivocant nosaltres, que això és el més greu.
1: Per favor, tornem-lo a sentir, perquè el riure's per sobre no s'ha entès la segona part de la primera frase. Ja la trobo, tanta polla de...
6: Però ja et dic, amb tanta polla d'Europa, tanta puta merda d'Europa, que volem Europa tots i tot el que vulguem, aviam si ens estem equivocant nosaltres, que això és el més greu.
1: És clar que sí, que bé que parla el Manolo.
4: Home, que bé. No sé si parla bé, però se l'entén.
1: Tu penses, Manolo González, dius, subtilesa.
4: No, home, no, subtilesa.
1: És així.
4: En aquest cas, subtilesa, no.
1: Quina poesia.
4: Sí, home.
1: No sé si l'heu entès bé.
4: Sí, s'ha entès tot perfectament.
1: Si és que no, posem-lo del revés.
4: Sí?
1: No, home, no. Potser hi ha un missatge cool en aquest missatge.
4: T'imagines que el poses al revés i surt el mateix, exactament, el qual seria, bueno, dimoni. Bueno, en fi, nosaltres parlàvem de les vulneracions a drets lingüístics i de les denúncies que se'n deriven, eh?
1: Escolta, això què? Aquestes, les denúncies.
2: Això, no, en només 10 anys, les denúncies a Consum per aquest tema de la vulneració de drets lingüístics han augmentat un 650%.
1: Un 650%?
2: Sí.
1: Com si la gent entengués què collons vol dir el 650%.
0: Bueno, els joves en diríem, pues, un montón, no?
1: Jean-Paul, dir, pues, un montón, sí que és una vulneració de drets lingüístics i un atemptat a la llengua catalana, Jean-Paul.
0: És que ens l'estan robant.
1: No, ens estan robant el català, no, l'estàs segrestant tu.
0: Bueno, per tenir algú al costat, no?
1: Escolteu, jo ja en tinc prou que la gent vingui a Consum a posar aquest tipus de denúncia. Sabeu com s'acabaria això? Si tothom parlés català.
2: Ah, és veritat.
4: Bueno, clar.
1: Hi hauria dues bones notícies.
2: Sí.
1: Les denúncies per vulneració de drets lingüístics desapareixerien.
2: Sí.
1: I jo no tindria tant volum de feina.
2: Eh?
1: Si és que no em toqueu els pobrots.
4: Molt bé. Una cosa, senyor Consum.
1: No, una cosa, res.
2: Bueno, però res, ja està.
1: Que després em toca fer de mediador, eh?
2: Ah, dèiem, sí.
1: També. I ara només la paperassa, d'oficina. No. Ah? T'ha de desplaçar.
4: Vostè s'ha de... I això sí que no, eh? Desplaçar-se...
1: D'ahir a la tarda. T'explicaré el meu drama. D'ahir a la tarda vaig haver d'acompanyar un consumidor que ha posat una reclamació.
4: Aviam.
1: Vam anar tots dos, de bracet, jo havent-li de donar conversa.
4: Ah, un senyor.
1: Un senyor desconegut que li interessava parlar la seva vida. No, treballo un taller de banisteria, el meu pare, bueno, escolta, m'és igual, m'importa una bleda. Tot el que em puguis explicar, però bueno, escolta, de l'Agència Catalana de Consum.
7: Avorridíssim,
1: a més. Avorridíssim, avorridíssim. Doncs, escolta'm, vaig d'anar de bracet amb aquest consumidor cap al centre que havia denunciat ell. Vam anar tots dos fins a un taller de ceràmica del barri de Gràcia de Barcelona.
4: Déu-n'hi-do.
1: Perquè es veu que la que fa de monitora no entén la paraula terrissa. Ni la paraula canti.
4: Hòstia, doncs terrissa.
1: Canti, què quiere decir?
4: No, bueno, però...
1: paraules claus! S'hauria de dominar qualsevol que vulgui donar classes de ceràmica a Catalunya.
4: Sí. Bueno, sí, i això li ha tocat fer. O sigui, ha hagut de mediar entre...
1: Bé, a veure, he fet de mediador.
4: Sí.
1: Però definim el verb mediar.
4: Què? Bueno, aviam, no sé.
1: Mediar, vull dir, aviam, jo vaig entrar al taller de ceràmica, vaig saludar molt educadament la monitora, també els alumnes, els adults que hi havia aprenent ceràmica, era tota gent que no va aprovar plàstica a tercer de primària. Però ara estan fotent el paperín amb fang per buscar-se a si mateixos, perquè estan buscant a si mateixos.
4: Sí, però mai...
1: No, és que a mi em relaxa, perquè així és una hora que no penso en el meu marit, i bueno... Doncs res, vaig entrar, vaig saludar i vaig anar directament a una prestatgeria. Vaig passar el braç sencer per un prestatge i a la que havien caigut a terra 80 tasses botorudes i molt mal pintades... Doncs, escolta'm, la monitora ja mantenia.
4: Home, perquè ja tenia...
1: Mantenia perfectament tot el que jo li deia en català. Penseu que denúncia i multa són paraules que s'assemblen molt en català i en castellà.
4: Sí, bueno.
1: S'entén a la primera. Sí. Així és que, escolta'm, amb el cap ben alt i a l'orgull d'haver fet la feina ben feta, vaig dir, escolta'm, ara esmorzar.
4: Quina hora era?
1: Les dues del migdia.
4: Les dues del migdia, eh?
1: Encara era d'hora.
4: Sí,
1: l'esmorzar dels campions.
0: Una cosa, però perdoneu, avui ho direu o no?
1: El què?
0: Bueno, que avui és el Dia Mundial del Meteoròleg. Que
1: sí,
0: això,
1: és veritat, és veritat.
0: S'està fent llum de gas, s'està fent una cortina de fum per no parlar del tema. I casualment, a la porta hi esperant dos meteoròlegs de RAC1, on podria pensar que estava plantejat que passés això i ha passat.
1: Senyora... I tindria raó, sí. Algú que pensés que això estava preparat, sí.
0: És que he tingut una idea, la reunió del programa que se fa abans...
1: Reunió de continguts.
0: Sí, la reunió de...
1: Bàsicament és un xat de WhatsApp on la gent...
0: Exacte.
1: L'Oriol...
4: Bàsicament, quan dius la gent, vols dir jo.
1: Va llançant notícies.
0: Perdona, però teniu un xat vosaltres?
1: Sí.
0: Jo ho he dit aquí a la redacció.
2: Però és que és amb una aplicació complicada i molt cara, i com
0: que
2: no tens diners...
1: És WhatsApp.
0: És WhatsApp, val.
2: Que tothom sap que és de pagament.
0: Val, perfecte.
1: És un WhatsApp premium.
0: Doncs he tingut una idea, perquè he llegit al diari, que és una cosa que no fem els de la meva edat, però a mi m'agrada fer coses com d'antigues, com si fos Oscar Dalmau.
1: Si vols ser periodista, sí.
0: Exacte. I he vist que era el dia del meteoròleg, dic, doncs fem...
1: Dia mundial.
0: Mundial, mundial.
1: Compte, eh?
0: Dic, doncs fem un xiquiparc una mica del temps i del clima, no? I aquesta és la meva proposta. Senyores i senyors, Mònica Osor i Abel Ferrer.
1: Bravo! Moltes gràcies.
7: felicitats.
2: Junts de nou.
7: Gràcies. De per molts anys, eh?
2: Gràcies. El sau gràcies. De la ràdio.
0: Bueno, pugem.
8: Qui seria aquí? Qui seria aquí?
2: No? Qui seria aquí? Del sau.
1: No m'ho facis dir.
2: No m'ho facis dir. Perquè no sé què. Està claríssim.
0: Bueno, posem els oients en context, que és el que necessiten, i la gent ja està molt focalitzada, molt concentrada en el tema Dia Mundial de la Ràdio.
1: De la ràdio serà...
2: D'aquí uns dies.
1: D'aquí uns dies, sí.
2: Això és la setmana que ve, ja us ho explicaré.
1: Divendres 13. Nosaltres a Roses, eh?
2: A Roses.
1: Quan dic nosaltres, també et miro a tu, Jean-Paul, eh?
0: Sí, al Teatre Municipal. També puc venir a Roses amb vosaltres?
1: Sí, sí, sí.
0: Que guai, després del programa farem un arrosset o alguna cosa així.
2: Ho porta del Mau, això.
1: Espera'ns.
0: Val, d'acord.
1: T'ho espera assegut.
0: Vale, truco. Bueno, posem a l'oient en context. Bon dia, bona hora. El Dia Mundial del Meteoròleg sorgeix als Estats Units, on es commemora el naixement de John Jeffries, que va néixer el 5 de febrer de 1744.
1: Jean-Paul, és molt avorrit, això.
0: Ja està mort.
1: Home, ja fa anys que està mort.
0: Però es veu que va durar 220 anys perquè prenia iogurt o alguna cosa així.
1: No, no t'inventis la història.
0: I es considera el primer meteoròleg de la història. Sabent això, us pregunto...
2: A la Bel i a la Mònica.
0: A la Bel i a la Mònica. Preferiu la neu o els llamps? Endavant.
9: Ostres.
0: Podeu raonar la vostra resposta?
1: És com el paper la mama, no?
2: No cal que respongui.
8: Jo els llamps, jo els llamps.
2: L'altre respon.
8: No podia respondre.
1: Sí, home, i tant.
8: Mira. Ho hem de raonar tu i jo.
2: No cal raonar.
9: Podem fer les dues coses alhora, per exemple, el 8 de març del 2010, la nevada que hi va haver, anava amb llamps.
8: O el 21 de novembre del 2001, també.
1: Sí, semblen periodistes esportius.
8: Sí, sí.
1: Saps allò de no, el 4 de desembre del 2008, aquell gol que va fotre de xilena el Ronaldito...
10: T'ho podrien haver inventat, també.
0: Ningú anirà a mirar aquests dies. De tota manera, és un fenomen molt estrany que hi hagi llamps i neu.
8: Sí, no és poc habitual.
9: Sí, no és molt normal.
0: Val, perquè us podríeu dir...
7: De moment, molt bé, perquè esteu dient el mateix els dos. Vull dir que molt bé. Ara, quan entren en una contradicció...
9: Ai.
2: Han dit dues dates diferents, de nevada amb llamps, i això m'ha deixat... Home, clar que està
8: bé. La nostra meroteca pròpia.
2: No.
1: A veure, digueu la veritat.
2: Senyor Jep
1: Cabestany. Dia Mundial dels Meteoròlegs. Sí. M'agradaria parlar amb la senyora Mònica, ho sap.
2: Senyor
1: Abel Caral.
2: Caral, que no, Caral.
1: Digueu la veritat. Us veu fer home i dona del temps perquè us regalen paraigües?
2: Què passa?
8: Doncs mira...
1: I un botó. També els hi regalen un botó per fer ploure quan volen.
9: Això no
2: és veritat.
9: No, seríem rics perquè ens hauria subornat tanta gent.
2: És veritat. Bueno, ja dones per descomptat que tu hauries acceptat aquest suborn. I ja seríem rics, eh?
9: I què és el botó?
8: I donem per descomptat que no som rics.
9: No.
2: Ah, no, clar. Bueno,
8: és difícil.
2: En el teu cas està clar que no. O sí, perquè ets... Bueno,
7: podria ser un ric excèntric,
2: sí.
7: Però
2: sí.
7: És que podria ser molt ric.
8: Jo vinc aquí a RAC1 treballar, no per diners, perquè...
10: Per ningú.
8: Vinc a treballar per les vistes.
2: S'acaben d'aquí 15 dies.
8: I perquè a casa no tinc amics i llavors m'avorreixo.
2: No, això no s'acaba d'aquí 15 dies.
8: Aquí tinc el més semblant a uns amics, el Jean-Paul, per exemple.
0: És literal.
1: No li donis corda, Abel, perquè no te'l trauràs de sobre.
8: Per calés, jo els calés no me'ls acabo, els calés.
10: Per tenir amics, és veritat que la Mònica s'ha assegut a 8 metres de tu.
2: Perquè hi ha la càmera que fem servir per gravar.
8: No, deixeu-me dir que ni la Mònica ni jo tenim paraigua. Justament avui ho dèiem.
9: No. Això és típic de meteoròlegs.
0: Sí, a casa de Ferrer.
1: Deixa'm els ara pujar entre l'espasa i l'espasa.
2: El pinxito, no?
1: La pregunta és, fa 4 dies, qui diu 4, diu 5, hi havia sequera.
2: No,
1: és correcte?
8: Sí.
1: És correcte?
8: Hi havia sequera, sí. La vam acabar fa menys d'un any.
1: Vale. Jo ja fa... almenys 10 setmanes que surto al carrer i plou.
9: Sí.
1: He de sortir amb una bossa del Condis al cap. I el paraigua un home no va amb paraigua. El paraigua és de trilidís.
2: No, home, no.
7: I era amb una bossa del Condis.
1: Molt millor una
2: molt
1: bossa.
2: Molt més digne, eh?
1: Vale, pues si fa 4 dies hi havia sequera i ara plou, plou molt.
9: Sí.
1: Com és això? No me digueu pel canvi climàtic, perquè tinc una pistola i no me fa por haver-la de fer servir.
2: Paraigües no, pistola sí, eh?
1: La tinc a casa, però la podria anar a buscar.
8: La segunda enmienda,
9: sí. Ja és una zona del planeta, el Mediterrani, que vivim d'això, vivim d'extrems. Amb canvi climàtic o sense, si tu mires la nostra història climàtica, ja has tingut moltes èpoques de sequeres i moltes èpoques de pluges torrencials, que és quan ens recuperem de les sequeres.
8: O períodes de pluges continuades.
9: Sí. sí, sí, sí. Vull dir que...
7: Ara estem en un període de pluja continuada.
9: Exacte.
8: Mm. Sí, a vostè què li sembla? Ja, ja, ja. La Sacra tornarà?
9: Sí, home.
8: Home, i tant.
9: Però
8: ja sabeu quan o no?
9: Quan no.
7: Bueno, no, si la pregunta no és quan torna la sequera, la pregunta és quan s'acaba la pluja.
9: Ja, de moment...
8: No, eh? No. A veure, l'hivern acostuma a ploure poc.
7: Ojo, que aquí hi ha un contradicció.
8: No, però sí.
7: Mònica Osap ha dit, de moment no, i l'altre ha dit, a veure...
9: No, ell ha dit, normalment, els hiverns, plou poc, però aquest no.
8: Però estem tenint un hivern bastant excepcional, després ve la primavera, després de l'hivern. Ho sabeu, això, no?
0: Primavera
8: i l'hivern. Com els ha dit? I entre mig de l'estiu i l'hivern, l'hivern i l'estiu i la primavera. I la primavera sí que és època de pluja, que jo entro gent. Ahir feia sol, ja vaig trobar un veí a Llatiana i em diu, què, ha arribat la primavera? Dic, colló, perquè fa sol un dia.
9: No.
8: Dic,
9: mira, no.
10: Saps? Ah, potser que us mato no l'exigui el gremi que més fàstic us fa la gent.
8: No, jo...
4: Però s'aturen molt pel
0: carrer. També hi ha Bruce Springsteen.
4: El veí. Que també és el meteoròleg.
8: No, però vull dir que al final és més normal que plogui la primavera que l'hivern.
7: A l'abril l'aigua és mil.
8: I al maig que dia un raig.
4: Clar.
8: I com diu la...
7: Hauria de ser un llamp, però...
8: No.
7: Perquè un raig d'aigua, doncs...
8: I com diu la meva mare, febrerito loco, un dia peor que l'altre.
7: Oh!
0: Eh? No rima gaire.
7: Això ho diu també la Conchití.
8: Però
7: no seràs el fill de la Conchití?
8: No, sóc el fill de la Montserrat.
7: Ah, la Montse. Montsita?
8: La Montse. Montsita
7: li diuen Montsita?
8: Montserrat, la Montse. No, li diuen Montse.
7: Montse. Digue-li Montsita, a veure què tal li sent.
8: Té una amiga que li diuen Montsita.
7: La Montsita, la Montsita. Jo la conec, la conec.
8: Sí, home, la Montsita, sí.
7: Claro, la Montsita de Tiana?
8: Sí, allà a Vallcirera.
7: Allà
8: a
7: Vallcirera. Un record per la Montsita de Tiana.
9: Feliç dia del meteoròleg.
8: Que vull dir que a veure perquè ens... Vull dir, a veure com acaba l'hivern, però de fet la primavera que també toca que plogui molt.
7: Ai, tant de bo.
4: Potser aquest any és... Juliol, vull dir que...
8: No, o potser aquest any és al revés, i ha plogut a l'hivern i a la primavera...
4: Ah, potser ets tu el
9: meteoròleg. No, no,
7: Mònica, la primavera, la sandàlia. La sandàlia, la samarreteta de tirants.
9: Sí.
7: Quan la podrem treure ja de l'armari?
8: Ostres, fins al maig.
9: Home,
7: potser... Ara s'estan contradient.
8: Sí.
7: Un diu fins al maig, l'altre diu...
9: Jo les sandàlies fins al juny ben bé no...
7: Què?
8: Juny, eh?
7: Això és perquè no t'has fet la mani pedi.
9: Exacte.
7: Sobretot la pedi.
9: A mi em costa molt, eh, les sandàlies. Sí? Soc més de bambes. Sí.
7: Mare de Déu, senyor. Una dona. Sí, sí. De veritat. Una dona que va amb bambes. Ja. Però, on anirem a parlar?
9: Sí,
4: bambes i bambolleres, eh? Vull dir que...
9: Sí, sí.
7: Mare de Déu, senyor.
9: Bambes i bolleres.
0: Que interessant està resultant aquest...
4: La gent mirant-se les sabates, eh?
0: Quina bona idea que he tingut a la redacció de dir que hauríem de fer un especial del
7: sí,
0: temps.
7: Sí, molt, molt.
0: Perquè és el dia, recordem-ho, internacional del temps.
7: Escolteu, una pregunta...
4: Del meteoròleg, no? El dia internacional del món.
7: A mi m'agradaria fer una pregunta...
8: També és, eh? El dia meteorològic mundial el tenim, també. Que és el
4: però esteu ocupant tot el calendari.
8: 23 de març.
7: Aprofiteu ara perquè no vindreu pel dia mundial de...
0: No,
7: escolteu, una pregunta íntima que els volia fer. Sí. De l'1 al 10, fins on esteu que tothom a casa i al carrer us pregunti pel temps? Quin temps farà?
9: No, tampoc és tan desagradable. No, la Mel sí, diu.
8: No.
9: Ha fet una cara de...
4: La Montsita pregunta molt, eh?
9: El dia a dia, jo crec que si estàs al cas del temps que farà, no et molesta perquè pots contestar. El que et molesta és quan algú t'ataca, perquè hi ha gent que llavors sí que et ve a atacar, gent enfadada amb la pluja, que et vol responsabilitats, no?
8: O quan et diuen, no, és que el mòbil em diu.
4: Ara. Sí. Ah, bueno, que això és per ràbia.
8: Si diu el mòbil, què és el mòbil? Llavors, quan no es fien del que... O quan no els agrada el que diu el mòbil, llavors venen a tu, saps?
9: Sí. Clar.
7: És que jo, aquest fi de setmana, m'agradaria anar a esquiar aquí al Tibidabo. Una cosa que sí, a prop. A mi el que em fot pal és haver d'agafar el cotxe, anar a la Molina...
8: És el Montseny, que hi arribes en tren.
7: Però el mòbil...
8: Sant Celoni.
7: El mòbil, Tibidabo, me posa sol el diumenge.
8: Diumenge s'ha de veure, eh?
7: Mira-m'ho bé, a veure si neva.
4: Venen a vosaltres com a última instància. És una mica com qui té mútua, però quan està malalt de veritat, anem a la punta.
0: És el TJUE. És el TJUE, al final és el Tribunal d'Última Instància. Ho estic inventant, però...
7: Efectivament, tu estàs inventant.
4: Depèn de si és el Tribunal de Justícia o el... Més igual.
8: Correcte. A mi el que molesta especialment és les queixes reiterades de pluja, perquè al final estem tenint 2 mesos, hem tingut una mica més, en què també hi ha hagut períodes que no ha plogut, i després de venir del que venim, que ara estiguem una mica pagant un peatge que ens dona una seguretat de cara als pròxims mesos, al pròxim any fins i tot. A més, hi ha una cosa. Després de la primavera, a Instagram tots són fotos amb els camps de colza i les floretes.
7: Ja m'ho maco. Jo me les faig.
8: Doncs necessitem...
7: A dintre del camp, del sembrar.
8: A dins.
7: És que sembla talment com si fossin camps de futbol.
8: Eh?
7: Està molt enfadat.
4: A comptes d'Abel Caral, ets Evil Caral.
9: No sabia que venia.
7: Quan tots els cereals estan verds.
8: És que m'irrita. Doncs això, no... que vol dir és que no rain, no flowers. Vull dir que si volem que hi hagi flors a la
0: cua, eh?
7: Sí, ja ho sé, faig el Duolingo,
8: jo em vull fer una samarreta.
0: No té traducció al català, és brutal.
7: No rain, no rain.
0: No res. No flowers. no res, no plantes.
10: No flowers és ni idea, no?
0: Exacte. No res, ni idea.
8: Si volem floretes a l'Instagram a la primavera, doncs necessitem que plogui i bàsicament això.
0: Tinc una última pregunta.
7: Una última pregunta, Jean-Paul, sisplau, que sigui una pregunta.
0: Sí, si m'ho permeteu, la cadernera va dir a...
8: La Candelera.
9: La Candelera.
0: Vale.
7: La Candelera, sí.
4: Si la cadernera plora, no?
7: Si la cadernera plora...
8: El fred és fora. L'hivern és fora.
0: És molt raro un ocell plorant, eh?
7: No, ja, ja. Mai,
0: sempre estan contents.
7: Sí, sí.
0: Bueno,
7: que, però quina pregunta és?
0: La Candelera va dir que l'hivern era fora i portem 4 dies més tard de la Candelera.
9: I no ho és.
0: Jo tinc fred.
9: Però nosaltres ja ho vam dir, que mirant mapes... Clar, vam dir, què fem cas, tothom? Què fem cas, a la Candelera o a la Marmota? Que també la gent li hem d'explicar que no té per què el que passi amb la Marmota afectar-nos a nosaltres. Clar, perquè una va dir blanc, l'altra va dir negre, però mirant els mapes aquell mateix dia, nosaltres ja vam desmentir a la Candelera.
0: Sí?
9: Sí.
0: I li dones la raó a la Marmota?
9: Sí, per casualitat. Per casualitat.
0: Marmota sí, però... Candelera no?
9: Bueno, mirant mapes, estava d'acord amb el pronòstic
7: els animals, els animalets, eh? Els animalets. Perquè la Candelera, quin animal és?
4: No.
7: En canvi, la Marmota, pues, si fa fred, s'abriga. I es posa dintre el cau.
9: No l'encerta gaire, per això.
7: La Marmota. Com que no n'encerta?
4: Perquè deu mirar...
0: Digue-li a la cara.
4: Perquè ho deu mirar a l'aplicació del mòbil. Vull dir que, clar...
8: També és veritat que està fent fred més per les màximes que per les mínimes. És a dir, el matí...
0: Ho comentàvem amb la Montsita de Tiana.
8: La cirera. És el mateix. Les nits no està fent especialment fred, tot i que vam tenir algunes setmanes que va glaçar fort, però no estem tenint gaire glaçades, però en canvi de dia està costant que pugin les... Hi ha dies que... És a dir, és més la sensació de dia que no pas...
0: El matí,
8: bueno... Poc és que tinguem...
4: Deixi parlar.
7: És que arriben les 8 i dius...
8: No, però és que...
7: Encara no, eh?
8: Té raó.
7: Jo a les 9, jo encara no he pogut apagar la calefacció.
8: Sí. No és que de nit faci gaire fred, però de dia tampoc pugen gaire les temperatures. Allà, ahir vam arribar 18-19 a les Terres de l'Ebre, però en general, el que passa, la sensació fred és més pel que fa de dia que el pal que ha passat.
9: Sí, està més tapat i la humitat... Vale,
0: ara sí que tinc una última pregunta.
4: Última, que és molt tard, eh?
8: Perdoneu, que estem aquí...
4: No, per si us hem convidat.
0: Vosaltres sou les estrelles, jo una mica també, i el que sobren són ells.
7: La pregunta, Jean-Paul, l'última pregunta.
0: L'última, com incitaríeu a la gent perquè es faci homes i dones del temps?
9: No cal, incitar a la gent en general, o a la gent jove que té ganes de prendre...
10: No cal, perquè els hi xoriçaran la feina.
9: No, perquè tothom és meteoròleg, ja. Hi ha un munt de gent a Catalunya que
8: molt despert.
0: Sí que ho diem una mica la gent, no?
9: Sí, tothom en sap del temps.
0: Exacte. I del Barça, i de bolets, i de política.
8: I de cuina.
0: I de cuina.
8: I de trens.
10: La trens és només una persona, ni el Sant Martí, i per això truca tothom.
9: Animaríem a la gent jove, sí, a estudiar per ser meteoròlegs, però fer-ho bé pel camí que toca.
7: Què s'ha d'estudiar? Plàstica?
9: No, física.
7: Per fer els pluviòmetres, això és que feu vosaltres, que ho feu a mà.
9: Fem física o geografia, normalment.
8: Jo vaig fer geografia, ella va fer física.
10: Vale, aquí ja sabem qui és el bo.
4: Ja sabem qui és qui de Sau, eh?
0: Ja sabem qui va
8: estudiar els núvols i estudiar el cel.
4: Vaig estudiar els núvols.
0: Ja sabem qui va treure...
4: Els núvols estaves, no?
0: Ja sabem qui va treure la nota bona a la...
7: A la selectivitat.
0: A la selectivitat. Moltes gràcies.
7: Moltes gràcies.
4: Mònica,
8: gràcies. Mirar-nos.
4: Bueno, i atenció, ara deixem de banda una mica la meteorologia. Atenció si teniu més de 65 anys.
7: Això no va per mi.
4: No va per vostè.
7: On és el del Mau? Digueu-li que ara parlaran de gent gran.
4: És un estudi de Harvard que assenyala que cal fer entrenament de força per frenar l'envelliment del cos. No hi ha prou amb sortir a caminar.
7: Home, doncs aneu corrents a dir-li en Salvador Illa.
4: Què?
7: Que ell només corre.
4: Bueno, corre, suposo que farà també escalfament, alguna cosa de força.
7: Mira, si li comencen a sortir canes abans d'hora, no m'ho perdonaré mai, eh?
4: No, el que diu l'estudi és que entrenar força ajuda a mantenir fort el múscul, no impedeix que surtin canes o cabells blancs.
7: Doncs aneu corrent a dir-li que faci peses.
4: Sí, bueno.
7: Home, necessita molta força als braços per carregar en un país sencer.
4: Sí, home. Bueno, ja està, calli un moment. L'estudi de Harvard explica que caminar beneficia el cor, el cardio que se'n diu.
7: El cardio, sí, però no atura la pèrdua de massa muscular.
0: Bulking.
7: Què?
0: Reps, sets, gains... Jo us vaig dir que m'estic convertint en un mascle alfa, estic en un corset, ara vaig al gym, intento ser com Gymbro. Saps Gymbro, que són aquests que veuen... Oh, una cosa que és de molts colors.
10: Batuts de proteïna, bàsicament.
7: batuts de proteïna.
0: Ah, sí, sí, sí, sí.
7: Sí?
0: Correcte, sí.
7: No, no ho sé, no sé, tu que ho veus.
0: Són un gimbró i aleshores has de conèixer tots aquests conceptes, paraules com gimbró, com són senzilles i tendres, pujats, creatina, proteïna, georgina, il·legal, has de conèixer tot això.
7: Perdona, perdona, proteïna, creatina,
0: sí,
7: però georgina?
0: La recepcionista de...
7: del gimnàs?
0: Del gimnàs, sí. El primer dia que vaig entrar al gimnàs estava molt espantat perquè per mi, clar, era un món nou.
7: Sí,
0: no?
7: Sí, sí.
0: Estava tan desorientat que la georgina, la recepcionista, me va dir que has perdut la mama. Aleshores, jo la vaig mirar als ulls i li vaig respondre no, l'acabo de trobar.
7: No. Normal, normal.
0: I em va escopir.
7: Bueno. És que clar.
0: I escolta, me va agradar una mica, eh? Va haver-hi un punt de dir, bueno, però si és recíproc, o si tu volies escopir-me i a mi, doncs m'ha agradat.
7: Va!
11: Comença l'hora de disfrutar.
12: No, no se retire, por favor.
13: Bueno, buenos días, licenciado.
14: Radio Latina Internacional.
13: Hay un problema ahí.
12: Amb el Oscar. Estàs escoltant la competència.
13: Especial 50 anys, carnusos.
15: Si vols ser la compra, ve a Tanacarre.
16: Quina gran notícia! La cerveseta d'oferta. Gaudeix del 20% de descompte en totes les cerveses que t'emportes en un cupó que dona per molt. Només el 12 i 13 d'agost.
17: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
18: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
19: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
20: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
21: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
22: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
23: Tria pernil ibèrica 4,89 i estalvia un 18%. I amb Lidl Plus 250 grams de pop cuit a 7,99 i estalvia un 19%. Lidl, val la pena.
24: Tornen els Electro Days del Corte Inglés. Fins al 19 d'agost tens fins a un 20% de descompte en una selecció d'electrònica de les millors marques.
25: Samsung, Asus, HP, Oppo, Sony i moltes marques més.
24: Mòbils, portàtils, televisors...
25: Fins al 19 d'agost, Electro Days al Corte Inglés. I Hypercor, aprofita-ho.
24: Consulta les condicions, les marques i els models que hi participen al Corte Inglés Ponès.
26: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
27: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
26: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
27: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
26: Important, en un refugi climàtic natural.
27: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
28: Quants ocells! Ja he vist tortugues!
29: Un moment tan únic com l'eclipsi solar mereix viure'l en un entorn tan únic com el Delta de l'Ebre.
30: I per gaudir-lo amb seguretat, aconsegueix les ulleres homologades de Nomen gratis amb la compra del seu arròs bomba. Un arròs cultivat al Delta, un dels millors punts del territori per observar l'eclipsi solar.
29: Viu-lo amb el millor tàndem, el Delta de l'Ebre i Nomen, el sabor del nostre origen.
31: Perdona, tindries lloc per dos?
32: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
31: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
33: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
34: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
35: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
36: I és que amb Verisure tu també te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat, perquè la nostra alarma amb pany intel·ligent i cilindre antirrobatori d'alta seguretat protegeix el punt més vulnerable de casa teva, la porta, i és capaç de detectar qualsevol intrus abans que entri.
35: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900 903 744.
36: Verisure.
37: RAC1 i l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès presenten Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal.
38: Pues venga, va, vinga, som-hi!
37: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, en directe des del carrer Doctor Robert de la Bisbal del Penedès, amb Esteve Giral com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
39: La Bisbal és tot un clàssic del calendari casteller. Les joves de Valls s'hi sent com a casa, i la vella de Valls i Vilafranca hi protagonitzen un dels seus duels per excel·lència. Calor i emoció garantides en una plaça històrica.
37: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal del Penedès, en directe des del carrer Doctor Robert.
40: Caracol! RAC1.
0: 1. Fent pinya, tots som un milió.
37: Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
2: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
1: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada a Android Auto i a Apple CarPlay.
2: Tots els podcasts de RAC1.
1: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
2: Noves funcionalitats premium.
1: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
2: Fàcil, intuïtiva i renovada.
1: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
3: La competència.
4: Especial 50 anys.
5: Hem de parlar de pàrquings, notícia d'actualitat, pàrquings i competència.
6: Ja sé el que dic sempre, tot és un bon pàrquing si el conductor és prou expert.
5: Molt bé, felicitats, sí, però hi ha guals permanents, allò on no pots aparcar, etcètera, etcètera.
6: Tu no fas gens de pinta de ser bon conductor, tu?
5: Jo, sincerament, no ho
6: sóc. Tu ets dels que circula pel carril del mig de l'autopista, no?
5: Depèn, gairebé sempre, sí.
6: Fas cara de ser dels que vas al seient del copilot.
5: Què vol dir?
6: Perquè condueix la teva dona, no?
5: Bueno, de vegades la dona i de vegades jo.
6: No, fixa't, no, això sí que és greu.
5: Eh?
6: Tu ets el típic. No, nosaltres no fem diferències. De vegades condueix un,
5: no.
6: De vegades condueix l'altre.
5: No és veritat.
6: Escolta'm, un home que comença així acaba pixant a la tassa del vàter assegut. Eh?
5: Per què dius?
6: O pitjor, planxant tangues, eh?
5: Per què dius?
6: Ojo, eh?
5: Però
6: ets un planxatangues, tu. Ja es veu.
5: Prou.
6: Me deien que hem de parlar de pàrquings perquè els Mossos investiguen 30 pàrquings fantasma al costat de l'aeroport del Prat.
7: Sí, són els anomenats Park and Go, que fan servir conductors sense autorització i aparquen els vehicles a l'espai públic.
6: Ah, bueno, nenes, ja us explico jo que faig el Duolingo.
5: Gent que cobra per aparcar-te el cotxe al carrer, no?
6: No us agrada el Duolingo?
5: Sí, ens agrada molt.
6: Molt pràctic, eh?
5: Però Park and Go...
7: S'esperava una ovació quan he dit Duolingo.
6: No, escolta, Park and Go.
5: Sí,
6: Park and Go.
5: Sí.
6: La paraula ja ho diu.
5: Què vol dir?
6: Vol dir parc.
5: Sí.
6: Fixa't, l'anglès no és tan difícil, si t'hi poses, eh?
7: Parc. Seria un false friend.
6: Sí. Vol dir parc.
5: Sí, és el que ha dit en Manel, false friend, eh? Doncs...
6: Parc. Jo l'alemany encara no hi ha.
5: No, és...
6: Doncs parc vol dir parc. Parc and go.
5: Parc and go.
6: Després tenim an, que és el número 1.
5: Sí.
6: No. An, de, trobar.
5: No, però és diferent.
6: An és el 1. I després tenim go.
5: Sí.
6: Que vol dir, doncs, anar, no?
5: Sí, sí, sí, sí. Molt bé.
6: Traducció. Anem, no? Go.
5: Go.
6: Perquè és al revés. Els inglesos ho diuen al revés i tu li has de donar la volta a la frase.
5: Sí, som... Sí,
6: ells
5: som
6: no diuen, per exemple, una cuina bonica.
5: Sí.
6: Ells diuen una bonica cuina.
5: Sí. Per què?
6: Ells diuen Petri Chicken.
5: Petri Chicken, no.
6: Una cuina bonica.
5: Això és pollastre.
6: Una bonica cuina.
5: Bueno, però...
7: És kitchen.
5: Sí.
6: Chicken,
5: sí.
6: Chicken, chicken.
5: No,
6: chicken és... Kitchen.
5: No, Petri Kitchen seria...
6: Qui ha fet el Duolingo aquí? Tu o jo?
5: Clar, però...
8: Quant temps porta?
6: Home, per la mar de Déu.
8: Quant temps porta amb el Duolingo?
6: 3 anys.
8: Funciona com un tro, eh?
6: Sí, tenia el Premium, però ara no sé què ha passat, que no...
5: Bueno,
6: no,
5: així doncs,
6: no,
5: gràcies...
6: Vull posar la targeta de crèdit, que l'he de renovar, perquè tinc l'ample... Em demana la contrasenya.
7: De l'Apple.
6: No sé,
5: de l'Apple, sí.
7: Els Mossos han detingut 14 persones i n'han identificat més de 100 de vinculades a empreses que operen aquests pàrquings fantasma al voltant del Prat.
5: Doncs això és un misteri, i ja el tenim aquí.
6: Professor, de debò, bon dia.
5: Sí,
6: no sé si hem dit exactament com funcionen aquests pàrquings fantasmes.
7: Sí, són gent que vol aparcar perquè agafa un avió i hi ha gent que els enreda per aparcar llocs que no són pàrquings legals,
5: que
7: no tenen llicència, són descampats que no tenen llicència i cobren per aparcar allà.
8: Tu reserves per internet i teòricament és un pàrquing, però en realitat allò aparquen a qualsevol lloc i a més hi ha molta gent que treballa i fins i tot aparquen el cotxe sense tenir carnet de conduir.
5: Sí, sí, sí. I fa pinta que si tu els demanes el tiquet... No em funciona la màquina.
7: Dona'm un mail i te l'enviarem per correu.
5: Dona'm un mail i t'entrarem a la cuina de casa.
7: Sí. Hi ha 30 pàrquings fantasma al voltant.
5: 30 pàrquings fantasma.
7: Tenim amb nosaltres el professor de debò, perdó, ara li pronunciaré bé, de debò.
5: De debò.
7: Bon dia.
5: Bon dia.
7: Me n'acabo d'adonar, professor, que no l'hem aplaudit mai. Vol un aplaudiment d'entrada?
5: No, per favor.
7: Home, que no l'hem aplaudit mai.
5: No m'aplaudiu a mi.
7: Paraula.
5: No m'aplaudiu a mi, he d'aplaudir el misteri.
7: No,
5: el misteri...
7: La gent ens agraden, els misteris.
5: Bueno, sí, clar que sí.
7: I vostè, bueno, això sí que és un veritable misteri.
5: Quina és la pregunta?
7: No res, si ha entrat vostè, estem parlant dels pàrquings fantasma.
5: Sigueu benvinguts.
7: Al costat del Prat.
5: Sigueu benvinguts a Misteris, el programa d'esoterisme i fenòmens paranormals que s'emet cada dimarts i dijous.
6: A quina emissora? A quin canal? Això és fer televisió?
3: I avui és divendres, no?
6: És ràdio?
5: Són moltes preguntes, home.
7: Si fem una roda de premsa al final.
6: És que clar, és que sí,
5: pregunteu això on surt, això com va...
7: tot a quin canal, a quin canal?
5: És un misteri.
6: Va, sí, ja. Però, escolti, parlem de pàrquings, d'aquests pàrquings fantasma al voltant del pàrquing de l'aeroport del Prat.
5: Com si no, la majoria de pàrquings no fossin una mica fantasma. Sí, sí.
8: Ara que ho diu...
6: Quina por, eh? Hi ha certs pàrquings que fan por.
5: Que, efectivament, que jo preferiria que no hi hagués ningú dins la taquilla.
6: Bueno, és que ja pràcticament...
5: Parlem del misteri dels pàrquings fantasma?
6: Sí, parlem-ne.
5: Els pàrquings que ara hi són i ara no hi són...
6: Bueno, en aquest cas, pàrquing fantasma no vol dir això. No vol dir un pàrquing que desaparegui.
5: No m'interrompis, no m'interrompis, perquè ja saps que puc veure el futur.
6: Sí.
5: I he vist que si em tornes a interrompre... hi haurà una presència estranya col·lisionant amb la teva cara.
6: Escolti, no m'amenes.
5: Aquesta presència estranya, aviam un moment que em concentri.
6: Sí?
5: Sí, té cinc dits.
6: Però escolti, continuï.
5: És com si ho veiés.
6: Val, molt bé, ja ho he captat. Continuï, no l'interromparé.
5: Coneixeu el misteri del pàrquing fantasma de Linyola?
6: Però no vagi a Linyola, si és aquí al Prat.
5: No, però fem país. És una de les llegendes més cèlebres del Pla d'Urgell, molt maco.
6: Però de què parla, ara?
5: Conta la llegenda que cap a l'any 1987, després de Crist, a Linyola, hi van construir un pàrquing subterrani i que el vigilant va morir en condicions estranyes. I des de llavors hi ha hagut molts testimonis que han notat una presència al pàrquing de Linyola, com si el vigilant fos viu d'alguna manera.
6: A mi, tot això ja m'ha fet por.
8: És la música.
6: És la música, eh? És que això és Crims, és un programa del Crims.
8: Per què hi ha un llop codola?
5: Perquè també va quedar atrapat al pàrquing, perquè no sabia el password de sortida.
6: Escolti, què se'n patona?
5: Sabia el d'entrada, va aprofitar que entrava una Nissan Vanette.
8: Que bé que estaven les Nissan Vanette, eh?
5: Nissan Vanette, tenien uns nanos romanesos, era seva.
7: Els ofortuaris.
8: Del llop o dels romanesos?
5: Aquesta és una aportació una mica racista, però no passa res, era seva. Sí.
6: Però què s'empatolla, professor?
5: Aleshores van entrar, el llop va entrar amb ells, van sortir els romanesos i va quedar la Benet i el llop. La Benet i el llop, el no compta.
6: Escolti, el misteri del pàrquing fantasma de Linyola.
5: Alguns usuaris del pàrquing expliquen que han vist la tele encesa a la guingueta del vigilant, sense cap vigilant. Alguns altres expliquen que han sentit frases típiques de vigilant de pàrquing xiu-xiuejades a través de les columnes.
6: Frases com tipus?
5: Sense teletac hauràs d'agafar el tíquet. O, per exemple, el tíquet s'agafa a la planta menys 37.
6: Això sí que és un misteri. A quina planta hi ha el caixer per pagar?
5: Hi ha gent que ha pagat i amb el tiquet ha començat a fer voltes, no ha trobat el cotxe.
7: I ara viuen allà.
5: Ha hagut de tornar a pagar.
6: Perquè els 15 minuts
5: els
6: ja...
5: Els 15 minuts han passat.
6: I encara hi ha gent encara atrapada dins de pàrquings.
5: De Linyola. Sort que és un lloc com Linyola, que sempre ve de gust. Al pàrquing de Linyola també s'hi senten coses com... Si ratlles el cotxe, no ens en fem responsables. O la màquina de vending està buida, perquè m'ho ha fotut tot jo.
6: És que són moltes hores per un vigilant de pàrquing, realment.
5: O, per exemple, masturbar-me jo aquí.
6: Què? Escolti, què diu?
5: M'estava rascant la part de dalt de la cuixa.
8: És com molt concret el que se sent, no?
6: Bueno, va.
5: I no només a Linyola, són gent que està sola.
6: Deixem el misteri de...
9: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
6: És mentida.
9: Bueno, ja t'ho sabes, no?
10: La competència.
9: I què passa? Especial 50 anys.
10: RAC 1. Un lingot d'or. Or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Crisso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Crisso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
11: Torna la revista Solo Moto. Amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
10: RAC 1.
3: Socialista, oi?
12: Jo sempre he sigut del PSC.
3: Tinguis la parella que tinguis, però que només et demano una cosa, que no sigui del Madrid.
13: Sempre, el primer és carnet del Barça i... Molt bé.
3: I a partir d'aquí qualsevol cosa.
14: Això està molt transparent.
3: Doncs deu ser Ginebra Sol.
14: Per què heu deixat que el silenci sublim es trenqués aquest vespre?
15: Perquè
16: s'està morint.
15: M'ha sortit malament, fins i tot el final.
14: Bravo!
17: Bravo! De dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
18: Amb Pere Mas, jo mateix.
19: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
20: O sigui, la plaça del Blat ara mateix està rebentada de gent i de ventalls. La veritat és que des d'aquí dalt del balcó estem amb l'Esteve Giral, és un espectacle.
21: Bueno, els fluxos migratoris són com l'aigua. Quan bloqueges un camí, busquen un altre. No desapareixen, els desplacen. I gairebé sempre es tornen més perillosos.
22: Si ho pots veure des de casa, queda't a casa. Si pots anar-hi peu o amb transport públic, hi ha ajuntaments com Reus, Tarragona, Lleida, Valls, que posen transport públic. Ves-hi amb transport públic o a Prades, si vas a Prades, hi ha un itinerari per anar-hi a peu des de la zona que aparques.
17: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
23: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
19: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Tots som un.
24: Con todo gusto presentamos...
25: La competència.
26: Ui, especial 50 anys.
27: Suposo que... Un moment. Que... Però, un moment. Ara què li passa?
28: Home, que encara no m'ha arribat el paquet d'Armazón que vaig comprar-me ara fa uns dies.
27: A vostè només li interessa això, que li arribi el paquet.
28: Bueno, és que si no van els trens de mercaderies i tot això, s'ha estat tot al port a Barcelona, està tot, ho tenen tot allà acumulat.
27: Sí.
28: I jo mira que tinc l'Armazón Prime.
30: Armazón Prime,
27: Sí, potser s'ha equivocat d'aplicació, Potser sí que és Armazón Prime i no arribarà mai. Bueno, és la falsa,
28: Estic esperant un arrissador de pestanyes.
27: Home, sí,
28: bueno. Escolta'm, no hi ha manera.
27: I per això ha de mobilitzar vostè trens, avions, un repartidor per un puto arrissador de pestanyes. Que no té una botiga, que no té una ferreteria. On es compra això?
7: Sí, a la ferreteria.
27: Sí.
28: 0,99,
27: Bueno, doncs només li donarà...
28: Està fet a la Xina.
30: Miri que no li arrisqui les altres coses més que les pestanyes per 0,99.
28: Nenes, vosaltres també compreu impulsivament per internet? És tan deliciós rebre paquets, tot i que ja saps que els has comprat tu, però bueno, és com rebre un regal.
30: És
28: com rebre un regal,
27: Els reis de la gent gran,
28: Bueno, jo rebo entre 6 i 12 paquets al dia.
27: Home!
28: Ja he lligat amb tots els repartidors.
27: Ah, sí?
28: Els conec a tots.
27: Ara que s'empatulla, vull dir... O sigui...
28: Una dona cookie, una dona per ser cookie, ha de comprar.
27: Ja. Yeah.
28: Contribueix al desenvolupament de l'economia.
27: Sí, home, tant.
28: Saps què et vull dir? Ja ho diu la dita. Dona que no és compradora compulsiva, viu a la deriva.
27: Ah, sí? Això no és cap dita.
28: És així. Sí. I també estic esperant una fandilla del Vinted.
27: Sí.
28: Coneixeu el Vinted? Oh, jo és que em perdo.
27: Sí.
28: El Vinted em perdo. És com entrar a Netflix i mirar tot el menú.
7: Què
28: passen les hores. Doncs jo allà vaig mirant faldilles, conjunts.
27: Sí.
28: A veure, a Valorius. A Valorius m'agrada molt. A
27: Valorius, sí.
28: Bueno, en fi, també estic esperant, doncs això, és una fandilla del Vinted que li he comprat una francesa. Nenes, si compreu el Vinted, que està ple de franceses, el Vinted.
27: Sí, comprant roba de catalanes, vull dir, arribant a un punt en què ja vestiran totes en roba de segona mà de les catalanes, perquè no funcionen.
30: Ara mateix a França estan vestint com les catalanes del 2016.
28: Un consell. Si compreu roba una francesa de Vinted, abans de posar-vos-la, renteu-la.
27: Què diu ara? No, home, no.
28: Són les franceses, bueno, ja sabeu, tenen un concepte diferent de la higiene.
27: Calli.
30: Aparquem la francofòbia i continuem amb més notícies,
27: Continuem parlant de trens.
7: Sí, perquè el govern vol que l'Estat pagui les despeses extraordinàries de la crisi de Rodalies. Sí, la Generalitat vol que l'Estat es faci càrrec de les ajudes econòmiques a les empreses afectades per aquest desgavell ferroviari.
38: Una cosa, però si són els mateixos, la Generalitat és l'Estat, és com la sucursal, és el meme aquell de dos Spidermans idèntics que s'assenyalen l'un a l'altre.
7: Sí.
38: Dir, no, és este, no és l'altre, és lo mismo, que ja ho sabem, això.
7: I una altra conseqüència de la crisi dels trens és que torna momentàniament el pont aeri Barcelona-Madrid.
38: No!
7: Sí, home, fotut ara Vueling i tot això. Vueling, exacte. Mare de Déu, senyor, jo no és que no ho entenc.
27: Què
7: la veritat...
27: El...
28: Te dic la veritat?
27: Sí, no, ja sí, sí, què?
28: Digue-m'ho. Pregunta'm la veritat.
27: La veritat quina és, segons vostè?
28: Pues que, per què voleu anar en tren o en avió als puestos? Home. Amb el bé que s'hi va en cotxe tot arreu.
27: Miri, hi ha molta gent que no es pot permetre el cotxe, o hi ha molta gent que té una mala... Una mala
28: no és el meu problema, serà el seu.
27: Hi ha carreteres de merda. Suposo que no estic descobrint res de nou. Gent que, per anar a treballar, la carretera la té tallada, o a veure la família, el que sigui, o simplement hi ha gent que prefereix anar en tren.
28: Escolta'm,
27: i ja
28: no,
27: està.
28: No ploris.
27: No ploro.
28: No ploris, dóna'm la mà, home.
27: Hi ha gent que ha pagat els seus impostos i que necessita que els trens funcionin. I ja no busquem que els trens funcionin amb un horari, diguem...
28: Sí, molt bé, senyor. Molt bé. Deixi'm el braç. Jo només dic, des del respecte, que a Madrid, per exemple, s'hi pot anar perfectament en cotxe.
27: Sí, però...
28: 2 hores i mitja. 2 hores a molt estirar.
27: Que 2 hores? En cotxe? Escolta,
28: però si són... Apreta una mica.
27: No, és que no has d'apretar, perquè a més... No,
28: passes per llocs perillosos, com Lleida.
27: Home, per què diu?
28: Bueno, passes a tocar... O llocs que són directament al Far West, com la Panadella, però a mi, si me preguntes, sempre prefereixo el cotxe.
27: Sí.
28: Pots fumar...
27: Bueno, això no sé,
28: Pots aguantar el volant, pues, amb el genoll mentre obres una llauna de cervesa...
27: Sí, lo típic.
28: Pots escoltar la Cope.
27: Sí.
28: Vull dir, escolta'm, el cotxe no té rival.
27: No té rival. Ens quedem amb aquesta idea...
28: Posa la Cope en un avió. Crida l'hostessa de dir, ponga'n la Cope aquí a la megafonia.
0: Fins aquí la competència especial 50 anys d'avui.
1: Un programa realitzat per Oriol de Balanzó.
0: Noelia Carnetzi.
1: Manel Vidal.
0: Àlex Arbiol.
1: Òscar Andreu.
0: I Òscar Dalmau.
1: Feu bon daix.
2: RAC 1. Notícies. Mar Pollato.
4: Bon dia, és la una. Primeres retencions a les carreteres en aquesta jornada en què molts ciutadans es desplacen cap al sud i cap a Ponent per veure l'eclipsi tot plegat mentre es despleguen els efectius que formen part del dispositiu excepcional que ha preparat el govern. Molts dels controls se centren principalment a l'AP7, Servei Català de Trànsit. Mireia Camats.
5: Comencem destacant que l'autopista AP7 té retencions del Papiol a Castellví de Rosanes en sentit sud, de Joli de Sant Sadurní de Noia en sentit sud. Encara més endavant, a la mateixa autopista AP7 té retencions a Santa Margarida i als Monjos i del Vendrell a Roda de Barà en sentit Tarragona. Encara a l'AP7 també hi ha retencions de Montmeló a Granollers en sentit nord per un accident que en aquests moments ocupa el voral, per tant, precaució. A l'enllaç de l'A2 amb l'AP7 té retencions de Brera a Martorell en sentit sud, a l'A2 i a Coajorba en sentit Lleida per obres. A la C30 hi ha retencions a Castelldefels i a Vilanova i la Geltrú en sentit Tarragona. A la C32 hi ha retencions a Castelldefels i a Cunit en sentit sud, a la B24 hi ha Cues Cervelló en sentit Tarragona, a la Nacional 340 hi ha retencions a Vilafranca del Penedès, al Vendrell i Creixell en sentit sud, a la T1025 es dona pas alternatiu al Mas de Barberans per un accident, això provoca aturades en tots dos sentits, i a la C58 hi ha retencions sortint de Barcelona en sentit Sabadell per un vehicle avariat que talla un carril. Que és tot.
4: Gràcies, Mireia. Aquesta hora també s'està fent a l'Observatori de l'Ebre l'acte institucional de la Generalitat que porta per nom Catalunya Mira el Cel. El govern ho té tot a punt per fer el seguiment de l'eclipsi des d'allà i és el president, Salvador Illa, però també alguns consellers com la d'Universitats, Núria Montserrat. I anem en directe, Víctor Massip.
6: Doncs sí, aquí està tot preparat perquè comenci la jornada d'eclipsi total a aquest observatori de Roquetes. Ara acaba l'acte inaugural i s'estan fent els últims preparatius. Fa pocs minuts hem escoltat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha dit que avui és un dia gran per gaudir d'un fenomen natural únic.
8: De la biodiversitat, observació dels animals, dels ocells, ens fa regals a diari, que moltes vegades amb aquesta vida tan atrafegada que tenim, jo el primer, no sabem apreciar, no? Avui ens en fa un d'excepcional, que des d'aquí, des de Catalunya, no havíem tingut des del 30 d'agost del 1905 i no tornarem a tenir fins al 2180.
6: Aquest ha estat l'acte inaugural, però les activitats centrals començaran a partir de les 4 de la tarda amb un diàleg amb científics com Pavel Gabor, un astrònom de l'Observatori Vaticà. I la tarda seguirà amb convidats com Ellen Baker, astronauta de la NASA, o Pere Odu, que també astronauta i exministre. Cap a les 6, el Meteocat llançarà al cel un globus sonda que mesurarà com canvia el clima quan ens quedem a les fosques, i cap a 7:45 anirem cap a la zona d'observació per gaudir de l'espectacle.
4: Gràcies, Víctor. Més enllà de l'eclipsi a Colòmbia, encara hi ha 75 ciutadans espanyols que continuen desapareguts després del terratrèmol. La Moncloa diu que no els ha pogut localitzar, però de moment no té constància que estiguin entre les víctimes. La Unió Europea ha mobilitzat 2 milions d'euros per ajudar les zones més afectades per aquest terratrèmol de magnitud 7,4 que ha deixat 250 morts, segons les xifres provisionals. Ara els esports amb Roger Jofre.
3: Aquest matí s'ha fet públic el calendari de l'ACB de bàsquet, que començarà el proper 26 de setembre. El Quítzanes Manresa disputarà el partit inaugural a Bilbao, una jornada en què el Barça rebrà l'Eima Corunya al Palau, el Joventut s'estrenarà a Lugo davant el Breogán, el Fiat Girona davant l'UQAM Múrcia a Fontejau i l'Ilerna Lleida començarà el Roig Arena de València. En futbol, els campions del món amb la selecció espanyola Pedri, Olmo, Cubarsí i Lamine s'han reincorporat avui als entrenaments amb el Barça, és a dir, Hansi Flick, per fi, té tota la plantilla disponible. Això sí, excepció de Ferran Torres, que té permís del club blaugrana per no reincorporar-se a la feina i acaba de tancar el seu fitxatge pel PSG. Tot plegat el dia que el Barça femení s'estrena la pretemporada contra el Montpellier a les 7 de la tarda a l'estadi Johan Cruyff. I mentrestant, a l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez s'ha exercitat amb tot el grup aquest matí amb normalitat. Nahuel Molina ha fitxat per la Roma per 4 temporades i Sorloth es parla l'inici de la Lliga per una lesió muscular.
4: I pel que fa al temps, aquesta hora la xafogó és molt acusada a tota la costa i el termòmetre es dispara a l'interior, sobretot a les comarques de Tarragona. Es manté el domini del sol a tot el país, però comencen a aparèixer algunes nuvolades en zones de muntanya que durant la tarda descarregaran xàfecs i alguna tempesta al Pirineu i Prepirineu. A partir del vespre, els núvols s'aniran desfent, però encara podrien fer la guitza durant l'eclipsi al nord del país. En canvi, com més a ponent i al sud, el cel es mantindrà més net, tot i que també podrien formar-se alguns núvols baixos cap a les terres de l'Ebre. De moment és tot, actualitzat. I ampliem la informació a les dues, al 14:15, amb l'Aurora Rodríguez i la Gemma Montero.
19: A RAC 1, vostè primer, amb Marc Giró.
9: Hola! T'imagines, tipus boja? Escolta una cosa. Jo, el Fortuny, estic molt bé, que te l'estàs.
10: Bon dia.
9: Ernest
10: Farré,
9: que te l'estàs. Sí, exacte.
10: Què és això?
9: Nosaltres també pensem que estàs així, eh? T'he de dir. Pues ell té el cervell, així.
10: És un animal.
9: Ple d'ocells,
10: Ple
9: d'ocells salvatge, sí. Està a l'Amazones.
10: Carambes.
9: Bueno, estaria pendent perquè ahir, avui farem un programa que vostès no se'l poden perdre. Pol Guasch, Itziar González, Noelia, el Miquel Missé, genial, tot fresquet, no? Que horror, no? Quin horror, no? Quan s'havien de fer programes fresquets, us en recordeu? Heu treballat alguna vegada algun programa d'estiu que us deien que sigui refrescant? Sí, la mierda, refrescant.
11: El divendres, a l'època
9: d'estiu. Bueno, escolta una cosa, Esther, havies de fer una
10: manetes.
9: Manetes.
10: Sí. Jo m'he trobat amb la circumstància que
9: tot
10: havia...
9: Tot això, aquestes entradetes d'aquest estiu estan sent merdes de l'equip del vostè primer, eh? Que vostè,
10: no, quotidianitat.
9: Que no li interessi, però quotidianitat.
10: És quotidianitat. Sí.
9: Naturalisme. No,
10: això, com es diu? El simbolisme, com és?
9: Naturalisme, això. Realisme. Val, realisme sense màgia.
10: Exacte. Mira, he hagut de penjar amb una paret molt mona que tinc a sobre de l'escriptori uns quadrets, perquè m'he fet com un racó així relaxant, meu, per escriure i tal. Sí. Bueno, això és un altre tema. La qüestió és que tinc uns quadres molt monos i els havia de penjar i vaig dir, hosti...
9: Com són els quadres? Comprar?
10: Els quadres, bueno, hi ha una mica de tot, hi ha algun regalat, són coses que a mi m'agraden, alguna que
11: no,
10: he marcat.
11: Els marcs, on els vas comprar?
10: Els marcs hi ha de tot, els he comprat algun...
9: Mira, jo et marco al costat de la llibreria Lodge,
10: un basar.
9: De Consell de Cent.
10: Hi ha una botiga de barri, he anat a una botiga de barri. És un basar, però és una botiga de barri, al final són veïns.
9: Enmarcar, dic una cosa, en enmarcar...
11: És un art.
9: És un art? I t'hi has de gastar diners, Esther?
10: Sí, però això era un còmic, era una tira còmica molt mona, petitona, necessitava una cosa molt... Bueno, és igual,
9: vale, és
10: qüestió.
9: Igual, vale.
10: Havia de penjar-los, i sabeu aquests murals que es fan, aquests collages que fas amb quadres, que la gràcia de penjar els quadres és fer un angle recte, sí. Que tots els laterals i les parts superiors dels diferents marcs et quedin... Val. Ben alineat.
9: Sí.
10: Clar, si jo havia
9: no
10: de
9: tinc
10: fer...
9: tocs d'aquests...
10: Bueno, doncs si ho has de fer amb taladro, trigues la vida. Llavors, he descobert en el basar...
9: Taladro, ja que et permets de corregir-nos, que taladro no deu ser català, però bueno, mira, vaig a buscar-ho.
11: Ho has fet amb
10: llavors,
11: cinta carrocero.
10: No, una cinta especial...
11: De
10: no, venen unes pegatines... Uns adhesius estupendos.
9: Mare de Déu, Esther, que sigui l'última vegada que
10: venen
9: ens corregeixes.
10: Venen uns adhesius estupendos...
9: Nosaltres estem a favor que
10: incorpora adhesiu amb velcro. Val? I són dues cares,
11: sí,
10: que és fantàstic, és fantàstic.
11: Bueno, que no pensi que a mi un dia em va parlar.
9: Taladro trepant, que després em diu a mi.
10: Trepant.
9: Trepant, taladro.
10: Bueno, doncs no cal utilitzar trepant. No fas pols ni emmerdes les parets.
9: No,
10: agafes aquests adhesius.
11: Sí, les parets són de pladur.
10: No, el meu és d'obra. Sí, d'obra
9: a la cara, eh?
10: Que no, no cauen, són quadres petitons.
12: Bueno, ah, un, és que hi vaig fotre un gran i em va caure a sobre.
10: No, n'hi ha un que és com un dinar quatre una mica més, però m'aguanta més perquè no pesa.
9: Mentre ells segueixen amb aquesta merda de conversa...
10: Escolta, m'ha quedat boníssim, m'ha quedat tot alineat i, bueno, sembla una professional.
12: No, no, a mi em va passar una vegada...
10: De veritat us ho dic, eh? Us convidaré perquè ho mireu.
9: Amb tots vostès, Pol Guasch.
10: Escolta,
9: l'Ixel ha saludat o no l'ha saludat?
10: Jo crec que no.
13: Bueno,
9: escolta,
13: és
9: que va estar a la tabalada.
13: M'ha saludat. Sí?
9: Miquel, digues amb mi, visca Catalunya Lliure. Visca Catalunya Lliure. Visca, home, i puto, ja està. Collons. A veure, Pol Guasch, què?
13: A mi no em diguis promiscua.
9: No, no, no, no, no, perquè tu estàs molt centrat, eh?
13: Centradíssim.
9: T'has abrujassat, eh?
13: Totalment.
9: Totalment, i punto. Però havies estat promiscua o no?
13: No, jo mai.
9: No?
13: No.
9: Jo sí.
13: Sí, ja, jo això ho sé.
9: Ara pareix que ha caiguda, però... Tu havies estat promiscua, Esther? I el puto mòbil perquè tens a la taula.
10: Espera, perquè estic parlant amb el Joel, estic parlant amb el Joel, amb els temps i tot.
9: Perquè no li va el microfan. Bueno, escolta,
10: home, és que,
9: digue'm,
10: bueno,
9: què dèiem de la promiscuitat?
13: Que si l'Esther és una promiscua o no.
9: Ah, sí, això no, és veritat.
10: Jo crec que no.
9: Vinga, mare, Esther, mira, passada.
10: No.
9: Què t'anava a dir? Vaja, l'horribeta. Tu, Miquel, què?
13: Sóc un mal exemple.
9: Què vol dir?
13: En general.
9: En general, sí, però ets promiscu...
13: En quin sentit?
9: Bueno, pues mira, ara una mica per aquí, una mica per allà, jijijajà, ara, ara que vaig, ara que vinc, escolti, encantado con el caballero...
10: De xerrar? No, està parlant de sexe.
9: Encantado de conocerle, caballero. Saps, caballero? Tot caballero, eh? Diamonds are aquell best friends, tot això. Tu, Virgili, com ho tens?
13: Molt, molt, molt.
9: Promiscua, eh?
13: I tant. Una cosa terrible. Com et penses que es fan programes de ràdio? Sempre promiscua.
9: Sempre promiscua, perquè serà de què?
13: Vols la resposta?
9: Sí.
13: Doncs durant la major part de la meva vida he tingut molt mala relació amb el meu cos.
9: Ja t'entenc.
13: Ha sigut un gran obstacle per ser promiscu.
9: Mare de Déu. I ara?
13: Uf, és que ja no és el moment.
9: És curiós. Mare de Déu. És que ja està. La foto,
13: no,
9: la foto que tens al WhatsApp, sí, a la platja, no sé què, la persona que te la va fer segueix fent-te fotos? Per dir-ho.

0: t'has pres res?
1: El què?
0: No t'has pres res?
1: M'he pres coses, sí.
2: Vens mal.
3: Veu com bueno, és promiscua, també.
0: És promiscua, també. Bueno, amb tots vostès, Pol Guas, joder, va.
1: Doncs, acabo d'aterrar del Quebec. Fa 4 hores era a l'aeroport. He passat per casa, m'he dutxat, pel vostre bé. I o no?
2: A tant ens agrada, eh?
1: Exacte, estava pensant, potser t'hauria agradat. Però no, m'he dutxat.
2: I com em coneixes?
1: Estava allà per un festival de poesia i m'ha passat...
2: Un festival de poesia al Quebec, eh?
1: Al Quebec, pas mal. I m'ha passat una cosa que us volia explicar.
2: Mira que bé.
1: Tiro endavant.
3: I tant.
2: Home, el que tu vulguis, vaja.
1: Sí, no, millor que enrere. Sí,
3: ràpid, eh?
1: Avui estic... Ràpid he d'anar?
3: Ràpid.
2: Escolta, guapa, que no és la teva talla de ràdio,
1: exacte.
2: Eh?
1: Digueu-li que no està al seu programa, aquesta senyora.
2: Què t'ha passat? Ja la que faltava, la tia. Ja s'ha posat nerviosa.
1: Bueno, home. Pots creure?
2: És que t'ho juro.
1: Doncs resulta...
2: No, això acabarà malament.
3: De fora vinguera.
2: Acaba... Tinc a tota la xenòfoba catalana en contra i ara també a la senyora aquesta de Catalunya Ràdio. Vinga, home, per favor, eh? Digue'm.
1: Doncs que acabo de tornar al Quebec i jo resulta que fa 14 anys jo vaig ser al Canadà, no al Quebec, però a prop, en una ciutat que quedava a prop del Quebec.
2: Ja t'entenc.
1: Per un intercanvi que vaig fer allà, no? Jo tenia 14 anys aleshores i vaig ser una millor amiga amb aquella intensitat de les amistats adolescents, no?
2: I en què parlàveu? Com ho
1: digueu? A veure, això ho recordo poc. Ah, amb què parlàvem? En quina llengua? En anglès,
2: clar.
1: I jo recordo l'última vegada que ens vam veure, això era doncs el novembre, desembre del 2012, plorant com adolescents, prometent-nos que ens tornaríem a veure algun dia. Doncs han hagut de passar 14 anys perquè aquells nens que aleshores tenien 14 anys s'hagin retrobat ara, convertits en adults funcionals. Jo, quan vaig saber que aniria al Canadà, li vaig escriure...
2: Bueno, adults funcionals...
1: El que podem i el que ens deixen.
2: Sense passar-se, eh?
1: Li vaig escriure abans d'anar-hi i vam quedar a Montreal per passar un matí junts. Ell havia de fer 2 hores de tren i jo estava...
2: Ella d'on era? D'on venia ella?
1: D'un poblet prop d'Ottawa.
2: Ottawa.
1: Nom del poble no el recordo. El va dir 4 o 5 vegades.
2: És que sona també tot a Canadà, sempre sona superbé, no?
1: Exacte,
2: Ottawa, Montreal...
1: Sí. Doncs ella venia de...
2: Prince Edward Island, o sigui, tot
1: exacte,
2: és genial.
1: Ella venia de fora del Quebec i tenia 2 hores de tren, no? Durant aquests anys, la veritat és que ens hem seguit la pista, ens hem seguit a Instagram, no? Però amb poca profunditat. Vull dir, ella... ens hem anat veient per Instagram, que anàvem penjant les fotos, tant en tant ens enviàvem un missatge, però no era allò de videotrucada, no? De manera que hi ha moltes coses que han passat durant tots aquests anys que desconeixíem, no? Jo he vist com... Ella ha vist com jo he començat, doncs, a publicar llibres i intentar convertir això en una forma de vida, i jo he vist com ella, a través del seu Instagram, doncs, s'ha casat, s'ha comprat una casa, i ara viu amb el seu marit en aquest poblet a prop d'Ottawa.
2: Ottawa.
1: Aleshores, jo, quan arribava a l'estació, aquesta cita, 14 anys després, vaig sentir una mica de mandra.
2: Ja t'entenc.
1: Per què? Perquè em preguntava, té sentit el que estic fent?
2: Ja.
1: Vaig tornar a mirar el seu Instagram de camí a l'estació i vaig trobar aquestes fotos de la boda, de la casa nova, no, d'aquella vida normal i normativa que jo pensava, quin avorriment, no? Què m'explicarà aquesta persona? I si no tenim res a dir-nos? I si aquella amiga tan especial, no, de qui tenia un record tan bonic, s'ha convertit en una persona normal?
2: No.
1: Seria terrible, t'imagines?
2: Una persona normal.
1: Una persona normal. A més, sabia que venia amb el seu marit. És a dir, ella a la cita acudia amb el seu marit.
2: Normal i amb cosa, marit, ja.
1: Clar, o sigui,
2: no
1: normal i amb marit.
2: Normal.
3: Exacte. Feia
1: molt mala pinta. Tot i així, quan ens vam trobar, allò, un pas de zebra, vam complir tots els tòpics, vam creuar el pas de zebra corrent, ens vam abraçar enmig del pas de zebra, no? I vaig conèixer el marit, un home superelegant, supereducat i superamable.
2: Ah, sí?
1: I vaig com redescobrir aquella cosa genuïna que ens havia ajuntat per primer cop feia tants anys, no? Aquella connexió especial que d'alguna manera es mantenia intacta. Vam seure en una cafeteria de l'estació i ens vam començar...
2: Era bona la cafeteria o no?
1: No, semblava aquest estudi.
2: Ara a Sants, perdona.
1: Una cosa horrorosa.
2: Ara et passa, vas a Sants a la cafeteria i com que estan fent com obres,
3: sí,
2: hi ha un riu patatero que és increïble. Saps?
1: Doncs d'aquest estil.
2: Això et vull dir que també jo trobo que les estacions haurien de tenir una cafeteria mona.
1: Llocs monos.
2: Que tu estiguis, jo què sé, no? Per tenir un rendezvous.
1: No era el cas. No era el cas.
2: Com d'humana. Sí, que per cert, puc dir una cosa, perdona, que és molt bonic que estàs dient. Però això el capitalisme ens està timant, el capitalisme, com ja sabíem. Però és que ara, a més, jo no ho vaig dir, això.
3: No ho sé, que dius tantes coses, no ho sé.
2: No, però aquesta és la meva obsessió d'aquests dies. Vaig anar a prendre a l'aeroport, no era l'aeroport, sinó que era... No era l'estació, sinó que era l'aeroport, a una famosa cadena de fast food, de menjar ràpid, però ràpid, ràpid de collons, que ara, a més, ja fins i tot ho pots fer tu amb la màquina, que jo estic 6 hores, perquè... I queda més patata, i la patata la queda grande, i com la vol la patata? I més patata... No, i ara, llavors, quan ja et pensaves que ho tenies, llavors, el ketchup és que està... I no és ecològico, el ketchup, com collons ha de ser el ketchup ecològico? Gilipolles, com... De què, tu? Has de provar a mi un ketchup ecològico? Això és una cosa que és oxímoron. I vinga, al cap de 6 anys, bueno, tens la hamburguesa, que jo m'agafo sempre un clàssic, ho faig només un cop a l'any, que és la típica, el llama, no, dius, bueno, vaig a fer perquè estic a l'aeroport.
3: El llama, vols dir?
2: Em crida.
3: Vale.
2: Em crida, vinga. A català,

0: plau!
1: A la crida. Llavors, el cas és que la...
2: No sé cap on anirà.
1: Aquesta hamburguesa que era la glòria del capitalisme, diguéssim, que tu menjaves capitalisme...
2: Pur i dur.
1: Pur i dur? Les dues hamburgueses d'aquest clàssic són exactament... Posa'm un reverb, posa'm. Una merda! O sigui, ens està timant el capitalisme, fins i tot les dues hamburgueses d'aquest clàssic que era...
2: Que abans glòria, feia gràcia,
1: que abans feia gràcia i era una cosa que tal. Allò que era... Era una merda, o sigui, el capitalisme, sí. De vegades et deies, bueno, el capitalisme molt malament, però es fots aquesta hamburguesa i jo em quedo a gust, saps?
2: I ara ni això, vols dir?
1: I ara el capitalisme ja ens està proveient dels seus propis elements, que a més ingerim, capitalisme ingerit, ingert. Que és una merda. Tot això per dir que a Montreal que la cafeteria era mona o no era mona?
2: No, és que no mirava, xics, estàvem... No, és que estàvem emocionats del lloc que era el ludament.
1: I el marit què feia, mentrestant?
2: Doncs estàvem naltros. Al principi ens vam asseure els tres, el marit ens acompanyava i llavors vam parlar de les coses més superficials, no? De fet, ens havien d'explicar 14 anys de vida en uns minuts. Vull dir, el repte era gran.
1: Bueno, però tu, com que estàs entrenat aquí del vostè primer, que
2: exacte,
1: en 6 minuts...
2: Pum. Jo anava a saco, La vaig planxar.
1: Aquest està...
2: La vaig planxar.
1: ¿Cómo poner tu nombre en un grano de arroz, no? Pues,
2: exacte. I ella, en aquest primer moment, quan estava el marit, no parava d'insistir tota l'estona en la sort que tenia d'haver trobat aquell home, de la gran sort que tenia, que no s'ho creia, que era molt feliç, no? Que havia trobat l'amor de la seva vida, que per fi havia pogut fer una família. De fons, jo m'imaginava aquells, no? El feed d'Instagram amb les fotos de la boda, i, de fet, ella em va ensenyar les fotos de la boda contentíssima, no?
1: Que era de blanc, com era el vestit, era mono?
2: Sí, guapíssima, no, una boda impressionant.
1: I de blanc, i de tot, i de tot.
2: Sí. Tot el que t'imagines del que ha de ser una boda,
1: hi era. Escolta, i tenen fills?
2: No, encara, però suposo que arriba.
1: Fa poc que s'han casat.
2: No, fa 4 anys que estan junts i ara farà un any que s'han casat.
1: Val.
2: Així. Llavors, jo davant de tot aquest escenari vaig preguntar, i si és cert que aquesta amiga tan especial s'ha convertit en una trad wife canadenca?
1: Una trad wife? Explica-ho.
2: Una trad wife.
1: Que ens expliqui la de Catalunya Ràdio, a veure, tan feminista que ets, guapa, a veure. Venga.
3: Doncs una senyora que es dedica a casa a fer magdalenes, a cuidar els crios i a ser superfeliç esperant el marit que torni de la feina. Això és una trad wife.
2: Exacte.
3: Ho he fet bé?
2: I conservadora.
3: Per ser de Catalunya Ràdio, ho he fet bé.
1: Per ser de Catalunya Ràdio,
2: d'un després el marit va haver de marxar a fer unes trucades, perquè això va ser dilluns i ell estava treballant, no? Se'n va anar a fer unes trucades.
1: El marit se'n va anar?
2: Sí, a fer unes trucades de feina i tal, i ens vam quedar ella i jo sols. Aleshores vam començar a parlar d'allò més profund que havia passat durant tots aquests anys. Aleshores jo vaig començar per la mort del meu pare, que va passar tot just després, un mes després que ella i jo ens acomiadéssim, va ser quan el meu pare es va morir, i llavors li vaig començar explicant això, perquè clar, jo mai, ella ho havia sabut, però mai li havia pogut explicar, no? I d'aquí vam anar passant a diversos temes. Ella em va parlar de la separació dels seus pares, que va ser molt dolorosa, inexplicable. Em va parlar d'un primer nòvio amb qui van tenir una relació als anys d'institut, un nòvio que va transitar mentre estaven junts i va passar a ser la seva nòvia i van seguir junts. Després em va parlar d'una relació abusiva que va tenir una altra persona que descrivia amb una saviesa sorprenent. De fet, em va parlar de tenir aquest marit, que no us ho havia dit, però és un noi de pares de Somàlia, negre, musulmà. Em va parlar de no haver-se convertit a l'islam.
1: Però això t'ho estàs inventant, tot
2: això. No, tot això és cert.
1: Digue'm, jura-m'ho.
2: T'ho juro per la meva vida.
1: Vale.
2: O sigui, després t'ho puc ensenyar tot, t'ho puc ensenyar les fotos.
1: Val.
2: Em va parlar, no?, de la seva resistència i de la seva decisió.
1: Perquè vaia quadro.
2: No, és molt fort.
1: Jo soc woke, però és no el límit de woke. No em pensava que tingués un límit de woke.
2: Em va parlar de no haver-se convertit a l'islam malgrat la pressió de la família d'ell. Em va parlar de quan li van diagnosticar fibromialgia i també just aquell any que li van diagnosticar un trastorn mental, no?
1: Aquí.
2: A ella. Sí. I tot això, ella em parlava amb una agudesa, amb una claredat, amb un senderi que eren profundament admirables, no? Aleshores, jo, com pots comprendre, em vaig quedar bastant atònit. Jo no hauria dit en cap moment en veure aquelles fotografies, no? I al seguir la pista a través d'internet, amb aquelles fotografies de boda que omplien el seu Instagram, ni aquella manera de parlar del casament, jo no hauria dit mai que ella seria així. No, que ella tindria aquest discurs
1: aquest
2: sobre el cos, sobre la salut mental, sobre la religió, no? Etcètera. De sobte, tots els meus prejudicis capitulaven davant d'aquella amiga...
1: És una dona que no arriba als 30 anys, diguéssim.
2: No, 28 anys,
1: 28, com jo.
2: Com tu.
3: No, com ell.
2: Exacte.
1: Ah, com ell, perdó,
2: sí,
1: t'has
2: equivocat
1: aquí.
2: Tots els meus prejudicis, aleshores, doncs, capitulaven davant d'aquella amiga que em demostrava que podia ser intel·ligent, que podia ser progressista, no, que podia ser que era intel·ligent, que era progressista, que era feminista, articulant uns desitjos completament diferents dels meus, no? És a dir, uns desitjos, una forma de vida completament diferent de la meva, no? I no només diferent de la meva, sinó diferent dels que corresponen, dels valors que corresponen al carnet de la bona feminista progressista que repartim a Barcelona o a Catalunya, no? Aleshores, em vaig adonar que tot allò que estava sentint deia molt més de mi que no pas d'ella, dels meus prejudicis, de les meves pors, de les meves idees sòlides, no? I que Ella, de fet, tenia molts motius i molt comprensibles per tal d'haver fet de la creació d'una família i del casament amb aquell home el seu vot salvavides, no? Qui era jo per contradir-la? Qui era jo per condemnar-la, no? Aleshores, ens vam acomiadar, va ser també molt emocionant el comiat, i jo em vaig quedar rumiant amb ella durant hores, durant dies, encara hi penso avui.
0: Home, jo també pensaré ara, pensaré en aquesta senyora, sí, sí. En l'hamburguesa aquella escarosa que amb el capitalisme em fa tragar,
2: i en la història...
0: Ja era escarosa de normal, però ara encara és escarosa, però és que ho és de veritat, i ara en aquesta noia...
2: I en la història d'aquesta amiga, no? Encara penso en aquesta lliçó bastant implacable, no? Que té a veure amb que les coses mai són el que semblen, que necessitem temps per comprendre els altres, que això és molt important.
0: Necessitem temps per comprendre els altres.
2: Totalment. Que ens hem d'acostar al que no entenem, i que quan coneixes els relats en profunditat, les històries canvien, no?
0: De vegades també... Perdó.
2: Digues, no, digues.
0: No, que de vegades, també estic reflexionant aquests dies, que a vegades intentes entendre coses, t'acostes a coses que no entens, i quan t'hi acostes, allò que no havies entès ho entens, i te'n tornes a allunyar espavorida, eh?
2: També passa.
0: Si a tot pot passar, vull dir que l'acostar-se no vol dir que t'hi hagis de quedar, eh?
2: Absolutament. Però avui estem transmetent un missatge optimista.
0: Ai, sí, és veritat.
2: I aquesta és la nostra missió.
0: No, jo també, eh? El meu també
2: sí,
0: és
2: no, està bé acostar-se, conèixer i dir, sí, jo me vaig cap a una altra cosa.
0: Sí, sí, absolutament. I barca nova.
2: Exacte. I que la superfície mai és el lloc
0: on... I com diria el Trias, que us bombin.
2: Que us bombin.
0: També, eh?
2: Exacte. I que la superfície mai és el lloc on acaben les històries, no? No? De fet, també vaig pensar que aquí a Barcelona ens passa una cosa, o a Catalunya, però jo com visc a Barcelona, dic Barcelona...
0: Si digues Barcelona, millor, perquè en Catalunya no t'hi fiquis massa.
2: Doncs que a Barcelona ens assemblem i ens volem assemblar massa entre nosaltres, no? I ens oblidem que hi ha altres maneres d'estar al món que també apunten cap a llocs més generosos. Dit d'una altra manera, que els nostres, o el que nosaltres ens creiem que són els nostres, moltes vegades no s'assemblen a nosaltres.
0: Exacte.
2: I no per això no són menys nostres.
0: Els nostres també llegeixen l'Alcorà tan tranquil·líssimament, diguéssim.
2: Exacte.
0: Perquè és un llibre, per altra banda, magnífic en moltes coses.
2: Exacte. I que el nostre deure, crec, d'alguna manera, i aquí a la ràdio crec que també és part del nostre deure, no?, és explicar que existeix aquesta multiplicitat, que existeix aquesta estranyesa, i que existeix aquesta complexitat, i que està bé que en parlem, que l'abracem, i jo què sé més, jo què sé,
4: que feu el que vulgueu, però...
5: Vostè primer, amb Marc Giró
0: i Tier González.
1: S'han escoltat un natós.
6: T'ha costat dir...
1: Qui ha tossit?
0: No, és que ara aquí, que ahir feia calor, i avui aquí morirem congelades.
6: Sí, hi ha un airet.
0: Sempre problemetes, eh? Sempre problemetes. No, jo tot això, aquestes queixes que faig sobre l'estudi, és perquè tinc la sensació que estic a favor de la queixa constant. Llavors, que tu l'empresa t'agafa i et mou el teu cos, fins i tot, i el puja, el baixa, el puja a la dreta, a l'esquerra, et fa anar amunt i avall i tal. Llavors, jo trobo que, bueno, això no hi pots fer res, perquè és el teu sou, i quan et mouen, doncs et mouen. No sé si anem a millor o a pitjor, però la queixa constant la tindran per part meva, perquè és una forma de reivindicació, diguéssim, nostra. Tu estàs d'acord? No, queixa.
7: Ja ho he fet.
0: Això és la típica passada,
7: és la típica adaptació,
0: estona...
6: No,
0: jo trobo que tot hi ha electricitat estàtica per tot arreu, com collons es digui.
6: Però tot és per la
0: tot malament, estàtica, tot malament. Jo ara diré tot malament. Després ja, bueno, com em cansi, doncs ja em prendré una altra cosa.
6: Però sigueu mireu l'informe, mireu tot.
0: Sí, mirarem l'informe. Com has dit que es diu aquest informe?
6: És l'informe de salut en el treball.
0: Això ho hauria de fer tot el treballador, quan arriba a un lloc, l'informe de salut del treball.
7: És obligatori, no?
6: Heu de saber on esteu treballant.
7: És obligatori, no?
6: És obligatori tenir això, clar.
0: Ja t'entenc. Val.
6: Salut en el treball, quan es fan unes obres, s'ha de demostrar que allò que has construït és pel bé de les persones. No en contra.
0: Sabem, em diuen que s'ha fet, eh? Ens consta que aquest informe hi és, sí. Doncs a veure.
6: Pues ja està,
0: l'estudiarem.
6: Estigueu tranquils, aleshores.
0: No, tranquils no estem, eh? No estem de naixement.
7: No, és qüestió d'adaptació.
0: Amb tots vostès i Tier González. Vinga.
6: Bueno, avui aniré fent ziga-zagues fins al fons de la secció d'avui, que us la desvetllaré a poc a poc, d'acord? Faré una mica més misteriós. Avui us vull parlar de que la profunditat de la superfície, o sigui, vosaltres dieu la superficial, no?
0: Sí.
6: No, és evident que en la superfície es pot veure la profunditat de les coses, i això ho vaig descobrir veient els blaus, les fotos aèries del mar, dels oceans. Tu veus uns colors blau-verds a la costa, i a mesura que vas veient més cap a mar endins, veus que és un color blau intens.
0: Jo l'entenc.
6: Aquesta variació de la superfície té una translació evident en la planimetria de la profunditat de la del mar. És a dir, si estàs a molts quilòmetres del terra, doncs és més blau intens que si estàs al costat de la platja.
0: Jo t'ho tinc.
6: Això és evident. Per tant, tu, veient el mar, la superfície del mar, ja detectes senyals de com és l'altimetria de la fossa marina. D'acord?
0: L'altimetria.
6: Això és una cosa claríssima.
0: Claríssima, claríssima.
6: És a dir, que en la superfície hi ha informació d'allò que és més profund. De la mateixa manera, tu, en la superfície del mar, pots arribar a notar, a través de les onades, que hi ha algun vaixell més enllà de l'horitzó. Tu no el veus, però es va transmetent a la superfície les ones. Dius, home, de sobte, per què es mou el mar? No, perquè passa un iate o una lanxa motora.
0: Sí, completament.
6: I el mateix, hi ha una tempesta a dins del mar, que tu no veus, però notes que de sobte venen unes onades increïbles. És a dir, que en la superfície hi ha informacions i es trasllada molta, molta informació. El mateix que la cara d'una persona. És a dir, tu mires la cara d'algú i és com un flashback de la seva vida, no? És com un traveling del passat. Veus el que li ha passat, el que no li ha passat, etc. Per tant, parlant d'això, vull desvetllar-vos perquè estic parlant d'això. Sí. I és que l'altre dia, quan em veu presentar el vostre nou becari, l'Eder...
0: Sí. Eder.
6: Eder és un nom basc,
0: que no sé on està,
6: simpatia també per això. L'Eder, quan ens el van presentar, parlant amb ell, jo em vaig fixar que en el seu braç dret tenia tatuada la façana de Santa Maria del Mar.
7: Sí.
6: Tota la façana. Vull dir, la portalada, amb totes les motllures, totes. Les dues torres laterals, i a més... un sol negríssim, perquè a més totes les obertures les pintava de negre, és a dir que imagineu-vos el dolor d'això, que estava, o sigui, tu normalment la finestra la fas transparent, no, ell se l'ha fet tota negra, el sol, que és una taca blanca, se l'ha pintat tota negra, sí. Vull dir que hi ha uns núvols, bueno, és impressionant l'escena, no? Clar, un arquitecte com jo, que havia estat professora de composició arquitectònica i he estat la persona que ha restaurat el llibre de Barcelona Pam a Pam de Cirici,
0: sí.
6: Que el mateix Cirici il·lustra, dibuixa aquesta façana i la secció, doncs clar, veure un dibuix del senyor Cirici en el braç del vostre nou becari, clar, em va impressionar i vaig pensar, bueno, realment, penseu que la catedral de Santa Maria del Mar, la basílica de Santa Maria del Mar, té una història vària de bueno, va tenir com un reconeixement de tots els gremis d'estibadors i de com li diuen aquests que porten els
0: massips.
6: Sí, els massips i els, no, i els tenen un nom, els bastaixos, no? Que eren aquests joves que carregaven a coll, sí, sobre la seva esquena, carregaven els pesos dels vaixells, no?
0: Aquests com eren aquests?
6: Bastaixos.
0: A mi m'ha carregat alguna vegada algun bastaix.
6: Són, bueno, era aquest... Bueno, doncs me n'alegro molt per tu.
7: I què tal?
0: Tot molt bé, tot molt bé. Vàries vegades m'ha passat.
6: Clar, aquesta...
0: Quan jo he treballat al port, no els puc explicar, perquè em deien, ¿le puedo cargar, señorita? Jo deia, por supuesto, caballero.
6: Parlant de cavallers, m'ha pagat el te que m'estava prenent al bar de forma totalment anònima. Quan he anat a pagar, diu, no, el senyor Marc Giró ja havia pagat. Trobo que ja no queda...
0: M'agrada que m'ho diguis, perquè ho he fet amb altra gent, que no m'ho han dit, i he pensat, a veure si el del bar ho ha cobrat dos vegades, perquè menudo és el del bar de baixa.
6: El cas és que la catedral del Mar, la famosa catedral del Mar, té aquesta història tan bonica de que, tot i que està impulsada per reis, per grans guanyos, bueno, que havien conquistat Sardenya i tot aquest potencial marítim, en realitat ho van pagar els bastaixos, no? Els carregadors del mort, no? Del port. No? Llavors, realment, aquesta, veure en el braç del Eder, no? Aquesta catedral amb tant detall, ens va portar tu i a mi, no sé si ho recordes, a preguntar-li que per què s'havia dibuixat.
0: Clar, jo no m'havia fixat, però clar, ens vam quedar, agafa el micro, Eder, vens agafant el micro.
6: Perquè... I aleshores, ara ell dirà per què, però el que ens va respondre en aquell moment, que jo recordo, és que ell la tenia tatuada, perquè era un lloc que estava en silenci, que podia una mica, que tenia com un espai de profunditat i de un lloc que se sentia acollit i bueno, va fer, clar, llavors, tot i que la incoherència és que va dibuixar la façana, no l'interior, perquè, bueno, jo crec que no li cabria ja, hauria de fer tota... Però, clar, em va impactar com en la superfície de la seva pell mostrava un espai que el commovia per la seva profunditat i pel seu interior, no?
0: Mare.
6: Anem lligant la cosa. Aleshores, finalment, per acabar, perquè no em vull allargar massa, el que trobo que és del tot coherent és el fet de que ell, que és becari del vostre programa, que d'alguna manera és el bastaix i el massip d'aquest programa, que et carrega la teva bossa, que carrega els llibres... És a dir, que ell, que realment...
0: No sé si és, poc, pues jo no
6: poc sabia ell... Poc sabia ell...
0: Ha perdut molt, tot això de l'hospital. La classe obrera s'ha ja perdut molt, lo de, des de la caiguda de la Bastilla ja no pots... Bueno, segons què no els hi pots demanar, no?
6: Aquests, poc sabia ell que quan s'estava dibuixant aquesta basílica a la seva pell estava prefigurant el seu destí de massip teu.
0: Ja, massim meu, si pots comprar.
6: Ja fins aquí ho deixo, moltes gràcies.
1: Ara, Eder. La catedral, perquè te la vas... Perquè és veritat...
7: Espera, que ens la mostri, monstre, ens la
0: posi. Però si és ràdio,
7: és igual. Ostres, no, mira, és que fa dos pams,
0: Fa dos pams,
7: Dos pams de llaix per un ample,
0: És des de l'espatlla fins a mig braç,
6: És espectacular, és un dibuix ben...
0: Quina edat tens, perdona, perquè clar, és que és...
8: 22.
0: 22, també. Quan te la vas tatuar, la catedral?
8: Als 18 o als 19.
6: Imagina't.
0: Mare de Déu.
6: Estaves prefigurant el teu vestit, tu no ho sabies.
0: Prefigurant el teu vestit. Llavors, per què te la vas...
8: Perquè m'estimo molt Barcelona i és un dels jocs, és el que deies, és un dels jocs on més m'agrada estar, perquè és un lloc tranquil. I també, no sé, d'alguna manera les catedrals com que per mi signifiquen una zona tranquil·la, una zona on està... No sé.
6: Acollit, no?
8: Sí, acollit. En certa manera representa la família, perquè també és un lloc molt, molt associat a la classe obrera, molt associat a la humilitat, i considero que la meva família és molt això. I llavors, no sé, em semblava una cosa xula per tenir tota.
0: Però tu, per exemple, hi vas a resar? Ets catòlic o no?
8: No, no, em considero agnòstic,
6: no,
8: però...
6: No, és arquitectònic.
8: Sí, però m'agrada molt la simbologia religiosa.
0: Però t'agrada molt, molt, tant com per tatuar-te la...
8: Sí, sí, m'encanta.
0: Dos pams de catedral que portes aquí tot el braç.
6: Però fixa't com enllaça amb això dels bastaixos i els massips de càrrega, vull dir que realment ell tenia, intuïa això.
0: Doncs ara t'explicaré una altra cosa, que quedaràs flipada de l'Eder, no sé si la puc explicar, Eder, però si no la puc explicar, la penso explicar igual. De què treballes tu per les tardes? Perquè, clar, aquest senyor és un senyor d'una família, tu ho has dit, humil, no?
8: Sí.
0: Que estudies periodisme, o què és el teu?
8: Sí, periodisme.
0: Periodisme. I, i clar, s'ha treballat per les tardes per tirar endavant,
8: Sí, sóc peixater.
0: És peixater. Sí, sí.
6: Clar, també de Santa Maria del Mar. Tot és lògica.
0: Sí. Tot és lògica. O sigui, tu ara el llobarro agafes aquí, com filetejat, pum, no?
8: Sí, jo surto d'aquí i...
6: Pensa que això, si no el tracteu bé, ell domina, el tema de la ganivateria.
7: Home, quin és el peix que més... L'altre dia ens explicaves, el peix que t'agrada més tallar.
8: El rap.
7: Per què?
8: Perquè és el que té més coses diferents a fer. Perquè fer un filet, al final és el mateix fer un filet d'un salmó, un filet del llobarro és el mateix. Però al rap li pots treure el cap, li fas a la meitat, li treus les dents, els ulls, la cua...
0: Clar, clar, perquè vegis.
6: Enteneu que jo li dediqués una secció a l'Eder, perquè clar, em vaig quedar... L'Eder és molt... I a més, sapigueu que Eder en basc vol dir vell.
0: Vell, tu sabies això? Sí.
8: Sí,
0: clar. Posa-li, per favor, perquè tenim un peixater, però també tenim un fuster, com va dir aquest senyor. A veure, posa-li el fuster. Vostè és fuster, que ens ho has dit, un atractiu fuster, per cert, li poso el micro perquè l'he trobat, perquè jo m'encanta. Aquí ara no havíem crucificat encara ningú en aquest estudi. T'ha tocat a tu. Tu ets fuster?
9: Sí, jo sóc fuster.
0: Escolta, una cosa, el fuster va super, super buscat.
9: Sí, esclar, cada vegada en queda menys.
7: Sí.
0: Perquè fuster, apropa't el micro a la boca.
9: Sí.
0: El fuster, exactament, n'hi ha de distintes categories, o sigui, quin tipus de fuster ets tu?
9: Bueno, hi ha fusters, hi ha arbanistes, hi ha...
6: Mestres d'aixa, mestres d'aixa.
0: Mestre d'aixa, què vol dir?
6: Els que fan vaixells de fusta.
0: Colló.
9: No, aquí no arribaria jo.
0: I tu quin tipus de fusteria fas?
9: Jo, mobles a mida, fusteria en general.
0: Jo ara tinc un col·lega meu, que l'he explicat a aquest senyor, que em va haver de treure unes portes per posar una pica, però nosaltres som...
7: Les portes per posar una pica? Has posat una pica?
0: He posat una pica, canviat la pica, i les portes del poble que hi havia sota la pica no tancaven, no sé què les va haver de deixar. Les han tallat de les posades i no tanquen, però t'hi caben dos dits entre porta i porta. Que jo li he dit, però tu mentre ho anaves fent no veies que t'hi caben dos dits? Ah, bueno, no sé. És un col·lega meu que és rus. Bueno, jo no sé. Ara què li dic? Pues jo ara ja m'he encarinyat d'aquest espai, però és increïble. Ho torni a fer, que es fa en aquests casos?
9: Collons, porta nova.
6: Sí, home, sí.
0: Collons, porta nova. És que m'encanten els heteros, m'encanten els heteros.
7: I quina fusta? Les feministes, les mariquites, les altres, aquesta, aquí tenim una altra feminista, les arquitectes, les bulleres, fins i tot l'Ernest, que és de l'hetero, diguéssim, raro, bàsic. Però aquí arriba, donant voltes a les coses, els problemes, que si patatim, que si patatam, i aquí un hetero, joder, fuster. Què se la fem, la porta?
9: Nova.
0: Nova què? Collons.
9: Collons.
0: Collons, clar.
5: Vostè primer, amb Marc Giró.
10: Des que se'n té registre, a més de 1.350 dones les van estimar a mort. Ni una més, ni una menys. 016. Me quiso morir. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
11: Hola, això t'interessa.
12: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
13: I allò del sorteig?
12: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
14: Viu l'emoció de descobrir The Extraordinary Sale a la Roca Village. Aprofita els descomptes finals amb fins a un 70% sobre el preu original. Inspira't en firmes com Boss, Michael Kors i Under Armour i aprofita els últims dies a preus més que irresistibles. Te'ls perdràs? Fins al 23 d'agost. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
15: Tiri, tiri, tiri. Ja que tu també estàs gaudint de RAC1, escoltem això junts.
16: Clar, tipus directe. Si ajuntes les teves assegurances de cotxe i llar amb la fórmula cotxe casa de Línia Directa, estalvies directament.
15: Bona fórmula, eh?
16: I a més millorada amb la nova assegurança de llar. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
17: Un moment tan únic com l'eclipsi solar mereix viure'l en un entorn tan únic com el Delta de l'Ebre.
18: I per gaudir-lo amb seguretat, aconsegueix les ulleres homologades de Nomen gratis amb la compra del seu arròs bomba. Un arròs cultivat al Delta, un dels millors punts del territori per observar l'eclipsi solar.
17: Viu-lo amb el millor tàndem, el Delta de l'Ebre i Nomen, el sabor del nostre origen.
19: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
20: I és que amb Verisure tu també te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat, perquè la nostra alarma amb pany intel·ligent i cilindre antirrobatori d'alta seguretat protegeix el punt més vulnerable de casa teva, la porta, i és capaç de detectar qualsevol intrus abans que entri.
19: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
20: Verisure.
21: RAC1 i l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès presenten Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal.
22: Pues venga, va, venga, som-hi!
21: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, en directe des del carrer Doctor Robert de la Bisbal del Penedès, amb Esteve Giral com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
23: La Bisbal és tot un clàssic del calendari casteller. Les Joves de Valls s'hi sent com a casa, i la Vella de Valls i Vilafranca hi protagonitzen un dels seus duels per excel·lència. Calor i emoció garantides en una plaça històrica.
21: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal del Penedès, en directe des del carrer Doctor Robert.
24: RAC1,
21: fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
25: Notícies, entrevistes, temes virals.
26: Tot ho trobaràs a RAC1.cat.
25: El portal de RAC1.
27: Amb tots vostès, Noelia Ramírez.
28: Mare de Déu, quantes coses avui!
27: Noelia, vens avui amb una senyora que m'ha dit que som uns fans.
29: Molt total, ben acompanyada avui, perquè tenim aquí a la Nerea Pallares. Important, no? Perquè aquí
27: Pallares,
29: a Catalunya
27: bravo,
29: seria
27: bravo.
29: És una escriptora que va néixer a Lugo i abans d'acumular premis amb els seus relats i d'escriure la novel·la de la que tothom està parlant, va estudiar periodisme. També crec que va guanyar el premi de redacció Coca-Cola.
30: Sí, encara, sí, investigatges molt.
29: Que és una cosa que passa amb altra novel·la, que no sé si t'han explicat, a Ama de Casa, de la Maria Roig, que ella vol guanyar aquest premi i està fent la redacció per Coca-Cola, i a mi em fascina aquesta dada, no sé de què la vas fer, et vull preguntar després, no? Però per què parlem avui?
27: Bueno, no, parla-ho ara, perquè sí. T'he posfugit. Vale. Tu vas presentar-te...
29: De què anava la redacció que va guanyar?
30: Claro, era sobre AUCA, porque que tampoco podías elegir, ¿no? Era un tema impuesto en ese momento. Tenía 13 años, 12 años, algo así, sí.
29: Bueno, pues es un mite, ¿no? O sigui, és un mite. És que la noia d'ama de casa saps les paraules que ha de posar, no? Ha de posar unes paraules i llavors fa tot el tema.
27: I la Coca-Cola donava un premi literari.
29: Sí.
27: Però podia recuperar això, la Coca-Cola?
29: És molt famós, eh?
27: Ah, sí?
30: No ho sabíem.
27: Sí. Ni idea.
29: Bueno, però la Nerea, important, Nerea. No? Per què està aquí? Perquè el seu debut en novel·la, que va rebre, està escrit al galec, no? I va rebre el Premi García Barrios el 2025, ha estat editada al gallec a l'Editorial Galàxia i ara ha estat traduïda al català amb traducció d'Ador Velasco a Periscopi.
27: Olé.
29: I en castellà també la tenim a Libros de l'Asteroide. Aquesta és una ficció que transcorre a la Costa de Morte, on una noia, ara, no podem explicar massa, no?
27: No,
29: perquè no podem fer massa spoilers, però arriba a Camariñas per encarregar-se del museu de puntes i exercir
27: real,
29: com a,
27: això, eh?
29: Com a guia,
27: de puntes
30: sí, existe,
27: real.
30: Existe.
29: Com a guia turística, sense saber que les dones de la localitat, que són conserveres, puntaires de coixí, xarxaires, que també marisquegen, perquè aquestes dones són fantàstiques, han pres una decisió que ho canviarà tot, perquè estan fins al cony, aquestes
27: cony.
29: Dones.
27: Fins al
29: no?
27: cony.
29: Estan, que jo estava llegint i deia, és que
27: amb tota
29: normal,
27: la raó, amb tota la raó.
29: I llavors passarà una cosa, aquestes dones es planten, i es planten invocant la saviesa d'un poder ancestral, que són les tres aranyes. I fins aquí.
27: Fins aquí.
29: Podem dir.
27: Bueno, el llibre es diu Punt d'Aranya, eh?
29: Punt d'Aranya.
27: És
29: una novel·la meravellosa, està parlant tothom d'aquesta novel·la, jo crec que tenim molta sort que estigui avui aquí, benvinguda, però jo et volia, estàvem parlant una mica abans, i clar, de la seva novel·la es diu molt que fa aquesta cosa de realisme feminista i tal, i ja m'ha dit, jo no sóc realisme. No vull dir que no sóc realisme, llavors. Però jo sí que llegint-la pensava molt en totes aquestes ficcions que a mi m'agraden i m'encanta moltíssim, no?, que estan passant a llocs on hi ha molta violència, no?, com les escriptores agafeu les violències que us rodegen, no?, i a través de l'horror o del misteri o de fantasia màgica porteu aquestes violències i a través de les dones i de la mirada de la dona que són qui pateixen les violències, no?
30: Claro, claro. Bueno, que creo que pasa un poco esto justamente que hay veces que la realidad como que queda esgotada y entonces hay que, para salir de la realidad y mirarla de otra manera, ¿no?, con ojos nuevos, pues creo que sí que es interesante como ese ejercicio de desnaturalizar, de alguna manera, ¿no?, enrarecer. Y ahí entiendo que igual está un poco esta etiqueta de realismo mágico que hay que digo yo, que no me siento así de todo asociada con eso, ¿no?, pero sí, desde luego, con moita tradición que hay de, bueno, un poco estas autoras que están desde contextos muy distintos, ¿no? Pues yo que sé, ahí tenemos a Ana Starobinets, que nada tiene que ver, por ejemplo, con, yo que sé, Mariana Enríquez, ¿no? Y también, o con Irene Solà.
27: Irene Solà,
29: yo pensaba molt al Vaig donar els ulls i Vas tornar a les tenebres, o Mònica Ojeda, ¿no?, o sigui, molta gent que està fent això de diferents indrets, però és molt interessant com ho traieu, no?
30: Bueno, també en la meva pròpia tradició literària en Galícia també hi ha una cosa cofantàstica que no exactament, ho diria, realisme màgic o altra cosa, no? Com que té més que ver, jo crec, amb les lendes i un poc con deixar la porta aberta que t'hi consideres si esto es algo que sucede o no, que este element ha sido una manera, un element sobrenatural un poc orgànico, así, en el medio de les coses, no?
27: Bueno, això ho deia la Sílvia Soler, el dia que vam comentar la novel·la que ja l'hem comentat, com he dit, deia això, que amb ella li passa a la Sílvia Soler com a lectora una cosa que a mi també em passa, que és que la fantasia ens molesta. Fixa't tu, una fantasia és que nosaltres som, som una fantasia nosaltres mateixes, doncs no necessitem més fantasia afegida. Però en aquest llibre apareix aquest element màgic, l'aranya apareix i està perfecte, i la veus clarament que havia d'aparèixer com apareix, diguéssim, si veus realisme, però total, o sea, perfecte.
30: Claro, bueno, que ben que veixades així. Un poco a bondade de, quizás, de subliñar alguns aspectos de la realidad, pero es verdad que está introduciendo elementos sobrenaturales puntual, yo diría, ¿no?
27: Puntual, sí.
29: O sigui, a mi m'agrada molt que crec que tu no saps teixir, ni fer punt de buixí, ni...
30: Un poquinho.
29: No sé. Però està molt ben trobat amb la novel·la, perquè també està molt relacionat amb l'escriptura, jo crec, no?, aquesta cosa de construir i de fer, i amb aquesta gran metàfora de la història, no?, que és les dones, no?, les mujeres tejen el mundo, no?, les dones són les que sostenen, les que fan, les que estan, i ho portes amb molta intel·ligència, jo crec, a la novel·la, per portar, què passa si les dones deixen de fer això, no?, o sigui, si deixen de teixir i si deixen de sostenir, no?, una mica.
30: Claro, sí, perquè jo crec que algo quedamos totalmente por feito claro, i ahí cuando no se valora, no?, però què passaria si se deixa de sostenir? Bueno, pues yo creo que a pregunta que lance, que explora la novela, pero creo que un poco a respuesta a podemos imaginar, ¿no? Totalmente, claro.
0: La imaginem del tot. Tengo
1: sentit parlar gallec, que és que jo em vaig criar a Galícia.
27: Ah, clar, tu el parles el gallec, també?
1: No, però em commou, perquè és el que a mi em va criar una dona gallega de Pontevea.
27: Que bo.
1: I clar, t'estic escoltant i estic flipant.
30: Que estamos compartiendo moltos temes en esta mesa hoy, ¿no? Os cuidados.
27: Sí,
30: yo creo.
29: Bueno, y amb el tema del Moritz Fitdog, aquestes dones també tenen relats espectaculars, ¿no?
27: I tant, les petites mans.
29: Sí, les puntes de coixí aquí, a mi m'ha agradat molt com les reivindiques, perquè surts una mica per posar la història i també el misteri d'on poden sortir, no? Però dius, això és una cosa comunal, no? I dius, tothom s'ha volgut apropiar d'això, fins i tot la secció femenina, no? Va voler fer que fos una cosa només perquè les dones estiguessin controlades a casa, dins de casa, recluïdes, i aquest llibre és una mica... No, això també és una manera de construir comunitat i de fer... sostendre amistats i xarxa i resistència, molta resistència, no?
30: Claro, sí, sí. Bueno, que una cosa que acontece en la realidad, porque estas señoras, es que la novela tenía 50 años, esto sí que está un poco ficcionado, ¿no? Porque es que realmente fan palillo a día de hoy, esas palilleiras son un poquillo más mayores, andan por los 80, ¿no? O sea, están felizmente retiradas, ¿no? Pero es verdad de que deciden tecer xuntas y podrían hacer una súa casa y deciden facelo xuntas también porque hay algo ahí que se está tecendo que no es solamente os encaixes, ¿no? Que hay algo ahí material también que se tece y sí que es muy importante como espacio de reunión y de puesta en común de problemáticas también que son de todas y que de alguna forma pues fai que te podías organizar también, ¿no? Y dar una respuesta colectiva a problemas que afectan a todas.
29: Sí, y sense necessitat molts cops de paraules, ¿no? Son dones que s'entenen molt bé, que no tenen un discurs molt, no, però que tenen aquesta cosa que és fantàstica, jo crec. La Costa de Morte, aquí és com un lloc ple de vida, no? El mar Farotxa per practicar sexe, no? Per, com a força de la naturalesa, o sigui, hi ha la novel·la urbana, la novel·la de campus i tot això, però aquesta és com una novel·la molt marítima on el mar pren la vida, no? La pot treure, la pot donar, no? I es pot treballar allà i té una força molt, molt important, no?
30: Claro, bueno, que así tal cual o que acontece con mar sempre, ainda máis, eu creo, con mar de Costa da Morte, que é un mar moi bravo e que é moi disfrutable, pero tamén hai que terlle respeto, no? E está aquí este mar como personaxe, eu diría, que ten un protagonismo importante e que está recollido, pois, iso, como unha certa forza mítica por momentos tamén, non? Pero tamén un mar moi cotidiano, un mar de como espazo de traballo, non? Custo mesto que dixeches así como para practicar sexo, non o tiña visto, pero...
29: Sí,
30: sucede,
29: sucede, hai salseo,
27: pero tú has... Perdona, Noelia, perdona, però la pregunta és per tu, Noelia, tu has practicat sexe a la vorera del mar?
29: A la vorera del mar, sí.
27: Sí, sí, sí. Jo també.
30: Non é moi cómodo, non?
29: No, al mar no, però a la vorera sí.
27: De pie sí, no. De pie és perfecte.
29: Ah, bueno, dintre de l'aigua no és còmoda. Sí. No.
27: Però de peu a la platja, perfecte.
29: Sí, perfecte. Sí. A mi també m'agrada molt el fet de que els pirates de mar antics ara són com els traficants de drogues, no? I com has ficat tota aquesta trama també on els narcos, no? Porten aquesta idea de la violència també una mica i de com està allà, no? Per què volies fer-ho?
30: Bueno, isto más bien era como un poco poñero foco en cómo elas de alguna forma están pues recibiendo una situación que no escollen, ¿no? A muchos niveles este puede ser un, y entonces están sosteniendo una realidad que realmente pues eso no eligen, ellos son los que le van a voz cantante, ¿no? Y los que de alguna manera pues deciden este tipo de cosas y muchas otras porque la situación de violencia estructural es dada y de alguna manera pues esto es ya como bueno, por la su gravedad o que fai que todas se rebelen en conjunto, ¿no? Pero ¿podría ser este detonante o podría ser otro? Porque yo creo que, bueno, son situaciones que se comparten en costa y en interior, ¿no? Que en este caso es una historia local, pero que, bueno, que creo que tiene resonancias en muchos otros contextos, ¿no?
27: Y tal, la última pregunta, Noelia.
29: Sí, m'agrada molt la oralitat, la importància de la oralitat del llibre, els diferents punts de vista que hi ha, com s'escriu, la traducció, com està fet al català respectant aquesta oralitat també, i com el respecte que es dona, ¿no?, d'aquestes maneres de parlar i de viure, i que jo crec que està molt, molt, molt ben posat i que molts cops la llengua vol ser d'una manera, no?, i que ningú la pot llegir i que aquestes coses posen la cursiva, no?, aquesta que molesta una mica com si fos una cosa exòtica, no? I per què ho vas fer així? Perquè ja, com parlen les dones, com parla una nena, com parla, no? O sigui, està molt ben traçat i està molt ben pensat com has fet aquesta cosa de l'oralitat. I a més en gallec, que jo crec que escriure en una llengua minoritzada que potser és la que menys es respecta de tota Espanya, no?, de totes les llengües, és com una aposta molt, molt bonica i a mi m'ha agradat moltíssim, enhorabona. Gràcies. Per què ho vas fer? Sí.
30: Per a mi era important recoller pues eso, una novela que nace muy vencellada o territorio, a xente da vila, y que me parecía, como una novela también que reflexiona moito sobre a linguaxe, me parecía que atención a lingua tiña que ser importante na construcción das voces, ¿no? Y entón eu escribina en variante dialectal fisterrá que o que se fala en Costa da Morte, ¿no? Pero é verdade que, bueno, pues nese exercicio de oralidade hai tamén, pues claro, un exercicio de construcción de voces que teñen que ver tamén coa propia personaxe en sí, que non todas falan igual, ¿no? Estan atravessades per moltes qüestions. No?
27: Vale, que respecte a això del llenguatge, la traducció de l'Eduard Velasco és increïble, perquè es transporta això al català, sí, a tot aquest
29: Sí, sí, sí, sí, d'una manera, riquesa, manera molt, molt ben vista, i que sí, jo m'imaginava. M'encantaria molt saber com seria en gallec, però clar, l'estava veient en català, i m'imaginava la riquesa allà.
27: Passa ara també, hi ha molts bons traductors del català, de l'euskera al català, que també són capaços de fer aquesta filigrana. Escolta, no tenim més temps, però Nerea Pallares, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
30: A vos, Noelia, gràcies, de veritat. Noelia, i gràcies per aquestes preguntes tan boniques, i aquesta entrevista tan ben feta.
27: Ho has
30: fet superbé.
27: De veritat t'ho dic, eh?
30: Home, superbé.
27: Bueno, escolta, perdona, que mira, tinc alegria, perquè la Noelia amb la Begoña Wedurzai tenen un podcast que es diu Amiga, date cuenta,
29: sí,
27: que a més, l'últim capítol va sobre l'excel·lència,
29: sí,
27: i el fan amb la Cira Benoza.
29: Amb la Cira Benoza, sí, la portava, va ser fantàstic.
27: Bé, que va ser fantàstic. I, això pot escoltar els podcasts, escolta en tutti quanti,
29: sí,
27: no?
29: Sí, a Spotify, a Apple, a totes.
27: Ara.
29: Sí, sí.
27: Punt d'aranya, Periscopi en català, Nerea Pallares. Moltíssimes gràcies, torna sempre. Per favor, gràcies.
0: Vostè primer, amb Marc Giró.
27: Amb tots vostès, una persona que de veritat ens il·lumina els dimecres, però és que aquesta llum ens il·lumina els dimecres, els dijous, divendres, i dona la volta, i estem il·luminats gràcies a tu. Ets el nostre far, Miquel Missé, joder.
30: Bueno, a veure, fa uns dies es va celebrar el Dia de la Mare,
27: sí,
30: que és un artefacte cultural molt particular que molt jo no desgranaré, però em serveix d'excusa perquè us volia explicar una anècdota que em va passar, diguéssim, el dia abans de que tot això es produís, i em semblava que valia la pena compartir a la ràdio aquesta història i fer algunes reflexions a partir d'aquí, no? Fa uns dies em vaig trobar amb una amiga que em va explicar que ella i la seva dona van anar amb el seu fill petit de 12 mesos a la pediatra per fer la visita de seguiment de l'any.
27: Mm-hmm.
30: Fins aquí, tot normal. En un moment donat de la visita, la doctora va mirar el nen i els va dir: escolteu, aquest nen no té les orelles molt grans? O sigui, té com les orelles grans. Tècnicament va dir, té com les orelles de soplillo, no? I llavors elles es van mirar al seu fill i van dir, bueno, no sé, no li van donar massa importància.
27: És per escucharte, bueno, mejor.
30: Llavors la doctora va insistir i va dir, sí, sí, sí que té les orelles grans. Com són les orelles del pare? I la meva amiga i la seva companya la van mirar, sorpreses, però, bueno, senzillament, i li van contestar, doncs, miri, no en tenim ni idea perquè és un donant anònim. Fins aquí podríem pensar que potser alguna gent necessita, doncs, a vegades una mica graduar-se de les ulleres, no passa res, la paciència de molts gais i lesbianes i persones trans és un tresor profund de la nostra societat.
27: Haver-li dit és Dumbo.
30: Així endavant. Llavors, el que va passar aquí és bastant interessant i inquietant. Davant d'aquesta resposta claríssima, la doctora el que va fer és que es va apropar al nen, el va agafar i va dir, a veure, Daniel, com té les orelles del papa, digues.
27: No.
30: Però, sí. El Daniel no pot contestar perquè té 12 mesos, així que es deixa fer pacíficament, es deixa sacsejar per la doctora, i les nostres amigues insisteixen en que és que no es pot saber perquè el donant és anònim.
27: Perdona, jo m'aclareixi, perquè a veure si sóc jo que estic, vaig retrasat avui. Després de dir-los les dues, sí, mares, que
30: ella li va preguntar al nen directament,
27: a la senyora agafa, sí, la criatura, el sacseja, sí, i li diu,
30: com són les orelles del papa. Llavors, no cansada, diguéssim, de portar-nos aliments per les nostres accions radiofòniques, la doctora, diguéssim, abandona aquest diàleg absurd, perquè, sí, veu que no va enlloc, i decideix, ja, iniciar la visita també amb una pregunta que serà paradigmàtica, que llavors els diu, bueno, va, quina és la mare? La meva amiga, que no va gestar la criatura, doncs la mira i contesta assenyalant a la seva parella i diu, és ella. Aquí va seguir la visita, fins aquí la nostra anècdota, i a partir d'aquí tres reflexions en les quals porto, sí, molts dies pensant, clar, i que he pensat, parlem-ne. La primera reflexió, l'actitud pacífica de la meva amiga, a qui, sí, li vaig preguntar, sí, diverses vegades, però no li veu dir res, però escolta, però no li vas dir que tu també eres la mare, però, sí, escolta, però canvia't de pediatra, i a, sí, totes les, sí, meves preguntes,
27: mata-la,
30: ella em va contestar amb molta calma que no havia fet res, la que preferia deixar-ho estar, que és igual, i a mi això em va generar una certa tendresa, perquè jo reconec molt bé aquesta actitud vital en mi també, és a dir, cedir per avançar, triar les batalles, assumir que vivim en un món ple de petites resistències a la diferència, ja, i com que en aquest cas jo no era el protagonista de la discriminació i la veia des de fora, doncs jo estava bàsicament indignat. Aquest tema és molt extens perquè té a veure amb que moltíssimes vegades quan tu ets víctima d'una discriminació, en el fons, en aquell moment tu el que tens ganes és que això passi. No indignar-te i liar un pollastre, vols que segueixi la teva vida, perquè saps que com aquestes n'hi ha moltes altres.
27: Ja.
30: I és molt incòmode que quan tu expliques l'anècdota els altres s'indignin més que tu. Estan més enfadats que tu.
27: Sí.
30: Moltes vegades això té a veure amb més amb la nostra necessitat d'expressar la nostra posició ideològica i no tant d'escoltar el que necessita aquella persona que li ha passat això. Llavors jo en aquesta anècdota vaig fer el que jo no suporto que em facin a mi, i llavors em vaig posar histèric i em vaig indignar i vaig dir, escolta, clamant al cel, has de canviar de metge, escolta, però fes, sí, sí, deixa constància,
29: una queixa.
30: Exacte, quan això a mi m'ha passat 300 milions de vegades, clar, i que em diuen això, dic, oi, mira, en paz.
27: Sí, pum, pum, pum.
30: En fi, és una reflexió.
27: Jo t'he de dir una cosa, Miquel, molt ràpidament. Digues. Jo estic ara en un punt
2: Ja ho sé.
27: O sigui,
2: ja sé,
27: que no sé què m'has fet l'edat o què collons m'està passant.
2: Queria ser tu una madre en aquesta consulta. No?
27: Jo, si fos la madre... O sigui, el pollo que monto... O sigui, vaig de pollo amb puto pollo. Soc una pollera. Polleria Giró. O sigui, t'ho dic. Sí. No sé què m'ha passat, perquè jo també era deixar passar, de, bueno, de tal, s'ha de seguir vivint i tal. Jo ara no sé què collons em passa,
2: que la contenció...
27: però porto un... o sigui, ni l'orina em contín, ni la verborrea. Llavors estic en un punt que deu ser l'edat, foto cada rotllo patatero...
2: Jo crec que depèn.
27: Si era pel carrer, que em diu coses, dic, no, mira, perdona, vinga un momentet.
2: No sempre tens...
27: Vaig estar mitja hora amb una senyora que era una fatxa i li vaig explicar del mal que havíem de morir ella i jo. Mitja hora, una senyora que no coneixia de res. Jo potser m'he de relaxar també, perdona. Punt número 2.
2: Segona reflexió.
27: No ho dic perquè és que volia fer...
2: La importància de la figura del pare en la nostra societat.
27: Ah, sí.
2: Fins les darreres conseqüències, fins al deliri, fins a agafar a un nadó en braços davant de les seves mares i preguntar-li pel seu pare. Una escena que de tan ridícula és que es fa gràcia, però és reveladora del gran elefant, que és el simbolisme del pare en la nostra cultura. És a dir, la dificultat per acceptar que aquí no hi ha pare. Hi ha un xaval, fa uns anys, que es van a fer una palla en un laboratori, sí, amb aquelles cèl·lules, anys després, en una altra ciutat del món, es va fer un òvul d'una noia que té una altra parella i marxen. Però si algú té dubtes, us posaré un paral·lelisme que us podria ajudar. Si en aquella visita hi hagués hagut una parella heterosexual i la doctora hagués preguntat de qui són aquestes orelles i la mare hagués dit doncs mira, no ho sabem perquè el Joan no és el pare biològic, és un donant anònim, en aquest escenari aquesta doctora no li hagués preguntat al nen escolta, com té les orelles del papa? No, perquè ja hi ha un papa a l'habitació, i punt. I llavors, no és tan important el semen en si com que hi hagi un papa. Això té matisos, perquè per molts homes és molt dolorós que el seu fill no sigui del seu propi esperma. Però cap doctor en el planeta els dirà la cara que no són el pare.
27: Ja t'entenc.
2: Llavors, clar, bueno, això seria... I, finalment, tercera reflexió...
27: Aquesta frase que has dit, el semen, com era?
2: Quina de totes?
27: Que el semen no és important, home, el semen depèn, eh?
2: Depèn, Polleria Giró, depèn.
27: 4-7-7-6, una mica.
2: Tercera reflexió, que no és menys important, i última, només hi pot haver una mare. Quan la doctora diu qui és la mare, ja està dient que la categoria mare només té una legítima representant. Sí. I l'altra és una tia molt simpàtica que l'acompanya, sí, que està per aquí, s'ocupa el nen, però, molt bé, és molt simpàtica, sí, però tu no eres la madre. Aquesta posició, que a més està experimentada per moltíssimes mares lesbianes que no han gestat i que és encara un lloc en la nostra societat difícil, delicat i dolorós. I per tant, i tot i que a mi no m'entusiasmi particularment el dia de la mare, aquells dies jo pensava, home, pues no estava més de tant en tant enviar una abraçada immensa a totes les mares que no van gestar el seu fill, però que són la mama amb totes les lletres, i de fet, que ens estan oferint a la nostra societat l'oportunitat de pensar el que és una mare amb millors de... milers de millors matisos.
27: Miquel Vicent!
3: Aclarim per això que no estem assenyalant el col·lectiu ni de pediatres ni de metges, que és un...
2: Estem proposant una reflexió.
3: El col·lectiu de pediatres ni de metges...
27: Bueno, no estem assenyalant ningú, per descomptat, estem per la sanitat i tots els companys i tal. Però també és veritat que les consultes, els jutjats, les comissaries, a les escoles, a les tutories i tal, tal, tal, ens hauria de posar una mica les files. Jo quan estic torrada ja, vull dir-te, perquè ja n'hi ha prou, que estem al segle, puto segle XXI, ja s'hauria de passar de la pedagogia a la política. O sigui, vostè vol morir idiota? No. Pues ja n'hi ha prou, joder. Perquè després és veritat que en aquests ambients, consultes, comissaries, confessionaris, jo que merdes d'aquestes, diguéssim, pues una mica de pues no sé, filla, llegeix-te ja la d'Ibis, ja, que jo no sé com dir-te, estàs alfabetitzada, pues que no, tio, hòstia. Ja, posa'm una capacitat, per favor, perquè és que ja no.
4: RAC 1.
5: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
4: RAC 1.
6: Escolteu, no puc més ja amb aquesta xafogor. Cal que tornin les temperatures neutres. Ni fred ni calor. A 0 graus.
7: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
4: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
7: Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
8: A vegades trobo gent que em demana quants fills tens, dic cap, tinc 9 nets. Diu, com és això? No tens fills i tens nets? Dic, sí.
9: Sí,
8: la satisfacció més gran que he tingut, a part de poder estar amb ella, poder fer d'avi durant aquests 20 anys i pico.
7: Cada vespre d'estiu repesquem el millor de tots els programes.
10: I tu, Pedrol, com t'enganxa la música de la Fúmiga?
13: Perquè el Xavi Rocamora, el 14-15, va començar a posar cançons de la Fúmiga. Jo li vaig dir, hòstia, Xavi...
10: Hola, Xavi Rocamora, i a tu per què poses cançons de la Fúmiga?
13: Per aquesta mesura.
10: mite. Aquesta mà que tens aquí al costat és un mite des de fa molts anys, a més, i em va encantar.
9: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
11: I a La Repesca els la donarem.
9: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, La Repesca, amb Marina Arbós.
12: RAC 1.
9: Tots som estiu.
14: Tot el que vols de RAC 1 i molt més ho trobaràs a rac1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC 1 és
15: a rac1.cat.
14: El portal de RAC 1.
16: A RAC 1, vostè primer, amb Marc Giró.
17: Bon dia, són les dues. Arriba l'eclipsi del segle.
18: Avui és un dia en què la natura ens regala un fet que no podem tenir cada dia. Ens fa regals diaris, la natura. Avui ens en fa un excepcional, que no havíem tingut des del 30 d'agost del 1905 i no tornarem a tenir fins al 2180.
17: És Salvador Illa des de l'Observatori de l'Ebre, un dels principals punts de seguiment de l'eclipsi. Un esdeveniment que el govern prepara des de fa mesos. Finalment ha arribat el dia i avui a 8:45 del vespre Catalunya viurà un fenomen astronòmic inèdit des de fa més de 100 anys. Un eclipsi total de sol que ha portat milers de visitants al sud del país i a Ponent i que planteja tot un repte de mobilitat i seguretat.
14: 14:15 amb Aurora Rodríguez i Gemma Montero.
17: Elevada mobilitat. Aquesta hora hi ha retencions a l'AP7 en diferents punts de la via, a la principal comunicació cap al sud del país. A la tarda el trànsit encara pot ser més intens. Per això el Servei Català de Trànsit demana buscar alternatives a l'AP7 i un cop passat l'eclipsi endarrerir la tornada per evitar retencions. A punt totes les connexions, la del trànsit, però també els principals punts del país on es podrà veure la totalitat de l'eclipsi. I també de seguida repassem la previsió del temps per l'hora de l'eclipsi, que tot i els dubtes dels últims dies, ara pinta bé i pràcticament tot arreu el cel estarà clar. Més enllà de l'eclipsi, però, continuem molt pendents de Colòmbia, on continua la recerca contrarrellotge de supervivents del terratrèmol de dilluns. De moment, la xifra oficial de morts ja és de 254 persones. Pel que fa als espanyols, encara queden 75 persones amb qui el govern espanyol no hi ha pogut contactar. També anirem cap a Colòmbia, mentre continuem pendents de la situació a Ceuta, on el govern espanyol assegura, continua endurint el to per deixar clar que una entrada massiva de persones com la del 30 de juliol passat, no es tornarà a repetir. Gemma Montero, bon dia.
19: Bon dia.
17: Ferran Torres no s'incorpora a la disciplina del Barça.
19: Tenia permís del club blaugrana per no tornar a la feina i acaba de tancar el seu fitxatge pel PSG. Les negociacions van per bon camí. La resta de campions del món amb la selecció espanyola, Pedri, Olmo, Cubarsí, Lamín, sí, s'han reincorporat avui als entrenaments amb el club blaugrana. El dia que Marc Bernal també treballa per la millora del seu contracte i que Julián Álvarez s'ha trobat amb el Cholo Simeone al Valde. El Barça femení s'estrena la pretemporada contra el Montpellier a partir de les 7 de la tarda a l'estadi Johan Cruyff. I ja sabem quin serà el calendari de la Lliga CB de bàsquet, que començarà el dia 26 de setembre. El Quitzenes Manresa començarà jugant a Bilbao i el Barça rebrà l'Eima Corunya al Palau. El Joventut s'estrenarà a Lugo, el Fiat Girona davant l'UCAM Múrcia, a Fontejau, i l'Ilerna Lleida començarà el Roig Arena de València. I els europeus d'atletisme aquesta tarda ja el Bestué debuta als 200 metres i a l'europeu de natació, Luca Huck disputarà una final de 100 metres en la que podria fer història.
17: Són les 2:03, comencem.
14: 14:15.
17: Catalunya ja ho té tot a punt per l'eclipsi. Després de dies, setmanes i fins i tot mesos preparant-se per aquest moment, els municipis on aquest eclipsi es podrà veure al 100% en la seva totalitat enllesteixen els detalls per rebre milers de visitants. A aquesta hora també estan en marxa tots els dispositius per garantir la seguretat de cara a aquest esdeveniment, sobretot pel que fa al trànsit. El cas és que falten poc més de 5 hores perquè la lluna comenci a tapar el sol i poc més de 6 perquè hi hagi el moment clau, quan el sol pràcticament s'apagarà del tot i es farà fosc. El govern ha habilitat 23 punts en 18 pobles i ciutats del sud del país i les comarques de Ponent, on es podrà veure bé, tot i que l'aforament ja està complet. Un d'aquests epicentres de l'eclipsi serà l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, des d'on es viurà la plana, ho viurà la plana major del govern. El president Salvador Illa ha animat fa una estona a viure el fenomen amb intensitat. Més detalls des de l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes. Víctor Massip, bon dia.
1: Bon dia. Aquí la jornada ha arrencat amb l'arribada del govern i la benvinguda a convidats com el Premi Nobel de Física Didier Queloz i personalitats com l'exministre i astronauta Pedro Duque. Fa una estona, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha estat l'encarregada d'inaugurar la jornada i tot seguit ho ha tancat el president de la Generalitat. Salvador Illa ha aprofitat l'aparador per fer una defensa ferma de la ciència.
18: Ja sabem que avui hi ha gent que ho posa en dubte tot, també la ciència. Nosaltres estem a favor de la ciència i volem homenatjar, reivindicar la ciència i hem volgut aprofitar aquesta fortuna de la vida, aquest regal que ens avui a Eclipsi, per tornar a reivindicar la ciència. I visquem això com el que és, un regal de la natura, una festa, per tant no ens atabalem, visquem-ho com una festa amb prudència i amb civisme.
1: Aquest ha estat l'aperitiu institucional, però el plat fort per als amants de l'espai començarà a partir de les 4 de la tarda mundial i com participarà, entre d'altres, Pavel Gabor, astrònom de l'Observatori Vaticà. I la tarda continuarà amb les conferències d'astronautes com Ellen Baker, de la NASA, o de Pedro Duque. Més tard, cap a les 6, mirarem cap al cel perquè el Meteocat llançarà un globus sonda per mesurar en directe com canvia el clima i la temperatura en el moment exacte que ens quedem a les fosques. I per acabar, cap a 8:45 del vespre, tothom anirà cap a la zona d'observació per agafar lloc i començar a gaudir de l'espectacle.
17: A RAC1 també estem seguint amb molta atenció aquest eclipsi, primer amb un programa especial del món a RAC1 que s'ha fet aquest matí des de l'Observatori de l'Ebre i a partir de les 4 agafarà el relleu el versió estiu, també des de Roquetes, l'equip liderat per Pere Mas farà un especial per seguir amb tot detall el fenomen que s'allargarà més enllà de les 9 del vespre. L'eclipsi serà total al terç sud del país i a la resta serà parcial, és a dir, la lluna no arribarà a tapar completament el sol en cap moment. Allà on el tapi, tothom qui sigui podrà veure l'anomenada corona solar, el punt on més estona es podrà observar aquest fenomen és a les Terres de l'Ebre i a Tarragona, on durarà una mica més de 90 segons, minut i mig. Repassem la cronologia d'aquest eclipsi amb l'informe que ha preparat el Joel Penya amb l'Eulàlia Carrascal.
12: 8:45 del vespre.
15: Des de Catalunya es veu el primer contacte de la Lluna amb el Sol. Cal posar-se les ulleres per observar com la petita taca va propagant-se per la part inferior de l'astre.
12: Falta un minut per 8:45.
15: D'aquí a pocs segons es podrà observar com la Lluna tapa del tot el Sol des del sud del Segrià. Durant uns segons es veurà la corona solar. A partir d'aleshores, el fenomen s'anirà fent visible ràpidament cap al sud i al sud-oest. D'aquí a mig minut arriba a Tarragona.
12: Passen pocs segons de 8:45.
15: La totalitat de l'eclipsi es veu des de les Terres de l'Ebre. És un dels millors punts per veure'l i el fenomen dura un minut i mig. En total, la Generalitat ha habilitat 23 zones d'observació arreu del país, en 18 municipis, però l'aforament està complet.
12: 9:45 de la nit.
15: És de nit, és tot fosc i la lluna ha deixat del tot enrere el sol. Ja no cal dur ulleres.
12: I on no sigui total?
15: Allà on sigui parcial, durant tot aquest període es veurà com la lluna passa per davant del sol, sempre amb ulleres. El moment de més cobertura arribarà primer a la Vall d'Aran, mig minut abans de les 8:27, i a Barcelona mig minut abans de 8:45.
17: Però per poder veure aquest eclipsi també haurem d'estar molt pendents del temps. Els últims dies ha fet patir que en alguns punts del país hi hagi núvols a l'hora clau. En les últimes hores, però, els pronòstics són més optimistes i sembla que la major part del país esquivarà la nuvolositat. Tornem a l'Observatori de l'Ebre, Roquetes, Martí Oliveres, bon dia.
20: Bon dia, sí, molt pendents d'aquests núvols que encara poden fer la guitza durant el vespre cap a les comarques del nord del país, Pirineu, Prepirineu, fins i tot a punts de la Catalunya central, nord de Barcelona, encara restes de núvols, també interior de Girona. A mesura que avanci aquest eclipsi s'hauria d'anar aclarint el cel, però al nord del país encara no acabaria de fer net del tot. En canvi, cap a ponent, comarques de Lleida, altiplà central, sud de la demarcació de Barcelona, comarques tarragonines, aquí molt més bones condicions, tot i que podrien aparèixer alguns núvols baixos també cap al tard, coincidint amb l'eclipsi a les Terres de l'Ebre. Tot plegat, acompanyat d'un ambient molt càlid i xafogós, amb màximes que han tornat a superar els 35 graus a molts punts de l'interior.
17: Si sí, el temps respecta aquest moment, doncs, els experts avisen que la gent que vegi l'eclipsi total viurà una sèrie de fenòmens totalment inèdits, des de veure rajos de sol que no es poden veure habitualment fins a la foscor total en ple dia. N'ha parlat el món a RAC1 investigador i cap de cultura científica de l'Observatori de l'Ebre, Juan José Curto.
21: Els últims moments en què la Lluna està tapant el borde del Sol, encara podrem veure el que es diu les perles de Rayleigh, que són aquells últims rajos de llum que passen per mig de les valls de la Lluna. Després hi ha un anell de diamants, que és l'últim raig de Sol, i després hi haurà una foscor, però aquesta foscor deixarà veure el que es diu l'última capa del Sol, que és l'atmosfera, i li diem la corona, que és una llum tènue.
17: I un altre dels punts d'atenció del dia són les carreteres. A aquesta hora ja hi ha retencions en diversos punts del país, en part per l'elevada mobilitat, però també per alguns accidents que encara compliquen més la situació. Moltes d'aquestes congestions, a més, es concentren a l'autopista AP7, que és la que s'espera que pugui acumular més problemes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit.
0: Hola, bon dia. Comencem destacant l'autopista PSTR, tensions de Castellbisbal a Gelida, en sentit sud, també entre Santa Margarida dels Monjos i Vilafranca del Penedès i del Vendrell a Roda Barà, en sentit sud, i també al Catllà, en sentit sud. A la mateixa autopista PSTR, tensions a Montroig del Camp, en sentit sud, per un accident que ocupa el Coral, per tant, precaució. A l'enllaç de la 2 amb la PSTR, tensions de Brera, Martorell, a la 2 i a Coajorba, en sentit Lleida, per obres. A la C31 hi ha retencions a Castelldefels i a Vilanova i la Geltrú, en sentit sud. A la C32 hi ha retencions a Castelldefels i l'antitud de Cunit en sentit Tarragona, a la B24 i a Quart Cervelló en sentit Tarragona. A la Nacional 340 hi ha retencions a Vilafranca del Penedès, al Vendrell i Creixell en sentit sud. A la T10-25 es dona pas alternatiu a Mas de Barberans per un accident i això provoca retencions en tots dos sentits. La C32, l'autopista del Maresme, va carregada a Premià de Mar en sentit Barcelona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions per Rota Collserola en tots dos sentits per obres i a la Ronda Litoral hi ha cua de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Gràcies, Mireia Camats, des del Servei Català de Trànsit. A la tarda s'espera que alguna d'aquestes retencions es mantinguin, fins i tot s'intensifiquin. És per això que Trànsit demana buscar alternatives a l'AP7, Eudald Martínez.
3: Sí, el Servei Català de Trànsit remarca que les comarques de Ponent poden ser una bona alternativa per anar a veure l'eclipsi sense que hi hagi tant risc de retencions. El director Ramon Lamil destaca que a les carreteres principals hi haurà molta presència dels Mossos que aniran fent

0: negoci. Que si en volem gaudir i en podem gaudir, poden ajudar a estar una estona més en la zona d'observació i a esponjar la sortida i a esgraonar la sortida. Això és interessant.
1: Trànsit també té un dispositiu previst per la tornada que impedirà que els conductors busquin esquivar les retencions entrant per dintre municipis. Per exemple, ja ha anunciat que es tancarà l'accés a localitats com Amposta.
2: I avui també els trens que van cap al sud del país van farcits de passatgers. Alguns dels viatgers han alertat RAC1 que durant bona part del matí han viatjat en trens curts. Renfe admet que han detectat un augment de la demanda i des de fa cosa d'una hora que han posat combois dobles per incrementar l'oferta de places als trens de l'R15 i de l'R16. De cara a la tornada, han programat un tren extraordinari que sortirà a vora a les 10 de la nit de Tortosa amb un miler de places disponibles. I el govern també fa una crida a la prudència per l'elevat risc d'incendi, especialment al sud del país, en una jornada amb temperatures que aniran escalant fins a la tarda. La Conselleria d'Interior demana no ocupar espais naturals i seguir l'eclipsi des dels punts d'observació habilitats als nuclis urbans escampats per tota la Costa Daurada i altres municipis del Camp de Tarragona. Més detalls, Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
3: Bon dia, sí, amb tot preparat als grans punts d'observació dins de la franja de la totalitat, com ara Tarragona, Altafulla, Cambrils o Valls, la consigna és evitar apropar-se a les zones boscoses. Per aquesta raó, precisament estan tancats els accessos en vehicle privat al Parc Natural de la Serra de Montsant i també als ports. Molts altres pobles del Camp de Tarragona, de l'interior, han tallat camins d'accés als espais naturals, com és el cas de Prades. Núria Parlon, consellera d'Interior.
4: Prevenció de riscos vinculats a incendis o altres derivades de mal ús dels espais naturals, com acampades en zones en les quals no es poden fer, que aquestes acampades es puguin demorar en el temps i, per tant, puguin generar problemàtiques vinculades amb el risc d'incendi.
3: Per veure, a mesura que avanci la tarda i es vagi apropant l'hora de l'eclipsi, si es col·lapsen o no els accessos a ciutats com Tarragona, Reus o Cambrils, on s'esperen milers i milers de visitants.
2: I Lleida ja ho té tot a punt per viure aquesta tarda un dels fenòmens astronòmics més esperats de les últimes dècades. La Seu Vella i els Magraners seran els dos grans punts d'observació de l'eclipsi total de sol, amb les entrades exaurides i un dispositiu especial de seguretat i mobilitat format per uns 200 professionals. Des de la capital del Segrià en té més detalls el Rubén Carbonell.
5: Bon dia, la jornada començarà a les 5 de la tarda amb l'obertura de les portes al públic, amb activitats lúdiques i de divulgació científica als dos espais. L'equip tècnic del Parc Astronòmic del Montsec informarà als assistents de com veure l'eclipsi amb seguretat a l'inici, amb la fase parcial instants abans de la totalitat, que arribarà aproximadament a 8:45 del vespre. Per veure aquest fenomen, l'Ajuntament ha preparat un dispositiu especial de seguretat que preveu restriccions de trànsit i reforç del transport públic amb autobusos llançadora cap als dos punts. A la Seu Vella hi haurà, a més, un espai de refugi climàtic a la Canonja, mentre que als Magraners s'habilitarà un altre al pavelló davant la previsió d'altes temperatures.
2: I més enllà dels 23 punts habilitats i recomanats pel govern, l'eclipsi també es podrà veure parcialment des de la resta de Catalunya. Un dels punts on s'esperen més aglomeracions per la quantitat de població i de turistes és Barcelona. Per això l'Ajuntament ha organitzat un dispositiu especial de seguretat. Violeta Martos.
6: L'objectiu és vigilar les aglomeracions, prevenir possibles aldarulls i regular el trànsit en les entrades i sortides a la ciutat i als estacionaments. El dispositiu té previst dos grans punts calents per motius diferents. El primer és Collserola. L'Ajuntament incrementarà la presència policial en una zona on ja fa mesos que hi ha restriccions per la pesta porcina. N'ha parlat aquest matí el tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle.
7: Des de Collserola pràcticament no es veurà l'eclipsi, per tant, doncs, demanem que no s'hi vagi, entre altres coses perquè també hi ha les restriccions d'accés i el que hem de fer és cridar la prudència al respecte de les normes.
6: A banda de Collserola, tampoc es recomana intentar seguir l'eclipsi des del parc d'atraccions del Tibidabo. No s'hi veurà res, de fet, per tenir visibilitat hauríem de pujar al cim de la muntanya. L'altra zona especialment tensionada serà Montjuïc. El castell és un dels punts designats i també s'espera força gent al mirador de l'Anella Olímpica. A banda, també són bones opcions la muntanya de la Mola o el mirador de la Rabassada. I en plena ciutat, diversos hotels han preparat per l'ocasió les seves terrasses i oferiran refrigeris i ulleres. També es podrà veure la part final de l'eclipsi des de la Torre Glòries, amb més de 120 metres d'alçària, ofereix un mirador excepcional de la ciutat.
2: I aquest eclipsi arriba en la setmana del 15 d'agost, per tant, la setmana gran de les festes majors. És el cas de Mollà, de Santa Susana o de Platja d'Aro, on el fenomen només es veurà de manera parcial. El viuran més en Posta, Salou i Cubelles, que en plena festa major quedaran completament a les fosques durant uns segons o una part.
8: Sí, a Salou han organitzat més activitats del compte, al contrari que Cubelles, que han decidit no programar res de res, i han posat a veure l'eclipsi plegats des del polígon de l'Oriola. Ho han explicat a RAC1 la regidora de Cultura de Cubelles, Renata Badós, i l'alcalde.

0: L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs.
1: Ens vam adonar de que havíem programat un acte el mateix dia de l'eclipse i vam pensar que tampoc no podríem contraprogramar.
2: Normalment se feia el concert de bandes i llavors això ho vam fer ahir per la nit perquè, clar, m'ho especificava pràcticament damunt.
0: L'altra cara de la moneda són els pobles on l'eclipsi serà parcial. A Platja d'Aro hi estaran fent un dels actes més importants de la Festa Major, el pregó, que començarà just a les 8 del vespre. N'ha parlat la regidora de Cultura, Maria Blanco.
3: Sí o sí, començàvem el dimecres. Aquest any els pregoners de la nostra Festa Major són l'Associació de Restauració i Oci Nocturn. Ens feia molta il·lusió que es fes de nit durant el pregó per posar en valor doncs, aquesta nit de qualitat del nostre municipi.
0: Mentrestant, a Mollà, el cel s'enfosquirà durant el sopar jove i a Capellades hi haurà el correfoc infantil.
4: I el Barça femení s'estrena avui en la pretemporada durant aquest eclipsi, Gemma.
5: El conjunt de Pere Romeu rep el Montpellier a les 7, al Johan Cruyff. L'eclipsi es viurà ben entrada la segona part. Clara Rodergas.
6: Tarda de futbol i eclipsi a l'estadi Johan Cruyff. A partir de les 7, el Barça s'enfrontarà al Montpellier en el primer test de preparació pel nou curs. Per tant, l'eclipsi solar i el seu punt àlgid es produiran quan la pilota estigui rodant sobre la gespa. De fet, el club repartirà ulleres homologades als aficionats per poder observar-lo, tot i que no serà visible des de tot l'estadi. I les jugadores rebran indicacions per no mirar directament al sol mentre el joc continua, ja que en cap cas s'aturarà el partit. Pel que fa a la part esportiva, el Barça s'estrenarà davant l'afició amb canvis significatius a la plantilla, sobretot per les absències d'Alexia, Mapi, Ona i Salma. En canvi, qui vagi avui a l'estadi podrà conèixer els nous fitxatges. Kerolin, tot i que ha completat pocs entrenaments, Van Asten, McKamey o Martina Fernández, que ha tornat de la sessió a l'Everton. No hi serà Kika, lesionada, Aitana, amb molèsties, ni les convocades amb la selecció espanyola sub-20, Serra Jordi, Aixa i Carla Julià, a més de Laia Alexandri, encara recuperant-se de la greu lesió al genoll.
4: Però a més del Barça, també hi ha uns quants clubs que s'han animat a organitzar partits a l'hora de l'eclipsi.
5: Sí, hem localitzat 6 partits més, coincidint amb l'eclipsi, tot i que no n'hi ha cap al Ter Sud, on aquest eclipsi es veurà total. Els partits són Girona B Sant Andreu a 7:15, Espanyol B Europa a partir de les 7 de la tarda i a la mateixa hora jugaran el Manresa Vilanova i el Vilassar Muntanyesa. A 8:15 es disputa el Prat l'Hospitalet i també el Figueres Olot. Aquest últim obre el torneig de l'Estany, organitzat pel Banyoles. Pere Prat, membre de la junta directiva del club, explicava al Tu diràs de RAC1 que l'eclipsi no els ha alterat els plans.
7: Si soc molt sincer, crec que és un tema que ens van hi plantejar, que coincidissin precisament el partit amb l'eclipsi. Si algú vol mirar-ho, allà cadascú amb la seva responsabilitat. Però no ho havíem previst ni ens ho havíem plantejat.
5: Lluny de Catalunya, a La Corunya, el Real Madrid estarà a punt d'escalfar-se sobre la gespa de l'estadi de Riazor per disputar el trofeu Teresa Herrera, que ha de començar a les 9 del vespre.
4: 2 minuts i us expliquem els temes del dia que no han quedat eclipsats.
8: Raül, em vull separar.
9: Però què dius?
8: Canviaré el sofà per 2 butaques elèctriques de Galeries del Tresillo. Una per a tu i una per a mi. Separadetes. Això sí, en Beethoven seu amb mi. Descobreix les butaques de Galeries del Tresillo. Una selecció exclusiva amb la màxima comoditat i uns descomptes increïbles. Galeries del Tresillo.
10: Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat a la parella. Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. Especialistes en disfuncions sexuals masculines. 93-219-3060. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
11: Iris, tio, bon dia i enhorabona.
12: Bon dia.
11: T'han fet alguna cosa, molt bon dia.
13: Què tal, bon dia?
11: Tenim en línia a la consellera d'Hisenda del govern de Ceuta, Kisi Chandiramani. Bon dia.
12: Hola, buenos días. Vaig anar a tope, vaig dir, mira, no tinc res a perdre, vaig fer la meva millor versió a l'aigua i va sortir bé.
13: A l'hora de pujar a l'escenari ho fèiem un salt i ara ja ho haig de fer amb 2 passos. I dic,
14: està fent gran, està fent gran.
12: Estamos viviendo esta situación muy expectante, no sabemos si esto se va a volver a producir.
10: Aquest estiu, el món a RAC1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
15: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
10: RAC1. Tots som 1 milió. RAC1.
9: A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
14: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
9: Cada nit, tota l'actualitat esportiva, el mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga a primera i segona, les cites poliesportives de l'estiu.
16: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
9: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a les 11.
17: RAC 1. Tots som un milió. Descarrega l'aplicació de RAC 1 i gaudeix de tots els continguts de RAC 1 i RAC més 1.
18: Accessible. Pràctica. Fàcil.
17: Ràdio en directe.
18: Contingut a la carta.
17: Podcast.
18: El que vols. Quan ho vols.
17: A l'aplicació de RAC 1.
4: A Colòmbia continua la recerca de supervivents després del fort terratrèmol de dilluns. Almenys 250 persones han mort i hi ha diversos centenars de ferits. Això quan encara no s'ha unificat les xifres de víctimes a les diferents ciutats. A mesura que corre el rellotge, disminueix l'esperança de trobar persones vives entre les runes. La probabilitat comença a caure en picat passades les 72 hores, que ja estan a punt d'arribar, i per això els bombers continuen treballant intensament. Pel que fa a la nacionalitat de les víctimes, el govern espanyol de moment no li consten morts ni ferits i ha reduït a 75 els ciutadans amb qui encara no ha pogut contactar. Ahir eren 164, però el Ministeri d'Afers Exteriors ha pogut localitzar la resta. Mentrestant, la comunitat internacional s'ha volcat en l'ajuda a Colòmbia. Desenes de països ja han anunciat que contribuiran econòmicament i en total es mobilitzaran més de 1.300 milions d'euros. Anem cap a Colòmbia per conèixer l'última hora d'Elisabet Cortiles.
19: Una onada de solidaritat envaeix Colòmbia i l'ajuda en forma d'aliments i productes de primera necessitat comencen a arribar a la ciutats més afectades, Pereira, Armènia, Manizales, Cali i els municipis de la regió del Chocó. Ana Lucía Pineda, la primera dama del país, que aquí a Colòmbia és una figura que té un paper molt actiu, és qui coordina l'ajuda humanitària.
20: Vamos a apoyar a los albergues y a las familias que están ahí. Ana, tenemos el compromiso de hacer llegar acá kits de aseo, kits de alimentación, kits para la noche y kits para cocina para aliviar a todas las personas que han abandonado sus casas debido a les conseqüències d'aquest terremot.
19: Paral·lelament, els equips de rescat continuen treballant per alliberar els supervivents. Alguns estan localitzats, però la runa fa difícil treure'ls. Hi ha municipis amb el 80% de les cases afectades. Des que es va produir la forta sacsejada ja fa 2 dies, segons el Servei Geològic de Colòmbia, s'han produït 104 rèpliques del terratrèmol, una de les últimes al mateix epicentre, San José del Palmar. Malgrat l'ensurt que provoquen, cap d'elles ha superat els 5 graus.
4: I a Ceuta, el govern espanyol afronta un nou escenari d'alerta davant una altra possible entrada massiva de persones aquest cap de setmana. A més de mobilitzar recursos a la frontera, els ministres continuen fent crides per evitar que això passi tot plegat, mentre qui lidera les crítiques al Marroc és la titular de defensa, Margarita Robles. Corresponsal de RAC1 Madrid, Adrià de les Heres, bon dia.
21: Bon dia. El govern espanyol s'esforça en assenyalar que el Marroc col·labora i coopera per evitar una nova crisi. De tota manera, hi ha un vers lliure que és Margarita Robles. La ministra de Defensa sí que s'enganxa amb el govern marroquí, que ha tornat a plantejar l'entrega de Ceuta i Melilla a Rabat.
22: Cualquier agresión que se realiza a Ceuta se le hace a España en su conjunto, tiene que quedar claro que lo que pasó el día 30 no puede volver a ocurrir. Y tiene que quedar muy claro que Ceuta y Melilla son españolas, no, españolísimas. Lo siguiente.
21: Però la resta de ministres eviten posar el focus en el Marroc. Per desactivar una possible entrada massiva aquest cap de setmana, Fernando Grande Marlaska ha enviat un missatge directe als migrants que rumien encara creuar la frontera.
23: Y diciendo también a las redes de inmigración irregular y a todo el que pretenda entrar de una forma irregular en España, no hay sitio en España, ni en Ceuta, ni en Melilla, ni en el resto de ciudades españolas, para aquellos que quieran entrar de una forma irregular.
21: El ministre de l'Interior, per cert, avui ha plantat al Senat, que l'havia cridat perquè donés explicacions sobre la crisi. Marlaska, igual que la resta de ministres, defensen que ja compareixeran a finals d'agost i al Congrés dels Diputats.
4: I al conjunt de l'Estat, diversos incendis continuen cremant sense control. El foc que més preocupa ara mateix és el de niebla a Huelva, que ja ha afectat més de 25.000 hectàrees. Júlia Bellver.
0: El país continua en alerta màxima davant els focs causats per les altes temperatures del vent i altres factors adversos. Ara mateix hi ha actius 32 focs, tot i que 18 ja estan controlats o estabilitzats. El més alarmant és el de niebla, que fa 6 dies que crema i continua sent especialment difícil de controlar. Fins ara ha fet desallotjar prop de 800 persones. A més, el foc ja ha arribat fins a la província de Sevilla. Un altre incendi que persisteix és el de les penyes de Riglos a Osca, que ja supera les 4.000 hectàrees afectades. Són 8 pobles i més de 400 veïns els que ha obligat a evacuar. La situació, però, no és igual a tot arreu. A Segòvia, per exemple, l'evolució d'un dels focs ha estat més favorable i algunes de les persones evacuades ja han pogut tornar a casa. També es manté activitat al País Valencià, on es registren 10 incendis forestals, i a Castella-La Manxa amb 2 focus confirmats.
4: I des de principis d'any, els bombers de Barcelona ja han fet més de 270 actuacions a les platges i a la costa de la ciutat. De mitjana és almenys un al dia. La majoria són tasques de prevenció, però també hi ha salvaments i intervencions per incendis en alguna embarcació, tot i que molt menys freqüents. A més, aquest any els bombers han reforçat el salvament aquàtic al litoral, incorporant-hi dues boies teledirigides que permeten fer salvaments a distància. Es tracta d'una eina pionera a Catalunya que permet als bombers fer rescats des de terra. Eudald Puig.
1: El cos va incorporar les boies a la tardor i des de llavors ja l'han fet servir fins a 8 vegades. Quan els bombers veuen algú que necessita ajuda, posen la boia propulsada a l'aigua, que és com un flotador amb uns petits motors, i amb un comandament a distància la dirigeixen cap a la persona, que pot ser fins a 800 metres de distància. Així el cos pot donar-hi resposta sense haver d'entrar a l'aigua. En parlava el responsable de salvament aquàtic dels bombers de Barcelona, Sergi Souto.
2: No podem arribar pel que sigui, o arriba abans un vehicle de terra, és a dir, no arribem amb les embarcacions primer. Doncs s'ha arrossegat aquesta persona que no tenia més forces, o aquesta persona que ha anat a la boia i potser li quedaven pocs minuts per sostenir-se per ella mateixa, doncs hem aconseguit portar-la.
1: El més habitual són banyistes que van amb surf de rem, que se'ls tira mal temps a sobre i no poden tornar. El dispositiu reforça la tasca tant dels socorristes com de salvament marítim.
4: I dues víctimes mortals per accidents de trànsit en menys de 24 hores. Ahir a la nit va morir un motorista a Lleida i avui al matí ha mort el conductor d'un tractor a Mas de Barberans, al Montsià, Marc Colls.
3: Sí, el primer accident va passar cap a les 11 de la nit a prop del pont de Pardinyes de Lleida. El motorista va xocar amb un altre vehicle i va acabar morint. Dues unitats de bombers van col·laborar en l'atenció a les víctimes juntament amb agents de la Guàrdia Urbana i del SEM. Aquest matí els serveis d'emergències també han rebut l'avís d'un segon accident mortal. Un tractor ha sortit de la via i ha acabat volcant. El conductor ha quedat atrapat i ha mort. Amb aquestes dues víctimes són 83 les persones que han mort en accidents de trànsit d'aquest any a Catalunya.
4: I els bombers d'Andorra rescaten dos escaladors al pic de Peguera. Es pot, els alpinistes es van quedar atrapats a l'últim tram d'una de les vies a causa d'una forta tempesta.
3: Va passar durant la nit de dimarts a dimecres, quan els dos escaladors estaven pujant per la via Ryers, situada al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Cap a mitjanit, un cop el temporal va parar, els bombers els van rescatar i els van portar fins a la Seu d'Urgell. Des d'allà els van portar fins a l'hospital, on els serveis mèdics van comprovar que els dos alpinistes tenien senyals d'hipotèrmia.
4: I comença a aplicar-se el reglament de la Unió Europea que acollirà molt més la indústria dels plàstics i els envasos. Entre altres, prohibirà els envasos monodosi de plàstic d'un sol ús a partir del 2030. Des d'avui, però, ja entren en vigor algunes mesures que afectaran, sobretot, els productors de plàstics. Eudald.
24: El reglament s'aplicarà de manera progressiva des d'ara i fins al 2040. Estableix requisits per dissenyar els envasos de manera que minimitzin la presència de substàncies nocives, com ara químics, i que siguin també més reciclables. L'any que ve i el 2028 també s'aplicaran mesures que afectaran els establiments de menjar per emportar-se, que hauran d'acceptar que els clients portin els seus propis recipients. Un dels grans canvis, però, arribarà l'1 de gener del 2030, quan els plàstics d'un sol ús quedaran prohibits. Això afectarà els restaurants, que no podran servir sobrets monodosi de quètxup, sucre o també pots de melmelades, i també els hotels, que hauran d'eliminar els sabons individuals d'un sol ús.
4: I el Circ Internacional torna a trepitjar Besalú a la Garrotxa amb les nits de circ. El festival, que també farà parada Roses i Palamós a l'Empordà, amb 15 funcions, una trentena d'artistes de 8 països i més d'11.000 entrades venudes per una proposta que s'allargarà fins al 30 d'agost. Corresponsal de RAC1 a Girona, Sandra Florença, bon dia.
5: Bon dia. Besalú es converteix des d'avui en escenari de circ internacional amb l'arrencada de la 6a edició de les Nits de Circ. El festival hi farà estada fins al 15 d'agost, abans de continuar el seu recorregut per Roses, del 18 al 23, i tancar-se a Palamós i Sant Joan, del 26 al 30 d'agost. La proposta reuneix 29 artistes procedents de 8 països i suma 15 funcions. Entre els noms més destacats hi ha els de Flying Caballero, un dels grans especialistes del trapezi volant, guanyadors del Festival de Circ a Monte Carlo i únics al món que han aconseguit completar 3 quadruples salts mortals. El director de Nits de Circ, Genís Matabosch, reivindica el nivell artístic d'aquesta edició.
6: Arriba farcida de grans artistes. Els campions mundials dels grans festivals es donen cita durant únicament 15 nits. És un reguitzell d'artistes internacionals, entre els que destaca els Flying Caballero, probablement els millors trapezistes volants de la història.
5: La vetllada començarà cada dia al Village, amb música i gastronomia. I a 9:45 arribarà l'espectacle 90 minuts de circ a l'aire lliure sota les estrelles i amb artistes de primer nivell.
4: I obrim l'agenda de concerts al Festival Mar d'Estiu de Santa Susana, al Maresme, on avui actua Leire Martínez. L'ex-vocalista de La Oreja de Van Gogh pujarà a l'escenari un cop hagi acabat l'eclipsi a les 9 de la nit. Just després hi actuarà també el duet madrileny Marlena. Hi ha un altre festival, el de la Porta Ferrada. El protagonista és David Bisbal. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía. El cantant de clàssics com aquest Bulería o Ave Maria actuarà aquesta nit a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, abans de 9:15, i serà la Mariona Escoda. I a Sitges avui recuperaran els èxits de Queen. El Festival Terramar porta la banda tribut God Save the Queen. L'actuació arrenca a les 10 de la nit. I recuperem la previsió meteorològica, Martí Oliveres, perquè aquesta tarda tornarà a ploure en alguns punts del país, però a l'hora de l'eclipsi encara hi haurà alguns núvols.
7: Sí, una tarda en què tindrem alguns ruixats i tempestes al Pirineu, poca cosa, en principi no tan generals ni tan intenses com ahir, però sí que deixaran el cel més tapat fins al vespre, fins que comenci aquest eclipsi. Per tant, aquí les condicions al nord de Catalunya no seran tan favorables. Com més al sud i més cap a l'oest, per tant, comarques de Ponent, Altiplà Central, sud de la demarcació de Barcelona, cap a Tarragona, Terres de l'Ebre, aquí millor, tot i que també es poden formar alguns intervals de núvols baixos. I tot plegat acompanyat d'un ambient molt càlid i xafogós, amb màximes que han tornat a superar els 35 graus a molts punts de l'interior.
8: 14:15 amb Aurora Rodríguez i Gemma Montero.
4: Ferran Torres podria resoldre el seu futur en les pròximes hores.
11: El de Foios tenia permís del club blaugrana per no tornar avui a la feina, com la resta dels seus companys de la selecció espanyola, per acabar de tancar el seu fitxatge pel PSG. Les negociacions ara mateix van per bon camí. La resta de campions del món, Pedri, Olmo, Cubarsí, Lamine, s'han reincorporat ja als entrenaments de Hansi Flick, el dia que Marc Bernal també treballa per la millora del seu contracte i que Julián Álvarez s'ha trobat amb el Cholo Simeone a les instal·lacions de Majadahonda.
8: A RAC 1, 14:15.
11: És moment de repassar com estan les sortides i arribades al Barça, també com ha anat la tornada dels internacionals que faltaven. Per tant, marxem ara cap a la ciutat esportiva del Barça, Sant Joan d'Espí. Àlex Pintanel, bon dia.
25: Què tal? Bon dia, Gemma.
11: Doncs els has vist a tots, bé, a tots excepte Ferran, no? Ferran Torres, que el més calent és a l'Aigüera, avui no s'ha reincorporat a la disciplina blaugrana.
25: Sí, el de Foios tenia permís del club per no entrenar-se i acabar de tancar el seu traspàs al PSG. L'operació continua avançant. Les negociacions entre els dos clubs no s'aturen i s'espera que es resolgui en les properes hores. El fitxatge es podria tancar per una xifra propera als 55 milions d'euros. Ja explicàvem ahir que el Barça demanava mínim 50. Així doncs, les negociacions entren ja en la recta final. Ahir, en la prèvia del PSG Aston Villa, aquest vespre, la final de la Supercopa d'Europa, Luis Enrique Martínez no es va voler mullar sobre la incorporació del davanter.
26: Yo no hablo de mercado, solo hablo de los jugadores que están en el Paris Saint-Germain.
11: Bé, com és habitual, Luis Enrique no comenta negociacions, però coneix, òbviament, ja ho sabeu, molt i molt bé Ferran Torres. Avui, Àlex, primer dia en què Flick ha pogut treballar amb tots els disponibles.
25: Sí, a poc més de 10 dies perquè comenci la Lliga, s'han incorporat ja Lamine, Olmo, Pedri i Cubarsí, que han passat les proves mèdiques pertinents i han fet treball específic i individual en funció de les necessitats de cadascú a l'espera de l'entrenament d'aquesta tarda. Aquest dimecres Flick ha preparat una doble sessió preparatòria.
11: Doncs pendents que el Barça i el PSG acabin de concretar la sortida de Ferran, el Barça també treballa, no us en oblideu, amb l'operació de Rodri, l'arribada de Rodri.
25: Sí, les postures estan cada cop més a prop. Les converses entre Barça i Manchester City són constants per intentar donar llum verda a l'operació aquesta mateixa setmana. El Barça treballa per evitar que Rodri s'incorpori divendres a la disciplina del City. Recordem que és el dia que ha de tornar el vigent campió del món. Flick l'espera amb els braços oberts i l'operació podria tancar-se per una xifra propera als 60 milions d'euros.
11: I a Madrid avui totes les mirades estaven centrades en Julián Álvarez i aquest cara a cara, aquest retrobament, i no sabem si diàleg o no, amb Simeone.
25: Ha estat aquest matí al Cerro del Espino, s'ha vist a Julián entrar i entrenar amb un rostre seriós. El davanter ha abandonat les instal·lacions cap als vols de les 11 del matí i, segons la cadena SER, abans de l'entrenament hi hauria hagut una xerrada informal entre Simeone i Julián, en la que el davanter, segons aquesta informació, li hauria expressat el seu desig de marxar de l'Atlético de Madrid. Durant els primers minuts d'entrenament, que era obert als mitjans, hi ha hagut aparent tranquil·litat entre tots dos. Els mundialistes amb Julián han fet treball físic individualitzat i després s'han incorporat a l'entrenament amb la resta de companys. Per cert, Fernando Hidalgo i Sergio Díaz, els dos agents de Julián Álvarez, han estat aquest matí a Majadahonda.
11: Un Atlético de Madrid, per cert, que ha vist avui com Sorloz, Alexander Sorloz, s'ha lesionat. El davanter té una contractura muscular i, per tant, segons el club, s'estarà almenys 3 setmanes de baixa i no podrà afrontar l'inici de Lliga. Simeone té problemes a dalt amb Lookman, ara mateix com a únic referent rodat. Veurem com afecta això a tot plegat. Alguna cosa més, Àlex, en clau Barça?
25: Mira, Gemma, que aquest matí la gent de Marc Bernal, el Raül Verdú, de fet encara estan reunits amb Deco per parlar del futur del futbolista de Berga, que té contracte amb el club fins al 2029, una reunió que ja fa més d'hora i mitja que està en marxa. Tot i la imminent arribada de Rodri, l'aposta del Barça per Bernal és total, és màxima, i el considera una peça fonamental del projecte. A més, aquest matí el club ha presentat la tercera equipació per aquesta temporada, el seu disseny retro, inspirat en els mitjans dels anys 90, té com a protagonistes els tons verds i reivindica una generació de jugadors que ha crescut somiant en defensar l'escut del Barça.
11: Doncs nova equipació i nova visita també avui a l'entrenament del Barça. S'ha pogut veure a Jordi Fernández, l'entrenador de bàsquet, el badaloní dels Brooklyn Nets, que avui ha volgut visitar Hansi Flick i ha pogut despatxar una miqueta amb ell i veure com treballa l'entrenador alemany. Gràcies, Àlex.
25: Adeu, Gemma, bon dia.
11: Doncs just després de l'eclipsi, si no passa res, el Real Madrid jugarà al Teresa Herrera sense els grans noms i amb la incorporació de Bellingham, això sí, a Valdebebas, no a Corunya. Joan Ferrer, bon dia.
9: Bon dia, Gemma. Sí, aquest vespre a partir de les 9, aquest Deportivo de la Corunya, Real Madrid, que jugarà a Riazor, serà el tercer partit amistós dels blancs aquesta pretemporada, després de l'empat davant la Fiorentina i la victòria contra el Ferencváros hongarès. Pel partit d'avui, José Mourinho no s'emporta els últims jugadors en reincorporar-se. Parlem dels mundialistes Cucurella, Mbappé, Konaté i Tchouaméni, a banda de Diomandé, que va arribar la setmana passada i tampoc serà aquest vespre a Riazor. Precisament l'extrem iburià ha parlat per primer cop des del seu fitxatge. Són declaracions a Real Madrid Televisió.
10: Proud and happy because that was my dream.
12: Orgullós i feliç perquè aquest era el meu somni. Des de petit que volia jugar pel club més gran del món i ara sóc aquí. És un orgull per la meva família. Aquest és el club més gran del món. Tothom vol ser aquí i jo estic agraït. Vull compartir la meva alegria amb tothom i ser part de l'èxit del club.
10: To participate of the success of the club.
9: I a banda de Diomandé, un altre dels noms propis al Madrid és el de Jude Bellingham. El migcampista ha estat l'última a tornar després de la seva participació al Mundial amb Anglaterra. Tenia permís fins avui dimecres i aquest matí a primera hora ja era a Valdebebas per passar les proves mèdiques i exercitar-se per primera vegada. I a banda de la parcel·la esportiva, avui el Madrid ha presentat la seva tercera equipació. El color principal és el rosa, un color que el Madrid no utilitzava des de la temporada 2014-2015. La samarreta compta amb les tradicionals ratlles d'Adidas, que recorren les zones del coll i les mànigues.
11: Encara primera divisió, l'Espanyol busca encara algunes arribades, com a mínim, mentre ha presentat avui Unai Núñez. Xavi Morlans, bon dia.
13: Bon dia, Gemma. Sí, aprofitant l'acte de presentació del nou central de l'equip blanquiblau, Monchi, director esportiu del club, ha parlat sobre com s'afronta el que queda de mercat, on ha explicat que, si bé és cert que tenen assenyalades les pròximes incorporacions, el límit salarial és un factor que està frenant les arribades.
14: Hay una normativa que hay que cumplir, que es el límite salarial, y estamos trabajando con todos esos parámetros. A mí me hubiera gustado tener esos dos, tres jugadores ya aquí, pero también entiendo que el mercado te marca unas directrices y esas las tienes que seguir, ¿no? Los jugadores están señalados, pero a día de hoy no se dan las circunstancias deportivas o económicas para poder dar el paso definitivo.
13: Monchi també ha recalcat que entén els dubtes que pot tenir l'afició de cara a la nova temporada i que un bon resultat seria millorar la desena posició que es va aconseguir la temporada passada.
14: Mejorar l'anterior es quedar por encima del 10, evidentemente. Ojalá podamos estar ahí arriba y, como yo he dicho desde el primer día, mirar para arriba. En ello estamos trabajando. Yo entiendo que la incertidumbre, la duda es algo congénito al fútbol. Solemos convivir con ellos los profesionales y la única manera de disipar las dudas es con los resultados. Esperemos que esto llegue.
13: Tornant a Unai Núñez, el jugador de 29 anys arriba en forma de cessió fins al final de temporada procedent del Celta de Vigo, per tal de reforçar la del centre de la defensa perica. Unai és un dels jugadors amb més experiència a primera divisió de tota la plantilla i assegura que arriba per ajudar a l'equip a complir els seus objectius.
15: Con la trayectoria que habéis dicho vosotros que tengo, pues yo voy a intentar ayudar al equipo lo máximo posible, ayudar a los compañeros más jóvenes a poder seguir creciendo y a los que no son tan jóvenes, pues a ayudarnos entre todos para cumplir nuestros objetivos.
13: Aquesta incorporació suposa la quarta en el que portem de mercat després de les d'Àlex Calatrava, Kilinchi Hartman i Gabriel Moscardo. Ara caldrà veure com afronta l'Espanyol aquestes últimes setmanes de mercat i com acaba de perfilar Monchi i la plantilla. I avui al matí també ha jugat l'equip femení el seu segon partit de pretemporada contra l'Europa. El duel ha acabat amb un resultat de 2-0 a favor de les periques, amb gols de Fuentenia Broune i Ana Marcos.
11: Parlem ara de la segona divisió, perquè el Girona ha inscrit avui Nil Piera. Bon dia.
16: Bon dia, Gemma.
11: Estuani i David López. L'estrena a Montilivi, recordem, serà aquest diumenge a les 7 a casa.
16: Sí, tots els jugadors ja apareixen de manera oficial a la web o al web de la Lliga després que el club hagi tramitat de manera oficial les seves renovacions. Recordem que tots dos havien acabat contracte amb el club gironí i per aquest mateix motiu calia inscriure'ls de nou. Així doncs, Quique Álvarez podrà comptar amb dos dels jugadors cridats a liderar l'equip aquesta temporada en l'intent de tornar a primera divisió. Als despatxos, però, continua la feina per tancar la plantilla de cara al nou curs. Al capítol d'arribades, els gironins tenen a punt la incorporació del migcampista Unai Hernández, que arribaria procedent de l'Al-Ittihad saudita. S'espera que el jugador arribi cedit amb una opció de compra en el que serà el seu retorn al Girona, on ja va militar a categories inferiors. Pel que fa a les sortides, el nom d'Arnau Martínez és el que sona amb més força per abandonar la disciplina blanquivermella. Encara no hi ha res concretat, tot i que el València és l'equip que més s'ha interessat a fer-se amb els seus serveis. La plantilla, doncs, no estarà encara tancada per l'estrena de l'equip aquest diumenge a les 7 a Montilivi, davant el Leganés.
11: Això pel que fa al Girona i al Sabadell, ja ha entrat ple plenament en dinàmica de Lliga. Dilluns s'estrenaran al camp de l'Sporting de Gijón, al Molinón, i avui Urri ha parlat ja en roda de premsa.
16: El migcampista Arlequinat ha estat el jugador encarregat de parlar abans del debut de l'equip, com deia Gemma, al Molinón davant l'Sporting de Gijón el pròxim dilluns a les 7. Urri ha assegurat que debutaran en un escenari complicat, però que arriben amb bones sensacions després de la pretemporada.
17: Escenari molt, molt bonic per debutar, a la vegada que molt difícil. Sabem la plaça que és el Molinón, però bé, jo crec que tots els camps de segona divisió són difícils. I bé, l'equip està preparat, estem afrontant la setmana ja pensant en el partit, deixant enrere la pretemporada, que penso que ha set molt bona, per assimilar conceptes, per integrar els nous jugadors, i amb moltes ganes de la primera jornada.
16: Ara els de Ferran Costa aprofitaran el que queda de setmana per acabar de preparar la seva estrena a la categoria de plata 5 temporades després.
11: I avui es disputa la primera cita important de la temporada. És el primer títol, de fet, la Supercopa d'Europa entre el PSG de Luis Enrique i l'Aston Villa d'Unai Emery. Roger Jofre, bon dia.
0: Hola, bon dia. Sí, avui a les 9 del vespre al Red Bull Arena de Salzburg, Àustria, es disputa el primer trofeu de la temporada 2026-2027, la Supercopa d'Europa. Aquest any la juga el PSG de Luis Enrique, vigent campió de la Champions, contra l'Aston Villa d'Unai Emery, guanyador de l'Europa League. L'equip parisenc vol revalidar el títol que ja va guanyar la temporada passada contra el Tottenham als penals, mentre que l'Aston Villa buscarà donar la sorpresa per aconseguir un trofeu que no aixeca des de l'any 1982, quan va guanyar precisament el Barça. És a dir, per tots dos equips seria la segona Supercopa d'Europa en tota la seva història. Però aquesta final és especial perquè les dues banquetes estan entrenades per tècnics espanyols que es coneixen molt bé. De fet, Unai Emery no va tenir pèls de la llengua i va dir públicament que Luis Enrique es el mejor entrenador.
18: Es difícil catalogar al mejor entrenador, pero si hablamos de la Champions League y ganándola dos veces con su trayectoria además anterior, pues ahora mismo, sabiendo el respeto que tengo por otros entrenadores que son muy buenos, también españoles, como puede ser Guardiola, Arteta, creo que Luis Enrique es el mejor.
0: En aquest sentit, el tècnic Bas va reconèixer que enfrontar-se al PSG amb els futbolistes i l'entrenador que té és tot un repte, però també va admetre que li agrada jugar contra els millors per intentar trobar la versió més competitiva del seu equip. Ara bé, Luis Enrique va ser crític amb la data d'aquesta final per la poca preparació que han tingut els seus jugadors i per no poder tenir la plantilla al complet.
26: No tengo jugadores. 10 días para jugar un partido. Es una situación que provoca el mercado. La aceptamos, pero realmente mañana, en términos de lo que es un partido de máximo nivel, es muy difícil. No sé qué nivel tienen mis jugadores, han entrenado en su casa. No se parece nada a lo que es un partido, a lo que debería ser un partido, una final.
0: Una final que serà xiulada per l'àrbitre somali Omar Artan, que després d'haver sigut exclòs del Mundial 2026 perquè se li va denegar l'entrada als Estats Units, aquesta nit farà història convertint-se en el primer col·legiat no europeu a dirigir la final de la Supercopa d'Europa.

0: quarts i dos minuts de tres, parlem de mercat. L'Atlètic de Madrid ha fet oficial la venda de Nahuel Molina a la Roma.
1: El lateral argentí posa rumb a la capital italiana per una quantitat propera als 17 milions d'euros entre fixes i variables. D'aquesta manera, Molina, de 28 anys, tanca una etapa de 4 temporades al conjunt matalassí per començar un nou periple al futbol italià, on ja va jugar dues temporades, en aquest cas a les files de l'Udinese.
0: No ha estat, però, l'única sortida del dia al futbol espanyol.
1: Sí, és que el Chelsea ha anunciat l'arribada del lateral català Pep Xavarría, procedent del Rayo Vallecano. Les xifres del traspàs ronden els 19 milions d'euros fixos, més 3 en variables, convertint Xavarría en la venda més cara de la història del Rayo. El traspàs, a més, deixarà diners a dos clubs catalans. L'Olot rebrà 250.000 euros i el Figuera 500.000 pels drets de formació del futbolista. Encara a Anglaterra, el Manchester City ha anunciat la incorporació de Jerónimo Rulli. El porter argentí de 34 anys arriba a canvi de 2 milions d'euros procedent de l'Olympique de Marsella i assumirà el rol de suplent de Donnarumma. I qui també té nou equip és Alexis Sánchez, del Montreal de l'MLS. Ha anunciat en les últimes hores el fitxatge del davanter xilè per les pròximes dues temporades. D'aquesta manera, Alexis posa fi a la seva carrera al futbol europeu després de 18 temporades, on ha passat per equips com Barça, Arsenal, Manchester United o Inter de Milà, entre d'altres. Alexis arriba al continent nord-americà després de finalitzar el seu contracte amb el Sevilla, on ha jugat aquesta última temporada.
0: I atenció, perquè Memphis Depay acusa el Corinthians d'incomplir un acord per renovar el seu contracte.
1: El davanter neerlandès ha respost amb duresa al comunicat on Corinthians confirmava la fi del vincle entre club i jugador. A través d'un missatge publicat al seu compte d'X, Memphis s'ha mostrat molt decebut en conèixer que l'entitat paulista havia decidit no respectar el que, segons ell, ja era un acord en vigor per ampliar el seu contracte dues temporades més. Corinthians, per la seva banda, assegura que la decisió de no renovar-lo respon únicament a raons econòmiques i s'espera que en els pròxims dies el president del club brasiler doni més explicacions en una roda de premsa. I a casa nostra, el Lleida ha fet oficial el fitxatge de Xavi Merino. L'extrem ja va militar 4 temporades al conjunt lleidatà i ara torna per ajudar l'equip en aquesta nova etapa a quarta catalana.
0: Per cert, que Leo Messi acaba de publicar una carta de comiat dedicada al seu pare, que, com sabeu, va morir la setmana passada. La trobareu al seu compte d'Instagram, entre altres coses. Diu: "Tanto me pedías que juegue el último mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Cada vez que terminaba un partido, esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad". Repassem ara altres titulars de futbol.
2: Comencem repassant l'agenda dels amistosos més destacats d'aquesta tarda vespre. Per exemple, un València-Tarol, Newcastle-Everton, també hi ha un Arsenal-Como, un Manchester United-Leeds, Nottingham Forest-Bayer-Leverkusen o un Málaga-Fulham. També aquest vespre, tres partits classificatoris de la Conference League. I a la Champions, ahir es van disputar fins a 10 tornades de la tercera eliminatòria de classificació per la fase Lliga, on destaca sobretot l'eliminació de l'Olympiacos de Mendy Líbar a mans del Nijmegen neerlandès, que el va derrotar per 2-1 a la pròrroga. I avui arrenca la Lliga de Futbol de l'Aràbia Saudita amb cares noves com el portuguès Francisco Trincao, al costat d'estrelles com Cristiano Ronaldo, Karim Benzema o Neymar Júnior. Tot plegat avui que el Leganés ha presentat Lucas Zidane després d'haver participat al Mundial amb la selecció d'Algèria.
0: Deixem el futbol, marxem, Nil, ara cap a Birmingham. Ja el Bestué disputarà avui les semifinals dels 200 metres a l'europeu.
1: Sí, la Sant Cugatenca s'ha estalviat la primera ronda de classificació en arribar al campionat amb la cinquena millor marca de la temporada i debutarà directament a semifinals. Bestué és una de les catalanes amb més opcions de sumar medalla i, a més, en cas de fer-ho, seria la primera per ella en un europeu absolut en la que és la seva quarta participació. Primer, però, haurà de superar unes semifinals que es disputaran aquest vespre quan faltin 10 minuts per 8:45.
0: A la jornada d'ahir, desfeta de Jaime Guerra a la final de salt de llargada.
1: L'atleta santboià no va tenir el seu millor dia i no va superar el primer tall de la final. Guerra va acabar en novena posició amb una marca de 7,73, molt lluny dels seus millors registres. El saltador es va mostrar decebut amb la seva actuació.
3: Yo sabes que tengo una tendinitis rotuliana y competir 2 días seguidos es jodido. Así que bueno, hoy lo he notado, pero aún así yo creo que podría haber hecho mucho más de lo que he hecho. He sido como el primero de la calificación, o sea, todo el viento en contra, no sé qué. Digo, bueno, va, el segundo a ver si pillo uno al menos con viento nu y que va, ha sido peor.
1: Seus companys de selecció tampoc van aconseguir resultats gaire millors. Lester Lescai va ser desè, mentre que Eusebio Cáceres, que va ser l'únic dels tres que va passar el tall, només va poder acabar setè. La medalla d'or, per cert, va ser pel gran dominador d'aquesta disciplina. Miltiadis Tentoglu. L'altra catalana que va competir a la tarda va ser Mònica Clemente. La manresana es va quedar a les portes de la final de perxa després de saltar fins als 4,40 metres, només 10 centímetres per sota del tall. Tot plegat en una jornada en què va arribar la primera medalla espanyola dels europeus. La va aconseguir Marta García, que es va penjar la plata als 5.000 metres femenins amb una marca de 15 minuts, 39 segons i 98 centèsimes, quedant només per darrere de l'italiana Nadia Batocletti.
0: I els europeus de natació, avui nova jornada de competició amb la vista posada en la final dels 100 metres masculins, 100 metres lliures, amb Luca Hug buscant una medalla que podria ser històrica, Joan.
2: Sí, és el plat fort de la tarda, sense cap mena de dubte, el català Luca Hug, que quan faltin 8 minuts per les 7 de la tarda disputarà la final de la prova reina de la natació, aquests 100 metres estil lliure masculins. En cas d'aconseguir medalla, seria la primera vegada que ho aconsegueix un català, tampoc en té cap a Espanya. A més, Luca Hug ho podria fer amb tan sols 18 anys. Aquesta tarda, doncs, es tornarà a veure les cares amb el seu ídol, el romanès David Popovici. Ahir va competir dos cops contra ell en les eliminatòries matinals i a les semifinals de la tarda, on va quedar segon i on va rebaixant 46 centèsimes la seva plusmarca estatal, de 47.72 a 47.26. Només el va superar el propi Popovici amb una marca de 46.72.
0: I de l'agenda d'aquesta tarda, doble participació catalana.
2: Sí, protagonistes en clau catalana, i Noa Campadaval, que competirà a les semifinals de 200 metres lliure femenins, i Irene Círcoles a les de 50 esquena femenins. Totes dues s'han classificat per aquestes semifinals després de superar les seves respectives proves d'aquest matí. En el cas d'Irene Círcoles, ha acabat tercera de la seva sèrie amb un temps de 27.81, mentre que Ainhoa Campabadal ha estat quarta a la seva sèrie amb un 1.58. Les mateixes Campabadal i Círcoles també han participat del rècord d'Espanya a la prova femenina de relleus 4% estil lliure. Aquest mateix matí, l'equip espanyol ha aconseguit firmar un temps de 3.38 i rebaixar en més de 2 segons l'anterior plusmarca nacional vigent des de les Olimpiades de Rio 2016. Pel que fa a la jornada d'ahir a la tarda, destacar la final de relleu mix de 4% estils, on l'equip espanyol, format pels catalans Nil Cadavall i Irene Círcoles, va acabar sisè amb un nou rècord estatal.
0: No marxis, Joan, perquè, a més, si us agrada el bàsquet, agafeu l'agenda, perquè ja tenim el calendari ACB d'enguany de la Lliga. Avui s'han fet públiques les dates de la competició domèstica.
2: Sí, aquest matí ja s'ha donat a conèixer el calendari complet de la temporada a la Lliga, que començarà el proper 26 de setembre. El Kitsanas Manresa disputarà el partit inaugural a Bilbao, una jornada en què el Barça rebrà l'Eima Corunya al Palau, el Joventut s'estrenarà a Lugo davant el Breogán, el Fiat Girona davant Luca Murcia Fontejau i l'Ilerna Lleida començarà el Roig Arena de València. Com altres dates importants, podem destacar, per exemple, els clàssics. El primer serà al Palau el 27 de desembre en la jornada nadalenca, i el de la segona volta serà a Madrid el 28 de març. Més dates destacades: el derbi català per excel·lència, el Barça-Penya. El primer serà a l'Olímpic el 18 d'octubre i el segon al Palau el 24 de gener. Repassem també com serà l'última jornada pels catalans, una última jornada que es disputarà el 21 de maig i que ens deixarà dos derbis: el primer entre el Barça i el Fiat Girona i el segon entre el Kitsanas Manresa i la Sisa Joventut. Aquesta última data que també ens deixa un Lleida-Bilbao. Recordem a tot això que la primera competició ACB de la temporada serà la Supercopa, que es disputarà a l'Olímpic de Badalona els dies 19 i 20 de setembre. El Joventut jugarà davant el Baskonia i el Barça contra el València a les semifinals d'aquesta Supercopa ACB.
0: I abans d'acabar us hem d'explicar que Rafa Jòdar ja és a semifinals del Master 1000 de Montreal.
1: El tenista madrileny es va desfer en 2-7, 7-6 i 6-3 del francès Arthur Fils i va accedir per primera vegada a la seva carrera a les semifinals d'un Masters 1000. El partit es va disputar finalment ahir a la tarda després d'haver quedat ajornat per la pluja. Una pluja que va obligar a aturar el partit un cop més a la final, al final del primer set, tot i que no va suposar un problema per un Jòdar en estat de gràcia. El madrileny buscarà fer-se amb un lloc a la final del torneig aquesta mateixa matinada. No abans de les 12, s'enfrontarà al nord-americà Brandon Nakashima, número 31 del món. De moment, Jòdar ja és virtualment l'11è millor tenista del món i ara mateix tindria plaça per disputar les ATP Finals de Turí. I encara a Canadà, l'altre espanyol que quedava viu al torneig, Dani Mérida, va caure eliminat en 2 sets davant l'Ernen Tin, número 12 del món.
0: Tot plegat el dia que, Nil, també hem sabut com queda el quadre del Masters 1000 de Cincinnati.
1: Un quadre que ha quedat marcat per les absències d'última hora de Jannik Sinner i Carlos Alcaraz, números 1 i 2 del món, respectivament. Cincinnati serà l'escenari pel retorn de Novak Djokovic, que no competeix des de Wimbledon. El serbi ha caigut al mateix costat del quadre que Alexander Zverev, cap de sèrie del torneig, un costat on també hi serà Rafa Jòdar, que podria topar amb quarts a quarts amb l'alemany.
0: I Nil, acabem ràpidament amb un apunt d'handbol.
1: Sí, el fracking granollers va debutar amb una derrota a la pretemporada. Els d'Antonio Rama van visitar la pista del Puerto Sagunto, on van caure per 31-30 en un partit que els va servir per començar a agafar ritme competitiu.
0: Una pausa i rematem el 14-15 d'avui.
4: Des que s'enté registre, a més de 1.350 dones les van estimar a mort. Ni una més, ni una menys. 016.
5: Me quiso morir.
4: Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
6: Tiri, tiri, tiri. Aprofito que som a RAC1 per recomanar-te l'assegurança de salut de Línia Directa, amb accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Directament. Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
7: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Torna a destapar la felicitat amb el 50 que torna en la Coca-Cola Zero Pack de 10. Comprant-ne un, la meitat et torna un cupó que et dona per molt. Fins al 25 d'agost.
9: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor...
10: ¡Valorado!
9: En España. Vaya temazo, ¿eh? ¡Valorado!
10: Y otra...
11: ¡Valorado!
9: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
12: Busques un matalàs hipoal·lergènic per pells sensibles? A Conforama trobaràs matalassos de marques com Flexo Picolín que t'ofereixen un descans més saludable amb fins a un 60% de descompte. Conforama té cura de la teva salut mentre dorms.
7: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Quina gran notícia! La cerveseta d'oferta. Gaudeix del 20% de descompte en totes les cerveses que t'emportes en un cupó que dona per molt. Només el 12 i 13 d'agost.
13: RAC1 i l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès presenten Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal.
14: Pues venga, va, vinga, som-hi!
13: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, en directe des del carrer Doctor Robert de la Bisbal del Penedès, amb Esteve Giral com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
15: La Bisbal és tot un clàssic del calendari casteller. Les joves de Valls s'hi sent com a casa, i la vella de Valls i Vilafranca hi protagonitzen un dels seus duels per excel·lència. Calor i emoció garantides en una plaça històrica.
13: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal del Penedès, en directe des del carrer Doctor Robert.
16: RAC1,
13: fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: Les 3, actualitzem la informació molt pendents dels últims preparatius de cara a l'eclipsi històric d'aquest vespre. Eclipsi total de sol, que és un fet inèdit des de fa 121 anys i que avui es viurà en tota plenitud al sud i oest del país, on s'han desplaçat, o ho estan fent en aquests moments, milers de persones. Per això actualitzem quina és la situació a les carreteres ara mateix. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez.
17: Doncs en aquests moments el tram principal el tenim a l'autopista AP7, es manté amb latitud, aturades fragmentades, intermitents, entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia. Aquest és el tram que va més ple en sentit sud, en aquesta autopista AP7, i ja més avall, força més avall, és el Vendrell, on trobem un altre cop aturades intermitents, un parell de quilòmetres en aquest tram de l'autopista, també en sentit Tarragona. En sentit sud es mantenen algunes vies alternatives, aquesta autopista AP7, també amb volum de trànsit, entre elles destacar sobretot la C32, es manté el tram entre Castelldefels i les botigues de Sitges abans d'entrar als túnels del Garraf, amb trànsit lent, amb aturades en sentit sud també. Pel que fa a la resta de vies, ara sembla que hi ha una lleugera minva de trànsit, ara en general la xarxa viària, sobretot a la meitat sud del país, però sí que hem d'indicar encara dos punts en retenció a l'autovia 2 en sentit Lleida. D'una banda, el tram afectat per obres a l'altura de Jorba, que es manté amb uns 3-4 quilòmetres intermitents en aquesta direcció, i de l'altra, més endavant, en aquest cas a l'altura de Vilassana, on hi ha hagut un accident, queda un carril tallat, també en sentit Lleida, i aquí uns 3 quilòmetres de lentitud en retenció.
0: I l'altre... L'altre element per anar seguint durant les properes hores abans de l'eclipsi és la previsió del temps, perquè, Martí Oliveres, aquest vespre els núvols podrien fer la guitza durant l'eclipsi en algunes zones del país.
14: Sí, molt pendents dels núvols que puguin formar-se durant el vespre encara en alguns punts del nord del país, fruit de la desfeta de les tempestes, els xàfecs que han de descarregar cap al Pirineu i Prepirineu i que localment poden ser una mica intensos. També quedarien restes de núvols a les comarques del nord de Barcelona, Catalunya Central i, en canvi, com més a ponent i al sud, aquí un cel més clar, amb el permís, això sí, si s'acaben formant o no alguns intervals de núvols baixos com va passar ahir entre la Costa Daurada i el Delta de l'Ebre. N'estarem pendents. El que no canvia és aquest ambient molt càlid i xafogós a tot el país, amb màximes que han tornat a superar els 35 graus a molts punts de l'interior.
18: Falten poc més de 5 hores pel moment clau en què la lluna taparà completament el sol. El govern ha habilitat 23 punts en 18 pobles i ciutats del sud del país i les comarques de Ponent, tot i que ja han esgotat totes les places que hi havia. Ferran Torres treballa en la seva sortida del Barça.
0: El valencià tenia permís del club blaugrana per no tornar avui a la feina i està tancant el seu fitxatge pel PSG. La resta de campions del món amb la selecció espanyola, Pedri, Cubarsiol, Mo i Lamine, han tornat a la feina amb el Barça. Un Barça femení que s'estrena a la pretemporada contra el Montpellier avui a les 7 de la tarda a l'estadi Johan Cruyff. A l'Espanyol, el director esportiu Monchi confessa que el límit salarial és un factor que està frenant les arribades de jugadors. Monchi creu que un bon resultat pel nou curs seria millorar la desena posició que es va aconseguir la temporada passada. Als europeus d'atletisme, Gael Bestué debuta avui als 200 metres i a l'europeu de natació el nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Huck, disputarà la final dels 100 metres lliures.
18: Les 3 i 3, tanquem aquest 14-15 que hem fet amb la Glòria Vallejo al control tècnic. Continuem pendents de l'actualitat durant tota la tarda, els butlletins informatius i el programa especial del versió estiu des de l'Observatori de l'Ebre amb Pere Mas.
0: I el tu diràs amb Miquel Agut.
18: Nosaltres tornem demà a les dues. Ara us deixem amb els taloners del versió RAC1. Bona tarda.
13: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Marc Bala i Guillem Estarella.
19: És un normal, home.
20: Ho passo de conya.
21: Pues vinga, anem.
22: Molt bona tarda a tothom. Passen uns minuts a les 3. Som els d'abans del clapés. Som...
23: Els talures!
22: Oh, yeah! Guillem Estadella, molt bon dimecres 12 d'agost i molt bona turra avui amb lo del eclipsi, eh?
24: Exacte, ostres, de veritat, la gent sí. Està molt pesada amb aquest tema.
22: Ara el butlletí, al matí n'han parlat, que sí. Que ja i ara segurament el versió estiu, què faran?
24: A l'eclipsi. Sí, tot. I avui no és que no s'ha dit bé, és que al final ha sortit una mica núvol. Bueno. Pues tanta turra, pues havia de sortir núvol, clar.
22: Ui, és que no es pot mirar directament amb la vista cap al sol. Ui, no ho sabíem,
24: Bueno, diuen que et posca de sec, pues mira, de seguida a treballar a l'11.
22: Pues escolta, tota la gent que avui estigui pendent de l'eclipsi...
24: Sí.
22: Jo els recomanaria que ara desconnectin una miqueta aquest rotllo, perquè aquí ja no parlarem més de l'eclipsi.
24: Clar, tothom parlant de l'eclipsi, i qui porta donant la torre amb l'eclipsi és el Roger Escapa, que fa un programa que es diu Eclipsi.
22: Sí, però ell ja començava d'abans.
24: Clar.
22: Sí.
24: Home, amb l'Alqués també pot fer l'eclipsi, eh?
22: Des d'aquí, salutacions al Roger Escapa.
24: I a la Diana Gómez.
22: I a la Diana.
24: I a la seva criatura.
22: I a la família.
24: Que no sé si és nen o nena.
22: Sí, és un nen. És un nen, sí.
24: És que com el tapen a les fotos.
22: Bueno, és igual, però és que és igual si és nen o nena. Lo important és que estigui bé. Des d'aquí, una abraçada, perquè m'ha arribat...
24: Ai.
22: Que és oient del programa, eh?
24: Ah, sí?
22: Són oients del programa.
24: Però l'estiu de desconnectar, el Roger Escapa i la Diana Gómez.
22: Però la gent que és de ràdio...
24: Sí.
22: La gent de ràdio sempre estima la ràdio.
24: Des d'aquí, tremenda abraçada cap a tots dos.
22: I... Tots tres.
24: Bueno, tots tres. Clar, el nen, nena. No?
22: Que és un nen?
24: És un nen.
22: Però que segur. Sigui el que vulgui.
24: Bueno, que després decideixi.
22: Però és que això és... No té més rellevància.
24: Bueno, ja. Perdona, escolta. Bueno, jo faig preguntes, sí. Perquè si no ho sé, jo pregunto.
22: Però digue, una abraçada a la família.
24: Exacte, una abraçada a la família, tots i a totes.
22: Ja està, doncs aquí una abraçada a tothom. I això, que gaudiu molt de l'eclipsi i que gaudiu molt d'aquest programa d'avui.
24: Ara, que portem de tot avui, eh?
22: Què
24: portem?
22: Mira, home, ho tens aquí apuntat, mira.
24: Ah, mira, sí.
22: Mira, que tens, mira, lo de Tolkien. Algo de Tolkien vam fer.
24: Mira,
22: un gag. Les boles d'en Franco.
24: Sí, sí.
22: Cáceres, Trump, non grata.
24: Estàs llegint l'escaleta, sí. Perquè no saps... Bueno, perquè vam trucar a Cáceres perquè van declarar... A Podemos van fer una proposta de declarar persona non grata a Donald Trump. Vam fer un gag de les boles d'en Franco per commemorar el 20 de novembre la mort de Franco.
22: Exacte. I el teu aniversari.
24: Exacte. No, sí. O sigui, no vaig néixer el dia que va morir Franco.
22: Sí, no.
24: Són dies diferents.
22: No, mateix dia, anys diferents.
24: Anys diferents, exacte. Sí, sí, exacte.
22: Clar, si no seria preocupant.
24: Ja.
22: Bueno, ja està, anem tirant. Jo crec que això de l'eclipsi...
24: A mi m'ha deixat tonto, eh? M'ha eclipsat el cervell, eh?
22: Mira, saps què et diré ara?
24: Què?
22: Que aquests continguts
24: sí.
22: eclipsin la vostra migdiada.
24: Ara.
22: Així que tenim una proposta, perquè avui, dia 25 de març, és el Dia Internacional de Llegir a Tolkien.
3: Que això vol dir que no és el Dia Internacional de fer diàlegs on parlen dones. Perquè Tolkien, si una cosa tenia, és que tenia prohibit fer parlar les dones a les seves obres.
22: No estava molt avançat a fer-ho, la
3: veritat. No, ell no.
22: Mireu, Núria, Xavi, us hem preparat un butlletí informatiu amb notícies de la Terra Mitjana. Allà és on es desenvolupen totes les aventures del Senyor dels Anells. És on habiten els hòbits. Per tant, avui creiem que mereixien el seu butlletí informatiu. És un mini 14-15, tinc aquí els guions. Mira, Núria, si el vols passar amb el Xavi.
24: Està bé.
22: És un 14-15 en èlfic, però l'hem hagut de traduir al català, clar, perquè la gent ens entengués. Us animeu?
19: Sí, sí, tant.
22: Doncs sintonia.
20: 14-15 del món Tolkien, amb l'elfa travessa i el hòbit Rocamora.
21: Última hora, tallen la carretera entre la comarca i Mordor a causa del vessament d'un carro amb espases èlfiques.
23: El problema de l'habitatge a la Terra Mitjana continua en augment. Ja és impossible viure en un cau de hòbits sense compartir-lo amb quatre orcs més. El preu de mitjana per un petit cau ascendeix ja a les 4.500 monedes d'or.
25: I avui hem sabut que en Gollum, un veí de les muntanyes ennuvolades, ha denunciat el robatori d'un anell molt preuat. El sospitós és un home d'estatura baixeta molt baixa i amb uns peus molt peluts i grans.
23: I no podem oblidar els esports. Gandalf i Saruman s'enfronten per ser el millor mag de la Terra Mitjana. Es veuran les cares demà en un torneig a Hobbit Sports. Ho podreu seguir, com sempre, a RAC més 1.
25: Fins aquí les notícies de la Terra Mitjana. I ara, corret insensatos!
22: Bravo! Xavi, Núria, Xavi, sou els millors.
26: Que vagi molt bé, no?
3: Grau,
22: i ara,
3: grau.
22: A destruir l'anell, eh? Vinga, adéu-siau.
3: Adéu.
27: Els taloners del versió RAC1, el refugi climàtic de la ràdio.
22: Escolteu que, a més de celebrar els 50 anys de la mort de Franco, també avui hi ha una efemèride que no volem deixar passar per alt, perquè tal dia com avui, però de fa 41 anys, es podien llegir per primera vegada els mangas de Dragon Ball publicats al Japó.

0: putada.
1: I és que és molt fort perquè el manga d'Akira Toriyama va vendre 260 milions de còpies i va canviar bàsicament la cultura popular llançant el còmic japonès a la conquesta del món a Catalunya. De fet, va marcar una mansió després, sí o no?
2: Sí, i tant.
1: Molta gent viciada. De fet, hi ha molts catalans han fet que vulguin tenir fills per poder tornar-la a veure.
2: Cara, clar, el tema és no és que el meu fill la vol veure. No, mentira, la vols veure tu, que tens 40 anys.
1: Ricard, que tens 42 anys, calma't.
2: El teu fill, tant se li en fot, sí, que si la Bulma, que si el fullet tortuga, li és igual.
1: Li has posat Goku al gos, prou.
2: Sí, prou, ets tu. Ets tu que vol mirar-ho.
1: Ets tu.
2: Doncs bé, aquestes dues efemèrides ens han cridat l'atenció. Són molt, molt diferents, home, ho sabem. Però les hem volgut fusionar, que també ho feien això al Son Goku, de fusió. Doncs hem fusionat el món Son Goku i el de Franco. Com seria? Una cosa més o menys així.
3: Bomba!
4: Després dels èxits de Akira Toriyama, Bola de Drac i Doctor Slump, arriba un nou manga que canvia els superguerrers en superdictadors. Una història plena de grisos.
5: Oh, sóc el fullet Tortuga! Mireu, és una nova portada de la...

0: porta. I així, fer tot el que li roti. Sobrevolarà tot Espanya amb l'ajuda del seu núvol Quinton. L'Aguilucho Quinton.
1: Solo la gente que es más española que llevar un torrezno de peineta pueden subirse al lomo de l'Aguilucho Quinton.
0: Però no tot són flors i violes. El dictador, quan s'enfada, es converteix en superfatxa. I vigila amb el seu fatxa AMAMA.
1: España, una y la 51.
0: Una història que ho deixa tot lligat i molt ben lligat.
1: Tongo Juan, hijo, el futuro del país está en tus manos.
2: Hombre, es un motivo de honda satisfacción.
0: Les boles del dictador. Pròximament, els pitjors quioscos.
1: Anda, no es como la película de Regreso al Futuro, pero hay coches volando.
3: Els taloners de la migdiada i a prendre pel sac el programa.
4: Va, que d'esport també hem de parlar de política, perquè darrerament el president nord-americà Donald Trump no para d'acaparar l'atenció de mig món, ja sigui perquè s'ha doncs, encapritxat amb Groenlàndia, perquè vol dificultar el comerç internacional amb l'Iran, o per passar-se el dret internacional pel forro per aconseguir petroli veneçolà. Doncs bé, atenció, perquè Trump també és notícia a Càceres.
5: Què dius?
4: A Extremadura. Perquè el volen nomenar persona no grata a la ciutat.
5: Uf, això és horrible, eh? Jo una vegada em vaig tallar les ungles tan curtes que també vaig convertir-me en una persona no grata.
4: Què?
5: Què? Una persona no grata. Que tenia les ungles super... Me les vaig tallar, però tan... Saps allò que ja no tens blanc?
6: Que no pararem,
5: va sortir una mica de sang.
4: Però no té res a veure,
5: això. I que no grata. No grata l'esquena, no grata el
6: collon. Que l'hem pillat.
5: No?
6: Ah. Que no pararem, això.
7: Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya.
6: Bueno. La proposta impulsada per Unides Podem denuncia la deriva dels Estats Units cap a un model de relacions internacionals basat en la llei del més fort. Ara bé, jurídicament, declarar persona non grata algú a l'àmbit municipal no té efectes legals vinculants. És una declaració simbòlica i política. Aquesta proposta es debatrà al ple municipal de dijous vinent.
5: Jo no me la jugaria en Donald Trump, perquè a veure si després de Groenlàndia volen anar per Càceres.
4: Com home, és que pinta que sí,
5: és el 58è estat, és Càceres, saps?
4: Càceres, Wisconsin. Mireu, el millor que podem fer en aquests casos és preguntar directament als veïns i veïnes de Càceres què els sembla que el president Trump pugui arribar a ser nomenat persona non grata a la ciutat extremenya. Clar. Doncs bé, aquí comença un reportatge d'investigació a peu de Trump, Trump, a Ricky Trump. Ets l'únic que pot fer jocs de paraules?
6: No, que no ha de fer ningú,
5: però... No, jocs de paraules bé, però no aquesta merda.
6: Però és que entre que jo no sé dos noms... Que aquell de la grata i tu el tram-tram no sé què, Ricky Trump. A mi si ara entre aquí clapés i mos diu nois cap a casa, jo ho entendré.
8: Quina pena que siguis tan burro.
5: Bueno, tira això, va.
4: He anat a la font directa, he anat a Càceres per telèfon i he trucat a una botiga que m'ha fet molta gràcia, que és de Scrap. Saps això de... Scrap, això que
5: sí,
4: fan?
5: Sí, és allò de la música, no?
4: No.
5: Scrap, no?
6: No, això és rap.
4: Ah. Sí, bueno, és una senyora que té una botiga de Scrap. I això m'ha dit. Atenció.
9: Dígame.
4: Hola, buenos días. Llamo de la radio. Es para saber qué os pasa con Trump aquí en Cáceres. ¿Todo bien?
9: Pero esos son los de izquierda. Yo no estoy de acuerdo. Yo quiero que venga a Cáceres cuanto antes.
5: Hostia,
9: ¿me cae bien Donald Trump?
4: Hostia. ¿Qué le gusta de Donald Trump?
9: Pues mira ahora lo que ha hecho con Venezuela. Me encanta lo que ha hecho.
4: ¿Lo de Groenlandia también está al día?
9: Sí, lo de Groenlandia también. Pero, vamos, eso no sé cómo lo resolverá.
4: Bueno, cualquier cosa, mientras no se hable que salen los papeles de Epstein.
9: Bueno, ¿le podría... aquí le recibiremos con las manos abiertas.
4: Bueno, pues claro. No la molesto más. Me ha encantado saber su opinión, ¿eh?
9: Vale, muchas gracias.
4: Venga, un saludo.
9: Buen día, venga.
4: Make Cáceres great again. Goodbye.
9: Adiós.
4: Ens hem trobat la senyora de dretes de Càceres, eh?
5: Bueno, no deu ser l'única, perquè...
6: No té pinta.
5: Home, Extremadura, li canvies el nom, extrema dreta directament, eh?
4: Mireu, he seguit per... Mira, avui no sé per què m'ha donat per botigues artesanes, que fan coses amb les mans. Mira, he triat pel Google Maps. He anat a una botiga que es diu Más que coser y cantar.
5: Oh.
4: I allà fan remiendos i coses d'aquestes.
10: Buenos días, dígame.
4: Buenos días, llamo de la radio. ¿Qué os está pasando aquí en Cáceres con Trump? ¿Que será persona non grata o no?
10: Pues me parece bien. Me parece que sí, es verdad, es una persona non grata.

0: Bueno, ingrata también lo es, ¿eh?
1: Sí, también, ingrata también, las dos cosas.
0: Si ahora entrara Trump aquí a la tienda, ¿usted la atendería o también sería persona no grata?
1: No, yo la atendería. Yo, ante todo, la educación.
0: Claro que sí, un remiendo, ¿no?
1: Sí, sí, yo se lo haría perfectamente, como una persona educada que soy. Habría que verlo, hablar con él, lo mismo nos caería bien.
0: No, pero bueno, ¿a usted le parece bien que el ayuntamiento le considere persona no grata?
1: Sí, yo sí, aunque no sé si nos convendría hacerlo por las consecuencias eso.
0: ¿Qué le haría trama Cáceres? A ver, ¿no tenéis petróleo aquí, no?
1: No, no sé, pero lo mismo, estamos pobres y nos queda más pobre todavía.
0: Pero bueno, iría bien vestido, gracias a Más que Coser y Cantar.
1: Vamos, lo pondría estupendo, le quitaría el peluquín que tiene. Vale, hasta luego.
0: Hasta luego, un abrazo, gracias por ayudarme.
1: Hasta luego.
0: Hasta luego.
1: Adiós.
0: No acabava de penjar la senyora. Bé, parlant de botigues que fan anar les mans,
2: sí.
0: He trucat a Sakura Nails, a Càceres. Quedeu-vos amb aquest nom, eh?
2: És una clínica de...
0: No, no, és d'ungles.
3: Nails és ungles, de gratar.
2: Però Sakura, no?, si vas amb l'ungle malament.
0: Bé, el tema és que és d'aquests llocs que de vegades sabeu que treuen un fum com una cola que col·loca una mica.
3: Sí.
0: He de dir que aquesta senyora, que estava justament amb una clienta, crec que hi anaven una mica...
2: Com?
0: Drogades del fum de les ungles.
2: Dius? Què dius?
0: Com?
4: Hola, dígame.
0: Hola, buenas. Llamaba por lo de Trump aquí en Cáceres.
4: A mí indiferentemente. Estoy en España. Mientras que Pedro no la líe, me da igual.
0: Claro, si le hacen persona non grata a Trump, no podrá venir a hacerse las uñas el presidente de Estados Unidos aquí a su tienda, ¿eh?
4: Tendría que montar ya algo de autobronceado, porque como siempre está bronceado Trump...
3: Claro.
0: Porque aquí le podrían hacer unas uñas con la bandera americana, ¿o no?
4: Hasta la inicial de tu novia.
0: Por ejemplo, DT de Donald Trump, ¿esto se podría poner en una uña?
4: Sí, D de Donut también.
0: ¿D de Donut?
4: Sí.
0: Vaya risa que llevan aquí, ¿eh? ¿Es de esas tiendas de uñas que sale ese humillo que coloca un poco o no?
4: No,
0: es una broma mía,
4: estoy pensando en dulce, ya está.
0: Es una broma mía, estoy pensando en dulce. La gent que té ganes de dolç a mig matí...
2: És porrillo fijo, eh?
0: És la gent que va col·locada.
3: Sí.
0: Escolteu, a Sakura Nails, quedeu-vos amb aquest nom perquè pot ser que us demanin una ressenya al Google. Aquesta senyora és molt surrealista. Y de momento el que fa es donar-me tips de bellesa pel tram.
4: Que lo mandamos a Turquía. Debería irse a Turquía a poner pelo en vez de ponerse el peluquín ese falso.
0: Ah, ¿es peluquín falso?
4: Hombre.
0: Vaya fiesta que llevan aquí en Sakura Nails, ¿eh?
4: Hombre, ¿tú no has visto cómo se le sale el flequillo?
3: Pues espero tu reseña en Google.
4: Pues esperamos tu reseña.
0: Hombre, claro que
4: una
0: la
4: pongo. Puntuación, ¿eh?
0: ¿Qué queréis que ponga?
4: Que somos las mejores de Cáceres, tanto clientes como trabajadoras.
0: ¿Llevan mucho rato respirando el aire de aquí de Sakura Nails o no?
4: Eso es.
3: Oye, Siri.
4: Oye, Siri, cuelga.
3: Hasta luego.
0: Hasta luego, un abrazo, gracias, majas.
4: Adiós.
3: Mare de Déu.
0: ¿Heu entès alguna cosa?
3: Re.
2: Jo crec que l'única cosa que necessites és el tràfic del seu camell, eh?
4: No.
0: He de dir que he entrat a Google, a Sakura Nails,
2: sí?
0: A Cáceres, i he posat bona nota, eh?
2: Home.
0: Tenen un 4,9.
2: La gent allà surt drogada.
0: Home,
2: no
0: tu diràs... Escolteu, el ple de l'Ajuntament de Cáceres de dijous, jo no sé com anirà, però estic segur que els partits de dreta, dijous, acabaran dient això.
1: Me cae bien Donald Trump.
3: Saloners! La publicitat!
0: Ara!
5: RAC 1. Ganes de clàssics? Movie Gran Sarrià Club presenta Movie Clàssics, el cicle definitiu dels grans clàssics del cinema a les sales més exclusives de Barcelona. El 70è aniversari de Centauros del Desierto el 3 de setembre, El Crepúsculo de los Dioses l'1 d'octubre i el 80è aniversari de Hill del 5 de novembre. Entrades i més informació a moviecinemes.com. El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
6: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
7: Notícies.
5: Contingut exclusiu.
7: Ràdio en directe.
5: RAC més 1.
7: Podcast.
5: Perquè amb l'app de RAC 1, tot és més. Més.
0: Atenció que us canto la carta. Calamarset en salsa, en saladilla russa, musclos a la marinera, calamars a la romana, braves, raves, no confondrà, raves i braves, sevillanos, aitorets a la llotja i, sobretot, suplement 50 cèntims a la terrassa. Que sí,
5: que no, que els taloners del versió RAC 1 i aprendre pel sac la digestió.
0: Xavier Lujas em diu que ja tenim la connexió establerta amb en Guillem Estadella. Com hem explicat abans de la pausa, avui hem llegit a l'ABC que l'alcalde d'Altafulla ha gastat gairebé 18.000 euros en detectius privats per espiar veïns de la ciutat que el criticaven. De fet, avui ho ha desmentit el mateix alcalde al món a RAC1. Per això hem decidit anar al peu de la notícia amb l'helicòpter de la casa i allà hi tenim des d'Altafulla el Guillem Estadella. Guillem Estadella, molt bona tarda.
8: Bona tarda, què tal? Tarragonès, aquí estem amb alegria foto. Home, quin dia fotut avui que plovia com s'ha obert el cel i en clarianes. Bueno, aquí hi ha un sol de Déu,
0: Ja ho va dir l'Ausart al matí, que pintaria la cosa pel matí i tal, però ara ja s'arregla la cosa.
8: Ei, fora aplaudiment per la Mònica Ausart, que ha encertat la previsió del temps. Molt bé, com ha de ser, amb alegria, Demaneu un desig, que no passa sovint.
0: Perdona, l'hauríem d'aplaudir cada dia,
8: Mira que hi ha un rumor a la redacció que diu que qui atina més el temps, la previsió, és a l'Abel Caral. Imagina com estem a RAC1 perquè l'Abel Caral sigui el que atina la previsió. Vull dir que així està el tema,
0: Tots ho fan molt bé. Va, segueix, Guillem, sí. Que t'estàs fotent en un jardinet.
8: No, que jardinet, home. Mira, sóc ara mateix a Altafulla, he aparcat l'helicòpter a prop de l'estació de tren i sóc aquí com una mica cap al centre. Mira, aquí hi ha gent. Hola, què tal? Sou d'Altafulla?
9: A tope,
8: Antonio. Antonio, aquí d'Altafulla.
9: Aquí d'Altafulla, sí.
8: Ah, molt bé, que tens aquí el gourmet Altafulla.
9: Gourmet Altafulla, tenemos... Ahí, claro, tienes...
8: Activitat frenètica avui a Altafulla, eh?
9: La ràdio, sí.
8: Hi ha la ràdio aquí?
9: Sí, hombre, ahí tienes la ràdio Altafulla.
8: Què dius? Que
0: home,
8: està aquí davant...
0: Anem cap a la ràdio, Guillem?
9: Sí, ahí tienes la ràdio, pues ahí...
8: Pues vaig cap a la ràdio Altafulla.
9: A tus compañeros, seguro... Esto sí que seguro que está informado.
8: Home, anem a per la informació local, home. Clar que sí. Pues, moltes gràcies,
9: Mejor, venga, suerte.
8: Adeu.
0: Aquí, informació de primera mà, Guillem.
8: Home, informació, mare meva, si aquí a Altafulla si hi ha una ràdio, per què estem venint naltros, collons? A veure, anem a informar Joan, Ràdio Altafulla, el 107.4.
0: Vinga.
8: A veure, que ningú canvi ara mateix la freqüència, que ningú marxi a l'Altafulla Ràdio, Sobretot si no sou d'Altafulla, perquè potser no enganxeu cap ràdio.
0: Clar.
8: A veure, ara mateix,
0: Però com és? És un local? És uns baixos? És un pis?
8: Hola, què tal? Podem parlar amb vosaltres? Espera, que estan aquí... ara mateix a la redacció d'Altafulla, activitat frenètica. Només dues persones, Espera, com s'obre això? Ui. Hola. Mira, està sortint un periodista d'aquí. Hola, què tal? Altafulla Ràdio.
10: Home, i tant, Altafulla Ràdio.
8: Ah, molt bé, tu...
10: La ràdio del Baix Gaià.
8: Oh, hòstia, molt bé, m'agrada molt.
0: Home, tens veu de ràdio,
8: El lema.
10: Sí, home, i tant.
8: Tu tens veu de... Tu, quin programa fas tu?
10: El que faci falta.
8: Molt bé, es nota.
10: Aquí, homes orquestra.
8: On et col·loquin, no?
10: On toqui.
8: Un dia fas la missa com fas esports?
10: On faci falta.
8: Molt bé, escolta, que hem vingut als taloners de RAC1 perquè estem una mica impressionats amb el joc d'espies que teniu aquí a Altafulla,
10: Joc d'espies.
8: Bueno, això de les càmeres, que diu l'alcalde que són càmeres, l'altre diu que l'estan espiant. Què està passant? Informació a primera mà.
10: Que ho aclareixin els polítics, això, perquè se les tenen ells, com ara tu bé deies,
8: O sigui, sistema polític.
10: Sistema polític.
8: O sigui, s'està tirant una mica els draps aquí a lo loco.
10: És el que té la política, no? Qui entra en el joc de la política ja sap el que va.
0: Pot ser que el noi amb el que estiguis parlant es digui Eduard Virgili?
8: Ah, et dius Eduard Virgili?
10: Sí, saluda amb el Marc.
8: Et sent ara mateix el Marc Balà?
0: Sí, home, vam estudiar junts, periodisme.
8: Vam estudiar junts?
0: Sí.
8: Home, cookies, que bé!
0: Què passa, Eduard?
8: A mi ja me la pela, allò de les càmeres. Mira, te'l passo, reencuentro aquí en directe, te'l passo.
0: Eduard!
10: Què tal, senyor
0: home,
10: Bala?
0: Que t'he reconegut la veu molt ràpid.
10: Sí o què? Doncs mira que avui estic més refredat,
0: Sí?
10: Després del cap de setmana, si estic amb els frenadors, mira que ara la companya sí que entra en directe i ens estira les orelles.
0: Bé, així m'agrada. Bueno, estic molt content de saludar-te, Eduard.
10: Igualment, una abraçada.
0: Vinga, una abraçada, guapo.
10: Adéu-siau.
0: Adéu.
8: Espera, que m'estan passant els auriculars.
0: Espera, m'espero.
8: Molt bé, escolta, doncs un dubte, tu on he d'anar per treure informació?
10: Tu tira cap aquí, ara entres al poble pel carrer de l'hostal i al final acabaràs plantant-te davant de l'Ajuntament. I per allà a veure si...
8: El teu nom com és?
11: No faci servir el meu nom, eh? Em vindran a demanar explicacions.
8: Merda, vale. Vale, tu, vas cap allà, eh?
0: Però tu digues que ets periodista d'Altafulla Ràdio.
8: No tens una goma, una escuma per deixar-me a Altafulla Ràdio per si entrem en problemes o què?
11: Jo crec que si entres en problemes i vas amb la de RAC1, millor. Sabràs sortir més bé.
8: Pues gràcies, eh? Adeu, visca Altafulla Ràdio, el 107.4. Adeu, cookies. Molt bé.
0: Adeu, pues adeu, Eduard.
8: Molt bé. Pues mira, fent aquí periodisme local, literal. Hola, senyor. Què tal, tot bé?
12: Sou estaloners.
8: Exacte, sou estaloners.
12: Hòstia, us escolto cada tarda.
8: Ah, però aquí...
12: Quan vaig a fer la siesta, sí.
8: Quan vas a fer la siesta? Sí.
12: Bueno, a ratos, no?
8: Jo que vas despertant, no?
12: Però tu qui ets, el Bala?
8: Jo sóc l'Estadella.
12: L'Estadella i el Bala, sí, home, us escolto cada tarda.
8: Ah, molt bé.
0: Que bé,
8: sí, per això hem vingut a fer una mica de cachondeo.
12: Pues molt bé, mira, cada tarda vaig a fer la siesta i sempre estic al RAC 8, després al collons.
8: El Clapés.
12: El Clapés, després, sí, home, després el Clapés a mitja part i a mitja.
8: Hòstia, però perdona, tu et fots una migdiada olímpica, eh? No. Perquè si arrenques amb nosaltres i aixeques a mig Clapés...
12: No, a mig no. Clapés quan comença, llavors ja m'aixeco. A dos quarts de cinc. A veure què diu. Però no, amb altres us escolto cada tarda. De...
8: Ah, molt bé. Escolta, has de convèncer el Fonxo perquè ens escolti també. Digue-li coses bones del programa.
12: Ah, no, a mi m'agrada molt, però sou molt cachondos, de veritat. No? Jo m'ho passo bé. Doncs el Bala, sí, l'Estadella. I la nena, què?
8: La Segarra, l'Alba Segarra.
12: De collons, ja està.
8: Sí, ja està, els tres.
12: El que passa, com que estic mig adormit, tampoc me n'entero gaire.
0: Però és estrany que ara no està dormint.
8: És estrany que avui t'hem enganxat aquí al bar, eh?
12: Pues mira, sí. Jo quan has vingut dic, ei, això ja m'ho he pensat, eh?
8: Ja has pensat, aquest boig és...
12: Unidor no sé d'aquest programa, vull dir, escolta, jo us escolto a ratos, perquè a vegades agafo la bacanyeta, m'adormo un rato, m'entens el que podia...
8: Que tu vas connectant, no?
12: Sí. A mi em van parir fa... Bueno, farà... Bueno, és igual, deixem-ho estar, 69 anys, el Martí Ardeny, aquí dalt.
8: Val?
12: Sí, a casa.
8: Et van parir a casa?
12: A casa. La meva mare em va parir a casa.
8: La teva dona?
12: No, la meva dona, no la meva mare.
8: Ah, però has dit la teva dona, eh?
12: La teva dona. No, la meva mare.
0: Aquest lapsus és molt perillós, eh?
8: Aquest lapsus és molt perillós, eh?
12: No, la meva mare, coi, pobra dona. Es veu que xup, vaig sortir-hi com un animal. A les 4 de la tarda em van dir, no, de veritat.
8: Hòstia, molt bé. Vas fer un xup i que van fora.
12: Suposo, jo no sé, no em vaig entrar de res.
8: Hola, què tal? Tu també d'aquí d'Altafulla o què?
13: De Tarragona.
8: Ah, de Tarragona.
13: Estava jo aquí d'Escola de Música.
8: Ah, molt bé, què tal?
0: Home, és
13: bé? Músic? Sí, general.
0: Què toca?
8: Què toques tu? Què toques?
13: Toco el violí.
8: Toques el violí? Ens pots tocar el violí ara o què?
13: Hòstia, què vols que toqui?
8: Vinga, toca'ns algú. Mira, nois, Fonxo, ens tocarà una cançó al violí. Mira.
12: Ja està, sí senyor. Que toqui, toca.
8: Molt bé, com et dius?
13: T'agrada de Masivells, t'agrada de Masivells.
8: Ah, molt bé, escolta, doncs...
0: Hem vingut buscant espies...
8: I que digues?
12: Una melodia.
13: Ell l'acabarà.
8: Ah, tu l'acabaràs?
12: Ah, jo? Sí. Bueno, tu mismo.
8: Vale, doncs un moment, jo crec que amb això hem de tancar la connexió d'avui des d'Altafulla.
0: Moment històric,
8: perquè un senyor ens l'hem trobat que tocarà el violí amb un oient que ens...
13: No, un xaval.
8: Un xaval, bueno, vale, perdó.
0: Quants anys tens?
13: Més barba que jo.
8: Quants tens?
13: Tu tens la barba blanca, eh?
8: A veure, no, cabron, vull dir, jo tinc 28, tu quants tens?
13: 38, però no tinc canes, tio.
8: Cabron.
0: És un senyor de 38.
12: Jo acabaré la cançó.
8: Vale, perfecte, som-ho com vulguis. Vinga, va, som-hi en directe.

0: Coca-Cola d'aquí.
1: Que no, o sigui, no, no, fatal.
0: Acaba dient que no.
1: Que no toco bé, tio.
0: No, però si ho vols fer molt bé, no, home, no. Vine aquí, vine aquí. Samuel, acabem amb alguna cosa així. Saps tocar alguna cosa més moderna o què?
1: Sí, home, quina vols que toqui, tio?
0: Quina podries tocar? Una, jo què sé.
1: A veure.

0: Nova Fulla.
1: Home, boníssima! Què?
2: Dic una cosa.
1: Digues.
2: Això és improvisat o no?
1: Home, sí.
2: Pues, ole, mira.
1: Que... Tu penses que jo he contractat el Samuel per això? Però si no l'hem trobat ara.
2: No, per això, estadella dels collons.
1: Sempre em passen coses.
2: Ho estic passant de conya, tu, de veritat, eh?
3: Està, ojo, eh? És espectador del programa en primera fila, eh?
1: Està flipant, no? Que aquestes coses ens passen.
2: Nen, que toques molt bé violí, collons, que allò que passa... Toca per on, no ho sabia, però...
4: Una cosa moderna, li toco i no se la sap.
1: Que m'ha costat l'arrencar, perdó. No, mira, podem fer una cosa per acabar la connexió? Mira.
4: Un tio cool, tio.
1: Bueno, exacte. Mira, fer una cosa, Samuel. Tocaràs una cançó, una melodia...
4: I la banda de violí, toco.
1: Que toca la del violí, la melodia que vulguis, i tu acomiadaràs la connexió del programa i donaràs pas a publicitat.
2: Bueno.
1: Vale, una mica cantant i diràs, taloners, a publicitat,
3: sí, canti,
1: i
3: canti.
1: Ja està.
3: Sí,
2: taloners, a publicitat.
1: Exacte, canta una mica amb la melodia que et posi.
3: Però que digui això, Guillem Estadella, Marc Bala...
1: Aprofitem-hi, ja que ets un oient així guai, així et sentiràs més sovint, heus de dir, taloners, a publicitat, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
2: Taloners, a cagar la via.
1: Exacte.
5: Amb el Marc Bala.
1: Ara, doncs vinga, va. A veure, atenció, s'està col·locant... Home, això és impressionant, eh?
3: Això és història.
1: Us puc gravar? Mira, gravaré el vídeo, mira. Mira, atenció, estem gravant aquest moment, eh? A veure.
2: El capellà.
3: Això ho penjaràs a les xarxes, Guillem?
1: Ho penjarem a les xarxes. Tenim un senyor que està gravant.
4: Ja ho sabem, no?
1: Vale, perfecte. Atenció, ara mateix en directe, des d'Altafulla, els taloners, concert improvisat. Tu, el teu nom era?
2: Carles.
1: Carles, acomiadaràs el programa. Els taloners, a publicitat,
2: amb...
1: Amb Marval. I tu tocaràs música. Doncs vinga, va. 3, 2, 1, som-hi!
4: Després passo el bitumen,
1: Sí, el Conte Godó.
4: Ok, som-hi,
3: va. Endavant.
4: Paga Ramontín.
3: Endavant, que hem d'anar a publicitat, va.
2: Bela, chau, bela, chau, bela, chau, chau, chau. I amb aquesta melodia, els taloners, es despedim de tots vostès fins passat demà.
1: Ole!
2: Ole!
1: No,
2: a Marc Bala, a l'Estadella, aquella nena tan maca.
1: L'Alba Segarra.
2: La Mercè Segarra.
1: I des d'Altafulla, som-hi!
2: Visca Altafulla.
1: I visca els taloners.
2: Molt bé, visca els taloners.
1: Ole!
2: I visca el... Cony,
1: el Samuel.
2: L'artista.
3: Però no ha, dit, no ha dit a publicitat.
1: Va, digues a publicitat.
2: A publicitat.
3: Ara sí.
1: Adéu, adéu.
3: Adéu, fins ara.
1: Adéu.
2: Taloners, a publicitat, me cago un Déu.
1: Vale,
6: gràcies. RAC 1. Aquest diumenge la Lliga de Primera i Segona comencen a RAC1. A les 7, des de l'RCD Stadium, Espanyol Llevant. Els blanquiblaus volen tenir un bon inici a casa davant la seva afició.
3: Adel Expósito li cau mort en Pol al xoc. Gol!
6: Viviu el partit en directe amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Solsona. També a les 7 a Montilivi, Girona-Leganés. El debut del Girona Segona amb Miquel Agut i els comentaris de Marc Brugué.
3: De fons a la dreta, a la centre de l'àrea. Gol!
6: Molt pendents de la resta de la jornada primera i segona. Aquest diumenge torna la Lliga a RAC1. Espanyol Llevant de primera i Girona Leganés de segona. L'Espanyol i el Girona Juga RAC1 són una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
7: RAC1. Tots som un milió. Així sona l'estiu a RAC1. Tots som u.
1: A veure, atenció a tota la taula, que us porto el menú d'avui. Tenim riures de primer, de segon tenim els millors moments de la temporada passada i per últim, de postres, tenim la millor selecció musical, a bon preu.
3: Això sí, l'aire condicionat el poses tu.
6: Estàs escoltant els taloners del versió RAC1 en rigorós refregir.
8: Ens hem cobert de glòria.
3: A l'Alba Segarra no se li escapa ni un detall durant la setmana, sempre va anotant... O sigui, està entrant públic, ara. Sí, sí, que ha vingut a veure el Clapés directament.
1: És públic, que no arribava i està aquí. Hola, què tal, Pere? Vaig amb ells.
3: Hola, què tal? Què
1: ha passat? D'on veniu?
9: De feina. I...
1: De què treballeu?
9: Jo ho organitzo events d'empresa.
1: Hòstia, molt bé.
10: Mira, l'Enric també.
1: Mira. Avui tenim de tot, eh? I quin esdeveniment teniu avui?
9: Avui, mira, tenia una venda de 350 persones.
1: Ah, molt bé. I de què? Quin client era?
9: No, això no es pot dir.
1: Vol dir que toca pela.
9: Toca pela, toca.
1: Perfecte, i has dit, bueno, doncs quan toco pela vinc més tard, no?
9: Exacte, llavors ja m'agafo, ja ha sortit bé i m'he agafat la tarda lliure.
1: Vale. Cuqui, molt bé. Ah, has vingut a veure el Clapés, entenc.
9: Exacte.
1: Molt bé, doncs avui el Marc Serra. Ara, ja que vens tard, te l'has menjat.
3: Que me l'has muerte! Vinga, que hem de repassar aquestes pífies.
0: Vinga, va, som-hi.
3: També diré que aquesta setmana molt poques, eh?
0: Pues mira, no tan poques, perquè comencem per tu, Marc Bala.
3: Per què dius? Si
0: jo no, vaig donar una dada l'altre dia, tu vas voler anar de sobrat i dir, vaig a fer el càlcul.
3: Ah, sí, és veritat.
0: I ves que haurem de tornar... Aquest públic parla molt, o sóc jo?
3: Sí, sí, sí. Però
0: i jo em desconcentro,
3: no
0: nens. Jo tinc com una espècie de diagnosticat. Marc Bala, igual que jo, que em desconcentro, va calcular fatal aquesta operació tan senzilla que se li demanava. Ejacular 21 vegades al mes és bo per la salut masculina.
5: Això és una delícia, home.
0: Vale.
3: Això quantes vegades és al dia? Vaig a fer la 31 dividit de 21.
10: Pues com ho has dit, això és què?
3: 31 dividit de 21.
10: Sí, seguro.
3: Sí, això és 1,47 al dia, eh?
1: Ha passat una cosa, perquè el Bal estava molt content amb la divisió aquesta que ha fet de les 21 palles en un mes, i has fet 31 entre 21, que dona 1,47. Clar, jo he pensat, no pot ser que doni més d'un si són 21.
5: Això és normal, home.
0: Exacte. I això... cau la cara de vergonya.
3: També t'he de dir que ja... A mi em quadrava un 1,47 al dia. Ja,
0: clar.
11: Nosaltres sempre diem que nosaltres donem pollos i pollassos.
1: S'ha de dir 21 entre 31, que dona 0,67, que aquell ara, és un número... Ara. Una miqueta des d'aquí, si algú a casa patim perquè em fem malament la divisió,
0: ara mateix, ja,
1: amb la calculadora...
0: Amb callos a les mans, ja.
3: No.
1: No,
0: el Bala va veure que se li donava malament el tema de sumar.
3: Tampoc us pengeu la medalla, perquè això ho va detectar l'Alba Castellví, que és l'estudiant en pràctiques, eh?
0: Ell va dir, saps què? Les matemàtiques no són lo meu. Ves que no sigui cantar lo meu. I es va llançar l'aventura de cantar. Ni més ni menys que un clàssic.
5: Sí, Bala.
0: Oh, que maco. Què és este animal?
12: No puc més.
1: Però en quin moment.
0: I justament l'Estadella, que és l'últim àudio, recordem que és Estadella corrent amb un senyor de Pamplona a través del telèfon.
1: Sí, bé, escolta, s'ha de fer esport.
0: Sabeu que l'Estadella juga una cosa que és els jocs de paraules constantment, que és una cosa que li agraïm amb tota l'ànima cada dia.
1: Quan no hi sigui, ho trobareu a faltar, això.
0: No, és que aquesta setmana, que la sigui l'aconsegui, que es diu en castellà, aquesta setmana l'Estadella ha fet el que per mi és, per fi, el millor acudit. Diversos veïns han explicat a tot Badalona que estan cansats dels problemes de convivència que, segons diuen, estan relacionats amb els pisos turístics que hi ha actualment al barri.
1: Home, et dic una cosa, està clar que si no vols turistes has d'anar a un restaurant japonès.
13: Un moment, ara estic una mica cagat.
3: Per què?
0: Uau.
1: Sí, perquè ja no hi ha nigiri.
14: Ai.
0: Pues saps què m'ha sorprès? Saps què Cuca pensava, boà, vaja merda que porte ara?
15: Una puta merda.
0: I saps què? I saps què m'ha agradat? I de miracle en miracle, perquè sé d'una cosa em queixo jo, és que aquí només m'equivoco jo dient noms. I per fi, Guillem Estadella s'ha equivocat dient un nom. Perquè en comptes de referir-se al cantant del Cantó del Loco com Dani Martín,
1: sí.
0: Escolteu com li va dir.
1: Pateixo per una persona que és Dani Martínez. Dani Martínez.
16: ¿Quién es usted?
1: Va a hacer una canción. Dani Martínez, al canto loco.
17: O sea, era una cosa absurda.
0: Dani Martínez, que sembla un company de l'institut.
1: No, perquè Dani Martínez és el còmic, saps? Que ja em vaig confondre amb ell.
0: Bueno, però t'has confós, aleluia.
1: No, sí, no passa res, no passa res. Bueno, escolta.
0: I ara era hora, jo ja estava preocupada. Pensava, no pot ser que ho faci també.
1: Bueno, cosites.
0: Però no passa res, Estadella, perquè aquí al pòdium de les cagades en noms se l'emporta servidora.
1: Ah,
0: el deia Guillermina Nota.
1: Com?
0: Guillermina Nota.
3: Això és gilipolles.
1: Què has dit?
0: Que ja ho deia Guillermina Mota.
3: Ah, ara sí.
0: Mira, després de que el servei es va interrompre per l'accident de Gèlida...
9: Com?
0: De Gèlida. De Gèlida. Let
1: it go, let it go. Et dic una cosa, crec que Quica Nazaret hauria de venir als Tolners.
0: Quica Nazaret.
3: Com?
0: Quica Nazaret. no és andalús, eh? O sigui, és...
12: Jo hablo com un...
0: Quica Nazaret. Quica Nazaret.
12: És que jo us he de dir que la segona notícia era de Bomber Lyre o algo així. Bomber Lyre o algo així.
14: Escolta, nena, tu ets tonta o què?
1: Bomber Lyre, no, Bomber Lyre.
12: Bomber Lyre, Bomber Lyre.
15: Bomba!
12: Ve molt de...
1: Ai, Déu meu, allò de Bomber Lyre per mi és el millor. Quan hi hagi un incendi, trucarem a Bomber Lyre.
12: Vam estudiar ciències polítiques, eh? Des d'aquí demano perdó que ho va invertir en mi, que van ser els meus pares.
3: Et va quedar poc per dir Oppenheimer, ja, directament. Sí. Eh?
12: És que la llengua i el cervell van a velocitats diferents. La meva llengua va a la seva, tio, no la puc controlar. Clar. Són com els rissos, saps?
1: Lo d'Oppenheimer és quan tens un veí que t'obre la porta i es diu Jaime, no?
16: La brometa bastant fluixeta.
3: Gràcies. L'estan aplaudint, l'estan
1: aplaudint. Un senyor del públic que ha arrencat l'aplaudiment, eh?
12: És això, és una loteria, és com els fills, no els tries, no? Els acudits de l'Estadella tampoc. Mira, aquesta setmana vam començar a anar a fer una truita.
1: Sí.
12: Perquè era el Dia Mundial de la Truita Patates.
1: Sí.
12: I es va fer una truita i es va tirar
3: ben una... bona que era.
12: Sí, sí. I també es va tirar una mica la canya.
1: Ah, sí? No, no, boníssim. Mira, atenció, moment crític. Ara mateix en Rafa està agafant la paella i el plat on li fotrà la volta. Atenció.
18: Hòstia, que jo amb aquesta bellesa... És que jo no sé si li donaré la volta amb aquests ulls.
19: Com?
1: Ho diu per l'Alba Castellví, eh?
19: Molt bé, m'està tirant la canya.
15: Socorro, socorro!
18: Veus aquells plats?
1: Sí.
18: Agafa el que més t'agradi.
1: Ah, doncs mira, l'Alba, agafa tu, sí, perquè jo estic aquí amb el micròfon. L'Alba ara mateix s'està fent un autoselfie, està agafant el plat que més li agradi.
18: Has anat al meu color, eh?
20: Igual que els teus ulls, eh?
1: Basta! Basta! He dit xop, basta!
18: Quan et dones sol, oi que se't posen verds?
19: No m'ho puc creure!
1: Però ara de cop i volta...
3: Un moment.
12: A veure, que és el dia de la truita, eh? No el dia del tirar canyes. Bueno, mira, va anar així. Nois, sí. La setmana que ve, més i millor.
15: Ara, guapa!
3: A tot això, l'Enric Cambray encara està a la taula.
1: Estàs
3: al·lucinant, eh?
1: Home, i tant. Què tal? Si féssim un espectacle dels Teloners, el voldries dirigir?
21: Sí.
1: Sí?
3: Va,
1: sí.
3: T'agradaria?
21: No sé si s'aixecaria el taló.
12: Ah! Oh! Ja no l'he pillat!
3: Perquè som els Teloners.
12: Ah, jo pensava que saps?
1: Què?
3: Com? Què has pensat?
22: Que perquè no sé, alguna cosa...
1: Una potent. Polla.
21: Deixa però, Alba, pensar. Mira, marxa de l'estudi i vés a dormir.
12: Sí. Fa una cara, Alba,
1: avui. Però que tot el dia... Porta una setmana que només pensa en tites.
22: Sí.
12: No, una setmana no, eh?
22: Tota la vida,
12: carinyo. Una setmana... A mi no em treguis mèrit, eh? Una setmana no.
1: Tot el dia amb la tita a la boca.
12: Tu no havies nascut que ja hi pensava.
22: Que nosaltres donem pollos i pollazos.
12: Ara. Vinga, seguim.
22: Saps com se segueix, això?
1: Mira, ja... Bé, què tens a la boca?
12: Aigua, aigua. M'estic hidratant.
22: És que jo... Hi ha un moment que jo m'aixecaria i diria, mira, ja...
12: Quan tu ho sentis, ho pots fer. Això és un espai segur.
23: Estàs escoltant els Teloners del versió RAC1 en rigorós refregir.
24: Alerta boomer! Alerta boomer! Alerta boomer! Alerta boomer!
3: Toni Clapés, bona tarda!
22: Què tal?
3: Bona tarda!
12: Mira,
3: avui en aquest darrer tram del programa també ens acompanya l'Alba Castellví, l'estudiant en pràctiques. Alba, bona tarda!
19: Bona tarda!
3: Avui a la reunió, Toni, ens ha dit l'Alba, escolta, quan arribi el Toni, jo hi vull ser, que tinc un missatge per tot l'equip. I dic, doncs, tu mateixa.
19: Exactament, i a més em feia molta il·lusió estrenar-me a la planta 3, que encara no ho havia fet.
12: És veritat?
1: Ah, bueno, sí que... A veure, no tenim treballant a la 15, vull dir, diguéssim els estudis. Que sí, la gent no pensi que maltractem el becari.
12: Però prova micro, anem, prova micro.
1: Ah, no, clar.
19: El que feu darrere de micros amb els becaris ja ho explicaré algun dia, perquè...
12: M'agrada.
19: Aquí diem les coses molt a la valenta.
1: Sortim del jardinet.
22: Però què feu?
1: No sé, us estem inventant per fer xou. Ah. Aquesta joventut que només busca el clic.
12: Bueno, parla el de 89 anys.
1: Bueno, jo aquest any faré 30.
12: Encara tens el cordó umbilical curant-se, calla.
19: Jo he vingut avui, com deia, a estrenar-me en aquest estudi i, a més, a portar representació d'un col·lectiu que falta molt en aquesta taula. Mm. I podríeu pensar, és el col·lectiu de les dones.
12: Clar.
19: Perquè fan falta. Mm. Fan falta, brillen per la seva ausència. Absència, però... No és així, sinó que vinc a representar els joves.
12: Vale, també va bé.
1: Està molt bé que vingui a representar els joves en un programa que suposadament és pels joves, eh?
22: No, això diu molt de nosaltres.
1: Sí, diu... Va.
2: Que no estem
22: ja us està fent el llit, però...
1: Sí, sí, sí. Bueno, sí, com ahir...
22: Us està fent un edredoning com una casa, vamos.
1: Com ahir l'Héctor Marc amb
22: sí,
1: el Edredoni.
22: Sí, també. No, no, aquestes noves generacions...
12: Pujan... Venen pisando sí, fuerte. Sí.
22: Dones la mà i t'agafen el braç.
2: Més que pisando, punxando.
19: Llavors, a mi em preocupa molt perquè aquest programa realment ja comença a sonar una mica, em sap greu, Toni, com el versió. Sembla un programa de gent gran. De fet, dieu paraules de tant gent gran que quan parleu jo no us entenc. No m'acabo d'involucrar, no sé què fer. I ara ho comentàveu, que el Guillem a mi em va dir que aquest programa era un programa de gent jove. Mm-hmm. Jo no ho estic veient.
12: Vale.
1: On vols anar a parar?
19: Doncs vull anar a parar que avui jo us proposo fer un concurs per aprendre el vocabulari de la gent Z. Li dieu al Toni que és un boomer, doncs per mi els boomers també sou vosaltres perquè
22: ara, aquí, mira,
19: parleu com
22: ara,
19: d'ells.
22: Ara m'estàs agradant.
19: És que jo em vull solidaritzar amb tu, ara, Toni.
22: Gràcies, mira, t'ho agraeixo. Gràcies per aquí. Que es noti que sóc més jove d'esperit jo que ells.
1: Com està fent la rosca per ara, saps?
22: No, si és que en el fons sóc més... mentalment sóc més jove que vosaltres.
12: Sí, totalment, totalment.
19: Em solidaritzo amb tu, Toni, i també em solidaritzo amb les famílies que ens estan escoltant des de casa, perquè així, per fi, els pares, les mares, podran parlar amb els seus fills.
22: Ah, molt
19: perquè
22: bé.
19: Perquè hi ha problemes de comunicació.
22: Molt bé, molt bé.
19: Llavors, Toni, et proposo unes paraules d'argot Z i et dono unes opcions.
22: Val.
19: I m'hauràs de dir quina és la correcta, sí?
22: Val, perfecte.
19: Doncs comencem.
22: Ui, ara s'està posant seriosa la cosa, eh? Mm. A veure.
1: Mira, molt d'anar de jove, però és allò que... Eh? Que molt d'anar de jove a l'Alba, però això de fer un concurs a la ràdio mai s'havia fet, saps?
19: És molt innovador.
1: Clar.
22: I aquesta música ja fa anys que la tira la versió.
2: Sí, però aquesta música no l'ha triat ella, eh?
19: No.
2: L'has triat tu?
19: No.
1: Qui l'ha triat?
19: Tota la raó,
2: l'ha triat el muntador musical que porta amb nosaltres també...
12: Va néixer aquí.
2: Va néixer. En aquest cas, el pobre Lujas, no, sí. Clar...
1: Sí,
2: no li diguis coses amb ella que no són.
1: Ah, ara me la penses.
2: Home, clar...
19: Gràcies, Toni.
2: Clar, si ella s'hagués dedicat a buscar la música, potser l'hagués buscat d'una altra manera. Bé, endavant amb la pregunta.
1: Vinga, va, som-hi, a veure.
19: Anem amb la primera paraula, que és goat. Et dono les opcions.
22: Goat. Et sona o no?
2: No.
19: A.
2: Let's go, sí. Goat, no.
12: Acaba de morir un anglès.
22: Que, per cert, hem fet el guió i la Lucas ha dit, sisplau, marqueu-me les respostes.
2: Clar,
22: perquè
2: tampoc
22: la sabia.
2: No.
22: Endavant. Go.
19: A. Opció A. El més cabra del món.
22: Però com has dit, go?
19: Goat.
22: S'escriu goat.
2: Goat.
22: Goat.
2: Ah, goat.
22: Goat.
2: Goat.
19: Opció
2: goat.
19: Número B. La 2. El millor del món. Opció 3, el més lleig del món.
2: A la dues.
19: I és correcte!
12: Oh! Moderno!
1: A veure si serà el Goat.
22: Ets el Goat, eh?
19: És que el Toni es va estar
12: Goat. Celebra com un boomer. Ja. Però espero que n'estigui gravant.
1: Això ho estic gravant perquè és... D'aquí surt un sticker, eh?
22: Sí. Mita.
12: Està tenint algun tipus d'ictus, no ho sabem.
22: Digueu que no estic a la... No estic a la... Però ha sigut casualitat o sonava d'algo?
2: Perquè tinc estudi, xaval.
19: Acabes de dir no estic a la paix?
2: No estic a la paix.
19: Ai, això és tan boomer.
2: Bueno, és que sóc boomer.
12: Què és no estic a la paix?
22: Jo no ho havia sentit.
2: És que sóc boomer.
19: A la moda.
2: Sí.
19: Doncs mira, us explico una miqueta també.
22: Si ara fes una expressió de... Si ara... O sigui, faig les expressions que em pertoquen.
1: Xachipistachi.
22: És que ho has dit d'una manera que... Ah, això està molt bé.
19: No, Toni, que avui m'he solidaritzat amb tu, no t'enfadis.
22: Però vull dir que, clar, ja és el que sóc.
2: Sí, sí,
22: vull
2: sí.
22: dir que, clar,
2: sí, sí.
22: No pretenguem ara que sigui de P3, jo.
2: Efectivament.
22: Bueno, anem a la segona pregunta.
19: No, però jo...
22: Ah, ja està, hem acabat?
19: No, seguim.
1: La següent, vinga, va, a veure.
19: La següent paraula és flex.
22: Flex. Mm. Flex, com el matalàs.
19: Eh?
22: Ah, potser... Saps el que és el matalàs?
19: Sí, una marca.
22: Molt bé. Ja estem. Pues ja, següent pregunta, no? O era no. Això? No és un matalàs?
1: No, perquè t'està preguntant. No és un matalàs.
22: Ah, m'està preguntant.
1: Que flex, jo entenc que aquesta no l'he sentit mai.
19: Arribem a les opcions.
22: Val.
19: 1. Fer-se el xulo. 2. Fer flexions. 3. Fer-se una foto, un selfie.
1: Hosti, jo aquesta no la sé, eh?
22: Jo tampoc.
12: Jo sí, perquè l'he mirat amb ella.
22: Ah. Va, fer-se el xulo.
19: Correcte!
12: Uah! Uah! Però...
1: Toni!
12: Però ha nascut... Però, quin xaval! Uau!
22: A part... partir d'avui et retirarem l'alerta boomer, Toni?
1: Home, per favor. Bueno, amb el que acabo de fer li tornem a posar, eh?
0: Però tu ja tens l'edat per treballar. Ara és el Mr. Bean, és el Mr. Bean.
22: Què?
1: Hosti, increïble, eh?
0: Hem de penjar un vídeo d'això.
19: Molt bé, Toni,
22: Flex
19: de
22: fer-se el xulo.
19: Fer-se el xulo.
22: Però això es posava a la Pearl.
1: Jo estic flipant amb el teu coneixement i amb les teves ballaruques.
22: Vull dir... jo estic amb...
1: Vull dir, Toni...
22: No, estic amb connexió directa amb la generació Zoys. I això de Flex d'on surt?
19: Doncs això era Flex.
22: Per favor.
1: D'on surt, Toni?
22: D'on surt, Toni? Pregunta-li...
19: No, no, si el Toni ho sap endavant.
22: No, però que ell que experimenti el que és... que practiqui ràdio. Jo fa molts anys que parlo, ja. Que ho expliqui ella.
0: A sobre és feminista, xaval. És que...
19: No, res, ve de l'anglès. És que no té misteri. Ve de l'anglès i vol dir fer-se el xulo. I es pot conjugar.
22: I tant.
19: I es diu flexejar.
22: Exacte.
19: I el Toni acaba de flexejar la seva victòria.
1: Ara, exacte. Ara. Wow. The goat.
0: My God, my God.
22: Amazing. You're amazing. The goat.
1: Amazing.
19: Anem amb la següent, si us sembla.
1: A veure.
19: I la següent és Slay.
1: Mm. Això no són les patates?
0: No, són leis, aquelles. Ah.
22: Les campesines?
0: No, que són les de Lleida.
1: El punto de sal.
19: Opció número 1. Patar-ho. Opció número 2, és una manera de saludar, de dir hola. Opció número 3, anar de ventre.
1: Mm. Ostres.
22: Va, patar-ho.
19: Correcte!
0: Però què està passant? Però què està passant? No.
22: Ara mateix, Toni Clapés té 23 anys.
0: No té l'edat per treballar, que els pares vinguin a buscar aquesta criatura. Mare de Déu!
22: Mira'l.
0: No, uau.
1: Està fent pilates.
0: És el Mr.
22: Jo només estic resant perquè s'estigui gravant tot això. Però això no ho m'atreu, eh?
1: Sí! Oh,
0: o Catalunya,
22: ara vaig,
0: necessita.
22: Ara vaig a parlar directament amb la directora, que hi ha un foco que no m'enfoca bé, i no ho podem emetre. No,
1: això no emetre.
22: Catalunya ha de veure com flexeges, Toni.
0: Catalunya
22: el que acaba de comprovar és que estic al dia, estic al cas de tot aquest vocabulari zais.
1: Estava molt bé.
22: Home, has fet 3 de 3.
1: Està molt bé.
22: Bueno, quan vulgueu una mica més de vocabulari d'aquest tipus, de la generació Z, ens truqueu i us abaseu.
19: I n'hi ha, si
22: també podem fer una cosa, que és que jo, nosaltres fem, amb elles dues, fem el de 3 a 4, i vosaltres que ja esteu amb un còdic una mica més de...
4: Sí, de senyor Marcelí.
22: De senyor Marcelí, més de veteranos, Deus Borne... Doncs feu de 4 a 7.
1: Un dia hem de fer aquest canvi.
22: Sí, jo per mi el podem fer cada dia.
1: No.
22: Jo de 3 a 4 amb elles dues.
0: Val. Que dos ties.
22: Per
0: boig, clar, que explotarà l'antena.
22: I vosaltres ja feu de 4 a 7.
1: Ah, mira. Et dic una cosa, com ho tens demà?
22: Demà, bé. Demà no sé què tenim, però bé.
1: Ho farem? Vols fer-ho demà?
22: No sé si he de preguntar la direcció, eh?
19: Home, no estaria malament. I el nostre programa es podria dir Les Albes.
22: Ah, mira.
1: Podem fer la primera mitja horeta, si no, per provar.
22: No, el que vulgueu.
1: Sí?
22: Sí.
4: Demà.
22: Demà? No, però... Que ho hem de preguntar.
0: Pensa que és molt jove, que ha de demanar permís per tot.
22: No, és que les coses...
0: Una autorització, és tot legal.
22: Home, es demana una autorització perquè...
0: Baby, jo la teva edat també ho feia.
22: No, perquè els temps canvien.
0: Exacte.
22: Bueno, Toni, de moment...
6: No.
22: No has de demanar permís per fer el teu programa, que comença ara.
4: No, ara comença.
22: Ara comença a les 4. Sí. Toni, moltes gràcies.
4: Bueno, demà explorem.
1: Demà
4: provem.
0: Exacte.
4: Ets un goat.
0: My goat.
22: Go.
0: My goat. Flex.
22: You goat. Flex.
19: Slay.
23: Els taloners del versió RAC1. I aprendre pel sac la digestió.

0: Mira, ha sigut una de les novetats d'aquesta temporada que m'ha fet gràcia. Idea original de l'Alba Segarra. Ens hem cobert de glòria, eh? Això ha sigut una de les novetats d'aquest any.
1: Era idea seva?
0: Potser no.
1: És que crec que era meva.
0: Pues potser és teva.
1: Era, era meva, el nom és seu.
0: Ah. Mira que et dic que potser el nom és meu, eh?
1: És teu el nom? Però un moment, va.
0: Sí. Jo crec que el nom és meu, eh? La idea és teva de fer les pífies. I jo recordo haver dit, bo, és que...
1: Li hem fotut de cop i volta tots els mèrits a l'Alba i no, bueno, la idea crec que va ser meva, però el nom teu.
0: Però el mèrit és que l'Alba ho fa molt bé.
1: Bueno, una cosa que la caguem molt bé. Aquí està el tema. Aquí està el tema.
0: El material que oferim, aviam, recordem per si acabeu d'arribar a aterrar ara mateix i encara esteu neguitosos per l'eclipsi, el tema és que acabem de sentir, com fa una estona, que fem un recull de pífies de la setmana.
1: Sí.
0: I hem recopilat uns de que crec que eren del mes de març. Doncs bé, l'Alba el que fa és fa el muntatge d'aquestes...
1: Sí, són molt bons.
0: Pífies. I crec que el mèrit rau en aquestes...
1: Ara.
0: En aquests muntatges.
1: Totalment. I a la feina d'estar atent de com la caguem, perquè ella la caga molt.
0: Exacte.
1: Vull dir que també hi ha un punt de que
0: ara també ella la caga... Ara també s'ha de una floreta i no.
1: Però ella la caga molt i a l'hora d'estar atenta de si la caguem, saps? Vull dir, és una cosa complicada, eh?
0: O sigui, que quan la caguem ella no la caga...
1: Sí, ella és la caganera del programa. Perquè la caga molt.
0: És la cagadora.
1: Cagadora, sí.
0: No?
1: Cagadora l'exploradora.
0: Cagadora l'exploradora, exacte. Però ens hem fotut en un jardí maco, però en qualsevol cas, que des d'aquí, una abraçada i tots els mèrits per la idea original, pel nom i pels muntatges, per qui pertoqui.
1: Vaig marxar cap a Poboleda, jo, eh?
0: Ah!
1: Clar, vam parlar dilluns.
0: Sí.
1: Clar, que vaig amb el Tonillador a Poboleda. Clar.
0: Perquè tu vas a l'eclipsi, però crec que ja no...
1: No, l'eclipsi ja passava, però vaig a...
0: Sí, però tu vas a l'eclipsi avui dia a la postparty.
1: Ara. Jo vaig a la party de... Sempre hi ha una postparty. La deu organitzar Estrella d'Am. Sí. Saps?
0: La postparty.
1: La postparty.
0: Molt bé. Bueno, jo crec que... No notes una mica afectat, tu, vitalment? Per l'eclipsi?
1: Jo estic bé, el que passa que tu ets un senyor gran, bala.
0: Bueno, jo crec que estic tan connectat amb la natura. Saps que els animals s'esveren amb això? I jo tinc una part molt animal.
1: Tu des de que vas casar el senyor que hi ha amb l'arbre, que no toques fusta, eh?
0: No toco vores.
1: No toco vores. Una mica perdudet, eh?
0: Escolta, vols que marxem? Vols quedar-te una estona més?
1: Però què et passa avui? Avui,
0: bueno, perquè estic
1: avui fa mandra marxar, eh?
0: No, estic neguitós.
1: Fa mandra marxar avui del xiringuito.
0: Estic neguitós.
1: Jo només et dic que he portat un tremendo temazo que... T'ho dic jo... que no l'ubicaràs. Que de cop i volta t'obriré un calaix i segurament a tu i a molts dels oients us obriré un calaix de la vostra memòria que no recordàveu aquesta cançó.
0: Abans de dir el títol de la cançó, ara estava pensant, tu com l'has mirat, l'eclipsi?
1: Que jo com l'he mirat? Mira, jo al moment de l'eclipsi no me recordava i estava al lavabo. M'ho he perdut tot.
0: No fos... O sigui, ha anat tot a fosques i estaves tancat al lavabo.
1: I jo estava fent caca.
0: Molt bé, però així m'agrada.
1: Vull dir que imagina't, l'eclipsi, una mierda.
0: Sí.
1: No l'he pogut veure, em sap greu.
0: Un altre any serà.
1: Sí, total, tothom ho penja a xarxes, després ho he vist a Instagram, no passa res.
0: Que després d'aquí, que són 100 i pico, ja tornarà a passar.
1: Ja tornaré, vull dir, que a mi que ho congelin, que fotin el congelador dels pèsols com el Walt Disney.
0: Ara.
1: I ja està, i a jugar.
0: Va molt bé el dels pèsols pel quan tens una inflamació.
1: Sí.
0: Bueno, tornem a la cançó que t'he tallat, perdona.
1: De cop i volta, mira, que la Luja estiri una miqueta la cançó i ja diràs, hòstia, m'hi jugo el xupito d'ara a què faràs, hòstia, mira, ja veuràs. Talla.
0: Ostres, ara m'has agafat, Guillem.
1: No et sona?
0: Aviam, mira, dos segons més.
1: Ai, calla!
0: Ah! Calla! Aviam, la gent des de casa que jugui, que ens enviï un missatge.
1: Ara.
0: Directe, @els_taloners/RQ a Instagram.
1: Tremendo temazo, eh?
0: Oh, ho tinc a la punta de la llengua.
1: Mira, una miqueta.
0: Aviam.
1: Summer Love!
0: Summer Love!
1: Home, és boníssima, eh?
0: Boníssima!
1: Veus? És que aquesta reacció m'encanta.
0: Mira, ja saps que els taloners els fem sobre la marxa.
1: Sí, així sortim.
0: Fem cada dia el joc dels segons de la cançó.
1: Això ho fem ara quan ja portem 4 setmanes d'estiu, no?
0: Però a la propera fem el joc dels segons.
1: A partir d'ara ho farem així. Vinga, va.
0: Summer Love.
1: No em diguis dir l'artista, però no me'n recordo.
0: No.
1: De David Tabaré.
0: Tabaré?
1: Tabaré.
0: O Tabartet?
1: Tabaré.
0: Ah, no sé.
1: Tabaré por siempre.
0: Lo important és la cançó. Vinga, que ja hem donat prou passa cap l'eclipsi. Ara el versió estiu, l'eclipsi.
1: Va, tira.

0: RAC1 i la Generalitat de Catalunya presenten versió estiu des de l'Observatori de l'Ebre. A Roquetes, al cor de les Terres de l'Ebre.
1: 5, 4, 3, 2, 1...
2: Des dels estudis centrals de RAC1 a la Diagonal de Barcelona, en directe per la Catalunya que matina de la Becaina, aquí comença una nova edició del versió estiu. Fent possible l'impossible i evitant que ens posin una denúncia, Lídia Dicipio i Marta Torrents. Fent-nos riure i també fent tot el possible perquè ens posin una denúncia, Pablo Puyalto i Eric Teixidor. Premem botons que no sabem per què serveixen i fent arribar les nostres veus de soprano, Marc Espejo. Equivocant-se amb els cafès que els fem portar, Noel Guarnido i Judit Esposa. Fent preguntes incòmodes i ajuntant lletres, Alba Castellví i Yael Brusca. Parlant de gent que sua malgrat tenir aire condicionat, el temps afegit, Martí Puig. Difonent informacions majoritàriament certes a través de les ones, Jordi Claret. Cometent usurpació d'identitat en directe i a plena llum del dia, Edu Mutante i Anna Drames. I al capdavant, el capità d'aquest vaixell a la deriva, Pere Mas.
3: Quin entusiasme, com es nota que us agrada venir a Roquetes, eh?
4: Birra!
3: Què passa? Que ja comencem a tocar els ous, només comença el programa. Bona tarda a tothom, benvinguts al Versió Estiu. Avui no és un dia qualsevol, avui és 12 d'agost. I què ha de passar avui? Després de tants anys, tants mesos i tants dies fotent la xapa, hem marxat de la planta 3, dels estudis... Que poc,
5: Hem marxat a la planta 3.
3: Parla més fort, que no se't sent.
5: Hem marxat a la planta 3 i trobo a faltar la planta 3.
3: Molt bé, doncs trobes a faltar la planta 3.
5: Però...
3: ets de les poques, però avui som a l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes! Canta, canta, que t'agrada molt, ja. Ara. Va, Yael, estàs contenta d'haver vingut a Roquetes? Què tal la nit a Roquetes? Què tal la gastronomia a Roquetes? Què tal l'Observatori de Roquetes? Què tal tot?
5: Molt bé, molt bé, estic molt contenta. Avui he fet una volta, he passejat a prop del riu,
3: sí,
5: de l'Ebre,
3: sí,
5: que bé.
3: Molt bé, estàs com una mica adormida, no?
5: Ja no, no, és que... quanta estona... puc estar... o sigui, ens podem enrotllar, perquè avui hem dinat a un lloc bastant curiós,
3: no,
5: que hem estat molta estona.
3: Sí, però diguem-ne que hem d'estar una mica més simpàtics i àgils. Bueno, gràcies a tota la gent... a tota la gent que hi ha aquí, a la gent de tècnica, a la Isabel, tot el personal que ha muntat tot el tinglado aquest que hi ha des
6: d'aquest matí. Don Jordi Calafell,
3: sí,
6: don Enric Xoto, sí, sí, i el perro de presa, Isabel Vinassa.
5: Sí. Bé, la pregunta és, com estàs tu, d'il·lusionat?
3: D'il·lusionat?
6: I un senyor de Repsol.
3: Com és aquella cançó? De l'igual que el senyor de Repsol és el Víctor Massip, no et fiquis amb ell.
5: És el sol, és el sol avui, sí. Víctor Massip.
6: És mi sucesor.
3: On és la Paula?
6: El botanito.
3: Paula de xarxa, sisplau, ensenya el nen Massip per la ràdio, bueno, per l'Instagram, que es vegi com va vestit, que s'ha vestit com...
5: mostassa.
3: Com una barreja de mostassa, carbassa...
5: maionesa.
3: I, exacte, maionesa. En fi, escolta'm, ja que som aquí...
5: sí, què?
3: Ja que som a Roquetes, ara expliquem als nostres oients que som dins una sala de l'Observatori, igual que el Sergi Imbudio aquest matí. Però a diferència d'ell, que ha estat a dins la sala, tancat, nosaltres anirem a dalt al cine, eh?
5: Ah, efectivament.
3: I a fer una mica de xup-xup, sobretot quan arriba el moment de...
7: xup-xup, xup-xup,
3: xup-xup al foc. És que, mira, tinc una informació que no puc explicar.
5: Què dius?
3: Hi ha el president en aquest recinte.
5: Jo l'he vist.
3: Com anava?
5: Jo l'he vist agafat de la mà de la seva senyora.
3: Caramba.
5: El molt honorable president.
3: Sí.
5: I passejant, li estaven explicant les instal·lacions, i molt bé.
3: Perquè ha fet un acte aquest matí, però jo sé què està fent ara.
5: Ah, què dius?
3: No ho puc explicar.
5: Home,
3: m'han explicat, no, perquè m'han dit que no ho podia dir. Però deixa'm que connecti amb el poble. Nosaltres som aquí dalt, a l'Observatori, que estem una mica enlairats. Devem estar, jo què sé, a 150 metres o 200 metres... No, no, home, mira-ho, tio. A veure, el nostre home del temps que miri quan estem, que ho diu l'iPhone, eh? Vull dir que no és mirar l'iPhone, ho descobriràs. Bé, deixeu-me baixar al poble de Roquetes. Alba Castellví, bona tarda!
8: Bona tarda!
3: Hombre, sento com si fossis aquí mateix, eh?
8: Home, és que estem units, sempre, Pere.
3: Avui tindrem l'Alba Castellví de reportero dicharachero, o reportera dicharachera, com el Gustavo. Fotem voltes per tot Roquetes durant tota la tarda i seguint l'eclipsi, oi?
8: Sí, exactament. De fet, ara estic al carrer Major, Pere.
3: Ah? I què estàs veient?
8: I fa qui fa?
3: Què està passant? Explica.
6: I no t'has il·lusió?
5: Pobre
8: sé que avui durant el programa tindrem meteoròlegs de gran nivell, però jo també vull fer la meva petita aportació i és dir que aquí fa una calor de caldeu.
3: Bueno,
8: fa molta calor.
3: Sí. Sí,
8: i gairebé no hi ha gent pel carrer, però que sapigueu que no estic sola.
3: Què vols dir? Ep.
8: Doncs que tinc uns grans homes que estan aquí amb mi i que tard o d'hora no sé si coneixereu.
4: Vols que vingui i els hi foto dos hòsties?
3: No, calma, calma. No, calma.
8: No són bona gent, són bona gent.
4: Uns tios.
3: No, no hi ha violència, no cal violència. Bé, en fi, i aquests homes, ens dius ara qui són o ens esperem a una propera connexió que aviat n'hi haurà una altra?
8: Mira, només us diré que els dos es diuen Josep.
3: Bé, doncs ja sabem això, està amb tots Josep.
4: Ho
3: apunto. Molt bé, val, calma, que hi hagi pau.
4: Has de anar a fer un
3: vinga,
4: favor.
3: Alba Castellví, fins d'aquí uns minuts. Se'ns tornarà a veure.
8: Fins després.
3: Que vagi bé. Abriga't i tapa't de la calor, eh? Ai, Déu meu. Ai, Déu meu. Avui sí que és un dia important. Avui és el dia principal per una de les nostres col·laboradores. Ha vingut fins a Roquetes, i vull que la rebem amb l'ovació que es mereix, la directora de l'Organització Social Tricientífica Internacional d'Astronomia. L'hòstia, per ser més exactes. La doctora Olivia Làctia. Doctora Làctia, benvinguda.
9: Perestroika más.
3: Hola, com està? Què? Què? Perdó, vull dir una cosa abans que la doctora continuï. Estem a una sala, que al costat tenim una sala on hi ha tot un grup de periodistes, gent de... Hi ha un tio de Televisió Espanyola, hi ha l'agència EFA fent fotos...
5: I la gent està molt en silenci.
3: O sigui, hi ha 10 periodistes i, afortunadament, tots callats. Però, clar, ara deuen estar sentint un merder per culpa nostra, però, bueno, mira...
9: Que escoltin a riure't el plaer.
3: Molt bé. Què deia, doncs, professora Làctia?
9: Bé, com volia dir-vos, ha estat un plaer.
3: Sí, per què?
9: Un plaer per Estroika.
3: Sí.
9: Un plaer, nens del temps, sí. Nils. Ha estat un plaer, Jael.
3: Sí.
9: Mai m'has caigut bé, però...
3: Bueno, va.
9: Ens veiem a l'altre barri.
3: No comenci. No ens veiem a l'altre barri. Com a experta en eclipsi, ha estat una experta bastant de merda, perquè només ha fet que...
9: Perdona?
3: Diguéssim, crear alarmisme. Ja està, sí.
9: Simplement he estat avisant per fer spoiler.
3: Va.
9: Quan se't caiguin les dentetes aquestes que tens, les mueles de juicio d'aquí 3 horetes, em donaràs la raó.
3: No, cobren. Ja veurà que ens acabarà donant la raó i avui acabarem el programa i demà tornarem a la ràdio sense problemes. Per cert, qui ha portat les ulleres homologades per protegir-se?
9: Què importen ara mateix, ulleres?
3: No, perquè es pot quedar cega.
9: Si morrem igual i molt
3: estaran
9: a la tomba.
3: No.
9: De totes maneres, he portat unes quantes ulleres que he fabricat jo mateixa.
3: A veure.
9: Són les úniques que realment us poden salvar.
3: No, va, no comencem.
9: Amb la meva oferta d'última hora només costaran 50 euros unitat.
3: Vostè és una estafadora. Prou. És una estafadora. A veure.
9: Perestroika más, no em facis respecte. No saps l'alegria que em donarà no tornar a veure mai més les teves merda d'ulleres
3: de pasta
9: que portes, que semblen atrets a una pel·lícula al
3: Motòvar. Doncs jo, a diferència de vostè, sí que me n'alegraré si torna i el tornem a tenir nosaltres. Per tant, Olivia, comenci a buscar un bon lloc per fer l'eclipsi, o per veure'l més aviat, o vagis a pastar fang directament, ok?
9: Ja tinc lloc. On nenxol, a cementiri de croquetes.
3: Adéu, prou de... No espanti la gent, de veritat.
9: Mort súbita, mort clínica,
3: no, ni mort, ni
9: leches.
3: Va, prou d'aquest color, prou d'aquest color.
10: Barçot!
3: Ai, de veritat.
10: Som-hi, que avui és un gran dia.
3: Home, sí que és un gran dia, clar, és el dia de l'eclipsi, senyor Laporta, bona tarda.
10: No, estic nerviós.
3: Està nerviós, està nerviós.
10: Perquè aprofitaria el minut d'oscuritat, total, sí. Per anar al de gas.
3: No, home.
10: S'ha de viure al límit, som-hi.
3: Però un moment,
10: però
3: un moment.
10: Barçot!
3: Però s'anirà al de gas només per un minut.
10: En un minut puc beure 6 whiskeys,
3: sí.
10: Ballar 4 cançons...
3: Però no crec que el seu cardiòleg estigui molt
10: d'acord. Tancar el fitxatge de... Julián.
3: No, miri, intenti no tancar cap fitxatge a l'Odegas, que no és la millor idea, que després potser ni se'n recorda que l'ha fitxat.
10: Home, creus que vaig fitxar el Ronaldinho?
3: Ah, sí? Va anar així la cosa?
10: Penses que m'ha d'anar a jugar a la petanca?
3: Bueno, escolti'm, no, la petanca segur que no. Passi-ho bé a l'Odegas, aquest minut i mig que dura l'eclipsi en el millor dels casos, i procuri treballar dur per tancar tota la plantilla i tota la història.
10: Som-hi!
3: Vinga, que estem pendents de molt temps.
10: Veniu a l'Ampere!
3: Gràcies.
10: Veniu a l'Ampere!
3: Gràcies, ja està. Hombre. No,
5: què passa?
3: Quina relació...
5: Per la mà?
3: Calma. Quina relació té vostè amb l'eclipsi?
5: Calla, que estàs fet un perla, tu,
3: No.
5: Nadie se fia de ti,
3: bueno,
5: eh?
3: Està clar que vostè no s'ha volgut perdre tampoc l'eclipsi, eh?
5: Home, estàs boig o què?
3: Sí.
5: Chico, què dices?
3: Què passa?
5: Com vols que em perdi el meu esdeveniment promocional,
3: no, perdona? Què vol dir promocional?
5: Puc ser milionària,
3: bueno,
5: però això costa
3: una pasta, saps?
5: Això de Roquetes
3: ho ha muntat vostè en lloc de la Generalitat.
5: Home,
3: que
5: perdona, Chico, què dices?
3: Què?
5: No, jo he muntat l'eclipsi sencer, saps?
3: Ah,
5: una moguda, no? Moure la lluna sencera de l'òrbita. Perquè, saps per què o no?
3: No, per què, per què?
5: Perquè és la meva promo de la segona part del disc Lux.
3: Va, quina tonteria.
5: I es dirà Sin Lux.
3: No, va, sí, per favor.
5: Uau, no, m'encanta, no?
3: Mira,
5: uau,
3: però el Nil Ferrer li ha fet gràcia, home.
5: No, Nil! És que és un autèntic
3: és un humor de meteoròlegs. Molt bé, Nil. En fi, no sembla un gran nom d'àlbum, sin looks, però sí que és realista, d'acord amb el que...
5: Bueno, tu no et sembla això, perquè ets un, no ets una motomami,
3: no,
5: saps?
3: Clar,
5: ni una bandita, ni una patrona, no? Està clar, no, Pere?
3: Sí.
5: Pensa que fins i tot he aconseguit que el sol deixi anar perles,
3: són perles de Bailey. Són perles de Bailey, que és un... Calla un moment. És un fenomen natural, no ho ha fet vostè. En fi, gràcies, Rosalia, i molta sort a la
11: pròxima. Te huele
3: el aliento
11: a ajo.
3: Sé què. Que vagi bé.
5: Te huele el aliento a ajo,
3: ya has comido. Adéu. A veure.
12: Bueno, buena noche, ¿no?
3: No, vaya cosa.
12: No cabe duda.
3: ¿Qué? ¿Qué?
12: Esa será tu opinión,
3: quina,
12: ¿no?
3: ¿Pero quién opinión de quién tema? ¿De
12: respetable, al fin y al cabo, como todas.
3: Bueno, ya,
12: igual que respeto a la gente que le gusta el helado de nata.
3: Bueno, escolti, Sergio Ramos, ningú ha dit res, no hi ha hagut cap opinió, de moment.
12: Bueno, además, tu opinión, ¿no? A mí el tema de Electrice, pues me toca muy de cerca.
3: Sí.
12: Porque, bueno, están diciendo que la gente se queda ciega, y eso es mentira, ¿no? Porque yo de pequeño también decían que me quedaría ciego si... Cuando me encerraba en el baño con el pestillo.
3: No.
12: Y mi padre decía, sal de ahí que te vas a quedar ciego.
3: No.
12: Y mírame, ¿no?
3: ¿Qué?
12: Es una leyenda de la Guardia Urbana.
3: No.
12: Y está
3: no.
12: claro que,
3: no,
12: que conservo una vista de anguila.
3: A ver, es diu leyenda urbana y no leyenda de la Guardia Urbana. Y la vista es d'àguila,
12: bueno,
3: no d'anguila.
12: Respetable, ¿no?
3: Sí, no, de veritat. Bueno, Sergi, ja et tornem a avisar si no estic mapa, vinga.
12: Però esa es tu opinión.
3: Adéu, que vagi bé. Bon vent i marcanova, tu. Estàs molt alterat amb el tema del...
13: Estaràs content, per el musulmà.
3: A veure.
13: Amb el que heu aconseguit vostè i el califat socialista aquest vespre.
3: No comenci. Ni califat socialista ni hem aconseguit res. Quin és el problema?
13: Per culpa teva, què? Pere, l'enemic, el hater del pernil.
3: No, que m'hi encanta.
13: El lover de les xancletes
3: però,
13: barates.
3: Sí.
13: Heu fet que ara...

0: RAC1 i la Generalitat de Catalunya us estan oferint versió estiu des de l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes.
1: Hasta los Mossos de Escuadra estaban comiendo ladrones.
2: Bueno, que suenan pistola, com vulguis.
1: I això de RAC1, 200 carajillos, no. 4.400 carajillos.
2: No faltava carajillos.
1: Es la primera vez que me salgo de tort para hacer algo que no sea el jugado de tres. Ladrones.
2: Sí,
1: el jugado de tres me quiere arruinar.
2: Vale, ja està.
1: S'han llevado la silla de corriente.
2: A veure...
1: ¿Dónde está la televisión?
2: També li haig de dir que venir de Tor fins aquí són una pila de quilòmetres pel seu Toyota, que se l'estan cascadet.
1: Estoy aquí porque me han dicho que le quise tirar a pelota de bailes y he bajado para hacerme carajillos.
2: No.
1: Carajillos espaciales.
2: No, s'ha confós.
3: No, és que clar.
2: Ja, és que aquí hi ha una...
1: No dices para quedártelas todas para ti, que te gusta más un carajillo que un tonto un lápiz.
2: No,
4: ladrones.
2: Vale, prou. Ladrones. Una colla de ladrones.
1: Jo quiero dimitir.
2: No, dimiteixi. Estem parlant de les perles de Bailey.
4: Jo quiero dimitir d'aquí de Catalunya.
2: És un concepte físic, que ja explicarem, però que no té res a veure amb el licor de nom semblant, que ja veurem si la veiem,
1: Bueno. Sintonia.
2: No, la dada.
0: Dada Jové.
2: Ja, mira.
1: Espera, em permets un moment?
2: Quin remei, si no hi ha més tutia. Endavant, Jové, però vagi ràpid o vés ràpid, que avui tenim un programa carregat.
1: Avui és la primera vegada en la història que es juguen tres partits de manera simultània en un eclipsi solar total.
2: Bueno, a veure, això, posats a dir, per una primera vegada en tot el trimestre o l'any, és una dada, Jové, de veritat, perquè juga el Barça femení a partir de les 7, el Madrid masculí i la Supercopa d'Europa, el Madrid és un amistós, i la Supercopa d'Europa entre l'Aston Villa i el PSG, que és un partit...
1: Així és, Pere, tres partits que s'hauran de jugar sota la foscor.
2: No exagerem.
1: I el president de la Lleida aprofitarà els 12 minuts d'eclipsi per robar la fitxa de Julián Álvarez i escriure-la com a jugador del club de la capital de Ponent, i és una dada que tinc aquí a l'Excel.
2: És una dada més de merda, perquè si no el deixen anar a Lleida, què l'han de deixar anar al Barça? Al revés.
1: Ja ho veureu.
2: Ja m'han entès, oi?
1: Des de la meva cascada ho veureu.
2: No, a la cascada hi va estar unes hores, o un dia o dos, però no portes 15 dies allà sota la cascada. Perquè
3: però no pot oblidar, és un lloc molt bonic.
2: Els oients que vagin a l'Instagram de l'Oriol Jové veuran que estava una cascada, però s'ha acabat la història de la cascada. Segurament deu estar a la dutxa, ara més aviat. En fi,
1: també
2: moltes gràcies, Oriol, va, ja està. Prou, Oriol, va, prou. Moltes gràcies.
5: Buenas tardes, mi más socialista amigo, Pere Mas.
2: Ja comencem. A veure, ja estem amb aquesta cantarella. Bueno, perdona, m'he trobat el conseller de la presidència fa una estona, està parlant amb ell.
3: Sí, pues
2: ja he parlat amb molta gent, que aquest sí que és socialista, i no com jo, que sempre em dieu que sóc del PSC.
6: Lo jo sempre he sigut del PSC.
5: Efectivamente, y estás rodeado de socialistas.
2: No, és veritat. Ja prou d'aquest tall, prou d'aquesta història.
5: Ese hombre...
2: Per cert, Pedro Sánchez, ha saludat a Salvador Illa, que la Yael l'ha vist?
3: Sí.
5: Pues... sí. ¿Sabéis para qué? Pues para que me enseñe las fotos de su viaje a Vietnam. Preferiría estar en el Senado declarando por lo de Ceuta. He aprovechado para venir a saludar ahora que he salido a hacer un poco de running.
2: Sí.
5: Llevo un rato escondido dentro de un montón de paja.
2: Ben bé, està clar que li té pànic,
5: Sí. Yael, ¿has visto la paja?
3: No.
5: ¿Dónde estoy escondido?
2: De veritat,
5: en fin,
2: ja està prou d'aquest color.
5: He venido para el eclipse más progresista de la historia en Cataluña, ahora que está pacificada. Todos podemos aprender mucho, sobre todo detrás de la paja, ¿eh?
2: Molt bé.
5: Porque a veces cuesta ver la paja en el ojo ajeno.
2: Molt bé.
5: Hay que ir con cuidado con esas cosas, porque...
2: Bueno, si no... és que m'he perdut, president, que estic una mica despistat i m'he perdut.
5: Pues estamos hablando de eclipse, Pere.
3: No, perquè el noi s'ha ficat, s'ha quedat a la paja, però escolta, tu ara mateix, que has vingut aquí a veure l'eclipse, però què té por, de Catalunya o de l'eclipse?
5: Pues de l'eclipse, qué forma de ocultar. Me iría genial poder colocar la luna haciendo sombra de Ábalos y a Zapatero.
2: Això és pràctic, eh?
5: Aunque... una vez una chica llamada Luna también se puso delante de Ábalos y...
2: Bueno, faci el favor de...
5: I al·lucinó.
2: Sí, prou d'aquestes guarrades i vagi a saludar el president Illa i ja està, i saludi'l, home. Que no tinc clar que estigui del tot preparat per fer l'eclipsi.
5: ¿Cómo que no? Home. ¿No lo escuchaste ayer dando el pistoletazo de salida?
2: Sí, escucha el pistoletazo.
7: Recomanar a la gent que estigui prudent i que utilitzi les ulleres, ara no en tinc cap aquí, però algunes ulleres homologades que s'han repartit gratuïtament. No juguem amb això, no juguem amb això.
5: ¿Habéis escuchado, no?
2: Sí, sí que hemos escuchado.
5: Escuchado a Salvador.
2: Que no tiene las gafas preparadas.
5: Sigo aquí escondido.

0: Hi ha ell detrás de la
1: paja. Va, queda't allà, sisplau, és que és molt, molt pesat.
2: Algú que me traigui un cubito?
3: Va, anem al moment seriós del programa. Demanem un moment de solemnitat. Ara és el moment important d'aquest programa. Des de Roquetes, eh?
4: Buah!
3: Sí, des de Roquetes 20. Arriba el moment més dolç. Ah, sí, és dolç? Creieu que és dolç? És el moment en què callem perquè Sergi Embudio parli de nou. Recuperem un tall del bo d'en Sergi en la seva tasca avui, eh? Des d'aquí, eh? Des d'aquesta mateixa cadira on estic assegut. En la seva tasca evangelitzadora matinal per informar-nos i entretenir-nos a parts iguals. Una lliçó magistral de com es fa la ràdio. Dintre la tall, sisplau.
5: Feu el burro i trenqueu el silenci provant d'imitar un roc. Nosaltres ja us aviso que ho farem, eh? Que per alguna cosa hem vingut a veure l'eclipsi a Roquetes.
3: Pobre Sergi, eh?
1: Déu, el que li fan fer.
3: Pobre Sergi, eh?
1: Pensava que diria sí. Rac, què tens?
3: No. En fi... Ah, no ho havia vist, perdona, company, estic més cegato. A veure...
1: Escolta, tinc el bombo aquí, me l'he baixat
3: clar,
1: de recu.
3: Clar, no es faltaria que no hagués portat el bombo, a veure
1: clar.
3: Que surt avui a la
1: vinga,
3: trucada.
1: Va.
3: Fem la trucada suïcida. Que no en surti el Salvador Illa avui, eh? Que el tenim per aquí fora, que no ens surti. En fi, endavant. Ja sabeu que la Yael va Catalunya amunt, Catalunya avall,
1: amb
3: un bombo, on hi ha tots els telèfons que jo tinc al meu mòbil, li fot un parell de voltes al bombo, surt un número, i a partir d'aquí jo truco des del meu mòbil a la persona que està tranquil·lament fent la seva vida, perquè ja em diràs tu que fot un tio un dia 12 d'agost.
1: Preparar-se
3: per la crisi. En fi, hòstia, ai, perdó. Ei. Però sí que ja l'hem trucat l'any passat. Ah, no, no,
1: no
3: va
1: no,
3: venir.
1: Eh?
3: Va venir l'any passat en persona.
1: Ah.
3: Jo crec que l'hem entrevistat l'any passat, bona hora.
1: Ara ens ho dirà.
3: Però jo crec que pel tipus de persona que és està fotent una sobretaula d'aquelles amb uns quants gintònics, eh?
1: Caram.
3: Ja t'ho dic ara. Bé, estem trucant, enxufo aquí el telèfon. A veure qui és. Ai, és que un dia fallarà això, eh? Hola? No, hòstia, veus, no ens l'agafarà.
6: Ah. Digui?
3: Mira, sí, hola!
6: Peter Plas.
3: Que bueno, què vol dir? Moment, bueno, anava a dir, saps qui sóc? Clar, si et truco des del meu mòbil, ho saps. Estàs en directe per la ràdio, eh?
6: Ja.
3: Ja què, ja?
6: Ja, vull dir que ja, vull dir, m'ho dius així.
3: Hòstia, noi, quin delay, eh? Que estaves dormint o estaves... què està passant?
7: Estava en ràdio estèril.
6: Per res, estava llegint.
3: Estava llegint? Encara hi ha gent que llegeix, eh? Què sí. Estàs llegint?
6: La llamada, Leila Guerriero.
3: Home,
6: coneixes?
3: Tota la vida, l'he llegit diverses vegades.
7: Pel·lícula de los Javis.
6: Sí.
1: Llegint
6: bueno,
1: La llamada.
6: És un hit.
3: A veure, tenint en compte les coses rares que fas tu a la vida i algunes d'elles una mica avorrides, diguem-ne, o no?
6: Tu les trobes avorrides?
3: No, perquè jo tinc a mi a veure les que no són avorrides. Bueno, no li heu reconegut la veu?
6: Em parles d'avorrides quan porteu... No
7: el de los caramelos.
6: ...la plasta amb això de l'eclipsi.
3: Ui. Bueno, sabeu qui és, no?
1: És l'Àlex Rigola.
3: El director de teatre. Sí, propietari del Hard Rock Hotel, eh? Aquell, que no és un hotel, el Hard Rock Hotel, o sigui, li van fotre Hard Rock Hotel a un teatre, que podria haver posat Hard Rock Theater, però li van posar Hard Rock Hotel. Escolta...
6: No, perquè només és de passada, és només de passada. Això
3: és no, és un gran teatre on l'altre dia van fer això, com es diu això, del somni de la nit d'estiu, per a versió Andy Warhol, amb tot de gent allà rara, drogant-se, fent coses estranyes, però està molt bé i amb un desplegament d'actors i una direcció magnífica. Però no hem trucat per parlar de teatre, hem trucat per saludar-te i per saber què estaves fent, si estaves de vacances i com va tot plegat.
6: Estic de vacances... I l'altre dia em vaig trobar amb un quiosc un molt amic teu.
3: Ah, vaja, ho hem de dir per la ràdio.
7: Maricone!
3: No, calma, aviam, moment. Es pot dir qui era, més o menys, a què es dedica?
6: És...
3: un quiosc.
6: Un que em pots trobar a les escolleres naturals.
1: Escolleres?
3: Com? O sigui, estem en misteris.
7: Escolleres.
3: Escolleres naturals. És que això... Que no sigui una guarrada...
6: Què hi ha a les escolleres naturals?
3: No en tinc ni idea. Què hi ha a les escolleres? Algú sap?
1: L'escudella?
3: No, l'escudella... No. Hi ha peixos, no? O marisc?
6: I què més hi ha?
3: El mar.
7: Mejillones.
3: Sí, i gambes, i ostres.
6: I corals.
3: Hòstia, el Xavi Coral la vas trobar. Amb un quiosc.
6: Això... Sí, comprant el diari. Estava molt dos comprant el diari.
3: Ah, no estava fent el Telenotícies, eh? Molt bé. Doncs mira, això demostra que el Coral compra el diari. Devia ser la Costa Brava, això, però ja no pregunto més. Escolta'm, que ets anar penjant. Sobre l'eclipsi, m'ha semblat que tanta fotia. Tens previst on veure-la? Ets a casa teva o...?
6: Estic avorrit de la xapa que ens heu donat. Aquest mes i mig.
3: Pues estem fent un programa especial, tio. Vull dir que ja em diràs.
6: Ho podeu remediar, eh? Si voleu.
3: Com?
6: Només li heu de dedicar els mateixos temps que li heu dedicat a l'eclipsi a parlar del genocidi de Gaza.
2: Hosti.
6: Ho trobo corresponent.
2: Aquest, en parlem molt, a la nostra ràdio... A la nostra ràdio n'hem parlat bastant i força, eh? Però em pensava que anaves a dir parlar de teatre i de cultura.
6: Però compta el minutatge.
2: Que, no, però em pensava que anaves a dir de teatre i cultura, que això sí que se'n parla menys a tot arreu. Però vaja, anotat queda, tu. Escolta'm, bon estiu, eh? Vull dir, si vols venir aquí a Roquetes a veure l'eclipsi, són dues horetes en cotxe.
6: No.
7: Tres.
2: Vale, tres.
6: M'aniré a la platja, que ara tinc ja una setmana només.
2: Molt bé, doncs que vagin bé les vacances i donen records al coral si te'l tens a trobar. Apa-li! Salut!
6: Una abraçada.
2: Adéu. Ui, que t'acord de matar la mosca. És que has d'explicar que tenim el Calafell i companyia amb una mosca que ens està perseguint i... No, anem a matar-la. Tia, ai, perdó.
1: No, per favor, va, bueno, no piquis a la taula.
2: No, però... Bueno,
1: però...
2: Ah! Bueno, és igual.
1: Bé, et sembla que passem al moment de la cançó brusca?
2: Sí,
1: que ja sabeu, sóc Reaction 5.
2: Què has dit? Has dit Reaction 5? Va, anem a posar, què fan?
1: Sí? Creus que és el dia?
2: Sí, escolta, millor que parlar de l'eclipsi, ja t'ho acabo de dir.
1: Va, tira.
2: A veure, Espejo, posa'ns una mica de Reaction 5. Quina és? Madonna? No. No ho sap ningú?
1: Jo crec que deu ser Madonna.
2: Que no tens cascos, tu? I no és, home, demà... Té, dona, deixa... Ah, no. Posa una ràdio. Té, deixo aquesta. Dic que tinguin els auriculars i està. Està bloquejada, perdona un moment. Està aquí bloquejada.
1: No sé
2: i
1: quina cançó és, eh?
2: Bueno, és igual, ens quedem amb les ganes, però anem a la cançó brusca, que és la millor cançó que podreu sentir avui en tot el dia.
1: I aprofitant, evidentment, que avui hi ha un eclipsi, sense més dilacions, tira-la. Aquí és la Bonnie Tyler, que ens va regalar el Total Eclipse of My Heart, Eye of the Heart, però he de dir que he trobat una cançó més adient pel programa, pel versió, que jo crec que és la següent. Sí, no? Una mica més d'energia.
2: Aquesta molt millor que la de teva energia.
1: Jo he notat que tothom s'ha animat de cop i volta, s'han posat a ballar, és que de debò.
4: Prefereixo les meves cançons, de veritat.
2: Sí, clar, tu sempre prefereixes les teves. Tu encara estàs fet a pols, que hi va venir el Jofre Bardolet, que és un gran compositor, i no tenia ni idea de qui eres.
4: Sí, normal, no surt de casa seu i no sociabilitza.
2: Bueno, va, sociabilitza. Vinga, tu, fora. Home, al moment, Noel, el Guardino, el nostre estudiant en pràctiques.
7: Guarnido.
2: L'hem deixat, és el nostre estudiant en pràctiques, l'hem deixat als estudis de Barcelona perquè no té permís dels pares per sortir de la ciutat.
7: No facis tanta broma, Pere, que en Jordi Claret ha agafat el teu lloc i està content. No. Té un somriure d'orella a orella.
2: Molt bé. Doncs,
7: bueno, va, comença amb les meves coses.
2: Que vigili amb aquesta cadira, que està maleïda, aquesta cadira. En fi, endavant amb la malania del dia.
7: Vinga, espero que vegi bé, xerpes de Roquetes.
2: Avui
7: us parlo de les persones que ho graven absolutament tot. Per si algú no ho sap, d'aquí una estona presenciarem un eclipsi. Ja sabeu què passarà. Una cadena de notaris fent fotos i vídeos. Aquesta gent no viu les coses, les arxiva. Tenen el sol desapareixent davant seu i està mirant la pantalleta. Total, per tenir un vídeo que semblarà una espècie de taca blanca sospitosa en una bombeta.
2: Yeah.
7: Escolta, Spielberg de marca blanca, si tens un eclipsi davant dels morros i el primer que penses és ho he de gravar, calma, que en National Geographic no estàs prenent el teu material. Guarda el mòbil, posa't les ulleres, mira cap amunt i prova una cosa revolucionària. Tenir un record imperdurable.
2: Sí, això sí que és molt important.
8: O sigui, literal, que no sé de què parla, no? Sí,
2: s'ha de gràcies, maco.
7: Bravo,
2: vinga, el concurs de Figueres, el concurs de l'acústica.
8: Hola, Pere.
2: Em dic Xavier. Puja. Fem molt musicals avui, eh? No sabia que l'Albic actuava a l'acústica, no tenies gens present. Deu ser això,
8: doncs,
2: no?
8: Sí.
2: Molt bé. Lívia Discipio, tu diràs.
9: Doncs avui tothom està molt pendent de l'eclipsi, però no podem oblidar que torna l'acústica de Figueres del 27 al 30 d'agost, el festival de música catalana més multitudinari del país. I en aquesta edició no podia faltar la Ludwig Band, considerada ja com una de les bandes més importants del panorama musical català. Qui no ha cantat mai o el que ja s'ha convertit en un èxit d'estiu al... Com et dius? Em dic Xavier. Molt bé. Doncs aquesta podria ser la vostra oportunitat per viure el moment en directe.
2: Molt bé, doncs què regalem nosaltres per viure aquest moment en directe?
9: El guanyador, la guanyadora de la setmana podrà gaudir d'una nit d'hotel a Figueres amb l'esmorzar inclòs, que això sempre agrada, i a més podrà escollir el dia de concerts que més li agradi d'entre el 27 i el 30 d'agost.
2: Bueno, doncs escolta, i què han de fer per participar?
9: Molt fàcil, només han d'enviar una nota de veu amb el seu acudit preferit al WhatsApp del programa, el 680 70 70 60. Apunteu el número, 680 70 70 60. Cada dia escoltarem tres acudits, escollirem el finalista del dia.
2: Un consell, ara és el moment d'enviar l'acudit.
9: Sí, és ara.
2: Per la ràdio? Sí, perquè estàs en calent i tens el desig d'anar a l'hotel aquest amb la Yael, que potser està a l'habitació del costat.
9: Sí.
2: Si tu vas amb qui hagi d'anar-hi, i aleshores repetim el número...
9: 680
3: ja està, sí.
9: 70, 70, 60.
3: Molt bé.
9: El divendres doncs, resoldrem vinga. Qui s'emporta aquesta nit d'hotel magnífica.
3: Clar, cada dia queda un finalista, diguem-ne.
9: Exacte. Anem amb el primer, no? El primer sí, és el Carles.
3: A veure.
10: Ei, pirates, aixeca el taló i es veu en Jack Sparrow amb una tonelada de farina. Per què volen ja que esparro tanta farina? Doncs molt fàcil. Parapam, pam, parapam, pam, parapam, pam, parapam.
7: Bé, bé, bé, bé.
9: Bé, no?
7: Molt bé. Bé. Amb energia a sobre, eh?
9: La segona és la Maria.
11: Un home un cop va anar al metge perquè tenia pèrdues de memòria i el metge li va preguntar des de quan li passa i l'home li va contestar el què.
9: Ah. I el tercer i últim acudit és del Paco.
12: No el saben aquell que diu, que és un home que se'n va a la farmàcia i li pregunta al farmacèutic, perdoni, tindrem pastilles pel cansament? I el farmacèutic li respon, no, ho sento, estan esgotades.
3: Ah. Mira, aquesta, si el jurat ha de ser el camarada Calafell...
9: Anem amb el finalista.
7: Sí.
3: A veure, aquí, és que aquí... Ui. A veure, qui és el finalista?
9: Qui passa a la final de divendres per entrar al sorteig i poder endur-se aquesta nit d'hotel per l'acústica de Figueres és... el Paco!
3: Hombre!
9: El
3: Calafell
1: tenies raó.
3: Magnífic. Doncs
9: els oients han de recordar, però, que encara poden participar i ser un dels finalistes i guanyar aquesta nit d'hotel. Només han d'enviar una nota de veu al 680 70 70 60 amb el seu acudit preferit. I recorda que, si vols saber-ne més, pots trobar tota la informació disponible a festivalacústica.cat.
3: Efectivament, i que el Festival Acústic està molt bé i que és de franc i que Figueres és un lloc molt xulo per anar a veure aquest festival. Ja està.
13: Preparamos el programa, compañeros. No, bajamos micros, muteamos...
3: No, que ara s'hi fa l'informatiu. Què vol dir?
13: Muteamos a los palmeros.
3: Sí, no, què passa?
13: Tic-tac.
3: Tic-tac què, tic-tac?
13: Tic-tac.
3: Tic-tac.
13: Tic-tac.
3: Tic-tac. Quin és el problema?
13: Tic-tac.
3: A veure, què vol, senyor Pedrerol?
13: Tic-tac. Queden solo 3 hores per a veure l'eclipse solar.
3: És veritat? No. 3 perquè comenci. No.
13: Tic-tac.
3: 4 pel total i 3 perquè comenci.
13: Tic-tac.
3: Vale, molt bé.
13: En directo el nuevo chiringuito.
3: Vale, no, sí.
13: Es tarde a las 7:30.
3: Sí.
13: Nueva luna, nuevo sol, mismo programa.
3: Bueno, tic-tac, molt bé. Però encara falten 3 hores perquè comenci i 4 perquè...
13: Però en Chiringuito haremos la previa en el Insight, sí. En Energy, en 4, sí. En el Facebook, en Instagram, en
14: però
13: Twitch, en Kik...
14: I si mirem la previsió del temps?
3: Ah, només faltava aquest.
13: Tenim en Facebook, en Twitter, en los canales habituales donde se hacen los directos, en Periscope. També lo tendremos en directo a través de la paellera de Paco Duro.
3: Prou
13: de... Tenemos al niño...
3: No deixa parlar, però és igual, són 2 quarts. Fora tothom. Efectivament, tic-tac.
13: Nilo, tenemos a Nilo. Vinga,
3: calli.
13: Pitxamos.
3: No, el que és rellevant és que queden 3 hores perquè comenci l'eclipsi. Ai, quins nervis. I 4 perquè sigui l'eclipsi total. Per tant, serà el moment en què s'apagarà el sol.
15: 15 minuts, sí. Perra, que morreu tots.
3: No, no,
1: ens enamorarem.
15: Mort súbita.
3: Qui? Tu i jo.
1: Això va dir l'Anton Català.
3: Val, però ens hem de mirar els ulls durant el moment de l'eclipsi. Si hem de triar entre mirar el sol o mirar els ulls.
15: Traieu vos ulleres.
3: Bueno, aquí tenim el tic-tac que es posa nerviós. Tenim el del temps que entra quan sent el tic-tac. Això és un catxondeo. I jo el que vull dir és que són 4:45 de la tarda, que efectivament queden 3 hores perquè comenci l'eclipsi. Sí, tic-tac, ja ho ha dit.
13: Tic-tac.
3: Prou. Ha arribat el dia. Fa setmanes i mesos que estàvem esperant. I falten molt poques hores, 3 exactament, pel moment potser més emocionant de l'estiu. A no ser que algú s'enamori i després ja vagin passant el que tenen. Poques hores perquè el dia es faci nit durant uns instants, durant 90 segons, 60 segons, segons el lloc, perquè la lluna es posi al mig, al vell mig camí del sol, i perquè milers de persones ho parin tot per quedar-se una estona mirant el cel, o una horeta mirant el cel. Nosaltres, com ja sabeu, us acompanyarem durant tota la tarda i fins passades les 9 de la nit, o les 9, depèn de com vagi la cosa per aquí dalt, a l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes. Estarem pendents del cel, de la Terra, des d'aquest lloc tan privilegiat, però també de la resta del territori. Farem connexions, ho fotrem tot, que serà una meravella, i ho farem amb el nostre comandant d'informatius, l'home clarivident, en Jordi Claret.
16: Bravo. Bona tarda, Pere i companyia.
3: En Claret, que també s'ha quedat als estudis de Barcelona, perquè s'ha quedat cadascú a vigilar aquí.
15: Preparat, Jordi, per menjar l'últim iogurt?
16: No, avui no ha tocat iogurt, Olivia.
3: No, això hem de dir perquè és el tio d'informatius que ve a fer l'informatiu i un segon abans de començar es fot un iogurt, el tio. Allà, sí o no?
1: Sí.
3: Perquè et quedi la boca ben enganxosa d'aquella substància blanca.
16: Un segon,
3: no.
16: Maricori!
3: No, maricori! Sisplau, calma.
17: Sempre con lo mismo.
3: No. el iogurt estem parlant, de veritat, una mica de tranquil·litat. Aleshores, al marge d'aquest detall, Jordi, comencem a repassar el Festival de Llum i Color, que avui, a no ser que, no sé, que s'enfonsi la Sagrada Família, o...
1: Efectivament.
3: No, efectivament no, no passarà això, no, no s'inventi. O que es pengi tot internet i deixi de funcionar tot i ningú pugui fer res. Que nosaltres necessitem internet per fer el programa, per tant, que no es pengi res. Val? Per cert, una cosa, ja que estic parlant amb els tècnics, aquestes finestres les hem tancat per un tema de rever o...
1: Jo les havia obert avui, perquè val, prefereixo que estiguin obertes.
3: Jo també,
1: si podem xafardejar, mica... què passa per
3: fora? Vidre, o la gent ens veu, a mi te'n me fot. Una mica, perquè és que estem...
16: Ja tens calor, Pere, ja tens calor, eh?
1: No, sí. No, que, no, com no, si estiguéssim en una ràbia, saps?
3: Sí, sí. Calor t'asseguro que no. Jo pensava que era per la rever i que no volíem sí, que el vidre fes...
1: Però obre bé que així ens veiem.
3: Ja està obert, què vol dir?
1: Que toqui la paret.
3: No, és que aquí és on la gent s'ha fotut el tiberi abans, eh? Aquí hem vist el menjar.
1: Sí, ara estem bé.
3: Imagina't que passa el president ella per aquí.
1: Clar, si ens podem dir-ho.
3: Sí, sí. Home, si passa, obrim la finestra i el saludem, eh? Bé, el Claret. Sort que tenim del Claret, que és un tio d'ordre, un tio encertat, un tio precís, un tio d'informatius. Que avui estan... Qui ha dit guapo?
1: L'Olivia Làctia.
15: Va. Gràcies, sigo jo, menys
3: Claret,
15: i terra.
3: Avui ha arribat el moment de la veritat. I estem davant d'un fet que ens té a tots emocionats, oi?
16: És un fenomen, exacte, Pere. Estem aquí amb les pantalles preparades per veure sobretot com va el trànsit. De seguida en parlem, perquè tenim alguna cua ja a aquesta hora, però exacte, ens trobem davant d'un fet històric perquè passarà literalment una vegada a la vida. L'últim cop que Catalunya va viure un eclipsi solar total va ser el segle passat, concretament l'any 1905, fa 121 anys. Un eclipsi total, curiosament, similar al d'avui i que es va poder veure al 100% des del sud del país. I quan tornarà a passar? Doncs d'aquí més d'un segle i mig, fins al 17 de novembre del 2180 no es podrà tornar a veure un eclipsi solar total des de Catalunya. Tot i això, sembla mentida, però l'any que ve hi haurà un altre eclipsi total que, això sí, es podrà veure des de la península. Serà el 2 d'agost del 2027, només afectarà el 100% a l'extrem sud d'Espanya, a Cádiz, Gibraltar, sud de Màlaga, Granada i Almeria, com també al nord del Marroc. A casa nostra el fenomen es veurà el 80%. Això l'any que ve, però per acabar, rematarem aquest triplet d'eclipsis al gener del 2028 amb un eclipsi anular que travessarà mig Catalunya. Aquest fenomen no ens deixarà a les fosques, la lluna es posarà al mig del sol, però sense tapar el seu relleu i provocarà una espècie d'efecte similar a una anella de foc.
3: Molt bé, doncs estarem anys entretinguts, perquè això, el triplet aquest d'eclipsis, no... Jo ja t'estic dient que encara no he vist el primer i ja tinc ganes d'anar a veure el segon. De fet, turisme d'eclipsi i anar-hi amb la Iela, evidentment. Perquè avui hem dormit al mateix lloc, ella i jo. Això tampoc s'ha explicat gaire, però comentarem... Demà ho comentem, demà. Ho comentem demà, ho ampliem demà. Però insistim una cosa, el d'avui és pràcticament únic. I, de fet, aquest observatori on ens trobem ara es va construir fa 100 i escaig anys, 100 i escaig d'anys, justament per poder observar l'última eclipsi que es va fer a Catalunya. I el proper és l'any de la Picó. Vaja, estarem tots morts enterrats, de veritat.
16: 2180, el proper.
3: Doncs mira...
14: I ahí estarà Jordi Hurtado para contarlo en directo.
3: Molt bé. Doncs queda clar aquesta qüestió. Ara només hi ha una preocupació. El tic-tac?
14: Tic-tac.
3: Calma. Tic-tac. Queden entre 3 i 4 hores. 3 perquè comenci, 4 perquè arribi un moment culminant. A la totalitat, que li diuen els científics, Gael, totalitat. Ho dic perquè ets mig química, tu, que ho sàpigues, eh? Mm-hmm. Totalitat. Mm-hmm.
1: Sí, sí.
3: Molt bé, sí, sí. D'on està un cacaulat? En tenim allà? Molt bé.
1: De la Isabel Vinaixa.
3: Molt bé, perfecte, home.
1: Que gràcies a ella ho tenim tot.
3: El Pere Renom, de TV3. Pere, com estàs? Sí, sí, no és conya, no.
14: Pensava que era Puigdemont.
3: No, però no li obriran la finestra. Sí, li vols obrir la finestra?
1: Sí, home, sí que digui, hola.
3: Sí, obre. Renom, espera't un moment.
1: Capaç que no tenim micro per ocupar-li. Mira, uns Mossos,
3: la policia, ha passat la policia.
1: Digues hola.
14: Ladrones.
3: Cridi un moment, que cridi, digues hola.
17: Hola, bona tarda.
3: Vale, és el Pere Renom de TV3, que està per aquí fora. Que no treballaves a la tele o què? No tenim res a fotre? Molt bé, bueno. No poseu TV3 avui. Bueno, sí, poseu-la, però sense el so, eh? Heu de seguir RAC1. Gràcies, Pere. Vigila que han passat dos Mossos i potser et busquen. Adéu, maco, adéu, que vagi bé. Bueno, ja veu, veieu que estem al centre de l'huracà, al mig de l'ull de la cosa. És el mosso, aquell? Sí, no fotem bromes, que porten pistola.
14: És la secreta.
3: Bueno, dèiem, el que ens interessa ara és aquest noi que tinc aquí al davant.
18: Bona tarda.
3: Vale, vinga, el Nil Ferrés. Arribat des de Berga, amb la seva trompeta...
19: Bueno,
3: sí,
19: aquest... jo també no he venit con la Berga.
3: No, sí, va, però tant... O sigui, una mica menys clar, o sigui, una mica més subtil, si pot ser, eh? A veure,
19: que cabe
3: ara duda. Sí, la veritat. I només no rigueu que parlo seriosament.
1: Sí, sí.
3: Ara, un moment de tranquil·litat. La veritat, tota la veritat, i res més que la veritat. Veurem bé l'eclipsi a Catalunya?
18: Doncs el punts del Pirineu, Prepirineu, sobretot, serà els punts on precisament és, pot ser més complicat. De fet, ara
3: però allà és parcial, allà que es fotin ja, no?
18: Va! Sí.
3: Bueno, i allà veuran a mitja.
18: S'ha de pensar una mica amb tothom.
19: Ah, no, bueno, és la teva opinió.
18: Pirineu, no? Prepirineu, no. I alguns punts de l'interior és on podem tenir alguns xàfecs i...
3: Xàfecs?
18: Sí, alguns xàfecs puntuals seran dispersos, molt menys intensos del que hem tingut la resta de dies, però sí que en podem tenir al llarg de la tarda. De fet, a hores d'ara, mirant el satèl·lit Meteosat, ja es pot veure aquesta formació de nuvolositat, sobretot als Pirineus, i alerta perquè també fa preocupar alguna formació d'algunes nuvolades força importants amb enclusa al voltant dels ports, que és aquí prop de Terres de l'Ebre, i també al voltant de la serralada Ibèrica. A hores d'ara ja s'estan desenvolupant. Fa just un moment el Martí Oliveres em passava per WhatsApp una foto del que es veu just aquí fora, aquí a Roquetes, i es veu una enclusa ben desenvolupada d'un cumulonimbus ben gran.
3: Aquí fora?
18: Aquí fora.
3: Bueno, man, i aquesta cosa on anirà? Que nosaltres no la volem.
18: Exacte. Sembla que els models apunten a que aquestes encluses o nuvolositat potser més desenvolupada, sembla que tendria a retirar-se en el moment de la totalitat, és a dir, que podria ser que mentre el sol va mossegant a poc la lluna des de 7:45 del vespre, doncs aquesta primera estona potser el sol clar, no
4: perquè,
18: el veurem
4: perquè
18: del
4: si,
18: tot.
4: Si anem i bufem entre tots, el podem enretirar això?
18: Tant de bo, ja m'agradaria.
4: Som els tres porquets que bufaven.
3: Bueno, o sigui que, a veure, en el cas concret nostre, no està clar què pot passar.
18: En el cas concret nostre, no.
3: Costa una mica més el micro, que em sembla aquest, si no estàs molt
18: en el cas concret nostre, no. Però sí que el que és zona de Ponent, tot el que és Lleida, Segrià, tota aquesta zona, ara mateix no tenen nuvolositat i és dels punts més bons per poder observar l'eclipsi, perquè els models tampoc ens en posen de cara al vespre.
3: Bueno.
18: Pel que fa a la costa, tot el que seria l'àrea metropolitana de Barcelona, en principi tampoc hauria d'arribar la nuvolositat. Com a molt, haurem d'estar pendents d'algun petit núvol baix costaner que es pugui formar, però en principi també hauríem de ser optimistes per aquestes zones.
3: Fem una cosa, en tornem a parlar?
18: Ui, tant.
3: Sí? Doncs que tenim aquí Nil Ferrés fent F5, com si fos això...
4: Sí, actualitzava la pàgina web, sí.
3: Sí, però actualitzava la pàgina web del...
4: Com es diu? Del Meteocat?
3: No, home, no.
14: Xavi Puig.
3: El Xavi Puig, efectivament. El Xavi Puig.
18: Que, per cert, aquí a Roquetes estem a 35 graus.
3: No, ja ho sabem, ja ens estem fotent
18: amb de calor.
3: A la sala aquesta estem perfectes, estem collonuts. Gràcies, Observatori de l'Ebre, i gràcies a l'Ajuntament de Roquetes, perquè el gasto de llum que fotran avui a nosaltres no està escrit enlloc. Per tant, moltes gràcies, que estem molt a gust.
15: Milovich Ferretoskis.
3: Què passa?
15: Quina entrevista, massatge de perestroika, Moscovich.
3: No, aviam.
15: Quina merda d'informació ha donat.
3: Però sisplau, calmi.
15: La gent té preguntes de veritat.
3: A veure, Lívia Làctia, deixi el Nil en pau.
15: O què, perra? Hem despatxat res?
3: No.
15: M'és igual. En unes hores estarem tots morts.
3: Sí?
15: Tranquil, que així no m'hauràs de pagar a Finiquitov.
3: Vaja.
15: Ara anem amb predicció de veritat.
3: Sí, molt bé, aviam, prou d'històries. A veure, quina és la teva predicció?
15: Mireu, alguns oients em fan arribar vídeos de temps d'avui. Josep Maria de Palafolls envia les seves collites arrasades per llagostes en flames i carregant pesta bubònica.
3: No, això no és veritat, no s'inventi.
15: I tant que sí!
3: No, calma.
15: Merra.
3: Pensa que hi ha gent conduint, que pot estar anant cap a l'eclipsi, i vostè aquí...
14: Ah, Tia Reus.
15: Doncs ha tot carro.
3: Tia Reus, concretament. Molt bé, doncs vinga.
15: Maria Carme, des de Pantà...
3: De
15: Maria Carme, des de Pantà de Susqueda, ens fa arribar imatges espectaculars de pluja de sang i foc. Senyal inequívoca de fin de mundo.
3: I també
15: passem a la previsió de temps de veritat. La previsió immediata és que se'ns desfacin retines. Mirem o no mirem el sol. Quedaran com colant per dins. Desfet. Gràcies. És un missatge oficial de Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Molt bé.
4: Ara anirem
3: al Servei Meteorològic de Catalunya. Silenci. Ara anirem al Servei Meteorològic d'aquí 20 segons, que tot això que està dient vostè s'ho inventa, no és veritat i...
17: Pero vamos a ver, joder.
3: No,
17: bravo. Ya está bien de ese despropósito.
3: Sí.
17: No, joder, que abre la guapa, que aquí son todos muy feos.
20: A ver, esa niña, joder.
17: Que tiene
20: derecho a hablar.
17: Que tiene derecho a hablar, mire.
20: Vosotros sois muy feos, joder.
4: ¿Qué tal?
17: Joder. Mira lo que os voy a decir, esto es ridículo. Yo me voy a dar de baja del Meteocat Que mi padre me hizo socio cuando
2: no,
17: era pequeño.
2: No, pues usted no se ha dado de baja al Metrocar.
17: Para honrarlo me voy a dar de baja.
2: Vale, vale,
17: fíjate que aquí hay una chica hablando de isobaras, pero no he visto ningún bar por aquí. ¿Dónde están esos bares?
2: No, es eso.
17: ¿Dónde están esos bares?
2: Prou, silenci.
17: A ver, el del tiempo,
2: va,
17: joder.
2: El del tiempo no.
17: ¿Dónde están esos bares?
2: Calli, el del temps ja ha quedat dit.
17: No, joder, no, que hemos ido a comer a un bar que han tardado 3 hores. ¿Dónde está el resto de esos bares?
2: Aviam, fem un cop d'ull a les carreteres, perquè justament hem dit que la preocupació 1 era el temps, ja ens han posat una mica la por al cos, però bueno, estem aquí posant un ciri santarrit i unes monges, uns ous a les monges, com és allò? A les, sí, a les clarisses.
14: Si no, ojo con los huevos y las monjas.
0: Sí, para, sí, un respecte.
2: Se li ha explicat tot. Ara anem a les carreteres, perquè fa hores que s'està notant hi ha un repunt important de la mobilitat. Evidentment, és cap a les zones del sud. La gent busca les zones de les comarques de Tarragona, Ponent, també, les Terres de l'Ebre. La via més carregada, aparentment, és la P7, però això qui ens ho pot dir amb la màxima precisió i amb l'alegria que el caracteritza des del Servei Català de Trànsit és el Roger Serra. Bona tarda, Roger.
21: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo esteu?
2: Hola, Roger, ¿cómo estás?
14: Don Roger, vamos a ver, situamos las carreteras a esta hora de la tarde.
2: Sí, sisplau, deixi-ho parlar, pobra que...
21: Doncs la veritat és que ara ho comentaves i sí que és cert que podríem parlar d'un cert repunt, eh? Semblava que millorava, però tornava a parlar de problemes. Pensa que en algunes vies són cues molt importants. A veure, fem-ho per ordre, comencem repassant l'autopista AP7. Efectivament, el tram sud és el que va més carregat.
2: Sí.
21: Primer trobarem uns 9 quilòmetres d'aturades entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, uns 3 més endavant a Santa Margarida i els Monjos, 7 quilòmetres entre el Vendrell i Roda de Barà i 3 a la zona de Tarragona. Per tant, són trams de retencions, no és una cua constant, són trams d'aturades, com et deia, a la zona sud de l'AP7, sempre evidentment en sentit sud, en sentit Tarragona. Mirem més vies importants. Per exemple, anant cap a Lleida, tenim l'autovia A2. Primer trobarem aturades per obres, el tram de Jorba, són conegudes aquestes obres, més de 4 quilòmetres, però és que en aquesta autovia A2, a Granyanella, hi ha hagut un accident. De fet, la via està tallada en sentit Lleida, es fan desviaments per una sortida propera, i també hi ha una cua important de més de 5 quilòmetres en aquest punt de l'autovia A2. Repassem més vies. Ara mateix, agafar les costes del Garraf, la C31 no seria una opció. Malauradament, hi ha hagut un accident, encara s'hi treballa, es dona pas alternatiu als vehicles. Penseu que parlem d'aturades de més de 10 quilòmetres gairebé ja des de Castelldefels, quan agafem la C31 des de la C32, fins al punt de l'accident. Per tant, en aquests moments hi ha cues molt importants en aquestes costes del Garraf, en aquesta C31. La C32 va millor, recordem-ho, però és de pagament. Aturades d'uns 5-6 quilòmetres abans d'arribar als túnels, entre Gavà i la zona de Castelldefels, això a les 32, i ja molt més endavant, arribant a Cunit, parlaríem d'aturades més curtes d'un parell de quilòmetres. Vaig acabant amb les vies, sobretot importants, i que van cap al sud, D24. Aquí veiem retencions, almenys uns 3 quilòmetres, al tram de Cervelló. I ja a la seva continuació, ho podríem dir, la Nacional 340 presenta trams d'aturades d'un parell de quilòmetres en diversos punts, com podrien ser Vilafranca del Penedès, zona del Vendrell i zona de Creixell. Per tant, resumint, que hi ha força problemes a les principals vies que ens porten, diguem-ne, des de Barcelona cap al sud, cap a Tarragona, destacant carregada l'AP7 en direcció sud i sobretot destacant l'accident que us he comentat a les costes del Garraf, que provoca cues molt i molt importants.
14: ¿Dónde está el helicóptero?
21: No, ja ho tenim.
2: Moltes gràcies, Roger. Seguirem estant...
21: A vosaltres.
2: ...al llarg de la tarda, perquè és un tema que, diguéssim, no sé, el govern tenia molta por del col·lapse total, ja veurem què passa, o si queden menys que un diumenge normal d'estiu. Cuida't, que vagi molt bé.
21: Fins ara, a reveure.
2: Recordem, Jordi Claret, que el govern ja ha insistit molt en molta prudència i en molt, diguéssim, dosificar les sortides.
22: Unes indicacions que, de fet, aquest matí ha repetit el Món Arracú, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, diu que ja hi ha molta gent que aquest matí, fins i tot ahir, es va desplaçar allà on veuran l'eclipsi, però pels qui vagin més justos, ara escoltàvem, Lamiel recomana que cadascú s'adapti a la seva ruta i intenti buscar una alternativa a l'AP7 i aquestes vies més transitades. A més, diu que vigilaran les zones de la xarxa més tensionades.
23: Nosaltres tenim punts de mesures de trànsit i regulació de trànsit en aquells llocs on ja són més fràgils, on poden acumular més trànsit, per exemple, en posta, o a altres punts de la xarxa viària que nosaltres detectem que poden ser fràgils, rotondes, per exemple, d'accés a les vies d'alta capacitat.
22: A més, Trànsit recorda, si l'eclipsi en agafa gent al volant, que ningú es pot quedar parat a la carretera i que cal engegar els llums del cotxe. A l'AP7 els camions tenen prohibit circular des del migdia i fins a la mitjanit entre Martorell i Ulldecona, i paral·lelament, per facilitar aquesta mobilitat, Renfe també ha posat combois dobles a les línies R15 i R16 que van cap al sud, i de tornada, insistim, sortirà un tren extra de Tortosa aproximadament a les 10 de la nit, on hi cabran 1 miler de passatgers més.
3: Molt bé, doncs estarem pendents i seguirem actualitzant l'estat del trànsit, i molt patents que això no ens porti pel mal camí. És una informació de servei molt necessària. Per tant, guaita, mira, què passa aquí? Què passa?
17: ¿Y por qué no me actualizan mejor el estado de la poronga?
3: Ay, ¿qué es esta agresividad? ¿Quién es usted?
17: Me presento, soy portavoz de los camioneros asociados.
3: No va.
17: Y mi nombre es Juan Carlos Mion Cisterna.
3: ¿Sí? Bueno, no,
17: Juan
3: no, no.
17: Carlos Mion Cisterna. Pero me podéis llamar Juan Camión Cisterna.
3: No, va, Clau, ja, de
17: Juan Camión Cisterna.
3: No més oportú. En fi, veig que no està gaire content amb l'estat del trànsit avui, no?
17: Bueno, ¿cómo quieres que esté contento? Calma, me tiraría a la autopista para que me atropellara un camión.
3: No, no, no.
17: Pero como no pueden circular hasta las 12 de la noche, me tengo que aguantar.
3: Bueno, no sigui dramàtic. No veu que avui és un dia històric, justament?
17: No me rompan la pelota. No, cada dia és històric acá, ni loco. Un dia l'eclipsi, otro dia l'Assemblea Catalana de l'Orto cortando la carretera para pedir la competencia de la máquina del Bendy del aeropuerto. Otro dia que si el Barça gana no sé qué, que si el otro pierde no sé cuánto.
3: Bueno, aviam.
4: És veritat que també podria, no sé, eh?
3: Sortir més temps, clar, molt bé.
17: Yo solo sé que tengo el camión parado en doble fila en Ulldecona, mientras los animales exóticos que transporto se me cuecen al sol. Voy a entregar el tigre de Bengala a las con patata calíopera más. Ya casi le voy echando curry para encima que al menos esté bueno.
3: Aviam, senyor Mion Cisterna, vostè està traficant amb animals exòtics, de veritat?
17: ¿Qué? No. No escucho, estoy justo pasando
3: Però si no està conduint, vale, molt bé, fora, adéu, va, vinga. Ara sí, ha arribat el moment de fer la primera ronda de connexions de tota la gent que tenim desplegada al territori.
17: Vamos allá!
3: No, encara no, vostè calli. Però sí que és veritat que és un moment de desplegament d'aquells de nit electoral o de volta ciclista a on sigui.
17: Tarde de transistores!
3: Tarde de transistores, però sí, no.
17: Ahí está!
3: Joder, de veritat, a veure.
17: Nos vamos a Roqueta, donde tenemos a Alba Castellví.
3: Farem una cosa, no, encara no li toca amb ella, no li toca amb ella. Calli vostè, no li toca amb ella. Aviso, si surten totes les connexions, una darrere l'altra, tal com són, xupito al final, sembla bé?
4: Oh, perfecte.
17: En esta ràdio, nos llevamos con el yogur y la cuerda.
3: Sí, efectivament. Va, comencem. Aquí fora mateix, de l'escenari on som, de l'Observatori de Roquetes, tenim pendents dels moviments del president Illa, el Víctor Massip. Bona tarda, Víctor.
17: Don Víctor.
5: Bona tarda, jo estic aquí a la sala Landerer, que no hi cap aquí ni una agulla, està tothom a dins, està Salvador Illa, Pedro Duque, Dalmau, estan tots molt pendents. Estan tots molt pendents. Ara mateix està en marxa lo diàleg inaugural. Estan parlant cara a cara l'astrònom de l'Observatori Vaticà, Pavel Gabor, l'investigador històric d'aquí de l'Observatori de l'Ebre, Juan José Curto, repassant els dos què ha fet cada centre per entendre l'univers. I atenció, perquè a partir d'aquí tot pujarà cap a l'escenari. Ellen Baker, metgessa i astronauta de la NASA, que explicarà en primera persona
17: què li passa al cos humà
5: i com s'ho fan per sobreviure a l'espai. No el tenim, estan molt concentrats allà dins.
3: Molt bé, val, gràcies. Saltem de l'Observatori, on ens trobem nosaltres, de l'Ebre, a Roquetes Poble, on hi ha la nostra estimada Alba Castellví. Bona tarda, Alba.
6: Bona tarda. Doncs mira, estic al carrer Isabel II, segueixo aquí trepitjant terreny, estic a Roquetes Poble Centre. Mira una senyora. Senyora, què tal? Escolta, RAC1. Mira, ai, nens, ens estan escoltant?
3: Sí,
6: des d'un pis franc d'aquí de Roquetes.
3: Home, un pis franc no,
17: Espanyoli.
6: Pel carrer no passa gaire gent, sí. Però sí que hi ha molt moviment de cotxes. Llavors jo he preguntat en aquests cotxes, els he parat, m'he posat davant i diuen que molts marxen del poble. Però no patiu, perquè estic aquí davant del bar L'Escala i hi ha unes persones manquíssimes disposades a parlar amb mi.
3: Doncs hi parlem a la propera connexió, si et sembla, d'acord?
6: Som-hi.
3: Saltem al següent punt. Estem, marxem una mica més enllà, a un lloc privilegiat per veure l'eclipsi. Amb la Mònica Usart connectem des del Parc Astronòmic de Prades. Lady Nubolet, bona tarda, com estàs?
8: Hola, què tal? Bona tarda. Doncs mira, aquí hi ha molt moviment. Des de dilluns que estan celebrant el Festival de l'Eclipsi, s'allargarà fins demà i són 4 dies d'un munt d'activitats. I passeges pel carrer i tampoc hi cap ni una agulla, la plaça Major ben plena i tothom amb barrets de palla i també amb ventalls perquè fa molta calor. Avui temperatures que han arribat als 32, 33 graus i avui s'espera una tocada 10.000 persones. Uf. Tenint en compte que un agost habitual aquí a Prades hi ha unes 6.000 persones, per tant unes 4.000 persones
10: ja
8: més
10: som,
8: del que seria habitual.
3: Tenen, no,
10: sempre venen de fora,
3: venen
10: de fora,
3: venen de fora.
8: És que avui toca, avui toca moure's. Avui però ja hi ha habilitades zones per observar els afores del poble a aquest moment de la totalitat, que aquí durarà uns 50 segons. I de moment tenim aquí també una nuvolada que no m'agrada gens. Tenim el cel força nublat just mirant cap a l'oest i esperem que aquesta pluja o aquesta tempesta que hi pugui haver passi abans de l'eclipsi.
3: No, només un consell, Mònica Usart,
8: sí,
3: també
8: digue'm.
3: El Nil Ferrés i el Martí Oliveres. Segons què passi avui, demà, que cap dels tres no torna a fotre els peus mai més a la ràdio. Dit de bon rotllo,
8: jo estic de vacances.
3: Sí, sí, bona. Gràcies, Marta. Mònica Usart, després hi tornarem. A Tarragona tenim l'Esteve Giral. Bona tarda, Esteve. Com estàs?
11: Bona tarda, doncs estem perfectament sota un... Sí, Marina Port Tàrraco, per tant, amb vistes al mar. Aquí el cel és força clar, hi ha una nuvolada, però sembla que n'hagi d'espatllar la tarda. Formigueig de gent, això sí, moltíssima calor, i per tant, aquí les ombres van preuades, molta gent que ha vingut amb parasols, amb paraigües, i que busquen qualsevol racó per protegir-se del sol, perquè encara trigarà encara a començar totes les activitats que s'han previst. Aquí es faran castells, hi haurà concerts, hi haurà de tot, activitats per distreure el personal. De fet, segurament sentiu ara de fons com estan fent proves de so, perquè és qüestió d'esperar amb alegria, tot i el sol i la calorada, Pere, que avui és de justícia, jo crec que hi haurà més d'un cop de calor.
3: M'atreveixo. Sembla per anar a dormir, però vaja. A Tarragona tornem a connectar més endavant. Vostè sap molt bé amb això, les connexions.
10: És molt xulo.
3: És molt divertit. Va, que està funcionant tot molt bé. Saltem de Tarragona al Botarell, on hi tenim l'editora del 9C. Avui no li deixem fer vacances, la Montse Martí. Montse, endavant.
12: Hola, sí, estem a Botarell, al Baix Camp, i ens enfilarem per veure l'eclipsi en un turonet d'aquí al poble per poder veure'l bé. Aquí el total durarà 1 minut i 6 segons, i aquest matí també hem visitat a Montbrió, el punt d'observació oficial del Baix Camp, una esplanada que està al terme de Montbrió del Camp, i hem parlat amb els primers a arribar a aquesta esplanada, una família de Cerdanyola del Vallès que havien arribat a primeríssima hora del matí, havien plantat cadires, parasols, tovalloles sota el bat de sol, i ja estaven doncs acarats cap on havien de mira l'eclipsi. Si et sembla, el sentim, que hem parlat amb ells.
24: Llegamos tarde a lo del parking, que estaba aquí al lado, que se podía reservar, y digo, aquí va a haber un montón de gente. Más vale que lleguemos pronto, porque si no, no vamos a quedar fuera. Y mira, hemos llegado primeros.
25: No hi havia ningú, estàvem nosaltres sols, hem agafat el lloc que volíem, tenim ja la mira fixada allà, amb aquí de 286 graus.
12: Queden hores encara,
25: Ja, però la dona està aquí tot el dia perfecta. I nosaltres també, sense calor ni res d'això.
3: Doncs estarem...
12: Uns que han fet cas al Servei Català de Trànsit i ha anat d'hora ben d'hora,
3: Molt bé, doncs escolta'm, tornem
12: a... A Montbrió, a Pere, s'esperen... Sí, deia això, que s'esperen a Montbrió entre 5.000 i 8.000 persones.
3: Doncs que es portin bé tots plegats.
14: Temperatura?
3: No, temperatura.
14: Sí. Ah, sensació tèrmica?
3: Anem cap a l'oest, anem cap a Ponent, saltem a Lleida. Des de la Seu Vella, Julen Andrés, bona tarda.
14: Don Julen!
26: Bona tarda, aquí a la Seu Vella s'esperen 1.500 persones. A Lleida també s'ha habilitat el camp de futbol de Magraners amb 10.000. Fa dies que a tots dos llocs s'han exhaurit les entrades. Al moment d'accedir també et donen les ulleres. Ara a les 5 s'obrirà el recinte, però hem de dir que ja fa una bona estona que es veu molt ambient per fora. Molta persona estrangera, hem parlat amb uns italians que fa una setmana que estan per aquí a Lleida. Diu que no han aprofitat per fer turisme perquè feia molta calor, però bueno, que han vingut a veure aquí a l'eclipsi gràcies al ChatGPT. I també dic que ens hem trobat de mala importància.
12: Digue-ho.
26: L'Ambudio i companyia, que també estan per aquí.
3: Què?
26: Me'ls he trobat abans d'entrar.
12: El Sergi Ambudio?
26: Aquí me'ls he trobat... Mentre esperava fer la connexió, m'he trobat aquí l'equip del món.
3: Vaja, però fan el programa des d'aquí i se'n van després a la Seu de Lleida. Bé, en fi, esperem que el cel el tenim clar o no el tenim clar?
26: I el micròfon i que facin les connexions ells.
12: Ah, molt bé.
3: I el cel el tenim clar o no el tenim clar?
26: Sí, passa que hi ha un núvol que està allunyat del sol, però de moment...
2: Mete'l el micro! El núvol no li poden posar el micro. En fi, que espavilin els del temps i que retirin la situació. Endavant, vinga, adéu. Adéu, Lleida. Ara toca saltar cap a una altra
1: banda. Seguimos desde las ondas radiofónicas y Radio Asociación de Cataluña 1. Hoy en un programa auténticamente especial de lo más inhóspito de Cataluña. Estamos en una de las localidades con más influencia de los últimos tiempos.
2: ¿Qué?
1: Roquetas de Mar.
2: Roquetas.
1: Y ojo, porque empezamos con el despliegue de medios, de verdad. Conectamos con nuestro enviado en el helicóptero para que nos dé información del tránsito desde el aire. A punto de saltar en paracaídas, Nil Farrés desde el cielo.
18: Yo estoy aquí, ¿eh?
2: Sí, claro, está aquí.
1: Pero vamos a ver.
2: Vamos a ver, ¿no?
1: Sí. Es lamentable y es un auténtico bochorno que el chaval del tiempo esté encerrado en una habitación. Supongo que será porque le gustan más los cruzanes y las magdalenas que han traído del catering que informar. Pues vamos con el corresponsal en la luna, plantando la bandera de Torelló en un cráter. Martín Oliveras, humedades.
2: No hay humedades.
1: Don Martín Oliveras, humedades.
2: Está por aquí fuera, no, de verdad.
1: Es lamentable que esté en la barra bebiéndose el Nino. Ahora sí, vamos con nuestro corresponsal en Palma de Mallorca.
2: Sí, efectivamente.
1: Comiendo ensalada lleno de picaduras de medusa, Joan Farrés.
2: No, deixi'm parlar a mi amb ell.
1: Josep Farrés.
2: No, Joan Farrés es diu, Joan Farrés. Ja el saludo
1: Miquel
2: jo.
1: Miquel Agut.
2: Calli, José Mari. No, calli, de veritat.
1: Llevamos 500 anys de ràdio i 1.000 vacunes.
2: No, ja estic fart d'això. Aviam.
1: I sí quan que... una cosa se li ve, te la cargas. No, per a més, eres un autèntico mea pilas.
2: Val, bé, perfecte, però vostè calli. Avui connectar realment amb les Illes Balears, amb Palma de Mallorca, amb en Joan Farrés. Bona tarda, Joan. Endavant.
7: Què tal, com estàu? Aquí per ara de cel ben clar, el que sí que s'acumulen són cues de cotxes, però atenció perquè també de barques, ja que aquí seran molts els que a través de les barques aniran a gaudir aquesta eclipsi, i hem de dir que hi ha hagut talls de carreteres previst a partir de les 3 del migdia, però ja s'han fet avui de matí, perquè sobretot a les zones de Serra Tramuntana s'han notat molts d'embossos, i el que està passant és que alguns ports d'aquesta Serra Tramuntana s'han quedat sense combustible, les barques ja no poden tenir combustible perquè són moltes les que han partit, entre d'altres, megallots d'emirs de Qatar i Dubai, que també han vengut avui de matí en jet privat.
1: Has vist el rei?
2: No, va, prou, ja.
7: I els Reis, ara que ho deia, la família real, des de Valldemossa, un dels pobles d'aquí la Serra Tramuntana, ja han confirmat que ho hauran des d'allà, però com dèiem aquí, moltes...
1: ¿Tenemos declaraciones?
2: No tenemos declaraciones.
7: A la mà, on s'hi acumularan moltes i moltes de barques.
2: Doncs, atenció a tot això, un bon lloc per veure-ho, 100% eclipsi total, de la mateixa manera que també passa al País Valencià, i per això saltem i volem saludar una altra persona que veurà l'eclipsi complet, la Neus Navarro, des de València. Bona tarda i endavant, Neus.
9: Hola, bona vesprada. Així a la platja de la Malva Rosa de València està, diríem que està tot preparat. Hi ha senyalització, la policia està controlant les zones. Els banyistes passen el dia, com sempre, gaudint de la mar. Encara n'hi ha gent que està dinant als restaurants, que ens han explicat que registren avui una alta demanda. Sobretot els demanen lloc per sopar i dinar a les terrasses superiors. I es nota la desfilada de curiosos que arriben a poc així, perquè este és un dels nou punts oficials que s'ha establert com a visualització al País Valencià. Diuen que així, a la plaça de... a la platja de la Malvarrosa poden arribar a ver fins a 10.000 persones. Molt El bé. Trànsit rodat comença a estar tancat a partir de les 4, era la previsió. De moment aquí no veiem cues ni molts de problemes, la gent arriba en transport públic, caminant també en bicicleta, i es tancarà, important, la carretera que condueix la ciutat fins a l'Albufera, al nostre parc natural, perquè hi ha un ordre de tancar tots els parcs del País València, encara que este matí la policia hi ha hagut de tancar l'accés, hi havia algunes persones que volien accedir-hi. Res, el risc d'incendis és el que preocupa.
2: Doncs, gràcies. I el cel el teniu clar i net? Silenci. El cel el teniu clar i net?
9: El tenim clar i net, perfecte. Home, un dia molt bonic a València.
2: Per tant, aquí estem patint i, en canvi, més cap al sud, al País Valencià, estan més tranquils i, evidentment, allà també tenen eclipsi al 100%. A diferència de Barcelona, on l'eclipsi no serà total, per tant, no es podrà experimentar la mateixa sensació allà on sigui total, però sí que hi ha expectació i ens desplacem a la capital de Catalunya. Allà tenim desplaçada l'Eulàlia Carrascal. Bona tarda, què hi ha previst?
10: Hola, bona tarda. Doncs mira, aquí el cel està molt net, també està clar, no es veurà aquest eclipsi total, es veurà parcial, i ara comencen a arribar les primeres persones que s'apropen a preguntar dins del recinte del castell si queden entrades per veure l'eclipsi des d'aquí dins, tot i que ja fa dies que estan exaurides. Les portes s'obriran d'aquí a dues hores, a les 7 del vespre. Tot apunta que serà un dels punts de la ciutat on vindrà més gent a veure aquest eclipsi, perquè és un dels punts que estan més elevats, per tant, des d'on es veurà millor, i també perquè Collserola, que seria un altre lloc on es veuria molt bé, està tancat per evitar que s'escampi el brot de pesta porcina africana. Per tant, en aquella zona no s'hi pot entrar. També pujant per aquí la muntanya de Montjuïc, hem vist diversos cotxes de Guàrdia Urbana que estan repartits per tota la muntanya i que s'encarregaran d'informar i de prevenir també conductes incíviques.
3: Bueno, i l'helicòpter que t'ha vingut a buscar? Perquè sentim un helicòpter per aquí. Què està passant, Eulàlia?
10: Sí.
3: Què està passant, Eulàlia? Què has fet?
10: És la primera vegada que passa per aquí però... dalt, l'helicòpter, de veritat. Jo no he fet res.
3: Tenim algú a l'helicòpter?
0: Martínez?
3: I hem posat...
0: Joel Peña?
3: No, hi ha ningú a l'helicòpter. L'helicòpter és dels Mossos, hem d'investigar. Això ja ens ho explicaràs a la propera connexió. Una abraçada, Eulàlia.
10: Després ho explico. Adéu.
3: Hem enllestit la ronda, bravo. I en tenim més, de punts de connexió.
13: Per tant, tenim xerrup, no?
3: Tenim xerrup, però de llet, res de coses rares. Va, ara toca parlar, posem-nos un moment, sisplau, una mica d'ordre i una mica de seriositat, perquè una de les coses que ha preocupat, hi ha molts fronts que tenen a veure amb la protecció civil, que ens han preocupat en les últimes hores, és una persona que la veiem sovint per la televisió, que la vam sentir ahir a Can Ambudio, que perquè ens va venir a veure els estudis i que em fa molta il·lusió saludar, és la sotsdirectora de protecció civil, la senyora Imma Soler. Bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
3: Bé, no sé si ha pogut sentir, senyora Soler. Ai, es podem tutejar? Et molesta que tutegi o tindrà de tutejar vostè?
15: Per favor.
3: Molt bé.
15: No, de tu, per favor. I tant.
3: Vas venir aquí a la ràdio vestida de protecció.
15: Sí,
3: civil,
15: i em va fer molta il·lusió venir, la veritat.
3: Amb aquelles xapes i aquells logos i tot allò que porteu, que fa com impressió,
15: Només és això, la impressió.
3: Una cosa, la situació ara, portem moltes setmanes, molts dies, el dispositiu de la Generalitat, la preocupació per la seguretat, la preocupació per la vista, la preocupació per les carreteres, la preocupació per les aglomeracions, perquè la gent no foti el burro al bosc. En aquests moments, com està la situació des del punt de vista de protecció civil? Esteu més o menys raonablement tranquils?
15: Sí, estem raonablement tranquils. El que sí que hem d'estar és atents al que ara les properes hores anirà succeint. Per exemple, ara els companys del Servei Català de Trànsit ens informaven que comencen a haver-hi punts de retencions en la zona de l'AP7, que és la via que ja vèiem que podia tenir més dificultats. I ara, per exemple, ens deien que hi ha alguns punts a Martorell, amb alguna retenció. La gent que estigui per aquests punts, ja el que els recomanem és que busquin espais on anar a veure l'eclipsi a la zona de Ponent de Tarragona, que no vagin a baixar fins al Delta perquè no podran arribar, no els hi donarà temps. I a més, en allà ja els aparcaments estan complets. Per tant, tota aquella gent que estigui en aquests moments en aquestes retencions que hi ha a la zona central, l'alçada de Martorell, doncs que ja mirin de trobar llocs per anar a veure l'eclipsi a zones de Ponent de Tarragona i que no vulguin baixar fins a baix de tot. Que el més perillós que és doncs, que vulguin aturar-se en el moment de l'eclipsi i ho fagin al mig de la via. Això és molt, molt, molt perillós. Per tant, tothom que s'hagi d'aturar. Sí, és perillós. Qui s'hagi d'aturar, que ho faci amb espais habilitats, que ho faci amb àrees de serveis, que ho faci amb àrees de descans, però que no ho faci al mig de la via, perquè el que podem ocasionar és un accident i problemes.
3: Molt bé. Recordeu des de Protecció Civil algun dispositiu d'aquesta magnitud, no en un cas d'emergència imprevista, que evidentment això no es preveu en temps, sinó d'una cosa planificada en temps d'aquesta magnitud i d'aquesta importància, com la que s'ha hagut d'organitzar per l'eclipsi?
15: Sí, sí. Aquí, per exemple, ara fa poc vam tenir la visita del Sant Pare, hi han hagut altres moments en què ha sigut necessari coordinar operatius d'aquests destacables fora d'emergències, com tu comentes, i el que sí que hem de dir és que normalment la gent atén els consells que els hi donem, atén el que estem demanant i que miren d'entre tots fer el moment més plaent possible, I això és el que busquem. Sempre hi ha algú que no obeeix o que no fa el cas, doncs aquestes persones també ho haurien de fer-ho, perquè el que convé és que en aquest moment anem tots a una i que aquesta sortida i aquesta vista de l'eclipsi, una actuació que fem en protecció civil que no és per una emergència, sinó és per una cosa bona, doncs que sigui el més plaera possible.
3: Val, i si ara deien que anem prou bé, un parell de coses per acabar ràpidament. Dos quarts de vuit, que és el moment que comença a apagar-se el sol, quin és el grau de preocupació o de qüestions a tenir en compte en aquell moment quan comenci a desaparèixer el sol, diguem-ne?
15: Clar, en aquest moment el que tenim que fer sobretot és molta vigilància amb el cas de la visualització de l'eclipse, Parlem, portem molts dies parlant de que sobretot fer-ho amb ulleres homologades, aquestes ulleres que estan preparades per fer aquesta visió directa al sol, que anem amb compte de fer-ho amb aquest aparell i sobretot no fer-ho amb coses casolanes, allò que diem radiografies, vidres, foscos, coses així, no serveixen, podem tenir una lesió a l'ull, una cremada a la retina i això és una situació important mèdica i per tant doncs, hem d'anar amb compte de no tenir repercussions i sobretot, si em permeteu des de Protecció Civil, pensem també també amb les persones vulnerables, eh? Si estem al costat de persones grans, de nens, que tinguin alguna dificultat en aguantar-se bé les ulleres, en portar-les ben posades, estiguem atents també a que les portin bé, que no se'ls girin, no els hi caiguin i estiguin mirant directament cap al sol. Anem amb compte amb això, també.
3: Perfecte, doncs, sotsdirector de Protecció Civil, senyora Ima Soler, estarem aquí, no marxem nosaltres, estem tota la tarda fotent la xapa a la ràdio i si hi ha lío a partir de les 9, seguirà RAC1 fent programació especial, per tant, a quins té, si hi ha alguna cosa, té la línia oberta per posar-se en contacte amb nosaltres, si no, també li trucarem nosaltres, d'acord?
15: I comptem sempre amb vosaltres, ja podeu saber-ho. Molt bé, moltes gràcies.
3: Que vagi bé, adéu-siau, acabem ja i ens acostem a Ullaní.
4: Molt bé, després d'aquesta xapa passem
3: no
4: a Consells
3: xapa,
4: de Protecció Civil, de
3: que
4: veritat.
3: No, deixa-la tranquil·la. La Protecció Civil, a veure, Olivia Làctia, els
4: Olavia,
3: consells...
4: Sí.
3: Sí. Ah, no, ja hem sentit els consells de Protecció Civil.
4: Sí, sí, bon acudit, Petre sí. Trioska. T'han escrit aquest acudit als guionistes? Ara de debò, els consells són clars.
3: Què?
4: En primer lloc, feu paus amb vostres déus i acomiadeu-vos de familiars, amics...
3: Però quina merda, va, deixi de dir que moríem tots, sisplau, però ja d'aquest color.
4: Ja en segon lloc, feu testament, ja, sí, Perra,
3: no,
4: tens
3: no
4: raó.
3: Fem, no fem testament.
4: Malauradament, alguns sobreviureu i altres viureu pitjor part.
3: Quina?
4: Consell per supervivents, vols saber-ho?
3: Quin?
4: Saquegeu supermercats.
3: No, home, no saquegeu. Esgoteu
4: paper de vàter com a pandèmia.
3: Però no pot dir això des de Protecció Civil.
4: De fet,
3: també... no, va,
4: heu de començar ja per si de cas.
3: No,
4: entreu
3: no
4: al comado
3: no
4: més proper.
3: Desordre,
4: robeu tot el que tingueu a l'abast.
3: Va, prou. Adéu, senyora Olivia Làctia. Vull dir que prou
4: I
3: de
4: molt
3: que...
4: important, pugeu-vos sobre un patrol de Guàrdia Civil i sacrifiqueu una cabra per aplacar
3: la ira dels déus. De veritat, una cabra, però...
4: Oients,
3: sisplau, no facin cas d'això, sisplau, no facin cas de l'Olivia Làctia. El que han de fer cas, si volen, també és voluntari, és dels agrada per als consells publicitaris que venen ara mateix.
16: Versió estiu, amb Pere Mas.
19: Ui, quin fred que m'ha agafat.
20: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta, que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
19: Ja, i més per aquestes dates. Que no falta res pel sorteig.
21: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem...
27: Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
16: Ràdio en directe.
28: Actualitzada al minut.
16: Alertes d'última hora.
28: RAC més 1.
16: Notícies.
28: Podcast. Contingut exclusiu.
16: Escolta.
28: Navega.
16: Descarrega.
28: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
16: Fàcil, còmoda.
28: Intuïtiva.
16: I renovada.
28: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
29: Un moment tan únic com l'eclipsi solar mereix viure'l en un entorn tan únic com el Delta de l'Ebre.
30: I per gaudir-lo amb seguretat, aconsegueix les ulleres homologades de Nomen gratis amb la compra del seu arròs bomba. Un arròs cultivat al Delta, un dels millors punts del territori per observar l'eclipsi solar.
29: Viu-lo amb el millor tàndem, el Delta de l'Ebre i Nomen, el sabor del nostre origen.
31: Torna la revista Solomoto. Amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solomoto. Torna la llegenda.
28: RAC 1.
32: Primark ha baixat els preus de centenars dels nostres articles preferits. Pijames 100% cotó o dessuadores per a ell, ara 9 euros. I texans per a ella, 10 euros. Iconic Value. Peces icòniques a preus icònics. That's all Primark.
33: Un lingot d'or. Or amb diamants. Joies d'or. Or de 24 quirats. Monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
1: Porta RAC1 i RAC1 a la butxaca amb l'aplicació de RAC1 per mòbils i tauletes.
5: Escolta, descarrega.
1: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1. RAC1 i la Generalitat de Catalunya us estan oferint versió estiu des de l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes.
3: Ai, quins nervis, són les 5 i 10, arriba el butlletí de les 5 amb en Jordi Casals, bona tarda.
6: Bona tarda.
3: Nil Piera, als esports, bona tarda.
6: Bona tarda.
3: Teniu previst un veure l'eclipsi o us quedeu aquí a la ràdio pencar?
6: A la tele de la redacció, la veurem. El veurem.
3: Mira, potser ho veureu millor que nosaltres, segons com ara ens aclarirà el del temps i el nostre proper convidat. El butlletí de les 5 i 10 arrenca, evidentment, amb el tema que és el monotema avui. Catalunya està enllestint els últims detalls per veure l'eclipsi. Els municipis on es podrà veure totalment ja ho tenen tot a punt per viure aquest fenomen.
6: Sí, ara tot just queden poc més de dues hores perquè comenci aquest eclipsi i poc més de 3 perquè arribi a la totalitat. Els 23 punts d'observació que ha habilitat el govern al sud del país i les comarques de Ponent ja es comencen a omplir. Un d'aquests epicentres és l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, des d'on ho viuran, de fet, la majoria dels membres del govern. Més detalls des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, Víctor Massip.
7: Hola, doncs aquí la gent avança ràpid i ara mateix tenim a l'escenari lo plat fort de la tarda. Està parlant l'exministre i astronauta Pedro Duque. Just quan acabi, per cert, farà una atenció als mitjans i podrem escoltar-lo en directe. Abans d'ell hem pogut escoltar Ellen Baker, metgessa de la NASA, que ens ha explicat com es prepara el cos humà per suportar un viatge i sobreviure a l'espai. I tot això mentre l'equip científic de l'Observatori ho té tot a punt per a la gran cita. Hem parlat amb Santi Marçal, cap de comunicació de l'Observatori i investigador en geologia, que ha explicat com aprofitaran l'eclipsi d'avui per estudiar i entendre una mica millor el nostre planeta.
8: El camp de treball és la ciència que estudia el camp magnètic terrestre. Aquest camp magnètic pot veure's influenciat pel Sol i, per tant, avui és un dia en el que podem fer un estudi de com aquest Sol, que estarà eclipsat per la Lluna, pot influir sobre el camp magnètic terrestre.
7: Tots els investigadors de l'Observatori estan preparats per aprofitar al màxim el minut i mig que estarem a les fosques i recollir totes les dades d'aquest fenomen.
6: I quan falten poques hores per l'eclipsi, també hi ha qui no s'ha assabentat de res. A la rodalia de Montjuïc, poques hores abans que el castell obri les portes per seguir el fenomen, hi ha molta gent que no té ulleres

0: RAC1 i la Generalitat de Catalunya us estan oferint versió estiu des de l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes.
1: Aquestes rodalies són a la ciutat de Pas, són turistes que passen les seves vacances a Barcelona. Asseguren que si els hi coincideix són al carrer o si a l'hotel on són fan alguna cosa, alguna mena d'activitat, sí que ho seguiran, però la majoria no s'ha organitzat per veure l'eclipsi.
2: I a aquesta hora també estan en marxa tots els dispositius per garantir la seguretat de cara a l'eclipsi, sobretot el que afecta el trànsit. Ara mateix hi ha complicacions a diversos punts del país, sobretot per la gent que es desplaça per anar a veure aquest fenomen. La majoria de les congestions es concentren a l'AP7, que acumula més de 20 quilòmetres de retencions en diferents trams, tots en sentit sud. Actualitzem la informació des del Servei Català de Trànsit, Roger Serra.
3: Comencem repassant l'autopista AP7, el tram sud de l'autopista AP7 força ple en sentit sud, en sentit Tarragona, amb aturades d'uns 9 quilòmetres entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, més endavant uns 3 a Santa Margarida i els Monjos, també trams de retencions de 7 quilòmetres entre el Vendrell i Roda de Berà i uns 3 a la zona de Tarragona. Per tant, l'autopista AP7 continua carregada en sentit sud, en aquest sentit, en sentit Tarragona. Autovia A2, encara parlem de problemes. Té un tram de retencions d'uns 2-3 quilòmetres a la zona d'Abrera, més endavant a Jorba per obres, en aquest cas aturades d'uns 4 quilòmetres, i encara més endavant també aturades d'uns 4 quilòmetres a Granyanella. És a causa d'un accident, en principi, ja resol això a l'autovia A2. Pel que fa a l'autovia C31, de Castelldefels, un primer tram d'aturades entre Gavà i Castelldefels. I cop agafem les costes, continua les reaccions importants ara mateix perquè hi havia un accident ja resolt, però les costes han quedat molt tocades també en direcció sud. Autopista del Garraf, un altre dia amb molt trànsit, reaccions també de 6 quilòmetres entre acabar i la zona de Castelldefels, abans dels túnels. Ja ha passat els túnels, aturades d'un parell de quilòmetres arribant a Cunit. I ara, si acabem, en la Nacional 340, també parlem de trams de retenció, uns 4 quilòmetres en la Franca del Penedès, uns 3 al Vendrell i arribant a la zona del Creixell, uns 3 quilòmetres més tot plegat a la Nacional 340 i sempre en sentit sud.
2: I ara els esports.
4: Ferran Torres s'ha absentat aquest matí en el que havia de ser el seu retorn als entrenaments amb el Barça. El valencià tenia permís del club blaugrana per no tornar a la feina i acaba de tancar el seu fitxatge pel PSG. La resta de campions del món amb la selecció espanyola, Pedri, Olmo, Cubarsí i Lamin, s'han reincorporat avui a la disciplina del Barça tal com estava previst. Després de la sessió d'aquest matí, els de Flick tornaran a exercitar-se d'aquí a una hora, a les 6. Mentrestant, Deco s'ha reunit aquest migdia amb els agents de Marc Bernal. La reunió s'ha allargat més de 2 hores, on s'ha abordat la situació del futbolista. Més coses, el Barça femení s'estrena a la pretemporada contra el Montpellier a les 7 de la tarda a l'estadi Johan Cruyff. A l'Espanyol, el director esportiu Monchi ha assegurat que no descarta fitxatges abans del debut de la Lliga d'aquest diumenge davant el Llevant. Tot i això, l'andalús ha reconegut que el límit salarial està frenant les arribades. Els europeus d'atletisme, Jael Bestué, debuta aquest vespre a les semifinals dels 200 metres llisos i als campionats d'Europa de natació. El nadador de Sant Pere de Ribes, Luca Huck, disputarà la final dels 100 metres lliure, on podria sumar la primera medalla catalana de la història en aquesta disciplina.
2: I pel que fa al temps, a hores d'ara van creixent nuvolades al Pirineu i també en alguns punts del Prepirineu i de la Catalunya central. Aquestes nuvolades seran les responsables d'alguns xàfecs dispersos que poden afectar punts del terç nord durant la tarda, però seran menys intensos que els últims dies. De tota manera, sí que poden dificultar l'observació de l'eclipsi en aquests sectors. Ara bé, com més ens acostem a la costa, la previsió és més optimista. A Ponent, l'eclipsi s'hauria de veure en bones condicions i a les Terres de l'Ebre sembla que els núvols que s'estan formant al voltant dels ports i de la serralada ibèrica durant l'estona de l'eclipsi ja haurien desaparegut o serien residuals. També caldrà estar pendents alguns núvols baixos que es puguin formar a prop del sud de la Costa Daurada i el delta de l'Ebre, però sembla que es formarien després de l'eclipsi.
5: Torrons Vicenç, el Torró Torró t'ofereix aquesta secció.
6: Molt bona tarda.
7: Home, Martí, et pensaves que et quedaria sense temps afegit avui, eh?
6: Avui és el temps eclipsat, sí.
7: Vaja, està tot el matí preparant-se la brometa, eh? Sí. Molt graciós. Escolta'm, avui a les 7, per motius evidents, no podem fer el temps afegit.
8: Casualitat, perquè just avui juguem, eh?
7: No, però connectarem...
8: Sí, clar, serà culpa de l'eclipsi, també.
7: Ai, tant, bona tarda.
8: No, bon matí.
7: No, bon matí, no, que són les 5 i 17, escolta'm. Aitana, tranquil·litat, hi hagi pau, connectarem amb l'estadi Johan Cruyff i tenim la Clara Rodergues i tenim un seguit de gent desplegada. Però si em deixes parlar, acabarem abans i podrem anar abans a les dones, que a més tinc un convidat aquí que ens està esperant, l'Ignasi Ribas. Ignasi! Que tant li fot al futbol, no sap ni qui és el Hansi Flick ni res de tot això. Doncs encara

0: Et queda per actuar, eh? Vull dir que ara et xuparàs tot això als esports, si em permets, estimat convidat.
1: Molta paciència, sóc un científic que espera dades.
2: S'ho passarà bé,
0: a veure, ja jo li haig de dir al nostre científic, que ara intervindrà i que és un fenomen, que ell no sap que vaig estar purint, a punt de morir per culpa seva.
1: Meva personal?
0: Sí.
1: Ostres, això no ho sabia pas.
0: Tu vas anar a Roses no fa gaire, oi?
1: Sí, noi.
0: I què?
1: Va anar tot bé. Tu vas patir...
0: No vas passar molta calor i vas estar a punt de morir allà...
1: Això sí.
0: O sigui, que pitjor que mirar el sol sense ulleres...
1: Allà... Ostres, allà molt més arriscats.
0: Doncs allà estava jo escoltant atentament el podcast que vas fer.
1: Veritat.
0: És veritat, perquè tenia molt interès per l'eclipsi. Però ara ens ho explicarà, perquè tenim un fenomen, però encara li falta...
3: No he entendido nada.
0: No he entendido nada, pues se jode. Anem a escoltar el nostre estimat Martí Puig.
2: Vinga, Martí, som-hi.
0: Farem una edició de butxaca del temps afegit, que són tan sols 10 minuts.
2: Bueno, passa res.
0: Però vols que comencem?
2: Primer t'he de dir...
0: Com sempre, sí.
2: Primer t'he de dir que la teva butaca és molt còmoda.
0: Bueno, va, per favor, avui... O sigui, avui tothom està jugant a fotre'm el seient. De veritat, és que això és un cachondeo.
2: Va, si vols comencem per la pregunta. Per què l'hem feta, també?
0: Per què? No sé, digues-la, va.
2: Vinga, va, avui hem preguntat als nostres oients què mirareu durant l'eclipsi. Quatre opcions a l'Instagram. El Barça femení contra el Montpellier, que juga a les 7.
0: Va, molt bé.
2: La final de la Supercopa d'Europa, que és a les 9. Miraré el cel o estic fart de l'eclipsi?
4: Això està molt clar, bé. No? La resposta... Mira,
0: avui és molt més d'hora que de costum, però els oients ja estan votant l'estona.
4: De fet, mira, hem arribat als 1.000 vots, increïble. Mira, a la pregunta, l'opció menys votada amb un 5% dels vots és la final de la Supercopa d'Europa, no interessa. La segueix amb un 8%, em sap greu tant en un matís, el Barça femení Montpellier.
5: Podem ja fotre d'alta baix aquests micròfons i rebentar taules
4: Instagram
5: i rebentar l'eclipsi també.
4: La
5: Quins oients tenim, la veritat.
4: La segueix el miraré al cel amb un 30% dels vots i per acabar amb un, també disculpa Ignasi Ribas, 57% dels vots l'opció de estic fart de l'eclipsi.
6: Sí. Menuda pregunta. La pregunta deveria ser por qué.
2: Por qué?
6: Por qué?
2: Por qué?
6: Por qué?
4: A veure, per què? Ja per entenem què? El per què. Digues.
6: Por qué?
4: Pues perquè
6: por
4: sí.
6: Qué?
2: Por qué? Por qué?
6: Què significa preguntar si se verá l'eclipse hoy? Pues se tiene que ver mi documental.
4: Ahí va.
6: El del mejor del mundo, de Special One. Con la oscuridad se me verá mejor.
4: Mira, serà que no hi ha dies, Pere, per veure aquest documental teu del Mourinho.
0: No, home, sí, però aquest no... Bueno,
6: és de Martí, és de Pere, són ridículos.
0: Va.
6: I quantes Champions tiene Martí?
2: Va.
6: ¿Quién es Martí Puc?
4: No
6: hi conozco Martí Puc,
4: va.
6: Conozco Willy Fox,
2: però
0: no Martí Puc. Però deixa Martí Puig tranquil, va. No intenti posar dit a l'ull ni fer cabronades a les seves.
6: Pito,
0: va,
6: Pito Mas.
0: Quan hi hem gastat ja? Perquè tens 10 minuts de rellotge.
2: Ui.
0: Que si no...
2: Farem un running ràpid avui, sí.
0: Molt bé, doncs vinga. Primer, el Barça femení.
2: Sí, parlant de Barça femení.
5: Una vegada som primeres,
0: sí, no? Aitana, no et queixis. Aitana, no et queixis, va. Que queden menys de dues hores. Silenci. 1:40 perquè comença el primer partit de pretemporada del Barça femení.
2: Sí, perquè serà a les 7 de la tarda a l'estadi Johan Cruyff. I coincidirà amb l'eclipsi solar, evidentment. El club repartirà ulleres homologades als aficionats que estiguin al camp. Però no es veurà des de totes les parts de l'estadi. De fet, les jugadores rebran indicacions per no mirar directament al sol durant l'eclipsi. I es calcula que el fenomen comenci a partir de la mitja hora de joc. De fet, amb clau esportiva, avui és el dia per veure debutar a Carolyn Nicoli, que és el fitxatge més car de la història del Barça. També són la resta de fitxatges René Van Asten i Martina Fernández. Però atenció, i tant, amb molèsties, no jugarà i tampoc ho faran les seleccionades per la selecció espanyola sub-20.
0: Molt bé, doncs un aplaudiment i que vagi...
5: Molt bé, sí, un aplaudiment, pel patriarcat, avui ho heu aconseguit.
0: A veure, Aitana, què passa?
5: A tu et sembla normal que un eclipsi ens eclipsi el nostre partit?
0: Bueno, però de
5: ja és l'últim, és que sí. què més?
0: Bueno, qui l'ha posat? És el Barça o l'altre equip el que ha posat aquest
5: torneig? Sí, no, qui ha posat l'eclipsi és la pregunta.
0: No, l'eclipsi ja hi era, A veure, pregunta per l'Ignasi Ribas.
5: Has estat tu, Ignasi?
0: No. Quants anys fa que sabem
1: pogut estar.
0: Que hi ha l'eclipsi aquest que és avui?
1: Jo, personalment, sí. 45 anys.
5: Que
1: l'espero.
0: Si ell fa 45 anys...
1: Tenia 10 anys que l'estic esperant.
0: Què? Un aplaudiment, tio, 10 anys.
1: Sí.
0: Perquè és el primer eclipsi que veuràs a Catalunya.
1: Sí, i l'únic, segurament.
0: Home, no sé que visquis 150 anys més, que no... Bueno, mai se sap,
1: no cal.
0: Molt bé, doncs, Aitana,
5: la qüestió...
0: si el nostre astrofísic sabia fa 40 anys, o 50, no sé quants, i l'estava esperant fins ara que es produís, i porta 10 anys de la seva vida esperant això...
5: I saps quan porto jo esperant que sé primera notícia aquí, en aquesta ràdio?
0: És el tercer... Què?
5: Tota la vida.
0: Bueno, doncs et fots
5: i parleu avui. Avui, ja sobre un eclipsi.
0: Va, moviments del
5: tot
0: mercat...
5: Tot culpa d'un home, sempre.
0: Deixa, moviments.
5: Ignasi, ja parlarem,
2: va,
5: eh?
2: Prou.
0: Vale, prou. Calma't, sisplau. Repassem ara l'última hora dels moviments del mercat del Barça.
2: Sí, perquè avui tots els mundialistes que faltaven ja han tornat als entrenaments. Dani Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. I saps qui no ha tornat, Pere?
0: Qui?
2: Ferran Torres, perquè ha estat en permís al club.
0: No, no és tu opinió, és un fet que no ha tornat.
2: No ha tornat, però té permís al club perquè el jugador està pendent de tancar el seu fitxatge amb el PSG. De fet, deixant de donar-te un parell de dades, Fabrizio Romano avui ha publicat el famós Here We Go, que això vol dir que el seu traspàs és imminent, però Pintanel diu que avui no serà oficial. Tot i així...
0: Mal dia per fer oficial un fitxatge, eh?
2: Sí, avui és mal dia, més juga al PSG, també, per tant, seria estrany. L'esport avui ha avançat les xifres, perquè parlen de 50 milions més 5 en variables del traspàs.
0: Per tant, un o dos dies i podrem obrir el cava i celebrar que el Ferran Torres se'n va a una altra banda.
2: Sí.
0: Molt bé. Doncs més noms, no? També estem pendents del Julián Álvarez, que avui s'havia de reunir amb el Xolo Simeone després de les seves vacancetes a Eivissa.
2: Sí, de fet, la cadena SER ha informat que entrenador i jugador avui ja han mantingut una petita conversa abans de l'entrenament d'aquest matí i ja sabem que el desig del jugador és d'abandonar el club. Tot i així, estem pendents de la reunió definitiva. Avui al matí s'han vist amb Julián amb un rostre seriós, eh? Com ahir el vam veure amb el cotxe, avui també està bé seriós i és palpable el seu enfadament respecte al club.
0: Molt bé, tenim un altre tema que aquest ens alegra una mica més perquè és una cosa aparentment bona pel Barça. Rodri, què?
2: Sí, perquè Pintanel ens avança que l'operació s'hauria de tancar abans de divendres, que de fet és el jugador quan s'hauria d'incorporar al Manchester City. I si parlem de xifres, l'última oferta del Barça és de 60 milions en variables. Tot i així, el City en demana entre 70 i 80. Això és Fabrizio Romano, el nostre déu de les dades.
0: Ignasi Ribas, si dediquessin aquesta pasta a la investigació científica, otro gallo cantaria.
1: On he de signar, sí,
0: ah,
1: sí.
0: Ah, molt bé, doncs mira, el Manchester, que són els que tenen aquests calés per enviar-nos... Bueno, aquells es quedaran la pasta. I finalment, del Barça, Marc Bernal.
2: Sí, Marc Bernal, perquè avui s'han reunit els seus agents amb Deco per parlar sobre la millora del seu contracte. Això no vol dir ni que hagi de marxar ni res per l'estil. Bàsicament, hi ha hagut una reunió entre els agents i el jugador i la qüestió és renovar el contracte i oferir més diners. Tot això és independent a Rodri.
4: Que el cuidin.
0: Molt bé, que el cuidin. Va, saltem cap al Madrid, que avui juga un partit amistós coincidint amb l'eclipsi, també.
3: No, un partit amistós no, perdone, és un trofeu con mucha història en este país, com és el Teresa Herrera.
0: Sí. Ah, és veritat, bueno, però és un amistós.
3: Una de les copes més grandes...
0: No, és una xurrada d'amistós.
3: I s'entrega un equip... No,
2: és un amistós i prou.
3: Perquè és la Torre d'Hèrcules.
0: No, és un amistós de...
3: S'entenen un poquito, joder, a ver, las niñas, a ver, ¿dónde están?
7: A ver, esa niña, joder, que no...
3: Venga, esa niña, joder. Em poso aquí en el científico i a l'altre, que són mal feos.
0: No sigui faltant. Va, por favor, sisplau, vinga.
3: Vinga, que pregunten les niñas,
0: no,
3: joder.
0: Les niñas ja preguntaran si volen, però sí. No cal coordini vostè.
3: Va, a veure, la del fondo de no. Las gafas negras. No. Que pregunte, que no hace más que sacar comida.
0: No, silenci, deixeu parlar al pobre Daniel. Ai, al pobre Martí. Martí.
3: Vinga, Nilo.
0: No, va. Martí, digues, va.
2: Al partit.
8: Com se llama? Ah. Per la mort de Déu, home.
2: Avui jugarà el Madrid a les 9 de la nit a Riazor contra el Deportivo de la Coruña. Serà el tercer partit amistós dels blancs aquesta pretemporada i, de fet, que l'eclipsi s'acabarà a les 9:22 minuts i això vol dir que el fenomen encara serà vigent en els primers minuts de partit. Però qui avui no jugarà amb el Madrid és Yann Diomandé, que, per cert, hi ha pronunciat les seves primeres paraules com a jugador del Real Madrid.
9: Per què? Doncs és fàcil, perquè és el millor club del món. Quan el Madrid et crida no diràs que no, és així de simple. I què espero? Doncs tenir molt èxit amb el club i ajudar l'equip a guanyar-ho tot. Soc molt feliç de ser aquí i espero que tinguem molts èxits.
3: A la Madrid. ¿Por qué no se ha doblado la Madrid?
2: ¿Has vist?
3: Se ha callado el periodista o lo que sea.
2: No, l'hem deixat per tu.
3: Antes...
0: Ja ho entén tothom. Va, sí. I aquesta nit...
3: Vaya ràdio.
0: Sisplau.
3: Vaya ràdio, joder.
0: I
3: me voy a dar de baja.
0: Va, doncs venguis a baixa i deixi tocar els nassos. Por... I aquesta nit partit on no hi juga el Real Madrid perquè no va guanyar la Champions. Hi ha un títol en joc.
3: Sí. I el Barcelona.
0: Calli.
2: Avui a les 9 del vespre, la final de la Supercopa d'Europa entre el PSG.
0: ¿Tenemos alineaciones?
2: No, encara no, que és molt d'hora. Entre Luis Enrique i l'Aston Villa d'Unai Emery. Serà el Red Bull Arena de Salzburg i s'enfrontaran, evidentment, al campió de la Champions, que és el PSG, i el de l'Europa League, que és l'Aston Villa. Luis Enrique, per cert, s'ha queixat de que en aquest partit arriba molt d'hora i hi ha poca preparació i falten molts jugadors al primer equip.
10: No tengo jugadores. 10 días para jugar un partido. Es una situación que provoca el mercado. La aceptamos, pero realmente mañana, en términos de lo que es un partido de máximo nivel, es muy difícil. No sé qué nivel tienen mis jugadores. Han entrenado en su casa. No se parece nada a lo que es un partido, a lo que debería ser un partido, una final.
2: Veurem si Ferran mira aquest partit.
11: Mira, me da igual lo que diga el niño, el de las gafas.
0: No, prou, va. L'Emery ha parlat, oi, també?
2: Sí, i ha elogiat a Luis Enrique.
8: Es difícil catalogar al mejor entrenador, pero si hablamos de la Champions League y ganándola dos veces con su trayectoria además anterior, pues ahora mismo, sabiendo el respeto que tengo por otros entrenadores que son muy buenos, también españoles, como puede ser Guardiola, Arteta, creo que Luis Enrique es el mejor.
2: Doncs mira, quan s'acabi el partit, en tindrem un altre. Quan s'acabi l'eclipsi, tindrem un partit. A les 9.
11: Però què te passa?
0: No, calla, va, prou.
11: Que estàs dormido!
0: Que estic a punt de ventilar el pobre...
4: Martí Puig, coma.
0: Martí Puig, que no sabem on anirà a veure l'eclipsi, si es queda aquí a la ràdio i puja dalt al terrat.
2: Mira,
0: què
2: potser
0: farà?
2: Sí, veus? Potser
0: doncs
2: farem això.
0: Terrat, sí.
5: Hauries de veure el partit, no? Sí. Dic jo.
2: Es pot fer tota la vegada.
0: Vale, pot anar al partit.
5: Bueno, ets un home, no sé si volies.
0: Últim tema, últim nom propi. Leo Messi, que ha fet un comunicat després de la defunció del seu pare, Jorge Messi.
2: Sí, de fet, Leo Messi ha publicat a les seves xarxes socials un text emotiu amb unes paraules d'agraïment al seu pare, que es va morir l'altre dia. I ha dit, no sé què faré sense tu, no sé com seguiré endavant. I també ha parlat sobre la final del Mundial, perquè ha dit que m'ha arribat a la final, però no vas poder ser-hi. Volia guanyar per poder-te donar el trofeu i ensenyar-te'l, però no he pogut fer-ho.
0: Bé, doncs queda clar...
11: Sí. Vinga, bajamos els micros, muteamos Jordi Calafell...
0: No, prou. Sí,
11: muteamos sí, todos los micros,
0: no.
11: Bájaselo a... Pere Mas, tic-tac...
0: Tic-tac.
11: Todo lo sabéis, lo sabe el científico y lo sabe el meteorólogo.
0: Ignasi Rivas, es diu.
11: Dos hores per a l'eclipse, tic-tac.
12: Sí, tic-tac. I a hores d'ara tenim preocupació aquí a les Terres de l'Ebre, perquè s'estan acostant algunes encluses.
11: Espera, exclusiva. Exclusiva, rotulo, venga, rotulamos,
0: exclusiva. És el temps, vull dir.
11: Exclusiva.
0: Una, és veritat que queden dues hores per l'eclipsi.
11: Moteamos, venga, vamos a hacerlo bien. Primer plano del meteorólogo, cara seria.
0: Si és la ràdio, no cal.
11: No hables, tic-tac.
0: El del tic-tac, sisplau.
12: Els meteoròlegs estem a hores d'estar una mica expectants.
11: Pausa.
0: Josep, calla.
11: Hay una nube.
0: No, te codillé.
11: Que pone en peligro el eclipse.
0: No te quedes els nassos.
11: Esa és la notícia.
12: Mireu, a hores d'ara tenim alguns nuclis convectius força desenvolupats a l'entorn dels ports i també al voltant de Terol, i ens estan arribant cap aquí a les Terres de l'Ebre les encluses i tapen part de nuvolositat, bueno, de part del cel que ens proporciona aquesta nuvolositat que a hores d'ara doncs està tapant el que seria el disc solar. Sí que és cert que els models apunten que al llarg de les properes hores s'anirien dissipant, però, tot i així, veiem que aquesta evolució d'aquestes encluses és força més desenvolupada del que ja predien a primeres hores del matí aquests models. Per tant, ho haurem d'anar seguint, sobretot aquesta evolució aquí a les Terres de l'Ebre, però també a l'entorn de Prades, que han crescut algunes nuvolades. De fet, si mirem el radar que ens indica fins a quina alçada arriben, algunes arriben fins als 14 quilòmetres d'altura. Per tant, tenim força desenvolupament vertical i, a més, ja comencen a descarregar alguns ruixats de tarda a punts més alts del Pirineu nord del Berguedà. També el que comentàvem al sud de les Garrigues, també tenim algun nucli una mica més intens, i aquestes nuvolades que ens preocupen aquí a les Terres de l'Ebre, que també en alguns punts ja descarreguen amb certa intensitat.
5: Com veieu, la fi del món s'està acostant.
0: No, senyora Olivia Làctia, sisplau, no comenci.
5: Després dels núvols.
4: Escolta,
0: no,
4: deixeu-me fer dir...
0: Que ens faci la seva teoria, l'Olivia Làctia.
4: Ai, bé, no digues.
5: La teoria és la mateixa pràctica que he estat dient tota l'estona. Us queda molt poquet.
4: Ai, va, per favor.
5: Aprofiteu els 15 minuts. Digueu que estimo a la persona que
0: tenia. Explica-li a l'Olivia Làctia que el sol marxarà però tornarà.
13: Sí, al cap d'un minutet després de que marxi. No
5: I
13: passa
5: tu has
13: res,
5: estudiat?
13: Ho he estudiat i el volem el segon i el mil·lisegon, si convé.
5: I en quins sí, estudis et bases?
13: Oh, física profunda.
5: Física de foro cotxes i de
4: mil anuncios. No, aquesta és la teva, Olivia. Escolta, deixa'm afegir, perquè els oients, que són molt seguidors de l'Europa, volen que afegim que avui juga l'Europa a les 7 contra l'Espanyol B.
0: Doncs...
4: Que
5: home,
4: no ens
5: més partits, més partits, més coses, eh?
0: Bueno,
5: no hi hagi espai pel femení.
0: Va, ventilem el pobre...
4: Martí Puigcoma.
0: Martí Puig, està per aquí rondant. Sí, Martí...
2: Estic per aquí a la teva butaca, t'ho torno a repetir, eh?
0: Bueno, és la butaca del Bastet i del Clavés,
5: pet.
0: No et confonguis.
5: Aprofita.
0: Vinga, maco, demà ens veiem a les 7, eh? Demà
2: perfecte.
0: Bueno, un moment, si passa alguna cosa i fitxen algú, sí, truca, entra, perquè ja no vindrà d'una connexió amb el festival que tenim muntat.
2: Exacte,
0: avui, d'acord?
2: Sí.
0: No se'n parli més. Adéu-siau.
2: Molt bé, que vagi bé.
14: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró.
15: Mire que era en un cuartel, un día el coronel le dice al comandante: mañana a las 9:30 habrá un eclipse de sol, hecho que no ocurre todos los días, que formen los soldados en el patio en traje de campaña para presenciar el fenómeno. Yo les daré las explicaciones necesarias. En caso de que llueva, que formen en el gimnasio. Dice a sus órdenes mi coronel. El comandante da la orden al capitán y le digo: por orden del señor coronel, mañana a las 9:30 habrá un eclipse de sol. Según el señor coronel, si llueve no se verá nada al aire libre. Entonces, en traje de campaña, el eclipse tendrá lugar en el gimnasio, hecho que no ocurre todos los días. Digo a sus órdenes mi comandante. El capitán da la orden al teniente y le digo: por orden del señor coronel, mañana a las 9:30, en traje de campaña, inauguración del eclipse de sol en el gimnasio. El señor coronel dará las órdenes oportunas de si debe llover, hecho que no ocurre todos los días. Si hace buen tiempo y no llueve, el eclipse tendrá lugar en el patio. Digo a sus órdenes mi capitán. El teniente da la orden al sargento y digo: mañana a las 9:30, por orden del señor coronel, llovrá en el patio del cuartel. El señor coronel, en traje de campaña, dará las órdenes en el gimnasio para que el eclipse se celebre en el patio. Dará sus órdenes, mi teniente. El sargento da la orden al cabo y le digo: mañana a las 9:30 tendrá lugar el eclipse del señor coronel en traje de campaña por efecto del sol. Si llueve en el gimnasio, hecho que no ocurre todos los días, se saldrá al patio. Pero vale, Tito. Y al cabo les dice a los soldados: de un mañana a eso de las 9:30, parece ser que el sol en traje de campaña eclipsará al señor coronel en el gimnasio. Lástima que esto no ocurra todos los días, ¿sabes?
0: Ara sí, ha arribat l'hora. Ignasi Ribas, estàs segur que saps on t'has fotut?
1: Ostres, ara ja m'estic plantejant això.
0: Ah, o sigui, clar, és que el tenim aquí pal plantat. Un aplaudiment pel nostre primer convidat aquí a l'estudi. Astrofísic, director de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya. Fas moltes coses, però saps què passa? Que ara està començant a parlar el ministre, exministre i astronauta Duque. Et fa res que l'escoltem un segon en directe?
1: No, problema.
0: Sí, Víctor, oi que el tens per aquí?
16: I ha sido ese el motivo de... Hay muchos sitios donde ir, pero ha sido más bien por eso, porque ellos lo han organizado los mejores, ¿no? Y
0: ha preguntado
16: qué significa
0: aquí
16: para la población en general. Bueno, esperemos que signifique, es decir, la gente entienda que estamos ante una un fenómeno que ya hace muchísimos años que sabemos predecir, pero...
0: Yep.
5: Ha mort.
0: L'hem perdut.
16: És una expressió de lo bien que la ciència prevé las cosas. Porque eso es muy, muy importante. Y en estos tiempos mucho más. En los que hay gente que hace más caso a listas de WhatsApp de un audio que te viene de la vecina del quinto que realmente de las cosas que funcionan como la ciencia. Así que yo creo que hay que atraer a la gente...
5: Hi ha algunes
0: dificultats. Sí, perquè quan s'han arribat a les zones del sol... Bé, en tot cas, ja el donem per escoltat i després Víctor Massip, si diu alguna cosa molt destacada o si després podem anar a l'abordatge, eren paraules en directe de l'exministre Pedro Duque, però sobretot el primer astronauta espanyol de la història que va estar al transbordador Discovery, va anar allà... explica'm-ho tu, aquest tio és molt important, no?
1: Clar, és un astronauta, però no és el primer... No us en recordeu del Michael López de Alegría?
0: Ai, tant, és veritat!
1: Aquest era un astronauta que tenia nacionalitat espanyola, però que havia viscut tota la vida als Estats Units. Però el van fer servir en el moment en què va aparèixer el Pedro Duque, llavors és l'astronauta de plantilla,
0: sí.
1: I ara tenim dos astronautes més, que a l'última promoció d'astronautes hi ha dues persones, entre elles una dona.
0: Sí.
5: Que sortia a les calculadores, oi que sí?
1: Clar, la Sara García Alonso, que és un astronauta.
0: Quan cal dir a les calculadores, oi que sí?
5: La Sara García Alonso va fer les calculadores Casio, van fer una mena de publicitat, i si tu compres una calculadora Casio, surt la Sara García Alonso.
0: Molt bé. Pues que paguessin per caixa i que paguin, que si es diu una marca per la ràdio, aquest senyor ha de passar per caixa. I l'altre, astronauta?
1: Pablo, no me'n recordo.
0: Ah, no n'hi ha cap de català?
5: Puyalto.
1: No,
0: no n'hi ha cap de català.
5: Puyalto.
0: No, Pablo Puyalto no. No n'hi ha cap de català.
5: Com que no n'hi ha pas cap de català?
4: Pablo Álvarez.
5: Això no ho
0: fem. Molt bé, perfecte. Bé, Ignasi, t'hem presentat. Ets una de les persones importants.
4: És una eminència.
0: Sí, és una eminència. Carai, molt bé.
4: No, ho és. Tampoc et passis, no?
0: Volem fer una entrevista molt llarga, fins a les 9, no et sap greu, oi?
17: No tinc res a fer fins a aquella hora.
0: Pel xurro d'eclipsi que es veurà, perquè...
17: Espera, que tinc el meteoròleg aquí empenyent núvols a la base de bé.
0: Bueno, ja t'he preguntat si sabies on t'havies ficat, ha quedat clar que sí, i ja... Bueno...
17: No, bé.
0: Clar, però és que els científics sou com gent avorrida,
4: no?
0: No,
17: hi ha gent molt divertida dintre del meu... Home, som tiemes raros.
0: A veure, entre anar tant de copes amb un grup d'astrofísics, anar tant de copes amb un grup de periodistes, músics i cantants i actors...
17: Hi ha molts de la juerga, d'astrofísics, també.
4: Ui, i tant, mare de Déu, senyor.
17: Que tanquen bars allà on van, eh?
4: Són moltes hores de laboratori i de mirar ordinadors.
17: Hi ha de tot. No són la majoria, però n'hi ha de tot.
5: Els experiments s'han d'aprovar, ja saps, xupito per aquí, xupito per allà.
0: M'ha impressionat molt quan has dit que fa 40 anys, o 50 has dit?
17: 45, més.
0: 45, que vas calcular que era avui el dia de l'eclipsi.
17: Vaig llegir, no vaig calcular.
0: Ah, bueno, vaig llegir, ja va un senyor que ho va mirar. I 10... que estàs esperant aquest dia.
17: No, jo l'espero des de fa 45 anys. Jo vaig començar a ser aficionat a l'astronomia de nen, i ja vaig mirar els anuaris, amb 10 anys o així, vaig anar mirant anuaris, vaig dir, ostres, el 12 d'agost de l'any 26 hi haurà un eclipsi total de sol des de casa, no? Visible des de prop. I llavors, clar, intentes amb 10 anys, intentes imaginar-te amb 55, cosa que no pots fer de cap de les maneres, i mai m'hauria imaginat estar aquí amb vosaltres.
0: No, amb José María García, amb l'Aitana Bonmatí, amb el Nil i tota aquesta colla...
17: En cap dels meus somnis hauria pensat que estaria aquí.
4: I que em narraràs tu, vull dir...
17: Clar, estar aquí amb aquestes coses. No, és bastant increïble.
0: Ah,
17: bastant
0: és veritat, que no recordava això. Doncs parla fluixet, perquè nosaltres hem de fer el... No, t'ho explico. Bueno, ja, qui vol dir va?
4: Digues.
0: Sí, para, com, si pots, xiu-xiu, això.
17: D'acord.
0: T'ho dic perquè ja, això, expliquem-ho a la gent que no neix ensenyada. Estem aquí, a l'Observatori de l'Ebre, on la Generalitat ha muntat un festival de llum i color, com has explicat abans el Víctor Massip, conferències, connexions, experts, la tia de la NASA, bueno, tota una sèrie de gent que estan per aquí fent coses molt interessants. I hi haurà un moment que es farà una observació de l'eclipsi,
4: exacte,
0: on ell descriurà...
17: Déu n'altre Ribas, no ho faré jo, ho farà el Salvador Ribas.
0: Ah, vale,
17: que no és ni parent meu ni res, eh?
0: Perdó, pensava que eres tu, perquè no sé qui ha dit això i m'he liat.
4: Jo he sigut jo que m'he liat, disculpes, Ignasi Ribas.
17: No, jo hi seré i també diré coses, eh?
4: Però també hi serà.
0: Sí, hi serà, però no sé el que ha de xiu-xiu-xiu. Vale, doncs ell i el Salvador, que de fet després ha de passar per aquí, crec que ha de passar per aquí, doncs ell i diran que parli fluixet.
17: Perfecte.
0: Perquè nosaltres, quan siguin 7:45, si no comença a ploure i no cauen llams, agafarem tot això i ens en donarem cap a dalt. I farem una comitiva que enriuten de la processó de Sant Llorenç. Val. Sinó que anirem cap a dalt.
17: Sí, silenci tothom mentre hi ha el ràdio.
0: Aleshores, hi ha com molt de hater, hi ha molt com nerviosisme, tensió, de dir, escolta'm, potser no n'hi ha per tant. Mm. Els mitjans realment hi han fotut més pa que formatge, potser, no ho sé. Però és un esdeveniment que la gent, fins que no el visqui, no se'n dona, si el veu en condicions, no se'n donarà de la importància que tenia.
17: Jo penso que hi ha una mica d'aquestes gestió d'expectatives, allò quan us diuen hi ha una pel·lícula fantàstica que podeu anar a veure, després anem a veure, dius, home, doncs no n'hi havia per tant. Jo espero que no sigui el cas, això, eh? Però jo n'he vist d'eclipsi total de sol el 2017 als Estats Units i jo vaig caure de cul. És a dir, a mi em va encantar l'experiència, però clar, sóc una mica friqui del tema i, per tant, igual ja era normal. Però gent que anava amb mi, com per exemple les meves filles, que no els interessava especialment, també van al·lucinar bastant. És a dir, que és un fenomen increïble. Dius, bueno, n'hi ha per tant, tenint en compte que el darrer aquí va passar fa 121 anys i el proper serà de 154, doncs dius... Home, doncs potser sí, perquè no és fàcil que et passi la teva vida. Ah, pots anar a viatjar i cada any i mig en pots anar a veure un. Però aquest d'aquí no ens tornarà a passar més.
0: No, ja ens moríem tots.
5: Perquè no és únic, perquè és la fi del món. No és la fi del món.
0: Professora Olivia Lacte, perdó, tu
5: que
0: has de
5: ser això. I el que jo ja deia abans.
0: No, a veure, un segon.
4: Anem al tema important.
0: No, jo no l'he dit encara, el tens apuntat tu. Quin és el tema important?
4: Que va ser professor de la Mònica Usart.
17: Sí.
0: Home, això no... Llàstima que era la Mònica, no se me la tenim.
4: Com era d'alumne la Mònica Usart?
17: Tu saps què? Vaig parlar amb ella l'altre dia, no me'n recordo, i em diu que jo era superdiscreta i no feia res, no deia res.
4: La Mònica Usart parla de l'Ignasi Ribas com un, bueno, com el millor profe que ha tingut mai, i l'Ignasi no el recorda.
17: És molt trist.
0: Oi que tu ets una bona persona i tens paciència.
17: Ho intento, ho intento.
0: Em deixes que connecti amb el Martí Oliveres, que el tinc per aquí fora, que està a punt de veure-hi això, la cosa que han de posar una sonda cap al cel, que no sé què de fer, és això, no? Més o menys, que és molt important.
17: Ara en parlem, eh?
0: Doncs Martí, intenta connectar-te i fem la prèvia d'això a la sonda i jo dic per la ràdio així tot va millor. I Mònica Usart, també connecta't, que saludaràs el teu professor i no sé si hem parlat mai, que també té un quàntum i està muntant l'Aleix, que és un tio molt important del pare del Montsec, que com que els científics us coneixeu entre tots, suposo que sabeu qui és, no? El tenim a l'escaleta.
4: Sí.
0: Molt bé, i el busco jo, doncs.
4: L'estic buscant.
0: Sí, que jo... És el director del parc d'allà del Montsec.
4: Sí.
17: De Prades, vols dir, no?
0: Sí, de Prades.
17: L'Aleix Roig.
0: Mira, veus? Sort que en tenim...
4: Els científics científics.
0: Tant se desconeixem tots, com dius. Sí, sí. Bé, ara veurem si era bon alumne o no la Mònica Osar, però sobretot, jo vull saber des de quan l'home és capaç de calcular quan hi haurà un eclipsi, perquè això devia haver un moment que la física, l'astrofísica, la matemàtica, vaja saber què, van calcular per primer cop que tal dia van predir, vaja, i van encertar que hi hauria un eclipsi.
1: Doncs les civilitzacions antigues, mesopotamis, egipcis, i xinesos ja havien observat prou eclipsis per donar-se que hi havia una certa periodicitat, i sense entendre res, podien dir, hi ha hagut en tal època, de l'altra, ara n'hi haurà una altra, no? Si tens una seqüència que són 2, 4, 6, 8, dius, bueno, el següent serà el 10. Doncs van fer una cosa així. Hi ha uns cicles que es diuen de Saros, que fa que els eclipsis es repeteixin, i per tant les civilitzacions antigues ja ho eren capaces de calcular.
0: Sí, una cosa és que sàpiguen que es va repetint i que va passant, i l'altra és que diguin el dia exacte. I això quan passa, que per primer cop algú diu el 12 d'agost, en aquest cas, de 2026, hi haurà un eclipsi.
1: Això és quan vam tenir mecànica celeste. Ara en parlàvem... És que els eclipsis, no us n'adoneu, però és increïble, en un món en el qual tot va això com a l'última hora, no hi ha certa una incertesa, podem predir eclipsis fins l'any 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. És a dir, que som capaços de conèixer aquests moviments. En el moment en què va haver mecànica celeste, que és les lleis de Kepler, el Newton, doncs llavors ja podem entendre com es mouen els cossos del sistema solar i entendre que la Lluna en un cert moment es posarà entre nosaltres i el Sol, i per tant calcular-ho no el dia, sinó el segon i el mil·lisegons.
0: Que és acollonant. Molt bé, ara tornarem sobre això. Ja t'he dit que tu ets una bona persona. Donarem...
1: Intentem.
0: No sé, que podem donar un... Bueno, un cafè o una...
1: No, una aigua faig, ja.
0: Una aigua ja... Veus com ho deia els científics, que són avorrits?
4: No,
0: que,
4: no.
0: Un altre dia... Home,
4: és una eminència.
0: Home, no. Sí que és una eminència, va. Bueno, en fi... Deixa'm connectar el Martí Oliveres, que és el nostre home del temps, que està... He dit que tiraran una cosa al cel. Bé, això se li diu sonda. Martí, explica'm-ho, això.
2: Pira?
0: La sonda, que ho fem des d'aquí, i és molt important, i obtindrem dades, i el Servei Meteorològic de Catalunya hi té alguna cosa a veure.
2: Exacte. Som aquí amb en Josep Maria Medín, en Xema, del Servei Meteorològic de Catalunya, l'encarregat de llançar aquest globus sonda amb totes les dades per estudiar què tindrem a l'atmosfera, què passarà durant aquesta reducció del Sol, quan la Lluna el tapi per complet. Xema, què fareu exactament durant aquest estudi breu que fareu?
18: Bueno, doncs aquí tenim muntat un sistema de radiosondatge manual, vale? Amb motiu de l'eclipsi farem 3 radiosondatges, un abans l'eclipsi, un altre durant la totalitat, que farem simultàniament a Barcelona un altre també, i per la, quan acabi l'eclipsi en farem un tercer. Aquesta sonda que enviarem a l'estratosfera mesura temperatura, humitat, direcció, velocitat del vent i pressió atmosfèrica, i ens servirà per estudiar les variacions que tenim a la vertical de l'atmosfera en aquest moment de l'eclipsi.
2: Per tant, serà com una radiografia vertical de sobre els nostres caps, direm, i ho feu ara a les 6, després al moment de la totalitat.
18: Exacte.
2: I després?
18: I després a les 10.
2: A les 10. Perfecte. Doncs aquí a punt, perquè falten pocs instants per aquest llançament que, sens dubte,
0: Yep.
2: Les dades que després des del Servei Meteorològic analitzaran i compartiran.
0: Molt bé. Saben, i aquestes dades saben quan seran públiques? O sigui, quan trigarà a processar-se i fer-les públiques, més o menys?
2: Em comenten si sabeu més o menys quan es podran recopilar, fer públiques aquestes dades d'aquest estudi.
18: Bueno, primer les recopilarem, que cada sondatge triga una hora i mitja, dues hores en recuperar les dades, i a partir d'aquí les passarem al Servei Meteorològic, com farem la validació d'aquestes dades i posment la publicació de les mateixes.
2: Perfecte, doncs ja heu sentit esperar aquest moment des del Servei Meteorològic de Catalunya amb aquest llançament del globus sonda.
0: Perfecte, doncs a les 6, que és l'hora del llançament, si no coincideix exactament amb el boleto, ja estarem atents, explicarem en directe aquest llançament i ens ho descrius, d'acord?
2: Molt bé, perfecte, fins ara.
0: Perfecte, sorpresa per tothom. El ministre Duque, havia vist mai un eclipsi? Què en penses tu, Salvador?
1: Ignasi, però no.
0: Perdó, Ignasi. És bastant habitual en aquest programa.
4: No és la primera vegada que us confon.
19: No volem aquesta gentussa a la nostra
1: ciutat.
0: T'haig de dir que aquest matí he vist la consellera d'Interior, Núria Parlon, li dic, hola, Núria, com estàs? Diu, no sóc la Núria Parlon, sóc la Sarai Sarroca, que és la...
1: Val, tens un historial, ja veig.
0: Sí, per tant, demano disculpes, però... Sé amb qui estic parlant, però potser el nom no surt l'adequat.
1: És molt probable que el ministre, exministre Duque, no hagi vist un eclipsi. Tenim aquí un Premi Nobel de Física, astrofísic, que no ha vist mai un eclipsi total.
0: O sigui, estan igual condicions que nosaltres.
1: L'astronauta Ellen Baker, que tenim aquí també, tampoc ha vist mai una eclipsi.
0: Mira, fem una cosa, li pregunto al Víctor Massip, que estava a peu de ministre Duque. Víctor?
4: Crec que no ens escolta el Víctor.
0: Sí, que ens sent, perquè m'ha dit el WhatsApp i m'ha contestat.
5: També l'ha palmat.
20: Hola, hola.
0: Veus? Sí. Clar que ens sent.
20: Ara sí. Ah, m'escolteu? Vale, fantàstic. Sí. Doncs us he de dir una cosa, jo he pujat la costa en l'exministre Pedro Duque i estava mirant el cel i diu, ui, aquest núvol. ui, aquest núvol, perquè s'està posant núvol aquí ara ja, i li fa una mica de por, no sap si se quedarà fins al final per veure l'eclipse, però sigui com sigui, seria el primer que veuria, i ha explicat que li fa molta més il·lusió veure-ho des d'aquí, des de la Terra, perquè des de l'espai ha explicat que se veuria com una sombra, tot i que altres companys li han explicat l'experiència i estava molt content pues, d'haver-ho escoltat, però ho preferix viure aquí, des de Roquetes.
0: Molt bé, doncs...
5: Fan de professionals i no han vist mai un eclipsi.
0: Sí, sí, també et dic que... Bueno, però ha vist coses que no hem vist nosaltres, ha vist la Terra des del cel, sí. Ha vist el cel des de la... Bueno, per allà vol rodant amb l'estació espacial, ja ho he dit bé, no?
6: Sí.
0: Ignasi, sí. I moltes coses més. Tu, a partir d'ara, et converteixes en l'ombra de tota la gent que està per aquí rondant fora, val? Entre canapé i canapé, Víctor, ja anirem pescant gent. O, sobretot, en el moment de l'ascens, potser li fotem al microministre, fem alguna cosa d'aquestes, o al conseller, algun dels personatges que hi ha per aquí fora. Gràcies, fins ara, maco. Aquí hi ha una mica, hi ha un moment de silenci. També he dit que les comunicacions comencen a justejar. Seguim parlant amb l'Ignasi. No m'ha quedat clar si m'has contestat o si t'he preguntat o m'ho has explicat sense que t'ho preguntés el primer eclipsi que vas veure com va ser.
6: I no m'has preguntat, i t'ho he dit així de passada, però va ser als Estats Units l'any 2017. Vaig anar a l'estat d'Idaho i el vaig veure des d'un lloc que es veien des d'una certa alçada a sobre les muntanyes que es diuen els Grans Tetons.
0: Com?
20: Sí. Oh, no.
6: I a més, vol dir el que penseu que vol dir.
0: Aviam.
5: No és possible, però què és això?
0: Bueno, si té aquest nom, vull dir que... Si té aquest nom...
6: Les muntanyes són espectaculars.
5: Segur que va posar el nom un home, no?
0: Bueno, clar, aquella època ho posaran tots els homes.
6: Els tradicionaris que anaven ja molt justos.
0: Sí, no, per posar-li això. No sé que són graciosos els d'allò. Ara et fitxaran de guionista, que ets molt de la broma. I... per recordar una mica el que veurà la gent avui, si és que es veu.
6: Clar,
0: començarem?
6: 19:35,
0: fem el repàs.
6: Comença la parcialitat, que significa que la Lluna, diguem, començarà a mossegar una mica de sol, per la banda de la dreta avall, diguem així, mirant cap a la posta de sol, i això durant aquests 55 minuts fins a les 20:30, i ara la fase parcial. Allà hi ha moltes coses xules a fer, que si voleu veure jugar amb ombres, les ombres a mig eclipsi, amb el sol mig eclipsat, tindran... forma, sí, perquè mires l'ombra d'un arbre a terra, a través de les fulles, seran mitges llunes de sol. Si fas l'ombra d'un objecte que té forats, per exemple, agafeu una escorredora així de casa i projecteu el sol a través d'allò i cada puntet serà una imatge del sol eclipsat. O si poseu la vostra mà i feu una ombra, els dits no seran rectes, sinó que tindran forma corbada, perquè és la llum tal com llueix. És a dir, que la parcialitat, si l'aconseguim veure, ja és una bona estona per observar. I després, al cap de 55 minuts, se n'anirà tapant, des d'aquí, fins que a les 20:30, quedi completament tapat el sol. Justament abans de tapar-se hi ha un fenomen que es diu les perles de Bailey. És que ara hi ha noms molt xulos amb això. Sí. Perles de Bailey.
0: Però no és el licor, ja
6: no, no és Bailey, sinó que és Bailey.
21: Tu quieres carajillo.
0: No, aviam, calmis, Lázaro.
21: Tu quieres carajillo.
0: No, carajillo, sí.
21: ¿Cuántos carajillos estás?
6: I això és la lluna, la llum del sol, sí, brillant a través de les valls de la lluna. La lluna té muntanyes a la vora i la llum que vagi, que a mesura que la lluna anirà tapant, veurem trossets de sol que s'escolen per les valls de la lluna.
0: Perfecte,
6: hi ha muntanyes. I l'últim raig de sol es diu l'anell de diamants. No? Us heu d'imaginar tot aquesta... El sol
0: primer el Bailey's i després el diamant.
6: Va. Exacte. Llavors, anell de diamants, un punt brillant final, el sol es tapa del tot, ens traiem les ulleres, després podem veure el sol a ull nu la primera vegada,
0: sí,
6: veurem la corona si tot va bé, que és aquesta capa del sol que només veiem quan el sol està tapat.
0: Que també és molt interessant des d'un punt de vista científic.
6: Això
0: però, no?
6: es va descobrir així. Va ser la descoberta de la corona va ser el 1850 a través d'aquestes observacions d'eclipsis. Ens va fer aprendre del sol. I un cop s'acabi l'eclipsi total, el mateix al revés, anell de diamants, perles de Bailey, parcialitat. Però des d'aquí on estem, el sol es pondrà, si te'l veiem, darrere de les muntanyes, uns 3 minuts, 2-3 minuts després de que s'acabi la totalitat. Per tant, la segona fase de l'eclipsi parcial no la veurem.
0: I aquesta segona fase es reverteix tot el que ens has dit, torna a haver-hi el Bailey's aquest, torna a haver-hi la diamant...
6: Primer diamants, després Bailey, i després eclipsi parcial que es va acabant, diguéssim.
0: Escolta, hi ha una altra cosa que hem llegit preparant tot això, aquesta mena de casualitat còsmico-màgica acollonant, que aviam si l'explico bé, que és... La Lluna és 400 vegades més petita que el Sol i es troba a 400 vegades la distància de no sé què l'una de l'altra respecte a la Terra. I això és el que provoca l'eclipsi de la totalitat. Si no hi hagués 404... Bueno, explica-ho tu.
6: Però
0: això és un miracle. És Déu Nostre Senyor, com va crear l'univers. Què és?
6: Això, sí, és que és una coincidència còsmica, no?
0: Però és molt bèstia.
6: És molt fort. Que el Sol és 400 vegades més gran que la Lluna, però està 400 vegades més lluny. De manera que la mida, el cel, aparent, el disc del Sol, té la mateixa mida que el disc de la Lluna. I això fa que hi ha eclipsis totals, que hi ha eclipsis parcials, que hi ha eclipsis anulars...
17: hi ha aquells que hi ha un anell al voltant només de Sol, mm-hmm. però i a més hi ha una altra cosa, i és que l'òrbita de la Terra no és perfectament circular, sinó que és una elipsi, i l'òrbita de la Lluna al voltant de la Terra no és circular, sinó que és una elipsi. I depenent de quan passin els eclipsis, pot ser que siguin més, tapin més Sol, menys Sol, o que siguin anulars. Per exemple, el nostre té un minut i mig de llargada. L'any vinent, 2 d'agost, cuida'l, ja us convido a anar al sud de la península, al nord d'Àfrica, o Egipte, allà l'eclipsi durarà un màxim de 6 minuts i mig.
4: Déu-n'hi-do.
17: Clar, això, perquè això sí què vol dir això? Vol dir que la Lluna serà gorda i el Sol serà petitó, de manera que la Lluna passarà durant molta més estona davant del Sol. Uh-huh. Per tant, l'eclipsi passarà quan la Lluna està a prop i quan el Sol està lluny.
0: Ja, l'hem d'anar a Egipte.
4: Egipte
0: està molt bé. Passarà el meu aniversari. Sí.
5: Això, aneu a la vostra terra, perquè d'aquí no sou pas vosaltres.
0: Escolti, senyora Oriol,
5: aneu per allà baix.
0: No comenci a criticar els moviments migratoris i aquestes coses. La professora Olivia Làctia
4: sí.
0: té la teoria que el món desapareix. Mm-hmm. Perquè diu que el Sol s'apaga i no tornarà. Doncs ara parlarem què passa si el Sol s'apaga. Però mm-hmm. m'agradaria recordar que abans has dit que la Mònica Osart era molt mala estudiant. I m'agradaria saber en base a què ho sustentes, això.
17: He anat a mirar els meus registres de l'època aquesta que posava notes i he vist allà, ui, fatal.
0: Xungo, no?
17: Conya, eh?
0: Ho sents, oi, Mònica?
4: Ho sento, però per què has mirat els registres?
17: Mònica, no els he trobat. Els he buscat i no els he trobat.
4: Vaig estar l'altre dia perquè buscant, fa molts anys.
17: Buscant carpetes i crec que ho vaig llençar tot. Però, ostres, em feia gràcia, eh? Vaig estar endreçant el despatx i tot gràcies a això. Sí, sí.
4: No, Mònica. Us haig de dir que no era gaire bon estudiant jo a física. Venia d'anar molt bé a l'institut, però va ser entrar a física i, mare meva, semblava que em parlessin xinès. Fins que el meu cap no es va acostumar una miqueta, no vaig començar a passar
7: clar,
4: de curs.
7: És una carrera molt exigent, no?
17: És durilla, sí, sí.
4: Sí, i a més jo volia mirar núvols només i em feien fer coses molt més difícils.
0: Molt bé. Mònica, li vols dir alguna cosa més? Bueno, tu tenim el Parc de Prades, correcte?
4: Sí, el Parc Astronòmic de Prades, sí, ara havia passat un moment a carregar bateries per poder anar cap al punt d'observació, sí. per poder retransmetre des d'allà l'eclipsi. Estic una mica preocupada perquè tenim una tempesta aquí a la Serra del Montsant i de moment...
0: Ara tempesta?
4: No,
0: perdó.
4: No, sí, hi ha un ruixat en aquesta zona i aquí ja a Prades no està plovent.
5: No em feu
4: però,
5: cas.
4: Però sí que preocupa, preocupa.
5: És que per què hi vas? Sí, no, serà que no he estat avisant? Ja.
0: Això és veritat, la professora Larkin porta 3 setmanes avisant. Vull dir que això en aquest sentit... Bueno, doncs, Mònica, ja. Seguirem en contacte. Vull dir que...
4: Molt bé.
0: Prepara't per l'ascensió i parlem més endavant.
4: Perfecte, una abraçada. Fins ara.
0: Cuida't, val. El Sol, per si no ho sabies, triga 8 minuts, la seva llum arriba a la Terra. És a dir, que si ara s'apagués el Sol, fins a que 8 minuts no ho sabríem.
17: Correcte.
0: Molt bé, quina arrogància la meva, eh?
4: Sí.
0: Però, això bé. Val, però la professora Làctia té la teoria que el Sol s'apagarà i ja està, i tots realment morirem i s'acabarà tot per culpa de l'eclipsi. Si el Sol s'apagués de veritat, és una estrella, quan dia l'altre s'apagarà, però quan queda perquè s'apagui?
17: 4 dies, 5.000 milions d'anys.
0: Perfecte, 5.000 milions d'anys.
5: És a dir,
0: Reconquerar serà líder d'audiència. Aleshores, la pregunta és... Si s'apagués, com començaria a fallar tot el món? O sigui, què passaria? Us ho pots explicar?
17: Clar, fixa't que ja ens passa cada nit que s'apaga el Sol durant 12 hores, de 10 hores, no? I què passa? Que es va refredant la Terra, no? Si això passés durant molt de temps, doncs aniríem refredant, fins que és la font d'energia única, de fet, de la nostra atmosfera, i per tant ens acabaríem congelant i quedant un planeta gelat com els que tenim molt més lluny en el sistema solar, les llunes de Júpiter o Saturn. És a dir, i això no acabarem així, val a dir, eh? Acabarem just al contrari.
0: Com?
17: Completament rostits.
0: Hòstia.
20: Sí. Bueno, és la teva opinió.
0: No, és opinió, coi, que és un astrofísic i en sap molt.
20: Sí. El seria de noche i ja està.
17: No. El Sol s'acabarà sent una estrella que es farà gegant, és a dir, que es farà més brillant que la que tenim ara el Sol. De fet, no falten 5.000 milions d'anys, falten uns 1.000 milions d'anys perquè això passi, és a dir, 5 vegades menys, bueno, alerta.
0: No s'ho ve.
17: I a partir d'aquell moment anirà creixent prou com perquè la seva radiació creixi un 8 o un 10%, i a partir d'un 8 o 10% tindrem un efecte hivernacle descontrolat que ens evaporarà els oceans i trobarà 16 hores. S'ha acabat la Terra, la vida de la Terra i tot això. És a dir, que té tota la raó que això s'acaba.
0: No s'acaba avui.
17: Avui no.
0: Ignasi, hòstia.
17: Hem de ser... Això, que la Terra deixarà de ser habitable és un fet, una certesa.
5: Però
17: no, 5 minuts no, això no hi estem d'acord.
0: Veus, Olivia, és que no...
5: Ulls desfets, per amàs.
0: Molt bé.
5: Tu tens ulls macos, però una llàstima.
0: Va, deixa'm acabar de comentar quatre coses amb l'Ignasi. Ets caçador d'exoplanetes?
17: Ai, sí.
0: Això és pot explicar de manera que s'entengui?
17: Sí, jo em dedico a buscar planetes com els que hi ha al sistema solar, però al voltant d'altres estrelles. I quan es faci de nit, o quan es faci l'eclipsi total, veureu les estrelles al cel, no? I imagineu-vos que en aquestes estrelles hi ha planetes com els que tenim nosaltres. Doncs jo em dedico, entre altres persones, en particular al Premi Nobel de Física que tenim aquí al costat, que és Didier Queloz, que el va rebre per trobar el primer exoplaneta, juntament amb el seu director de tesi. Ens dediquem a buscar aquests planetes que a data d'avui en coneixem uns 6.000, més o menys, 6.300. És a dir, planetes com els nostres, que fan voltes a estrelles diferents del nostre Sol.
4: 6.000?
17: 6.000, ja, sí. Però creiem que la galàxia n'està a petar, que n'hi ha un munt. De fet, que hi ha més planetes que estrelles a la galàxia. I quan us diem, això és una xifra astronòmica, a la galàxia hi ha 100.000 milions d'estrelles, doncs de planetes n'hi ha si fa o no fa igual. És a dir, que hi ha una brutalitat.
4: Doncs, per tant, no sé, però ja penseu que hi ha vida, no? Entenc.
17: Jo no ho diria tant, així, sí, sí. No, perquè, clar, no saps com de probable és que en el lloc es donin les condicions, com aquí a casa nostra, que hi ha aquest caloret, no?, que ens permet que la vida evolucioni i es faci complexa, sí, com la nostra, però ja. Pot ser que no passi això.
4: Clar, però si hi ha 100.000... Bueno, saps?
17: Clar, però imagina't que hi ha una probabilitat entre un trilió de que això passi. Clar, no ho sabem, perquè només hem trobat vida aquí, llavors, un lloc amb vida aquí. Per tant, sí, ara el que hem de fer és, com a científics, no?, a mi m'agradaria que estigués a bullir de vida, que hi hagués planetes a tot arreu i que fos com a Star Trek i com la Guerra de les Galàxies, que a tot arreu hi ha éssers vius, però no ho sabem encara. I
5: no ens interessa pas que vingui més gent a casa nostra. Ai, va, doncs ja n'hi ha prou.
4: Precisament el Donald Trump i tots aquests que diuen que... No,
17: que en tenen, sí.
4: Que hi ha aliens i...
17: Sí. Tant de bo, tant de bo.
4: Sí, no?
17: A mi m'encantaria que ens vinguessin a veure, però no hi ha cap prova.
0: No hi hem de comptar amb això.
17: No.
0: Bueno, escolta'm, Ignasi, tinc moltes preguntes per fer-te. Hi ha dues possibilitats. O comencem a saltar-nos tot el que tenim per fer, totes les connexions, al butlletí de les 6, rebentem l'antena al Tibidabo i no et deixem anar a veure l'eclipsi, o baixes aquí una estona si t'avorreixes, o t'agafem a Palo Seco. Sobretot, no t'oblidis que ets l'Ignasi, no el Salvador.
4: Va.
0: No pugis a l'escenari a fer la locució.
17: No, intentaré recordar-me'n.
0: Ignasi Ribas, de veritat, moltes gràcies per l'encaix, per l'hora, per il·lustrar-nos. Un savi, l'únic savi de tot... De moment,
4: el millor convidat de tot l'estiu, et dic.
0: I de les dues hores que portem de programa, l'únic que ha dit coses interessants.
4: Sí, desagradable.
0: Bueno, perdó, i la... Calma, professora Làctia. Moltes gràcies, Ignasi. A veure, està a punt de sortir el globus sonda... Moment, que ràpid, el globus, que són les 6 menys 12 segons, Martí. Van puntuals, aquests tios del globus sonda, aquest?
7: Sí. Ara mateix els tenim aquí al costat. Hi ha tota la comitiva que acompanya el president, aquí amb la directora del Servei Meteorològic, Sarai Sarroca. Per tant, aquí ara mateix ens estem veient aquest moment que en l'aire, en aquest globus sonda, com ens explicava el tècnic, en Josep Maria Medina, enlairaran aquest globus sonda amb tots els aparells per obtenir dades abans de l'eclipsi. Per això ho fan ara a les 6 en punt de la tarda. Ara mateix enlairaran. Després en tindrem un en el moment de la totalitat de l'eclipsi, des d'aquest punt de les Terres de l'Ebre, des de l'Observatori de l'Ebre, i finalment el tercer enlairament, que es farà al voltant de les 10 de la nit. En principi, puntualitat britànica, perquè ara mateix s'està enlairant ja, aquí amb la resta de mitjans de comunicació que acompanyen aquest globus sonda del Servei Meteorològic de Catalunya, que és això que ens explicava, una radiografia vertical de l'atmosfera, perquè hem de pensar que s'envia a una altitud aproximadament, normalment de 20 a 30 quilòmetres d'alçada, ens deien. Per obtenir temperatura, per obtenir humitat relativa, direcció, velocitat del vent, encara estem esperant, però deu ser segons imminents.
0: Però, home, i això, perdona, potser ho ha explicat abans l'expert, potser ens ho expliques tu, o potser ens ho diu el professor Ribas, i com para el globus aquest? Va pujant, que el fa parar, diguéssim?
17: Explota.
0: Ah, explota, llavors cau la capseta aquesta. I on va parar la capseta aquesta?
12: Es perd.
0: Llavors ha d'enviar ràpidament les dades, perquè si no, res a fer.
17: Ràdio sondatge.
0: Molt bé. Com el tenim, el globus? Martí, que estem aguantant la connexió?
7: Doncs, mira, deu ser cosa de segons. Són les 6 i 1, però bé, ara estan ja sí que a punt.
4: Bé, han de revisar moltes coses.
7: Clar, no som una televisió, però farem un vídeo, evidentment.
0: Sí, home, però no és l'enlairament de l'Endeavor, això, tampoc. Vull dir que...
7: Ja s'acaba d'enlairar ara mateix, S'acaba d'enlairar ara mateix. Ja el tenim al cel de l'Ebre.
0: Sento que la gent aplaudeix, no?
7: Sí, hi ha hagut un petit aplaudiment i bé, ara això que explicàvem...
9: I nadie aplaudió.
0: Deixi d'escriure la qüestió, home, deixi'l d'escriure.
7: No, i això ja el tenim, no sé, un centenar de metres, potser amunt, ja. La veritat és que aviat costarà de veure's.
0: I mireu que explota i li cau el cap del Consell de Presidència a la caixeta aquesta ara. Sí que seria un drama,
4: Efectivament.
0: Aparteu-vos, que no... Sempre pot passar, això, tios.
4: Sí.
0: Mira, Molt bé, doncs Martí, ho donem per bo?
7: Sí, ja està, ja està. Ja cada cop costa més de veure. Per tant, doncs... fins aquí, tu. Primer enllançament fet.
0: Molt bé. No, va, prou d'inaugurar. Gràcies, Martí. Gràcies
7: a vosaltres, fins ara, fins ara.
0: Gràcies, Ignasi. Fem una brevíssima pausa per la publicitat i de seguida el butlletí de les 6.
3: Versió estiu, amb Pere Mas.
9: Ui, quin fred que m'ha agafat.
22: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta, que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
9: Ja. I més per aquestes dates, que no falta res pel sorteig.
23: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
24: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
25: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
26: RAC 1.
27: Quan fa molta calor, trobar un bon pla no sempre és fàcil. Per això, el dissabte 15 d'agost, les botigues IKEA a Catalunya obren les portes. Pren-ne nota, perquè si ets d'IKEA Family i compres un plat principal als nostres restaurants, els petits de casa mengen gratis. Consulta les condicions a IKEA.es. Vine a descobrir això i molt més.
28: RAC 1.
29: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
30: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
31: Ni se us acudeixi menjar-vos l'olla amb problemes i mals de caps, eh?
32: No, que no és gens bo per la pell, nena.
33: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torreu-vos tot el dia a la platja.
34: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
35: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
36: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
37: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
38: Bon estiu.
39: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió.
40: RAC 1 i la Generalitat de Catalunya us estan oferint versió estiu des de l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes.
0: Tornem a connectar amb els companys dels serveis informatius pel butlletí de les 6. Jordi Casals, com van els nervis de la cosa de l'eclipsi?
41: Bueno, estic que no m'aguanto.
0: Ja es nota, ja porta la veu. I el Joan Ferrer, els esports, nervis pel l'eclipsi, també pel Barça femení i per la Supercopa i tot això que ha de passar avui?
41: Exactament, una tarda trepidant.
0: Joder, tio, quin... Doncs aquí estem magnífics, eh? No sé si són els aires de
41: bueno,
0: Roquetes, però...
41: Perquè sou dels que veureu l'eclipsi, no?
0: Sí. Bueno, no
41: es passa res.
0: Sí, no ens cau un llamp al damunt i no hi ha la tempesta i la pedregada de Sant Pere de Torelló, però vaja, en aquest cas, recentrem-nos amb els temes que són estrictament del butlletí de les 6 de la tarda. En aquests moments, atents, molt pendents de la situació a les carreteres catalanes. Queda molt poc perquè arribi l'eclipsi. Ara mateix, la majoria de problemes es concentren, tal com estava previst, a l'AP7.
41: Sí, l'autopista acumula més d'una vintena de quilòmetres de retencions en diferents trams, tots ells en sentit sud. Actualitzem la informació des del Servei Català de Trànsit, Roger Serra.
42: Comencem repassant l'autopista AP7, encara molt carregada aquest tram sud de l'autopista AP7, primeres durades de 7 quilòmetres entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, uns 12 entre Subirats i Olèrdola, 12 més entre el Vendrell i Torredembarra i uns 3 al tram de Tarragona. Per tant, com us dèiem, encara força plena l'autopista AP7 en sentit sud, en sentit Tarragona. Autovia A2, ja anant cap a la zona de Lleida, aturades per obres de 4 quilòmetres a Jorba, i més endavant trams de retencions de 8 quilòmetres entre Granyanella i Tàrrega, sempre en sentit Lleida, en aquesta autovia A2. Tornem a prop de Barcelona, autovia de Castelldefels, C31, amb aturades d'uns 2-3 quilòmetres a la zona de Castelldefels, i ja més endavant, també uns 3 quilòmetres, arribant a Cubelles. Això l'autovia, la C31. La C32, l'autopista, retencions destacades de més de 6 quilòmetres entre Gavà i Castelldefels, abans d'arribar als túnels, i passat dos túnels, quilòmetre, quilòmetre i mig a l'altura de Cunit. Això l'autopista del Garraf. Acabem amb la D24, retencions ara importants de 4 quilòmetres entre Cervelló i Vallirana, però també a la Nacional 340 hi ha trams de retencions destacades de 3-4 quilòmetres en diversos punts, a Vilafranca del Penedès, al Vendrell i a Torredembarra, sempre en sentit sud, en sentit Tarragona.
41: Enmig d'aquesta situació, Protecció Civil ha fet una crida a evitar desplaçaments cap al sud del país, sobretot a les Terres de l'Ebre. Per això proposen que qui vulgui anar a veure l'eclipsi ho faci des de les comarques de Ponent. N'ha parlat a Versió Estiu la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
1: Tota aquella gent que estigui en aquests moments en aquestes retencions que hi ha a la zona central, l'alçada de Martorell, doncs que ja mirin de trobar llocs per anar a veure l'eclipsi a zones de Ponent, de Tarragona, i que no vulguin baixar fins a baix de tot.
41: Tot plegat quan queda poc més d'una hora perquè comenci l'eclipsi i poc més de dues perquè arribi a la seva totalitat. A aquesta hora els punts d'observació habilitats ja ho tenen tot a punt i es comencen a omplir de visitants. Un d'aquests punts és a Tarragona. Anem cap allà, Esteve Giral.
2: Doncs sí, una arribada de gent, continua arribant gent i gent aquí a la Marina Porta Arrecó de Tarragona, persones, jo diria que milers de persones que segueixen venint i que s'amaguen com poden del sol i la calorada que fa, que van prenent posicions, de fet ja les millors posicions ja estan totes agafades, persones també amb telescopis, amb càmeres per fotografiar i per immortalitzar aquest eclipsi. Aquí hi ha capacitat per unes 20.000 persones, diuen que quan s'arribi aquest topall doncs ja no es deixarà accedir més gent aquí a la Marina Porta Arrecó, a tocar del mar, no cal dir-ho, i a tocar també de la platja del Miracle molta gent ve de refrescar-se, de passar aquesta calorada. Els nervis i l'emoció, les ganes de viure aquest eclipsi cada cop són més presents, més palpables, d'una comunitat global, internacional, que ha fet cap aquí a Tarragona per viure el que esperen que sigui un moment històric. El cel per ara amb algun núvol, però que no dificultaria o no espatllaria la visió d'aquest eclipsi.
41: L'eclipsi que també es podrà veure parcialment en aquest cas des de la resta de Catalunya, i un dels punts on s'esperen més aglomeracions és Barcelona, que ha habilitat la zona del Castell de Montjuïc per observar aquest fenomen. Les últimes hores també hi ha començat a arribar gent, Eulàlia Carrascal.
3: Sí, van arribant persones aquí al castell de Montjuïc, però encara els voltants d'aquest castell no estan plens del tot. El que passa és que el recinte està envoltat d'arbres i, per tant, no hi ha bona visibilitat des de tot arreu. Hi ha alguns punts on es tapa l'horitzó i, per tant, moltes persones estan concentrades totes al mateix punt. Ara mateix aquí hi ha dos tipus de persona. D'una banda, moltes que han vingut sense saber on s'havien de col·locar, cap on es ponia el sol, perquè no havien mirat cap aplicació i que, per tant, estaven orientades cap a la direcció contrària, i d'altres que han vingut molt preparades, que duen paraigües per evitar el sol, perquè aquí fa un sol de justícia, no hi ha pràcticament cap núvol tampoc. Alguns han portat menjar i alguns també han portat diverses cadires. Alguns d'aquests ens explicaven que han arribat a quarts de 5 de la tarda i ens deien a RAC1 què és el que han portat per passar l'estona.
4: He vingut cap a les 5 o així, he deixat el cotxe en un pàrquing que hi havia, i aquí no hi havia gaire gent, i bueno, a veure què surt. Mentre tant, passo el temps fent una altra part i una cerveseta.
5: Hem vingut amb autobús, transport públic, evidentment. Hem buscat un lloc on creiem que el podem veure, segons tots aquests aparells que tenim ara, que ens diuen on té que sortir, bueno, on es posarà el sol, i bueno, ja estem esperant que vingui, doncs, amb un bocata, una miqueta d'aigua i paciència.
3: Això, les persones que estan fora del castell, perquè el recinte sí que obrirà les portes d'aquí poc, a les 7 del vespre, però només hi podran entrar les 200 persones que tenen entrada.
41: I un últim apunt abans dels esports. Els bombers treballen en un incendi forestal a Castellví de la Marca. De moment hi han destinat 25 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris que intenten tancar la cua del foc.
6: I els esports, el Barça de Hansi Flick s'entrena a aquesta hora a la ciutat esportiva Joan Gamper en el dia que s'han reincorporat a la dinàmica els últims mundialistes, Pedri, Olmo, Cubarsí i Lamine Yamal. Qui no s'està exercitant amb permís del club és Ferran Torres, que està pendent de concretar el seu traspàs al Paris Saint-Germain. El director esportiu d'Eco s'ha reunit aquest migdia amb els agents de Marc Bernal en una trobada de més de dues hores on s'ha tractat el futur del futbolista. Aquesta tarda també han visitat les instal·lacions de la ciutat esportiva els representants de Jules Koundé. Encara al Barça, el primer equip femení s'enfronta al Montpellier francès d'aquí a menys d'una hora a l'estadi Johan Cruyff. Més compromisos a l'agenda futbolística d'aquest vespre, tots dos partits destacats, tots dos a partir de les 9. En primer lloc, la final de la Supercopa d'Europa, que enfronta el Paris Saint-Germain amb l'Aston Villa a Salzburg, i també juga el Real Madrid. Els de José Mourinho visiten Riazor per enfrontar-se al Deportivo de la Coruña al trofeu Teresa Herrera. A l'europeu de natació, el català Luca Huck disputarà, quan faltin 8 minuts per les 7 de la tarda, la final dels 100 metres lliures. En cas d'aconseguir medalla, seria la primera vegada que un català assoleix aquesta fita a la prova reina de la natació. I a l'europeu d'atletisme, la catalana Jael Bestué s'estrena aquest vespre a les semifinals dels 200 metres llisos.
41: I pel que fa al temps, a hores d'ara, les nuvolades del Pirineu i Prepirineu ja estan donant lloc a alguns ruixats a l'Alt Pirineu, al nord del Berguedà, a Osona i al nord nord de la Garrotxa. En aquests sectors l'eclipsi serà més complicat d'observar. També s'han desenvolupat alguns nuclis convectius al voltant dels ports i a prop de les muntanyes de Prada, que tenen encluses allargades cap al sud-est i ara mateix deixen algun ruixat localment intens i puntualment amb tempesta. Segons els models meteorològics, però, sembla que s'anirien desfent al llarg de les properes hores i que la totalitat del fenomen s'hauria de poder veure correctament. On la previsió és més favorable és a Ponent, a les comarques del Segrià, el Pla d'Urgell, l'Urgell i altres sectors de l'interior de Lleida. Al litoral caldrà estar atents amb alguns núvols baixos que es puguin formar prop del sud de la Costa Daurada i també al delta de l'Ebre, però sembla que es formarien després de l'eclipsi.
7: Versió estiu, amb Pere Mas.
8: Tornen els Electrodays del Corte Inglés. Fins al 19 d'agost tens fins a un 20% de descompte en una selecció d'electrònica de les millors marques.
9: Samsung, Asus, HP, Oppo, Sony i moltes marques més.
10: Mòbils, portàtils, televisors...
9: Fins al 19 d'agost, Electrodays...

0: RAC1 i la Generalitat de Catalunya us estan oferint versió estiu des de l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes.
1: Atenció, atenció, pareu bé l'orella perquè això us interessa. Sí, sí, Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar, perquè si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys, garantit, amb les mateixes cobertures. Però és que això no és tot. Només per calcular el preu de l'assegurança entres al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. T'ho pots creure?
2: Sí, com ho puc creure, clar.
1: Doncs més, mira, si truca o entra a lineadirecta.com, el valor de ser directe.
2: Què? Nerviosos o no?
1: Aquesta musiqueta és molt d'eclipsi, eh?
2: Home, és
1: el dia, no? És el
2: a
1: dia.
2: Veure, quina part estem fent un programa especial de 5 hores des de l'Observatori de l'Ebre, situat a la bonica localitat de Roquetes. Prefereixes la de Roquetes? Vols la cançó?
1: No, no, aquesta m'està agradant molt més, sí? Molt més, sí? M'ambienta no. Més.
2: Marc, fota-li la de Roquetes, au, que s'aguanti, de veritat.
3: De Roquetes vinc, de Roquetes vinc, de Roquetes vaig.
2: Home, ja que hem vingut fins aquí.
3: Agulles de cap, agulles de cap, agulles de cap.
1: Com ens agrada això de furgar la feina.
2: No, però és molt pertinent en la
1: música
2: de Roquetes.
1: No, sí, sí, aquesta cançó m'agrada molt.
2: A part que t'agradi, és molt pertinent el que toca ara, perquè nosaltres som aquí dalt del cim de l'Observatori, pendents de si aquest núvol fotre al camp o ens caurà en xacafa sobre que fliparem, però al mateix temps tenim la nostra enviada especial a Roquetes Poble, o Roquetes Ciutat, o Roquetes Downtown, diguem-ne. Bueno, Roquetes. Alba, hola, com estàs de nou?
4: Bona tarda, molt bé.
2: Què?
4: Doncs aquí, trepitjant terreny.
2: Explica, com va la teva visita.
4: Mira, estic al carrer de la Masia i estic a punt d'entrar al bar L'Escala. Em trobo amb la seva propietària, la Simona. Bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
4: I amb un treballador, Xavi, bona tarda.
6: Hola, buenas.
4: Doncs ara parlarem una mica amb ells per veure com estan vivint aquest pre-eclipsi. Com esteu? Esteu nerviosos?
6: Bueno, d'aquella manera, no? És una cosa que no passarà fins al segle XXII, crec que he llegit.
4: Fins aquí 150 anys, sí.
6: I bé, ara, d'un momentet, tanquem el bar i m'anem a veure.
4: Però jo et veig molt tranquil, eh?
6: Sí, bueno, no...
4: Un tio tranquil.
6: Sí, bastant.
4: I la Simona, què tal?
5: Bé, jo ja he vist un a Romania fa 20 i pico anys.
4: Ah, sí, m'has explicat que vas fer servir un truc molt especial, no?
5: Un bitllet.
4: Com un bitllet?
5: Un bitllet com si seria 20 euros, però és un bitllet, hem vist l'eclipse.
4: Però un bitllet per què? Per pagar algú?
5: No, és per a veure l'eclipse.
4: Vas fer servir un bitllet per veure l'eclipse?
5: Sí.
4: Perquè els bitllets de Romania es poden fer servir per mirar l'eclipse. Això m'estàs dient?
5: Però això fa 20 i pico anys atrás, quan jo l'he vist, l'eclipse total.
4: Ah, ostres, doncs no ho sabia.
5: Sí, sí, sí.
4: Ara és un mètode que potser no recomanem.
2: Sí, no,
5: ara no,
2: no
5: però entonces sí, entonces no passava res.
4: I escolta'm, el govern, han vingut fins aquí, fins a Roquetes, quin honor, no?
5: Sí, han vingut tots.
4: Però ara fa una mica de núvol. Abans em comentàveu que si calia, el president Illa, ell mateix, obriria els núvols.
5: No creo.
4: No creus?
5: No. Mira, és de corriente.
4: Qui és? Com es diu?
5: Julio.
4: Julio, anem a parlar amb el Julio. Julio, què tal això de l'eclipsi? Com ho portem?
7: Hola, bona tarda.
4: Bona tarda. Estàs nerviós? Estàs bé?
7: Sí.
4: No. Tens ganes?
7: De què passa, sí.
4: I on vas a veure'l?
7: A la finca del meu germà.
4: A la finca del teu germà. I què, cap una persona més?
7: I dos.
4: I dos? I tot un equip sencer?
7: I en piscina.
4: En piscina?
7: Yes.
4: Què veuràs? L'eclipsi mentre et remulles?
7: Tinc... A vista de...
4: Tinc de vista descoberta, però amb aquest núvol que ens està tapant ara una mica,
2: sí,
4: què en farem?
2: Estem patint.
7: Seguim ballant-nos.
4: Ah, clar, ballar-se. La part de banyar-se es manté...
2: Pregunta'ls-hi només per acabar si tenen consciència que hi ha el govern sencer. Jo acabo d'hora president Illa per aquí fora rondant, si saben que tot el govern de Catalunya... Tot no, però gran part del govern està aquí i que hi ha tota aquesta moguda aquí dalt a l'Observatori.
4: Clar, exacte. Vosaltres sabeu que s'ha mobilitzat tot el govern de Catalunya per venir aquí?
7: Està aquí, a Roquetes, sí.
4: Els heu vist?
7: Desgraciadament, no.
4: Desgraciadament?
7: Sí.
4: A veure, et deixo esplaiar-te.
2: No, cal.
7: Ni socialistes, ni PP, ni su puta madre.
4: Ai, aquí bueno, no volen bé, governs ni volen
2: ja
4: res.
2: Ja tenim un diàleg per
4: l'anarquia, sí.
2: I demà el podem recuperar a l'entrada. Molt bé.
4: Ara, doncs jo em quedo per aquí seguint investigant què passa, sí, pel poble de Roquetes.
2: I sobretot, has de trobar un lloc on veure l'eclipsi si és que s'acaba veient, perquè ara estem amb aquest dubte que ens té en un angòlic.
4: Veurem si el trobo. A vosaltres.
2: Alba Castellví, fins aquí una estona, segueix rondant.
4: Fins després.
2: Roquetes, que vagi bé, adéu.
4: Adéu.
2: Adéu.
8: Una llàstima morir al carrer, pobre Alba.
2: No morir al carrer.
4: Per això estic una mica, que de vegades callo.
2: Estan sacat obert un canal, diria, eh? Ojo! Vale.

0: em diuen que anem amb el senyor Urbano Lorenzo. Ai, em pensava que anàvem amb el senyor Massalles, però vaja. Doncs anem amb el senyor Urbano Lorenzo, no hi ha problema. Que aquí estem fent la ràdio en directe. Deixeu-me saludar, ja ho he dit el nom diverses vegades, el catedràtic de metodologia de les ciències de comportament de la URB, de la Rovira i Virgili, i doctor en psicologia, que és el senyor, i membre de l'Associació Astronòmica de Torroja de Priorat, que és el senyor Urbano Lorenzo. Senyor Lorenzo, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Hola, disculpi que estem molt excitats aquí, ja suposa que ens nota, ja podria potser, si és doctor en psicologia, treure alguna conclusió del que està passant en aquest estudi, o si és que realment ja estem començant a notar els efectes de l'eclipsi en uns simples periodistes que estan fent un programa especial de ràdio. Ens està passant això?
1: Us puc confirmar que de fet, aquesta excitació la compartim. Jo us parlo ara des de la Fatarella, en un event que estem fent aquí també d'observació de l'eclipsi, i també hi ha molta excitació al voltant de tota aquesta espera que tenim hores d'ara, que encara ens queda aquí 2 hores, 9 minuts i 42 segons.
0: Molt bé.
2: Tic-tac.
0: Llavors, ens ha quedat clar...
2: Tic-tac.
3: Tic-tac.
0: Sí, vale, ja està. Ja farem el tic-tac, però quan falti una hora o dues. El lloc exacte, perdona, que m'he despistat un segon, el lloc exacte on veuràs l'eclipsi, m'has dit a la Fatarella?
1: A la Fatarella, sí. A la Fatarella. Organitzem aquí amb l'Ajuntament, el Consell Comarcal i la Universitat Rovira i Virgili un event aquí d'observació. Tenim 800 i escaig persones apuntades.
0: Ostres, molt bé.
1: I la veritat és que és un èxit. Estem doblant d'alguna manera la població habitual de la Fatarella, pràcticament, amb la gent que tenim avui.
0: Molt bé. Això, aquest lloc, està clar que l'heu triat. Perdó, jo tinc aquí que ets membre de l'Associació Astronòmica de Torroja de Priorat. Té alguna relació al fet que siguis membre d'aquesta associació amb l'emplaçament triat? Disculpa la pregunta, que jo vaig una mica perdut amb el tema de geografia i amb el tema associacions astronòmiques.
1: En aquest cas estàs molt despistat, efectivament, perquè aquí és una associació que està en el Priorat i, de fet, és més al Camp de Tarragona, i aquí ara estem a la Terra Alta, que cau una mica més lluny. Però, bueno, al final, també és cert que els membres de l'associació estem distribuïts també pel territori, doncs, donant recolzament a l'observació.
0: Molt bé, ara estem fent aquí una mica de broma de si estem excitats per A, per B o per C, però això deu tenir una explicació científica. No sé si una explicació d'allò de la dopamina, alguna explicació de la qüestió neuronal, o sigui, realment, com altera el nostre comportament des d'un punt de vista científic, la notícia aquesta, o la notícia concretament de l'adveniment de l'eclipsi.
1: Ara, de lo que és l'adveniment, lo que és l'espera, efectivament, hi ha aquesta ansietat prèvia, aquesta excitació, sentir-se que estem ja a punt de viure després de tants mesos, i a continuació passarem a lo que és l'emoció pròpiament dita de l'observació d'un eclipse. Això ens passarà probablement d'aquí 2 hores i mitja, quan ja estiguem allà.
4: I, escolta, jo tinc una pregunta en relació a l'eclipsi. No sé què ens recomanes. Quan sigui el moment, diguéssim, que està tapat, què hem d'estar? En silenci, xerrar, posar música? Què ens recomanes?
1: En música ambiental jo no hi posaria, perquè és un ambient, és un efecte que és de la natura, i estaria bé que el sentim en la natura. I, de fet, probablement... Si hi ha algun ocell que està cantant, no ho crec, perquè amb tanta gent com estem, per exemple, aquí és difícil que el tinguem, però altres persones que estiguin a altres postos més tranquils, els sentiran que deixen de cantar. Si hi ha les cigarres cantant, callaran. Si hi ha grills, començaran a cantar. Podeu sentir la natura, és molt important per viure-ho. I llavors, en les persones, el millor és deixar-se anar i viure cadascú com cregui que l'ha de viure. Hi haurà persones que són més expansives i voldran parlar i explicar-ho i dir, ostres, i uau, que ho diuen els americans.
4: Clar, cridar, fins i tot.
1: Hi ha d'altres que preferiran simplement processar la informació d'aquesta situació tan diferent que estem vivint i fer-ho en silenci.
4: I escolta, i és veritat que potser ens enamorem? Perquè ens ho van dir. Sí, ens
0: tenim,
4: ho van dir fa uns dies.
0: Iel, tenim la Iel molt preocupada per aquest tema.
1: Bueno, probablement més que enamorar-vos, sí que és una bona situació per, si encara no teniu parella, per identificar una parella, perquè diuen que una persona que és capaç d'emocionar-se davant de la natura, que té aquesta sensibilitat davant de la natura, és una persona que té unes característiques que com a parella són és una parella més recomanable, no? És una parella que amb la que serà més fàcil conviure. I per tant, si durant l'eclipsi, en aquella fase total, a més de mirar-ne la foscor, Venus, Artur, com se fa de nit, encara tens temps de fixar-te al voltant a veure si hi ha alguna parella, alguna persona que s'està emocionant i no tens parella, podria ser una bona parella potencial, per què no? Vés a saber.
2: Bueno. Hashtag la gran cita.
0: Sí, no. Por favor, no comencis amb les teves tonteries.
4: Pues la Dulceida.
2: Ja comença aquí.
0: No, realment, és veritat, perdona.
2: Enamoreu-vos.
0: La Dulceida.
2: Benvinguts.
0: Molt bé.
2: I que comenci l'amor.
0: A veure, una última cosa. Ens han avisat que potser a la tornada hi haurà cues, perquè, clar, tothom ha anat presentant-se a l'eclipsi de manera més o menys esglaonada, però resulta que al tornar tothom vol tornar a casa de cop. Algun consell per evitar no perdre els nervis a la tornada i mantenir aquest estat de plaer causat per l'eclipsi? Perquè clar, si tornes molt content de l'eclipsi, dic, volta, t'has de fotre amb la llet per culpa de l'AP7?
1: Sí, efectivament. Ara probablement hem arribat als puestos de manera esglaonada i ara quan acabi aquest fenomen astronòmic, la tendència que tindrem és a posar una energia al davant i començar a pensar en la celebració gastronòmica ara i on vaig a sopar, etc. I el millor és estaré ja en un puesto on t'hagis portat i si encara no has sortit de casa, que de fet la idea és desplaçar-se el mínim possible, però desplaçar-se ja amb aigua, un bon entrepà i sopar al mateix puesto i esperar ja una llicenata a veure l'eclipse a les Perseides, a la pluja d'estels, de tal manera que avui serà molt bonica perquè no hi haurà la lluna que ha marxat amb el sol i per tant serà una nit fosca, no bona nit per observar-los, i no vulguem marxar tots exactament a l'hora direcció a casa, sinó diguem-ne que és reunir-ho amb aquest sopar ja a l'aire lliure, gaudir de la nit, que és el que farà una bona nit, i les Perseides.
0: Doncs escolta'm, de fet és el plan que dius això, justament aquí on som nosaltres, a l'Observatori de l'Ebre, quan s'acabi l'eclipsi. Surt un càtering, això és molt important, hi ha una mica de pica-pica pels aquí assistents, això potser no es pot dir, però ja ho hem dit, i després fins a les 10 hi ha observació de les llàgrimes de Sant Llorenç, efectivament, perquè la gent marxi més tranquil·lament d'aquí. Per tant, aquest consell l'estarem als nostres oients, que tinguin paciència, que hem estat esperant 100 anys perquè hi hagi aquest eclipsi, i n'han de passar 100 més perquè n'hi hagi un altre, per tant, ens podem quedar una estona neta més a veure les llàgrimes de Sant Llorenç. Urbano, moltes gràcies.
1: Bé, moltes gràcies a vosaltres, gaudiu molt de l'eclipse.
0: Perfecte. I que gaudiu vosaltres també la localització triada. Que vagi molt bé. Una abraçada.
1: Molt bé.
0: Feliç eclipsi. Ai, mira, ja comencen a fallar les coses, professora Làctia, eh?
2: Porto avisant massa temps, però...
0: Molt bé.
2: Feliç dia de la teva mort,
0: com et diguessis. Vols que expliquem un secret d'aquest programa? Abans de saludar el nostre proper convidat, que ja el tenim aquí assegut, de cos present. Voleu un secret?
4: Va.
0: Estem aquí en un lloc que és edifici no sé quantos, d'aquí del complex...
4: El pavelló.
0: El pavelló, edifici pavelló, es diu aquest concretament, i té diverses sales. Aquí al costat hi ha una sala de premsa on hi ha tot de gent en silenci intentant treballar.
4: Molt seriosa.
0: Nosaltres, sí, són una mica... No sé qui ha dit que eren estirats, jo no ho penso, però se'ls veia molt seriós.
4: Crec que no ho ha dit ningú.
0: Sí, ho ha dit algú, però estan treballant tranquil·lament. Hi ha una porta aquí d'accés a nosaltres, i tenim a Isabel Vinaixa, que la que s'obre la porta, com ha passat ara amb el Curto, oi que ha entrat el Curto, pobre, que li toca actuar d'aquí una estona. Sí, no el vull, no, però tinc aquí un altre convidat, que és lo Salvador Ribas. Com estàs?
3: Aquí estem.
0: Benvingut, Salvador.
3: Resistint a l'eclipsi.
0: Val, bueno, aviam. Tu, aviam si ho tinc ben apuntat.
2: Estàs segur que aquest és Salvador i no és l'altre?
0: Calla, que abans... Sí, no. Perdona, jo no m'he equivocat i ha estat culpa de la IA.
4: Sí, ha sigut culpa meva.
0: Jo normalment em menjo els meus marrons, però aquest ha sigut tan evident que era culpa seva.
4: Era culpa meva.
0: I ella ho ha dit, ara aclarirem tota aquesta història. Un altre astrofísic, aquí anem d'astrofísic en astrofísic i tira perquè te toca.
2: Tampoc té la ESO aquest.
0: Que sí que, home, sí que té l'ESO. Sí,
3: no vaig fer l'ESO, veus?
4: Home!
3: Tens raó, jo soc més antic, jo vaig fer el BUP, el COU...
0: No, professora Olivia.
2: Això no existeix.
0: No, és que tenim la professora Olivia Làctia, que és una impostora i diu que s'acabarà el món d'aquí dues hores i poc, quan acabi l'eclipsi. Bueno, hem de dir...
3: Que ens el deixi veure, per almenys, aquí som, almenys veiem l'eclipsi.
2: Sí, mira, veieu i després morim.
0: Segurament no el veurem per culpa del tio que tens assegut a la dreta, que fa aquesta cara de...
4: És el del temps.
0: Sí, és el del temps, que fa cara de no haver notat ningú.
3: Ah, sí, però... Si no el veiem és culpa.
0: Bueno, i d'aquell altre, que també és el temps. El
4: Martí Olivera.
0: Que està tocant el peu, que és el Martí Olivera.
5: En Espardenyes.
0: Sí, veiem Espardenyes i es toca el dit del peu. Això ha passat.
5: És lamentable,
0: no.
5: És un bochorno
0: no.
5: Tremebundo.
0: Jo només em pregunto si la Paula ha de
5: ser... Que vengan a trabajar en Espardenyes.
0: Paula, has fet el vídeo de la tocada de dit de peu? Sí? No li ha agradat.
4: No,
0: bueno, el professor Ribas és el director del Parc Astronòmic del Montsec des del 2008. Ho he dit bé?
3: Sí, uns quants anys.
5: Un parto aprovechau.
0: No comencem, però prou de criticar. I a més...
5: És una crítica, conyo, és una alabanza.
0: Vale, ets professor associat del Departament de Física Quàntica i Astrofísica de la UB.
3: Exactament.
0: Professora Làctia, veu?
2: Això no existeix, aquest títol és inventat.
0: No és inventat aquest títol. Bé, en tot cas, per què t'hem portat aquí? La primera cosa, la més important, és per demanar-te que parlis fluixet després.
3: Perquè parli fluixet?
0: No, després, més tard.
3: Quan parli...
0: A dalt, efectivament. Perquè... Ets tu el que fa una mica la descripció de l'eclipsi.
3: Sí, sí, sí, però m'han dit que també durant la totalitat està en silenci, perquè es pugui gaudir de la totalitat en silenci, cosa que em sembla una gran idea, perquè és el moment en el qual ens emocionem i tal, no? Amb la qual cosa jo explicaré alguna miqueta abans recordatori de com s'han de posar les ulleres, com hem de mirar-nos-ho tot plegat, això sí que ho faré, i també anirem explicant les fases i el que veurem, i al final farem un tancament. Això sí, la meteo ens acompanya. Però no faré doncs, grans discursos quan llegi la totalitat, perquè crec que és una cosa que s'ha de viure individualment o en grup, però de manera més personal, i per tant doncs, allí farem silenci durant el minut i mig de totalitat.
0: I jo afegeixo que no s'han de fer fotos, sinó que has d'estar pendent...
3: Ho has de veure en primera persona. Em sembla perfecte
6: literal,
3: aquesta pregunta.
6: Mireu
3: l'entorn, a les persones que ens estiguin escoltant ara, que puguin estar en totalitat, quan hi hagi moment de la totalitat, és el moment que ens hem de treure les ulleres, per dues coses, per poder veure les capes externes del Sol, que segurament ja ho he explicat, i també per poder mirar l'entorn, veure que no fem ombra, veure que estem doncs, que el nostre entorn s'ha fet fosc, que estem doncs, dintre d'aquesta ombra de la Lluna, i crec que és molt necessari que veiem aquest entorn.
7: Tic-tac.
0: Prou, deixi parlar.
7: Atención, compañeros.
0: Sí, és insuportable, això.
7: I a més solo a més... queda perdó, una hora para el... eclipse de sol.
8: I voleu saber la última hora?
7: I ojo, porque nuestro meteorólogo...
8: Que és optimista i positiva.
7: Dice que hay riesgo...
8: Sí?
7: Bueno, exactament.
8: Exactament.
0: Bueno, això és un cachondeo, eh?
8: La tempesta que teníem al voltant
7: ahí
8: de l'Escarriga...
7: Ahí está el titular. Bueno, eclipse en peligro, tu.
0: No, eclipse en peligro no.
7: Ai.
0: No, aviam, senyor Pedrerol, pari un moment el tic-tac...
7: Salvador Illa, sí. Pedro Duque sí. Y alguien que no conoce muy bien el espacio.
0: Sí.
7: Cristiano Ronaldo.
0: Prou, ja, de veritat.
7: Un galáctico.
0: Sí, molt bé, d'acord. Deixi parlar a l'home del temps.
7: Tic-tac.
0: No, prou de tic-tac.
7: Nuevo logo, nuevo programa, mismo canal,
9: nuevo logo, nuevo canal,
10: mismo horario.
0: És veritat, falta una hora perquè comenci el...
3: Una hora i set minuts aproximadament perquè comenci l'espectacle.
0: Però aquest està amb el tic-tac amb raó. I dues hores perquè comenci el total. Llavors, un moment, que això és molt important i molt seriós.
8: Exacte, doncs el que comentàvem.
0: Pensàvem que havia entrat el xubasquero, la capelina, el paraigües i l'escafandra.
8: No, el xubasquero no, però ens feien patir la nuvolositat.
0: I ara què passa?
8: Doncs a hores d'ara, la tempesta que teníem al voltant de les Garrigues, Priorat i Conca de Barberà, ja es comença a desdibuixar, ja no tenim precipitació en aquesta zona i el que seria l'enclusa es comença a desfer. Per tant, això és una bona notícia. També el nucli convectiu que teníem a l'entorn dels ports sembla que també es comença a desdibuixar. Tampoc tenim precipitació en aquesta zona. El que sí que ara mateix ens interessa i seguir amb atenció és una tempesta que tenim al nord d'Osona que, a més, pot ser que en algun moment hagi descarregat puntualment amb calamarsa, perquè veiem algunes taques més aviat liloses al radar. Per tant, en aquesta zona sí que ara és quan hi està creixent aquestes nuvolades de tempesta que podrien dificultar en algun punt la visió de la primera estona d'aquest eclipsi. Al sud, però... seguim amb optimisme, després de que puguem dir a hores d'ara que aquestes tempestes s'estan desfent.
7: Mm-hmm. Por lo tanto, lanzamos encuesta de Twitter.
0: No lanzamos encuesta.
7: ¿Crees que el eclipse se irá al garete?
0: ¿Qué? No.
7: Sí.
3: Esperem que no.
7: O no.
6: No, home, no.
7: Votamos tic-tac.
3: A l'eclipsi serà igual, eh? Hem de tenir present que encara...
7: Tic-tac.
0: No, sisplau, que tinc el Salvador.
3: A l'eclipsi es produeix igual i estarem igual sota l'ombra.
7: Tic-tac.
3: Sempre podrem dir que estem sota l'ombra.
0: Llavors, Salvador, m'agrada molt el que has dit de mantenir el silenci. Calli. De mantenir el silenci durant els dos minuts de l'eclipsi, que tu no parlaràs... No
7: tic-tac!
0: Bueno, prou, podeu fer el tonto. Com pots comprovar, aquí estem 5 hores fent programa i durant les 5 hores fem el tonto.
3: Però està bé.
0: Però hem acordat... No, però l'únic que hem acordat...
7: ¿Quién es este?
6: No. Salvador Ribas, per favor.
0: Sí que hem de presentar-lo. Però sí que hem acordat que els dos minuts o tres, aquest moment, hi haurà com una descripció tranquil·la i tothom callarà i deixarà fer el tonto. I pobre del que diu alguna cosa, perquè tornarà amb taüt a casa, val? Queda avisat
3: con los pies por delante.
0: Exacte, efectivament. Escolta'm, i això ens ho pot explicar molt bé, si em permets, la Sara Santacana, no sé si us coneixeu personalment, però saps qui és?
3: Sí.
0: Sí, home, doncs un aplaudiment per la Sara Santacana, que no sé quin punt del món la tinc.
5: Que entre!
0: No, entre no, que està per telèfon. Deixa'm saludar-la. Sara, com estàs?
11: Hola, bona tarda.
0: Molt bona tarda, Sara.
11: Molt emocionada.
0: Bueno,
11: sí, molt.
0: Escolta, estem parlant amb el Perdona? Salvador Ribas, que és qui, estem parlant amb el Salvador Ribas, que és qui conduirà l'explicació de l'eclipsi aquí on ens trobem nosaltres, a Roquetes, i justament ens ha dit que parlarà, però que callarà en el moment no de la descripció de l'eclipsi. Perdona un moment, ha de marxar?
12: Ha de marxar,
0: Sí? Segur?
3: Es veu que sí. Necessiten de fer l'explicació prèvia de l'eclipsi, doncs aquí les hotels...
7: Però dile que estàs con José María García.
0: Molt bé. Disculpa, és que tenia la Sara Santa Cana, hi ha hagut un embolic aquí, em pensava que podia seguir uns minutets amb tu. Em disculpo, perquè volíem parlar més estona amb tu.
3: No passa.
0: La culpa de tot el que malament és meva, el mèrit del que va bé és els futbolistes. Això sempre passa.
3: No patiu. Hem pogut explicar una miqueta, l'important és que estigueu aquí i que gaudiu.
0: Sara, un segon, vols afegir alguna cosa més i acabes?
3: No, simplement, doncs això, que gaudiu de l'eclipsi, que és una oportunitat única, que passa cada molts anys, el tenim damunt, ens passarà per damunt. Disfruteu d'aquests instants, com bé dèiem abans, de la totalitat, quan estiguem a l'ombra, perquè això, doncs, si volem tornar-ho a veure, o ens hem d'esperar un munt d'anys o hem de viatjar. Per tant...
0: Sí, hem d'anar a Egipte l'any que ve, que són 6 minuts.
3: Bueno, però... O també podem fer-ho des de Tarifa, que és més a prop.
0: Ah, molt bé, i més barat.
3: O des de Ceuta, que seria...
0: tindria morbillo. No és la millor idea anar a Ceuta.
3: Tindria morbillo fer-ho des de Ceuta.
4: Ja hi som. Veus com els astrofísics són divertits?
2: Pas.
0: Doncs calli vostè, senyora Riols, no ens fiquem aquest embolic. Moltes gràcies, Salvador.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé la narració. Fluixet, que nosaltres estarem... Perquè pugem a fer el programa des d'allà.
3: Sí, sí, sí, ho sé, ho sé.
0: Pugem per allà. Et anirem, a fer ganyotes.
3: Estareu al costat meu, em sembla.
0: Sí? Doncs et farem ganyotes per distreure't.
7: Ai, que darrere l'emoció.
0: Sí, sí, sí. Ara et farem putades perquè se t'escapi el riure.
3: Cap problema.
0: Ja veuràs.
3: Sí, riurem tots.
0: Ja veurem què diu el president. Gràcies, moltes gràcies. Sara, dèiem que ets la campiona...
11: Bona tarda.
0: Bueno, digue'ns primer on et trobes.
11: Perdona?
0: Estem molt emocionats a parlar amb tu. Digue'ns primer on et trobes.
11: Em trobo ara mateix a un petit poble de Sòria, que a la casa natal de la meva mare,
4: wow,
11: que és Peñalba de Sant Esteban.
0: Caram.
11: O sigui, estic anant a un petit poble re de 40 habitants, però ara, just d'aquí, quan pengem, ens desplaçarem al lloc de, de visualització, la localització que ja hem escollit amb l'equip científic de la NASA, amb els que sempre ens acompanyem, val? I és Morcuera. O sigui, el lloc escollit és Morcuera.
0: Clar,
11: la província de Sòria, que té
0: aquí,
11: doncs, no sé, 15 habitants, no, 20, molt, molt poc.
0: Aquí no tindrem un problema de saturació, pel que entenc, estareu tranquil·lets.
11: No.
0: I en relació a on ens trobem,
11: exacte,
0: nosaltres, a Sòria quants minuts durarà l'eclipsi? Quin avantatge té la durada?
11: La totalitat,
0: sí?
11: On nosaltres estem és 1:42.
0: Ah, bueno, molt bé, més
11: o menys
0: com aquí.
11: 1:42 ens durarà aquí. És
0: però...
11: un dels motius pels quals hem escollit aquest lloc, no? A part del temps, que aquí a Sòria, pues, a l'agost, que plogui, és molt difícil.
0: També és
11: els minuts de totalitat també han influït, però sobretot ha influït que hi havia la casa de la meva mare i ostres, per fi un eclipsi que no he d'agafar l'avió.
0: Efectivament, saps? Perquè...
11: Anava amb cotxe i dic, ostres!
0: Sara, perquè explica'ls als oients, quants anys fa que estàs perseguint eclipsis i quants n'has vist en total?
11: Doncs, vaig començar a l'1 d'agost de l'any 99 a Múnich, que va ser el que ha sigut més a prop dels últims 30 anys, ¿vale? Per tant, vaig començar fa 27 anys. Llavors, quan aquell 1 d'agost del 99 em vaig quedar atrapada per aquesta màgia, vaig decidir que em volia veure més, tots els possibles, i tots els meus esforços han anat concentrats allà. A dia d'avui he vist 10 totalitats.
4: Uau.
0: Ostres.
11: He vist 10 totalitats. O sigui,
4: brutal.
11: Em porto 10 de totals i aquest serà el número 11. Aquest serà l'11.
0: Hi ha algun registre més o menys oficial on se sàpiga qui són els individus,
11: sí,
0: i persones que han vist més eclipsis i si tu surts en aquest registre?
11: Sí. Sí, hi ha un registre, val, que no està verificat, però allà tothom, vull dir, saps? Vull dir, entenem que tothom que s'hi posa... Bueno, és que ens hi trobem, vull dir, és que si s'hi posa algú que no hi ha anat, direm aquest no, saps? És un registre que es diu ara el link Eclipse, bueno, si busques minuts sota l'ombra de la lluna, vale? Hi ha un registre mundial.
4: Ostres.
11: I bueno, espanyola, pues, noia espanyola, evidentment, soc la primera, i perquè clar, tampoc val, i o sigui, minuts sota l'ombra de la lluna és el que es registra en aquest registre mundial d'eclipsi.
0: I quan se'n surten a tu de minuts?
11: Jo m'emporto ara mateix 25.
0: Ostres!
4: Nena.
0: Vaja. I vaja, per tant, tu organitzes...
11: 25 minuts sota l'ombra de la lluna, sí.
4: Brutal.
0: Per tant, tu fas molts anys...
11: Sí, sí, bueno, clar, són 27 anys, és a dir, m'ha costat els meus esforços i les meves llàgrimes, perquè, clar, també un núvol t'espicia el viatge, eh? És a dir, jo he anat a Austràlia per veure 40 segons i no els he vist. No
0: què
11: he vist
0: ara?
11: La corona.
0: Llavors, ostres!
11: Clar, o sigui... I que sempre fiques... Això, clar, llavors tornes d'Austràlia, doncs tornes plorant, no? Perquè tornes molt disgustat.
0: Sí, quan dius plorant, però sí, literalment plorant, eh?
11: I a Islàndia perquè... també m'ha...
0: Mm-hmm.
11: Sí, sí, sí, literalment, perquè, clar, tu és la teva il·lusió, no? O sigui, tu hi ha gent que viatja per anar a escalar una muntanya, per anar a bussejar no sé on, doncs
10: doncs jo viatjo per partir, pel viatge, per conèixer el lloc, evidentment, gaudir-ho, m'agrada viatjar, però amb aquest al·licient addicional, no? I clar, no, que no surti bé, pues no és una, no és una bona cosa, no? El que passa que ja em va aprendre la primera pífia, que va ser a Xina 2009, que durava, és un d'aquests cicles saros, d'aquests tan llargs com els que sí. tenim ara, val? Sí. Que va durar 6 minuts. Llavors, durant 5 minuts vam tenir núvol. I només el vam veure un minut, la corona, val? Llavors, què vam dir? Ostres, a partir d'ara, o sigui, l'eclipsi el fiquem al final del viatge. Més que res que no ens l'espatlli, saps? O sigui, si el veiem, tornem eufòrics, i si no, doncs ja tornem plorant cap a casa. Però almenys que no ens espatlli el viatge. Saps? El fiquem al final, i el penúltim dia el fiquem a l'eclipsi. Primer viatgem, sí. veiem el lloc i tal, i després ens fiquem l'eclipsi el penúltim dia.
0: Mm. El que em sorprèn és que, sent catalana, te n'hagis anat a Sori a veure'l quan és la primera i última de la vida que pots veure la totalitat a Catalunya.
10: Ja ho entenc, ja ho entenc. Em sap molt de greu.
0: No, no, a veure, jo no soc el president de la Generalitat, ni el representant... No, m'han cridat l'atenció, però han rigut tots aquí a la sala, els molt apreciats. Com... Molt... No era un punyal, era una curiositat que et comentava.
10: De
0: eh?
10: Veritat. Sara? No, però aquesta curiositat compta que jo tinc tota la família aquí, porto 27 anys donant-los la xapa. És a dir, la casa natal de la meva mare aquí, vull dir, li feia molta il·lusió, l'àvia, el no sé què... No puc mobilitzar tota aquesta gent cap allà.
0: Clar.
10: És massa gent.
0: Sí.
10: I clar, ma mare és l'única cosa que em demana i a més de l'equip aquest científic que fa estudis de la corona solar, vale, que fa col·laboracions amb la NASA, clar, o sigui, per ells Catalunya no és la millor opció.
0: No, clar, no, si han agafat aquest poble raro, han agafat un poble no sé on, els de la NASA, que l'han llogat per fer la transmissió
10: directa. Clar, han agafat, sempre s'amaguen moltíssim, eh? O sigui, també el 2006 es van amagar en una illa grega, que es deia Castellorizo, que no sabia ningú que l'eclipsi passava per allà, eh? També t'ho dic, una illa perduda per sota de Turquia, i estaven allà amagats, ¿vale? Que una illa que també que són 20. I llavors ara s'han amagat aquí en un poble de Sòria, ara no, ara ja ho sap tothom, perquè RAC ho escolta tothom, no? I ara ho sap tothom, però què passa? Aquí no hi ha trànsit. Després, jo durant un període vaig tenir un restaurant també temàtic de coses de l'univers, i què passa? Vaja. Jo després he preparat una festa post-eclipsi, amb un menú, pues, evidentment, tematitzat, amb la corona, la totalitat, un degustació de 12 passes, tipo còctel així de gala, de peu, aquí davant de la plaça de la casa.
12: Que xulo.
10: Bueno, i clar.
0: Escolta'm,
10: bueno,
0: Sara...
10: Aquí sí que ens podem moure.
0: Al marge de l'enveja d'aquests 24 minuts i no sé quants segons de totalitat, ja noto els nervis del tic-tac, perquè estem a menys d'una hora perquè comenci ja l'eclipsi de sol. Abans que Catalunya, sí. hi ha la mare. Per tant, molt bé d'estar aquí, Sori, amb la teva mare. Gaudeix molt d'aquesta estada i gràcies per atendre'ns, perquè sabem que és molt complicat de quadrar i que estàs molt sol·licitada. Per tant, t'acomiadem amb aquest aplaudiment
10: Espero
0: dels equips.
10: Espero que el gaudiu molt, eh?
0: Sí, sí, esperem.
10: Vale, gràcies.
0: Pendents. Moltes gràcies. Adeu. I molta solidaritat, Sara. I fins al proper eclipsi. Ens veiem a Egipte. Que l'any que veiem em vaig a Egipte a veure aquest dels 6 minuts, que és l'endemà del meu aniversari, vale? Ho sàpigues. Quedem allà. Ups, ja està tallat. Sí? Bueno, tenim el nostre convidat proper, que està aquí amb cara d'una certa perplexitat. Vols que et digui... Et puc tractar de tu, oi?
13: Sí.
0: És que no sé si dir-te... tinc apuntat Juan José, hi ha gent que diu Juanjo. Com t'haig de dir exactament?
13: Home, Juan José és el nom que tinc, la veritat.
0: O Juan José, vale, per tant, Juan José, res de Juanjo. Perquè algun lloc ho he vist escrit així. I a més, no sé per què, hi ha gent que t'ho diu lo curto, o no?
13: Bueno,
0: sí o no? Oi, que ets curta,
13: sí, sí, perquè...
0: Home, clar.
13: Això ve de molt antic. Diguem, abans, que jo soc ja bastant antic, pues abans ens diem del nom i no pels cognoms, sinó pel nom. I, bueno, així he quedat. Però, bueno, los que estan més a prop me diuen pel nom.
0: Doncs òbviament. Vinga, direm Juan José Curto, lo curto. Rebem-ho també un aplaudiment. Gràcies per estar aquí, perquè... amb tots els convidats que van passant per aquí, tots estan tenint molta paciència. A més, tu has tingut un parell de... Oi que has vingut un parell de cops?
13: Sí.
0: Et tocava, no et tocava? Et demanem disculpes perquè tenim molta gent, va passant gent. I a més, hi ha un moment que ara ja tothom està molt nerviós i vol anar cap a dalt,
13: sí.
0: cap a dalt, cap a dalt. Bueno, a veure, la comitiva reial, diguem la comitiva reial, comença a les 7:20. Que és quan el president... Sí, no, tic-tac, no. Prou de tic-tac, ja prou de tocar.
14: Tic-tac.
0: Per qui no ho sàpiga...
14: Tic-tac.
0: Tu vas ser director de l'Observatori de l'Ebre durant molts anys, durant quants anys?
13: No, no molts. 4 anys.
0: 4 anys, bueno, no, una legislatura, ja està.
13: Sí.
0: 4 anys, ets investigador del CSIC,
13: sí.
0: i per tant som una mica a casa teva, no?
13: Òbviament.
0: Escolta'm, aquest observatori es va, bueno, potser molta gent que ens està escoltant diu, aquests tios de la ràdio, per què han vingut aquí? I van pensar, no, per fer la pilota a l'illa que està aquí, tota aquesta colla que estan fora.
13: Una mica,
0: bueno, això ho dius tu, no ho dic jo. Però han vingut aquí perquè aquest observatori es va construir per un motiu molt concret que té a veure amb Eclipsi i Catalunya.
13: Sí,
0: bé,
13: o no.
0: Si em vols desmentir,
13: en realitat,
0: no hi ha
13: sí,
0: problema.
13: A veure, l'observatori es va planejar molt abans de l'eclipse. O sigui, això no es va muntar en 4 dies i es va preparar per a fer un eclipse, sinó que ja tenien ells una idea que van anar desenvolupant. El mateix director se'n va anar a Manila uns anys per a veure allí que hi havia ja un observatori, com s'ho feien, i quan ve aquí, pues el munta segons unes directrius. Com que la idea era analitzar el Sol i com influeix en la Terra,
0: sí,
13: pues li va vindre molt bé de que hi havia un eclipse l'any següent. De manera que si comença l'any 4, l'any 5, que ja tenia tot en marxa, pues, fa una jornada molt especial, fa una inauguració oficial, però sobretot fa unes investigacions, fa unes mesures i investigacions arrel de que hi ha aquest eclipse. Jo diria que això és la seqüència lògica de tot el com es va anar. I ja et dic, no diria que...
0: O sigui, no es va fer per aquest motiu, però ja hi era quan es va poder observar el primer eclipsi. Per tant, hi ha uns ancestres nostres, un locurto d'aquell moment, bueno, no sé si ho has anat a mirar, no deus tenir pas constància.
13: No sé. Suposo que hi havia almenys treballadors locals, perquè el meu cognom és molt propi d'esta regió.
0: Sí,
13: suposo que devia haver algun curt allí també treballant a l'observatori.
0: Sí, sí. És que hi va haver una època un polític molt conegut, que no me'n recordo ni quin partit era, però que crec que era portaveu al Parlament, fins i tot, fa molts anys, parlo de 20 o 25 anys enrere.
13: Sé qui que... És que encara està viu per aquí i coleando.
0: Que allà en aquell moment també se li deia Locurto, a Barcelona se li deia Locurto. Ara me'n recordo el nom de pila, però vaja, qui tingui una certa edat ja es deuen
13: recordar.
0: Una cosa, abans hem fet un assaig del camí d'ascensió cap al cim, vaja, s'ha pujat 4 escales, però queda més així del camí d'ascensió, i ens hem trobat tot de dispositius i d'aparells que mesuren coses, que ens ha semblat que hi havia molta cosa i que era molt important. I tu, com que ets, diguéssim, l'entès de l'Observatori
4: de l'Ebre,
0: m'agradaria que ens diguessis si lamento d'aquests aparells de mesura són habituals, perquè a més m'ha semblat que hi havia per un del temps que per allà rondava, no sé si el Martí o el Nil,
4: és que
0: aquí tenen registres molt antics i per això és molt valuós.
13: Efectivament. En una trajectòria de més de 100 anys, enregistrant variables com les que tu dius, temperatura, pluja, tal, però també sismicitat, magnetisme, el sol, l'activitat solar, doncs hem acumulat dades i experiència, i possiblement això, per damunt de que aquí hi haguen edificis o gent, és el més valiós que podem aportar, perquè aquestes sèries són valuosíssim per als anàlisis. En climatologia, com ja molts estem notant, però hi ha gent encara que està negant que hi ha canvi climàtic.
0: Això és una vergonya.
13: És una vergonya, però bueno, un, des del respecte, pues, pot opinar el que vulgui, però és que nosaltres tenim un termòmetre que ha estat al mateix lloc fent les mateixes mesures durant 100 anys. Clar, aquell mateix termòmetre no ha parat de marcar més i més i més. Això és inqüestionable. Vull dir, per damunt del que un vulgui opinar, això són mesures. I això és el que podem aportar. Diem, no, tenim una sèrie històrica de temperatures que marca clarament un ascens continuat i ascendent cap a una temperatura que ja veu on estem arribant.
0: L'altre dia mateix en aquest programa i en aquesta ràdio donàvem la notícia de la temperatura del Mediterrani, que i a la sonda de Barcelona, a la sonda de Mallorca, a diferents llocs, estava a 30 graus l'aigua del mar, que dius, hòstia, això és una banyera, no?
13: És una sopa.
0: Exacte, és una sopa. I escolta, per què és important tenir observatoris com aquest a Catalunya i particularment aquest? Des del punt de vista científic i des de tots els punts de vista.
13: Bé, una mica, ja te l'he contestat d'alguna manera en l'anterior pregunta, però te la desenvolupo una miqueta més. Prendre alguna mesura solta o una campanya de mesures s'acaba allí. Estar prenent mesures en un mateix lloc de la mateixa manera permet tindre una sèrie. I veus les tendències, veus cicles. En aquest cas, el que t'he explicat abans de la temperatura, pues mostra clarament com està operant el nostre sistema climàtic. Si jo avui t'he dit que avui fa calor, però bueno, no en tornem a parlar d'això fins d'aquí 10 anys, sí, ja començarem a parlar, bueno, si això era molt, si era poc, si, no, ja no me'n recordarem d'on vam prendre la mesura. Lo important és que l'estem prenent de la mateixa manera i així podem fer comparatives.
0: Clar.
13: I la temperatura, que este noi del costat m'està ensenyant la curva, és,
8: sí, exacte,
13: brutal.
8: L'hem buscat a internet.
13: És brutal.
8: Sí, sí, i es veu exactament això, el que comentàvem, l'augment de la temperatura aquí a l'Observatori de l'Ebre. L'anomalia de temperatura els darrers anys està entre els 2 i 3 graus. Per tant, un increment de, entre 2 i 3 graus és un senyor increment de temperatura.
13: Pues jo encara us podria afegir algo més, si sí, me sí. doneu temps.
0: I tant, no saltaria.
13: Jo, analitzant la variació de temperatura que va haver l'any 1905 durant l'eclipse, els jesuïtes van fer un informe,
0: sí,
13: i van presentar la temperatura mitja horària d'aquell agost. I la tinc allí dibuixada. I per, com un exercici vaig agafar... I els màxim a migdia era de 28 graus a l'agost. Vaig fer el mateix exercici per a l'any passat i el mateix marcava 35. Sabeu el que estem dient? Ja no són 1 o 2 graus.
0: 7 graus.
13: 7 graus.
0: Estem parlant de 7 graus.
13: Això és el que està passant. Tingueu clar, la nostra, l'estiu d'aquella gent és la nostra primavera. Nosaltres ja hem passat molt a lluny, molt a lluny.
0: Clar,
13: i bueno, aquestes calors, bueno, és que no sé, els que som grans no l'havíem ha... experimentat, clar, inclús la nostra joventut.
0: És que la gent que té memòria, els avis, els pobles, t'expliquen això, i no és que siguin uns tios que... O sigui, hi havia un moment que quan feies aquest discurs semblava que fossis un superecologista, un tio de la CUP, un dels comuns i tot aquest rotllo, i no té res a veure amb això. I tot això, hi ha una batalla política sobre això encara. Una batalla molt grossa, quan vosaltres, els científics, esteu donant unes dades com la que acabes de dir ara, que són com molt indiscutibles.
13: Exacte.
0: Bueno, doncs és una llàstima que amb el bon rotllo que teníem aquí hàgim acabat amb aquesta mica de bon rotllo. Ai, de mal rotllo, però
13: no,
0: escolta...
13: No, el rotllo és bo, però, sí, diguem, insistixo, nosaltres podem presentar dades i informes i anàlisis que jo crec que fan què pensar. Llavors, cada un, pues, que prengui la posició que li toca.
0: Molt bé. Acabem. Aquest, Juan José, és el primer que veuràs? L'eclipsi?
13: Sí, sí, el primer total.
0: Total.
13: Ah. No, de comercials n'hem vist bastants, sí, i els hem seguit.
4: Clar.
13: Però clar, això és diferent, és bastant diferent.
0: Molt bé. I és curiós que estigui encara assegut aquí, no estiguin aquí tots pujant cap a dalt, com tothom, que se'ns escapa per anar cap a dalt.
13: Encara...
0: Grau, digues, perdó.
13: No, que per a la totalitat encara falta una mica.
0: Sí,
13: a les 8 i mitja.
4: Ho té tot controlat.
13: Ho tinc, sí, home, sí.
0: Vale, tot, molt bé. Grau de nervis de 0 a 10 per veure la totalitat?
13: No. O sigui, estic il·lusionat, però no estic nerviós. És més, sabem, inclús fins a l'últim moment, fins que no estarem allí i veurem, el veurem, estem en lo... en la indecisió de que potser a l'últim moment se creix un núvol i mos fa la guitza. Sí. Però bueno, és la vida, la vida és així.
2: I la mort.
0: No, a veure, per un moment, aquí presento la professora Olivia Làctia, que és una experta que tenim, que molt experta no és, perquè l'únic que diu és que moríem tots. No, diu que moríem després de la creació que s'apagarà tot el sol i no sé què passarà.
2: Morirem.
0: Professora Làctia, un científic més que desmenteix les teves teories de merda.
2: Bueno, un altre que no t'estudis.
0: No, sí que t'estudis, coi, sí que t'estudis.
2: No pot avalar.
0: Bueno, és igual, s'està discutint amb tots els nostres convidats, ni cas, eh? Molt bé, doncs escolta'm, Juan José, cap amunt, ens tornem a veure, perquè nosaltres, ara d'aquí mitja hora llarga, recollim tots els patracols aquí, i aquí els senyors tècnics aquests que són tan forçuts, agafaran totes les màquines, pum, cap amunt, i anirem
4: a seguir
0: l'eclipsi. I també et dic una cosa.
4: Què?
0: Si no hi ha l'eclipsi, el viatge ha estat el bonic. A l'haver pensat en tots aquests dies, amb la il·lusió de l'eclipsi...
13: El viatge Itaca.
0: Sí o no? I d'aquí un any te'n vas a no sé quin lloc d'Espanya que se'n pot veure un cap al sud, crec recordar, que està aquí mateix, t'organitza les vacances per anar a veure això, i hi ha un càtering després de dalt que ens fotrem.
4: Ja les botes?
0: He vist un tirador de cervesa que no m'he donat, podem anar allà, i en funció de com ha anat el...
13: I ofegar les penes, si no el veiem.
0: Sí, home, sí, si no, un bon sopar...
13: Caliente.
0: I... No, ja està. Ah, bueno, sí, sí, hem detectat que tota la beguda està bastant... bastant al sol, però bueno, en fi. Moltes gràcies, Juan José. Una abraçada. Molt bé. Perfecte. Voleu que posi una publicitat perquè no tinc clar cap on haig d'anar? Si tinc el Massalles o no el tinc, el Massalles? No el tinc. Ha penjat. Molt bé, doncs fora, ha penjat. Primer estàvem muntant, després estàvem desmuntant i després hem penjat. No passa res perquè és un dia molt important. El recuperarem o no el recuperarem? Faig uns anuncis i ens posem una mica d'ordre. A veure, don Marc... Posarem dos blocs, sisplau. Gràcies, fins ara.
12: Versió estiu, amb Pere Mas. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
15: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
16: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
17: Torna la revista Solo Moto. Amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
18: RAC 1.
19: Raúl, en Batavan no para d'estirar per entrar galeries del Tresillo.
20: Deu voler aprofitar el final de les rebaixes per comprar els nous sofàs amb teles per Friendly.
19: Batavan, que t'he dit que no hi entris. Ui, quines males poses que tens.
21: Final de rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 60% de descompte. Galeries del Tresillo.
18: RAC 1.
22: Escolteu, no puc més ja amb aquesta xafogó. Cal que tornin les temperatures neutres. Ni fred, ni calor. A 0 graus.
23: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
18: RAC 1. Tots som un milió.
24: Notícies.
18: Contingut exclusiu.
24: Ràdio en directe.
18: RAC més 1.
24: Podcast.
18: Perquè amb l'app de RAC 1, tot és més. Més. RAC 1 i la Generalitat de Catalunya us estan oferint versió estiu des de l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes.

0: Bé, doncs ja tornem a ser aquí. Falten 5 minuts perquè siguin les 7 de la tarda. Tenim un coll d'ampolla, com ja ens podien imaginar, de continguts, de coses que estan passant, de notícies d'última hora, però si abans parlàvem amb una caçadora d'eclipsis, ara volem passar a parlar amb un supercaçador premium d'eclipsis, que el podem tenir uns breus minuts al telèfon perquè està embolicat ja amb l'imminència de l'eclipsi, que és en Josep Massalles. Josep, bona tarda, com estàs?
1: Hola. Bona tarda.
0: Bona tarda. Podem dir, abans hem parlat amb la Sara Santacana, que ha vist, suposo que us coneixeu,
1: sí.
0: Ha vist una pila d'eclipsis,
1: sí, i tant,
0: dels minuts aquell, de registre de minuts, que trobo increïble, el registre de minuts que has estat a l'ombra de la Lluna, que és una cosa que quan la vas seguint pels puestos, sí. Tu entenc que formes part d'aquest registre i que ens pots dir ara mateix quants eclipsis han vist, quants eren total i quants minuts has estat sota l'ombra de la Lluna.
1: Bueno, jo, primer jo no sóc caçador d'eclipsis, no em considero, ja vull fer aquesta precisió. Jo sóc observador, i sóc estudiós, i sóc dilatat, i disfruto i gaudeixo de la natura i també del cosmos. Caçadors és una paraula que s'ha empleat molt en aquest sentit, l'admeto, perquè als mitjans de comunicació esteu fent ressò sempre d'aquesta paraula, i també hi ha el rànquing aquest de caçadors d'eclipsis i que al qual participo, per tant, a veure, no és que m'ofengui, però jo el considero observador. Tot, va, observador, si parlem ara del que em preguntes...
0: Observador, físic, enginyer,
1: sí.
0: I astrònom.
1: Bueno, és igual. El que em preguntes de quants... Sí, he vist 43 eclipsis, dels quals són 22 totals i 11 anulars i 10 parcials. I aquest és el 23 que faré total i 44 en total.
2: Uau!
0: Molt bé.
1: I, sí, és pràcticament una hora, quasi. Avui arribo a pràcticament amb els minuts 30 que...
0: Ep!
1: Un minut i 55 segons.
0: Val. I una cosa, on t'hem de situar físicament? On estàs tu veient l'eclipsi avui?
1: Bueno, jo estic a un poblet de Teruel que es diu Tornos, i bueno, aquí al costat de la llaguna de Gallo Canta.
0: Teniu previsió,
1: sí?
0: De temps? Perquè aquí ara...
1: Bueno, sí. En aquest moment està molt bé aquí, ara, bueno, hi veurem dintre d'una estona, perquè sempre creixen nuvolades, sempre a la tarda, però ara en aquest moment està perfecte. En aquest moment tenim un cel molt mal.
0: Quan has vist tants eclipsis com els que has vist tu, quina és la motivació, l'estímul, la il·lusió de tornar a veure un eclipsi?
1: No, a veure, jo sóc observador i de l'astronomia, o sigui, m'agrada l'astronomia i l'eclipsi és un dels esdeveniments astronòmics més importants. Perquè és una alineació del Sol, la Terra i la Lluna que no es produeix sovint, i aquest ball còsmic que jo sempre dic que se posen, diguem, s'alineen per fer-nos gaudir, i que la Lluna nova, que no veiem, ens permeti veure corona, a mi em sembla com una metàfora molt interessant. Fixa que la Lluna nova, que estem en Lluna nova, no la veiem, no veiem la corona solar, i la Lluna nova, quan tapi el Sol, ens permetrà veure la corona. Ho trobo com una metàfora molt bonica. O sigui, per tant, és, diguem, a la bellesa intrínseca que té l'eclipsi, i després tot el que significa culturalment un eclipsi, de la seva singularitat, i el que significa històricament. Pensem que històricament la importància dels eclipsis, i bueno, doncs... i que tot plegat em fa que segueixi veient el...
0: Hola?
2: Està morrint l'internet.
1: Sí, hola.
0: No, hi ha algun moment que falla una mica
1: l'internet.
0: No ho sentiu? Sí, ara sí.
1: Ah, sí, bueno, sí. Aquí no hi ha molt bona cobertura, la cobertura no és dolenta, ho sento.
0: No pateixis.
1: Yes.
0: Una cosa, tu n'has vist una pila, en deus haver vist a països molt estranys, a mig planeta, tinc apuntat aquí Finlàndia, Mongòlia, Bolívia, Iran, Mèxic, sí. Xina, Sibèria, Líbia, a l'illa de Pasqua, per exemple...
1: Sí. L'any 2010, sí.
0: Com va anar el dia de Pasqua? Perquè és un lloc mític i molt...
1: És singular. Bueno, és un lloc molt maco, a més, clar, el bonic que té a veure l'eclipsi en una illa com l'illa de Pasqua és que veus venir l'ombra pel mar, i és molt espectacular. O sigui, no només ja és veure l'eclipsi en si mateix, sinó l'ombra com et ve i com et cobreix l'ombra, no? I això és molt espectacular. I després, clar, el vaig veure... Vol dir, clar, és... també a vegades és del lloc on el veus, no? També el que té interès. Però, bueno, és un eclipsi més. Però, bueno, és el dia que Espanya guanyava el Mundial de Sud-àfrica, i allà els carabiners estaven escoltant el partit, i jo recordo que jo, evidentment, no escoltava el partit, i, bueno, estava molt contents que l'Iniesta estava marcant el gol en aquell moment. Aquell eclipsi va passar això, mira, precisament.
0: Molt bé. Tela, recordar l'eclipsi per aquesta experiència futbolística.
1: Sí, el 2010. I... clar, va ser el 2010, sí.
0: Val. I t'has trobat alguna vegada algun motiu, no sé si ideològic, religiós, cultural, algun element estrany que hagi causat una reacció diferent en la gent?
1: Sí, home, clar, diguem, i històricament... eclipsis, clar, estan associats amb mites, amb llegendes, amb supersticions, i per tant al llarg de la història hem tingut molt, molt, diguem, una tradició de, sobretot de por, no? Davant d'un fet que el nostre coneixement científic ens permet gaudir de l'eclipsi, perquè sabem perfectament què passarà, però en societats que no tenen aquest desenvolupament tecnològic o científic, doncs encara doncs existeix la por, existeix, diguem, encara hi ha supersticions. Fins i tot aquí a Catalunya i a Espanya encara hi ha fakes i hi ha Instagram, corren rumors absurds. Sí, et trobes coses, no? Jo m'he trobat doncs, llocs que la gent es posa a resar, altres llocs que és un moment d'espiritualitat i no de sortir com nosaltres a veure l'espectacle. M'he trobat molt coses de molta...
0: Molt bé, Josep, una última cosa. Sí. Tu que ets un gran observador. Jo deixo
1: així. Sí, perquè
0: algun estic aquí preparant tot. Pels primerencs? Com nosaltres?
1: Bueno, que el gaudeixin, que el gaudeixin. Primer, protecció, els ulls, vigileu, o sigui, vigileu amb la protecció, això és molt important, i en el moment de la totalitat gaudir-ne, gaudir la corona, gaudir del moment i veure com apareix de nou el sol amb l'anell de diamants del tercer contacte, que és un moment màgic, i, bueno, disfrutar. Que no deixeu-vos de fotos si no teniu molta experiència,
0: sí,
1: i mireu-lo, simplement.
0: Sí. Molt bé, doncs, disfrutar-ho molt. Escolta'm,
1: vinga, gaudir. Sí, em sap greu, no perquè estic preparant les coses. Vinga.
0: Estem molt contents, acaba de gaudir, que queda mitja horeta, vull dir que...
1: Vinga, vinga, d'acord.
0: Moltes gràcies i
1: vinga.
0: Que gaudeixis molt
1: a vosaltres, cal gaudiu, tots vosaltres i tots els oients, cal gaudeixin.
0: Una abraçada molt gran, moltes gràcies per atendre'ns, adeu-siau. A veure, tinc el Pep Prieto assegut a l'estudi, oi? Prieto, oi que
3: home, sí, estem aquí.
0: Home, Prieto, a veure...
3: mirant l'eclipsi de l'estudi.
0: No, sí, hòstia, tu, només faltaves tu, diguem-ne.
4: Sí. És el seu dia, és el dia que li toca, realment,
0: sí,
4: el Pep Prieto.
0: No, no, no, sí, bueno, toca't avui, clar, avui és
4: clar.
0: El teu dia. Sí, però...
4: no falla mai.
0: O sigui, per què has vingut a molestar, Prieto? Si tenim un programa normal, ai, perdó, un programa especial des d'aquí...
3: He vingut a eclipsar-vos.
0: Home, a veure, és el bàsicament segon que escolta una... eh? A brometa... espera, tu, que se li està posant una cara...
3: tot el dia assajant aquesta broma.
0: El Nil Ferrés. Nil, et trobes bé?
5: Sí.
0: No sé, o és l'aire condicionat. Sembla que estiguis a punt de desmaiar-te.
5: Jo,
0: o és la previsió. No, ràpid, 30 segons, Nil, què està a punt de passar? Volem saber-ho.
6: Si se está comiendo al niño Jesús por un pie.
0: Sí, i para de menjar madalena, tio.
6: No para de untar la xenotela en los pollitos de brioche.
0: Entre el que es toca el peu i el que no para de menjar madalena és un servit, aquí va.
7: No, ara mateix, el que comentàvem abans, tota aquesta desfeta de les encluses de les tempestes que hi havia abans, s'està retirant cap al mar. Per tant, en principi, aquells punts on teníem tempestes de cap al sud... també a l'entorn de les Garrigues, Priorat, a la Conca de Barberà, hauríem de poder veure bé l'eclipsi. De tota manera, caldrà anar mirant perquè algunes nuvolades s'estan desenvolupant cap a l'oest, que caldrà seguir els propers minuts. Sí.
0: Jo no sé si ha estat amb un Malcurto o amb quin dels convidats, perquè vam parlar tant de gent que al final ja no recordem gran cosa, que al final lo interessant serà el viatge.
7: Això
0: i
7: segur.
0: Aquests dos minutets, noi... què són al costat?
6: Ahí estaba Juan José.
0: Ho ha dit ell,
6: que
0: no?
6: Que no se ríe ni cuando cobra.
0: Va, sisplau, però quina mena de comentari és aquest? Nil, hem fet aquesta actualització. Plas.
3: Sí.
0: Què vols, que parlem de lo teu? Que no sé ben bé què és.
3: O sigui, jo m'he preparat aquí una bonica llista de sèries i pel·lícules amb eclipsis.
4: Bé,
3: he pensat que...
4: clar,
0: però aviam una cosa, aviam una cosa. Tinc un senyor, que és un altre científic, que hi ha un fenomen també,
4: sí,
0: el tinc aquí en espera. Tinc a l'Alba Castellví, que està rondant per Roquetes, que la tinc enfilada a Montserrat.
4: Què?
0: Sí, la tinc enfilada a Montserrat i de seguida anem cap a ella. Tinc, crec, queda un bloc, oi, de publi d'aquesta hora, companys i companyes? Només me'n queda un, oi? Queda un bloc de publicitat. Tinc els informatius que apareixeran d'aquí a uns instants raudes i veloços en una última hora. I tu ara em vols explicar la teva vida de les sèries, perquè, o sigui, què seria? Pel·lícules,
3: sèries... i sèries, amb eclipsis.
0: Però volem recomanacions de coses xungues, diguem-ne, de coses que no sé, que s'acabi el món, molta catàstrofe...
3: Sí, tinc molta catàstrofe en aquesta llista. Sí. Sí.
2: Bé, avui serà dia de pel·lícula,
0: no,
2: Pep.
0: No serà dia de pel·lícula. Però, escolta, fem una cosa. Deixa'm que saludi aquestes persones que estan a l'espera. Si tens alguna pregunta, li aixeques el dit a l'espejo i fas la pregunta. No parlo en conya, però seriosament, avui tothom pot preguntar, d'acord? Però si no, l'espejo és el nostre tècnic de so a Barcelona.
3: Ja m'ho suposat, perquè si no, qui em veurà aixecant la mà?
5: Hola a tots! Nostres,
0: sí, hola, salutacions, companys. Però hi ha gent que no n'és ensenyada. Deixeu-me saludar, doncs, el Xavier Lurí. Vinga! Que no sé on el tenim al telèfon i el tenim lluny. On ets, Xavier?
8: Doncs una mica... A veure, lluny d'aquella manera. Estic a la província de Terol, al nord de la província de Terol, un poble que es diu Alacón, que la meva dona té família aquí i hem aprofitat que hi ha casa per venir a observar des d'aquí.
0: Vaja, tu ets, a veure si ho dic bé, ho diré tot i espero no equivocar-me, doctor en física. Home, doctor en física, cuidao, que se n'ha de saber molt, de la caixa de Faraday i totes aquestes coses. Allò de si un tren sale de Barcelona a les 7 i uno de Madrid a les 11 i un va 120 i l'altre 130, és això, per doctor en física has de saber on
8: més
0: es troben.
8: Menys, més o menys, Terol, més o menys.
0: Es troben al teu poble o no trobes tu? Ets director de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, investigador de l'Institut de Ciències del Cosmos de la UB, membre del Comitè Europeu de Ciències de l'Espai i has participat a la missió Gaia. Que, bueno, aquí, com a vegades, tinc molta informació sobre tu i espero que l'hagi dit tota correctament. Correcte, per què has triat aquest lloc? Has dit que era un tema familiar, no estrictament, anar a l'Aragó?
8: Bueno, no ben bé. A veure, ha sigut un tema familiar... Però també el lloc tenia diversos avantatges. Per una banda, està més a l'oest, que quan més a l'oest doncs és una mica més favorable des del punt de vista de la geometria, una mica més de durada, el sol està més a l'horitzó. I, per altra, també la previsió meteorològica era més...
4: Era més favorable.
8: A Galícia, que és on més a l'oest es podia anar, la probabilitat de núvols així estadísticament era d'un 60%. Mm. Aquí on estic, i pel sud de Catalunya, era un 30%. O sigui, era un entremig, un lloc una mica òptim. I de moment sembla que anem bé.
0: Molt bé, doncs felicitats, perquè nosaltres aquí ara
4: hem
0: sembla que anem
4: una
0: bé,
4: mica aquí,
0: però tenim aquí un ai al cor. Quants en portes tu?
8: Perdona, quan porto de què?
0: D'eclipsis.
8: D'eclipsis? Sí. Aquest serà el meu segon eclipsi total i ostres, dos més de parcials.
0: I quin va ser el primer?
8: Mm? El primer, el 1999, vaig agafar el cotxe i me'n vaig anar cap a Alemanya, a la zona de Heidelberg, i vaig observar un eclipsi des d'allà.
0: Ostres. I ara, clar, és el segon, per tant, ja saps la sensació que es té pels neòfits, diguem-ne. Bueno, primera, que tu ets...
8: Portes no, perdona, i que, perdona que automatitzi. No, tres.
0: Disculpa.
8: Perquè suposo que haureu comentat que el 26, el 27 i 28 a la península Ibèrica hi ha tres eclipsis.
0: És veritat.
4: Sí.
0: Però ara vindran, bueno, venen un que em sembla que és una miqueta i l'altre que és complet, oi? Si no m'equivoco.
8: Sí, el de l'any que ve... Mm? L'any que ve, el del 27, només és visible des del sud de la península i des del nord d'Àfrica, però aquest és total, també. I el 28 travessa bona part de la península, però aquest és anular, no és total.
0: Molt bé. Algun consell per a nosaltres, que som neòfits en tot això i que hem de disfrutar-ho, diguem-ne?
8: Jo el dono un consell, a veure, és un consell
0: ja,
8: personal,
0: és que estem
8: però...
0: a mitja hora de començar, això, menys i tot,
8: Correcte. Sí, llavors, a la prèvia, mentre es va ocultant o després, un pot té molta estona per mirar, per fer fotos, però la totalitat és molt curta, és un minut i mig, un minut 40 segons. Llavors jo recomano a la gent que si volen fer una foto o dues, vale, però que mirin al voltant, mirin la foscor, mirin com baixa la temperatura, que s'aixeca vent, que els ocells es callen, que es pot mirar el sol sense ulleres just quan està tapat, no abans ni després, i es poden veure la corona solar.

0: Es poden veure moltes coses, que aquest minut i mig s'ha d'aprofitar. És una cosa que no val la pena despistar-se mirant un mòbil o mirant una altra cosa. És una cosa que s'ha de viure. Jo ho recomano molt.
1: Doncs escolta'm, a gaudir, a disfrutar-ho, vaja, gaudir-ho, que és una manera correcta de dir-ho. Hi ha estat molt temps preparant aquest o mentalitzant-te pel seguiment d'aquest, des d'aquest punt de la Tarragona trobes? Sí?
0: En quina etapa? Des de l'any passat. Des de l'any passat, que ja vaig venir a prendre mides, a comprovar llocs d'observació, a fer números, i des de l'any passat que ja ho estic preparant.
1: Home, doncs aquí sí que
0: bueno, no sé si ho sentiu, però aquí hi ha una mica de música de fons, perquè aquí hem plantat dos telescopis perquè la gent pugui mirar, hem plantat dos projectors solars i repartim ulleres, i l'Ajuntament ha posat una banda de música, o sigui, tenim muntat un sarau bastant considerable aquí.
1: Molt bé, doncs escolta'm, Xavier Luri acaba de gaudir...
2: Xavier!
1: No, va, sisplau, no,
2: home,
1: no sé.
2: La
1: no.
2: Cançó de... Sí, ja estem... Te l'ha encantat o no, aquesta de la Ludwig?
1: Em dic Xavier.
2: Com et dius?
0: Ai,
1: te l'ha encantat o no?
0: Bueno, me la canta la meva filla, sí, la meva filla me la canta.
1: Veus, sabíem... Sí, però, bueno, quan ens té la filla?
0: Van a 25.
1: Ah, no, anava a dir, no, perquè anava a dir, si era petita, el tema de la Ginebra i tot això requeria una explicació, però la de 25 em sembla que ja la té clara, l'explicació.
0: No, em sembla que ja, aquesta ja està ensenyada.
1: Doncs sí, sí. Molt bé, Xavier, doncs records a la filla si està per aquí i a gaudir de l'eclipsi. Una abraçada molt gran, que vagi molt bé.
0: Una abraçada i bona meteorologia per tothom.
1: Esperem-ho, ara mateix actualitzarem, però abans posaré un parell d'anuncis que hem de cobrar, perquè si no cobrem malament rai.
3: Versió estiu, amb Pere Mas.
4: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
5: I és que amb Verisure te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat. Perquè a més de protegir casa teva les 24 hores del dia, amb l'app podràs connectar-te a les càmeres i comprovar que tot està bé. T'avisarem si hi ha un tall de subministrament elèctric i, si necessites que algú entri a casa teva mentre no hi ets, podràs obrir la porta a distància.
4: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
6: Verisure.
7: Torna la revista Solo Moto. Amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
8: RAC1 i la Generalitat de Catalunya us estan oferint versió estiu des de l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes.

0: Doncs són les 7 i 11 minuts, és a dir, un quart menys 4 minuts
1: de 8.
0: S'acosta el moment de l'inici de l'ascensió dels convidats que tenim aquí. Tenim el Pep Prieto, tinc l'Alba, que també haig de connectar amb ella, que m'expliqui una història de dalt d'un terrat, però tenim última hora i, per tant, els nostres companys informatius estan fent acte de presència com si no hi hagués demà a l'estudi de RAC1. Si no m'equivoco, hi ha el Jordi Casals. Per tant, procedeixo a saludar-lo amb un màxim entusiasme. Jordi?
2: Hola, què tal?
0: Com estàs? Tenim diversos fronts oberts per Catalunya, per tant, endavant, sisplau.
2: Doncs mira, comencem actualitzant la situació pel que fa a la mobilitat, tant per carretera com per tren. A hores d'ara, l'autopista P7 continua arrossegant problemes, sobretot en sentit sud, amb una vintena de quilòmetres de retencions en diferents trams des del servei català de trànsit. Roger Serra.
3: Sembla que vol millorar el trànsit en aquesta xarxa viària, però encara parlem de problemes, d'aturades. Per exemple, la mateixa autopista AP7, uns 7 quilòmetres arribant a la zona de Subirats, tot el tram de Subirats, i més endavant uns 11 quilòmetres entre el Vendrell i Altafulla. Per tant, aquesta zona de l'autopista AP7 encara amb aturades en sentit sud. També l'autovia A7 presenta retencions entre 1 i 2 quilòmetres arribant a Cambrils. Mirem altres vies, per exemple, l'autovia A2, un accident a la zona de Tàrrega, hi ha aturades d'un parell de quilòmetres en sentit Lleida, i vies més properes a Barcelona, la C31, l'autovia, per exemple, de Castelldefels, hi ha punts d'aturades d'un parell de quilòmetres en diversos llocs, zona de Castelldefels, les mateixes costes del Garraf, arribant a Cubelles, també a Calafell, aquestes zones més carregades de l'autovia, de la C31. Pel que fa a l'autopista del Garraf, no fa net, ben al contrari, encara amb retencions de 5-6 quilòmetres entre la zona de Gavall i Castelldefels, abans d'arribar als túnels. I ja passat els túnels, també aturades d'uns 4 quilòmetres entre Vilanova i la Geltrú i el tram de Cuny. Acabem amb la Nacional 340, una altra via encara en tram

0: RAC1 i la Generalitat de Catalunya us estan oferint versió estiu des de l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes.
1: No tenim cap mena d'informació, perquè ningú diu res, perquè ens tenen com a bèstia, com a bestiar, en una via de l'estació de Sants, amb la calor que fa, ple de gent, a petar, que no hi cap ningú més, i sense aire, i sense informació. Això és normal?
2: El Rodalies explica que hi ha viatgers que han estirat els aparells d'alarma i això fa que el tren no pugui sortir. Tot i això, defensen que els serveis s'ha reforçat per facilitar el desplaçament fins a les zones de l'eclipsi. I pel que fa a l'incendi que crema des de quarts de 5 de la tarda a Castellví de la Marca, l'Alt Penedès, els bombers hi continuen treballant amb 33 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris per contenir el cap i el flanc esquerre, que a les últimes hores s'han obert en direcció nord-oest per un canvi de vent. Fins ara, les flames han cremat una desena d'hectàrees aproximadament. Protecció Civil ha enviat un alert pel confinament de les urbanitzacions Pla de Manlleu, La Moixeta, Pinedes Altes i la Talaia Mediterrània. I abans d'acabar, actualitzem també la situació meteorològica amb el Nil Ferrés.
3: Doncs bé, a hores d'ara, la nuvolositat més abundant es concentra sobretot a punts del Pirineu, Prepirineu, també alguns punts de la Catalunya central. De fet, a hores d'ara, els xàfecs més importants descarreguen al nord d'Osona, també a punts de l'Alt Pirineu. Per tant, en aquestes zones serà on més complicat sigui l'observació d'aquest eclipsi. Com més ens apropem a la costa, doncs sembla que podem ser molt més optimistes, tenim poca nuvolositat i les poques tempestes que teníem cap al sud ja s'han desfet i a hores d'ara les encluses doncs es van desplaçant cap al mar. Per tant, en aquests punts sembla que l'observació de l'eclipsi es veurà doncs, aquest eclipsi correctament, amb condicions òptimes, a l'hora que sigui doncs, més visible.

0: Doncs gràcies a tots plegats, als companys d'informatius. A aquesta última hora, si passa qualsevol cosa, doncs l'explicarem, evidentment. Ara estem entrant ja a la fase del coll d'ampolla. Us explico, estimats oients que estigueu atents a l'antena, el que està passant. 1. Ha començat l'ascensió del president Illa, aquí a l'Observatori on ens trobem, que estava prevista per 4:05, però deu ser que tenen pressa perquè fa 3 minuts que han començat. I amb el president Illa enganxat com una paparra hi ha el Víctor Massip. Hola, Víctor.
1: Hola, què tal?
0: A veure, explica.
1: Doncs la comitiva aquesta...
0: Una pinzellada i després sí. Farem tot el recorregut. Endavant.
1: Sí, ha començat molt ràpid. Han sonat aplaudiments a la sala i de seguida ha sortit el president Salvador Illa, acompanyat de moltíssimes persones, tots els assistents. De fet, hi ha més d'un centenar de persones que han començat aquesta ascensió al cel, no? Podríem dir ascensió a l'observatori, i van una mica, també t'he dit, a ritme de processó, però de moment han vist el president Salvador Illa, han vist el conseller de presidència Albert Dalmau i també han vist els conferenciants, que sí que estan pujant juntament amb els assistents i acompanyants, així que d'aquí a poc ja podran veure l'eclipsi.
0: Però, per tant, d'aquí a poc ja hauran arribat a dalt, eh? I has dit que hi havia el conseller Dalmau dins dels expedicionaris?
1: Entre la multitud, sí.
0: Ah, sí? Què vol dir la multitud?
1: Sí. Hi ha una multitud, és que han sortit tots alhora. Bueno, i tots...
2: Meten el micro.
0: Ah, no, calma, no comencem ja, de veritat.
2: Vamos a meter el micro. Hay que tener declaraciones del presidente.
0: No, del presidente no, del conseller de la presidència. Presidente de...
2: El que sea.
0: Vale, doncs a veure, posa el micro al conseller de la presidència.
2: I métete por medio de los de Catalunya sí. Radio. Tenemos que ser los primeros en tener declaraciones.
0: Calma, bueno, aviam, prova.
2: Como si fuera el final de etapa de la Vuelta a España.
0: Vale, calma, però no és el final de l'etapa. Aviam, a Víctor Massip, el tens a prop o lluny al conseller de la presidència?
1: No, el tinc a prop. Aquí hi ha una cua, hi ha cua, hi ha una furgoneta, de fet, al mig de la costa aquesta, estem envoltats de pins,
2: ah,
1: i
2: no,
1: estic avançant
2: no,
1: la gent com puc,
0: A veure, segueix els consells de José María, perquè si no...
2: En mi època estaria ja con el presidente.
0: A veure, calma, el tens... El presidente, deixa'l tranquil, pobre, que ja hi parlarem, si convé, més tard, que quan hagi vist l'eclipsi, home, estaria molt bé parlar amb el president, ja que el tenim aquí al costat i que l'ha vist la IEL passar, jo també l'he vist per aquí. Bé, sí. El conseller on el tens, el de presidència?
1: Lo identifico, ara lo vaig identificar i us aviso si el tinc a prop.
0: Bueno, doncs escolta, em faig una cosa. Me'n vaig a l'estadi Johan Cruyff, que allà des de fa 18 minuts...
3: Home, què
0: passa?
3: Ja estàs tardant.
0: Doncs maca haver-ho reclamat a les 7, que és quan comença el partit.
3: Sí, clar, si no em donen altres dies, què faig?
0: Estaves a fora fent no sé què, allò que està pendent del tema.
3: Serà possible.
0: Home, Aitana, bona tarda.
3: No, bon matí.
0: Bueno, bon matí, bona tarda, no, que és un quart i mig.
3: Deixa'm que em concentri en el partit, perquè...
0: Va, que saludo la Clara Rodergas. Clara!
4: Bona tarda.
0: Què? Com tenim el partit de l'eclipsi?
2: Como se nota que vuelve de vacaciones.
0: Va, silenci.
4: Sí, què tal, García, quant de temps?
2: Ahí está.
4: Mira, 20-0 en aquest primer test del Barça contra el Montpellier.
2: Despacito, vocalizando.
0: Però deixa parlar, sisplau.

0: toca poc el sol aquí al Johan, s'ha tapat una mica amb un núvol. Ens han de partir ulleres per aquest eclipsi, tant periodistes com també
1: veureu molt bé partit així.
0: Exacte, sí, sí, bàsicament. A tu no podem, per exemple, que estàs relacionada, tenim aquí davant uns metres, però aquest primer partit del Barça de pretemporada, preparant en aquest nou curs, aquesta nova era sense Alexia, sense Salma, Mapi i Ona, amb cares noves, d'aquest Barça campió de tot. Veurem com es desenvolupa aquest partit, en què les futbolistes tenen indicacions de no mirar directament al sol quan sigui l'hora de l'eclipsi, perquè evidentment el partit no s'aturarà, es continuarà jugant i no poden mirar cap al sol sense aquest les ulleres homologades, que sí que tindrem la resta dels assistents.
1: No podrem mirar la porteria.
2: Bueno, sí que podem mirar la porteria, que el sol està
1: notant.
2: Escolta, Clara, sento molt d'ambient. Per tant, vol dir que hi ha força assistència, no?
1: Home, clar, què penses?
0: No, la veritat és que no. La veritat és que poqueta gent. S'escolta l'ambient, però l'estadi Johan Cruyff, ja sabem, té una capacitat d'uns 6.000 espectadors i avui, amistós, amb el dia que és, en què molta gent, evidentment, s'ha passat cap al sud o els millors llocs per poder veure aquest eclipsi, avui hi ha poqueta gent, però més de la que em pensava, sincerament, tenint en compte tot plegat, gent que vol veure l'equip de Pere Romeu i que potser no podia despassar-se i ha preferit venir a veure futbol avui.
2: I l'eclipsi tant li fot o li importa
1: com
2: més que...
0: Sí, bueno, perquè aquí, a més, el sol queda darrere la tribuna, per tant, no es veurà.
2: Va, sí, dir, no, clar,
0: a l'hora del punt més àlgid no es veurà res.
2: Molt bé, Clara, doncs escolta'm, ens tornem a saludar en la propera connexió, que crec que serà d'aquí molt poc, que farem una ronda. Avisa de navegants per tothom implicat. Farem una ronda, que serà la ronda més ràpida de connexions, de 30 a 30 i pocs segons, per tant, que tothom prepari el missatge i el tingui molt clar, d'acord? Fins ara, Clara.
3: Jo estic atiada.
2: No, vale. I deixa'm saltar al terrat, que tinc pal plantada des de fot un quart d'hora, 20 minuts, a l'Alba, amb un terrat de roquetes, que és on hem vingut a fer el programa especial. Alba, que has servit.
4: Bona tarda, Pere.
2: Què passa al terrat?
4: Mira, encara no estem al terrat perquè si no ara ens estaríem torrant, però sí que em trobo a casa d'una de les veïnes de Roquetes. Ella és l'Eva i no et creuràs com ens hem conegut. Eva, bona tarda, explica-ho.
5: Hola, bona tarda. Doncs ens hem trobat fent un caferet i alguna cerveseta.
4: I què?
6: Però vamos a ver. Hay que subir al terrado.
5: I l'he vist tan guapeta i tan bona xiqueta que li he dit,
6: vols vindre a casa o voteu des del terrat?
4: Això no he pagat perquè ho digui, eh? Sincerament, el que ha passat... Sí, sí.
2: Bona xiqueta, t'acaben de dir.
4: Jo les he abordat perquè estaven a una taula del meu costat i dic, aquí hi ha teca. Llavors he parlat amb l'Eva i m'ha dit, escolta, vine't al terrat, si vols, i per això estem aquí. I fixa-t'hi, Pere, que estic molt ben acompanyada perquè hi ha l'àvia, el marit, el fill, l'amiga, el marit... Està tothom aquí. I escolta, aquest moment d'ASMR, tingueu-nos una mica d'enveja. Estem amb cervesetes sense alcohol, evidentment, aquí a la taula hi ha patates, hi ha una empanada...
1: Alba, estàs a un narcopiso o què?
2: Sí, exacte.
1: Confessa.
2: A més... Home, el respecte, que l'han convidada...
4: Si necessito que em rescateu, ja us ho faré saber, però estic molt bé, aquí m'estan cuidant molt bé. De fet, acaben de treure una truita de patates de 4 metres quadrats, aproximadament, i estan molt nerviosos per l'eclipse. A més, tenim un expert aquí. Què, nervis?
7: No ho he vist mai, això. No ho he vist mai. Tinc molta il·lusió. Tinc molta il·lusió. Aquest país s'ho mereix. Estem vivint situacions molt dolentes i jo crec que aquesta il·lusió que tenim tota Catalunya i tot el país és molt important que ho agafés amb això amb molta il·lusió.
4: A més, és molt important que estiguem aquí tots a Roquetes perquè abans m'explicaves que a Roquetes feu molt bé dues coses.
7: Bueno, sí, aquí a les Terres de l'Ebre s'han fet molt bé dues coses, sobretot aquí a Roquetes, que és fer festes i menjar bé.
4: Doncs mira, Pere, aquí ho tens, per això em trobo jo en aquesta casa, per fer festa, menjar bé i veure l'eclipsi.
2: Val, doncs escolta'm, abans d'acomiadar-te, que quedi clar, aquí en aquest terrat es podrà veure l'eclipsi, et quedes aquí o...
4: Sí, exacte. Des d'aquest terrat, d'aquí poc, farem la peregrinació cap a dalt, cap al terrat a veure aquest eclipsi.
2: Cap a dalt, que hi falta gent, perquè està a punt de començar això, eh? O sigui, estem
4: ja... Sí, aquí hi ha nervis.
2: En el moment peregrinació, Alba, ens tornem a parlar ja des del terrat, que és el nostre punt d'observació de l'eclipsi, des de dins de Roquetes, des del municipi de Roquetes, amb aquests senyors tan simpàtics de la truita de patates. Fins ara.
4: Exactament, us espero.
2: Prieto, no t'estàs podrint, no? I estàs viu.
8: No, no tinc truita ni tinc cervesa, però estic aquí a la mar de bé, sol.
2: Però tens el teu talent. I el Massip, que està perseguint com un boig pel mig del bosc el conseller de la presidència, Massip.
9: Hola.
3: No, no, no, aquí l'únic que hi ha és una multitud relaxada i veig el president i a Pedro Duque, però no veig el conseller del Mau, no l'han pogut agafar.
6: Calla, té, mete el micro.
2: Entre... una cosa, però una cosa...
6: Vamos a meterlo en micros.
2: Bueno, calma, calma, calma, calma.
3: Si vols m'apropa el president,
6: eh? Para la historia, queremos sí. que tener la declaración.
2: No, no, és veritat, hem de parlar amb el president de la Generalitat.
6: Y bloqueamos el teléfono del bar para que el imperio del monopolio sí. no pueda informar.
2: No, no comenci a fotre coses. Bueno, Víctor, fem una cosa, li deixem
3: sí.
2: No, no, el quàntum mig obert no, però és igual. Oi que no tens per mutejar el micro, tu, oi? Oi que no et vols fer això? Que hi ha alguns quàntums que ho tenen?
3: No, no ho tinc.
2: No ho tens. No, doncs és igual, però sí. tingues una manera ràpida de demanar o intervenir, però estigueu mig oberts i ve, sisplau, mete el micro, com a mínim
6: si el conseller. Si oyen ruido de hielos, no. están bebiéndose al niño Jesús por un
2: jo
6: pie.
2: Jo ja li estic enviant un mail al Xavi Pérez dient-li que demà, si no has parlat amb el conseller de presidència, a la teva tarja d'accés a la ràdio ja no funcionarà, vale? I aquest és el plantejament en aquests moments i això funciona així. Vinga, maco, fins ara.
3: Vinga, fins ara.
2: A veure, no sé on haig d'anar, estic una mica perdut.
9: A Tiana?
2: No, hem fet l'ascensió de les autoritats.
9: A la Serra d'Almos, al costat de Tivisa.
2: No, al Pep Prieto. Ai, el Pep Prieto,
9: amb el Pau,
2: però de seguida farem la ronda de connexions de dos quarts, que l'avançarem una mica, eh? Per tant, tothom en guàrdia. Prieto.
10: Va. Topcorn de Frit Ràbic us ofereix aquesta secció. Amb el punt just de dolç i salat que et farà tenir més ganes de... cinema i crispetes, clar.

0: Prieto.
1: Va, som-hi, escolta'm.
0: Una pinzelleta, aviam. Ara, consells així ràpids, com un pica-pica ràpid, perquè el que volem és pujar cap allà, cap a dalt la muntanya.
1: Sí.
0: I hem de fer una petita ronda. I quan acabi la ronda, començarem l'ascensió cap a la muntanya.
1: Molt bé. És tan bíblic, tot això.
0: Sí, perquè, sí, és que... Bueno, a veure, són quatre escales, eh? Són quatre escales les que hem de pujar aquí, però sí que volem anar-ho a veure des de fora. Perquè, Nil, anem bé, no? Nil, ràpid.
2: Anem molt bé. Hores d'ara, aquí tenim un horitzó ben net i ho podrem veure, creiem, amb...
0: I jugues 50 euros?
2: Ai, va. Jugant-me 50 euros no em feu això, sisplau.
3: Va, perfecte. Va, que ens recomani coses,
0: el Pietro. Aleshores.
4: Bajamos los micros, paramos el programa.
0: No, no, paramos.
4: Todo el mundo.
0: No, què passa?
4: Ahora mismo en el nuevo chiringuito comienza en exclusiva el eclipse solar.
0: Sí, com
4: nuevo logo, nuevo canal, nuevo programa.
0: Va, bueno,
4: bajamos el micro a
0: está casi
4: Pepe Prieto,
0: está
4: a Pere Mas, subimos el micro a la luna, vamos,
0: ¿qué
4: pinchamos
0: pasa,
4: el
0: qué
4: sol.
0: Pasa, ¿qué pasa? ¿Pinchamos qué?
4: Pinchamos el sol, compañeros.
0: ¡Ojo! ¡Masip! ¿Qué pasa aquí? No pinchamos.
1: ¿Qué tal?
0: No pinchamos.
1: Masip. Doncs no m'haureu d'acomiadar, perquè tinc aquí el senyor conseller de presidència, Albert Dalmau. Albert, què tal?
5: Bueno, què tal? Bona tarda.
0: Fes-li preguntes cabrones, eh? Posa-lo en compromís. Vinga.
1: Oh. A veure, l'eclipsi pinta bé o pinta malament? Com ho veieu?
5: Home, jo crec que pinta bé, perquè aquí a Roquetes no hi ha ni un sol núvol, o sigui que ja ens ha dit el Servei Meteorològic de Catalunya que si hi havia que escollir un dia per veure l'eclipsi de tota la setmana, hauria sigut avui. O sigui que pinta bé a l'eclipsi.
1: Però una cosa, heu estat 3 hores tancats allí a les conferències i això, ha après alguna cosa?
5: Home, he après moltes coses, la veritat. A veure, la primera és que la ciència és una cosa formidable que aquí a Catalunya, des d'aquest observatori, es porta fent des del 1904, en un observatori en mans dels jesuïtes que ja van començar a observar el món. I hem tingut conferències de Premi Nobel de Física, de la directora del Servei Meteorològic de la NASA. Bueno, la veritat és que, diguem-ne, per algú que ve d'un món que no és el món de la ciència com jo, ha sigut molt, molt, molt, molt, molt bonic i demostra que la ciència salva el món, eh?
0: La ciència salva el conseller, té retorn el conseller?
1: Sí, te sent, te sent.
5: Et sento, et sento.
0: Conseller, com estàs? Has dinat bé, conseller? A tu t'ajudo, si no sap greu.
5: Sí, home, em tutegem, sí, eh? Jo he dinat bé perquè he anat a la ràpita, que sempre es menja bé, o sigui que...
3: Començar?
0: No, perdona, però si jo t'he vist menjant aquí quan ens hem trobat abans, a la carta
5: no, que hi ha aquí fora. No, jo aquí he arribat quan ja estava tothom en els postres.
0: Ah, tu no estaves menjant?
5: Jo m'he escapat avui a la ràpita. A la Ràpita, que el Delta de l'Ebre sempre és un gran lloc i ja menja
3: escolta,
5: peix.
3: Escolta, has fet unes galeres?
5: Doncs mira, no he fet un turbot, però mira, això la vida porta per aquí, peix.
0: Rebozado
5: no, per favor, quin horror. No, a la brasa, a la brasa.
0: A la brasa. Escolta, evidentment aquest eclipsi, que surti bé, és una mostra més de l'èxit del govern de tothom, oi? T'ho dic jo, que soc jornalista, clar.
1: Gràcies.
5: Sí, perquè arriba tothom. O sigui, que no, és un èxit de la naturalesa. La veritat és que avui és un dia per gaudir de la vida, d'aquest espectacle que és la vida i la natura, i nosaltres doncs, intentem doncs, que tothom el pugui gaudir amb seguretat, que hem donat molts consells perquè la gent es pogués desplaçar amb molta antelació, i per tant, el govern i els servidors públics el que intentem és que es pugui, diguem-ne, que es pugui gaudir amb condicions.
6: Es otro, te habla el presidente.
0: Es el presidente Sánchez, ¿eh?
6: Presidente Sánchez, otro tanto que se apunta al gobierno socialista.
5: El finançament i l'eclipsi, no?
6: Efectivamente, y además no solo estamos contentos con vuestro trabajo, sino que el ticket de ese turbot, pásamelo.
0: Vale, no va, no comencem a fer maniobres estranyes, prou d'aquest color. Escolta, conseller, et deixem, que tot està molt enfeinat. D'aquí una estona estem a punt de sortir nosaltres d'aquí, d'aquesta habitació, i pujarem també en processó, com heu fet vosaltres, per venir a l'eclipsi, per tant, potser ens tornem a saludar.
5: Passareu una miqueta de calor, però bueno, vull a disfrutar de la ciència i disfrutar de l'eclipsi.
0: Ostres,
5: sí, ara fa més calor que abans, perquè el sol està, diguem-ne, roent. Sí, ara.
0: Vaja, bueno, noi, què hi farem?
5: La vida.
4: ¿Quién l'agafes?
0: Conseller? Sí, tens les ulleres?
5: Sí, bé, les porto.
0: Perquè el president estava parlant i va dir que no les portava a sobre.
7: Recomanar la gent que estigui prudent i que utilitzi les ulleres. Ara no en tinc cap aquí, però algunes ulleres són abogades que s'han repartit gratuïtament.
0: I eres tu quan va passar això o no hi eres?
5: Sí, i tant, home, a Tarragona, que va sonar música del Rei León.
0: Què?
5: Sí, t'ho juro, va sonar música del Rei León.
0: Quan parlava de revelació. Quan vau tirar el confeti, va ser?
6: Així és, Salvador.
5: Sí. És així, la vida.
6: Siempre pendiente del trabajo más que del ocio.
0: Bueno, és igual. Escolta'm, ens veiem per dalt, conseller. Gràcies per atendre'ns.
5: Que vagi bé. Gràcies a vosaltres per la feina que feu.
0: I que vagi molt bé. I després, ja t'aviso que estem aquí a l'acecho, el Víctor Massip, algun de nosaltres, està a l'acecho del president. Però vaja, intentarem no acabar a la presó de Quatre Camins o al quartelillo dels Mossos d'aquí baix, en cas que la cosa es compli. A més, hi ha Mossos per aquí dalt, vull dir que hem de vigilar una mica. Cuida't, que vagi molt bé.
5: Molt bé, que vagi bé. Adéu-siau, bona tarda.
0: I bon eclipsi.
5: I bon eclipsi.
0: Va, fem una mica de ronda de connexions, no? Jo sento perquè estava aquí amb el tic-tac, tic-tac, tic-tac, i finalment queda...
4: Tic-tac.
0: Tic-tac queda... No, ja està, el tic-tac ja està.
4: Passa un minuto de l'inicio del eclipse.
0: Bueno, molt bé.
4: Tenemos a, compañero, Alfredo Duro.
0: Bueno, què passa?
4: Tenemos a Alfredo Duro.
0: No tenemos a Alfredo Duro. Va, que et vull fer una ronda de connexions.
3: Sí, no, que dic que teníem el Pep Prieto Plas, que no ens ha pogut ni fer un tràiler, ni dir una pel·li, ni sèrie. Que et digui una.
8: He pogut dir bona tarda, estic molt content.
0: Sí.
4: Tenemos a Jason...
8: Mira, la primera que havia escollit és Herois. Que acaba d'arribar a Netflix, i Herois no només són aquells a qui no els interessa l'eclipsi i avui l'estan vivint, sinó que és una sèrie de fa 20 anys ja, en què un grup de persones descobreixen que tenen superpoders i tota la trama porta a un eclipsi apocalíptic que pot acabar amb el món. Llavors he pensat que era ideal per començar, perquè aquesta sèrie ja ens avisava del que ens podem trobar d'aquí una poca estona en aquest món. Que tindré poders i el món s'acabarà.
0: Caram,
9: i tant, completament d'acord, sí, amb aquesta pel·lícula.
0: Vinga,
9: i amb la
0: una altra recomanació ràpida.
8: Una altra recomanació ràpida. Mira, aquesta
0: que
8: té molta gràcia.
0: Està a punt, que està a punt.
8: L'Eclipse.
0: Què?
8: És una sèrie que es diu L'Eclipse, que va de dues policies que investiguen un crim que passa durant un eclipsi, perquè aprofiten, o sigui, el delinqüent aprofita que la gent mira amunt, per cometre el crim.
9: Potser avui passa mateix.
8: I això em sembla donar idees de nassos per les properes hores.
9: Nina del temps té pinta de...
8: És una sèrie francesa, que està molt bé, a més, eh? O sigui que us la recomano.
0: Doncs la veurem versió original.
3: I Apple TV.
8: Sí, està Apple TV.
0: Ah, mira, ja parlem el tècnic de Netflix. Sí. I una última cosa, i fem una altra ronda de connexions, don José María.
8: Una última cosa, doncs Dark. L'heu vist a Dark, de Netflix, la sèrie alemanya de viatges en el temps. És una sèrie que has de mirar prenent apunts, perquè si no et perds. Això és així. I qui l'hagi vist, sense fer spoilers, recordarà que el moment clau d'aquesta sèrie té lloc durant un eclipsi, que és quan aprens a entendre com funciona el bucle temporal de la sèrie.
3: Ah,
8: jo només dic això. Per tant, com podeu veure, he escollit sèries on l'eclipsi és part de la història. No,
3: però s'ha de mirar amb els ulls ben oberts, no? Perquè si no, parpelleges i ja t'has perdut mitja sèrie.
8: És que és total. A part que parlen en alemany i si la veus en versió original que és més intensa.
3: No entens ni
8: no. Sí, sí.
3: A Netflix, aquesta?
8: Això a Netflix.
0: Molt
3: Netflix
0: bé.
3: Plus.
0: Petro, Petro.
3: Pep Prieto.
0: Prieto, perdona. Ai, calla.
3: No, pobra, digui.
0: Deixa'm dir una cosa. Jo faig una cosa, Prieto. Et pots quedar una estoneta més?
8: I tant. Sí, sí.
0: Et poso el patrocini de sortida, per si de cas.
8: Val.
0: I començo ronda de connexions, va bé?
8: Molt bé, fins ara, doncs.
10: Diuen que el pas del cinema mut al sonor va ser una revolució tècnica, un abans i un després en la història del setè art. Però potser no era per fer que les escenes cobressin vida. Potser era per dissimular el cruixit de les crispetes. I si han de cruixir, que siguin les Top Corn de Fritz Ravik. Tria les dolces, salades, de colors i fins i tot dolces i salades alhora.
0: Doncs vinga, ara ha arribat la veritat. Ha començat l'eclipsi? No ha començat l'eclipsi? Depèn d'on estiguis, ha començat l'eclipsi? Mònica Usart, Prades, Parc Astronòmic. Ha començat?
11: Hola, bona tarda. Sí que ha començat l'eclipsi. Ja tenim el primer contacte de la Lluna amb el Sol, amb aquest disc solar. Ja ha fet el primer contacte i aquí estem, expectants. Tothom a lloc, amb les ulleres homologades a les mans i ja anar fent les primeres visions, anar mirant cap al Sol. La gent ho fa ràpid, es posa les ulleres, mira ràpid i de seguida retira aquesta mirada. I la veritat és que estem en un lloc molt privilegiat. Tenim l'horitzó totalment net, hem patit una mica aquesta tarda perquè hi havia molts núvols, però ara mateix està totalment net i la veritat és que esperant perquè d'aquí una hora, a les 8:29 aquí a Prades, és quan arriba aquesta totalitat. I hem pogut parlar fa 5 minuts amb el responsable del Parc Astronòmic d'aquí, de Prades, amb l'Aleix Roig, a veure què sentia ell aquests minuts, ara just abans de començar.
12: Bé, emocionat. Al final han estat doncs, molts mesos, de fet anys d'espera i mesos de preparació del Festival Eclipsi i bueno, poder-lo viure ara ja més a nivell personal, que ens guardem aquests minuts finals també per nosaltres, doncs és emotiu. A més, tenim un horitzó totalment destapat, no hi ha ni un núvol, o sigui, sembla que tot s'hagi alineat.
11: Doncs bé, aquí estem, esperant que arribi aquest moment màxim, a les 8:29, com dèiem, i aquí tindrà una durada d'uns 50 segons.
0: Doncs estarem pendents i seguirem connectant, Mònica, fins aquí una estona.
11: Molt bé.
0: Salto aquí fora mateix, si la Mònica l'està veient i nosaltres patíem per la previsió del temps. L'estàs veient, estimat Víctor Massip?
13: Hola, hola.
0: l'Observatori de les Terres de l'Ebre.
1: Doncs aquí acabem d'anunciar que queden 30 segons per al primer contacte. Us havia dit que la majoria de la gent aquí no porta les ulleres, però ara se les està començant a posar. Per cert, me n'heu de pujar unes, us aviso des d'aquí perquè no en tinc.
0: Ara mateix te les pujar.
1: Que... estic d'esquenes al sol, però sí que veig la gent que ja comença a mirar el sol, primer contacte, així que tot a punt per a l'eclipsi.
0: El veus? Bueno, clar, no pots mirar perquè no portes les ulleres.
1: No, clar, no veig res.
0: Doncs,
1: no
0: a veure, també has passat moltes vegades per aquí, benvolgut i estimat i prou mai benponderat.
1: Estava a la recerca i captura de Dalmau.
0: Ja, deu ser això. Doncs vas a la cua, et posaré al final a veure si algú te les deixa un moment i intenta explicar-nos, si ja l'estem veient des d'aquí, que és on ens trobem. D'acord? Ara te les puja.
1: Fantàstic, fins ara.
0: Vinga, Mònica Osartia, l'hem connectat, Esteve Giral, Tarragona, Marina Portarracoig, aquí encara.
13: Sí, sóc aquí, vora 10.000 persones amb mi, que es comencen a posar les ulleres per començar a observar, a contemplar aquest eclipsi. El cel és pràcticament ras, hi ha 2-3 núvols, però no impediran la visualització de l'eclipsi. La gent comença a xalar perquè els podeu sentir com piquen de mans, com comença l'alegria de tenir aquest primer contacte amb l'eclipsi solar total aquí a Tarragona.
14: ¿Sabes ya dónde cenarás?
13: Avui el sopar anirà tard, estimat.
14: Però tenemos ya el gañote preparado.
0: Va, prou, que tinc aquí el Nil molt esbarat. Gràcies, Esteve, seguim connectant d'aquí una estona. Nil, què passa?
2: No, que just ara estem mirant aquí el directe de l'Observatori de l'Ebre que emeten per internet i ja s'està començant a ocultar aquest sol per la lluna.
0: Molt bé.
2: I és realment una imatge espectacular, eh?
0: Doncs ara anem cap allà mateix. Abans deixem parlar amb l'Alba Castellví, que està al terrat d'un poble. Alba? Del poble de Carroquetes, vull dir.
15: El narcopiso.
16: I el meu pare és de
0: Bonacama. L'estem sentint, Alba? Alba, estàs veient...
15: explicar la seva vida?
0: Alba?
16: A Tortosa.
0: Pues segur... Molt bé, estem sentint una interessant conversa. Molt Julen bé, Andrés, Alba. A Lleida. Julen Andrés, Lleida. Julen Andrés, des de Lleida.
17: Bones, estem aquí a la seu vella, amb unes 2.000 persones. Hola, m'escolteu. Bones.
0: Perfectament, digues, Julen.
17: Hola.
0: Digues, t'estem sentint, endavant, sisplau.
17: Aquí pràcticament unes 2.000 persones a Lleida. Ja està començant l'eclipsi, ja es pot veure una miqueta. La calor ha apretat de valent. Durant la tarda la gent fugia del sol, però ara tot el contrari, i aquí ja ha començat i ja es comença a veure una miqueta.
0: Molt bé, doncs a gaudir de l'eclipsi, saltem de moment. Tothom l'està veient.
3: Sí?
0: I ningú està tenint núvols que li impedeixin veure. Saltem cap a Palma. Joan Ferrés. I a Palma què?
18: Hola, sí?
0: Sí, endavant.
18: Hola, sí, què tal? Aquí seguim amb... no hi ha hagut cap incidència, hem de destacar, per tant, ja en l'activació d'aquest eclipsi, que aquí serà total, i hem de dir que són només privilegiats, perquè recorden que aquí a Mallorca durarà un minut i mig, són 90 segons d'eclipsi total, i com dèiem, el que sí que hi ha hagut són acumulacions de cotxes i sobretot d'embarcacions, que ports com a Port de Solla, Port de Valldemossa, Port del Canonge, és on s'ha acumulat tot aquest tràmit, que fins i tot des d'autoritat portuària han hagut de gestionar i negar les entrades al port perquè hi ha hagut una acumulació molt preocupant. Des d'aquí, igualment, el dispositiu d'emergència et segueix activat. Des d'ahir, de fet, es va activar. I com dèiem, per ara no hi ha cap incidència, tothom pendent, sí que ara sí, en aquest moment, ja poca circulació, les carreteres tothom ja estan en posicions de sortida per gaudir d'aquesta eclipsi, i sobretot en la Serra de Tramuntana, la part de la zona muntanyosa de Mallorca, la qual acumula a totes persones que avui poden gaudir d'aquesta eclipsi. Per tant, estarem pendents, però per ara el que dèiem, no hi ha incidències i tothom ja comença a gaudir d'aquest acostament al gran eclipsi total.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Joan Ferrés de Palma. Una abraçada, que vagi molt bé. Seguim parlant, saltem a un altre punt dels Països Catalans on a priori també s'havia de veure bé l'eclipsi. València, Neus Navarro. Neus, a Navarro, endavant. L'Eulàlia. Em diuen que no tenim Neus Navarro i que salti a l'Eulàlia Carrascal, que està al Castell de Montjuïc. Eulàlia. Tranquils, això és normal que pugui passar de vegades. Hi ha a vegades una mica de retard, hi ha un col·lapse en les línies. No ens hi farem mal. Eulàlia, em sents? Doncs saltem cap a l'estimadíssima Alba Castellví, que estava de tertúlia fa un moment al terrat de Roquetes. Castellví, ara ets aquí, oi?
19: Sí, sí, ja estic aquí, Pere.
0: Molt bé. Estàs veient l'eclipsi?
19: Sí, ja porto les ulleres posades i estic molt ben acompanyada de la família de l'Eva, com t'explicava, i estic amb el Joan, que ens explicarà una mica què veiem.
20: Bueno, molt bons companys. aquí tenim el privilegi de tindre l'eclipsi enfrente als nostres ports d'aquí, que hem de cuidar sempre molt, ja que l'any passat vam tenir un descuit amb el tema dels focs. A l'esquerra tenim, més cap a baix a l'esquerra, tindríem la Serra de Montsià, i a la nostra esquerra tindríem la Serra de Cadí i Boix, vale? Un emblema molt important de les nostres terres de l'Ebre, i aquí més que mai.
19: I davant nostre, doncs, tenim l'eclipsi, que ja l'estem veient, i aquí hi ha molts nervis i molta expectació.
0: I molta calor. Molt bé, doncs s'ha quedat clar. Fem una petitíssima pausa per la publicitat. Estimat Marc, crec que de l'hora anterior no en queda. Posem els dos blocs que hi ha d'aquesta hora i després comencem l'ascensió. Comencem l'ascensió.
21: Versió estiu, amb Pere Mas.
22: Hi ha tres coses imprescindibles per fer aquest mes. Relaxar-te a la piscina, quedar amb amics i renovar casa teva amb les ofertes de l'Heroi Merlin. Perquè és temps de fer la llar, ara tens fins a un 20% de descompte per pintar, renovar la teva cuina, els teus mobles de jardí... Consulta'n les condicions a la botiga i al web.
23: Torna la revista Solo Moto, amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
24: RAC 1.
25: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
26: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
25: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
23: Torna la revista Solo Moto, amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
21: Notícies, jocs i noves funcionalitats prèmium.
24: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1. RAC1 i la Generalitat de Catalunya us estan oferint versió estiu des de l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes.

0: dono fe del que està dient la nostra estimada Yael Brusca. No he vist mai a la vida un eclipsi.
1: És espectacular.
0: Estem veient per la part dreta del Sol com la Lluna comença a mossegar-lo. Desapareix doncs, en la forma inversa del que veuríem a la Lluna decreixent o creixent. I és un moment, francament, difícil de descriure tota l'emoció que estem sentint els aquí presents i que ara iniciarem l'ascensió cap a on està tota la gent de
1: tota
0: aquí,
1: comitiva.
0: De Roquetes, tota la comitiva. Prego màxima atenció a tothom perquè anem amb ulleres de sol, però hem de caminar
1: sí.
0: I mirar de no matar-nos, però és un fenomen absolutament insòlid de veure. Evidentment, no es pot mirar el sol perquè la que despistes l'atenció
1: sí.
0: Una mica cap al sol, que detectes una potència lumínica brutal. Ara el sol, més o menys, li queda per pondre'ns a Nil, per la idea que tens tu i pel coneixement que tens tu del temps, li queda com a mínim una hora llarga per pondre'ns, no?
2: Exacte, sí, els pondrà al voltant de les 9 del vespre, sí, sí.
0: Molt bé, si de cas, un d'aquells micròfons, podeu donar el micròfon al Nil, sisplau, un d'aquests que tenim per aquí, Edu, tenim... Sí, ens trobem
1: clar.
0: Una cosa que...
1: És un moment curiós. Insòlid, que és sí. Una mica difícil quadrar tot, però
0: doncs
1: ara ja...
0: Jo us explico com es quadra.
1: Vinga, va.
0: Es camina mirant a terra i sense les ulleres de sol, i quan anem ascendint i volem mirar el sol, ens posem unes ulleres, ens aturem i veiem el sol.
1: De moment estem pujant les escales, eh,
0: sí,
1: Pere Mas?
0: Sí, efectivament. Aleshores, com dèiem els nostres oients, és un moment emocionant. En aquests moments no sé si podríem arribar a definir quin tant per cent del sol. Realment va molt lent. Clar, en total ha de trigar una hora perquè es produeixi l'eclipsi total de sol. Nosaltres estem fent el mateix recorregut que han fet fa uns segons les autoritats i ens estem trobant amb aquesta situació que diem que és insòlita. No sé si algun dels nostres... La professora, per exemple, Olivia Làctia, que ens ha estat avisant que el món s'acabava i que porta...
3: Efectivament.
0: Fotent, sí, efectivament, el món s'acaba.
3: Ja ho esteu veient.
0: Però, moment, no, moment, professora Olivia, el món, de moment, no s'acaba. Realment, tenim una visibilitat. Veig aquells quatre núvols d'allà tenen algun nom... Nil? Els...
4: Sí,
0: espera't, que ara no et sentim, no sé per què, no et sentim. No, perquè s'ha mutejat.
2: Doncs
0: compte
2: el,
0: amb el botó aquest, sí, que si no s'apaga el micròfon.
2: Doncs aquestes són les restes de les encluses de la tempesta que ha afectat fa poca estona les Garrigues, tot el que seria Priorat, al nord de la Conca de Barberà, però que ara ja es retira cap al mar i, per tant, ens permet gaudir d'aquest eclipsi que hi ha ara mateix, ara que el veig bé, doncs estem al voltant d'una mica menys de... d'un quart del sol mossegat per la Lluna.
0: Val, ara en aquests moments estem pràcticament a dalt de tot de l'Observatori de Roquetes, de l'Observatori de l'Ebre.
1: Sí.
0: Per tant, ens trobarem tota la gent, tots els convidats, totes les persones que es troben aquí i comentarem amb tots d'ells. Professora Làctia, seguim sense detectar cap indici de funció ni cap cosa estranya de les que ens ha estat amenaçant que passarien tots aquests dies.
3: Sí, sí, no notes el teu cor que es comença a accelerar pulsacions?
0: No, el meu cor es comença a accelerar
3: nervis,
0: perquè el primer segon que veig aquí a la riba és un capellà.
3: Per tant, efectivament,
0: escolti...
1: Ai, un capellà, és veritat?
0: Sí, però clar que és un capellà. Perdoni, saludarem el capellà i li preguntarem... Mossèn, disculpi, puc parlar un segon amb vostè? Està en directe per RAC1.
1: Hi.
0: Clar, perdó, sí, però jo sé que és aquest senyor. És el senyor del Vaticà. Doncs...
5: excuse me, could we speak to us? It's in live for radio broadcast.
6: Well, what would you like me to talk about?
5: It's your first eclipse?
6: I've been observing eclipses on and off for years. I'm not an eclipse chaser, per se, but I love to... use the opportunity if I can, and so I was very happy to be invited here for the eclipse.
5: Bé, diu que és la seva no és la seva primera vegada, òbviament, que no és un caçador d'eclipsis com a tal, però que està molt content que l'hagin convidat avui aquí, que és molt especial. It's my first time and we are so nervous. Yeah,
0: és el senyor Pavel Gábor?
5: És el senyor Pavel Gábor,
0: que ve del Vaticà.
5: Que ve del Vaticà. Do you have any advice for us for our first time?
6: Well, to have fun, so don't be nervous. It's not supposed to be something that should create any stress. But it will be emotional, because when the totality comes, it's really weird, and everything changes color, and you'll see things that you may not have noticed before. So one of the things you can obviously see very likely, I'm not quite sure because there might be some haze, is the corona of the sun, which is normally hidden by the brightness of the sun, of the sun's disk, of the photosphere of the sun. So we don't really see it very often outside of very special instruments. During an eclipse, we should usually see it. We should probably also see some prominences, the little red things around.
0: Sí, está parlant de les pedres de Baylis.
6: One thing that you could see, probably very, very well, is Venus above the sun.
5: Ah, diu que veurem Venus, eh? Sembla... És que li hem demanat un consell i ens ha dit que primer que estiguem tranquils, que no ens posem nerviosos i que gaudim del moment. Així que li donem les gràcies, si et sembla, Pere.
0: Sí. Ve del Vaticà, és una autoritat mundial, és una de les persones que ha estat diguem-ne, és que when we saw you, we were talking about you and we said, oh, there's a priest here. Hi ha un capellà aquí. And it was surprising for us, but we didn't remember, no recordàvem que hi havia una persona al Vaticà que estava entre nosaltres. Thank you very much.
6: Thank you.
0: Molt bé.
6: Have a wonderful eclipse.
5: Gràcies, bon eclipsi.
0: Doncs, Olivia Làctia, tantes brometes que desapareixíem i que per això teníem un capellà entre nosaltres i resulta que no, que era un dels convidats de les taules rodones que hi ha avui, que quan hem entrat a tots ens han donat un paper on hi havia el nom d'aquest senyor. Us en recordeu, oi?
5: Sí. Molt bé. Mira, l'hem pogut parlar amb ell. Sí,
0: ara tinc el Nil, som aquí a l'entrada, escriurem quina és la seqüència d'imatges que tenim aquí, però tenim el Nil que ens ha explicat una cosa molt interessant, sí. D'allò de les ombres que ens ha explicat algun dels convidats.
5: Ui, sí.
2: Exacte, sí, just ara és quan es comença a apreciar aquestes ombres que es projecten en algunes parets i que comencen a tenir aquesta forma de l'eclipsi. Es veu precisament, doncs, la circumferència del Sol mossegada una part opinion, per
0: no?
2: la Lluna.
0: No, no és opinió, que s'està veient perfectament.
4: Parets. Bueno, yo ahí lo que veo es que da el árbol y no se ven bien. No,
0: no, però posis... Sí, és que amb les ulleres... a Sergio Ramos, les ulleres de sol són per mirar l'eclipsi, però ara vostè està d'esquena a l'eclipsi.
4: Ya he dicho antes que era una leyenda de la Guardia Urbana. No, porque yo me encerraba de pequeño en el lavabo.
0: No, es una leyenda.
4: Y todo el mundo me decía, Sergio, te vas a quedar ciego.
0: No, va, prou.
4: Y mira qué vista bien.
0: Bueno, explica-li. No, bueno, que està explicant una cosa tècnica, científica, molt interessant. Nil, acabo
4: de... Però cállate ya y respeta un poco. Respeta a la gente y cállate ya. Respeta a la gente y cállate ya, anda.
2: Imaginar una paret blanca que tenim aquí al costat de l'Observatori de l'Ebre amb tot de projeccions del que podria ser l'eclipsi, doncs, amb aquestes rodones mossegades per
3: Perdona,
2: la lluna.
3: Però això és el mateix que anar al cine i que se't posi un calb davant, no, saps? No, i que no veus la peli. És el mateix, no?
0: Una mica de respecte per l'eclipsi, Olivia Làctia, sisplau.
3: Si sóc la Rosalia, ja perds el coneixement.
0: Que ja a aquesta hora del dia ja estic fregit. Molt bé, avancem una mica més i expliquem als nostres oients. Bueno, hem entrevistat els senyors cracs que hi havia per aquí. Compte amb aquest cable, no ens matem.
5: Val,
0: pels nostres oients, ens trobem, potser senten una mica de música de fons, ens trobem en una zona que està...
5: Quanta gent, mare de Déu!
0: Sí, clar, aquí fàcilment hi ha 200 persones llargues, ja no ens fas perquè puguin seure, evidentment hi ha càmeres de televisió, o hi ha un telefèric, un telescopi allà instal·lat, i et diria que no tothom està mirant l'eclipsi, si hem de ser realistes. Jo diria que més de la meitat de la gent està més d'aquí comentant la jugada. També és veritat que si l'eclipsi dura una hora, doncs és molt de temps de poder-lo observar. Demano als dos meteoròlegs que tenim aquí de Tortolitos, el Nil Ferrés. No, mare, prou, no comenci.
4: Maricones!
0: No, va, prou.
4: Están ahí los del tiempo.
0: No, que els tenim aquí a Tortolitos.
4: Que l'eclipsi ha sido por detrás.
0: No, sisplau. Els demano que fem una nova observació. Ens posem... ens posem... Sí, no, ara... Hola, Pere, com estàs? El Pere Renom, que és de la competència, aquest que és de TV3. Ja hem parlat amb tu abans. Ja tornem.
7: Falten 7 minuts per les 8 del vespre.
0: Correcte.
7: La mossegada va progressant, però és a poc a poc que ho fa, i per tant, de cara a les 8:25, aproximadament a partir de les 8:25 ja tindrem gairebé la totalitat, arribarà cap a les 8:28, 8:29 en aquest punt de les Terres de l'Ebre.
3: Serà
7: el moment, doncs,
3: morir.
7: Que ens podrem treure aquestes ulleres homologades, recordeu sobretot aquesta protecció important de mirar fixament el sol durant uns segons, amb aquestes ulleres que ens permetran aquí, en el millor dels casos, uns 90 segons, que això és un minut i mig, amb la fase total d'aquest eclipsi solar que viuen les comarques ara mateix de Ponent i del Sud fins l'àrea del sud, de l'extrem sud del Garraf.
0: Molt bé, estem contents. Ara farem un altre cop una cosa, tots plegats amb els nostres Muppets i amb tothom, que serà acostar-nos una posició, perquè ara estem una mica a l'ombra, protegits del sol, acostar-nos a una posició on tornem a veure l'eclipsi i anem caminant, mirant al terra, no mirem el sol directament. Em puc allò una miqueta, oi? Sí. ens allunyem una mica. Ara estem pràcticament al mig de tota la gent que està gaudint d'aquest eclipsi i podem donar fe que més de la meitat està mirant el mòbil, fent fotos amb el mòbil o... bueno, mirant cap a una altra banda. També és veritat que tinc aquí el Martí, que em fot cap allà a la velocitat de creuer, però tenim el tècnic, ens ha de seguir, que si no es talla.
1: Sí, sí, sí, capaç que dona'ns... para un segon, perquè sí, estem intentant... Tenim l'embolic de cables.
0: No hi ha problema.
1: I estem intentant...
0: No hi ha problema. Des d'aquí es veu. Que vingui, vinga, el Martí... Des d'aquí. Aleshores, em poso les ulleres... Ara, quin tant per cent o com podem descriure la idea de mossegada que estem observant de la Lluna, que realment, o sigui, hem estat fent molta conya amb això de l'eclipsi, hem estat molt de temps especulant de moltes maneres, però realment és una cosa que la veuràs una vegada a la vida, la veuràs en aquest cas a Catalunya, a les Terres de la Llebre, a Talibre, que és un espai magnífic, però que és una cosa que només pel que hem vist fins ara, Martí, ja paga la pena.
7: Sí, sí, sí. Ara mateix estem veient aproximadament, podríem dir, la part sud-est del Sol, per entendre'ns, és a dir, la mossegada va progressant des de l'est i el sud-est de la corona del Sol cap al nord-oest, en aquest cas. Seria una mica aquest percentatge. Encara és molt inicial, és molt prematur l'eclipsi, està començant, però ja és oficial. Per tant, estem a dins d'aquesta franja ja de l'eclipsi que, insistim, d'aquí aproximadament uns 30 i escaig minuts arribarem a la fase total, no, Nil?
2: Exacte, sí. Ara estem
3: fase total, vols dir fase de la mort?
2: D'un quart
3: mort clínica
2: del Sol tapat per la Lluna.
0: Sí, espera't, que no tenen retorn, ells. Vull dir que si els has de dir alguna cosa, Olivia, crida'ls, perquè si no, no et senten.
3: Estava dient que estàveu dient l'hora de la mort clínica. Estàveu dient exactament l'hora de la mort clínica.
7: No passarà, no passarà.
3: Ja veurem, està suant molt, Martí. Està suant.
1: És que, a veure, fa caloreta, però he de dir que prou bé de temperatura, eh? No sé què us sembla, però jo crec que no fa tanta, no, tanta calor com al matí,
0: ja
1: això segur.
0: Ja dic jo que no, quan hem pujat aquest matí...
2: No, la temperatura ha baixat, però tot i així encara notem caloreta aquí. Devem estar al voltant dels 30 graus a hores d'ara encara.
1: Sí, escolta, sí, portem potser un 25% que s'ha aproximat la Lluna, més o menys?
2: Sí, és el que comentàvem, al voltant d'un quart del Sol tapat a hores d'ara, sí, sí.
1: Hi ha molta gent aquí, eh?
0: Sí.
3: Sabeu què passarà quan es tapi completament, no?
0: Què passarà, Motomami?
3: Que sortirà el meu nom del meu disc.
0: Sí, no, és veritat. Com canviava el nom del disc?
3: A la rodona.
0: Molt bé, com canviava el nom del disc?
2: Sin Lux, no?
3: Sin Lux, sí.
0: No, no heu sentit a parlar d'això.
3: Sí, ara repartiré CDs per aquí.
8: Ui. Cuidado.
0: Què passa? Cuidado.
8: Por qué?
0: Aviam, senyor Miguel Bosé.
8: Me he quitado las gafas.
0: Sí, no, no, no, estigui, no, no estigui a les ulleres, no estigui a les ulleres, que la cagarem, senyor Bosé.
8: Estoy viendo mucha gente.
0: Sí?
8: Está viviendo.
0: No, està tothom mirant l'eclipsi.
8: Y los guatas, sí, llevan microchips.
0: No, no lleguen microchips, no.
8: Cuidado.
0: Perdó, i estem veient una pantalla allà. Algú dels meteoròlegs s'atreveix a... No pot tenir aquí la pantalla, que estem veient com un generament... Hi ha l'horari oficial, la temperatura, diria, i una ratlla.
9: Oye, si hay una ratlla...
0: No, sí.
9: ¿Dónde está? Sí? ¿Dónde está la ratlla?
7: No, el que farem tot seguit és acostar-nos un moment a aquesta pantalla per intentar-ho descriure. Nil ho estava veient més bé.
2: Sí, ho estic veient.
4: Don Nilo.
2: A sobre de tot podem veure un gràfic d'evolució del que seria la velocitat del vent.
0: Sí.
2: I a sota tenim l'anomalia de radiació total que tenim en aquests moments aquí a l'Observatori de l'Era.
4: Esto más que un observatorio parece un tardeo.
0: Sí, que
1: sí,
0: veritat,
1: està ple,
0: eh?
1: De
0: sí, sí,
1: cerveses.
0: Perdó, doncs mira, José María García acaba de dir la cosa...
4: Que es lamentable, sí, un hecho histórico, sí, y la gente bebiéndose el Nilo.
0: Sí, molt bé. Parlant de bebiéndose el Nilo, tenim el Víctor Massip, que està allà baix a la barra. Víctor, si ens estàs sentint, fes el favor de buscar algun convidat interessant en lloc d'estar tota l'estona a la barra. Ho has fet molt bé abans amb el conseller de la presidència, però ronda per allà fora i a la que tinguis algú interessant...
1: Porta'm un gin tònic!
0: No, però que no hi ha gin tònics aquí, jo. Suggereixo que anem a investigar, i ara de seguida farem una ronda a les 8, coincidint amb les 8, que quedarà només mitja hora perquè hi hagi l'eclipsi total. Recordeu, serà un moment molt emocionant. Si hi ha el que hem vist fins ara, val molt la pena. Espero que la gent que està fent distret i fent el tonto agafin el material correcte d'eclipsi. Per cert, Prieto, deu ser per aquí...
4: Don Pec.
0: Sí, suposo que et tenim viu. Jo no sé, pobre, si el podem enviar a casa o no el podem enviar a casa.
4: Que ja espere.
0: No, aviam, on ets? Sí, el tenim per aquí. Josep Prieto, ets per aquí?
10: Sí, sóc aquí, sóc aquí.
0: Sí. Sap greu, Prieto, perquè dels damnificats del dia has estat el més
4: si
0: damnificat.
4: Si no tiene nada que decir, sí, història
0: home,
4: de la meva
0: vida. Sí, sí que tiene algo que hacer i cobrarà igual. Vull dir que...
1: I l'has de convidar a sopar, com sí. Tothom convides a sopar, no?
0: Sí.
1: Home.
0: Josep, vols que et ventilem d'excursió?
4: Con lo que le gusta un gañote.
0: Sí.
10: Escolta, jo amb un dels gin tònics que aquí no us veureu, ho faig prou.
0: Amb un dius, Josep?
10: Aporta un gin tònics d'aquests que hi ha per aquí.
0: Sí.
10: I ens el fotem junts el pròxim dia i ja està.
11: Posa't al partit del Barça femení, anda, Prieto.
0: Vale, això, no és mala idea.
11: Ja doncs, que no te la suda l'eclipsi, posa el Barça femení.
10: Tu saps que ningú em diu Josep, ni la meva mare, ho saps.
0: Val, Pep, perdona, Pep. Pep, si vols t'alliberem de quedar-te aquí torturat, fantàstic. O pots quedar a veure l'eclipsi des de la ràdio, que és una molt bona idea, o escoltar-nos nosaltres.
10: Això sempre, us escoltaré
0: que
10: vosaltres.
0: Hi ha aquí el Salvador, amb qui hem parlat abans, que acaba d'avisar que d'aquí 30 minuts hi haurà la totalitat de l'eclipsi, que és el senyor que m'ha entrevistat abans i que li hem dit que parlés fluixet i que ho està fent molt bé, tal com li hem demanat. De seguida fem una ronda de repàs de com està tothom, però abans m'agradaria anar a aquell punt d'allà, una mica així...
4: Vamos con las gafas, ara, no digas allá,
0: no,
4: ni dónde.
0: No, no, però una cosa, si anem caminant d'esquena al sol...
4: El tardeo.
0: Sí,
1: es que sí,
0: perquè estem en un lloc que hi ha una mena d'aparells que diu Solar Scope, que potser estem tapant, potser que ens hem d'apartar de la trajectòria del sol. Una senyora aquí amb un... Ah, no, hi ha un telescopi, però hi ha algú que controli tot això? Anem a preguntar. Disculpa, tu ets una organització, oi?
12: Sí.
0: Molt bé, ens pots... Estem en directe per RAC1. Ens pots explicar qui ets i què és aquest tinglado que hi ha muntat aquí? Perdoneu, i aquestes càmeres i tot això?
12: Bueno, soc la Marta, estic de voluntària i no res. Estem aquí amb el chill-out que han muntat els de l'Observatori de l'Ebre mirant l'eclipsi solar.
0: Però tot aquest material que hi ha aquí al darrere, tota aquesta mena de càmeres rares, són cosa teva?
12: Són telescopis que han
4: portat si
12: els de l'Observatori del Montsec, crec. I això són...
1: Escolta, perdona, ara la Marta Marçal, sí, la voluntària, ens ho continuarà explicant, però és que tenim el Víctor Masín amb una persona bastant important de Catalunya, per no dir que el president.
0: Caram, tenim el Víctor Masín com el president.
1: Sí, sembla que tenim a Salvador...
13: Tenim. M'has dit que té el reservi per a tu, però bueno, t'està esperant, m'ha dit que t'espera,
0: Ho dius de debò o no?
13: De debò.
0: És una conya, no, això?
13: Que no.
0: Home, bueno, doncs... Qui sempre ha sigut el PSC? No, va, però no foteu aquestes cabronades. Necessito que vingui el tècnic perquè això funcioni. I agraïm, perquè hem estat fent gestions a la tarda, que ja... Hem parlat amb el conseller de la presidència, i si tenim el president per aquí, ara estem caminant al mig de la gent. I
1: t'estem seguint, Pere Mas.
0: Sí, i m'esteu seguint. Home, doncs sí que és el president,
1: sí, sembla un tardí, això.
0: Home, però president. Però et puc donar la mà? Ah, perdó, puc... Disculpi, president. Molt honorable, president. T'has de tractar de vostè o puc tractar de tu? Tenint en compte que estem...
14: Em pots tractar-me de tu.
0: Tenint en compte que estem de tarda. Bueno, et podria preguntar... Ens està mirant molta gent, per cert, president.
14: Doncs que ja ens poden mirar, no fem per res mal fet.
0: Molt bé. Primeres impressions després de veure el que estem veient fins ara, que estem veient, hem vist una quarta part de l'eclipsi ja en funcionament.
14: Pues molt bones, és un regal de la natura. Ahir un divulgador català, científic català, Joan Antoni Català, em va dir una frase a Tarragona quan iniciàvem el compte enrere, que és la fortuna de la vida per definir aquest moment, perquè tenim aquest regal de la natura, per tant és emocionant i bonic veure-ho.
0: El president...
14: A més és gratis.
0: Sí, això, que tal com està el finançament i com està tot, sempre va bé.
14: Va bé, va bé. És dir que és un regal de la natura i per tant és molt bonic veure-ho, és molt... Bonic també en aquest moment reivindicar la ciència, que ens explica què està passant, per què passa el que passa. Bueno, un moment emocionant i bonic.
0: Hem estat veient el president que va estar ahir, si no m'equivoco, a Lleida, a Tarragona també, sí. Han fet una ruta per Catalunya. Realment el govern, diguéssim, va haver un moment que semblava, ostres, què és això, de tant govern amb l'eclipsi, però s'ha mostrat que hi havia un fet important i que està... bulversant, com es diu bulversi en francès, perdoni, està trasbalsant.
14: Sacsejant
0: i trasbalsant la gent.
14: Sí, l'eclipsi no ho decidim nosaltres, és un regal de la natura.
0: Hi ha hagut
14: un
0: any que semblava que era un eclipsi del govern,
14: No ho decidim, sí que decidim com vivim aquest moment. I hem volgut aprofitar-ho per reivindicar la ciència, per garantir que la gent ho pugui gaudir, aquells que vulguin, amb seguretat, amb prudència, però hem volgut aprofitar-ho per reivindicar la ciència i per també arribar a aquells col·lectius que a vegades poden quedar exclosos d'aquest fenomen, no? Persones amb dificultats de visió, doncs que hem estat aquest matí a Reus, a la Biblioteca Xavier Amorós, veient uns dispositius que es permeten seguir, o aquells col·lectius més vulnerables, a residències o fins i tot a centres penitenciaris, s'ha fet un esforç perquè també ells puguin gaudir-ne d'aquest moment, no? Per tant, sí que la decisió de viure-ho com una reivindicació de la ciència, com un regal de la natura, intentant que arribi a tothom que ho vulgui gaudir, sí que ho hem fet, no? Jo crec que la conselleria de Recerca i Universitats ha fet una bona feina en aquest sentit, no?
0: De seguida acabo, perquè ha d'atendre molts convidats que estan per aquí, president. Veig que té les ulleres a mà, que ahir...
14: Sí, a
0: veure, una mica despistem, les ulleres.
14: Escolta'm, deixa'm dir que jo estem...
0: No em renyi, president.
14: No em renyo. Estem fent aquesta petita entrevista a Observatori de Bebre, que és un lloc magnífic. I també és un moment per reivindicar aquest observatori que el van crear els jesuïtes en 1904, un jesuïta nascut a Os de Balaguer, que va estar a Maniva, va crear això, i és un tresor que tenim a Catalunya i també és un lloc de visibilitat perfecta, al 100%, es pot veure, però a més també el motiu d'escollir aquest lloc és per reivindicar aquest observatori de l'Ebre aquí a Roquetes, i en fi, el govern també hi donarà suport perquè pugui seguir per molts més anys una feina científica
4: grande,
14: com la que està fent aquests darrers 100 anys.
4: Grande, ese es mi presidente.
0: Molt bé, no, sí, calmi,
4: es mi presidente.
0: El senyor Pedrerol, calli, no faci la pilota, és el Pedrerol que està...
14: Porta les ulleres i tot, molt bé.
0: També hi ha el Pedro Sánchez aquí, però no li faig aparèixer perquè si no tindrem un merder.
14: Em sembla que no està aquí, però...
0: El nostre sí que està per aquí, president.
14: Ah, vale, vale.
0: Però si no tinc foc, president, que si apareix...
14: No aixequem un foc,
10: no. Felicita Salvador por el sarau que ha montado.
0: No, va, l'està felicitant pel sarau. Vine si tens nassos, vine si tens nassos. Però deixa'm preguntar-li una cosa per acabar. Una cosa i mitja. Una, ja hem vist una quarta part llarga de l'eclipsi. Es pot arribar a imaginar l'emoció que causarà quan això s'apagui i ens quedem a les fosques?
14: No m'ho imagino i ho vull viure en directe, no m'ho imagino.
0: Bé, doncs ho veurem en directe, el Pedro Sánchez estava aquí, si li vols dir alguna cosa, però ja.
10: Salvador, te quiero felicitar por el sarao que habéis montado, una gran fiesta.
14: Moltes gràcies, presidente. Gràcies per la felicitació i sempre ens benvingut a Catalunya.
10: Así que enhorabuena y seguiremos disfrutando.
0: Anem de vacances junts, que els agrada
10: molt. L'eclipse, t'espero en Lanzarote la setmana.
0: No.
14: No parlem de vacances, parlem d'eclipsi.
0: Exacte, que avui el president està treballant. Moltes gràcies.
10: Pues venga, un gin toni, que paga Salvador.
0: Fora tothom. Gràcies, president. Gràcies a tothom, que acabi d'anar bé l'eclipsi. I ens veiem d'aquí 100 anys, el proper eclipsi.
14: D'aquí 100 anys ens veiem, gràcies. Bon eclipsi.
0: Ha costat gairebé tant els pressupostos nous com veure l'eclipsi.
14: Han costat molt, però han costat tant. Això tornarem a veure-ho 2180, si fixa't.
0: Els pressupostos?
14: No, l'eclipsi, els pressupostos en tornarem a veure abans.
0: Molt bé, president, que acabi tenint una batallada.
14: Gràcies, que vagi molt bé. Fins ara.
0: Adéu.
1: Gràcies.
0: Molt bé. Bueno, gràcies al president de la Generalitat i a la gent de comunicació del departament.
1: I al Víctor Massip.
0: Que ens l'hem trobat, i al Víctor Massip, que ha anat a fer una maniobra estranya.
7: Abans me volies acomiadar.
0: Sí, no, de voler-lo acomiadar, resulta que hem parlat amb el president, tu.
1: Sí, i no ens ha dit, o sigui, no ens ha negat que vagi de vacances amb el Pedro Sánchez.
0: Ni m'ha dit que jo era del PSC.
15: Bé, ja n'hi ha prou de parlar de
0: senyor
15: socialistes.
0: Senyor Oriol, relaxis
15: també
0: una mica.
15: També haureu de donar visibilitat
0: a Ripoll. S'ha de dir que els oients han sentit, avui han presentat el president, però estava super relaxat. Supercontent.
1: Sense americana.
0: Bueno, ja l'hem vist tot el dia sense americana, però el veiem molt, igual que aquí estem de Chill, que per cert, ens apartem d'aquí, perquè potser se sent molt la música.
1: Però no hem de demanar alguna cosa?
0: De fons? No, bueno, ja demanarem després, tu.
1: És broma.
0: No hem vingut aquí a pimplar. El que sí farem ara és veure, ens allunyem una mica d'aquí, perquè estem al mig de tota la gent. Felicitats, Víctor Massip, i tota la gent...
1: Un bon sarau,
0: un bon sarau,
1: Mas.
0: Sí. Bueno, realment, segueixo veient... És que, a veure, una hora sencera seguida, amic Martí Oliveres
1: i
0: amic Nil de Xonses, què?
1: Tinc una pregunta pels meteos.
0: Que no puc acabar la frase, que ja ve aquesta i em talla.
1: És que ara que els has mencionat, em preguntaven, diu, escolta, una cosa és no mirar el sol directament, però el cel, a l'altra banda on no està el sol, sí que puc mirar-hi, no?
0: Home, però ja t'ho contesto jo, això, pots mirar... A veure, pots mirar...
2: Es pot, sí, sí. Sense cap mena de dubte, el que no podem fer és mirar directament al sol, que és quan podem tenir problemes de visió.
10: Soy Jorge Javier. Oye, ¿sabéis para dónde queda Cuenca?
0: No. Vostè vol mirar Cuenca, no, Jorge Javier?
10: Qué fuerte.
0: On el tinc, que està per aquí rondant i no el veig?
10: Pues no sé, veo pies por ahí.
0: No, Jorge Javier, no, prou de guarrades.
10: No.
0: Escolteu, fem una observació nosaltres ara del sol, per tant, ens posem les ulleres, mirem cap al sol, i quina impressió ens fa?
1: Uau, ostres, ha avançat bastant, eh?
0: Clar que ha avançat. Per això hi és. A veure, deixem que... És clar, és el moment de posar-se les ulleres i parlar per la ràdio és una mica complicat.
1: Sí, ostres, perquè has d'encaixar tot i...
0: Efectivament,
10: si
0: Martí,
10: diario,
0: Nil,
10: claro.
0: Jorge Javier, professora Làctia, per cert, aquí seguim vius tots, eh?
15: Sí, aneu escollint.
0: Vale,
15: urnes, aneu escollint.
0: Anem escollint les urnes.
15: El forat on voleu que s'encerri.
0: Ara estem veient una imatge que ens pot recordar una lluna.
2: Exactament, sí, ara ens trobem just a la meitat de la mossegada.
0: Mm-hmm.
2: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs fem una cosa. Voleu que connectem els diferents punts del territori i amb els altres llocs on tenim gent desplegada? M'estic llançant una mica a l'oficina.
4: Vamos allá con la ronda informativa a esta hora de la tarde.
0: Sí, és la ronda informativa. On és José María Calcedo?
4: Situamos minuto y resultado en la Supercopa de Europa. Sí. Aston Villa, no, París Saint-Germain, no, no, Miquel Agut.
0: No, no ens toqui els nassos amb Aston Villa, no ens toqui els nassos amb Aston Villa. Mira, començaré, a veure si la tinc a punt. No.
4: Nos vamos a Coruña, Real Madrid Deportivo de Coruña.
0: No, vamos a Coruña. Anem aquí mateix.
4: Damià López.
0: Des d'aquí dalt ho estem veient bé. Anem aquí baix. Anem al terrat on hi havia l'Alba Castellví, que esperem que estigui connectada i esperem que no estigui de xatxera com abans amb els senyors de la truita de patates. Alba, nosaltres aquí dalt de l'Observatori de Roquetes estem flipant, literalment, per la imatge que està projectant l'eclipsi. Què esteu veient tu des d'aquí baix?
16: Doncs jo ara estic al terrat, perdona, que això està sent una festa, pràcticament. Encara estic aquí al terrat de l'Eva i, de fet, veiem l'observatori des d'aquí. Si ens saludem molt fort, jo crec que ens veuríem. I...
0: bueno, no descartaríem.
16: Mira, us estan cridant. I no només us veuríem a vosaltres, sinó que també estem veient tots els terrats de la gent d'aquí de Roquetes, plens de gent, preparats ja veient aquest eclipsi. El que passa és que hi ha una família que està del revés, està mirant cap on no toca, llavors no acabem d'entendre, i els estem intentant fer dir que l'eclipsi és allà, però no ens acaben de fer gaire cas. La Vane està dient...
17: Allà, l'eclipsi és per allà, de cara al port, o sigui, de cara al poble no cal, hay que mirar de cara al port.
16: És que sembla que no se n'enterin. A més, si veiessis l'escena, Pere, m'estan ventant amb ventalls, perquè realment fa molta calor, tot i que els he dit que no cal. I, escolta, família, sabeu com celebrareu l'eclipsi o no? Cridarem?
18: I tant que sí!
16: Sí, no? Fem una mica de...
17: Bonnie Tyler, la canció de Bonnie Tyler.
16: A veure com fa.
17: Total eclipse of the heart.
16: Ole! Pues re, aquí celebrarem aquest eclipsi total que s'està a punt de produir.
0: Molt bé, doncs, Alba Castellví, gràcies per aquesta informació. Home, Lady Novolet, Prades, Parc Astronòmic.
19: Al, bona tarda, com estem?
0: A més, tens, bueno, primer, la teva primera impressió, després que tens un convidat, que és l'Aleix, que també té una...
19: N'hem parlat abans amb l'Aleix. Ara l'Aleix està una mica ocupat, que té el terrat de casa seva, just dona, la millor visió de l'eclipsi la té el terrat de casa seva, i li he preguntat fins i tot si s'havia fet la casa aquí expressament, com això fa molts anys que sabem que passarà, dic, potser la va construir aquí precisament per veure l'eclipsi. Bé, que no, que és casualitat, però just casa seva enfoca cap allà. I bé, aquí les sensacions quines són? Mira, el cel està canviant una mica de coloració, té un color més ataronjat que no pas fa una estona. Aquí a Prades és veritat que aquesta hora ja es comença a notar una mica la baixada de la temperatura, jo crec que va més associat a que es va fent al capvespre que no pas a l'eclipsi, però crec que durant el moment de l'eclipsi aquí notarem molt el canvi de temperatura i també de coloració del cel. Ara ja tenim aquesta parcialitat, la veritat és que és molt emocionant, ja tenim la meitat del sol cobert per aquesta lluna,
0: i
19: és molt bèstia. I a més aquesta llum que es va com apagant. Estic molt emocionada, tinc moltes ganes, perquè ja em vaig fent la idea de la totalitat. Molt, hem patit molt pel tema dels núvols. Teníem molta por, perquè aquí s'ha format una tempesta, però vosaltres també n'heu tingut a l'Observatori de l'Ebre, i llavors això feia molta por, feia patir, però al final no. Tindrem aquest regal de la natura i ho podrem gaudir tots junts. I res, de moment, emoció.
4: ¿De quién te acuerdas en este momento?
0: ¿Qué pasa?
4: ¿De quién te acuerdas en este momento?
19: Mira, saps què em fa molt feliç? Me'n recordo de tota la gent que normalment doncs potser no té un cert interès per la ciència, doncs avui crec que sí que el tindrà, i per mi és un regal que tanta gent avui estigui mirant el cel per conèixer més ciència. A mi això em fa molt feliç avui, que ho sapigueu.
0: Doncs sí, no sé si ho notes des d'aquí, a nosaltres també ens fa molta il·lusió tot això que dius, però tenim un DJ que ha pujat el volum de cop i volta i ens hem de
19: dinar.
0: Ho has notat, oi?
19: Sí, ja els altaveus pensàvem que...
0: Ens estem escapant.
4: Pillau la indirecta.
0: Sí, què vol dir?
19: Una roncola!
0: No, t'agrada, Rosalia?
19: I escolta, em deixes dir una cosa ràpida?
0: Sí, i tant, home, no és per dir ràpida.
19: Mira, podeu fer un experiment que estem fent nosaltres aquí amb alguns nens, que és agafar un full i fer un forat i fer passar la llum del sol pel forat i mirar a terra per veure precisament com ja es veu el disc solar, com si diéssim, amb tota la mossegada que té ara mateix.
0: Amb els nostres meteomans farem això al forat.
19: Clar, així us distraieu. Us distraieu.
15: Podeu anar acabant.
0: Mònica, ara,
19: digue'm.
0: Només per això ja ha valgut la pena?
19: Sí, home, clar, però espera't,
0: Tenim el 8,49. Bueno, ja parlo amb uns vells, però anem cap a l'excel·lent a la matrícula d'honor i serà d'aquí mitja horeta. Fins ara.
15: Podeu anar acabant.
19: Fins ara.
0: Esteve Giral, Tarragona, com està l'emoció aquí? També a flor de pell?
20: Doncs Sí, l'emoció segueix creixent, no?, en aquest vespreig col·lectiu, aquest capvespre, com deia la Mònica, aquesta llum que es va apagant sobre el mar...
0: Hola.
20: Que segueix movent, ja se l'ha menjat del tot. Molt bé. Em sentiu?
0: Sí, sí, et sentim perfectament. Just, però ens anem sentint. Digues, digues, Esteve.
20: No, deia, aquesta emoció que va creixent, ganes ja de la totalitat, aquí viurem la totalitat, moltes ganes que arribi la totalitat, i la llum que es va apagant a poc a poc, i l'emoció també creix, però la gent que es va quedant també com una mica apagada, jo crec, pendent, molt pendent de viure aquest eclipsi solar total en la seva pròpia pell.
0: Molt bé, doncs tornem a trucar o tornem a contactar amb tu, Esteve, Tarragona, un dels punts privilegiats també per veure aquest eclipsi. Quan hagi passat, ja, just després de l'eclipsi, farem ronda de connexió.
2: Sí, ara volíem comentar una cosa.
0: Atenció.

0: RAC1 i la Generalitat de Catalunya us estan oferint versió estiu des de l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes.
1: De connexió.
2: Voy a por la chaqueta. Puc anar per la chaqueta?
1: Bueno,
2: aquí. I la bufanda, per si de cas.
3: Ja no baixa
1: la
3: taula,
1: menys catxondeo. Montse Martí, des del Botarell, en quin punt d'observació estàs? Què estàs veient i com estàs?
4: Hola, Pere.
1: Digues.
4: Sí, doncs mira, estem amb el turonet de Botarell, aquí a uns 500 metres d'alçada, com us deia al principi de la connexió de l'espacial. Aquí som unes 30 persones que hem tingut la mateixa idea. Estem, t'he de dir, xalant, perquè ara comença també aquest color taronjat. N'hi ha que estan també impacients que arribi ja la totalitat, l'eclipsi. Sí, i crec que la fresqueta que dèieu ara, aquí també es comença a notar.
1: Sí, sí, sí, aquí ara es nota clarament, l'airet aquest es nota
4: una
1: molt.
4: Cosa. Sí, sí, sí, sí, es nota clarament. Sí, i estem contentíssims també d'una cosa, que és que sí. Es veu perfecte, no hi ha gaires núvols, i això és el que patíem fins l'últim moment, que no hi hagués aquests núvols de vespre que ens deien els meteoròlegs de la casa, doncs, que podia passar. Per tant, aquí a Botarell també es veu perfecte.
1: Mm. Molt bé, aquí estan, gràcies, ara seguim. Aquí estan donant uns consells.
5: Per la lluna, i doncs ja notem aquesta sensació als braços de que el sol crema menys, de que ens arriba doncs, menys quantitat de llum. Això ja comença a ser notable. La temperatura va baixant, fixeu-vos a la corba de dalt, com es va separant del valor esperat, el valor mig, es va separant bastant. La radiació, com que avui estava una mica més alta, doncs també va baixant, però no es nota tant, però la temperatura, hi ha un descens evident de la temperatura a mesura que va avançant a l'eclipsi.
1: Doncs aquesta és l'explicació d'una persona de les que m'ha entrevistat, que s'ha posat per aquí per megafonia, entre cançó, en Ribes. Falta veure si en Salvador,
6: Salvador
1: o l'Ignasi, perquè
6: Salvador,
1: en teníem dos.
6: És Salvador. Salvador Ribes.
1: En Salvador Ribes.
6: Que m'ha quedat claríssim després d'haver-la pifiat.
1: Sí, no, igual, no et torturis tota la vida. Tinc més punts de connexió. He parlat amb la Montse Martí Botarell. Un dels llocs que es deia que segur que seria el bo, que segur que eren els més propicis i que estava més garantit que el sol es pogués veure doncs, desaparèixer, era Lleida. Justament cap allà anem, connectem amb el Julen Andrés a la Seu Vella. Julen.
7: Hola, bona tarda. Doncs és així, eh? Es veu molt bé. A més, aquest airet que s'ha aixecat s'agraeix molt després de la calor que hem passat. La gent ha vingut aquí a la Seu Vella amb les seves cadiretes, està sentada, està... Quan es posen les ulleres i miren, al·lucinen, hi ha molt bon ambient i es nota que ens estem apropant en aquest moment de la totalitat. I això, s'ha aixecat l'airet, s'agraeix molt i s'està, de moment s'està veient a la perfecció.
1: Perfecte, Julen, seguim en contacte. Me'n vaig cap a Barcelona, me'n vaig cap a l'Eulàlia Carrascal, perdó, al Castell de Montjuïc, on en un principi l'eclipsi no serà total, però sí que serà molt elevat, es taparà gairebé tot el sol. I justament m'intriga saber si l'Eulàlia està veient el mateix que nosaltres i està veient el sol, en aquests moments, està veient el sol mig tapat. Eulàlia, com estàs?
8: Doncs molt bé, sí, aquí l'eclipsi també es veu perfectament, no hi ha cap núvol, també la llum està marxant, hi ha com aquesta llum més groga, com si s'estés ponent el sol, i aquí tothom al Castell de Montjuïc doncs, ho està mirant en silenci, tothom porta ulleres, som a dalt de tot d'aquest castell, al terrat, aquí hi ha 200 persones, el que passa és que l'espai és molt gran, la sensació és que n'hi cabrien moltíssimes més, fins i tot el triple o quatre vegades més, i en canvi fora del castell hi ha totes les persones que s'han quedat sense entrada, que són centenars, i estan totes agrupades en els llocs on hi ha visibilitat per veure aquest eclipsi, per tant, són molta gent fora que intenten veure l'eclipsi perquè els tapa part dels arbres. Per tant, aquí la gent s'ho està mirant amb molta calma, amb molta tranquil·litat, i tothom amb la sensació, tot i que aquí l'eclipsi sigui parcial i no sigui total, amb la sensació de que val la pena venir aquí i poder veure l'eclipsi.
1: Molt bé, moltes gràcies a Eulàlia. Seguim en contacte i gaudeix de l'eclipsi. Nosaltres acabem de sentir per megafonia que queden 11 minuts.
6: Sí.
1: Ara recordarem de seguida, via dels meteomans, el que veurem, una cosa que hem anat explicant al llarg de la tarda i tots aquests dies. Ens estem situant en un punt
6: sí, on... Sí, ara han dit, Pere, deixa'm sí? dir-te que pararan la música ara en breus
1: sí,
6: instants.
1: Bona idea, cosa que reguirem
6: i,
1: molt.
6: I també demanen que durant el moment de, que dèiem de l'eclipsi totalitat...
1: La gent calli.
6: Exacte.
3: Clar, perquè sonarà el meu CD,
1: doncs
3: el meu
1: àlbum. Doncs jo, com que parlar, m'allunyaré una mica i m'emportaré el senyor tècnic i el maniré cap allà al darrere, a algun lloc aniré, perquè si no la ràdio no es pot quedar muda. Violeta Martos, estaves rondant per Barcelona, buscant un punt, com es diu ara, random, de connexió. On et trobes?
9: Doncs al terrat del Centre Comercial Arenas, a Barcelona, que és com un mirador. Ara aquí no he parat d'arribar-hi gent. Durant tota la tarda hem estat rondant per aquí i ens hem trobat gent que ha arribat aquí de casualitat, perquè no sabia com passa l'eclipsi. Hi havia gent que tenia pensat

0: pujar a Montjuïc, però no sabia com si quedar-se, com no tenien entrada pel castell, que és on és l'Eulàlia, no sabien ben bé des d'on el podrien veure, i gent directament que no tenia cap interès a seguir-lo i ha preferit fer altres plans com anar al cinema o de compres, i ara que ha sortit de les botigues doncs ha pujat aquí al terrat i s'ha trobat amb l'eclipsi. Ara aquí doncs molta emoció, molts mòbils, la mateixa experiència que vosaltres també apuntàveu des d'altres punts de Catalunya, el sol que ja se'n va, la temperatura, bueno, el sol que ja està mig tapat, la temperatura que baixa i molts mòbils, moltes persones. Aquí està ple de gom a gom.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Violeta. Una abraçada i seguim parlant-ne, d'acord? I tenim un partit en marxa, no sé si te'n recordes, Aitana.
2: Com és que no me'n recordi si estic aquí a la banqueta veient-ho tot? Molt bueno, bé. D'aquí poc no veuré res, està clar, però bueno.
1: Doncs connectem amb la Clara Rodergues, perquè algú de l'estadi, tu no, Clara, entenc per la posició que ocupes, bona tarda, per cert.
2: Bon matí.
1: No, bona tarda, la Clara. Em
2: no,
1: sents,
2: bon
1: Clara?
2: Matí.
1: Crec que està connectada perquè sento el sol. Perfecte, Clara. No sé quina impressió estàs tenint
3: aquí. Minuto y resultado.
1: Sí, bueno, és veritat, quan van, primer? El resultat avui potser és el de menys, però quan van?
4: 2-1 guanya el Barça amb gols de porteria de Gilat i un altre de Pina, i aquí al Johan, on avui són 1.894 espectadors, no tots estan interessats en l'eclipsi, però sí que és cert que hi ha un grup que s'ha mogut expressament a la zona on hem tingut rajos de sol fins l'últim moment, de fet encara hi ha un punt on es pot veure el sol, i la gent ha anat cap allà amb les ulleres que ha repartit el club per poder mirar aquest eclipsi. També jo he aprofitat un moment per sortir a mirar-ho, perquè aquí on estem nosaltres ubicats a premsa, a la tribuna, si surts uns metres pots veure el sol, i sí que es veia allà força tapat, i encara queden alguns espectadors que ens resisteixen a moure's del seu seient per poder mirar aquest eclipsi.
1: Perfecte, doncs celebrem que estigui tenint tot bé per aquí, Clara, i no sé, escapa't un moment i enfila't al taulat a algun lloc, a veure si pots veure aquest eclipsi. Una abraçada. Perfecte. Què estan dient des de la megafonia?
5: Mira, exacte, queden 8 minuts per la totalitat de l'eclipsi en aquesta zona, al punt on som. Estem veient amb en Nil com està baixant la temperatura,
1: sí,
5: i com el vent va sent cada cop més variable.
6: Exacte, 30,9 graus ara mateix, i a més el sol ja està ocultat més de 3 quarts.
1: Molt bé.
6: Ja queda ben
3: sensació tèrmica!
1: Posem-nos les ulleres, i tornem a fer un repàs.
6: Sí, jo i el Martí estem amb la pell de
5: gallina. Sí, o sigui, realment el que havíem llegit de que t'emocionaràs, que canviarà molt la llum, realment molt tènua, una sensació que no havíem percebut mai.
2: Golden Hour,
5: Sí, però exagerat, una cosa mai vista. I
1: és que
5: està baixant aquesta temperatura,
1: el vent està pràcticament desaparegut.
5: Sí,
1: ja no li queda res.
6: És veritat que es nota aquesta mena de brisa que abans no teníem. Val. I a més també es pot apreciar una mica amb el gràfic que podem veure aquí de la velocitat del vent.
1: Un segon, ara continuem explicant, però ara ens hem de situar bé per fer l'explicació de l'eclipsi. Aleshores, tenim una qüestió de respecte a tota la gent que hi ha aquí, que han demanat que la gent no parli durant l'eclipsi. Per tant, jo crec que ens hem d'allunyar una mica els que hem de parlar, que com a mínim som nosaltres tres. Aleshores, jo crec que allà al davant de tot, que hi ha un descampat, que és on han fet la sonda, és un bon lloc per no molestar. Per tant, perdona que ho puc explicar per antena, però això va així en aquest moment. Per tant, tot el qui vulgui venir i vulgui parlar per la ràdio, que ens segueixi, que estem avançant al davant de tot amb els nostres companys tècnics, la gent de producció. Aquí veig uns Mossos d'Esquadra molt simpàtics, i ara aquí hi ha un moment com si... Ah, per aquí hi ha el president. Llavors haurem de fotre'ns... És igual, ens colarem, eh?
2: Sí, no passa res, a veure si ho explicarem.
1: Però si hi ha demanant que no hi hagi soroll, ens fotrem allà davant de tot. A veure, ara estem...
2: És que ens estem endinsant aquí entre la gent i ens estem posant a davant, i clar.
1: Vale, ho farem, sí, d'una maniobra ràpida per tots, però ha de seguir el company de tècnica. No, ara no pateixis. Tenim tothom aquí? Vinga, va.
2: Vinga, palante. Deixo.
1: Anem fins allà davant tot com si no hi ha demà. I si no ens para la Brimo, nosaltres tirem.
2: Exacte.
1: D'acord? Perfecte.
2: No, clar, llavors, que si ho hem d'explicar i no podem fer soroll...
1: No.
2: Hem de trobar el lloc ideal.
1: I ens hem d'anar posant en la tesitura. No mireu el sol gaire directament, tot i que ara crea una falsa impressió, que no passaria res si miréssim el sol, però no és pertinent.
6: Sí, exacte. Ara són els moments delicats, sobretot, no mirar directament aquest sol, perquè dona aquesta falsa impressió de seguretat, però realment ens hi podem jugar a la vista.
2: I mira, ara mateix veig que tenen aquí la sonda preparada, no?, que dèieu que l'havien de llançar.
1: correcte?
5: Sí, és el que va explicar a mitja tarda, que en principi a partir de les 6 es llançava el primer globus sonda per part del Meteocat, del Servei Meteorològic. Ho han fet a les 6:01. Ara, a l'hora de l'eclipsi total, des d'aquest punt de l'Observatori de l'Ebre, llançaran el segon globus sonda del Meteocat cap amunt, cap a l'atmosfera. Això serà, en principi, a 9:15, que ens han dit que era el moment de la totalitat. És el moment que ens podrem retirar aquestes ulleres. I després llançaran un tercer i últim globus sonda a les 22:00, quan ja s'hagi acabat aquest eclipsi total de sol.
1: Recordem qui són les parts i el que veurem. Hi ha un moment que desapareixerà el sol, però hi ha el famós diamant, i a més del diamant hi ha el tema de les perles de Bailey.
2: La perla?
5: Sí. El Nil, sí, la perla. El Nil té la curiositat pel tema de la corona solar, que és el que veurem.
6: Exacte, sí, aquests filaments blanquinosos que apareixeran al voltant del Sol en res, en ben poca estona. I, de fet, és una cosa que normalment no podem veure a ull nu, i, per tant, serà molt interessant veure com es veu a simple vista.
2: I, escolta, devem estar ja gairebé a punt, no? No sé com, si us poseu les ulleres, què veiem?
6: Queden al voltant d'uns 5 minuts.
2: Últimes paraules abans de morir, estimats.
5: Sisplau.
1: Però serà l'àctia, no s'inventi coses.
2: Ja he dit, t'estimo la persona que teniu al voltant.
1: Recordeu que ara, si encara esteu mirant el sol, tot i que té molt poca intensitat, ens posarem les ulleres per explicar el que estem veient ara.
2: Ui, sí, encara queda, una miqueteta.
1: Aviam, anem a... Bueno, perquè això va molt lent. Em permeteu que em posi les ulleres... la veritat, sabeu aquella lluna tan petita, tan petita, tan petita, que ara no sabré si dir-li menguant, creixent o tan fot, perquè depèn els meteoròlegs que m'assisteixin amb això, companys.
2: És menguant, en forma de ser és quan és menguant.
1: És la sensació com una ungla que acabes de tallar. Un trosset de no res.
5: Queda un filament.
1: Un
5: queda
1: filament
5: molt
1: de
5: poc.
1: Sol. No queda absolutament
5: Pere,
1: res.
5: Pere, gira't, mira cap al delta.
1: Ostres.
5: Mira la imatge de la gent amb les cúpules de l'Observatori.
2: Brutal.
5: En aquest punt necessitem una mica de silenci. Ara estem baixant el to de veu perquè és un moment històric. Des d'aquest punt hi ha la llum molt tènua. Una sensació realment molt curiosa.
1: És una sensació.
5: I estem arribant al moment
1: sort àmbit. Que el Martí m'ha avisat i ens hem girat, perquè en aquests moments... veiem, se la foto aquella típica de tota gent amb ulleres, que surt moltes vegades, una foto icònica de gent mirant el sol. Per tant, ha arribat l'hora de la veritat.

0: dic que ha arribat l'hora de veritat, perquè ara sí que som a la part final de l'eclipsi.
1: Just ara mateix s'acaba d'enlairar el globus sonda.
2: El segon
1: globus sonda del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Perquè li queda molt, molt poc. I som a punt aquí tots plegats de viure una experiència, Martí, única.
3: Uf, jo estic amb la pell de gallina.
0: És una experiència que, tingueu present, la majoria de la humanitat no ha viscut ni viurà mai. Ser al seu país, ser a casa seva, veure un eclipsi total de sol sense cap interferència. I podem dir que, en certa manera, tots els aquí presents, no nosaltres, els de la ràdio, sinó totes les persones que han vingut aquí, som uns privilegiats.
2: Història de la ràdio en rigoroso directo.
0: Efectivament és així. La Lluna, un satèl·lit menut, que inspira amor, que inspira cançons. La Iela ens volia presentar unes quantes. Que inspira moltes coses i que té com un misteri, ens il·lumina cada nit, sobretot fa aquesta funció, entre altres, provoca les marees.
4: No s'espera canciones.
0: Efectivament. És un satèl·lit que avui està pendent, o a punt, de guanyar la batalla contra el Sol, perquè taparà el Sol. La Lluna, a 400 vegades més petita que el Sol, està a punt de causar un moment que s'acosta al moment del diamant, s'acosta al moment de les perles de Baylis.
3: La perla?
0: Sí, també la perla. Hi ha un silenci increïble.
3: Espectacular.
0: En aquest espai es veu com un capvespre, ara la tonalitat de la llum podria recordar perfectament un capvespre d'estiu. La tonalitat del sol és una posta de sol, però amb la diferència que el sol està enlairat, nosaltres tenim les muntanyes just sota el sol, que estan com a l'equivalent de posar dos dits a l'horitzó estirant el braç, però que per tant es pondrà d'aquí molt poc, quan acabi l'eclipsi.
3: He de dir, hi ha gent abraçada, ja? Hi ha gent que s'agafa de la mà, o sigui, com molta emoció.
0: Ara és un moment perillós també de mirar el sol, digues Martí, perquè sense ulleres no es pot fer.
5: Per la gent que se'n faci una idea del que estem veient, potser és quan estàs en un cotxe i tens un vidre opac, d'aquests vidres que et limiten la visibilitat, potser és una mica aquesta sensació de la llum apagant-se, que estem arribant amb
3: l'hora. Sí.
0: Molt bé, doncs ara anem a limitar-nos.
1: Falten ara mateix segons.
0: A descriure els fenòmens meteorològics associats al tema de les perles. Martí, ara realment, pràcticament, no veiem el sol.
3: Està molt fosc, eh?
0: Encara no s'ha fet nit. Quan es faci negre nit, ho farem saber als nostres oients.
3: I passa aire bastant fort. Bona nit!
1: Ara d'aquí res es veurà l'anell de diamants.
0: Molt bé.
1: Atenció.
4: Ojo!
3: Ai, ai.
4: Ahí está.
0: Efectivament. Ai! La mare que l'ha matriculat, ha de dir algú per aquí a prop.
1: L'últim raig de sol.
0: Ja no hi ha sol.
3: Uau!
0: Podeu treure les ulleres.
3: Uau! Voila! Brutal!
0: Estem veient en aquests moments una aureola al voltant del sol. Veiem perfectament el diamant, com si sobresortís una joia que un enamorat li regala a la seva estimada, que s'ha conegut justament el dia de l'eclipsi amb ella. I ara desapareixerà aquest diamant i teòricament veurem les perles de Baylis.
4: Carajillo!
0: No,
3: pell de gallina, però brutal, eh? O sigui,
0: encara es veu. No estem a la negra nit, estem a un capvespre potent.
3: Es veu aquesta anella brutal.
0: Segueix havent-hi l'anella, aquesta àurea que hi ha al voltant del sol, Martí.
1: Tota l'ombra blanca de la lluna tapant el sol, és realment espectacular.
3: Clar, i tot el cel fosquíssim. I
5: aquesta punta vermella, de l'esquerra, mirant cap al massís dels ports.
0: Sí. Segueix sent el diamant, això, eh?
3: I ara sortirà el meu àlbum.
0: No, sin looks.
5: I ara també, durant aquesta estona, en principi hauríem de veure, depèn de la geografia, de la zona, però segurament si sou a punts més baixos, podríem veure fins i tot Venus, perquè a l'esquerra del Sol es veu Venus una mica alçat. En aquest cas, mira, l'estem veient. Venus per sobre dels ports.
3: Uau!
5: En aquest punt, un punt molt brillant. Si mireu cap al nord-oest, des de Roquetes, Tortosa, al nord dels ports, podríem dir la part més alta, doncs veiem aquest planeta, que és Venus, que està al nord-oest de l'eclipsi solar.
0: És l'únic punt brillant que es veu al cel, per tant és molt fàcil d'identificar.
1: Es pot mig intuir
0: ara comença
1: també...
0: Digues.
1: Es pot mig intuir també el que seria la corona solar, que aquí podem veure més aviat ataronjada.
0: I s'està acabant l'eclipsi total.
1: I s'està acabant, ja tenim anell de diamants, i ara ens hem de tornar a colar...
3: La gent està tornant a aplaudir,
0: La gent està aplaudint aquí...
3: Uau.
0: El sol, a més, en aquests moments, poseu-vos les ulleres, sisplau, que ningú prengui mal. El sol s'està començant a pondre, per tant, tenim l'eclipsi combinada. Aquí els aplaudiments...
1: La gent aplaudeix.
0: Tenim l'eclipsi de sol combinada amb la posta de sol, que ara l'experiència demostra que a l'alçada que està el sol i el tros que ja s'ha menjat la muntanya del sol, li queden potser 4 minuts, com qui diu la cosa.
3: Uau.
1: Una experiència espectacular.
3: Espectacular.
0: No? La Iaia l'havia dit que ens enamoraríem, ella i jo avui, veient el sol.
3: Jo m'he enamorat de la lluna i el sol, t'he de dir d'això.
0: Bueno.
6: Un moment, esteu vius?
1: Brutal.
3: Mira l'Olivia, la guia. Com?
5: No sé, estem una mica... Estem molt... Jo crec que si connectéssim sí. després amb altres meteoròlegs que ho estan vivint per altres mitjans...
0: Ara connectarem.
5: Vull dir, des de la resta de companys estan vivint una cosa que
0: ara farem una ronda de connexions i parlarem amb la Mònica Osart, parlarem una pila de gent... Però...
5: Ja recuperem aquesta llum tènua,
3: sí.
5: Que dèiem just abans, una mica la sensació d'estar en un cotxe amb un vidre opac, ja tornen a haver-hi aplaudiments després d'aquesta experiència.
0: La gent torna a aplaudir, queda... mig sol per pondre's. Aquí no estem nosaltres, lamento desconèixer el nom de les muntanyes que hi ha allà al final de l'horitzó.
5: Aquí, a veure, la posta de sol l'hem tingut just a la dreta dels ports, és a dir, a l'interior del Baix Ebre, mirant cap a la Terra Alta, que és per on se'ns està ponent aquest sol avui. Tenim el pic, el cim més alt del Caro.
7: El Fara de Carles, pot
5: ser? El Fara de Carles és un municipi que està als peus dels ports, el tenim aquí a l'interior, està aquí mateix, i ara mateix el sol, clar, el tenim tan baix, hem pogut gaudir per sort de l'eclipsi, un punt clau, però molt just, a la vegada, d'aquesta posta de sol i d'aquest eclipsi total.
0: Queda molt poc sol per pondre's. Veig a la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, la Sarai Sarroca. Sarai, era el teu primer?
8: És el meu primer, sí, sí, i l'heu gaudit molt.
0: Descriu-nos quina sensació tens ara de l'emoció que es viu aquí a l'ambient.
8: És que no et descriure, l'has de viure. És molt bonic. És molt bonic el moment, sobretot, de treure les ulleres i veure l'anell. És espectacular.
0: És una d'aquestes coses que, no sé, que potser si has anat a Argentina i has vist el Perito Moreno, o si has anat a no sé on i has vist una gran bellesa natural, és equiparable, però a partir d'aquí poca cosa pots veure al món més maco que això que hem de veure, oi?
8: Efectivament, i viure-ho en primera persona, detectar la baixada de la temperatura a través de la teva pròpia pell, la foscor, com a dreta i a esquerra hi havia claror, però aquí on estem nosaltres, no? En el punt on ens situem, doncs hi havia força foscor, i ara s'has de tornar a fer de dia.
0: Sí, es tornarà a fer de dia, però vaja, com que s'està ponent el sol, mira, no queda res. Ja, ara què podem mirar, ara, companys? Perquè queda poquíssim sol.
3: Sí, queda res, un ratget, no? Un raig molt petitet.
0: Sarai, gràcies pel bon temps que ens heu posat des del Servei Meteorològic de Catalunya.
8: Oh, gràcies a vosaltres.
0: Que hem patit molt. I endavant amb això de les sondes aquestes, que estem pendents de saber quin resultat han donat. Companys, tornem cap allà i pel camí farem una ronda de connexions, companys de Barcelona previnguts, perquè és que realment encara estem...
3: Una mica en xoc.
0: Amb la pell de gallina. És una sensació que s'ha dit molt. En els últims dies especulàvem molt que... Mira, et diuen que una pel·lícula fa molta gràcia, o que una pel·lícula fa molta por, o que una pel·lícula...
3: T'emociona, passa... sí. Que tens
0: no sé
3: les expectatives altes i tot això, i de cop que l'arribes aquí, i realment he de dir... Ostres, és que...
0: Doncs mira...
3: És que has de viure-ho, eh?
0: Escoltem-ho en les paraules de l'Ellen Baker, un astronauta de la NASA, que la tenim rondant per aquí, i que l'amic Víctor Passip l'acaba de pescar, és una de les autoritats mundials que ha vingut aquí a presenciar l'eclipsi. Endavant, Víctor, tot teu.
9: Hola, què tal? Doncs sí, jo he vist l'eclipsi, evidentment, però també tinc aquí amb la Ellen Baker, l'astronauta de la NASA. Ellen, how are you? How did you live this moment?
0: Com ha viscut aquest moment?
9: Baker, sorry. How did you live this moment?
10: How did I win?
9: Live this moment.
10: It was beautiful and spectacular, and the weather cooperated.
0: Ha estat bonic i espectacular, i el temps ha col·laborat.
9: Did you live this with your family? Is it your first time?
0: Ho ha viscut vostè amb la seva família?
10: This
0: és la primera vegada que ho viu?
10: I'm here with my
0: aquest
10: daughter,
0: és el meu primer
10: eclipsi.
9: Can we say something that you will remember all your life?
10: I think so. It's a pretty amazing event. It's wonderful to be here in Spain and share it with so many.
0: Diu que és un esdeveniment que recordarà tota la vida, que és un esdeveniment wonderful.
9: Thank you.
0: Meravellós.
9: Thank you, Mrs. Baker. Thank you.
0: Moltes gràcies a la astronauta que ha vist la Terra, també, com d'altres astronautes. Mira, em venen ganes com preguntar-li, ella se suposa que ha vist la Terra des del... Bé, deixem-ho aquí perquè ja està enfeinada amb d'altres persones. A veure, és moment de veure com ha viscut...
11: Si queda alguna pregunta, sí. Hay que ir y meterle el micro.
0: No, jo li volia preguntar si era més xulo veure la Terra des de la Lluna o des d'on sigui, o veure un eclipsi. Ja et contesto jo que és més xulo veure la Terra des de fora, que no pas veure un eclipsi.
11: Pregunta-li si li gusta la tortilla de patates.
0: No, la tortilla de patates no cal, no. A veure, vull connectar... Vosaltres teniu el micro obert, quan vulgueu. El Nil i el Martí encara estan en estat de xoc. Qui veiem per allà? És que m'ensenyaleu gent...
11: Pedro Duque.
0: Pedro Duque, sí.
11: Si el reportero...
0: No, Pedro Duque ja l'hem sentit.
11: Quiere llegar a final
5: no,
11: de mes?
5: No, ara moment, en Manil ens estàvem fixant sí. a la temperatura, que ha baixat fins a tocar dels 30 graus, mm-hmm. per tant, hem tingut un descens de 2 graus i mig durant l'eclipsi, eh? És una baixada, creiem, almenys aquí a nivell de l'Observatori de l'Ebre, prou significant.
0: Però fa forta... Què passa?
6: Sin invierno.
0: No, és invierno. No,
5: fa fred. Que vull
0: parlar amb molta gent que tinc repartida pel país. Ara és un moment on podrem parlar amb una mica més de calma. Primer, baixem a la Festa de la Truita, a la Festa de la Truita que s'està fent a Roquetes. Recordem que estem transmetent en directe per RAC1.
11: Ves com lo de la tortilla tenia sentido.
0: Des de Roquetes. I tenim l'Alba Castellví a dalt. És que estem tots com...
3: Sí, estem com drogats, sí, una cosa estranya.
0: Drogats no ho sé, però estem...
11: Me apetece abrazar a gente.
0: Corpresos. Doncs comenci a abraçar gent vostè.
7: Estiu anestesiats ara, fins no. a la mort.
0: Sí, per cert, una cosa, professora de la Via Làctia, no havíem de morir tots?
7: A vegades tarda una miqueta.
0: Sí, no, se m'està fent llarga a mi, si havíem de morir. Però, en fi, Alba Castellví, que trobes a dalt d'un terrat...
3: Estàs de rave ja o no?
0: Sí, no, no està de rave, no està de rave. Preguntem-li com ha anat i com ha viscut ella amb aquesta família amb la que es troba, que han tingut l'amabilitat de cedir-li aquest terrat a Roquetes, que és on som, fent aquest programa en directe. Endavant, Alba.
12: Bona tarda. Doncs ara això ja torna a ser una festa, no sé si una rave, però una festa segur. El que sí que jo encara estic una mica nerviosa, una mica tremolant pel que acabem de veure. Quan ha passat l'eclipsi total, hi ha hagut uns moments de silenci, tot el poble estava en silenci i ha sigut realment, ho hem gaudit tots moltíssim. El que sí que llavors, quan ja s'ha tornat a sortir el sol, aquí s'ha fet una festa i tothom ha començat a aplaudir, tots els terrats estaven aplaudint i des d'aquí s'ha cantat una cançó que família... Si em permeteu, la tornarem a cantar. Som-hi!
13: De roquetes vinc, de roquetes vinc, de roquetes baixo. Agulles de cap, agulles de cap, agulles de ganxo.
12: Mira, Pere, jo m'he quedat enamorada de Roquetes i ara... M'he quedat enamorada de Roquetes i de la seva gent i res, un honor haver pogut veure l'eclipsi des d'aquí, des del Terrat de l'Eva. A més, nosaltres, després de l'eclipsi, hem pogut veure com se m'amagava el sol darrere les muntanyes. I això ha sigut espectacular. Deixa'm parlar amb l'àvia un moment com ho ha viscut.
0: Sí, breument.
14: Fantàstic, no ho havia vist mai en la vida.
12: És que realment ha sigut espectacular i ara estem aquí de festa. Algú ha dit que traurà cubates, això m'ho han promès per aquí.
3: Carai, escolta, tu no tornes amb nosaltres, eh?
12: No, jo em quedo a viure a Roquetes i amb aquesta gent tan maca i tan simpàtica i lo bé que m'han tractat avui.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Alba. Ara arriba el moment de gràcies. I demà veuràs un altre eclipsi, però veuràs els estudis a RAC1 a partir de les 10 del matí o l'hora que acabem apareixent.
11: Tenemos a Pep Prieto, todavía?
0: Sí. No, el Prieto l'hem enviat a casa, pobret. Gràcies, Prieto, per la comprensió. Ens han encantat la cançó Roquetes, que també ens entusiasma molt. Em ve molt de gust, connectar amb Lady Nubolet. Lady Nubolet és com li dic jo com la trobo a passadís a la Mònica Usart, a Prades, al sí. Parc Astronòmic.
15: Sí, doncs, a veure, encara com em costa que em surtin les paraules. Ha sigut molt emocionant, una plorera, increïble, eh?
0: Sí? Has plorat tu?
15: Llàgrimes que queien, però la meva filla, l'Elna, em preguntava, però estàs contenta o estàs trista? Saps? I dic, no, estic molt emocionada perquè realment el moment de la totalitat i veient la corona al voltant de la Lluna, no? Ha sigut molt bèstia. Hi havia molt silenci al principi quan ens han dit, us podeu treure les ulleres, hi havia molt silenci, però la gent no ha pogut aguantar i senties els l'emoció, no?, d'aquell moment, i la veritat, bueno, no m'ho esperava així, perquè clar, com no ho havia viscut mai, tampoc costava molt fer-me la idea, i jo crec que ha valgut molt la pena. No sé què en penseu vosaltres, si ha valgut
3: Mònica,
15: o no la pena.
3: Mònica, emociona sentir-te, eh?
15: Sí. Bueno, és que déu-n'hi-do, eh? Hem tremolat, hem plorat, hem vibrat moltíssim, i ha valgut molt la
0: pena.
15: I
0: hem patit, Mònica, hem patit molt. Sí. Hem patit molt.
15: Per què?
0: Pels núvols? Els últims dos dies... Home, no, per si apareixia una nau de marcianos aquí. Home, ahir, abans d'ahir, res estava clar, sí. I avui, quan ha aparegut aquest catxo núvol, que tenim una foto del Martí
15: sí,
0: Oliveres,
15: sí, sí, sí.
0: Que farà un núvolot, que la podem penjar a xarxa, si vols,
15: sí,
0: que
15: sí, dius,
0: això
15: sí,
0: no es podrà arreglar de cap de les maneres. I al final... hi havia molta il·lusió de molta gent i, sí. I al final hem fet el 10 de 10. O sigui, hem vist...
15: 10 de 10,
0: tot.
15: Totalment.
0: Sí. Gairebé.
15: Jo crec que l'ha pogut veure
0: pràcticament darrere la muntanya. Per això ja ho sabíem.
15: Nosaltres encara veiem el sol, encara la gent va mirant i estem veient doncs, com es va destapant. De fet, ara encara no hi ha ni la meitat del sol destapat. Eh? Sí que és veritat que l'expectació ha baixat molt, però tot i això, bueno, jo crec que avui ens anirem a dormir tots amb un somriure després d'haver viscut aquesta experiència que, bueno, si no ens movem d'aquí, no la tornarem a viure mai més.
0: No, efectivament, no. Però podem anar a Egipte, si vols, quedem el dia dels 2 d'agost de l'any vinent.
15: Jo l'any que ve repeteixo, ja t'ho dic.
0: Sí, però a més, l'any que ve és... no?
15: Sí, sí, és migdia i a més són 4 minuts de totalitat. Uau. És a dir, que sí, imagina't el migdia no, és que, clar, i 4 és que minuts. Això, mare meva.
0: Clar, ara ja ens hem convertit, hi ha hagut un dels entrevistats dels molts que he entrevistat avui, que m'ha dit, no, no soc un caçador, soc un observador de, com es diu això, d'eclipsis, però, sí, però realment ara ens hem convertit en uns addictes als eclipsis a partir d'ara.
15: Totalment.
0: I més si hi ha la possibilitat de tenir-los per aquí a prop. Molt bé, sí. Mònica, una abraçada.
15: Una abraçada a vosaltres, gràcies.
0: Si vols venir demà a la ràdio, tenim la... podem fer un festival de l'eclipsi, però em sembla que l'amic en Budio, que està a la seu vella amb tots els del món RQ, que veurem aquí, van a dormir, pobrets, doncs també ja faran un festival pertinent al matí. Nosaltres
15: un recull de tot plegat.
0: A partir d'aquí. Gràcies. Una abraçada,
2: Mònica.
15: Una abraçada. Adéu.
0: Un dels llocs on a priori estava previst que estaria molt bé a veure l'eclipsi i que tenia una millor previsió meteorològica és la bonica ciutat de Tarragona amb el seu Marina Port Tàrraco i amb el seu magnífic Esteve Giral, que saludem-lo ara mateix. Esteve,
6: hola,
0: si el tenim per
6: hola
0: aquí.
6: Hola a tothom.
0: Hola. Bé, Esteve, encara estàs veient l'eclipsi, tu, clar.
6: Sí, sí, aquests 60 segons de totalitat han sigut un autèntic regal, emocionats, amb sentiments que compartim amb la Mònica. La veritat és que un tenia un punt d'escepticisme després de tant temps de parlar-ne, però ens ha arribat l'emoció, ens ha posat la pell de gallina, la gent ha callat, que en la societat actual ja és gairebé com un miracle, i se'ns ha fet molt curt. La veritat és que se'ns ha fet molt curt.
0: Sí, curt per tothom.
6: Grup, no? Se'ns ha fet curt a tots. Ens haguéssim quedat de nit, jo crec que permanentment, en aquesta nit de dia. Després, quan s'ha acabat la totalitat, la veritat és que ha passat allò que també ens defineix com a societat, una mena d'estampida de les 10.000 persones que estaven aquí seguint-ho, com dient, bueno, ja ha acabat, doncs ja podem marxar. Sabeu allò que passa als cines quan apareixen els crèdits, no?, els títols de crèdit? Doncs una mica aquesta sensació, ara un grup de música, que jo crec que, no perquè tingui res en contra d'aquest grup de música, però segurament a tots ens venia de gust com quedar-nos una miqueta més amb calma, més tranquils, que no pas amb aquesta música i aquesta festa, però la festa, diuen, que ha de continuar.
0: Molt bé, moltes gràcies, Esteve Giral, des de Tarragona. Bona feina i bon eclipsi. I acaba de gaudir-lo, tu que pots, d'acord?
6: Fins ara, gràcies.
0: Que aquí ens aquests és eclipsi. Ara de seguida salto cap al Botarell, però tinc l'estimat Víctor Massip, que avui està sembrat pescant gent i segrestant convidats per aquí, que en té un altre al seu abast. Endavant, Víctor.
9: Exacte, tinc altres, el senyor Didier Queloz, que és el Premi Nobel de Física, Mr. Queloz. How was living this moment from here?
16: It was amazing. I think it was the first time I had a total eclipse. I think it's a great place.
0: Mai he vist un eclipsi total, és un lloc molt maco, és fantàstic.
9: Did you expect coming here and seeing the total eclipse from here?
16: Well, I think it was a plan. I mean, my friends invited me to come here and I said, well,
0: uns amics em van convidar a venir aquí. Vaig dir, bueno, és una bona idea.
16: Maybe able to see it, it would be great condition. So really,
0: I mean,
9: look at this. Inventau.
16: Look at this.
0: Aquest lloc és, mira aquest lloc.
16: To do really a good party here and it was a great event.
0: Heu fet una molt maca festa aquí. Felicitats, nois.
9: Did it meet your expectation?
16: It was above that. I was not expecting this kind of picture, expectativa. The corona.
0: No estava, no tenia l'expectativa d'aquesta mena d'imatge. Totes les activitats associades, recordem-ho, les perles de Bailey's i companyia. Però quan ho veus amb els teus ulls, és totalment diferent. Posa els ulls darrere el telescopi i veus els anells de Saturn. I aquest és efecte similar.
16: Once in a life, just go for a total eclipse.
0: Sobretot, recomano a tota la gent que una sola vegada a la vida facin el possible per veure un eclipsi.
9: Did you learn something today?
0: Well, has après alguna cosa de tot això?
16: You know it works, but you experience.
0: Bueno, una cosa la teoria, you know, saps com funciona, però no acaba sent exactament això.
16: It was an experience, it was a human experience.
0: Ha estat ha estat una experiència humana molt gran.
9: So, thank you so much, Mr. Didier.
0: I li dono les gràcies al Víctor. Una altra de les autoritats mundials que han estat per aquí rondant. Per cert, ha passat una cosa molt important, no sé si l'ha detectat.
15: A veure, digues.
0: Ha sortit el menjar. Ah. Ha vist que són tios amb unes safates.
15: Sí, per
0: tant,
15: ara la gent té pressa tota i vol menjar i ja no es
0: la banda de famèlics del versió estiu ja poden anar com si no haguessin menjat en 3 setmanes a arrasar i omplir safates de menjar. D'això estava connectant diversos punts. Tenim la Montse Martí, que avui li hem robat l'hora. La Montse Martí, perquè normalment a aquesta hora estaria explicant les seves coses. El nou sé, Martí, bona nit, com estàs? O bon vespre, o bona tarda, o bon eclipsi. Des del Botarell.
17: Sí, doncs estic emocionada, com tots vosaltres, i com he sentit tots els companys que estan repartits pel territori, ha estat impressionant, ha estat emocionant, de pell de gallina, estem aclaparats perquè realment és aquell minut que es fa tan curtet que el vols aprofitar al màxim. Aquí, en aquest turó que hem pujat de Botarell, ens hem quedat tots, el grupet, que som una trentena de persones, al primer moment també en silenci, és a dir, que ha passat una mica el mateix que ha passat en d'altres punts de Catalunya, i després no parades de sentar... Au, preciós, que bonic. Realment, fins i tot la canalla, hem vist que disfrutaven i que han pogut viure aquest moment doncs, intensament. Ha estat també molt bonic el fet que potser no t'esperaves que es fes fosc, tan fosc, en tan poca estona, i després que a recuperar tota aquella llum. Vull dir que realment ha estat impressionant i és de pell de gallina. S'ha de veure si es pot un cop a la vida.
0: Doncs així ho hem fet nosaltres i així ho recomanem vivament als nostres oients. Molts d'ells, per sort, ho han pogut gaudir perquè això ha passat a Catalunya. Gràcies, Montse Martí. I ens veiem demà, a les 8.
17: Adéu, bona nit.
0: I abans i tot. Ara saltem cap a Lleida, que també, a priori, era un altre dels llocs privilegiats on, sobre el paper, la meteorologia era més factiblement... Vaja, que acompanyava millor que no pas aquí, on hem patit fins al final. Allà hi tenim, com sempre, el Julen Andrés a la Seu Vella. Julen. A part d'haver-te trobat els delinqüents del món RAC1, digues, com s'està vivint aquí? Com s'ha viscut?
18: I després ja estan desperdigats per aquí. No, s'ha vist molt bé, tot acompanyat. Aquí la mateixa tònica que altres punts. Primer s'ha fet un silenci, després la gent ha esclatat d'eufòria. Només acabar he preguntat una mica de sensacions i em deien és que, Julen, és indescriptible. No sabem què dir-te perquè el que acabem de viure és únic. La veritat que molt bé és això, la gent encantada i encara queda gent aquí, apurant una mica, mirant el que queda d'eclipsi, altre ha marxat. Però aquí estem a la Sauvella, que ha estat un escenari fantàstic.
0: Molt bé, gràcies, Julen. Acaba de disfrutar de l'eclipsi. Dóna records a aquesta colla de bandarres del matinal, d'acord? A veure si te'ls trobes.
18: Vale.
0: Salto a Barcelona, on no l'han vist al 100%, i justament ara podrem tenir el testimoni de l'Eulàlia Carrascal, que ens intentarà explicar la diferència entre viure l'emoció que hem tingut nosaltres amb l'eclipsi total, i ella, que l'ha vist 99, no sé quin tant per cent, no t'ho sabria dir ara, potser ens ho diu ella, però que no s'ha acabat cobrint tot el sol i, per tant, no ha experimentat el mateix fenomen visual que hem experimentat nosaltres. Eulàlia Carrascal, com estàs?
19: Hola, doncs estic molt bé. Sí, és això. Bàsicament aquí el que ha passat és que s'anava fent fosc, però ha quedat una petita línia que ha estat la diferència, no? Doncs no hem vist la totalitat de l'eclipsi, per tant el cel no s'ha tornat fosc de cop. El que sí que ha passat és que veies tota la ciutat il·luminada, això sí. Llavors ha estat una imatge bastant xula perquè de cop veies una línia finíssima, la ciutat il·luminada... La gent també aquí s'ha emocionat, han aplaudit molt. Quan s'ha arribat a aquesta línia finíssima, la gent ha començat, al contrari de la resta, la gent ha començat a parlar, a aplaudir, a cridar, hi havia emoció d'aquest tipus, i després ja doncs ha tornat la llum del dia, i ara a poc doncs el sol aquí ja es va ponent i per tant va marxant també la llum. El que ha passat també, el que comentava l'Esteve, doncs aquí també ha passat, és a dir, de fet abans que s'arribés a aquest punt àlgid de l'eclipsi, hi havia gent que ja marxava, que són gent que està fora del Castell de Montjuïc, que aquí fora hi ha moltíssimes persones, que s'han trobat amb moltes cues per pujar fins aquí, perquè per agafar els busos pel transport públic, per arribar fins aquí hi havia cues llarguíssimes, i per tant també han fet el mateix, han marxat a corre cuita, però clar, s'han perdut la millor part, que en aquest cas era quan es veia pràcticament tot fosc i només es veia una petita línia. Però aquí també s'ha viscut, clar, no ho puc comparar amb res perquè no he vist un eclipsi total, però aquí també s'ha viscut amb bastanta emoció.
0: Molt bé. Eulàlia, moltes gràcies i acabar de gaudir del poc que queda. En queden encara més punts de connexió, perquè vull anar a Palma, vull anar...
20: Ya avisaré cuando no podamos quitar las gafas.
0: No, Sergio Ramos, que les ulleres ya está. Si
20: bueno, es tu opinión,
0: no? No, es mi opinión, si no hi ha sol, ya s'ha acabat.
20: Pero tiene que volver a salir, sí.
0: Escolta, no s'ha mort ningú que jo vegi. Professora Lívia...
21: Com és que esteu parlant i esteu respirant?
0: No, estem respirant
21: sou
0: perquè...
21: Sou una espècie de zombis?
0: Perquè... No, però bé, un moment, ara ho comentem. Ara li fotrem un tercegrau a la professora Olivia Làctia. Em queda per connectar, que vull saber com han viscut a Palma i a València, també a un altre punt de Barcelona, i a l'estadi Johan Cruyff, i també una última sorpresa final, i començarem a recollir els trastos. Però abans, sabeu què hem de fer, no? Que s'ha de pagar la benzina per arribar fins aquí, eh?
21: Publicitat.
0: Per tant, si posem uns anuncis, res, serà un moment, de seguida tornem.
22: Versió estiu, amb Pere Mas.
1: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
4: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
22: I és que amb Verisure te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat. Perquè a més de protegir casa teva les 24 hores del dia, amb l'app podràs connectar-te a les càmeres i comprovar que tot està bé. T'avisarem si hi ha un tall de subministrament elèctric i, si necessites que algú entri a casa teva mentre no hi ets, podràs obrir la porta a distància.
4: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
22: Verisure.
4: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
22: I és que amb Verisure tu també te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat, perquè la nostra alarma amb pany intel·ligent i cilindre antirrobatori d'alta seguretat protegeix el punt més vulnerable de casa teva, la porta, i és capaç de detectar qualsevol intrus abans que entri.
4: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
22: Verisure. Aquest agost, si vius a Barcelona, tens una cita amb la història a Ideal Montjuïc. Vine als últims dies de Pompeia i gaudeix d'un 30% de descompte per a residents. L'erupció del Vesuvi en primera persona, un passeig virtual per la Vila dels Misteris i un espectacular viatge immersiu. Els últims dies de Pompeia. Entrades a idealbarcelona.com.
23: RAC 1.
24: Raül, em vull separar.
25: Però què dius?
24: Canviaré el sofà per dues butaques elèctriques de Galeries del Tresillo. Una per a tu i una per a mi. Separadetes. Això sí, en Beethoven seu amb mi. Descobreix les butaques de Galeries del Tresillo. Una selecció exclusiva amb la màxima comoditat i uns descomptes increïbles. Galeries del Tresillo.
26: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
27: Més immediat que mai.
26: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1 recupera el que vulguis a l'instant.
28: RAC1. Tots som u.
29: RAC1 i la Generalitat de Catalunya us estan oferint versió estiu des de l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes.
0: Des de l'Observatori de Roquetes, quan queden 5 minuts perquè siguin les 9, estem començant a recollir els trastos, però encara ens quedan pendents algunes connexions i una sorpresa final, que no és la rasada que estan fent el resta de companys del catering, sinó
21: I
0: que...
21: I de moment estem vius,
0: sí,
21: de moment.
0: Sí, professora Olivia Làctia, demà...
21: No haurà... té molt de temps.
0: I si entrevistem demà durant 20 minuts el professor Olivia Làctia, li demanem tota la seva titulació, perquè això que ha pronosticat...
21: Com vulguis
0: aquí
21: i com
0: no s'ha
21: vulguis.
0: Mort ni Déu. Però vaja, Joan Ferrés, des de Palma, un punt privilegiat d'observació, bona tarda, com estàs? Per què, Joan, el tenim aquí, oi? Sí, Joan Ferrés, Palma.
30: Sí, me sentiu?
0: Sí, sí, sé que està. Perfecte, alto i claro. Que
30: sí, hola, hola, me sentiu?
0: Ara et sí. Sentim perfectament. Ara sí. Un punt d'observació molt bo, també un altre punt dels Països Catalans on es podia veure l'eclipsi. Com has viscut? Encara l'estàs veient, tu, per cert? Encara... perquè notes aquí el sol
30: sí,
0: ja s'aposta.
30: Sí, sí. Des d'aquí sí, perquè nosaltres tenim una posició privilegiada, és a dir, que he pogut pujar una d'aquestes embarcacions que s'ha acostat cap a l'horitzó de la mà per veure aquesta crisi. Per tant, aquí seguim emocionats perquè tenim imatges per l'eternitat, que tots tindreu, però aquí li afegim clar. Aquesta línia que s'ha marcat a l'horitzó amb aquesta eclipsi total, que ha estat molt emocionant, sí, sí.
0: I el reflex sobre el mar, evidentment. Explica les sensacions que has
30: tingut, preocupa...
0: Joan.
30: Què preocupa? No, jo ara, sobretot... el que més preocupa ara, perquè ha estat emocionant, però el més preocupa és l'operació retorn, per dir-ho d'alguna manera. Pensava que aquí a Mallorca coincideix els dies on més acumulació de turistes que hi ha de tot l'any i els punts on millor s'ha vist aquesta eclipsi són els punts més turístics de Mallorca. Per tant, estan parlant d'acumulació de moltes persones que ara ja, ràpidament, quan han vist l'eclipsi, tornen cap a casa i, per tant, l'operació més complicada és ara, perquè no està dosificat d'alguna manera com ha d'estar les operades, sinó que
0: escolta,
30: les sortides,
0: Joan, que...
30: paciència... i que ho recordin amb emoció,
0: que han vist un eclipsi meravellós, que tot sí. Ha anat perfecte i ara si s'han d'estar una estona a l'autopista, escolta, un diumenge qualsevol, baixant de la Costa Daurada, pujant, baixant, bueno, et moguis on et moguis a Catalunya, hi ha un cacau a l'autopista, que flipes, no vindrà d'això en un dia tan magnífic com aquest.
30: Totalment.
0: D'acord?
30: I és que estan en barca, quan jo no tindria pressa, sí, que el disfrutarem.
0: Molt bé, moltes gràcies.
3: Échale la bronca a Salvador, que lo tienes por aquí.
0: Salvador, encara està aquí el president?
3: Pues estamos pensando que vuelvan los peajes.
0: No és culpa del president. Deixem-lo tranquil, pobre. Saltem al País Valencià amb la Neus Navarro. Neus.
3: Está comiendo croqueta.
0: Encara està menjant croqueta.
5: Hola, buena vesprada, bona nit ya.
3: Minuto y resultado.
0: Minuto y resultado, Neus.
5: Sí, la veritat que sí, també ha sigut un moment molt, molt important, molt intens, diríem. N'hi havia nervis, de fet, n'hi havia qui començava a xiular quan quedava pocs minuts per a l'eclipsi total. I també algun moment un poc de preocupació, perquè justament el punt d'observació que havien col·locat davant de la platja, al passeig, a la Malvarrosa, estava davant de l'hospital, i en el moment en què estava tancant-se, s'amagava per darrere de l'edifici. N'hi ha hagut que moure una tanca que n'hi havia per allotjar a la premsa, que en realitat en aquesta zona ningú l'estava gastant, i tota la gent s'ha mogut cap allà per a poder veure en aquest moment com se produïa l'eclipsi. Aplaudiments, com en tots els territoris, molta emoció i, la veritat, una experiència molt, molt, molt, molt intensa.
0: Perdó, que tenia el micro tancat. Neus, a vegada de gaudir del... com es diu això? De l'eclipsi, a gaudir-ho molt. I vaja, i visca València, que sempre va bé.
15: Exacte.
0: Cuida't.
5: Molt bé, gràcies.
0: Aigua de València, per celebrar-ho. Amb l'Eulàlia Carrascal ja he connectat, oi? Sí, perdó.
15: Sí,
0: vaig amb la Violeta Martos, que es troba al capdamunt d'un centre comercial, que no direm el nom.
3: Ahí están, si las mujeres...
0: Que paguin. No, que han anat a comprar, que
3: han anat a veure l'eclipsi.
0: Violeta, perdona. Explica'ns com has viscut aquest eclipsi gairebé total, però no del tot, en aquest punt privilegiat de Barcelona.
7: Sí, exacte, una experiència una mica similar al que deia l'Eulàlia. S'ha vist com un rajolí de sol aquí a Barcelona, no ha acabat de marxar, per tant no ens hem quedat a les fosques. De totes maneres, aquí hi havia moltes famílies, moltes criatures, molts també amb els que hem pogut parlar, que han preferit pujar aquí al terrat d'aquest centre comercial en comptes d'anar a Montjuïc, perquè han cregut que pujar amb ascensor o amb les escales mecàniques era més fàcil que enfilar per la muntanya. Tots ells,
3: bueno, molt emocionats.
0: Sí, digues, tranquil·la, no pateixis, que és tu opinió.
7: Molts d'ells, doncs això, molt emocionats, amb moltes ganes, encara que no s'hagi viscut un eclipsi total aquí, l'emoció s'ha viscut com si ho fos ben bé. Molts crits, molts aplaudiments, i el que comentava tant l'Eulàlia com l'Esteve, que tan bon punt aquest espectacle doncs ha acabat,
3: sí,
7: tothom ha enfilat cap a baix, i aquí ara ja no queda ningú.
0: Magnífic, Violeta, doncs... Cuidado que tanquen ja, eh? No, ja han tancat. Sí, tanca
3: les 9. Seguro que aprovecha para mirarse algo en las rebajas.
0: Has mirat alguna cosa a les rebaixes, diuen José Maria?
7: No, la veritat és que no, ha estat pendent d'altres coses. I anirem
3: demà. Ja veremos mañana si trae algún trapito nuevo.
0: Bueno, ja anirem ell i jo, José Maria també mira això. Prou d'aquesta mena de comentaris. Gràcies, Violeta, bona feina a tu, igual que la resta de companys que han estat connectant. Clara Rodergues, l'última connexió. S'ha acabat el partit, oi?
8: S'ha acabat amb victòria del Barça 3-1 en aquest primer amistós contra el Montpellier. Estem esperant que surtin les jugadores per escoltar les seves reaccions, i durant la crisi sí que hem notat...
0: Què heu notat?
8: Per exemple, les jugadores lesionades, Quica, Nazaret, Aitana, amb aquestes molèsties, Alexandre, etc. Tota la gent que hi havia a la llotja, també Rafinha, que ha vingut avui a veure el partit, han desaparegut de la llotja per anar en un altre punt de la zona de tribuna per intentar veure aquestes imatges. I també s'ha fet curiós, no?, perquè vèiem que de cop s'ha fet com de nit, després de dia, però sense veure el sol, i si em permeteu us hauré de deixar perquè surten jugadores i he de cobrir aquí les seves declaracions.
0: Magnífic.
15: Doncs corre, sí, aprofita, Clara.
0: Molt bona feina, que vagi molt bé.
15: Bona nit.
8: Adéu. Sí.
3: Tenemos a Pere Romeu.
0: No, no tenim a Pere Romeu perquè... Però sí que tenim una consellera.
15: Epa!
0: Hola, consellera. Ara ja està, ja ven tot de càmeres i tot de gent a fer coses rares. Núria Montserrat, la consellera de Recerca, Universitats i no sé què més.
10: I ja està.
0: Perdó, pensa que no sabia el càrrec. Mira, fixa't que no he llegit cap...
10: Recerca i universitats.
0: Ah, molt bé. No he llegit cap paper, per això t'ho deia així, com si m'havia deixat alguna cosa. Escolta'm, bueno, primera, tot aquest tinglado és una mica cosa teva, per tant, felicitats.
10: Doncs moltíssimes gràcies, és cosa de molta gent, és cosa del territori. Hem volgut fer honor a l'Observatori de Terres de l'Ebre, que fa 121 anys a poder viure un espectacle com el que hem vist avui. Hem parlat molt d'aquell eclipsi de fa 121 anys i estem convençuts que es parlarà molt del que hem viscut avui. Catalunya ha mirat al cel, portem mirant i treballant fa més d'un any i mig en aquest moment, i ara el que esperem és deixar aquest llegat. Hem també tingut aquesta mirada internacional convidant aquests especialistes, el Premi Nobel, descobridor d'exoplanetes, entre d'altres.
0: No, són uns fenòmenos, hem parlat amb molts d'ells i són uns fenòmenos.
10: Així que estem veritablement molt contents, agraïts també a vosaltres per aquesta cobertura fantàstica que heu fet aquí, i com dèiem, agraïts al territori i sobretot doncs, esperant que aquest llegat que deixarem pugui despertar més vocacions científiques i arribar a més col·lectius.
0: M'agrada molt el que dius, conseller. No t'he demanat permís per tutejar-te, em disculpo, perquè ho demano a tots els convidats honorables, com és el teu cas, però com que el president m'ha deixat tutejar-lo, pensa, mira, d'on demanda capitán no manda marinero, amb tots els respectes, eh?
10: Perfecte, molt bé.
0: El president, per cert, ens ha anunciat, ara que parlaves d'això de potenciar aquest observatori, una inversió de 500 milions anuals que sortirà al teu departament per l'observatori.
10: Sí, serà fins a 2 milions d'euros en aquest curs fins al 2028.
0: No ha colat, els 500?
10: No, fins a 2 milions d'euros a partir d'ara, a partir del mes de juny fins al 28. És una inversió que garantirà l'adequació de pavellons, l'adequació també d'instrumentació i sobretot també doncs, aquest impuls que volem fer amb aquest pla estratègic, perquè, com dèiem abans, hem treballat moltíssim perquè l'Observatori també formi part d'aquesta aliança internacional d'observatoris patrimonials, que també doncs, tenim altres observatoris com el del Vaticà, l'observatori on vam visitar no fa gaire a la visita a Califòrnia, l'Observatori del Palomar, l'Observatori de Griffith, són aquests grans observatoris que tenen tanta història, cultura, patrimoni i, sobretot, on es fa molta diplomàcia científica.
0: Una última cosa, era el teu primer eclipsi, com t'ho has passat?
10: Era el meu primer eclipsi solar total i la veritat és que ho hem pogut disfrutar moltíssim.
15: Clar que sí.
10: Ens ho hem passat molt bé.
0: Gràcies. Moltes gràcies, consellera. Que vagi molt bé. Adéu-siau, gràcies. Realment ens hem sentit molt acollits perquè hem estat molt a gust aquí.
15: Home,
0: i ara sí que estem a la recta final.
15: És el moment,
0: sí,
15: no?
0: Mira, és el típic truco d'aprofitat de la tele, que vol sortir per la ràdio, que ja ens ha saludat abans el Pere Renom, se'n va. Pere, gràcies, que ens ha estat ajudant amb algunes coses en les últimes setmanes. Bueno, el nostre convidat estrella d'avui serà...
15: Ignasi Ribas.
0: Serà l'últim convidat. És l'Ignasi Ribas, segur?
2: Sí, sí.
0: Al final, qui ha parlat? Sí. Ets el Ribas...
2: El post-eclipsi encara sóc el mateix.
0: Ah, ets el mateix.
15: Escolta, deixa'm dir-li una cosa a l'Ignasi.
0: Digue-li el que vulguis,
15: que és
0: dona.
15: El professor de la Mònica Usart. El professor de la Mònica Usart, que has causat sensació amb tothom. Et volia dir, Ignasi, que a mi se m'ha accelerat el cor quan estàvem al moment de l'eclipsi, que no ho hem comentat massa en directe. És normal, això t'ha passat?
2: Jo m'he emocionat, jo no sóc dels que em salta la llàgrima, però m'ha anat d'un pèl, amb aquestes coses, i jo he trobat espaterrant, això. O sigui, és un moment d'aquells increïbles. Veus aquell sol amb aquell disc fosc negre davant? Una cosa surrealista. No estem preparats, els humans, per veure una cosa així. I ha estat el que ens esperàvem, però veure-ho... Ostres, jo he vist, és la segona vegada, però com si tornés a veure de nou.
15: Impacta moltíssim,
0: Doncs sí, era el teu primer que recordar, perquè per tanta gent que ja no me'n recordo.
2: Segon.
0: El segon.
2: Però, clar, l'altre era diferent, era més amunt, aquest era aquí a l'horitzó, que dèiem, no serà tan espectacular, però sobre les muntanyes, aquest sol que s'està ponent, hem vist la corona solar, això no sé si heu fixat,
0: Sí, aquestes... tant, home, teníem aquí els mediamants que ens explicaven.
2: Les protuberàncies, les heu vist?
0: Sí.
2: Aquelles zones vermelles que hi havia a les,
6: duda, 9, no?
2: I les... Doncs tot això són coses, detalls que es poden veure observant el sol eclipsat, que són increïbles.
0: I al final...
6: La Pili l'ha vist.
0: La Pili també l'ha vist. Sí, les estrelles. La Pili veu les estrelles. I no hem mort.
21: Efectivament, Ignasi, me donava raó quan ha dit que humans no estem preparats per això i per això és que morirem les pròximes hores.
0: Ens morirem les pròximes hores. Gràcies, professor Ribas. Gràcies
2: per
0: haver-nos ajudat.
2: Un plaer. Gràcies per haver viscut això amb nosaltres.
6: Jo compro su agua.
0: Va, no és l'aigua de Ribas, és una altra, que no és aquesta aigua.
2: Em va, jo.
0: Oients, estimats, col·laboradors, en aquests moments som pràcticament al final. Acabem. Ara exactament les 9 i 5 minuts, per tant ens hem ajustat bastant a horari dintre el que cap, hem de recordar que la ràdio és una cosa que no es fa sola. Aquí han vingut una pila de gent i una pila de gent que no han vingut aquí però que han estat treballant gran quantitat de dies per poder tirar endavant tot això. Primer tenim dos fenòmenos de la cosa tècnica, que són l'Enric Soto i el Jordi Calafell. Aplaudir-los, va.
15: Ja que oh, bravo!
0: És que connectar
6: Jordi Calafell en la barra 1.
0: O sigui, connectar tot això, que funcioni tot. Que pràcticament hagin connectat amb tothom, que no hagi entrat aquí un rayo láser de l'espai i ens hagi fotut en l'aire les connexions. Veureu-vos a Instagram de com ha anat tot plegat. Ha estat molt bé. Evidentment, l'aplaudiment següent és per la cap de Departament de la Logística d'Exteriors, la Isabel Vinaixa, que avui ha fet la funció de sargento, però diu, home, però diu, de sargento de la porta quan no parava d'entrar ningú. La Paula Lafuente a les xarxes socials. La resta de l'equip que han vingut, els meteoròlegs Nil Ferrés, el Martí Oliveres, els Déu de Mutante i l'Anna Drames, els dos Muppets que no paraven de fer el tonto, però que s'han quedat muts.
15: Bravo!
0: Cosa que és impossible quan ha arribat el moment de l'eclipsi. La Yael Brusca aquí rondant, la Marta Torrents vigilant-ho tot i amb el telèfon.
6: Ojo, que s'estan comiendo el niño Jesús por los pies.
0: Efectivament, escampats pel territori, l'Alba Castellví, la Mònica Usart, l'Esteve Giral, si me'n deixo algun, em disculpo, el Julen Andrés a Lleida, la Montse Martí Botarell, el Joan Ferrés de Palma, l'Eus Navarro, Navarro, l'Eloi Carrascal i la Violeta Martos a Barcelona, la Clara Rodergues, el Johan Cruyff, des de l'estudi, molta part...
9: L'Oriol Jové, amb la dada...
0: La dada Jové no hi era, no hi havia la dada Jové.
7: Evidentment,
0: tots els companys d'informatius i, en general, tota la gent de la ràdio aquests dies ens estan aguantant, en general, i en particular ens han ajudat amb aquest programa, que si els oients s'imaginessin que tenen... té la complexitat que té, potser se'ls hi passaria les ganes de treballar a la ràdio. Des de l'estudi hem tingut a la Lívia Discípio a la producció, el Marc Espejo tirant músiques tan xules com la que està sonant ara mateix, el Jordi Claret el teníem fent la part informativa i esperem que estigui viu, el Pablo Puyol i l'Enric Teixidor ens han fet sempre els seus xistes, el Martí Puig amb els esports, que avui li hem robat molt de temps, el Noel Guarnido i la Judit Esposa, que són els dos estudiants en pràctiques que avui...
7: Feinada que han fet.
0: Han après què passa?
7: Que quina feinada han fet.
0: Quina feinada han fet, que han tret una mà de costa.
6: I, por supuesto, el conductor del programa, don Pere Mas, dignificando el oficio de la ràdio.
0: I, Julivet, per servir-vos... de vegades, penses, això a la ràdio no sé de què serveix. Home, en dies com avui, fer ràdio és una cosa potser més gran...
6: De otro planeta.
0: Que d'altres que no direm ara.
7: Ai, que
0: plorant! Recordeu com va acabar? Com va acabar l'encesa de la Creu de Jesús? Primer l'amor i després la tècnica. Aquí ho hem viscut tot. Hem vist l'amor, hem vist els astres i també hem vist la tècnica que ens han fet arribar als nostres oients. Gràcies a tots, molt bona nit. Us deixem als companys d'informatius. Adéu-siau.
11: RAC 1 i la Generalitat de Catalunya us han ofert versió estiu des de l'Observatori de l'Ebre. A Roquetes, al cor de les Terres de l'Ebre. Així sona l'estiu a RAC1. Tots som u.
12: Aquest mes el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
13: Torna la revista Solo Moto. Amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
11: RAC 1. Aquest diumenge la Lliga de Primera i Segona comencen a RAC 1. A les 7, des de l'RCD Stadium, Espanyol Llevant. Els blanquiblaus volen tenir un bon inici a casa davant la seva afició.
14: A Edu Expósito li cau mort en por al xoc. Gol!
11: Viviu el partit en directe amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Solsona. També a les 7 a Montilivi, Girona-Leganés. El debut del Girona segona amb Miquel Agut i els comentaris de Marc Brugué.
14: De fons a la dreta, a la centre de l'àrea. Gol!
11: Molt pendents de la resta de la jornada primera i segona. Aquest diumenge torna la Lliga a RAC 1. Espanyol Llevant de primera i Girona Leganés de segona. L'Espanyol i el Girona Juga RAC 1 són una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
16: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Notícies. Jordi Casals.
2: Bona nit. Passant 10 minuts de les 9, Catalunya ja ha deixat enrere l'eclipsi. Milers de persones han viscut en directe el moment històric en què el sol ha quedat tapat completament per la lluna durant diversos segons. Finalment, els núvols no han estat protagonistes de la jornada i l'eclipsi s'ha pogut veure perfectament des de la majoria de comarques del sud del país i també de Ponent. Un dels punts on s'ha vist millor el fenomen ha estat un dels 23 punts oficials que havia habilitat el govern, l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, des d'on s'ha fet fins fa només uns moments al programa especial del Versió Estiu. Allà ho ha seguit el Víctor Massip.
17: Doncs sí, ho escoltant, sabreu que aquesta jornada s'ha viscut de manera excepcional, màgica. Durant els minuts de foscor s'ha fet un silenci absolut. La llum, la gent ha arrencat a aplaudir i de seguida ha tornat la música, perquè avui és un dia de festa. Per tant, ha estat la primera vegada per a moltíssims de nosaltres i el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha aprofitat per llançar un missatge de reivindicació de la ciència.
18: I hem volgut aprofitar-ho per reivindicar la ciència i per també arribar a aquells col·lectius que a vegades poden quedar exclosos d'aquest fenomen, no? Persones amb dificultats de visió, o aquells col·lectius més vulnerables, a residències o fins i tot a centres penitenciaris. S'ha fet un esforç perquè també ells puguin gaudir-ne d'aquest moment, no?
17: hi havia moltíssima presència institucional, ho hem seguit al costat també dels consellers Albert Dalmau i Núria Montserrat, i l'anècdota és que també era la primera vegada que veien un eclipsi total convidats del nivell de Pedro Duque, l'astronauta de la NASA Ellen Baker, o també el Premi Nobel Didier Queloz.
1: Gràcies, Víctor. Tarragona també ha viscut molt intensament l'eclipsi. A la ciutat s'hi han organitzat diversos punts d'observació, entre ells la Marina Port Tàrraco, on s'hi han concentrat més de 10.000 persones. Allà tenim encara el corresponsal de RAC1 a Tarragona, l'Esteve Giral.
4: Doncs sí, molta emoció, aquestes 10.000 persones molt emocionades, estones cridant, estones també hem vist algunes llàgrimes, abraçades, un moment molt esperat, que ja és història, el cel ja no mostra aquest eclipsi, aquest moment d'explosió, així era com la gent rebia aquí a la Marina Port Tàrraco el moment de la totalitat, de la plenitud d'aquest eclipsi solar. Aquesta bogeria donava pas després a una fugida gairebé en massa, allò de les presses d'aquesta societat moderna. Ara hi ha moltíssima gent abandonat al lloc d'observació, això sí, segurament no oblidaran mai aquest eclipsi.
1: Moltes gràcies, Esteve. Qui tampoc s'ha volgut perdre aquest eclipsi total és l'editora del 9C a l'estiu, la Montse Martí, en aquest cas des del municipi de Botarell, al Baix Camp, on crec que també hi ha hagut fins i tot llàgrimes. Montse, com ha anat tot això?
19: Sí, doncs a Botarell, al Baix Camp, l'eclipsi també s'ha pogut veure perfectament, sense els temuts núvols. Hem pogut veure l'eclipsi des d'un turó, el Bres, a 526 metres per sobre del nivell del mar. S'ha pogut veure perfecta la corona solar, un moment impressionant, tot s'ha quedat fosc. Hem pogut veure també moments abans que alguna oreneta volava despistada, allò que els animals també els afecta, el fet que de sobte es faci de nit. L'eclipsi total aquí a Botarell ha durat 1 minut 6 segons, s'ha fet curt, molt curt, però s'ha vist perfectament, i aquí a Botarell el sol s'ha amagat, eclipsat encara de forma parcial darrere les muntanyes. La veritat és que s'ha gaudit molt el moment i la pell de gallina.
1: Moltes gràcies, Montse. Una altra de les grans ciutats del país que ha pogut veure aquest eclipsi total és Lleida. En aquest cas ha durat força menys que la zona de Tarragona, menys de mig minut. Tot i això, els milers de persones que eren a la Seu Vella de la ciutat també ho han viscut amb molta intensitat. Anem cap allà, corresponsal de RAC1 a Lleida, Julen Andrés.
20: Així ha estat, Lleida ho tenia tot per gaudir d'un bon espectacle, i així ha sigut aquí a la Seu Vella, unes 2.000 persones que només acaba no sabien què dir.
22: Ha sigut impressionant.
29: Sobretot l'anell, quan ha sortit el diamant,
22: preciós, espectacular. Preciós. A més, és que aquí 150 anys tornarem.
30: S'ha quedat Lleida totalment a les fosques, i això ha sigut una experiència que, bueno, que malauradament no podrem tornar a veure fins d'aquí 150 anys.
20: Ho tenen clar, eh? Tornar dintre de 150 anys perquè la calor ha apretat de valent aquí a la capital del Segrià, però tots coincideixen que ha valgut molt la pena.
1: Gràcies, Julen. L'eclipsi també s'ha viscut amb molta expectació a la ciutat de Barcelona, això tot i que en aquest cas quedava fora de la franja de totalitat. Un dels punts on s'ha pogut veure millor el fenomen a la capital és el castell de Montjuïc. Ho ha viscut des d'allà l'Eulàlia Carrascal.

0: la pena perquè ha sigut gairebé i es veia el filet, diguem, o sigui que jo crec que ha sigut molt xulo igualment.
1: Aquí ara al Castell de Montjuïc ja no queda pràcticament ningú, ni dins, on hi havia aquestes 200 persones que tenien entrades i podien veure l'eclipsi parcial des d'un lloc privilegiat, ni tampoc els centenars de persones que no n'havien aconseguit i, per tant, s'agrupaven al voltant del castell intentant poder veure l'horitzó des d'algun punt. De fet, ha passat que passa a vegades, també comentava l'Esteve Tarragona, que moltes persones han marxat inclús abans d'aquest moment àlgid de l'eclipsi per no trobar-se cues ara al baixar. I també veiem des del castell al mar i veiem que hi ha molts vaixells que han sortit a navegar per veure aquest eclipsi i que ara ja també van tornant cap al port.
2: Moltes gràcies, Eulàlia. No ens movem de Barcelona, perquè també hi ha qui aquest eclipsi no li feia ni fred ni calor i no l'ha vist. També hi ha persones que no tenien un lloc establert on veure'l i han hagut d'improvisar a última hora. Ho ha seguit des de la zona de la plaça Espanya de Barcelona, la Violeta Martos.
3: Sí, aquí, com deia l'Eulàlia, no s'ha fet de nit, però això no ha evitat l'emoció i l'expectació dels que s'han reunit per veure l'eclipsi. Durant la tarda, tipus de persones, gent que ho tenia tot preparat, d'altres que caminaven cap a Montjuïc sense saber des d'on el veurien i fins i tot gent que buscava llocs sense anar preparat i no tenir ni ulleres. Alguns dels que passaven per plaça Espanya eren turistes que tenien pensat passar l'eclipsi a la teulada de l'hotel perquè alguns d'aquests establiments han organitzat activitats. Molts s'han acabat trobant al mirador del centre comercial Les Arenes. Ha acabat ple de gom a gom de visitants. Molts hi han arribat per casualitat després de passar la tarda fent compres o sortint del cinema. La majoria eren turistes que no tenien pensat on passar-ho o que anaven amb les criatures, els cotxets i que no han volgut o pogut pujar fins a Montjuïc. Qui ha fet l'agost són els restaurants d'aquesta zona, que ho tenien tot ple fins passats 7:45. Ara aquí ja tot buit i només hi ha qui passeja o gaudeix del que queda de posta de sol.
2: Moltes gràcies, Violeta. Qui també ha seguit tot el fenomen de l'eclipsi des de l'Observatori de l'Ebre són el Nil Ferrés i el Martí Oliveres. Bona nit.
4: Bona nit, doncs sí, ho hem seguit i a més d'una manera molt, molt especial. Just a l'inici, quan encara no teníem la totalitat, ja hem pogut començar a veure a través de les ombres dels arbres, doncs, que ens projectaven la imatge de l'eclipsi una mica mossegat per la lluna, en una d'aquestes parets de l'Observatori de l'Ebre. Després, just quan s'ha fet la totalitat, hem vist aquest anell de diamants, ha sigut un instant molt ràpid, i de cop i volta hem començat a veure Venus al cel, oi que sí, Martí?
5: Sí, hem tingut la sort de veure també Venus aquí a sobre del massís dels Ports, al moment que teníem l'eclipsi total en aquesta zona de l'interior de les Terres de l'Ebre. Els núvols finalment no han fet la guitza, ha sigut realment un moment únic, indescriptible, que hem pogut gaudir des d'aquest punt emblemàtic del sud del país.
4: A més, també hem parlat amb gent del Meteocat que ens ha comentat que alguns d'ells han sentit que les cigarres han deixat de cantar en el moment de la totalitat. Per tant, tota coses que hem anat experimentant, també una baixada de la temperatura del voltant de 2,5 graus durant la totalitat.
2: Déu-n'hi-do, doncs, ja que hi som, Nil, fem una mica de previsió del temps de cara a demà.
4: Doncs sí, mira, al llarg de la nit, aquests núvols baixos que podem tenir al llarg de la Costa Daurada, sobretot sud, doncs s'aniran desenvolupant, però al llarg del matí s'aniran desfent i demà passarem a tenir un temps força estable, dominat pel sol, cel serè a la majoria de territori, i de cara al migdia, doncs, creixeran nuvolades, sobretot al Pirineu, Prepirineu, i a la tarda podran descarregar alguns xàfecs, tempestes, puntualment acompanyats de calamarsa o pedra. Tot i així, no seran tan intensos com els que vam tenir fa uns dies. I bé, així s'acabarà el dia de demà, completament diferent al que ha sigut avui, perquè demà, doncs, totes aquestes nuvolades que hem tingut a Terres de l'Ebre no les esperem tant com avui.
2: Perfecte, doncs moltes gràcies, Nil, moltes gràcies, Martí.
4: Gràcies a vosaltres.
5: Bona nit, gràcies.
4: Bona nit.
2: Ara passant 5 minuts pràcticament d'un quart de 10, a aquesta hora estem molt pendents de la mobilitat, tant pel que fa a l'estat de les carreteres com pel que fa a la xarxa de Rodalies. Després d'una tarda de complicacions, sobretot a la P7, on s'han arribat a acumular 30 quilòmetres de retencions en sentit sud en diferents trams, ara el que preocupa és la tornada. Trànsit espera que milers de persones tornin cap a casa en poca estona. Actualitzem la situació des del Servei Català de Trànsit. Roger Serra.
6: Ui.
7: No tenia el nom?
6: Sí que el tenia.
7: No, entro, Roger Serra, no?
6: Sí.
7: No l'estem sentint.
2: Sembla que no podem sentir el Roger. En qualsevol cas, aquesta hora trànsit ja ha activat el dispositiu especial per evitar que els conductors busquin esquivar retencions entrant per dintre dels municipis. És el cas de localitats com Amposta, que a hores d'ara té l'accés restringit. N'ha parlat el director del Servei Català de Trànsit,

0: Ramon Lamiel.
1: Nosaltres tenim punts de mesures de trànsit i regulació de trànsit en aquells llocs on ja són més fràgils, on poden acumular més trànsit, per exemple, en posta, o a altres punts de la xarxa viària que nosaltres detectem que poden ser fràgils, rotondes, per exemple, d'accés a les vies d'alta capacitat.
0: Més enllà de les carreteres, la tarda també ha estat molt complicada a Rodalies. Una incidència a l'estació de Castelldefels que ha provocat retards als trens que anaven cap al sud del país. Protecció Civil fins i tot ha hagut d'activar la prealerta del Pla Ferrocat per fortes aglomeracions a les estacions de Sants i Sant Vicenç de Calders. Diversos usuaris s'han queixat que els trens anaven plens a vessar i en alguns casos hi feia molta calor. A Sants és on s'han viscut els moments de més tensió. De fet, alguns trens ni tan sols han arribat a sortir. Des de fa una estona, però, la situació sembla que s'ha tornat a normalitzar. A l'estació de Sants hi ha el Joan Puig.
2: Efectivament, un dels casos més complicats ha estat el d'un tren que havia de sortir a 4:45 de la tarda cap al sud, en direcció Tarragona. Un tren que avui havien agafat molts passatgers, la gran majoria per poder arribar a temps a veure l'eclipsi solar, però el comboi ha estat 2 hores aturat, fins que finalment els han comunicat que el tren quedava inoperatiu i que l'havien de desallotjar. El maquinista ha explicat que les palanques d'emergència que hi ha sobre de les portes s'havien accionat diverses vegades i que per aquest motiu el tren no podia sortir. Durant aquestes 2 hores, la situació a dins del tren ha estat cada vegada més complicada. Molta gent molt apretada, sense poder entrar ni sortir i amb poca informació, com explica la Marta.
3: No tenim cap mena d'informació perquè ningú diu res, perquè ens tenen com a bestiar. En una via de l'estació de Sants, amb la calor que fa, ple de gent, a petar, que no hi cap ningú més.
2: Vora a les 7 de la tarda els han informat que podien agafar un altre tren que passaria per la via del costat, però tampoc hi havia lloc per a tothom i molts passatgers no hi han pogut pujar. Això ha fet que molts dels que havien agafat el tren per anar a veure l'eclipsi no hagin arribat a temps i se l'hagin perdut. Ara, com deies, la situació ja és molt més tranquil·la a l'estació de Sants, però queda el malestar dels passatgers que han estat 2 hores dins d'un tren que finalment no ha pogut sortir i que han hagut de buscar-se una alternativa per continuar el viatge.
0: Ara que falten poc més de 7 minuts per arribar a 9:45 del matí, sembla que sí que podem contactar amb el Servei Català de Trànsit per actualitzar la situació a les carreteres catalanes. Roger Serra.
4: Doncs sí, us comentàvem que la veritat és que s'ha carregat molt ràpidament algunes vies. Per exemple, aquesta Nacional 340. Parlem d'aturades d'uns 8 quilòmetres entre Tarragona i la Pobla de Montornès, uns 5 més endavant entre Creixell, el Vendrell, o també uns 4-5 arribant a l'altura de l'Arbós, fins i tot arribant a la zona de Vilafranca, també per una aturada de 4-5 quilòmetres en aquesta Nacional 340, que, com us dèiem, s'ha carregat i molt ràpidament. Autopista AP7, aquí parlem de retencions. Primer la zona de Tarragona, uns 4 quilòmetres, i més endavant 8-9 de forma intermitent entre Banyeres del Penedès i Castellet i la Gornal. Això a l'autopista AP7, i també en sentit nord, en sentit Barcelona. Altres vies que s'han carregat molt ràpidament, la C12, aturades d'uns 7-8 quilòmetres entre el Canó i el Fest, anant cap a Lleida. La C31, una via amb retencions ara d'uns 5 quilòmetres entre Cubelles i Vilanova i la Geltrú, o la mateixa C51, al tram de Vila-rodona, anant cap al Vendrell. Fins i tot parlem d'aturades, ara mateix, de 2-3 quilòmetres, a vies com la Nacional 420 a Falset, en sentit Tarragona, o a la T11, al tram de Reus, on també hi ha aturades per enllaçar amb l'autopista AP7. Per tant, com us dèiem, la veritat és que s'ha carregat molt ràpidament aquesta xarxa viària catalana.
0: Gràcies, Roger, des del Servei Català de Trànsit. Més coses, els bombers continuen treballant en l'incendi que des d'aquesta tarda crema Castellví de la Marca, l'Alt Penedès. Segons els agents rurals, fins ara les flames han cremat 8 hectàrees aproximadament i afecta l'espai natural protegit del Montmell Marmellà. Tot i que el foc continua actiu, les tasques d'extinció evolucionen favorablement i les últimes hores el flanc esquerre ha perdut intensitat. L'incendi ha obligat a confinar 4 urbanitzacions properes, però Protecció Civil ja ha aixecat el confinament. I en plana internacional, la Colòmbia continua la recerca de supervivents després del fort terratrèmol de dilluns. Les últimes hores, el govern colombià ha confirmat almenys 239 morts i eleva el nombre de ferits fins als 3.755. Mentrestant, prop de 300 persones continuen desaparegudes. Pel que fa a la nacionalitat de les víctimes, el govern espanyol de moment no li consten morts ni ferits i ha reduït a 75 els ciutadans amb qui encara no s'ha pogut contactar. Ahir eren 164, però el Ministeri d'Afers Exteriors ha pogut localitzar la resta. Els esports, Pau Bombardó, bona nit.
5: Bona nit.
0: Fa pocs minuts ha acabat el primer amistós de pretemporada del Barça femení.
5: Amb victòria de les jugadores de Pere Romeu, des de l'estadi Johan Cruyff, Clara Rodergas.
6: Victòria del Barça per 3-0 en el primer test de la pretemporada contra el Montpellier francès, amb gols de Gilard en primera porteria i després a la segona part de Pina i Mais en el partit que ha servit per veure el debut de fitxatges com Van Asten o Kerlin, a més de Martina, que ha tornat al club aquesta temporada procedent de la sessió a l'Everton. Partit marcat també per aquesta eclipsi que s'ha viscut a la segona part del partit. Les jugadores tenien indicacions de no mirar cap al sol directament. A la graderia s'ha seguit amb les ulleres homologades.
5: Gràcies, Clara. El proper partit també de pretemporada serà aquest dissabte a la tarda contra el Manchester City.
0: A aquesta hora també s'està jugant la Supercopa d'Europa.
5: Entre el PSG i l'Aston Villa, ara de moment amb resultat de 1-0 i gol de Kvaratskhelia pels parisencs, tot plegat en un duel arbitrat per Omar Artan, l'àrbitre somalià que als Estats Units no van permetre l'entrada durant el Mundial d'aquest estiu, una designació que s'ha interpretat novament com un dard a la FIFA. Pel que fa estrictament al partit, els parisencs han presentat un 11 amb algunes baixes de jugadors importants que han tornat fa poc de les vacances.
0: Un PSG que encara no compta amb Ferran Torres, tot i que s'espera tancar aviat el seu fitxatge.
5: Sí, l'encara jugador blaugrana s'havia de reincorporar avui als entrenaments després de les vacances, però no ho ha fet amb permís del club per acabar de tancar la seva sortida al PSG, un fitxatge que es podria tancar per una xifra propera als 55 milions d'euros i el Barça en demanava mínim 50. Així doncs, les negociacions entren ja en la recta final.
0: Alguna cosa més?
5: Doncs dos apunts de futbol. El primer, que Xavi Hernández s'ha anunciat oficialment com a nou seleccionador dels Països Baixos fins al 2030 i que el Madrid també està jugant aquesta hora un amistós contra el Deportivo de la Coruña amb Vinícius titular i un 11 sense jugadors del filial, ara mateix amb resultat d'empat a 0.
0: Gràcies, Pau.
5: Bona nit.
0: Nosaltres ho deixem aquí, tornem amb més informació a partir de les 10.
7: Torna la revista Solo Moto amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit Moté. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil Moté i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
8: RAC1 i l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès presenten Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal.
9: Pues venga, va, venga, som-hi!
8: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, en directe des del carrer Doctor Robert de la Bisbal del Penedès, amb Esteve Giral com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
10: La Bisbal és tot un clàssic del calendari casteller. Les joves de Valls s'hi sent com a casa, i la vella de Valls i Vilafranca hi protagonitzen un dels seus duels per excel·lència. Calor i emoció garantides en una plaça històrica.
8: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal del Penedès, en directe des del carrer Doctor Robert. RAC1, fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
11: RAC1.
8: Aquest diumenge el Barça juga a RAC1. A 4:45 de la tarda, Basilea-Barça. El tercer compromís de pretemporada del conjunt de Hansi Flick. Viviu el partit des d'una hora abans a RAC1 amb Jaume Molló, Xavi Puig, Marta Ramon com a enviada especial a Suïssa i els comentaris d'Albert Blayer. I després, les estrenes a la Lliga de l'Espanyol i del Girona a partir de les 7 del vespre. Aquest diumenge a 4:45, Basilea-Barça. Aquest diumenge torna el Barça a RAC1. El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
11: RAC1. Tots som 1.

0: sol, mar o muntanya, vacances i RAC1. Gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som 1. La repesca, amb Marina Arbós.
1: Bona nit, què tal, com esteu? Això és La Repesca, un programa en què recuperem els millors moments d'aquesta temporada de RAC1 i amb el vostre permís també algun que altre contingut d'uns anys enrere. Des d'ara i fins a 11:15, il·lustres execrables i un recopilatori dels millors anuncis d'Estrella Damm, que segur que us heu fet un fart de veure aquest estiu. Com cada dimecres, però, a aquesta hora arrenquem amb el Santi Jiménez i el Malcolm Otero i els seus meravellosos il·lustres execrables. Avui descobrim Chuck Norris, a qui li van fer un execrable express molt pocs dies després de la seva mort.
2: Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi.
3: Santi Jiménez, bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Què tal, Malcolm Otero, bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Bueno, què hem de fer avui?
4: Pues mira, avui farem un personatge que és l'hem triat per aclamació popular.
3: Bueno, no l'heu ni triat.
4: No, la pressió popular ha sigut màximes, no? O sigui, és un express perquè la setmana passada no va poder ser, perquè va tenir la poca delicadesa de morir en divendres, i clar, sí, nosaltres sí. No vam tenir temps. Tot i així, en una setmana ens ha donat temps suficient de bussejar la seva vida, perquè només morir van començar a sortir a tots els diaris del món, a totes les ràdios, a totes les teles, articles, reportatges, el que sigui, molt elogiosos sobre ell, dient que si l'heroi dels 80, un home d'acció, un gran pare, un gran esportista, que si patatín, que si patatant... Això sí, s'ha de dir una cosa, per molt elogiosos que fossin els obituaris, ni els més elogiosos de tots deien que era bon actor.
5: No, ni un gran actor no ha sortit mai.
4: Això no. Ni un va dir...
3: Es va dir moltes altres coses. Referent de la meva generació...
4: Referent, tal, no sé què, però bon actor no ho va posar ni el més fan...
3: Que en principi era la professió, vull dir que...
4: Sí, clar, però també tenia una altra professió, que era campió mundial de karate... Diverses ocasions va ser campió mundial de karate, que va obtenir cinturons negres en disciplines que no tinc ni idea com són el Tang Soo Do.
3: Què dius, això? Això no t'ho acabes d'inventar.
4: No, això sortia. Taekwondo, que sí que sé què és.
3: Taekwondo.
4: Jiu-jitsu brasiler, que no és una mena de capoeira. Jo no tinc ni idea d'això, I va fundar el seu propi art marcial. Ell va fer un...
3: El de Chuck Norris?
4: Sí, que es deia... No, Chuck Norris, òbviament. Que es deia Chung Kuk Do. I que va ser un ídol de masses al cinema. La Sandra Sotillo ara mateix ens acaba de confessar.
5: Ella era molt d'aquest senyor.
4: Que era molt de Chuck.
3: Ella diu Chuck.
4: Ella diu Chuck, però la nostra generació... Ja aviso que nosaltres direm Chuck.
5: Chuck. Algú ha dit alguna vegada Chucky, el not diabòlic? No, veritat que no. És Chucky, oi? Chucky.
3: Sí, jo crec que... No, és que aquí està el problema. Que generacionalment potser sí que ja es diu Chucky ara, ja.
5: Clar, això és el que dèiem abans. El fill de Kirk Douglas també era Michael Douglas.
3: Perdona, també era la Guerra de les Galàxies i ara és Star Wars.
5: És veritat.
4: També,
5: era Jedi i ara és Jedi.
3: Els Jedis, i ara són Jedi tots.
4: I Juego de Tronos ha passat a dir-se Game of Thrones. Ja està. És veritat. Bueno, aquest home es va fer famós per, bàsicament, el tenim a Chuck, per repartir mastegots.
3: Sí.
4: Però té una altra versió, La versió Brasses. La versió autor de llibres d'autoajuda.
3: Això feia.
4: Llibres motivacionals. Va escriure una pila en el que insisteix en la idea recurrent que l'èxit no s'aconsegueix pels assoliments. Posa'm Santa Maria al mar, que diria...
3: Una mica de reverb, podem fer una mica de reverb, a veure si podem...
4: Així explicarem el que deia.
3: Què deia?
4: La gent sol atribuir...
3: Espera, que no la té, no la tenim, la reverb a punt, em sembla,
4: Sí,
3: sí. Hauríem d'haver... Ara, goita.
4: Vale. Ell deia, la gent sol atribuir l'èxit a la bona fortuna.
3: Fortuna.
4: Ignorant per complet el treball, sacrifici i constància que sol haver-hi darrere de l'èxit, sinó perquè l'èxit es basa en la capacitat de superar obstacles. Ningú regala res. La veritable grandesa només pot néixer aïllant-se del soroll i centrant-se en el que veritablement importa. És una suma de renúncies, constància i resiliència. L'important no és fins on arribes, sinó que estàs disposat a enfrontar-te o a renunciar per aconseguir el teu somni.
3: Hosti, que pesat.
5: Traseu-me allà.
3: Pesadíssim, aquest tio, eh?
4: És un Brases. És un Brases. Un Pablo Coelho repartint hòsties. A més, era...
3: L'important no és fins on arribes, miri. Ja des de Pierre de Coubertin estem farts d'aquest rotllo, eh?
4: Va estar allà, Brases dels collons.
3: Prou.
4: I el tio era més fatxa, evidentment, que Don Pelayo, amic de Donald Trump, i supercolega, amigote, sí, de Netanyahu.
3: No fotis, sí, sí, també.
4: També tenia un tigre a la faldilla, anava deixant prenyades a la senyora sense dir que estava casat, ai, ai, tot i que després això es va paradir.
5: Ai.
4: Era un publicista de la testosterona i del militarisme de l'imperi americà, que segurament, pels seus, els que l'enyoren, si haguessin enviat a Chuck ara a Iran, això s'hagués acabat tal com deia Trump en dues setmanes.
3: És veritat, és veritat.
4: Era el mascle alfa tòxic que volia la fama a qualsevol preu i no es podia saber, un homòfob a favor de les armes i que cau simpàtic pels memes anomenats Chuck Norris Facts que es van fer per les xarxes. Òbviament, parlem de... Atenció com es deia.
3: No es deia Chuck.
4: No, es deia Carlos Ray Norris.
3: Carlos Ray
4: Norris.
3: Carlos.
4: Més conegut com Chuck Norris. Oh!

0: El nostre... maco, aquesta cançó és mona.
1: Sí, és molt mona.
0: Sí,
1: és molt mona. Perquè el nostre pollastre...
2: Com ell, igual.
1: Com ell, molt mono.
0: Sempre agradable, si el veies ja era com
1: no,
0: una...
1: No, t'he de dir una cosa, quan era campió del món de karate, sí, com que era ros i guapo i tal, ja va, es va començar a convertir una mena d'estrella, així, de, sí, per les noies i tal.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, ja era un...
0: Carpatero?
1: Sí, sí, era una mica mojabragas. Bueno, el nostre pollastre va néixer el 10 de març de l'any 40 a Ryan, a l'estat d'Oklahoma. Els de Beautiful Mornings.
2: Ah, això és d'una cursiliria impactant d'una pel·lícula i una obra de teatre que es diu Oklahoma.
1: Oklahoma. I va ser fill de Ray Norris i Wilma Scarberry. Sempre va declarar que tenia arrels irlandeses i xeroquis. Un moment, això sempre dius, no, tinc arrels xeroquis.
0: Un 3% de xeroqui, sí, un 15% d'Irlanda...
1: Però ahir vaig veure una nota petita al Washington Post que deia que una investigació que es va fer fa 30 anys no van trobar cap... O sigui, vull dir
2: cap xeroqui per
1: allà. Van anar al seu arbre genealògic com 10 generacions i no hi havia cap xeroqui.
2: I els irlandesos tampoc, segurament tampoc.
0: No tenia ni un pèl ni d'on uns...
2: Com em va dir Michael Robinson una vegada que va jugar a... amb la selecció d'Irlanda.
0: Sí, ell va jugar amb la selecció irlandesa.
2: Sí, perquè no li donava per jugar amb Anglaterra, perquè ell és de Leicester i a més va viure tota la seva vida a Liverpool.
0: Clar.
2: I el dia li vaig preguntar a Michael per què has jugat a la selecció d'Irlanda. Diu, en Irlanda, concedent un setter, te ponien en la selecció.
0: El pura sang irlandès és molt, molt raonable, no?
2: És com per
0: molt...
2: jugar a l'Atlètic de Bilbao.
0: Debatible,
2: si
0: ja,
2: t'has menjat bacalao al pil-pil, ja pots jugar a l'Atlètic de Bilbao.
1: El seu nom el tenia en honor al ministre, o sigui, el pastor, que predicava el seu pare, Carlos Berry, que ja veurem que no devia fer-li molt de cas aquest pastor, eh? Ja. Va travessar una infància marcada per l'assetjament escolar.
0: Què dius? Li feien bullying?
1: Sí.
0: Què passa amb les hòsties que repartia?
2: Això va ser després.
0: Clar, clar, va prendre.
2: A Muhammad Ali també van
0: sí?
2: Va fer-se boxejador després de que li robessin una bicicleta i li peguessin una païssa.
0: Hòstia, veia monstre van crear, no?
1: El seu pare, que era alcohòlic, va desaparèixer la seva vida, cosa que va propiciar el divorci dels seus pares quan ell tenia 16 anys.
2: Edat difícil.
1: Es veu que això, el reverent Carlos, no tenia massa predicament sobre el pare del noi i es va trair més tard amb la seva mare i els seus germans a Prairie Village, en l'estat de Kansas, i després a Torrance, a l'estat de Califòrnia.
2: Ahir ja venia el Brazos al Torrance. L'any 1958, és a dir, quan la criatura tenia 18 anyets,
0: sí,
2: es casa amb la seva núvia de l'institut, això tan bonic que fan els americans.
0: Sí.
2: La núvia es deia Diane K. Holchek. I també, aquest mateix temps, es casa amb la seva nòvia i es casa amb l'exèrcit americà, concretament amb la Força Aèria dels Estats Units, i però no com a soldat, ja li comencem a veure la deriva, com a policia militar.
0: Ah.
2: I l'envien a la base aèria de Gosen, a Corea del Sud.
0: Ah, va anar a Corea?
2: Va anar a Corea del Sud, sí, sí. Allà va ser on Norris va adquirir el sobrenom de Chuck.
0: Ah,
2: Chuck. I va començar a la seva formació en arts marcials. La seva estada a un país asiàtic, i va allà el tio va dir, hòstia, això dels arts marcials... Sí, és a dir, no defalliu, adolescents, sí, nicris que ens esteu escoltant, sí, sí, que Chuck Norris va començar a repartir mastegots als 18 anys.
0: Déu-n'hi-do, doncs
2: si teniu 14, 15, 16 i us peguen tots, encara sabeu que temps, encara no, podeu ser...
1: I va ser campió del món.
2: Ah, exacte.
1: Bueno.
2: Molt temps després, el 2007, el van nomenar marín honorari dels Estats Units.
0: Ah, mira, sí, però ja quan era una estrella famosa. Sí, no?
2: Va, ja estava pel caldo, ja,
0: el 2007.
1: Ja portava crosses. Però això de l'exèrcit es va acabar i ell va optar per dedicar-se al karate. Primer com a esportista, com que dèiem, aconseguint diversos campionats mundials, i després, ja el 62, va inaugurar la seva pròpia cadena d'escoles de... Chung-kun-do! A les seves escoles. En comptes de nens, assistien celebritats de l'època com els actors Steve McQueen, Bob Parker i Bob Priscilla Presley.
0: Però això, ell els ensenyava...
1: Sí,
2: era l'instructor de karate dels famosos.
0: Hosti, que fort.
1: Sí, sí, sí.
0: Però ell no era famós encara aquí.
1: Sí,
2: anava,
1: sí, sí.
2: Ell volia ser famós.
0: Sí, clar, se li veia la cosa.
1: Sí, sí, feia anuncis de Conflex. Des del principi va tenir molt clar que ell volia ser famós, i res millor que ser-ho que envoltar-se de famosos que et poden donar un cop de mà per entrar això en el món del cinema.
2: El tio s'anava fent un nom en el nom del karate i va coincidir amb la gran estrella inacabable del karate de les marcials d'aquell temps, que era Bruce Lee. Que li vam intentar fer un execrable.
0: I no, eh?
2: Que va, tio, no tenia res.
0: Era un monjo.
2: Sí, sí, era molt bona persona. Jo hi vaig estar mirant. També tenia la fase braces, aquesta de Be Water, My Friend, i totes aquestes, però bueno.
1: Be Water, My Friend.
2: Sí. I aleshores Bruce Lee va dir, hòstia, tu lluites molt bé, i li va oferir a ser el seu rival a una pel·li mítica per tots els amants de les màscares, que és La Fúria del Drac, La Fúria del Dragón.
1: Hi ha una cosa que li fan una entrevista, no sé, un Larry King d'aquests, un de Late Show, i tots li diu que Bruce Lee li va demanar, perquè si volia ser actor a la seva pel·li, i va preguntar, però he de perdre?
2: Sí.
1: I l'altre li va dir, home, esclar. I li va dir, per què? Perquè guanyaries. I va dir, a Bruce Lee, jo el guanyava segur. Ell era un espectacle, jo era professional.
2: Bueno, a la pel·lícula hi ha un combat final entre Chuck Norris i Bruce Lee, que a la pel·lícula es diu Tang Long, i que a més el fan en el Coliseu de Roma.
0: Sí, senyor.
2: No? A més, i perd
0: Chuck Norris.
2: Només per exigències del guió.
1: Home, clar. Si no hagués guanyat ell, eh?
2: Perd Chuck Norris. I aquest film va donar a Norris notorietat en l'ambient cinematogràfic, que va saber exportar projectant-se en el cel·luloide. S'ha de dir que la baralla és espectacular, però que les crítiques, com que dèiem abans, que si no era molt bon actor, parlen de acció més que d'actuació, que és el caracteritza les posades a les escenes de Norris, que deien que era un actor amb una versatilitat molt limitada.
0: O sigui que no en tenia.
2: És una manera fina de dir-li que o reparteixes mastegots o com a actor no serveixes. Cosa que em recorda l'anècdota de Robert Mitchum.
0: Quina?
2: Que li van preguntar un dia i va dir, tu com a actor com et definiries? I Robert Mitchum va dir, tinc dos registres, a cavall i sense cavall.
0: Brillant.
2: Bueno, però que li va servir per fer-se immensament popular, no Mitchum, sinó a Chuck Norris, i comença a aparèixer en diversos anuncis i és imatge de diverses marques.
1: Sí, aquest reconeixement va créixer fins als 80. Recordem que als 80, entre el 82 i el 85, Sylvester Stallone i ell fan Acorralado, Missing in Combat, Missing in Combat 2, Missing in Combat 3...
2: Sí, no, mai el trobaven, sempre estava Missing in Combat.
1: No podia trobar, però en tres pel·lícules jo no el trobava, joder. Però bueno, aquesta és la dècada de la seu apogeu, eh? I va arribar a tenir la seva pròpia línia de texans.
0: Ah, sí, eh?
1: De jeans, sí.
0: Els texans Chuck Norris.
1: Sí, el Chuck Norris Action, que estaven pensats per escenes de baralla, ja que, pel que sembla, no limitaven el moviment de les cames. De
2: fet, ideals per anar a la zona hermètica de festa, sí. Per a tots els jóvenes que estan escuchando, busqueu a Chuck Norris Action.
0: Oh. Que et perdonen una mobilitat absoluta amb aquelles patades de la zona hermètica.
2: A l'anunci l'he vist, a l'anunci que sortia en premsa, és ell fotent una patada que posa a la cama.
0: Ni un foradet, eh?
2: Ni un foradet, la costura aguanta perfectament.
1: Bueno, no, és que de fet,
2: pots patejar qui vulguis que els pantalons aguanten, eh?
1: És que l'empresa que els feia, de fet, que els feia, prometia la seva devolució en cas de que s'haguessin trencat o esquinçat. Vull dir,
0: què dius ara?
1: Sí, era al mateix temps la consola més popular del moment, no sé si se'n recordeu, l'Atari, la famosa Atari, va comprar els drets d'un dels films de l'actor i va llançar al mercat Chuck Norris Superkicks.
0: Hosti, sí.
1: Sí. O sigui, que era... Tot anava bé perquè... Per què? Perquè representava els valors de la pàtria. No et posis dret, Xavi, no et posis dret, que tu no ets l'americà, què passa?
0: El que em faltava, ara.
2: De posar-se la mà al cor en aquest moment.
1: No et posis la mà al cor, Xavi, què
2: passa? Amb els pares bancs. Bueno.
1: Té tants dòlars que ja pensa que és americà.
0: Ai, senyor.
2: Bueno, ell, des del principi, va ser un gran propagandista de la idea de l'imperi americà. Fins i tot quan va crear aquest art marcial que dèiem el Chung Kung Do, basant-se principalment en el Tang Soon Do, com...
0: Veritat,
2: sí, totes les arts marcials tenen un decàleg o una filosofia de vida, no? I ell, quan va crear el seu art marcial, va crear el seu codi d'honor amb diverses normes, no? Una d'elles és, em mantindré sempre lleial a Déu, al meu país, la meva família i els meus amics. Això de mantenir-se lleial al país no surt a les altres arts marcials. Sí. Perquè aleshores tots els que fan judo, karate, no sé què, t'haurien de ser lleials als Estats Units. Bueno, òbviament, ell carregava bastant cap a la dreta, era de pensament conservador, Norris va recolzar nombroses candidatures del Partit Republicà i va expressar des del principi la seva admiració ferma per Ronald Reagan. I a més, això també sí que no demostra la seva execrabilitat, va ser periodista. era columnista a un lloc web d'extrema dreta que es deia World Net Daily.
0: D'acord.
2: A més, ell, quan tenies un pont de cap de setmana o alguna cosa així, viatjava sempre a Israel per demostrar el seu suport al primer ministre Benjamin Netanyahu.
1: Hosti, sí, de fet, quan va morir la setmana passada, Netanyahu va reaccionar a la mort de Chuck Norris i va dir, un gran amic d'Israel i un amic pròxim. El 2013, Norris va demanar als ciutadans israelians, o sigui, ja entrava a les eleccions d'allà,
0: Entrava en campanya.
1: Sí, perquè votessin per Netanyahu a les eleccions, descrivint-lo com el líder fort que la regió necessitava. Diu, obro cita,
0: O sigui, el seu missatge de campanya, quin era?
1: Vostès, tal vegada, pensen que jo sóc el dur de les pel·lícules, però en un barri perillós com Orient Mitjà,
0: com a barri,
1: Israel té la persona dura. El seu nom és Benjamin Netanyahu.
0: Sí, venia a dir, jo sóc dur, però Netanyahu.
2: I Orient Mitjà és un barri perillós.
0: Un barri perillós,
2: sí. Per tenir el pacte...
0: Ara mateix és veritat que està complicat el barri.
2: Sí,
0: el barri.
2: Bueno, però diguem-ne que el barri és gran,
0: Sí.
2: Per tenir el pacte complet també es va proclamar en contra de l'homosexualitat en diverses ocasions.
0: Perfecte.
2: I molt favorable al dret de que tothom pugui portar un arma per un
0: vulgui. Hombre.
2: I Tachan també va conèixer Donald Trump.
0: Hombre.
2: Seu, a qui li va explicar els motius de la seva retirada del karate en el seu temps. Diu Chuck, quan el vaig conèixer, em va preguntar per què m'estava retirant, el que li vaig respondre, Donald, tinc 34 anys i he tingut el títol mundial per 6 anys. Em vull retirar guanyador.
0: Ah!
2: Trump va sentir aquesta resposta, va meditar per un segon, cosa que és una novetat en la
0: qualitat,
2: ara mateix no. I li va respondre, això té sentit per mi. Que també és una novetat, que alguna cosa tingui sentit per Donald Trump. Així que si segueix aquesta filosofia, no espereu que Trump es retiri fins que guanyi alguna de les estúpides guerres que ha començat.
0: Correcte.
1: Sempre s'ha relacionat, aquesta és la veritat, amb els republicans més tronats. L'any 2007 va fer servir la seva popularitat per fer costat al candidat de la nominació republicana a les eleccions presidencials dels Estats Units, que del 2008, que era Mike Huckabee.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: No me'n recordava d'aquest.
1: Sí, i va fer un vídeo promocional i tal. Una cosa
2: aquest menys mal que no va guanyar, perquè anava per camí.
1: Sí, aquest era pitjor que Trump.
0: Bueno, pitjor que Trump no.
2: Bueno, no ho sabem.
1: En principi sí, després no ho sabem. I quan va morir, tot s'ha de dir, la florinata, diguem-ne, del pensament més ranci americà, el va plorar. Pues Silvestre Stallone va escriure, m'ho vaig passar molt bé treballant amb Chuck. Era un estadounidenc de socarrel en tots els sentits. Un gran home.
2: Arribem al tema de les dones.
0: The kid is not my son.
2: The kid is
0: aquest
2: not my son.
0: No és meu.
2: Sí. Ja m'ha explicat que Norris es va casar amb Diane Kay, la joven Diane Kay, la seva nòvia a l'institut, quan ell tenia 18 anys i Diane 17. Estaven molt enamorats, però. Norris va resultar que va tenir una filla que li va posar Dina, no li va posar Diane com a la seva exdona, la seva dona de miracle, fruit d'una relació extramatrimonial.
0: Vaja.
2: The kid is not my son. Mentre estava destinat a Califòrnia, durant el seu servei a la Força Aèria dels Estats Units, va començar a sortir amb una dona anomenada Johanna, a qui no li va dir que mai que estava casat.
0: Yeah.
2: Va conèixer a la seva filla per primera vegada el 1990. La nena va néixer el 1962.
0: Què dius?
2: Sí. I ella
0: no la va conèixer els primers 28 anys de la seva vida,
2: Exacte, va estar 28 anys, i a més, mentre estava ja empujant, li deia, però tu estàs casat? Sí, carinyo, em casaré. I ella estava casat amb l'altre.
0: Sí.
2: Bueno, i la va reconèixer, finalment, s'ha de dir, Chuck, molt bé, va néixer el 1962, la va reconèixer públicament el 2004 com a filla.
0: Oh! Si no la va conèixer fins a 28 anys després i va trigar 14 anys més a reconèixer-la, no?
2: Sí, exacte.
1: Que això, quan tens un pare que és multimilionari...
0: A veure, també va bé.
2: Sí. Ell a les seves memòries...
0: Millor tard que mai.
1: Exacte.
2: Ell a les seves memòries, Against All My Story, es titulen... Contra tot i contra tots, Norris admet que el sentiment de vergonya, admet el seu sentiment de vergonya per haver mentit a la mare de Dina, Johanna, que això, aquest sentiment mai ha desaparegut. Afirma, per la meva vergonya mai li vaig dir a Johanna que estava casat. Perquè també després explica certs detalls, diu, perquè mira, bàsicament va ser una trobada sexual a la part posterior d'un cotxe.
0: Què dius? Aquest nivell de...
2: Molt romàntic, molt romàntic. Johanna havia intentat ocultar aquesta informació tant a ell com a la seva filla, pensant que els faria mal a tots dos. Norris, posteriorment, una vegada separat de la seva primera dona, es va casar...
1: No sabem bé per què.
2: No sabem bé per què, després de reconèixer...
0: Pel que sigui.
2: Pel que sigui. Es va casar amb Gina O'Kelly, una model, 23 anys menor que ell, que es van conèixer el 97, mentre Norris sortia amb una altra dona, també.
0: Ah.
2: Sí. Però a les dones no va ser a les úniques que Norris va enganyar, perquè a Norris li agradava bastant fer trampes.

0: T'he de dir que la música no està malament avui, eh?
1: Avui està bé.
2: És una conglafa, jo.
0: Perquè si no, l'altre tot el rap tot el dia, dolent.
1: Sí, sí. Ja hem explicat que un dels motors de la seva vida era ser famós al preu que fos.
0: El que volia, no?
1: Sí, el que volia. Sí,
0: l'estrella.
1: Sí. I gràcies a la seva relació amb Elvis, perquè era l'instructor de karate de la seva dona...
0: Ah, sí, ho heu dit abans, la Priscila.
1: Sí, sí, sí, va muntar un numeret que era absolutament lamentable. Elvis sempre... És que això és molt graciós. Elvis sempre havia estat... Volia ser karateka. O sigui,
0: l'Elvis?
1: Ser, sí, l'Elvis. Sí, el seu somni era ser karateka.
0: I el Chuck Norris volia ser Elvis.
1: Exacte.
2: Si recordeu...
0: Si ens canviem la roba, ningú notarà.
2: Hi ha imatges d'Elvis fent cates de karate en els seus concerts. Surt i...
0: Ah, sí?
2: Sí, aixecant
0: la mama. Les posicions d'Elvis eren de karate.
2: Sí, sí, sí. Ell volia... Ell volia ser karateka.
1: Ah. Elvis volia ser karateka professional i l'altre volia ser cantant de rock. De un món de...
0: Ja et dic, que s'envia la roba i ja està, no passa res.
1: El promotor Ed Parker va arreglar per ells un combat a l'MGM de Grand Garden, a Las Vegas.
0: Un combat de boxe, eh?
1: No, de karate.
0: Bueno, de karate, però no un combat de cant, per
1: exemple. No, era cinc, la pel·lícula. Segons alguns, el combat estava falsejat perquè guanyés Elvis. Segons uns altres, estava falsejat perquè guanyés Chuck.
2: Crec que no que fa falta falsejar-ho perquè guanyés Chuck, però
1: Però segons un... però a canvi, de deixar-se guanyar, a Chuck, diuen, li havien promès, presumptament, reemplaçar a Elvis en un concert a Las Vegas.
0: Però qui va guanyar? Chuck Norris, no?
1: No.
0: Vale, encara no hem arribat aquí, perdoneu.
1: I presumptament, a Elvis li hauríem promès reemplaçar a Chuck en la seva pròxima pel·lícula.
2: Ja anem al desenllaç.
1: Ara anem a la realitat.
2: El combat, evidentment, va atreure molt de públic.
0: Home.
2: Elvis Presley contra Chuck Norris a Las Vegas.
0: Això és com si ara agafes i dius, a veure, poseu-me dos noms. Tiger Woods, que aquesta nit...
2: Bueno,
0: que
2: tal,
0: aquest dia tal, contra... aquest diria jo...
2: Donald Trump.
0: Contra Donald Trump.
2: Allò fent uns forats a golf.
0: Ah, també.
1: Te'n recordes el combat de Muhammad Ali, que hi havia, que era tan ràpid el cop, que la gent deia que no li havia donat, sí, que havia caigut, sí, que s'havia trampa? Aquí
2: la cosa és molt pitjor. Durant el primer quart d'hora del combat, cap dels dos va donar senyals de voler atacar i es limitaven a donar-se voltes un al costat de l'altre, mirar-se amb cara de molt mala
0: hòstia. Sí, clar.
2: Allà
0: de... també un combat de karate tampoc no el veig habitualment.
2: El públic, davant d'un quart d'hora de tios mirant-se i fent-se ganyotes, sí, es comença a impaciar-te.
0: Sí, sí.
2: I de sobte...
0: Que se peguen, que se peguen.
2: De sobte, Chuck cau a terra, cau. Però Elvis... no li havia posat la mà encara a sobre.
1: Sí, va caure. La coreografia va sortir malament. Va caure abans que li donés un cap cop.
2: El públic va creure que li havia donat un infart. Però quan van veure desplomar-se a ell, i aleshores Elvis va dir, pues jo també em tiro. I aleshores Elvis també es va tirar.
0: No.
2: Entre mig de grans escarafalls. I el públic ja, aleshores, ja no s'ho va tragar. I van entrar els serveis metges, que diria Núñez, al tatami, i es van emportar en llitera els dos contrincats mentre ressonaven a tot el gran MGM crits de tongo, tongo, o com es digui en anglès, que no sé com... Sí, sí, sí.
1: Chongo, chongo!
2: En haver-se desplomat...
0: És molt ridícul, tots dos per terra, eh?
1: No, això però és una coreografia que no estava prou assajada, sí, i no es van arribar a donar el cop.
2: No van assajar prou. Clar, com va caure primer Chuck Norris, el guanyador del combat va ser... Elvis!
1: Bravo, Elvis! Elvis! Una altra de les persones a les que ha commogut la mort de Norris és Priscila, la vídua d'Elvis, que va compartir en les xarxes socials. M'entristeix molt saber que el meu instructor de karate i amic Chuck Norris ha mort. El trobarem a faltar per sempre. I és que Priscila, la veritat, sempre li ha anat molt al karate. Li ha agradat molt al karate.
2: Molt al karate i als instructors de karate.
1: De fet es va liar amb el seu instructor de karate del seu marit, Mike Stone. I a Elvis li va fer tant...
0: No amb en Chuck Norris.
1: No.
0: Amb el del marit?
2: No, amb el del marit.
0: Hosti, és molt pitjor.
1: I a Elvis li va fer tanta gràcia que va encarregar uns matons que se'l palessin. Oh. I per sort va fallar. Oh, van fallar els matons.
0: Que matessin el seu propi instructor de karate.
2: I no va contractar uns sicaris per encarregar-se'l. No tenia gaire sentit de l'humor, Elvis.
0: No, això és veritat.
2: I tampoc Norris, al qual les brometes sobre ell no li feien tanta gràcia com ell deia públicament que li feien. Aquest fenomen mundial dels memes sobre ell, us explicarem, va començar a l'any 2005. Comença el Tonight Show de Conan O'Brien, però ell no va ser el primer objectiu de Conan O'Brien. Va començar sent Vin Diesel, l'objecte de les bromes. O'Brien i el seu guionista, Ian Spector, van començar a fer les bromes amb Vin Diesel. Però aleshores va sortir la sèrie aquella de televisió de Walker Texas Ranger.
0: Ai, sí.
2: I ells van veure que els de Vin Diesel no donaven tant de joc i van passar a fer les bromes absurdes sobre Norris. I ho van patar.
1: I en Spector, que és el guionista, estudiava neurociència cognitiva a la Universitat de Brown, a Rhode Island, quan li van oferir publicar un llibre que recollís els millors memes. La veritat sobre Chuck Norris. 400 facts sobre l'home més gran del món.
2: Això és el títol del llibre.
1: Aquest llibre, que és el que l'altre dia vam avançar, que Chuck Norris va denunciar a Random House, i va arribar a un acord de pasta, perquè va dir, si te'n servia el meu nom, jo vull pasta. Va fer 4 llibres, 3 d'ells amb 400 acudits. Chuck Norris, més llarg i dur, la crònica completa de l'home més mortal, més sexy i més ballable del món, molt més encara, amb 1.500 bromes. En total, d'acudits, hi ha 3.100 acudits en aquests llibres. Com passa amb els personatges aquests que són parodiats, el guionista creu que les bromes poden haver estat el millor que li ha passat a la carrera de Chuck Norris. Jo crec que Chuck Norris era un moment que ja estava treballant, que tothom ni ja... El meu fill ja ni sabia que... El meu fill no havia vist mai Chuck Norris, però sap dels acudits Chuck Norris.
2: Ah, és que eren bons. Ara us farem un petit recull dels que...
0: Recull dels acudits dels memes de Chuck Norris. Sí. A veure.
2: Diem una cada una. Mira, començarem amb el primer que van publicar Conan O'Brien i Ian Spector, que va ser: les llàgrimes de Chuck Norris curen el càncer, però ell és tan dur que mai ha plorat.
0: Oh.
1: Després li va seguir: Chuck Norris no dorm, espera.
2: La principal exportació de Chuck Norris és el dolor.
1: Chuck Norris ha comptat fins a infinit, dues vegades.
2: En una ocasió, la mort va tenir una experiència molt pròxima a Chuck Norris.
1: A Chuck Norris mai li va agradar el sol, per això li va calar foc.
2: Chuck Norris no compleix anys. Chuck Norris li permet a la Terra donar una altra volta al voltant del sol.
1: Aquest és boníssim.
0: Això ho va dir ell en un dels últims, no exactament així.
2: Ell va dir que deu un upgrade.
0: Sí, que ell, no, perquè va ser l'aniversari molt poc abans de morir, i va dir, jo, Chuck Norris no fa anys, no. Puja de nivell.
2: Puja de nivell.
1: Diu, Chuck Norris mai s'equivoca posant l'USB a l'ordinador.
0: Doncs jo sí. Home, però ara ja no va. Ara ja no va, això.
2: I tantes altres que sabeu, que segur que heu vist, que han fet d'aquest faig a mascle alfa, pilota de famosos i pèssim actor, un personatge que ara, mira, ens fa gràcia.
0: Deu ser l'única persona, perquè hem de dir que tot aquest temps ara ja no existeixen ni tampoc els USBs als ordinadors nous, però era un joc de... No, d'atzar.
2: Que posava-lo
0: a
2: l'altre.
1: Sempre començava el frac... No,
0: és l'altra
1: banda.
0: Chuck Norris mai.
1: Mai, sempre la primera.
0: A la primera. Perquè el propi ordinador ja girava ell mateix perquè no li fes mal. Senyors, que vagi molt bé. Gràcies.
1: Molt bé.
0: Gràcies, Marco Montero. Apa, adéu-siau.
3: Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
4: 2 minuts i tornem.
5: La Repesca, amb Marina Arbós.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Notícies. Jordi Casals.
1: Bona nit, són les 10. Aquesta hora ja es comença a notar la ressaca de l'eclipsi i les carreteres després de que milers de persones hagin viscut el fenomen meteorològic des de les comarques de Tarragona, l'Ebre i de Ponent. Ara molts d'ells ja estan tornant cap a casa i això es nota a la xarxa viària. Algunes carreteres ja s'hi comencen a acumular diversos quilòmetres de retencions i també congestions. A la P7 hi ha més de 30 quilòmetres de retencions en diferents trams. Els punts on es circulen més dificultats són entre Reus i Tarragona, amb 10 quilòmetres de cua, i entre el Vendrell i Banyeres del Penedès, en un tram de 8 quilòmetres també, entre Vilafranca del Penedès i Santa Margarida i els Monjos, en aquest cas amb 6 quilòmetres de retencions. A la 2, a Lleida, se circula amb congestió en un tram de 13 quilòmetres entre Vilassana i Belllloc d'Urgell i entre Vilagrassa i Bellpuig en un tram de 9 quilòmetres, tots dos en sentit Barcelona. El govern havia fet una crida a endarrerir l'operació Tornada. De fet, molts dels 23 punts oficials d'observació de l'eclipsi i diversos ajuntaments han organitzat activitats fins a la matinada per ajudar que el retorn sigui més esglaonat. A l'Observatori de l'Ebre, per exemple, a Roquetes, s'hi fa una observació de Perseids. Més detalls, Víctor Massip.
2: Aquí a l'Observatori de l'Ebre la festa continua, tot i les autoritats i la resta d'assistents se queden a les instal·lacions i estan comentant l'espectacle de l'eclipsi. Ara l'ambient és molt més distès, s'està fent un sopar a peu dret, però la jornada astronòmica encara no s'ha acabat. D'aquí a molt poc arrencarà l'última activitat del dia. Se farà una observació guiada de la pluja d'estels dels Perseids. Així que, després del sol i la lluna, ara és el torn de les llàgrimes de Sant Llorenç per posar el punt final a aquest dia històric a Roquetes i a Catalunya.
1: A Tarragona, més de 10.000 persones han viscut l'espectacle de l'eclipsi total. Ara, però, molts ja han deixat els punts oficials d'observació, o bé estan sopant, i o bé estan sopant, o bé han agafat el cotxe per fer l'operació Tornada. Més detalls, corresponsal de RAC1 a Tarragona, Esteve Giral.
3: Doncs sí, de fet ha sigut acabar l'eclipsi i una autèntica massa de gent que ha abandonat l'espai aquí a la Marina Portàrraco per marxar segurament cap a casa o anar a sopar. Hi havia pressa després de viure, això sí, un espectacle que la majoria no oblidarà. Operació Tornada cap a casa, una mica complicada també a l'estació de tren d'aquí de Tarragona, que no dona la base, que ha hagut de tancar les seves portes. Veurem, per tant, com una part d'aquests aficionats a l'astronomia, encara que sigui per un dia, han pogut tornar cap a casa.
1: L'altra gran ciutat del país on la eclipsi s'ha pogut veure perfectament ha estat a Lleida, la Seu Vella, un dels punts d'observació. Ja s'ha anat buidant també. Anem cap allà, Jolent Andrés.
4: A Lleida, alguns només arribar a la totalitat han marxat, pocs, això sí, perquè d'altres, aprofitant que havien vingut amb les cadires i tot per fer temps, han apurat una mica més. Després, a poc, s'ha anat buidant de persones que han al·lucinat amb el que han vist i no trobaven les paraules per descriure-ho. Jornada de molta calor, però única. A 2:15 de la nit ja han obert el recinte de la Seu Vella per a tothom, ja que només avui es podia accedir amb entrada. Quasi 2.000 persones han assistit, més les 10.000 del camp de futbol de Magranès aquí a la capital del Segrià.
1: I a Barcelona, tot i que l'eclipsi no era total, sinó del 99%, milers de persones també han buscat algun punt alçat on poder veure el sol amagar-se darrere la muntanya de Collserola. Molts han acabat escollint la zona de Montjuïc. Més detalls, Violeta Martós.
5: I a les rodalies de Plaça Espanya i Montjuïc continua el formigueig constant de persones que han seguit aquí a prop l'eclipsi i ara tornen cap a casa i van a buscar el metro. Els carrers són plens, l'ambient és similar a quan l'estadi olímpic ha acollit partits del Barça o concerts multitudinaris. Això sí, la baixada ha sigut més esglaonada i més tranquil·la que l'ascens, quan hem vist cues llarguíssimes a ple sol de centenars de persones que esperaven per agafar el bus i pujar a Montjuïc. Ara, com dèiem, tot molt més tranquil i la gent que torna cap a casa.
1: En general, aquesta nit de l'eclipsi ha acabat amb poques incidències destacables més enllà dels problemes de mobilitat. Tot i això, els Mossos han hagut d'actuar en diverses situacions. Cap a 8:45 del vespre, agents del cos han anat fins a l'estació de trens d'Altafulla al Tarragonès perquè diverses persones estaven observant l'eclipsi damunt dels vagons d'uns trens de mercaderies amb risc per la proximitat amb la catenària. De fet, un noi s'ha precipitat des d'un d'aquests vagons i ha hagut de ser atès i portat a un centre mèdic. La unitat marítima també ha hagut d'actuar en un doble incident amb dues embarcacions a la deriva a Torredembarra. I també hem fet fora un grup que s'havia ubicat amb parasols i cadiretes en un dels espais protegits de la platja del Trabucador del Delta de l'Ebre. A més, el SEM ha hagut d'atendre dues persones amb ambulància per diversos incidents i ha rebut un total de 37 trucades, de les quals 35 ha hagut ha pogut resoldre per telèfon. I un últim apunt abans dels esports, perquè aquesta tarda ha descarrilat un tramvia a Sant Just d'Esvern. El servei d'emergències mèdiques ha activat dues ambulàncies i ha hagut d'atendre dues persones en estat menys greu, que ha traslladat a l'Hospital Moisès Brogi de Sant Joan d'Espí. I ara els esports amb el Pau Bombardó.
6: En joc ara mateix la final de la Supercopa d'Europa entre PSG i Aston Villa, a la mitja part amb empat a 1, amb gols de Kvaratskhelia pels parisencs i Maggio pels londinencs. També juga ara mateix el Madrid un partit amistós contra el Deportivo de la Coruña, a la mitja part de moment amb resultat d'1-0 i gol de Brahim Díaz. Xavi Hernández serà el nou seleccionador dels Països Baixos fins al 2030. Aquest serà el retorn del tècnic català a les banquetes després de deixar el Barça fa dues temporades. El Barça femení ha guanyat per 3-1 el primer amistós d'aquesta pretemporada contra el Montpellier a l'estadi Johan Cruyff. Els gols per les blaugranes els han fet Patrick Guijarro, Pina i Maissa. Encara en clau Barça, Ferran no s'ha entrenat avui amb l'equip a l'espera de tancar el seu fitxatge pel PSG. L'operació es podria tancar per una xifra propera als 55 milions d'euros i el Barça en demanava mínim 50. Així doncs, les negociacions entren ja en la recta final. En natació, el català Luca Hug s'ha quedat a les portes del podi als 100 metres lliures dels campionats europeus. Ha estat quart. El mallorquí del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha acabat sisè a la final dels 200 metres esquena. Els europeus d'atletisme, la catalana Jael Bestué, ha fet un molt bon registre a la semifinal dels 200 metres i s'ha classificat sense problemes per la final de demà.
1: I pel que fa al temps, durant la nit s'aniran formant alguns núvols baixos al sud de la Costa Brava, però al llarg de la matinada s'aniran desfent. Demà al matí passarem a tenir un temps estable i dominat pel sol arreu. Tornarem a assolir valors propers als 30 graus a ponent, però de cara a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que donaran lloc a alguns xàfecs i tempestes localment intenses que poden arribar a punts de l'interior. La nuvolositat s'anirà estenent a la majoria de comarques a mesura que avanci la tarda.
7: Torna la revista Solo Moto amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
8: RAC1 i l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès presenten Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal.
9: Pues vinga, va, vinga, som-hi!
8: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, en directe des del carrer Doctor Robert de la Bisbal del Penedès, amb Esteve Giral com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
10: La Bisbal és tot un clàssic del calendari casteller. Les Joves de Valls s'hi sent com a casa, i la Vella de Valls i Vilafranca hi protagonitzen un dels seus duels per excel·lència. Calor i emoció garantides en una plaça històrica.
8: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal del Penedès, en directe des del carrer Doctor Robert.
11: RAC1,
8: fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
12: La repesca? Això ja no ho veuré.
5: Si hi ha una banda sonora que significa estiu, és sense cap mena de dubte la dels anuncis d'Estrella Damm. Per això aquesta hora recuperem un recull dels millors èxits amb el Jordi Saumell i amb un convidat especial de l'anunci d'aquest any.
13: Tira, tira.
14: Hi ha pocs grups que aboquin tant l'estiu com els Beach Boys, i aquesta cançó de l'històric grup californià que es diu Wouldn't It Be Nice ha estat l'escollida enguany com a banda sonora de la campanya que des de fa més de 30 anys també ja ens porta l'estiu, que és el d'Estrella Damm. Els pròxims minuts volem repassar alguns dels grans èxits que els anuncis d'estiu d'Estrella han incorporat ja en el nostre imaginari. Hola, Saumell.
15: Què tal? Bon dia.
14: Bon dia.
15: Escolta, no és la primera vegada que Estrella Damm tira de clàssics. Aquest any són els Beach Boys, però l'any passat, si us recordeu, eren el Josep Montero i l'Arte Payés que feien una versió...
14: De Boques Grasses.
15: Sí, que feien una versió d'un èxit de Belén Sebastián. I fa dos anys... un èxit, el Yes Sir, I Can Boogie de Bacara, una cançó del 77 que aquesta vegada versionava l'anglesa Derry. Fa just 20 anys la música era de Status Quo.
14: No me'n recordo.
15: Fa 20 anys.
14: No.
15: I l'any 2007 cançó del Bar Bàcara que Aretha Franklin va immortalitzar, I Say a Little Prayer. El 2002, el triomfito Name Thomas versionava també, fer una versió de Nick Lowe. O l'any 1995, l'anomenada estrella Van versionava també una cançó popularitzada per Ringo Starr. Ja el 1995, eh? Tirant enrere 1995, però tot just un any abans, Estrella arrencava, de fet, la seva tradició de campanyes d'estiu amb una d'aquelles cançons que molts encara recordeu.

0: també era una versió d'una cançó del 1959 de Bruce Channel. La popularitat d'aquella campanya i d'aquella cançó van decidir el fabricant de cerveses a instaurar aquesta tradició estiuenca amb cançons festives que van fer molta fortuna a finals dels 90 i principis dels 2000. Recordareu també, per exemple, aquesta.
1: Que per cert he de dir que la majoria de la gent de la redacció no la coneix perquè és molt jove, aquesta cançó. Però sortien uns animals...
0: Fets amb ordinador...
1: Fets amb ordinador, sí. Quin any és això?
0: Això, el 96.
1: El 96.
0: I el 97... Love and Respect, de Supati, and the Party Animals. I després comença una trilogia, la de Jordi Cuminó.
1: Sí,
0: era el 1998.
1: Espera, home, això ho sentiu una mica, home, és molt maca. Però això està creat aquí, això.
0: Per Jordi Cuminó. El grup era un grup que es va crear precisament per fer cançons
1: que es deia Blue for You.
0: Blue for You, que també van fer concerts i gires.
2: Sembla fet a Dallas, això.
1: Sí. Però espera.
0: I l'any següent, Jordi Cuminó també crea el Living in Jam.
3: Mítica.
2: Aquesta generacional.
1: Clar, però és feta per un català, això. Sí, i per un grup que cantaven, que era el Blue for You.
0: I el Cuminó també va fer aquesta.
3: L'Ernest i jo ens hem posat el banyador per anar ambientant.
0: Vosaltres ja tancaríeu la paradeta, eh?
3: Sí.
0: Quan semblava que la fórmula, de fet, s'estava esgotant, Estrella es reinventa amb una nova filosofia d'anuncis que van més enllà de la festa, exclusivament, i que invoca una altra cosa, la celebració de l'amistat, per exemple. I ho van fer amb una cançó que semblava, de fet, fet expressament per a l'anunci. Però no era fet expressament per l'anunci. Eren els suecs Billy Division and the Dancers que havien publicat la cançó 5 anys abans. Però es va convertir...
1: Aquesta que es va convertir en una cançó que...
0: De fet, és l'èxit més important del grup.
1: Van actuar, quan els 150 anys van actuar al Gran Teatre Odisseu, sí.
0: I precisament amb aquesta cançó es pot considerar que comença una època daurada.
1: Una segona època daurada.
0: És veritat, una segona època daurada amb altres èxits com aquest altre.
1: Aquesta jo m'atreviria a dir que és la cançó...
0: És la teva cançó?
1: No. És la cançó que va... És la cançó que jo crec... És un grup que es deia de Triangles que estaven separats.
2: No.
1: I que es van ajuntar després de l'èxit que va tenir aquesta cançó aquí.
2: Aquí jo ja veig, no sé si us passa, Cales de Formentera, de Menorca. Ja començarem amb les Cales turquesa.
0: Sí. De fet, l'anunci estava gravat a Menorca. Sí. L'any següent, el 2011, es va gravar al Bulli i a altres llocs de Catalunya. I wish I could see you soon.

0: L'any 2012, You Can't Say No Forever. Un anunci gravat a la Serra de Tramuntana, a Mallorca. El grup era suec, per cert.
1: Sí. Ara aquesta, per mi, és la cançó que segurament ha tingut més èxit. Em preguntaràs si és la meva? No. Però m'agrada molt. Però la meva és anterior a aquestes. Perquè aquesta sí que és... Tira, tira.

0: Love of Lesbian, Santi Balmes, de fet, amb la primera d'unes quantes col·laboracions que va fer després amb Estrella. El 2014 va ser el torn de The Vaccines.
1: Porta més, t'he de dir que amb els cops que l'he vist

0: ecologista.
1: Sí.
0: De fet, a causa de la pandèmia es va repetir l'any següent la mateixa cançó, i l'any 2021 ja una mica recuperats de tot plegat.
2: Aquest és un hit.
0: Estrella d'Am toca la porta de Rigoberta Bandini per...
3: Ah, mític!

0: Aquesta i Tonight, per mi, les meves favorites.
1: Doncs han sigut 20 cançons. N'hi ha unes quantes més, hi ha algun any amb cançons instrumentals, hi ha hagut repeticions, però segurament hi haurà bastant de consens que aquestes són les 20 grans
2: les
1: cançons d'estrella. I una altra curiositat encara relacionada amb l'anunci d'aquest any, que explica la llegenda del Canyut, la història d'un amor d'estiu, com tots els amors d'estiu, doncs això, que s'esveixen. El protagonista de la història és un noi que s'enamora d'una noia que el salva d'amor ofegat. Aquell estiu es converteix en inseparables, i la nit de Sant Llorenç, a la terrassa d'un bar, es fan el primer petó del primer amor d'estiu del noi, després d'aquell estiu, però ell ja no la torna a veure mai més. De fet, ningú la recorda, només ell. Des d'aleshores, torna cada nit de Sant Llorenç, al mateix bar, a la mateixa taula, a esperar si torna. Sabeu quin és el punt fort de les llàgrimes de Sant Llorenç? Mm. La de la pluja d'estels, el 12 d'agost. Què passa aquest any, el 12 d'agost?
3: Ostres, tu. Jordi Roca, el pastisser del celler de Can Roca. Però és que després, a partir d'aquí, hi ha l'Anna Castillo, la Laia Costa, l'Álvaro Cervantes, l'Oriol Pla, la Jessica Goicoechea, l'Eric García, en Cucurella, la Clàudia Pina, vestit de Sant Gen, la Busca, la seva germana també, la Greta, és a dir, una quantitat de gent espectacular, i al final apareix el Canyut. Hola, Canyut, bon dia, moltes gràcies.
4: Hola, bon dia, Catalunya.
3: Bon dia. Tu ets el Canyut, oi?
4: Sí, jo sóc el Xavier,
3: que abans...
4: Però no sé exactament a qui truqueu.
3: Clar, perquè és un ésser llegendari inventat, perquè abans...
4: No, no és inventat, eh?
3: Ah, no és inventat?
4: No, el que passa que hi ha hagut una sincronia, suposo que amb l'Oriol Villar, o en fi, tot plegat, ha sigut la meva... Els meus, diguem, antecedents biogràfics són bastant així, en aquest sentit.
3: Ah, bé. Perquè tu, a banda de ser el Canyut a l'anunci d'Estrella d'Am, la teva professió principal és ser pintor, no?
4: Exacte.
3: I com acabes protagonitzar l'anunci d'aquest estiu d'Estrella?
4: Bueno, aviam, no donarà temps aquí. Vull dir que si un dia tu i jo ens trobem i fem una cervesa, una estrella, t'ho explico. Perquè hi ha com dos vies. Una és molt psicodèlica, que és la profunda, i l'altra, diguem, és l'ordinària, que és que, bueno, a través d'Instagram, jo faig molta propaganda d'Instagram de la meva manera de viure, que és la meva gran obra d'art, no? I amb l'esperança que em contractin per fer les pel·lis que a mi m'agradarien, o coses que a mi m'agradarien com aquesta. Llavors... Al final, un director de càsting que en tenia com molt vist per Instagram em va presentar a les parts, no? Diguem, a Canadà, a Villar i a Estrella. I es van posar d'acord, i com que em feia molta il·lusió el projecte i el que m'assegurava el director de càsting, que això era molt jo, i vaig dir, hòstia, la veritat és que és molt jo.
3: Perquè com ets tu,
4: llavors? I em feia molta il·lusió.
3: Com ets tu, llavors, Xavier? Com el Canyut, més o menys, o no?
4: Ja, bueno, soc diversos, que tots estan controlats a la taula de mescles, però són bastant extrems. Un és supercanyut i l'altre, o sigui, és un canyut encara una mica més accelerat, no? Els Beach Boys, allò amb una mica de beat, techno. Però després té un altre vertent que és molt Cinto Verdaguer, que és normalment la que he instal·lat. Llavors, quan surto, la gent quan surto es pensen que sóc una força de la naturalesa molt canyutesca, però en realitat jo acostumo a viure bastant reclòs.
3: On vius?
4: Vic a frontera amb el Baix Empordà.
3: Frontera amb el Baix Empordà.
4: Sí, al Bosc.
3: Al Bosc. Tu abans, és veritat que t'havies negat a sortir en un anunci de whisky anglès?
4: No ben bé. Bàsicament, em van fer un càsting pel carrer, perquè jo ho vaig acceptar, perquè la noia em va dir que si feia aquest càsting ella ja quedava lliure i podíem anar on volguéssim. I al cap de 3 dies, aquest mateix director de càsting em va dir, hòstia, estàs a punt de guanyar, has quedat segon, has de fer un callback, no sé què, no sé quantos, i al final la vaig guanyar, però per mi va ser una mala experiència fer cues, presentar-me, diguem, d'una manera, diguem, no sé, tan física, i porta 15 anys aquest director de càsting, cada 3 anys em diu, això és per tu, li dic, mai més, tio, dic, t'ho agraeixo molt, però aquesta vegada tot va ser molt màgic, perquè va començar amb un tren, amb un AVE anant a Madrid, i jo tornant, doncs, el director de casa

0: tinc l'Edu, m'apretava molt i em va agradar moltíssim el projecte. A més, Estrella Damm i Canadà, doncs sóc molt fan jo d'aquesta gent, de tot el que fan, sempre.
1: Sí. Quan parlem de tot això, es va sorprendre que triessin una persona desconeguda. Desconeguda, entre cometes, eh? Desconeguda, eh? Per fer d'un personatge protagonista en un anunci que precisament destaca perquè està prenyat de famosos.
0: Bueno, aquesta jo trobo que és la gran virtut de l'anunci. El Canyut es podria dir que d'alguna manera som tots, no? Però perquè s'entengui més, vinc a dir que per mi el Canyut és una espècie de nen, el nen interior que tots tenim a dins, més o menys bloquejat, i que és verdaderament, diguem, l'aglutinant de la comunitat, no?, del nostre país. Llavors, clar, vull dir, qui més qui menys té un Canyut a dins, pues, no?, que voldria, saps, fer, no sé, ballar els Beach Boys, no?, no suicidar-se i seguir ballant els Beach Boys a perpetuïtat. Llavors, clar, el fet de que li hagin donat la volta, no?, són com els VIPs que, no sé, li rendeixen com un tipus de deferència o de cortesia amb una persona completament desconeguda, que és la de batalla, la de peu a terra, la de tota la gent que està brindant. O sigui, deia el Celine, a Viatge al final de la nit, que tot l'interessant succeeix a l'ombra, no? I per mi això és completament cert. Llavors, a mi m'agradaria pensar que la gent que no és coneguda ni vol ser coneguda, doncs se senten identificats en aquest Canyut.
1: A l'anunci comparteix bàsicament pla amb dos dels grans, amb l'Álvaro Cervantes i amb la Laia Costa. On ho vau rodar, aquesta escena?
0: Aquesta... És que just amb ells vaig coincidir a Cadaqués, però em sembla que l'escena va ser a Salguer.
1: Al Salguer. Val, una altra cosa. És veritat que rodaràs una pel·lícula... treballaràs amb l'Enric Auqué?
0: Si Déu vol, sí. Bueno, amb l'Enric som amics de fa molts anys, jo el considero un germà. I, de fet, conec l'Enric de la vida de poble. Ell és de Rupià, sí. I diguem que el nostre idili està completament fora, diguem, de la faràndula i de, diguem, saps què vull dir, de la superficialitat dels seus èxits, cosa que valoro enormement. I, bueno, sempre que ens enredem, diguem, amb les bardisses, portem anys parlant amb que ens faria molta il·lusió fer un western contemporani. I llavors aquí s'hi va afegir un amic nostre, director, molt jove, el Miquel Faus, i estem amb això. I bueno, hi ha una productora, que és l'Enrique Lavigne, que és molt, molt, molt reconegut, i això representa que tirarà endavant l'any que ve.
1: Molt bé. T'agraeixo molt, Xavier González, que s'hagi acompanyat al Canyut de la nou anunci que dura 3 minuts llargs aquí d'Estrella d'Am. Moltes gràcies, Xavier.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
1: Igualment. Adeu. El Canyut.
2: Com escolta, intel·lectual. Escolta, hem disfrutat, eh?
1: Que hem disfrutat, amb aquestes cançons.
2: Jo m'ho he passat bé. Jo m'ho he passat bé. A part de que jo vaig amb pantalons curts i samarreta...
1: Avui no tenia.
2: Vaig vestit, eh?
1: Ja.
2: Cuidado,
1: Elegant.
2: Però m'he sentit més identificat amb el tema de l'estiu. I el que sí m'ha donat compte del pas del temps és que, esclar, és que estem parlant de fa molts anys, perquè jo deia, aquesta és de fa 3 o 4 anys, no, i potser era fa 10 o 12. I per tant, quedat gravades com una cosa molt recent, no? Doncs em sembla espectacular. Suposo que deu haver-hi recopilatoris ja de tot això.
3: Ara
1: em demanen, hi ha algun company, l'Àngel Pérez del Mundo Deportivo, i entre d'altres, amics meus, m'han començat a demanar que fer llista d'aquesta... llista de Spotify. Hi ha una llista d'Adam a Spotify. El problema és que les cançons aquelles antigues dels 90 i tal, has de buscar per sentir la cançó, l'has de buscar a través de YouTube perquè no hi són. Les del Blue For You, per exemple, no hi són. No hi són. Gràcies a tots i a totes, que vagi bé, fins la setmana que ve.
4: Així sona La Repesca. I com cada dia abans d'acabar el programa, posem música i ho fem amb aquest joc que hem batejat com a cançons encadenades, en què cada dia algú de la ràdio ens recomana una cançó que li agrada i li dedica a algú altre. Aleshores, aquesta altra persona, que rep la dedicatòria o la nominació, és l'encarregada de recomanar la següent, i així anirem descobrint els gustos musicals de la gent d'aquesta casa. I avui, nominat per l'Enric Soto, ens acompanya el Martí Oliveres, que és meteoròleg de la casa. Martí, què tal, com estàs?
5: Com estàs, Marina? Molt bé.
4: Bé, com va l'estiu?
5: Doncs mira, bé, treballant un any més.
3: més, és la meva feina els estius, treballar i molt content, tot i que no estic tan content amb aquest estiu tan feixuc de calor.
4: Bueno, aquí refugi climàtic, aquí sí. Tenim aire condicionat.
3: La ràdio és un bon refugi climàtic, fins i tot tinc fred alguns dies.
4: Els dies que t'has de deixar una mica, a part de les sandàlies, també t'has de deixar una mica una camisa o una dessuadora per tapar-te.
3: Sí, i mitjons. Vaig amb... Sí, tapat.
4: Molt bé, Martí. A veure, quina cançó ens portes? Quina has triat tu?
3: Mira, jo sóc molt fan de la Ludwig van, els últims mesos m'ha agradat molt, és veritat que s'està posant potser molt de moda entre el jovent i el no tan jovent, i la veritat és que és un grup que fa poc va tocar a casa, a la Garriga, i la veritat és que cada cop, no sé, crec que estan en efervescència i m'agrada molt, o sigui que la Ludwig van i aquesta cançó que es diu Creure.
4: Creure. He de dir que he descobert que fent aquest joc que hi ha molts fans de la Ludwig van aquí a la ràdio, eh? Sí.
3: Potser joves?
4: Sí.
3: Més aviat joves que grans?
4: T'agrada pertany a aquest grup, eh?
3: Sí, home.
4: A veure, tu com descobreixes aquesta cançó?
3: Mira, aquesta cançó, a través de l'Anna Salvador, companya també d'aquesta casa, de l'equip del 9C, un dia, doncs, mira, comentant una mica els concerts, això, l'evolució d'aquest grup, i no era de les que teníem controlades inicialment del nou disc, i, ostres, quan l'escolto, fa com una baixada a mitja cançó, té, un subidon molt potent, i, no sé, la lletra, no sé, tot l'embolcall m'acaba agradant molt i s'ha convertit en una de les meves cançons per aquest estiu, sí.
4: Té algun significat especial o simplement t'agrada perquè t'agrada la Ludwig i tal?
3: No he anat més enllà. O sigui, no és que tingui un significat més especial, tot i que és veritat que ho pots lligar amb moments del dia, per exemple, que et pugui costar més arrencar o que tinguis un dia una mica més complicat, et pot ajudar. Per tant, des d'aquí te la pots posar, eh? No sóc de posar-me cançons que... Però he pensat que pot ser una ajuda algun dia que la pugui necessitar, perquè aquest creure, doncs, en Quim Carandell, el cantant de la Ludwig, doncs també jo crec que l'escriu, la composen en un moment donat amb aquesta essència, sí.
4: Algun moment concret en què et recordis escoltant-la?
3: Mira, em recordo quan vam venir a tocar per Corpus a la Garriga, no fa massa, i la veritat és que va ser un dels millors moments del concert, perquè amb la colla doncs la teníem molt controlada i l'esperàvem i va sonar, sí.
4: Tu ets dels que cantes?
3: Sí,
4: molt
3: i tant.
4: A tot arreu?
3: Sí, jo crec que per això després acaba plovent, però com que sóc home del temps i m'agrada la pluja, doncs ja, seguirem cantant.
4: I un moment en què no l'escoltaries mai, en què creguis que no enganxa pel moment o el que sigui, o creus que sempre va bé per animar-se?
3: Sí, per animar-se, sí. A veure, si és un moment potser una mica de relax, tranquil·let, no encaixa massa. El que passa que jo crec que sóc una persona molt enèrgica i constantment estic molt actiu, els que em coneixeu. Llavors, no sé, crec que acompanya bastant la meva personalitat i per això l'he escoltat força, sí.
4: I acabem. A veure, qui de la ràdio has decidit recomanar-li?
3: Doncs mira, he pensat amb la Mar Poyato, perquè la Mar Poyato és una de les companyes de tots aquests mesos que compartim horari de tardes. És una persona fantàstica, qui aprecio i m'estimo molt, o sigui que he pensat en ella.
4: Molt bé, Martí, doncs veurem a veure què ens porta la Mar el proper dia. Nosaltres marxem. Gràcies, Martí, gràcies també al Marc Espejo, al control tècnic, i us deixem amb aquest creure de la Ludwig van.

0: Tu ho diràs, amb Miquel Agut.
1: Dos quarts d'onze. Senyores i senyors, bona nit, benvinguts i benvingudes al Tu diràs d'aquest dimecres 12 d'agost de 2026, el dia que Xavi Hernández s'ha convertit en seleccionador dels Països Baixos. És una notícia que ha començat a circular a la tarda, semblava que estava ben encarrilada i de sobte, fa una hora aproximadament, se n'ha fet l'oficialitat. Ha estat la pròpia Federació Neerlandesa l'encarregada d'anunciar que Xavi Hernández dirigirà l'Orange fins al 2030. Per cert, els neerlandesos segueixen el camí que va fer el Barça. Primer Koeman, després Xavi. És veritat que els Països Baixos alternaven Koeman amb Van Gaal, com si no hi hagués cap entrenador més sobre la capa de la terra, i al final han trobat Xavi, després de la tertúlia en parlarem, algú que, evidentment, per estil futbolístic casa i molt, i per ideologia, amb el futbol que fins no fa tant es practicava en aquell país del centre d'Europa. Aquest dimecres també ha estat el dia que els internacionals espanyols s'han reincorporat a la feina. Bé, tots no, perquè ja sabeu que alguns, com Eric, Gavi o Joan, van avançar la tornada la setmana passada i avui no hi ha estat Ferran. Amb el permís de Hansi Flick, ja ho sabeu, el valencià no ha passat per la ciutat esportiva perquè està enllestint la marxa al PSG. De fet, si ho recordeu, ahir tancàvem el programa quan l'absència de Ferran a l'entrenament d'avui es feia pública. Els internacionals que sí han tornat a l'activitat són Cubarsí, Pedri, Olmo i Lamine Yamal, el mataroní, que ha passat per la ciutat esportiva tant al matí com al vespre. Ara parlarem de Ferran, de Rodri, de Julián, dels noms propis en general d'aquest mes d'agost, però també de Xavi Hernández, el gran nom propi d'avui, però abans hem de fer un cop d'ull a l'esport en directe.

0: A aquesta hora tenim un parell de partits en joc. Per començar, a Salzburg s'està jugant el primer títol oficial de la temporada. El PSG i l'Aston Villa es veuen les cares a la Supercopa d'Europa. Quim Salvador, bona nit.
1: Molt bona nit, Miquel Agut i Riera.
0: Joaquim Salvador i Sastre, com va aquesta final?
1: Minut 73 amb 51 segons de partit. Paris Saint-Germain 2, Aston Villa 1. S'ha avançat el PSG amb golaç de Guarachelli a la primera part, just abans del descans. Maggio, que debuta avui. Brian Maggio, 17 anyets.
0: Ostres.
1: Ha nascut una estrella, perquè abans de fer el gol n'ha tingut dues de claríssimes també. De fet, està fent nada corcoll la defensa parisenca durant tot el partit. Doncs Maggio ha fet el gol de l'empat i ja a la segona part Doué, en una jugada que em semblava fora de joc i que, de fet, ha revisat el VAR, doncs ha aconseguit batre el porter Bisot, el suplent del Dibu, perquè el Dibu Martínez doncs encara no va jugar a la final del Mundial i encara no està a les ordres d'Unai Emery, on no està disponible pel partit, i Doué, en una jugada que primer havia estat anul·lada i després de la revisió ha estat validada, i per tant, a un quart d'hora i escaig per l'afegit, guanya el Paris Saint-Germain 2-1. De moment, però, m'està agradant força l'Aston Villa.
0: No està sent un passeig, del PSG?
1: No, no, ni molt menys. I això que els primers minuts ho feien pensar, però ha reaccionat molt bé, sobretot a l'últim tram de la primera part, l'Aston Villa, i la segona està sent força disputada. Ara, la decantada, aquest contraatac de Doué, perquè Caix, el lateral dret de l'Aston Villa, ha trencat innocentment el fora de joc quan tots els companys de la línia defensiva havien fet la passa que tocava. Ell ha quedat endarrerit i, per tant, ha habilitat l'extrem del PSG perquè fes el 2-1.
0: Mati Caix, internacional en Polònia. Realment, noms polonesos, Lewandowski, Caix, si fa no fa, és el mateix. Quim, no vagis gaire lluny, que quan hi hagi qualsevol novetat, i ara, durant el tram inicial del programa, estarem seguint atentament el que passi en aquest partit, però també s'està jugant a Riazor un Depor Madrid. Hola, Rubén Pérez, bona nit.
2: Bona nit, Miquel.
0: És un amistós en el marc del Teresa Herrera.
2: Sí, de moment minut 75 a Riazor, guanya el Real Madrid per 0-1, obra de Brahim Díaz, en un partit en el que Mourinho ha sortit d'inici amb un 11 amb jugadors del primer equip, amb Vinícius al capdavant. D'altra banda, la principal novetat al Depor ha estat l'ex blaugrana Pierre-Emerick Aubameyang, que està disputant els seus primers minuts davant la seva nova afició. Una primera part igualada, sense ocasions clares per cap equip, només un remat d'Hendrick que ha aturat bé Leo Roman, però menys d'un minut pel descans, Brahim Díaz ha obert el marcador després de quedar-se sol davant el porter gràcies a una passada llarga amb la mà d'Andri Lunin. Assistència per l'ucraïnès. Ha estat aquesta l'última acció, sí, d'Abrahim al partit, perquè ha estat substituït al descans juntament amb Rüdiger, Hendrick i Arda Güler. Han entrat el jove del filial Mario Rivas, Trent Alexander-Arnold, Valverde i Carlos Espí. Com deia, de moment, partit poc vistós, menys que la final de la Supercopa d'Europa. Veurem com acaba aquests 15 últims minuts, però de moment et puc dir que es continua veient aquesta necessitat al Madrid de fitxar un migcampista. Avui ha provat Mourinho amb Camavinga i Bernardo Silva, però no li està funcionant l'aposta.
0: Exhibició de Camavinga, pel que he sentit a la redacció durant el partit, una exhibició del futbolista francès en aquest amistós. Queda un quart d'hora mal comptat en tots dos partits. De seguida ens hi quedarem, tant a Salzburg com a Riazor. Per cert, sí que està bé la gespa de Riazor, allà no hi ha fongs com a Vigo, on sí que hi ha problemes amb la gespa malmesa que poden afectar el Celta o Sassuna d'aquest diumenge, com us explicàvem ahir, que penja d'un fil i que haurà de decidir la Lliga, perquè el Celta no el vol jugar pel mal estat del terreny de joc, si s'acaba disputant o no, o Sassuna sí que vol jugar. I aquest vespre s'ha disputat també un altre amistós, en aquest cas a l'estadi Johan Cruyff, entre l'equip femení del Barça i el Montpellier. Hola, Clara Rodergues, bona nit, com ha anat això?
3: El Barça s'ha imposat per 3-1 al Montpellier francès, un rival clàssic dels estius, en el primer test de la pretemporada de l'equip de Pere Romeu. S'ha avançat el Barça amb un gol de Girard en pròpia porteria a la primera part. Ha empatat el conjunt francès a través de Roquet a l'inici de la segona, però Pina i Mai s'han acabat de donar aquesta primera victòria a l'equip de Pere Romeu, que ve de guanyar-ho tot el curs passat, però que l'afronta en guany sense noms importants com el d'Alexia Putellas, Ona Batlle, Mapi León o Salma Parayuelo. Han arribat, però, d'altres. Avui, per exemple, han debutat Van Asten i Carolina. fitxatge més car de la història del club. També ha redebutat Martina després de tornar de la sessió de l'Everton. S'ha quedat sense minuts la portera McKamey. Un partit marcat també per l'eclipsi. Les jugadores tenien indicacions de no mirar cap al sol. El públic i els assistents també de premsa o jugadores que estaven lesionades a la graderia sí que han pogut mirar una miqueta aquest eclipsi amb les ulleres homologades que ha repartit l'entitat blaugrana, que seguirà ara preparant-se la setmana que ve, de fet divendres, Gamper, aquí al Johan Cruyff contra el Brighton anglès.
0: Perfecte, doncs amb la Clara després acabarem de repassar el partit i sentirem veus de protagonistes en la nit de la victòria en aquest amistós per 3-1 contra el Montpellier a l'estadi Johan Cruyff. Tot plegat el dia que el Chelsea ha fet oficial el fitxatge del figuerenc Pep Chavarría, de qui parlarem més endavant en aquest programa, i el Manchester City, el del porter argentí Jerónimo Rulli.

El Manresa serà el primer equip català que jugarà un partit de la Lliga Masculina de Bàsquet la temporada que ve, segons el calendari sortejat avui. Visitarà la pista del Bilbao el dissabte 26 de setembre. El mateix dia, però més tard, el nou Barça de Sekulić rebrà el Corunya al Palau. La resta de catalans tindran torn l'endemà, el diumenge 27 de setembre. La penya a la pista del Breogán, el Girona Fontejau contra l'UCAM Múrcia i el Lleida debutarà, atenció, li ha tocat la grossa, el Lleida, a la pista del València, el vigent campió. Primera jornada i segurament l'os més dur d'arrossegar. I tornarà a haver clàssic nadalenc, per cert, i es jugarà el dia 27 de desembre a les 9 del vespre al Palau Blaugrana. Fora del futbol i del bàsquet, els europeus de natació, el català Luca Huck s'ha quedat a les portes del podi, als 100 metres lliures. Ha estat quart. El mallorquí del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha acabat sisè a la final dels 200 metres esquerra. I els europeus d'atletisme, la catalana Jael Bastué ha fet un molt bon registre a la semifinal dels 200 metres i s'ha classificat sense problemes per la final de demà.

0: Ximpum, sí senyor. Passen 10 minuts de 11:15, fem una pausa i comencem la tertúlia amb el Jaume Naveira, l'Albert Nadal i el Javi Muñoz i amb la Laia Biurrun tocant els botons i, evidentment, també amb futbol. Partit a Salzburg i partit a Corunya. No feu gestos, que no he dit res que no hagués de dir. Des d'ara i fins 12:15, tu diràs a RAC1, benvinguts i benvingudes, quina colla de sapastres que tinc aquí asseguts, a la nit esportiva de Catalunya.
1: Tu ho diràs, amb Miquel Agut.
2: Ganarles el derbi es lo único que pido.
3: Volver a ser grandes.
4: Un altre sextet serà massa.
5: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
6: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
7: RAC1 i l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès presenten Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal.
8: Pues venga, va, vinga, som-hi!
7: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, en directe des del carrer Doctor Robert de la Bisbal del Penedès, amb Esteve Giral com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
9: La Bisbal és tot un clàssic del calendari casteller. Les joves de Valls s'hi sent com a casa, i la vella de Valls i Vilafranca hi protagonitzen un dels seus duels per excel·lència. Calor i emoció garantides en una plaça històrica.
7: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal del Penedès, en directe des del carrer Doctor Robert.
10: RAC1,
7: fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: diràs, RAC1, fins 1:15, en un principi, com us dic cada dia, perquè després passen coses i ens anem allargant. No és culpa meva. A la taula de l'estudi de RAC1, amb plena concentració futbolística, amb el partit de la Supercopa d'Europa en una pantalla i el Teresa Herrera entre el Deportivo i el Madrid a l'altra, Jaume Naveira, bona nit.
1: Què tal? Bona nit.
0: De què rius?
1: No, de l'inici del programa, que ha estat sensacional. Per guardar-lo a les hemeroteques.
0: Es toquen botons.
1: A les audioteques.
0: Es toquen botons.
1: Sí,
0: els tècnics
1: els controls,
0: botons.
1: No? Tocar els controls.
0: Clar, els controls.
1: Sí.
0: Prou. Com a, veus? Ja està. Això és com a la competència, l'efecte aquell que s'obre i es tanca la porta. Ara s'ha tancat i no hi entra ningú més, ja. Ja està. Tema sanjat i punto, que diria Gaspar. Hola, Javi Muñoz, bona nit.
2: Què tal? Molt bona nit.
0: Albert Nadal, bona nit.
3: Bona nit i bona fresca, perquè déu-n'hi-do la temperatura que tenim aquí dins.
0: Wow. Mira,
3: el Quim va ben abrigat.
2: Aneu rient.
0: En Quim va ben abrigat perquè en Quim, quan la temperatura baixa de 35 graus, té fred. Vull dir,
2: sí.
0: Però
3: vaja, tu estàs bé.
0: Jo estic bé.
3: Tu estàs bé, doncs ja està.
0: Jo estic bé, però pensa que, ja li dèiem a en Javi ara, micròfon tancat, si ja sabeu més o menys quin pas s'hi dona, la culpa és vostra per venir d'estiu.
3: Si vols, parlem de la samarreta del Javi, també.
2: Millor parlem de la temperatura de l'estudi, si vols agut, aviam, perquè
3: sí, és encès.
0: Rubén, fa fred o s'està bé?
4: Jo estic bé.
0: Veus? Doncs ja està.
4: Jo estic bé. Però ja sí, és veritat que el Quim porta la jaqueta aquí dins i també a la redacció. I no és l'únic, perquè no és l'únic que porta jaqueta aquestes setmanes, que l'aire condicionat també es nota.
0: Hosti, hem passat de la planta 15, que hi havia cactus, ara hi ha pingüins, però s'està perfecte. Per mi s'està perfecte. Bé, dit això, aviam, falten 5 minuts, suposant que no hi hagi temps afegit, que n'hi haurà, perquè s'acabi el PSG Aston Villa de la Supercopa d'Europa i està jugant el Madrid, que tinc la sensació que avui no va gaire sobrat. Al camp del Deport també, 5 minuts pel final. Comencem a Salzburg-Kim, això ho deixàvem amb 2-1, i ara que queden 5 minuts, ho tenim igual?
5: Doncs sí, continua el 2-1 favorable al Paris Saint-Germain en un partit d'alternatives a les dues àrees. Està sent un partit prou entretingut per les alçades de temporada en què estem, i a més jugant un títol que a vegades, bé, amb Luis Enrique no sol funcionar, però que hi ha plantejaments més garrepes. No és el cas tampoc d'Unai Emery, ja t'he dit abans que m'està agradant
0: sí.
5: L'Aston Villa, és veritat que ja ha segut per mi el descobriment estrella de la nit, que és Brian Maggio, l'ha substituït Terry Abraham, però bé, continua el domini altern, i t'he explicat que ha debutat Brian Maggio amb l'Aston Villa, també Joao Gómez, també hi ha hagut un debut al Paris Saint-Germain, a Cliouche, que està
0: sí,
5: titular
0: home.
5: A l'eix de la davantera, l'ha substituït després del descans ja Ousmane Dembélé, que és un dels molts jugadors que venien del Mundial i no han sortit d'inici, però que sí que està, o com a mínim estan a disposició de Luis Enrique, com per exemple Fabián Ruiz, també, que ja ha entrat al camp. I una curiositat, està arbitrant
0: sí.
5: Omar Artan, aquell àrbitre somali que no van deixar entrar als Estats Units per xiular el Mundial, tot i que hi havia d'anar, no li van concedir el visat o li van tombar darrere hora, no ho sé ben bé, i la UEFA doncs, ha tingut el gest de cridar-lo per arbitrar aquesta Supercopa, ja que va ser protagonista negatiu del Mundial el no poder entrar als Estats Units. Hi ha també Guillermo Cuadra Fernández. Tranquils, està d'assistent del VAR, en principi no ha d'incidir massa.
0: No, millor que no incideixi. De fet, Cuadra Fernández ha baixat de primera divisió aquesta temporada i crec que ja no és a segona, sinó que pot ser que sigui àrbitre de VAR la temporada que ve, però de la nòmina, mira, em diu el Pau Bombardó, el control, ell que també està contaminat pel virus arbitral com jo, i ell en actiu, no en passiu com jo, que sí, que Cuadra Fernández se'n va al VAR i que no xiularà partits per tranquil·litat col·lectiva a primera divisió. El tenies controlat, Jaume? Maggio, es diu, el davanter?
5: Brian Maggio.
1: Realment jo no l'havia vist jugar gaire, però és que sí que em va cridar l'atenció quan el va fitxar l'Aston Villa a l'últim mercat d'hivern, el fitxen del Mets i pagant ja 12 milions d'euros. El que passa és que ell havia estat jugant sobretot amb l'equip, amb el Sots 21 de l'Aston Villa, no havia tingut pràcticament presència amb el primer equip, però és veritat que la pretemporada doncs, havia anat acumulant minuts, que també, doncs, bé, que Tammy Abraham és un jugador que no té una posició gaire preferencial a l'atac de l'Aston Villa i que Oli Watkins doncs, fa poc que ha tornat de les vacances després d'haver jugat al Mundial amb Anglaterra, o sigui que Maggio jo crec que ha trobat un context ideal per poder entrar en aquest primer partit oficial de la temporada i a sobre ho ha aprofitat responsabilitat amb un gran gol.
2: Ha estat notícia a les hores prèvies al partit perquè no podia ser inscrit. Ha tingut problemes l'Aston Villa per inscriure per l'edat, per una qüestió de legislació laboral, no el deixaven inscriure. Al final han fet l'excepció, té només 17 anys, luxemburguès, i l'ha pogut inscriure, l'ha ficat de titular i justificadíssim, perquè per qui no l'hagi vist jugar, si ho haguéssim de definir molt ràpidament, el primer jugador que et ve al cap probablement sigui un Romelu Lukaku, futbolista físicament molt potent.
0: Un 93, veig.
2: Clar,
0: amb... I a més, molt corpulent.
1: I a sobre és molt ample, sí, sí.
2: Molt ample, molt corpulent, però després amb habilitat. És a dir, ha tingut un parell de jugades en les que ha estat capaç de treure bones accions.
5: Una altra curiositat de Brian Matjo és que ell és nascut a Anglaterra, però juga a la selecció de Luxemburg. Que, si la carrera té la projecció que sembla que tindrà avui, de moment és un partit, potser no és la millor decisió.
1: Ara ho estava mirant i, de fet, ell es va formar a pedreres de clubs de Luxemburg. O sigui que no és gens habitual que un jugador arribi a l'elit, a la superelit com la Premier League, i jugant amb tot un Aston Villa, doncs, venint d'una acadèmia, d'un equip, o de dos, en aquest cas, de Luxemburg, com és l'Unió Luxemburg, i el Marisca Merch, d'allà va sortir Brian Matjo.
0: Aviam, Dembélé.
5: Xuta Dembélé, atura Bisot, li ha sortit fluixet el xut amb la cama esquerra des de la frontal de l'àrea, minut ja 89 en 24 segons. S'haurà d'espavilar l'Aston Villa si vol forçar la pròrroga perquè continua guanyant el Paris Saint-Germain 2-1.
0: Ens vindrien de gust uns penals, no, Albert? Uns penaltets, no?
3: Sí, no, faríem festa, vull dir... I el Brian Matjo no l'hem de posar, la llista de futuribles com a nou del Barça.
0: Si pagues per ell el que vols pagar per Julián i una mica més, potser sí, perquè, clar, l'Aston Villa, em diràs tu.
3: Bueno, no, l'Aston Villa té un projecte des de l'arribada d'Unai Emery bastant potent, eh? Vull dir, bueno, és obvi perquè estan jugant la Supercopa d'Europa, però també el paper que està fent a la Lliga els últims anys, i Unai Emery, un entrenador que potser aquí en clau barcelonina li tenim la llufa penjada per aquella remuntada 6-1. Del 6-1 contra el PSG amb Luis Enrique entrant al Barça, però és un entrenador molt metòdic i que Anglaterra està fent molt bona feina a l'Aston Villa, la veritat.
1: I a més, Emery ha fet tan bona feina que s'ha guanyat una mica que el club cada cop estigui més fet a mida ell, perquè el director general, que és Damià Vidagany, és una persona també de la seva confiança.
0: L'ex del València.
1: Sí, correcte. I bé, doncs, com dic, una mica com va passar amb Pep Guardiola al City, doncs també ara està entrant gent a llocs clau del club, doncs que, com dic, són de la confiança d'Unai Emery.
0: No es treu el problema de les bengales al PSG allà on vagi, perquè els seguidors del PSG en un dels gols de l'estadi estan encenent bengales, ja ho han fet per celebrar els gols. Això passa molt sovint al Parc dels Prínceps. Va passar massivament a la final de Budapest i allà on juga el PSG. Potser fos un altre club i hi hauria...
3: És un ambient, el Parc dels Prínceps, quan hi vas a la Champions. M'ha tocat anar-hi en desplaçaments del Barça i és un ambient entre bengales, entre...
1: Molt carregat, no?
3: Sí. Si veus... I recordo un últim partit contra el Barça, van utilitzar com un... Per l'eslògan d'encomanar-se el partit contra el Barça, Star Wars, com a leitmotiv, no? Com a element referencial, és a dir, tens tan poca història que t'has d'inventar un paral·lelisme de Star Wars, no?, per encomanar-te una remuntada amb el Barça. És una afició i un estadi, el Parc dels Prínceps, que mai m'ha agradat. I això de les bengales, ja ho dius, els acompanya i ni que no sigui casa seva, també arreu.
0: I ningú no hi fa res, i és una cosa que en altres clubs, segurament si fossin més modestos, sí que es faria. Aguanteu-me un instant abans, perquè, Rubén, som a l'últim minut del partit de Corunya i amb el resultat que deixàvem de 0-1 a favor del Madrid.
6: Sí, continua guanyant el Real Madrid, que recordem que si guanya avui, guanyarà el seu desè trofeu Teresa Herrera, l'últim el va disputar...
0: 50 quants se n'han jugat? 50... Espera, te'l buscaré.
6: Crec que les va començar a jugar el 1954.
2: Crec que és el torneig estiuenc més veterà.
0: Més longeu, no?
2: Més longeu, sí.
6: Doncs com deia, seria la desena vegada que el guanya, l'última va ser el 2013, portava 13 anys sense disputar-lo i el Depor ha aprofitat el seu retorn a la primera divisió, doncs, per tornar a disputar el Teresa Herrera amb el Madrid, que, com deia, va guanyant 0-1 amb gol d'Abraim Díaz, de pocs segons d'acabar la primera meitat, assistència d'Andri Lunin amb la mà des de la seva pròpia àrea, queden gairebé ja...
0: Va, que hi ha l'ocasió de l'empat,
6: l'última oportunitat pel Depor, que buscarà empatar.
0: Mira.
6: Troba dins l'àrea, una rematada que finalment, sense perill, marxa per línia de fons i justament senyala al final l'àrbitre.
0: Cordero Vega.
6: El Madrid guanya aquest amistós de pretemporada on no ha destacat gairebé cap jugador, que recordem que ha sortit amb un 11 de jugadors del primer equip. Vinícius ha tingut també els seus minuts.
4: el Madrid, que tornarà a jugar aquest diumenge un altre amistós, perquè recordem que no jugarà a la primera jornada, jugarà a Alemanya contra el Schalke diumenge a les 7 de la tarda.
0: Faran falta jugadors per aixecar el trofeu del Teresa Herrera, que ara ha estat buscant a les xarxes i pesa 40 quilos. O sigui que això...
4: Estan veient Camavinga, que com deia, l'han tornat a apostar Mourinho per allà al mig del camp. Veurem si continua o ja amb el retorn de Tchouaméni, Bellingham i Mbappé, que no han viatjat a Corunya, doncs continuarà l'11 o no.
0: Ràpidament, per seguir l'últim minut de la Supercopa, t'ha agradat el Madrid? Vaja, dins del que és un amistós?
4: És un partit poc vistós del Madrid, per ser, jo crec que per sortir amb l'equip que ha sortit, podria haver demostrat més nivell. També hi ha certs jugadors que encara no tenen cert rodatge, però en general bastant pla i, com deia, encara es nota la falta d'aquesta figura al mig del camp, que apuntava a ser Rodri, però que finalment sembla que farà les maletes cap a Barcelona.
0: Llàstima. Rubén, si parla Mourinho, tornes cap aquí, eh?
4: Perfecte, fins ara.
0: Fins ara. Últim minut de partit a Salzburg, Quim.
5: I m'està agradant el PSG, que en lloc de quedar-se darrere el defensar, està pressionant de valent a l'Aston Villa, a l'àrea dels anglesos, que ara sí han aconseguit treure la pilota en llarg per buscar segurament l'última jugada d'atac per intentar el gol de l'empat. És Hemmings per la banda esquerra, buscarà la centrada, no, és el lateral Madsen, fa la centrada, la rematada, fora! Ha rematat Buendía de cap. N'havia tingut ja un parell més el davanter argentí en aquesta segona part. Ha guanyat molt bé la posició entre els dos centrals parisencs, però la veritat és que la...
0: Amb l'espatlla ha de rematar.
5: Sí, perquè la centrada li anava, diguéssim, cap enrere i ell no estava en perpendicular a la porteria.
2: No seria el major especialista, no? En rematar de cap, Emi, bon dia.
5: No, i a part era una posició bastant delicada. Ja ha servit de porta Safonov al Paris Saint-Germain, l'envia llarga més enllà del mig del camp, la recupera l'Aston Villa.
0: Encara en tindrà una,
5: Sí, encara en tindrà una, bona combinació. La pilota ara sí per Hemmings, que la torna a enviar cap a l'àrea. Atenció,
0: buen dia,
5: Buen dia, es gira sobre si mateix i ha perdut la pilota. Treu aigua de la barca al Paris Saint-Germain. És servei de banda, encara potser en tindran una altra, cap a la zona de tres quarts de l'atac dels
0: anglesos. No, han trigat tant.
5: Doncs no, el senyor Omar Artan, que ha decidit que ja no s'havia de jugar més. Xiula al final del partit, el PSG es proclama campió de la Supercopa d'Europa amb els gols de Kvaratskhelia i Doué per superar el que havia fet Maggio per l'Aston Villa. Segona Supercopa d'Europa pel club parisenc, tercera pel palmarès de Luis Enrique Martínez com a entrenador, quarta si contem també la que va guanyar com a futbolista, precisament amb el Barça l'any 97 contra el Borussia de Dortmund.
0: Doncs un partit d'aquest del PSG i l'Aston Villa que realment, per ser la part de temporada que és, està realment bé. O sigui, aquest, de fet, recordo l'eliminatòria de Champions de fa dues temporades, que ja va ser una eliminatòria de traca i mocador, però l'Aston Villa no té el palmarès i el nom del PSG els últims anys, però és un equip a tenir molt en compte.
1: Sí, sí, jo crec que l'Aston Villa no és un equip que li doni per ser candidat a la Champions, però que pot complicar-li una eliminatòria a qualsevol, i en un molt bon dia doncs també pot, diria jo, eliminar qualsevol. Llavors, doncs, crec que Unai Emery, com dèiem abans, ha construït un gran projecte i tot i la venda d'alguns jugadors importants i les absències d'altres, doncs aquest Aston Villa en qualsevol escenari rendeix. I crec que ha estat una Supercopa d'Europa en unes condicions relativament similars pel Paris Saint-Germain respecte a la de l'any passat, que també va ser un altre equip anglès com el Tottenham, que va tenir un bon inici de partit, perquè si no recordo malament el Tottenham es posa 0-2 i després el Paris Saint-Germain remonta i guanya per penals, i aquest any, doncs, és veritat que el Paris Saint-Germain es posa per davant, però l'Aston Villa li ha tornat a plantar molta cara, no? Venint el Paris Saint-Germain, a més, d'un altre estiu on bona part dels seus jugadors doncs ha tingut poc descans pel Mundial. Així que, bé, en dos anys on les condicions han estat similars, doncs el Paris Saint-Germain ha sortit campió de les dues Supercopes d'Europa.
2: I el Paris Saint-Germain, que si ja ha aconseguit una cosa que és difícil, que és guanyar dues Champions consecutives, per mi surt reforçat després d'aquest mercat de fitxatges. És a dir, perd Gonzalo Ramos, però aconsegueix la incorporació de Cliouge, un futbolista que al Mónaco era absolutament diferencial. Veurem si arriba una arribi Ferran Torres, que tindrà, evidentment, no un rol de titular, però sí un rol important, perquè ho vam veure la temporada passada, Luis Enrique. Hi ha jugadors que sap que són capdals, que els descarregue de minuts de forma claríssima a la competició domèstica, a l'Alicant, perquè els hi dona tot el pes per jugar a Champions. Ho té claríssim Luis Enrique, i per mi torna a ser un dels grans candidats a la Champions per tercera vegada consecutiva. Avui guanya un partit que, com deia el Jaume, davant d'un molt bon rival, que jo crec que a la Champions podrà fer-li passar malament a qualsevol, però tot i així té una qualitat a dalt, té una idea de la que estan tan convençuts els jugadors, l'executen amb tant convenciment i després tenen tanta qualitat, és a dir, quan Kvaratskhelia el primer gol, quan l'agafa, és un golàs. És un gol de jugador diferencial, gairebé de candidat a la pilota d'or, sens dubte, i torna a tenir o manté aquest nivell diferencial a dalt i manté la idea i manté el jugador.
0: Perquè no hagi vist el gol, és la típica rematada que des d'un lateral de l'àrea tu t'esperes que el jugador faci el pal més allunyat del punt d'impacte, una rosca, el pal que queda més lluny del punt des del qual fa el xut. I ell, el que fa, quan tothom s'espera la rosca, és un xut sec al pal més proper. I el porter fa el pas per anar a cobrir, per intuïció, el pal allunyat, i llavors, quan clava aquell cacau al pal més proper, no té temps de reaccionar, i la pilota el supera. A mi m'ha semblat també un molt, molt bon gol del futbolista georgià, que està fent grans temporades des que va arribar a París, sense cap mena de dubte, Albert.
3: No, i és que són molt bons i tenen molt bon entrenador. I ja potser és un debat que ja queda una mica vell, no? Però amb Mbappé no guanyaven la Champions, i sense Mbappé sembla que no tinguin aturador. I més enllà d'això, de lloar les virtuts del PSG, que són evidents, també hi ha un altre tema de debat, que és... Hi ha una disputa que és FIFA-UEFA, que a més últimament està bastant encesa, però és... A nivell de calendari, tu pots posar una Supercopa d'Europa després d'un estiu de Mundial, no? Perquè els dos equips, si tenen internacionals i tal, arriben molt condicionats. M'imagino, no ho volem, però si la jugués el Madrid, fa dos dies Mourinho va dir que Bernardo havia arribat una mica, diguéssim, com encara de vacances. I has de posar a jugar jugadors a una Supercopa d'Europa quan pràcticament no han tingut vacances, o precisament els que han arribat a semis i final estan de vacances. No sé si s'hauria de... almenys en any de Mundial, a canviar el calendari d'aquesta competició. Que tot i així és un bon partit, i amb dos equipassos, un PSG amb molt talent i molt ben entrenat, i també un Aston Villa molt ben entrenat i supercompetitiu.
5: Per cert, que avui el Paris Saint-Germain en fa 56 anys. El van fundar el 12 d'agost de 1970.
3: No tenen història.
5: Avui, aniversari i títol, dèiem abans el palmarès a la Supercopa de Luis Enrique Martínez, però no hi ha més, en canvi, és la quarta final de Supercopa perduda. N'havia jugat també dues al Sevilla, amb el Sevilla, i una amb el Villarreal, i deixeu-me destacar que tenia baixes importants, hem mencionat el Diego Martínez, però també li faltaven a Unai Emery, Watkins, Konsa i Manzambi.
2: Una altra curiositat és que Lucas Digne, vell conegut de l'afició del Barça, va guanyar l'Europa League sent futbolista de l'Aston Villa, i avui ha guanyat la Supercopa d'Europa sent futbolista del PSG. No ha tingut minuts avui, però futbolista del PSG.
1: Després del pagament de 7 milions, no? És un dels moviments de mercat del Paris Saint-Germain, que està pendent de tancar Ferran Torres i de veure si surt Barcola, perquè jo crec que Cliouche està relacionat més al seu fitxatge amb la sortida de Barcola que no una altra cosa. Sí. I quan surti Barcola, jo crec que podrà tenir lloc en aquest Paris Saint-Germain per jugar més minuts. Ibrahim Mbaye, que és un futbolista molt jove, que ja porta amb molts pocs anys, doncs, 15-16 partits amb la selecció de Senegal, i que jo crec que l'any que ve pot tenir molts minuts i ha molta qualitat a l'equip.
0: Oi que va marcar la final del 5-0? No fa l'últim gol? Ara parlo de memòria.
1: No, jo crec que va ser Mayulu el que va fer el 5è gol contra l'Inter de Milà. Sí.
0: D'acord. Que ho dius ara, la final contra l'Inter de Milà de Champions 5-0, o sigui, una final de Champions 5-0 contra un equip que encadenava finals els últims anys, vaja, és que va ser una exhibició brutal d'un equip que està en una forma... Perquè, a més, fa la sensació que tothom que hi arriba va trobant el seu lloc dins de l'engranatge de Luis Enrique, que això és molt difícil, primer, que els que ja hi eren mantinguin la gana, i després que els que arriben sàpiguen trobar el lloc perquè al final l'engranatge funcioni.
3: I té un model que és molt extrapolable a l'actualitat més rabiosa del Barça, que és un equip que jugués sense un nou de referència com a titular. Vull dir, ha jugat sobretot amb Dembélé, que abans ho deia el Javi, no? Que els futbolistes els reserva a la Lliga Francesa, que Dembélé potser no arriba a la desena de titularitats de l'Alicant, i en canvi la Champions, aquesta temporada no ho sabem, però la temporada passada pilota d'or. I això és una cosa també, per exemple, que no dic que s'emmirallen, però és una cosa que la direcció esportiva del Barça es contempla, no? Si el PSG, sense un punta de referència, pot guanyar dues Champions seguides, doncs per què no podem replicar aquí un model? Tot i que també tens un entrenador que és Hansi Flick, que comparteixo la seva opinió, vol fitxar un davanter centre que faci gols, que és el que ha de fer un davanter centre. Tot sí, i que puguis tindre moltes fórmules.
0: Ara en parlarem perquè, clar, són més de 40 gols sense Lewandowski i Ferran Torres que el Barça, de moment, no té. Per tancar el tema PSG, Supercopa del Madrid, en parlarem després si és que hi ha declaracions d'alguns protagonistes o el que sigui. Per tancar aquesta nit de futbol en directe, alguna cosa més?
2: Jo, mira, per tancar-ho, però relacionant amb el que deia l'Albert i relacionant el PSG amb el Barça, crec que el PSG marca, no sé si el camí, però sí pot servir de mirall al que mirar-se al Barça. U, en la qüestió més tàctica, més futbolística, això que comentava l'Albert, un equip que juga sense nou. Jo sóc dels que creu, igual que tu ara li atribuïes la idea de Hansi Flick, que el Barça necessita sí o sí un nou, però bé, el PSG té una proposta que crec que va molt d'acord dels temps, és l'equip i Luis Enrique segurament l'entrenador que millor ha interpretat cap a on va tàcticament el futbol, i em sembla que Hansi Flick està en aquesta corda i juga sense nou, pot ser una alternativa, crec que depèn molt dels jugadors que tinguis, i a mi em fa la sensació que al Barça sí li falta gol. Si el vols fitxar en un jugador de banda i a partir d'aquí tenen un atac molt líquid, molt mòbil, pot ser, però falten jugadors que sumin gols. Això una, i l'altra és que crec que quan tenim el debat, que el teníem sobretot arrel del fitxatge de Rodri, de si no seran massa migcampistes, de si no taparà la progressió de Bernal o de Gavi, etc. Crec que si hi hagués Luis Enrique a la taula riuria, perquè ho té claríssim. Té claríssim que no li sobre cap jugador. Que com més jugadors tingui a l'equip, millor. Més rotarà, més descansat arribaran als partits importants. Crec que era Marquinhos, segur que el Jaume ho té controlat, diria que era Marquinhos, la temporada passada va jugar a l'ICAN, a la Lliga Francesa, poder va jugar 10 partits. És que no vull...
1: Hi ha diversos jugadors, sí, que estan... Ara ho estava mirant, Dembélé va jugar 11.
3: Mira, no arribava la desena, doncs exacte, mira, un mes.
2: I Marquinhos, però... parlo de memòria, però és que seria, crec que són menys. I després, a la Champions, evidentment, va arribar per poder jugar-ho tot un futbolista que no està per fer una temporada completa de Lliga més Champions, però el que si tu pots reservar perquè tens suplents de nivell com que et donen, com per guanyar igualment la Ligue 1, els reserves i després el dia de la veritat o els partits importants de Champions el tens al primer nivell. A mi em sembla que amb això també hauria de servir de mirall al Barça per afrontar la pròxima temporada.
1: I Marquinhos, per cert, 11 de titular, 14 en total, comptant també suplències a la Ligue 1.
0: És que una mica més si no els donen el trofeu de guanyadors a Marquinhos i Dembélé, no. Claudio Bravo a la Lliga de Campions aquella del Barça, que ja, no juga.
3: Ara en parlarem molt, però també quan parlem de Ferran te'n vas a jugar a la Lliga Francesa, eh? Sí que vas amb l'equip campió de la Champions, però te'n vas a jugar a la Lliga Francesa. Això en parlarem també.
1: I parteixes, i Ferran perquè... parteix, i Ferran parteix com a suplent al Paris Saint-Germain.
3: Per això mateix ho dic, que potser tindràs un rol protagonista a la Lliga Francesa.
1: Sí, sí, sí. Parteix com a suplent a la Champions i a la Lliga Francesa jo crec que...
0: Miquel Agut. No, perquè clar, és que si voleu feu el programa vosaltres. No, home, no. Clar, és que, escolta, vull dir...
2: Segur que faria menys fred a l'estudi. Si
0: no, això
7: segur.
0: Si encara no és la saludada, ja està carregant.
7: És que, fa fred.
0: Doncs mira, escolta'm, agafeu un quàntum i entreu des de la redacció. Una mica de música, si us plau, per separar temes, per favor.

0: Aviam, passen 6 minuts de les 11, invasió de camp de Marta Ramon. Hola, Marta, bona nit.
1: Bona nit.
0: Ella i la Rebequeta, totes dues en una, a l'estudi de RAC1 per parlar, per començar, d'una notícia que ens ha sorprès, perquè se n'havia parlat, s'havia comentat, s'havia insinuat, però no s'havia accelerat d'aquesta manera. I des d'aquesta nit sabem, és oficial, que Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos.
1: Sí, és un acord que s'ha tancat aquesta tarda i que la Federació de Països Baixos ha fet oficial quan faltaven pocs minuts per les 9 del vespre. El compromís és fins al 2030 i d'aquesta manera pren el relleu de Ronald Koeman, curiosament com ja va fer el seu dia al Barça. Xavi no dirigia cap equip de futbol des que va acabar la seva etapa a la banqueta del Barça l'estiu del 2024. Per què? Doncs perquè estava esperant una oportunitat així, poder agafar les regnes d'una selecció, un càrrec que li permetrà tenir més temps per conciliar amb la família i poder viure a Barcelona. Això era una qüestió que el preocupava molt. Per això, entre d'altres raons, no havia acceptat propostes com la més recent del Milan, quan Zlatan Ibrahimovic va contactar amb ell per sondejar-lo abans de l'estiu. Xavi tenia clar que si tornava a entrenar un equip havia de ser una selecció i no un equip en un club, per poder organitzar-se millor a nivell personal. El fins fa ben poc seleccionador de Bèlgica, Robert Martínez, o bé l'ex blaugrana Michael Reisiger, que porta el timó de la sub-21, també havien sonat com a candidats per ocupar el càrrec, però s'ha imposat finalment l'elecció de Xavi. Des de la Federació Neerlandesa destaquen sobretot que trien Xavi per haver-se format treballant durant anys amb tècnics que defensen una filosofia futbolística que encaixa a la perfecció amb l'estil de joc que volen per la seva selecció, és a dir, escola holandesa 100%, prendre la iniciativa amb un joc dominant i atractiu. Remarquen que Xavi creu en aquests principis fonamentals i que els ha fet seus i que, a més, té la personalitat necessària per connectar bé amb els jugadors i extreure'n el millor. També, òbviament, en destaquen els títols guanyats tant com a jugador com a entrenador del Barça.
0: Començo amb el Jaume, perquè, si no m'equivoco, vam comentar via WhatsApp el dia que la selecció dels Països Baixos queda eliminada del Mundial, i realment aquell dia Koeman va fer una exhibició de gasiveria futbolística considerable, no? És a dir, diguem-ne que Koeman no encarnava els principis fundacionals del futbol dels Països Baixos.
2: El dia del Marroc encara menys.
0: Encara menys.
2: Sí, sí. Sí, perquè aquell dia recordo que va ficar un central més, jo crec que va jugar el partit amb excessiu respecte, va jugar amb un 5-3-2 aquell dia, i jo crec que va esperar molt al seu moment, va intentar ser sòlid, va intentar que el Marroc no li fes gaire mal i que no li pogués córrer, tot i això jo crec que el Marroc va generar moltes més oportunitats en aquell partit, i Koeman, doncs, crec que el seu pas per la selecció neerlandesa, que n'ha tingut diversos, crec que ha anat una mica amb el temps de més a menys, no? Sobretot a nivell de joc. És veritat que potser no tant a nivell de resultats, perquè ha tingut bones trajectòries a la Nations League, també va disputar les semifinals de la passada Eurocopa, però jo crec que a nivell de joc, doncs, no acaba de convèncer, no? I jo crec que l'arribada de Xavi, doncs, bé, pot tenir sentit, no? A més, jo crec que Xavi, vaja, ara està lesionat Frenkie, però vaja, quan estigui sa, crec que no hi ha pràcticament cap entrenador que estigui més enamorat de Frenkie de Jong que Xavi, no? Llavors, jo crec que això és important, perquè serà una peça vertebradora del seu equip. I, escolta, si per ell la conciliació familiar, doncs, era una qüestió tan important, i això ho sumem a que l'oportunitat és bona, doncs crec que és un bon pas per ell.
3: Jo celebro que hagi trobat el que volia, és a dir, comença amb el que acaba del Jaume, perquè em sembla la part segurament més important, la personal, si ell és el que per una qüestió familiar buscava, crec que ha tingut paciència, molta més de la que segurament tenia els que ho veiem des de fora, que semblava que anava deixant passar oportunitats i pensaves, no sé si te n'arribaran tantes.
0: Dos anys sense entrenar.
3: Clar, dos anys sense entrenar, la sortida del Barça, no va marxar el Barça deixant la seva imatge com a entrenador en el millor moment. Crec que en algun punt, amb la distància, amb el pas del temps, s'ha anat estant cada vegada més injust amb Xavi, que és, quan va sortir era, no sé si un clam popular, però sí una opinió majoritària del barcelonisme que segurament el Barça necessitava renovar-se, però Xavi li va donar al Barça una lliga molt competida, molt, molt difícil, potser no brillant futbolísticament, però sí amb molt mèrit, i crec que es mereixia una oportunitat així, i a més arriba a una selecció que no dic que on es trobi un terreny erm per fer-hi florir el futbol que ell porta a dins, però sí dir que ha passat per moments molt difícils últimament. És a dir, el Mundial de Rússia no s'hi va classificar, el Mundial del 2022 va caure a quarts, va caure en aquest últim Mundial a 16ens de final, com deia el Jaume, amb unes decisions de Koeman, fins i tot el primer partit estranyíssim, és amb un canvi estrany de Koopmeiners. Després és veritat que aposta per Brian Brobbey, li surt bé. Koeman ha fet un Mundial molt, molt estrany i crec que arriba a una selecció que per història té una part positiva i és que té una tradició futbolística que encaixa o que hauria d'encaixar amb la idea de Xavi. Hauríem de discutir ara si té els jugadors, si un mig del camp amb Frenkie de Jong i Ryan Gravenberg, per exemple, és un mig del camp per dominar els partits contra equips de primer nivell. A mi em sembla discutible. I després, és veritat que no sé com és la pressió de l'afició dels Països Baixos quan arriba un gran torneig, perquè han arribat a moltes finals, perquè són un equip històric del futbol mundial, però no han guanyat mai, és a dir, no han guanyat mai una Copa del Món. A les Eurocopes sí que l'última Eurocopa arriben a semifinals, però també últimament els està costant, és a dir, que crec que hi ha marge de creixement i que si li donen el temps, doncs pot fer una bona feina.
4: Aquí hi ha diverses coses. Com deia el Javi, té molt mèrit la Lliga que va guanyar Xavi i el Barça que va agafar Xavi quan va rellevar precisament el Barça.
0: La Lliga de l'1-0, que li deia el
4: sí,
0: Paris Saint-Germain.
4: Sí, de l'1-0 i del 0-1. Sí, sí. La Lliga de Lewandowski i Ter Stegen, si voleu, també.
0: Sí, sí.
4: Però va agafar un Barça, recordo el primer 11 de Xavi amb Elias Akomach, per exemple, va ser titular en aquell primer 11 de...
2: Ferran Jutglà, crec
1: que... Hi havia Jutglà, sí, també.
4: Sí, de, vull dir, posem en perspectiva, també va ser l'època de Luc de Jong al Barça, vull dir... va agafar un Barça bastant defenestrat i va guanyar, després sí que es fa una inversió molt forta amb les famoses palanques i es guanya aquella Lliga del 2022-2023. I llavors una cosa, els Països Baixos ha fitxat a Xavi, sí que aquí la imatge de Xavi va quedar molt desgastada pel seu pas pel Barça, però internacionalment Xavi segueix tenint molt l'aura de futbolista que ho va guanyar tot i d'una icona del futbol espanyol i d'un abanderat de l'estil cruifista. Això per una banda. I l'altre, precisament el Marroc, que és qui es va carregar els Països Baixos al Mundial, és una de les seleccions que més s'havia interessat en Xavi, i després de fer fora Regragui, quan el Marroc va quedar eliminat de l'última Copa Àfrica, contacten a Xavi. Però què passa? Pràcticament no hi havia marge per preparar el Mundial d'aquest estiu del 2026. I ell tenia la intenció, com molt bé explica la Marta, de fer, si tornava a les banquetes, que fos amb una selecció per prioritzar la família, poder estar a Barcelona, perquè és un repte que el motivava, i llavors el del Marroc era un equip, una selecció que el motivava, perquè té un futur, té una plantilla de joves molt prometedora, ja ho sabeu tots, ja els heu vist al Mundial, i llavors estava també una mica a expenses de què passava amb el Marroc, no? Perquè era un projecte engrescador i que li oferia el cicle també 2026-2030. Què passa? El Marroc va pujar l'entrenador del Sub-20, ha fet un Mundial més que correcte.
1: Els hi ha sortit molt bé.
4: Els hi ha sortit molt bé. El Marroc dic, bueno, això ens està funcionant. Mm-hmm. Llavors s'han obert altres portes, el contacte de les converses amb els Països Baixos, i és una selecció que amb ell el motivava i que tant de bo li vagi bé. I com heu explicat, jo crec que el nom de Xavi Hernández, la seva idea com a entrenador i sobretot com a futbolista, encaixa molt amb aquesta selecció.
0: Deixa'm dir, abans que continueu, que l'11 del Barça espanyol en el dia en què el...
4: Crispetes? No vols posar crispetes ara?
0: No, ara no, perquè seria un atracament, però vaja. Aquell dia, Ter Stegen, Mingueza, Eric Piqué, Jordi Alba, Busquets, Nico, Gavi, Frenkie de Jong, Ilias Akomach i Memphis.
3: I els canvis? Memphis. Els tens?
4: Sí,
3: els canvis també té a veure. Sí. Abde, Coutinho, Riqui Puig, Ronald Araujo i Yusuf Demir.
4: Clar, aquesta home, és l'estrena al Barça, vull dir.
2: La cirereta del pastís, eh?
4: Ha fet coses millor i pitjor, però se li ha de reconèixer la Lliga que va guanyar, potser no la més divertida futbolísticament, potser no ens hem divertit, no ens vam divertir tant com ens estem divertint amb Flick, però s'ha de posar en valor.
1: I que li va costar molt, i això ho destacava ell públicament, el fet de... o el va sorprendre molt que hi haguessin molts automatismes que ell considerava normals en un equip, amb una filosofia com el Barça, que s'havien perdut. O sigui, molts conceptes...
4: Dos paraules, no? Tercer home.
1: Sí, el tema tercer home, el joc de posició, era com... amb alguns jugadors tenia converses que tenia la sensació que el seu interlocutor pensava que ell estava parlant xinès i eren jugadors que ja portaven temps al Barça i era molt, molt frustrant, perquè només aterrar al Barça va tenir molt la sensació que havia de començar de molt enrere, que havia de començar molt avall la pedagogia futbolística que havia de fer amb la major part de la
0: que
1: partida.
0: Que segurament pot ser una sensació que es repeteixi als Països Baixos, perquè el predecessor és el mateix.
1: Sí, o sigui sí, potser té déjà vu, no? Que, una mica.
0: Déjà vu Hernández, sí. però...
4: O no.
0: Però potser, clar, ha de començar a parlar de first men's allà als entrenaments dels Països Baixos.
4: En Hernández no t'atreveixes a dir-ho.
0: No, perquè no sé com es diu en Dutch. No en tinc ni punyeta idea. Però vaja, en tot cas sí que és veritat que li escau molt, jo crec, que una selecció com aquesta, que ideològicament ja està emparentat, i que, clar, també, arran del que deies, Javi, de han jugat finals, no han guanyat, però han arribat a altes instàncies de mundials i

0: era fins al pròxim Mundial, tens temps.
1: El que passa que és veritat és... que els seleccionadors tenen temps, diguéssim, a nivell de que són anys, el que passa entre un campionat i un altre, però temps efectiu de treball amb els futbolistes
0: sí, no, té res a veure no tenen tant.
1: Per tant, clar, passar del discurs als fets, que jo crec que aquí és on s'ha de posar la lupa sobre Xavi, tots tenim claríssima, i ell ha expressat sempre quina és la seva ideologia futbolística i què vol que facin els seus equips, com vols que juguin, què els hi demanen els jugadors, però després s'ha de veure que els jugadors ho fan i s'ha de veure que ho apliquen i s'ha de veure que des de la banqueta s'han donat unes indicacions i que els jugadors les han entès i les han aplicat. Això al Barça no sempre va ser així, vam sentir moltes coses a roda de premsa que després costava molt trobar-les al terreny de joc. Veurem si es troba el mateix a la selecció neerlandesa, que el predecessor és el mateix, no sabem si serà així o no, i si quan vagi els jugadors i els hi parli del third man, doncs ho entendran o no ho entendran, però si no ho entenen, realment el temps efectiu de treball amb aquests jugadors serà menor, i els objectius seran els mateixos, que els Països Baixos jugui, com tu dius, d'una forma que sigui reconeixible per als seus aficionats, pel que és la història d'aquesta selecció, i també que aconsegueixi resultats.
2: La part bona és que jo crec que a Països Baixos hi ha matèria primera com perquè Xavi Hernández pugui una mica establir l'estil ideal que a ell li agradaria, no? O sigui, crec que també serà feina seva, no?, intentar recuperar per la selecció a un jugador com, per exemple, Tijani Reinders, que en el Mundial ha estat poc important, però que jo crec que per tipus de futbolista podria encaixar molt bé en la seva idea. Ara està començant a irrompre un jugador molt jove, que és Casey Smith, que jo crec que no li queda gaire temps per fitxar per un gran i que jo crec que també pot encaixar bé.
1: La irrupció de Somerville és un futbolista molt
0: important. Sí, i tant. El gol dels Països Baixos al Mundial.
2: Sí. Llavors, jo crec que hi ha certs jugadors que poden ajudar-lo. Quan Frenkie estigui recuperat de la lesió, doncs jo estic segur també que Xavi li donarà un paper importantíssim, perquè, com deia abans, jo crec que és un jugador que ell li...
0: Ara, quan acabi, faré un petit matís de Frenkie, del Frenkie... Sí, segueix.
2: No,
3: s'ha de veure com surt, d'aquesta lesió.
2: Ja, això també.
3: Perquè hi ha dubtes raonables de...
4: Ja. De Frenkie, ara en parlarem, també.
3: De veure'l igual.
0: Sí.
2: Però si no, un altre jugador que no ha estat al Mundial i que també jo crec que li pot aportar molt i que encara és jove i que ha tingut també una lesió greu, però que jo crec que segurament parlem de que tindrà menys problemes que Frenkie, és Xavi Simons, que també és un altre futbolista que li pot venir molt bé a aquesta selecció. O sigui que, per una banda, estic completament d'acord amb el que diu el Javi, de que temps per treballar efectiu pels seleccionadors no n'hi ha tant, que segurament t'ajudi molt tenir, doncs, no sé, 3-4 jugadors doncs, que estiguin segurament a un mateix equip a nivell de clubs i que els automatismes els porting del seu propi equip.
0: Això és Espanya.
2: Sí, efectivament. Sí. Això és bona part del camí de l'èxit, no? Però que jo crec que tindrà jugadors per poder una mica fer taula rasa, no? I intentar, doncs, escolta, fer un projecte estimulant.
4: I amb el poc temps que tindrà per treballar, clar, això també, a vegades, quan en dèiem abans que hi ha alguns futbolistes que no estan en el millor moment de la selecció neerlandesa, quan es pot apostar en un club per jugadors joves, i Xavi va fer debutar a la Mín, Cubarsia, etcètera, veurem fins a quin punt et pots atrevir a fer-ho en un país que històricament ha generat tants jugadors tan joves que, com aquell qui diu, amb 15 anys, això ara gairebé és normal, fins i tot 15 o 16, però als Països Baixos hem estat veient jugadors amb 16, 17 o fins i tot menys anys, i ja estic parlant de 20 o 30 anys enrere, que ja eren estrelles de l'Ajax, per exemple.
2: Clar, és que són pedreres inesgotables. A més, estan a una lliga on els equips grans, fins i tot els grans, són venedors. Per tant, això una mica fomenta, no?, que els jugadors joves que venen fort des de vall, doncs puguin debutar molt aviat i començar doncs, a crear una carrera futbolística. I per tant, doncs, jo crec que també, del que dèiem de noms, és que hi haurà molta renovació i hi haurà, jo crec, molta possibilitat també de trobar joves talents.
0: Sí, no, això, en relació amb els joves li encaixa també, és Cubarsí, el que ha citat, també Fermín, que és Fermín també és un dels noms que és Xavi qui promociona al primer equip i li dona fins i tot una segona vida al Barça. No, el matís era que Xavi era molt defensor de Frenkie de Jong, però també se li va insistir molt en que havia de millorar en la part defensiva durant l'època de Xavi al Barça. Frenkie de Jong li funcionava molt bé de cara endavant, però se li insistia molt en... Si vols jugar de pivot al Barça, també has de tenir una part de recorregut cap endarrere que se li insistia.
2: La història costa, sempre.
0: I li costava, sí, sí. I li segueix costant, i ho hem vist també amb Flick al Barça. Llavors, el que comentava la Marta, no?, de com sortirà de la lesió, és un punt que s'ha de tenir en compte, i dos, que segur que si està bé, jugarà i jugarà de titular amb els Països Baixos, però també, com no, tornar a reeducar Frenkie de Jong amb el que Xavi vol i que s'imagina que pot fer aquest futbolista al seu equip.
4: Doncs, alguna cosa més, Marta?

0: de Xavi, o de moment veurem com li van les coses, però com a mínim avui hem sabut que serà el seleccionador dels Països Baixos. El primer gran torneig és l'Eurocopa d'Anglaterra i Irlanda d'aquí 2 anys, i després hi ha el Mundial, que jugarà 25 seus,
1: Mundial.
2: És que realment és ideal per un entrenador com Xavi poder agafar les regnes d'una selecció quan tens un projecte
3: començar
2: així per
3: cicle.
2: Davant.
3: Ell clar. Tenia clar d'iniciar cicle.
2: Perquè quan feia referència, per exemple, amb el tema del Marroc o altres equips que han sonat sabent i havent explicat el tema familiar que era important, també era molt important per ell això, tenir la sensació que agafava un projecte de zero i que podia fer-se una mica a mida, que no entrava allà com un bomber a apagar focs, amb urgència, sinó poder treballar-ho bé des d'un inici i realment poder desenvolupar les seves idees.
3: Et deixo la dada random per acabar amb el tema Xavi. La primera selecció, si no de les primeres, Corea del Sud, que es va interessar. Ja t'estic parlant de fa any i mig, La primera selecció que es va
0: aquí
3: interessar.
0: Aquí la conciliació era més difícil,
3: Aquí és complicada la cosa. Aquí el projecte i tot plegat.
0: Una mica més...
3: Jo som Corea del Sud, que ell va participar en mundials i... Sí.
0: Era una mica més complicada la conciliació.
2: I que hi ha hagut interessos molt variats. Molta gent s'ha interessat per Xavi.
3: Contactes n'hi ha hagut
2: 2024.
3: Molts. Propostes potser menys, però contactes n'hi ha hagut.
1: Explicar el tercer home en Corea també.
3: També. Els vídeos d'Instagram que han sigut divertits.
2: Jo simplement reivindicar una mica la figura de Xavi, que jo crec que per molt que el seu final amb el Barça fos amarg i pogués decebre per diverses raons, també penso que s'ha estat molt injust amb la figura de Xavi i que moltes vegades se l'ha reduït una mica al mem, no? A aquest to fins i tot burleta d'alguns sectors que han estat molt, molt injustos amb Xavi, i celebro que la seva trajectòria tingui una nova oportunitat per demostrar el que és capaç de fer com a entrenador.
0: Un parell de coses abans de la publicitat. La primera, Xavi s'haurà d'entendre amb Mitchell, que és l'entrenador del club número 1 del futbol neerlandès, i Mitchell té una certa responsabilitat en la marxa de Xavi de la banqueta del Barça, perquè quan el Girona va clavar el 2-4 i el 4-2 al Barça, la porta content no va estar, per molt que en la nit del sushi...
2: Però en la llista de responsabilitats...
0: No.
2: Sí. Està molt avall.
0: Està molt avall, però aquells partits mal en van fer. Però vaja, suposo que
2: sí,
0: no...
2: El mal estava fet, ja.
0: Sí, però igualment mal en van fer. Però,
3: un canapé va volar, no?, a Montilivi.
2: Sí.
0: Hi ha algun nigiri.
2: Però
0: això d'una banda. Espero que s'entenguin, per descomptat. I de l'altra, junta la tip a aquesta hora de la nit, el Fulham se retira tras l'expulsió d'Arbeloa i el Màlaga guanya el Costa del Sol. Gana, perdó. És un teletip de l'agència EFE en castellà, per això llegeixo en castellà, i diu que el Màlaga ha guanyat el trofeu Costa del Sol per retirada del Fulham, que no ha volgut jugar la tanda de penals. El partit s'ha acabat amb empat a 2, però resulta que estaven molestos perquè s'havia expulsat Arbeloa per protestar a l'àrbitre al final del partit, i que han dit que se'n van i no han jugat a la tanda de penals. Per tant, diguem-ne que per incompareixença el Màlaga és guanyador.
1: Tindrien el vol a dos quarts de 11, perquè si no...
2: Això és com l'altre dia a Birmingham, que Flick no tenia molt clar que s'havien de jugar els penals després de l'empat al Barça.
0: L'àrbitre Ortiz Arias, madrileny.
1: Home, un mític, eh? Mourinho també se l'ha tingut amb l'àrbit al partit de Corunya.
0: Amb Cordero Vega, amb en Xai?
1: Sí.
2: Comencem bé, no, ja?
1: Sí. Apuntem a
2: Neres. El warming up de la pretemporada està bé.
0: No, i això que Arbeloa no entrena al Madrid, ja, vull dir que el tema arbitral encara el porta a la sang, amb el Fulham avui al camp del Màlaga, que deuen haver jugat a 70 graus de temperatura avui.
1: Debuta contra el Chelsea, el Fulham, a la,
0: sí, senyor,
1: a la Premier. Derbi contra Xavi Alonso, sobre.
0: Exacte, Arbeloa-Xavi, aviam aquella salutació, uf, aquell dia, mare de Déu, aquell dia. Va, ja, encara ens haurem d'esperar, però serà un dels moments de la temporada, perquè potser a la tornada no hi ha aquest moment ja, segons com, però vaja, a l'anada segur que sí. Fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida a la tertúlia del Tu Diràs, i serem fins 1:15 en aquesta edició del dimecres 12 d'agost de 2026.
4: Tu Diràs, amb Miquel Agut.
5: Ganarles el derbi es lo único que pido.
6: Volver a ser grandes.
5: Un altre sextet. Serà massa.
6: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
7: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
8: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
9: 4, 11, 12, 16 i 30, i els sols, el 8 i el 9.
8: Ara, amb l'Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Compra-la ara. 11. Ben jugat.
10: RAC 1. Aquest diumenge el Barça juga a RAC 1. A 4:45 de la tarda, Basilea-Barça. El tercer compromís de pretemporada del conjunt de Hansi Flick. Viviu el partit des d'una hora abans a RAC 1 amb Jaume Molló, Xavi Puig, Marta Ramon com a enviada especial a Suïssa i els comentaris d'Albert Blayer. I després, les estrenes a la Lliga de l'Espanyol i del Girona a partir de les 7 del vespre. Aquest diumenge a 4:45, Basilea-Barça. Aquest diumenge torna el Barça a RAC 1. El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
11: RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
12: Merda, que algú els avisi. Que hi ha un tauró a l'aigua!
13: Un tauró, un tauró!
14: Ah, per favor, sortiu de l'aigua!
15: Fora! Au, au!
16: Traieu aquell nen, que s'acosta!
17: Ràpid, nadeu, nadeu, tothom fora, va, va, va!
13: Quins nervis, socors!
16: Picat, que era de mentida l'aleta.
11: Així sona l'estiu a RAC 1.
18: Estadella, et pelaré.
19: Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l.
16: No, no, pareu, pareu, pareu, oh, que era una broma.
11: RAC 1, tots som un milió.

0: Una mica a la vall, a 11:15, el Tu diràs de RAC1, avui que estem compartint la tertúlia amb el Jaume Naveira, l'Albert Nadal, el Javi Muñoz i també amb la Marta Ramon, en la nit que hem sabut que Xavi Hernández, això hem estat parlant fins ara, serà el seleccionador dels Països Baixos fins al 2030. I un nom, quan hem començat a parlar de la selecció dels Països Baixos i de Xavi, evidentment, que ha sortit a la conversa...
1: No es podia saber.
0: No, no es podia saber... sabia, vaja, ni Sherlock Holmes ho podria haver sabut.
2: Parlem de Dumfries, si vols, eh?
0: No, de Dumfries ja en parlarem quan vagi fent mans a la Lliga de Campions vestit de blanc i no se li xiulin, però això serà una altra cosa. Slavko Vincic, aquell dia Ivan Bokel, sí. Al bar. Això a banda, un nom que surt és el de Frenkie de Jong, i això ja ens relaciona amb el Barça i amb el mercat de fitxatges per l'arribada de Rodri, que no és oficial, però que ho serà d'aquí poc. En tot cas, vosaltres, fent futbol ficció, ara que ell està lesionat, per tant, s'haurà de recuperar, com deia la Marta, és important que es recuperi bé, etcètera, etcètera. Però què faríeu en el cas de De Jong, tenint en compte que qui aterrarà al Camp Nou és Rodri? I tenint en compte també que Flick li ha perdut, no, Marta, una mica de confiança.
1: Sí, el que hem anat explicant, no, aquí a RAC1, que al final Hansi Flick, la mirada que tenia en Frenkie de Jong ha anat canviant al llarg de l'última temporada, i que la cirereta ja definitiva ha estat el que ha passat al Mundial, veure'l jugar lesionat. Això no li va sentar bé a Hansi Flick, ja veient-lo per la tele, i després ja veient la gravetat de la seva lesió i la decisió de no passar pel quiròfan quan és el que se li està aconsellant des del club, això ja ha estat directament un incendi, no?, internament al club, i començant pel vestidor, no? I a partir d'aquí, doncs, subratllar sobre tot això, que la confiança no serà la mateixa, i a més hi ha els dubtes raonables de com es recuperarà Frenkie de Jong després d'aquesta lesió, d'aquest no al quiròfan, que encara hi ha marge perquè pugui passar pel bisturí, però de moment aquesta és la decisió de Frenkie, seguint aquest tractament de cèl·lules mare, que pot ser que mèdicament arribi un moment que sí, que ja tingui la ruptura al lligament lateral intern del genoll dret solucionada, però hi ha dubtes molt seriosos a dins del club que la recuperació pugui ser bona, que l'estabilitat del genoll sigui completa i que, per tant, el seu joc no es vegi,
0: afectat
1: per aquesta decisió. No?
0: Aquí a la taula, tenint en compte tot això i l'arribada imminent de Rodri, en aquest joc que proposem, que no vol dir que això hagi de ser així, però per començar, seríeu partidaris, vaig un per un i contesteu ràpidament i desenvolupeu després, de posar-lo al mercat i, si pot ser, d'empènyer a la sortida, Albert?
2: Això ja s'ha fet, no? El Barça, no últimament, però ja s'havia intentat i va ser ell qui no... Qui
0: però
2: no
0: de debò, ara? Vull dir, perquè... Ara
1: té un Rodri a la plantilla.
2: Sí, clar, sí.
0: I Flick no se'l mira igual.
1: Fins ara.
2: No, i Flick no se'l mira igual. A veure, no és difícil, trencar una llança a favor de Frenkie de Jong, però com que l'exercici més comú és matar-lo, intentaré defensar-lo. A veure, no és un mal futbolista, òbviament, i la prova i l'argument que utilitzem sovint és que tots els entrenadors i tots els companys és un futbolista que lloen perquè no per pilotes. Llavors, Frenkie de Jong és un mal jugador? Jo crec que ningú pot dir que sigui un mal jugador. Ara, que és un jugador idoni per al Barça... porta, que són 5 temporades ja aquí, o...
0: 5?
1: Més.
2: 5 o 6?
0: No, o 25.
3: Crec que entra, en la vuitena.
1: 2019.
2: Sí. Doncs imagina, 2019, sí, tens raó. Sí. Doncs mira, gairebé la vuitena temporada.
0: N'és tan fan que li descomptes temporada.
2: Sí, no, perquè és veritat.
0: A mi m'han semblat 15.
2: Sí, jo soc plenament de lletres, per això escric en un diari, no em dedico a una altra cosa, però sí, llavors és... sense Rodri... costa veure-li un encaix al Barça. Ara, saps que si el tens i està bé, que és el gran interrogant que ens quedarà si decideix no operar-se, i aquí em ve un nom al cap, que és una comparació exagerada, si voleu, però que és una comparació i un nom que espanta el dimoni,
1: ja sé,
2: que és Samuel Umtiti,
3: home,
2: que per pànic a passar quiròfan no es va voler, perquè s'havia operat molt jove, un tití, tenia pànic a tornar a repetir, passar per quiròfan, no ho va fer i mai van funcionar els conservadors. No estic dient que estiguem davant d'aquest cas, però si seguim un camí similar i tal, jo crec que està esgotat el camí de Frenkie de Jong al Barça. Dit això, si el pots posar al mercat, potser la pregunta és a quin preu, no? Què n'has de demanar per Frenkie de Jong quan estigui recuperat?
4: I sota quines condicions físiques? Perquè, clar, jo crec que imagino que en el punt físic que explica la Marta que està Frenkie de Jong, o sigui, entenc que al final serà més probable que algun equip te'l vingui a buscar si ell supera i té, doncs, alguns partits que puguin ser una mica esperançadors amb el Barça abans de sortir, que no s'hi estan quedant en tractaments conservadors, perquè ara que deies el cas d'un tití, és que ell va esperar a operar-se fins l'últim any de la seva carrera. Uh-huh. I quan ho va fer, ja era massa tard per solucionar el problema que tenia el genoll. Evidentment, Frenkie està en una altra situació, està en una altra fase. Si canvies d'opinió, doncs estic segur que es podria salvar el genoll i imagino que podria competir millor durant més anys, però això és una decisió seva. I si no l'acaba prenent, i si, pel que sembla, doncs els metges del Barça consideren que és la millor opció, però ell continua una mica capficat en què ha de fer un tractament conservador i no passa pel quiròfan, doncs tot serà més difícil, no? Jo crec que el que és pitjor de tot això és que, a més, el Barça l'havia renovat el passat mes d'octubre. O sigui, és que
0: 2029.
4: No, és que no fa ni un any de la renovació. Uh-huh. I allà el Barça jo crec que, en certa manera, li està enviant un missatge de confiança de dir, bé, escolta, has trobat el teu lloc a l'equip, és veritat que tenim una situació amb tu, salarial, que és complicada i que al final, doncs, quants més anys estiguis...
1: Sobretot això.
2: Sí, també, sí, sí. És que també va molt per aquí, clar.
4: Evidentment.
2: No és una renovació merament esportiva, clar.
4: Sí, sí, sí, però jo crec que la renovació també, en un percentatge que segurament sigui menor, però també s'assigna perquè, escolta, perquè jo crec que Flick l'havia trobat un lloc a l'equip i perquè l'estava sabent aprofitat, tot i que...
2: I Pedri, perquè Pedri està bé còmode amb ell, exacte, al mig del camp.
4: Sí, sí,
2: sí, sí, que és...
4: Llavors, doncs, jo crec que aquí el club, fent aquesta operació, que principalment és econòmica, però que jo crec que demostra també un cert vot de confiança per ell, doncs ell una mica traeix això, no?, amb les seves decisions a la part final de la temporada, jugant al Mundial forçant, i clar, són massa condicionants com per pensar que Frenkie de Jong es torni a posar gaires més vegades la samarreta del Barça. Ara, la part positiva, entre cometes, és que quan s'acabi aquesta temporada, que encara queda temps, però quan s'acabi aquesta temporada, i donant per fet que ara haurà de passar, doncs, unes setmanes o uns mesos fora del camp, doncs quan s'acabi aquesta temporada quedaran 2 anys de contracte i entenc que manegar el seu cas serà una mica més fàcil, vull pensar.
5: Jo crec que la paella pel mànec és evident que la té el jugador, a hores d'ara, amb el Barça, després d'aquella renovació, que sí, el Barça la necessitava a nivell financer, però que a nivell esportiu em sembla que i no és amb el diari del dilluns, ja m'ho sembla en aquell moment, i crec que ara és una obvietat, és una errada, perquè allà estaves en un moment en què Frenkie de Jong tenia mercat. Ara, un cop el recuperis, i un cop ell es recuperi, ja sigui a través d'un tractament conservador, a través d'una operació i després d'una bona recuperació, com tornarà? Quan serà això? Com tornarà? Quin mercat tindrà? Quin equip apostarà per ell? Per quan el podràs vendre? Et sortirà compte? No?
0: I si ell voldrà?
2: I si ell voldrà.
5: I aquí ve la gran pregunta. Ell té la paella pel mànec per quedar-se, per decidir què fem el seu futur, i per això crec que ell és la gran variable que aquí decidirà què passa. I per això el Barça el que hauria de fer és ensenyar-li, amb tota l'educació i tot el respecte del món, la porta de sortida i dir-li que el projecte segurament és una feina que hauria de tenir Deco i que hauria de fer també Hansi Flick, dir-li que el projecte del Barça per les pròximes 2, 3, 4 temporades no passe per ell com a titular, perquè hi ha alternatives, perquè hi ha jugadors molt joves que estan a la seva posició i que ara mateix tenen més projecció i fins i tot alguns d'ells jo diria que tenen més present futbolístic i que, per tant, sigui ell qui es convenci que vol sortir de Barcelona. Perquè si ell no vol sortir del Barça, ja sé que aquí s'hi viu molt bé i que és molt bonic.
1: Però ja hem vist que ell està tan bé aquí que...
5: Sí, però sempre ho ha volgut, a part de perquè Barcelona, si ets ric, és molt bonica.
1: Sí, és correcte.
0: La gentrificació no l'afecta.
5: Clar, no, ell no li afecta massa, perquè era titular i era un jugador amb importància.
1: I ara veient Rodri.
5: Quan canviïs aquesta variable, aviam si ja no convence tant que Barcelona sigui molt maca.
2: El debat seria un altre si no fitxessis a Rodri.
0: No, clar.
2: Perquè, en certa manera, ell sap, m'estarien esperant, perquè donaries les claus del pivot a Marc Bernal, que és superjove, també amb una lesió greu, i llavors invents, Gavi o qui fos. Si fitxes el millor mig centre del mercat ara mateix, doncs, escolta...
0: No, clar, però és que a més sobre això hi ha algun apunt a fer també, que Frenkie de Jong té 29 anys i Rodri en té 30. O sigui, a nivell de trajectòria futbolística estan gairebé al mateix moment, l'un i l'altre.
5: I fixa't que de Rodri en parlem com un veterà, quan dèiem,
0: bé,
5: amb 30 anys, compte, i de Frenkie de Jong ningú pensi que sigui un jugador que li quede poca carrera.
2: Això és el Barça, perquè és que l'altre dia, crec que va ser a Birmingham o a Udine, no sé quin dels dos desplaçaments va ser, Marc Bernal parlava dels joves en tercera persona.
1: Sí, sí.
2: Escolta, tio, li saps.
0: Un respecte als boomers.
2: Llavors, nosaltres què som?
0: Clar.
1: Però jo crec que la sensació de veure a Rodri com un veterà i De Jong com si no ho fos tant és per la trajectòria.
5: És que
1: compares el que ha aconseguit Rodri a nivell d'influència futbolística, els títols guanyats, l'impacte que ha tingut en els equips on ha jugat, i compares la sensació que deixa De Jong, que és algú amb un talent indiscutible, perquè els entrenadors sempre el subratllen, els seus companys a l'equip sempre destaquen aquest talent innat, però una cosa és el que tu esperes, no, l'expectativa que et genera aquell jugador, i una altra cosa és la que demostra en el dia a dia en el terreny de joc, i no ha complert en les expectatives del talent que se li pressuposava. En canvi, Rodri és Rodri, i aleshores per trajectòries menja es cruspeix l'altre, o sigui...
0: I pel pes que, en aquesta trajectòria, pel pes que ha tingut ell, és a dir, perquè tu pots tenir un palmarès que sigui...
1: I ser molt,
0: ostres, quin palmarès!
1: Sí, sí,
0: clar, però potser resulta és el jugador
1: la influència.
0: 14, no?
3: Pot ser Nacho Fernández o pot ser Rodri, no?
0: Clar.
5: Un espilotador i campió de la Champions
1: amb
5: la
1: final.
2: L'Espanya de l'Eurocopa 2024 també lloava molt a Rodri.
0: No, i al Manchester City, tu vas allà a la gent del City, li preguntes per Rodri, i a banda del gol de la final de la Champions el tenen pels núvols.
5: Sí, jo, a Frenkie de Jong, és un futbolista que fico al mateix sac que Ronald Araujo, en el sentit que crec que són dos jugadors que va haver un moment de la seva carrera en el que, si un veia els seus partits a diari, veia tots els partits del Barça, ja podia intuir que no feia la pinta que estessin absolutament preparats per comprendre la filosofia futbolística del Barça, i no feia cap pinta de que la seva evolució anés cap a aproximar-se a aquesta idea. És a dir, jo crec que molts veiem que ni Ronald Araujo, que un cas bastant més flagrant que el de Frenkie de Jong, però a mi em fa la sensació que tots dos, si tu els analitzaves amb una perspectiva de mig termini, cap dels dos em feia la sensació que poguessin ser el que s'esperava que fossin, Ronald Araujo, el central titular i pal de paller a la defensa del Barça, i Frenkie de Jong, el pivot o l'acompanyant del mig centre al Barça titular indiscutible, que quan era així, encara fora de Barcelona, tenien mercat, perquè eren dos futbolistes que havien tingut abans i fins i tot en aquell moment actuacions, Ronald Araujo des de la part més física, sent un porter en algunes bones actuacions, i Frenkie de Jong encara conservava el nom del noi que ens va enamorar tots a l'Ajax a la 18-19, encara tenien mercat a fora. Aquí a Barcelona ja es veia, almenys així ho entenia jo, que la evolució no era per convertir-se en els jugadors que s'esperaven, i a fora sí. A fora tenien mercat, tenien dos futbolistes pels que podies haver fet molta caixa. I allà, no sé per què, no sé, es van prendre decisions que a mi em semblen equivocades, com les de renovar, com les de no vendre a Ronald Araujo en un mercat d'hivern que, si mal no recordo, estava la Juventus molt a prop, però es lesiona a algun central al Barça i...
1: El Bayern també hi havia prop.
5: El Bayern és una altra de les possibilitats.
2: Christensen es lesiona al Barça.
1: Va ser Christensen, sí.
5: Exacte.
2: Al desembre del 25.
5: Entre la por amb Flick, no, ja? Sí. Entre la por i entre la por a Flick de quedar sense efectiu si acaba deixant sortir a Araujo, que pot ser cert, pot ser deixar sortir allà Araujo i després no se't recupera Christensen i que és coix amb defensa, però crec que hi ha un parell de moments per cada jugador en el que des de Barcelona es podia intuir que allò no anava bé, però no havia d'anar, i que la seva evolució al Barça no seria la que s'esperava que fos quan se'ls va fitxar, i encara tenien cartell i es va decidir no vendre'ls, i amb el temps s'ha demostrat, crec, sota la meva perspectiva, que va ser una errada.
2: Un té una llufa que em vas pagar 70-80 quilos i un salari superalt, l'altre el vas fitxar de l'Uruguai quan era molt jove. De Jong ha de carregar aquesta llufa, Araujo no.
0: En aquell moment en què Araujo passava per ser l'antivinicius, perquè el barcelonisme estava tranquil quan hi havia un Barça-Madrid, perquè Araujo havia de secar Vinícius, i alguna vegada el va secar, però alguna altra vegada va acabar xop de dalt a baix, com si acabés de sortir de la piscina.
3: Sí, perquè si recordem alguns precedents, doncs clar, hi ha la tornada a la semifinal de la Copa del Rei, on del 22-23, que el Madrid acaba guanyant, jo crec que 0-3-0-4 al Camp Nou, la Supercopa de la temporada següent a Aràbia, que el Madrid goleja també al Barça. Jo crec que en aquells dos partits va tornar a jugar Araujo a lateral per tapar Vinícius. És veritat que en aquell moment semblava que el seu o que podia tenir un bon encaix o que podia tenir un argument per estar a la plantilla Araujo i per poder aguantar durant molt de temps doncs, com a jugador, defensor d'extrems ràpids en cites exigents, però és que ni tan sols això li ha servit, no? En el cas de Frenkie de Jong, clar, o sigui, jo crec que no és un futbolista, tot i el que es va pagar en el seu dia, que en un Barça ideal hagi de ser el pivot titular, però és cert que té algunes coses bones que sí que el poden fer ideal per ser els contextos. O sigui, jo crec que és un jugador que, com dèiem abans, no per pilotes, o sigui que potser per intentar defensar un resultat en alguna eliminatòria, doncs tenir-lo sobre el camp et va bé, o jo què sé, o equips que et venen a pressionar amunt, doncs ell moltes vegades elimina rivals amb la conducció. En això és molt bo, Frenkie. Però és veritat que ara, doncs, crec que aquestes coses doncs te les pot cobrir Rodri. Llavors, en el moment on sobretot jo crec que el fet d'aguantar la pilota quan la pilota crema, no? Llavors, sí, sembla que el seu encaix a la plantilla del Barça cada cop és menor.
0: Clar, i amb tot això, a més, Rodri Bernal vol dir que tens tot l'arc temporal que puguis tenir davant teu cobert, perquè hi ha un jugador que té la teva edat, més o menys, i que ha de tenir galons per trajectòria els té, i que el Barça, quan el fitxarà per galons i per influència, com deia abans la Marta, que és Rodri, i hi ha Bernal, que té 19 anys i que, en teoria, ha de ser mig centre del Barça per 15 anys, com aquell qui diu, no? Vull dir que, per tant, tu ho tens magre afegint aquest detall que és important, que és aquest punt de desconfiança que hi ha des del club en el jugador pel comportament que va tenir amb la samarreta del Barça al tram final de temporada, en què no es va voler mullar gaire perquè hi havia un Mundial a l'horitzó, i sí que el Mundial va forçar i per això ara està de baixa. Tanquem carpeta de Jong?
2: No, ho has proposat com un joc a l'inici del debat de la carpeta de Jong, no? Mm-hmm. De què faríem amb ell.
5: Ja he demanat una resposta amb una paraula i no he fet ni cas.
0: però com que he vist que no fèieu cas, dic, doncs fot-li, ja està.
2: No anava per aquí. No, que imaginem-nos que Rodri, de Jong i Pedri, els tres sants disponibles. Flick els posaria els tres. Clar, llavors, què fas a Pedri de mitja punta? Pedri és... Això haurem de veure l'encaix amb Rodri, que jo crec que acabarà sent. És un futbolista que també li agrada baixar, agafar la pilota i endreçar ell el joc, que és el que fa Rodri. I aquí és on haurem de trobar l'encaix amb Pedri, que és un altre debat. Però la pregunta és, si Flick tingués els tres sants, faria un invent per fer-los jugar els tres o De Jong seria el damnificat?
5: Jo crec que no. En cap cas els tres són migcampistes que puguin coincidir de Flick, que té claríssim que Pedri no és el migcampista de la tercera alçada, que és el de la primera o el de la segona. Crec que amb Rodri serà... ja ho era, el de la segona, però amb Rodri encara més evident serà, sí, la distribució de rols. I la tercera alçada són Fermín o Olmo, que són jugadors nascuts per jugar
2: en aquella posició. Sí, sí.
3: Jo tampoc acabo de veure, realment, que poguessin...
0: Jo tampoc.
3: Els tres,
2: doncs és, això n'hi haurà un moment que passarà, quan torni De Jong.
0: Suposant que siguin els altres dos.
2: Sí, sí. No, Rodri, vull dir, fitxaràs i...
0: No, però potser fitxaràs, a vegades...
1: No, però si ha,
0: unes lesiones,
1: temporades...
2: I ja no poso Bernal a l'equació.
0: No, sinó el que pots fer és jugar amb un porter i 10 migcampistes.
1: Però és que potser necessites més migcampistes perquè no tens davanter.
2: Sí, clar.
0: I la deixa votant, ella diu això, no, i s'abriga clar amb la rebequeta perquè té fred. Marta,
1: m'he posat bé la rebequeta, allò que fan les iaies, no? Que deixen anar la bomba.
5: Sí. No volia dir, però
1: ja està fan bé.
2: Qui la tingués, una rebequeta com la teva ara, va.
0: Tens un punt iaístic quan vols.
1: Moltes gràcies.
0: No, home, per posat,
1: amb molt d'orgull,
0: evidentment.
1: Portar la tradició iaística.
0: Evidentment, de tresines, les més bones veïnes que poguéssiu a una escala trobar. A veure, Marta Ramon, això molts oients de la franja d'edat baixa no saben de què els estic parlant. Si no, busqueu.
1: Que ho busquin, és cultura,
0: sí,
1: catalana.
0: Correcte. No hi ha anuncis oficials de les operacions de Ferran Torres ni de Rodri. Seran imminents, però fa dies que ho diem i encara l'oficialitat no arriba.
1: Ja sabeu que aquestes coses a vegades porten temps, i més quan hi ha tanta paperassa i tants diners pel mig. Ja explicàvem ahir que la previsió és que l'arribada de Rodri no es formalitzi fins que no es faci oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. Ferran avui no ha anat a la Ciutat Esportiva amb permís del club, tampoc ho farà demà, això ens diuen, és lògic. L'operació continua avançant, les negociacions entre els dos clubs no s'aturen i s'espera que es resolgui en les properes hores. El fitxatge es podria tancar per una xifra propera als 55 milions milions d'euros i ja explicàvem ahir també que el Barça en demanava a mínim 50. I pel que fa a Rodri, les converses entre el Barça i el Manchester City són constants per formalitzar el traspàs. L'objectiu és tenir-ho tot ja prou enllestit com per evitar que Rodri s'incorpori vendre's a la disciplina del City. Però clar, com que tot va una mica a poc i bona lletra, doncs no es pot garantir que això sigui així.
0: No ens aturarem gaire en això, però només abans que ho comentàvem i us he frenat perquè ja volíeu parlar de l'encaix de Ferran a París, etcètera, etcètera. Com el veieu? On el veieu? I si el veieu sent un jugador que entri de titular, o allà els titulars són en els partits grossos Dembélé, Barasquelia, Doué, i a partir d'aquí tindrà els seus minuts a la Lliga Francesa i potser segons les circumstàncies en partits grossos puntuals, però amb un rol semblant al del Barça.
4: Jo crec que d'inici serà un rol semblant al del Barça. Jo crec que, sabent el repartiment de minuts que fa Luis Enrique, aprofitant doncs, que la Liga li és molt menys exigent que la Champions, jo crec que Ferran tindrà moltes titularitats a la Lliga. Jo crec que jugarà més de la meitat de partits com a titular, almenys això és el que m'imagino, i que en canvi a la Champions doncs, tindrà un paper més secundari. Sí que crec que és un tipus de jugador que encaixa millor pel que vol Luis Enrique d'un davanter que Gonzalo Ramos. Crec que Gonzalo Ramos és un nou més fixe i que, en canvi, Ferran Torres és un jugador més mòbil, més d'anar a l'espai, i que s'assembla una mica més al perfil que té per jugar de nou titular, que normalment és Dembélé. Dembélé és un jugador molt especial, però ja m'entenem el que vull dir. O sigui, crec que Ferran és un futbolista més mòbil i em sembla que té un perfil doncs, més proper als futbolistes que acostumen a jugar a la delantera del Paris Saint-Germain. O sigui, que jo crec que la partida titular no serà, però que depenent doncs, de les xifres que aporti i de com aprofiti els seus minuts a la Champions, on suposo que també algun partit de titular tindrà doncs, perquè el seu perfil doncs, sigui ideal per enfrontar cert tipus de defenses i tal, doncs que aquí ell aprofiti els seus minuts, que faci gols i que li posi difícil a Luis Enrique, però jo me l'imagino més titular d'inici a la Lliga Francesa i partint com a suplent a la Champions.
5: Jo crec que les raons que l'afició del Barça em fa la sensació que fan que aplaudeixi aquesta venda més del que jo crec anava a dir que haurien d'aplaudir cadascú que aplaudeixi el que vulgui, però que a mi em fa la sensació que després, segons com acabi el mercat, igual algú al mes de gener s'estan recordant de la venda de Ferran. Els motius pels quals jo crec que no és tan bona idea aquesta venda, és a dir, tenir un suplent o un futbolista de rotació, un jugador que t'acabi els partits, tot i no ser titular, un jugador que et pugui jugar de titular i la diferència de nivell respecte al teòric titular que té per davant no sigui molt, molt gran. Tot això que crec que necessita el Barça i que ho tenia en la figura de Ferran és el que busca precisament Luis Enrique amb la incorporació al Paris Saint-Germain. Mirava abans minuts, Gonzalo Ramos van ser uns 1.900 la temporada passada, 1.300, i Ferran al Barça va jugar uns 1.900. A mi em fa la sensació que va complir aquest rol d'un futbolista que com deia el Jaume, tingui molts minuts a la Lliga Francesa, però que després, quan el necessiti a la Champions, Gonzalo Ramos va jugar 11 partits, va tenir minuts a 11 partits, no era titular, però va entrar pràcticament tots els partits a la Champions, quan el necessiti, fins i tot si el vol com a titular perquè té lesions, perquè el context de partit ho demane o perquè la fase lliga ara mateix és molt llarga i que al PSG se li ha complicat en les últimes temporades, la lògica diria que hauria d'arribar a l'última o les dues últimes jornades ja amb la feina gairebé feta, doncs que li pugui ser titular i que quan hagi de recórrer a ell a un partit de Champions el nivell no baixi molt respecte a les bèsties que té davant, que quan l'hagi de fer servir com a titular a l'Alicant li serveixi per emportar-se l'Alicant, perquè també és un objectiu, i és veritat que l'Alicant no és la Lliga Espanyola, però també és una competició força competitiva, valgui la redundància, em sembla que aquest és el paper evident que jugarà, que a priori és suplent de les tres bèsties que té davant, però que el que vol Luis Enrique és que el gap entre titular i suplent o entre jugador que inicia el partit i l'acabe, que és una cosa a la que cada vegada donen més importància als entrenadors, no sigui molt gran, i crec que és el que perd el Barça segons com acabi reforçant el mercat de fitxatges amb la sortida de Ferran.
2: No és que el Barça se l'hagués quedat. El Barça el volia renovar, l'únic que... Bé, hem anat explicant la història aquests dies. El Barça volia renovar amb les seves condicions de club, estava disposat a fer una millora salarial, no una millora de ho he explicat la Marta 50 vegades
1: de crack,
2: aquí.
1: De crack, no.
2: No un contracte de davanter centre titular, però em dius, hosti, si el PSG fitxés a Harry Kane o a Haaland, tindrien un problema. A veure qui treus. Però el PSG ha fitxat a Ferran Torres, que ha dit... el Barça el volia renovar i hagués sigut un futbolista útil, ell ha marxat pels motius que m'ha explicat, també jo entenc que ell estigui dolgut perquè ha sigut l'últim a la fila de les renovacions, s'anava renovant a tothom i amb ell no li proposaven, i una mica, bueno, a veure què passa amb Lewandowski, ho puc entendre, llavors no comparteixo l'estratègia que ha seguit ell, però és un debat ja una mica obsolet, anirà al PSG, llavors és el que us deia, si el PSG fitxés a Harry Kane o Mbappé, parlem-ne, però fitxant a Ferran Torres, és que ho ha dit el Javi, per mi és un molt bon complement, perquè no et baixi, no hi hagi una gran diferència de nivell quan treguis una de les tres bèsties de dalt, però clar, és que aquest rol ja el tenia aquí. Jo no sé què li ha promès Luis Enrique, no sé quants milions li pagaran, però vas al PSG a tenir un rol, si no ens equivoquem i de cop i volta ell asseu a Dembélé, molt similar al que haguessis pogut tenir aquí.
0: Després de l'estiu de la seva vida, en què ha estat com un actor de Hollywood voltant pels Estats Units, semblava que estigués presentant l'última pel·lícula que es projecta als cines. Hem de fer una pausa, però abans de fer la pausa farem un viatge llampec a Madrid.

0: La sintonia la triada la Laia Biurrun, la nostra tècnica. Vull dir, escolta, a mi no em busqueu, jo aquí responsabilitat no en tinc, però escolta'm. Sintonia madrilenya. No, és cosa meva, és cosa meva. Sintonia madrilenya. Suposo que no teníeu dubtes.
1: Cap.
2: Ni un.
0: Abans de la mitjanit, ràpidament, en el cas que, vaja, que Julián parlés amb Simeone, havíem d'esperar que hi hagués algun canvi. De moment, sembla que no, una conversa informal que s'ha produït, i llegim també el Puquí a Mundo Deportivo, que explica que la visió del Barça, després de la conversa entre el futbolista i l'entrenador, avui a Madrid, no és pas cap altra que hi ha d'haver una postura de força i el del futbolista ha de collar, perquè si no, no hi ha res a fer, perquè Simeone s'alinea amb la línia editorial del club, per dir-ho així. En 30 segons per cap, perquè abans de la mitjanit hem de fer la pausa. Capítol tancat? O espereu fins i tot que Julián faci aquest gest?
3: Jo, per personalitat de Julián, ja em va sorprendre molt el que va fer durant el Mundial. No crec que faci més, i ho entenc, em sembla absolutament lògic, perquè si fa més i li surt malament, té a la seva afició, que ja la té bastant en contra, aviam com el reben, però encara se la ficaria més en contra. Aquesta és una de les vies de solució. Em semblaria molt, molt difícil veure-la. L'altra via de solució seria Apolo, que de sobte el fons d'inversió, que és propietari de l'Atlètic de Madrid, digui, mira, jo al final aquest actiu fa que no em surti l'Excel, perquè si es devaluarà tant, perquè no rendirà fora, i Gilmarín i Cerezo, que us tragueu les vostres paraules i ja està, perquè el que importa és el negoci. Veurem, em sembla difícil. I l'altra via, que potser innocent de mi em semblava que podia ser una mica més probable, era la de Simeone, que Simeone precisament fes el mateix raonament, però des de la gespa, que Apolo, que digues, mira, saps què? Guardiola ho diu sempre, no? Jo no vull jugadors que no vulguin jugar aquí. Doncs que Simeone digues, mira, si m'has transmès a la conversa personal, si m'has traslladat que tu aquí estàs absolutament amargat, absolutament a disgust, que no tens ganes de jugar, i jo veig que això realment és tan així, que tindrà incidència sobre la gespa i que el teu nivell baixarà tant, doncs agafa a la porta i surt. Sembla ser que no ha estat així, per tant, és que no veig per on es pot desbloquejar la situació.
2: Crec que moltes vegades parlem de que en situacions així doncs ja no hi ha punt de retorn, però crec que en el futbol hi ha moltes demostracions de que sí que n'hi ha, i l'Atlètic de Madrid és un exemple. O sigui, Griezmann va tornar a l'Atlètic de Madrid criticadíssim, havent de tornar a guanyar-se el lloc, i ha sortit com una llegenda. Llavors, doncs, no dic que Julián acabi sortint com una llegenda, però sí que crec que haurà de quedar-se a l'Atlètic de Madrid, em sembla a mi. I jo crec que el club ha pres una posició tan contundent a nivell públic que vendre'l aquest estiu és un ridícul absolut, i que per evitar-se això, doncs, se'l quedaran.
0: Si és que el ven al Barça, si el ven a l'Arsenal, ho aplaudiran amb les orelles, segurament. Tanca molt, Bert.
4: Sí, no, jo ho veig gairebé impossible. I el que hem anat explicant també nosaltres al diari últimament és que posició de força pública Julián, ja fa dies que m'ha explicat que no en farà més. La cosa és que ell pugui tenir converses internes i tot plegat, però ja és més una cosa entre clubs. Si l'Atlètic de Madrid no es vol asseure a negociar, la bala que li queda al Barça, que comenta el Javi, és confiar en Apolo, però jo ho veig 97% impossible. Però és el mercat de fitxatges, pot canviar, tenim moltes sorpreses, però si me la fas la pregunta ara, la meva opinió és aquesta.
0: A tu te la faig ara, evidentment. Un minut i la mitjanit. Per cert, hi ha una cosa que encara ho fa més difícil, la lesió de Sorloth, que si s'està un mes de baixa també pot tenir influència en la permanència de Julián a Madrid i la no sortida cap a Barcelona, cap a algun altre lloc. Pot ser.
4: I una altra, que molt ràpid, que el temps també va en contra de l'Atlètic de Madrid. Si venen, s'han de reforçar, i els dies passen, no només pel Barça, també pels altres equips.
0: I això s'haurà de tancar aquesta setmana com a tard. Una pausa per la publicitat i tornem amb l'última mitja hora de Tu diràs. Escoltarem declaracions dels dos partits que hem estat seguint al principi del programa, pentinarem una mica més l'actualitat del Barça, i per parlar de pentinats no l'entrevistarem, per desgràcia, però Pep Chavarría, un tio amb una cabellera frondosa, ben cuidada, avui és notícia, i farem una mica de perfil de Pep Chavarría, jugador de Figueres i fitxatge avui del Chelsea.
5: Tu diràs, amb Miquel Agut. RAC1 i l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès presenten Castells a RAC1 a la Festa Major de la Bisbal.
6: Pues venga, va, vinga, som-hi!
5: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda en directe des del carrer Doctor Robert de la Bisbal del Penedès amb Esteve Giral com a cap de colla i tot l'equip de Castells a RAC1.
7: La Bisbal és tot un clàssic del calendari casteller. Les Joves de Valls s'hi sent com a casa i la Vella de Valls i Vilafranca hi protagonitzen un dels seus duels per excel·lència. Calor i emoció garantides en una plaça històrica.
5: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, Castells a RAC1 a la Festa Major de la Bisbal del Penedès, en directe des del carrer Doctor Robert. RAC1, fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
8: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
9: 56.148 56148
8: Sèrie
9: 18 018.
8: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.

0: 12 i 2 minuts, enquesta ràpida a l'estudi 1 de RAC1. A favor dels Strokes, Marta Ramon?
1: Home, i tant, evidentment, però és que la pregunta ofèn.
0: A favor dels Strokes, Albert Nadal?
2: A favor de Bad Bunny.
1: Mare meva.
0: A favor dels Strokes, Jaume Naveira?
3: 100%. Perdó, al 200%.
0: Com, mira, com Jordi Mestre.
4: És sí, increïble el poder que tenim al cap.
0: Sí, això... No, però no ve d'aquí, no és per aquell dia, sí, vull dir... Si no, no treballaríem de periodistes esportius si els tinguéssim una mica millor. A favor dels Strokes, Xavi?
5: A favor d'ofendre a Marta Ramon, no.
1: Mare meva.
0: I llavors, a favor de qui?
5: D'Albert Nadal amb Bad Bunny.
1: Ara, però a veure, un moment, jo també puc escoltar Bad Bunny.
5: Sí, jo soc molt eclèctic, sí, però...
1: Depèn del dia, puc escoltar Strokes tot el dia i l'endemà escoltar tot el dia Bad Bunny i Karol G, per exemple.
0: Saps que, també, però saps no que em desempataràs, eh?
1: De Strokes no, eh?
0: Saps que em desempataràs?
6: Per mi és un sí.
0: Moment, eh? Obre-li el micròfon a en Rubén, Laia, sisplau. Aviam, a favor dels Strokes o no?
6: A favor.
0: A favor.
5: És més, et diré la meva teoria. Música que pot servir com a cortineta a un programa de ràdio que podria sonar a una botiga de roba mentre et canvies, és música que no serveix per res.
0: Perfecte, doncs ja està.
1: Però com pot ser? Com
3: que, no. Com... O sigui, a mi m'està semblant ofensiu, això.
0: No, no.
3: No podem fer fora l'estudi.
1: Destrocs, hola. Truca al Ballús i tindràs un altre sí. Destrocs.
5: Home, s'ha de ser iconoclasta.
0: Al Quim Salvador no li preguntaré, perquè em dirà que està a favor de Sang Traït.
7: Sempre. Destrocs sí... Bad Bunny, no.
0: Bé, perfecte.
7: Per favor.
0: Jo una mica de Bad Bunny no diré que no, però Strokes és...
1: Però clar, comparar Strokes amb Bad Bunny és com comparar, no sé, el caviar amb les hamburgueses gourmet. També m'agraden les hamburgueses gourmet.
3: Molt bé, m'agrada molt això. Absolutament d'acord.
1: El caviar és un altre nivell.
5: Absolutament, Bad Bunny és absolut caviar.
4: Són, sí, dos tipus de caviar, si vols, però...
0: Bé, doncs ja està, aquí ho deixarem perquè ja ho dic ara...
1: Hem de fer un programa sobre música.
0: No, sí, això està bé, farem un podcast a RAC1 la temporada que ve, jo crec que acabem de trobar el moment i farem un podcast de música.
5: El que no em convidareu, no?
0: Strokes.sí, Strokes.no.
3: Si depèn de mi, jo no et convidat.
0: A RAC1, Strokes.sí, Strokes.no. I vinga.
3: A RAC2, més
0: bé. Bé, aviam, no vendrem mal. Rubén, fa una estona que hem sentit Mourinho, això és notícia perquè parla molt poc, de moment, des que va tornar a la banqueta del Madrid, després del 0-1 del Madrid.
1: No cridem al mal temps.
0: Ja arribarà, no cal que el cridis, que arribarà. Després del 0-1 del Madrid al camp del Depor, el Teresa Herrera.
8: Sí, t'he de dir que l'hem tornat a escoltar als mitjans del club, o sigui que ha seguit la mateixa línia que els últims amistosos. El tècnic portuguès ha elogiat el partit dels seus futbolistes, que avui no han estat molt efectius de cara a porteria, però han sabut mantenir el resultat.
9: Partido serio contra un equipo que obviamente vuelve la liga y ellos han metido todo, nos han obligado a jugar serio, un partido complicado, difícil. Y una cosa que me gusta es que en un partido de esta dificultad y con tantos cambios, el equipo ha jugado por un resultado y tendremos muchos partidos como este en la liga, principalmente fuera de casa, donde no eres capaz de matar el partido y cuando lo matas ganas igual, ganas 1-0 como ganamos.
8: Mourinho també ha afirmat que a poc a poc el seu equip va millorant.
9: Yo pienso que está progresando en todo, pero obviamente la dificultad de los partidos, como hemos organizado, va creciendo, ¿no? Y muy bien venir aquí con este ambiente, con un equipo que sabemos cómo son estos torneos de verano, vale lo que vale. Para el equipo de la casa, la tradición, la cultura, ellos creen su copa. Y competir de este modo es un entrenamiento muy bueno para nosotros.
8: També ha parlat l'únic golejador del partit, Brahim, que ha afirmat que està molt content amb els primers dies a les ordres de José Mourinho.
10: Muy bien, llegamos hace una semana, tanto Vini, Bernardo y yo, y la verdad que me estoy sintiendo bien, poco a poco trabajando mucho mejor, súper contento con el míster, con todo el staff, con los compañeros, la verdad que creo que va a ser un año muy bonito y me espera un año muy bueno, emocionante.
8: El Madrid tornarà a jugar un altre amistós diumenge, recordem que no jugarà... Aquest cap de setmana, la primera jornada de Lliga, serà contra el Schalke 04 a Alemanya a les 5 de la tarda.
0: Queda dir, Brahim, no?, que està molt content amb Mourinho, evidentment, perquè si no...
8: Si vol continuar jugant.
0: Si vol continuar vestit de blanc, com digui una altra cosa, ho té malament. Gràcies, Rubén. Fins ara.
8: Fins ara.
0: El Rubén que cedirà la cadira al Pau Bombardó quan comenci el partit de tennis. Ell és l'home tennis de l'estiu a RAC1. De moment no plou a Montreal i podrà jugar a Rafa Hoddart, perquè és matemàtic. Juga Hoddart, ho segueix en Pau a l'estudi i plou. Però de moment sembla que s'aguanta prou la temperatura, tot i que el nostre meteoman Quim Salvador diu que hi ha núvols a l'horitzó, eh?
7: Bé, no és que ho digui jo, és que es veu pel televisor que s'està tapant.
4: Això fan els pagesos del meu poble, eh? Miren el cel, mouen la mà i l'encerten, eh? No sé si el Quim té el poder, però els pagesos d'Arbeca el tenen.
1: Segons el vol dels ocells, es pot dir si plourà.
7: Quan s'acabi l'escalfament, ja veuràs, ruixadet.
0: Ja veuràs, entrarà el bombardó i plourà. Hola, Pau, bona nit.
2: Què tal, bona nit.
0: De seguida en parlem, que comença aquest partit, semifinals, oi?
2: Semifinals d'aquest Masters 1000 de Montreal. Quim, tens raó, perquè és que hi ha previsió. Veus? Hi ha previsió de pluja just a l'hora del partit, per tant, pot ser que d'un moment a l'altre plogui.
0: Nakashima Hodder. Nakashima Hodder, a Montreal. Escoltem també protagonistes de la Supercopa d'Europa, Quim Luis Enrique.
7: Sí, sentirem l'entrenador asturià parlant pel directe del YouTube del PSG després del partit, són els que l'han tingut primer, i Luis Enrique, molt content, el sentirem primer cantant una miqueta i després destacant el mèrit d'haver guanyat aquesta final, diu, sense haver-la preparat. No és ben bé així, perquè algun entrenament han fet, però sí que és veritat que 8 futbolistes li van arribar dilluns, que són Zaire Emery, Barcola, Dembélé, Doué, Lucas Hernández, Achraf, Fabián Ruiz i Digne. D'aquests només s'han quedat sense jugar Barcola i Digne, la resta sí que han jugat. De fet, Zaire Emery, Achraf i Doué han estat titulars i Doué ha fet el primer gol, i Dembélé, Lucas i Fabián Ruiz han entrat a la segona part. Luis Enrique Martínez, campió una altra vegada de la Supercopa d'Europa.
11: És veritat, és una sensació diferent, és difícil, perquè no ens hem preparat bé. És impossible fer-ho. Els jugadors necessiten descans, tenir dies lliures amb les seves famílies, però cada vegada traiem el millor del PSG, gràcies a la connexió entre jugadors i aficionats. Crec que avui hem demostrat que, tot i fer molts errors i faltant encara moltes coses, som l'equip de sempre.
12: Que no som l'equip de Tuyo.
7: Luis Enrique, que ha reconegut també el bon partit de l'Aston Villa, us destacava que era en directe al YouTube del PSG, allà a peu de camp, però no crec que la sala de premsa hagi cantat.
4: No heu doblat, això.
7: Ni m'imagino.
4: Aquesta part no...
7: Ni m'imagino el personatge doblat cantant en una roda de premsa, però en un ambient més distès.
0: Jo crec que el Carlos Roger, que és qui l'ha doblat, canta bé, però Luis Enrique canta millor, i per això hem deixat el valor de l'original. En tot cas, si en algun moment, Quim, sabéssim que la roda de premsa o el que sigui, hi ha alguna comunicació que relaciona Ferran amb el PSG o el que sigui, encara tenim 20 minuts de programa pel cap baix, doncs ho abocarem a l'antena, i si no, ja ho sentirem a dir.
7: Estarem amatents.
0: Estarem amatents, molt bé, perfecte, gràcies, Quim. Abans de canviar de tema, molt sensat el comentari d'en Quim, com sempre. Abans de tancar la carpeta del Barça i d'anar cap a Londres, quan jo faig el programa s'ha d'anar cap a Londres, evidentment, Marta, alguns noms de l'actualitat blaugrana, per exemple, Koundé, ens ha sorprès que hi hagués la presència del seu representant avui a la ciutat esportiva.
1: Sí, Jonathan Kebe, l'han caçat els companys de Gigantes, pel que ens diuen des del club, Koundé no ha demanat sortir, però si algú ho demana, com per exemple ha fet Ferran, s'estudiarà, insistim, però que no és el cas pel que ens asseguren a dia d'avui en la carpeta de Koundé. No ha demanat sortir Koundé, almenys això és el que ens diuen des del club. El Barça saben perfectament, això sí, que hi ha més d'un club que segueix de prop la seva situació. Les últimes setmanes han sonat com a pretendents per Koundé Arsenal, Bayern de Múnich, Tottenham, Liverpool o Manchester City. Koundé va renovar fa un any, fins al 2030, i recordem que va aterrar al club l'estiu del 2022.
0: Això pel que fa a Koundé, però avui... Allora, vaja, com aquells vodevils que s'obren les portes i es tanquen i van entrant i surtin gent.
1: Sí, aquests dies la ciutat esportiva és una mica així.
0: Correcte, els representants de Marc Bernal.
1: Sí, també hi han anat. La intenció és buscar una millora del seu contracte, tot i que pel que sabem a RAC1, la idea de la direcció esportiva és que això no sigui imminent, perquè ja van adequar-li les condicions fa un any, signant fins al 2030. En tot cas, la confiança del Barça en Marc Bernal no està en qüestió ni molt menys.
0: I l'últim nom, el del porter Iacobashvili.
1: Sí, que marxarà traspassat a l'Almeria amb opció de recompra per al Barça. Allà tindrà Pimi d'entrenador. Iaco, que ara té 20 anys, havia jugat, com s'ha dit, aquesta última temporada a l'Andorra. La porteria, per tant, queda amb Joan, amb Tec i amb Eder Aller i Iker Rodríguez alternant-se com a tercera peça de la porteria.
0: Ha començat el partit a Montreal, al Quebec, o encara no, Pau?
2: Encara no, encara no. Està...
0: Estan esperant que plogui.
2: Està... Exacte, sí. Sí, sí, sí, és això. Està a punt de començar, per això. Ja estan els jugadors col·locats a la pista, acabant de fer els últims escalfaments previs a aquesta semifinal.
0: Perfecte, doncs ho anirem seguint en la mesura que puguem. Dins del Tu diràs, que ara sí se'n va cap a Londres.

0: it's a dream. It's one of the best clubs in the world, and today is one of the best days of my life.
1: És la veu de Pep Chavarría, un jugador català, figuerenc, que avui ha confirmat el que fa dies que ens ensumàvem tots plegats, el fitxatge pel Chelsea, format al Figueres amb un pas clau decisiu per l'Olot i que ara fa el salt a un club de la talla del Chelsea. Hola, Pau Bonastre, bona nit.
2: Hola, Miquel, bona nit.
1: És un moviment que ens ha cridat l'atenció i hem volgut conèixer a fons la figura d'aquest lateral esquerre.
2: Sí, perquè tu ara ja ho apuntaves, ha tingut una trajectòria meteòrica. Es va formar el Figueres amb 18 anys. Va debutar amb el primer equip figuerenc i una dècada després, amb 28 anys, debutarà a la Premier. Entremig, dues temporades a l'Olot a segona B, tres a segona amb el Saragossa i quatre amb el Rayo Vallecano a primera, on també ha jugat Conference League, el club que ara l'ha traspassat per uns 19 milions més 3 en variables al Chelsea i signa per 5 temporades. Per arribar fins a aquest punt, ens hem de remuntar a quan destacava a tercera divisió amb el Figueres i quan l'Olot el va fitxar per segona B el 2018. Qui el va descobrir va ser Sergi Raset, llavors director esportiu del club de la Garrotxa. N'ha parlat a RAC1.
3: I doncs el veia amb molt bones condicions, una molt bona cama esquerra, un jugador molt ràpid, amb molt recorregut, que arribava amb molta facilitat a la línia de fons, que tenia bona centrada, que tenia bon colpeig, i l'única mancança és que a nivell defensiu, doncs a vegades patia pilotes a l'esquena, no? Aleshores vaig pensar que si era capaç, si era un jugador intel·ligent i era capaç d'adquirir aquests fonaments defensius, ostres, hi havia un lateral amb molt de potencial.
2: Tenia mancances, però les va acabar resolent. I llavors va fer-se amb la titularitat. Dues temporades a segona B amb un rendiment molt i molt destacat. Com a lateral esquerre, tot i que el Figueres havia jugat també de migcampista. De fet, quan l'havien anat a veure els d'Olot, l'havien vist jugar com a migcampista. A Olot li veien, però, potencial al carril, malgrat que inicialment, a més, aterrava com a suplent. L'entrenador del moment era Raúl Garrido.
4: Le ayudamos en esas dificultades que en principio tenía y bueno, pues la evolución fue muy rápida. Él pasó, pues ya te digo, de tener esas carencias a en poco tiempo pues ser muy muy completo. Y en principio venía, ya te digo, en un papel secundario y bueno, en muy pocos partidos adquirió el rol de protagonista principal.
2: Un cop completat el primer any a Olot, va rebre propostes de clubs importants per marxar. Ell tenia la temptació de fer-ho, però Raset i Garrido el van convèncer, els hi va costar, però van aconseguir, perquè complís l'any que li quedava de contracte, que això l'ajudaria pel futur.
4: Quizá no era el momento para dar el paso, porque si lo hubiera dado en ese momento, pues probablemente se hubiera equivocado. Esa visión que tenía, esa mirada que, pues, de aceptar los consejos que le damos y de humildad y de ver que bueno, pues que posiblemente todavía no estaba capacitado para dar el salto, pues bueno, ayudó a que todo fuera mejor luego en la segunda temporada y le posibilitara que el Real Zaragoza lo fichara.
2: Els va fer cas i, efectivament, li va anar bé després 3 anys al Saragossa i coincideix en aquesta línia el director esportiu de llavors, Sergi Raset, diu que Chavarría és un futbolista que, efectivament, escolta els consells.
3: Un jugador que va escoltar, que va agafar els conceptes, que quan li explicaves coses ell escoltava, ho intentava transmetre i, ostres, veia que escoltava i que tenia moltes ganes d'aprendre, no? I això també és molt important. Un jugador que era un tio humil i això també jo crec que el va ajudar a créixer com a persona, no? Ser més madur, d'anar assimilant aquests conceptes que a ell segurament li mancaven.
2: Ens explicaven aquesta tarda en declaracions a RAC1 tots dos que llavors ja se li veien maneres de potencial pel futbol professional, però en aquell moment, lògicament, era difícil d'imaginar-se'l en un club com el Chelsea, un moviment que, més enllà de la trajectòria futbolística, també té un impacte per dos clubs de casa nostra, un d'ells és l'Olot, l'altre el Figueres. En treuen un bon pessic d'aquest traspàs a causa del mecanisme de solidaritat de la FIFA. Quan hi ha un traspàs internacional, els clubs de formació, és a dir, on han jugat els futbolistes entre els 12 i els 23 anys, perceben un petit

0: seny i fer unes coses amb seny i raonables, vull dir, no, a poc pues, fer inversions amb el que deia, no, amb els projectes que tinguem previstos i bueno, que tothom en pugui disfrutar.
1: Estan pendents encara de saber les quantitats exactes del traspàs, perquè això pot variar força la quantitat que ells percebran, però, vaja, estaríem parlant d'això, de 400-500 mil euros, i també pendents de quan els arribaran els diners, creuen que encara falta un temps.
2: Avui, a mi em sembla que és una de les històries més boniques que es pot explicar al món del futbol, no? És a dir, és una mica com allò quan surt el número de la loteria i diu, ostres, algú que li feia molta falta. Clar, això és un paio que des dels 18 anys està jugant al Figueres, després passa per l'Olot, pel Saragossa, pel Rayo, i d'aquí va al Chelsea, i que no era un supertalent, vull dir, no era un jugador exquisit, sinó que és un tio que s'ho ha pencat. I hosti, que ara arribis al Chelsea amb 28 anys i que els teus clubs, a més, percebin aquests calés, que és com si tu poguessis guanyar tan bon sou que poguessis donar-ho a casa als pares, als germans. Vaja, és que em sembla una història espectacular.
3: I parla molt bé del futbol català, de les pedreres del futbol català, no? De que tots coneixem la del Barça i l'Espanyol, però ara ho deies tu, no? És una història que fas el salt a l'elit a un Premier sense haver passat per un dels clubs grans. Mm-hmm. I és com el típic missatge, no? No vull entrar en una espiral d'història de superació, enteneu-me, però vull dir que si t'ocurres tens un punt de sort, perquè també en el món del futbol molts xavals poden arribar a debutar, lo difícil és aconseguir establir-te, però que si creus, vas fent la teva feina i tal, i estàs en un club modest com el Rayo, però que ha tingut un entrenador que ha fet bé les coses, a més el Rayo, amb la mare com està Vallecas i la història que té el Rayo i la governança del Rayo, i que es pugui, en el futbol d'avui en dia, que un club com el Chelsea, perquè hi ha scouters per tota Europa, te pugui venir a picar la porta, i llavors l'altra partida, que és que a mi em fa especial il·lusió, no? Aquest mecanisme de solidaritat de la FIFA, que és una eina que està molt bé...
2: Infantino president.
3: No anava per aquí, no anava per aquí,
2: perdó.
3: Home. No, però que llavors el Figueres i l'Olot, tu has fet un paral·lelisme molt, molt ben tirat, que és t'ha tocat la loteria. Però està bé, saps? Perquè té un mèrit, ni que faci 15 anys té un mèrit que tu, aquell futbolista l'hagis format tu. Hi ha entrenadors que l'han tingut, que l'han aconsellat al seu moment, i ara reps una recompensa que podran invertir a millorar la gespa, a millorar la plantilla, a millorar els salaris dels treballadors, ni que no siguin futbolistes, saps? És una història molt maca, tu ho has dit.
4: Sí, i per la carrera de qualsevol jugador, doncs jo crec que passar per una gran pedrera, o per la pedrera almenys d'un equip de primera divisió, doncs sempre et dona més valor, o fa que estiguis més al radar, o sigui que per això Chavarría ha hagut de treballar-s'ho segurament durant més temps, i ara arriba un Chelsea en una situació on jo crec que sí que ha estat per ell una bona decisió anar al Chelsea, sí. Perquè hi ha molts jugadors joves que marxen allà sabent que cobraran molts diners i que, escolta, si potser ho fan molt bé i li guanyen la posició a altres 4 o 5 jugadors que estan a la seva posició, doncs igual, escolta, s'estableixen allà, però no és gaire segur, no? En canvi, escolta, Chavarría arriba després que marxi l'indiscutible lateral esquerre, que és Cucurella, i amb jugadors que estan molt més verds que ell. O sigui, ara estava mirant la plantilla del Chelsea, els dos jugadors que són laterals esquerres que estan a la plantilla són jugadors molt joves. O sigui, un és de la cantera del Chelsea, l'altre és un jugador que acaben de fitxar del Corinthians, i ja si mires a la resta de la plantilla, doncs sí, potser Palestra, que han gastat molts diners per ell, podria fer-te algun dia, no?, la funció de lateral esquerra, però és lateral dret, i Valentín Barco, que també l'han fitxat aquest estiu, doncs jo crec que ja ha passat, no?, aquesta fase de jugar a lateral esquerra i ara és més un migcampista. O sigui,
2: I
4: crec
2: Xavi
4: que
2: Alonso.
4: Sí,
2: Xavi Alonso.
4: Clar, i Xavi Alonso, entrenador. Sí, sí,
3: és un fitxatge coherent, perquè és un perfil molt similar al de Cucurella, vull dir.
5: Sí, a mi sobretot, pensant més en la perspectiva club, demostra que molts cops no és així, perquè a vegades sents el club X va apertar el jugador i apertar el jugador, i dius, no tenen res a veure un amb l'altre i van a complir, i es volen signar en teoria per la mateixa posició. En canvi, Pep Chavarría és un futbolista similar a Cucurella en quant a característiques futbolístiques, per tant, a Stamford Bridge ja han vist un futbolista així, han vist un lateral així, a part de, com deia el Jaume, que parteix amb l'avantatge de ser dels jugadors que són lateral esquerre ara mateix a l'equip, probablement el que el dia 1 serà titular, i de tenir un entrenador que aposte per un futbol, o que creiem perquè l'hem vist fer el Leverkusen, tot i que el Madrid no ho va poder fer, però apostarà per un futbol que crec que s'adapte de força bé a les característiques de Pep Chavarría.
1: I és la prova, quan sovint parlem dels jugadors de del Barça, del camí que segueixen des de la Masia per arribar fins al primer equip, és la prova que cada jugador té el seu procés per arribar a un club de màxim nivell, en aquest cas com el Chelsea, malgrat que enguany no disputi competició europea, però no deixa de ser un dels grans d'Europa. És la prova que ell, amb 28 anys, arriba al

0: Chelsea i també que en moments clau hagi estat ben assessorat. Ens en parlaven aquesta tarda. La primera temporada a l'Olot a segona B ho fa molt bé. Ell té la temptació de marxar quan li arriben filials d'equips de primera divisió, però allà li diuen, escolta, queda't un any més aquí, si tens aquest bon rendiment, continues jugant bé, propostes no te'n faltaran després, i aquest punt de cocció que ara et falta el pots tenir aquí a la Garrotxa.
1: Això ho fa el Barça amb els cedits, els hi aconsella o els convida que quan volen sortir cedits de juvenil o filial intentin primer clubs tipus Olot de proximitat i llavors que intenti ser dins del radar d'estat espanyol. O sigui, posa més traves el Barça que sortir cedit cap a l'estranger, per exemple. Vull dir que són decisions que es fan amb els joves i que tenen una coherència i un sentit.
2: I si algú es pregunta, que segurament algú s'ho pregunta, i no ara, sinó fa temporades, per què Pep Xavarría no ha jugat al Girona, doncs perquè primer no el veien gaire com un jugador, diguem-ne, que útil, i que quan van voler-lo anar a buscar, perquè no li acabava de rutllar les coses a Vallecas, perquè al principi hi ha Fran García i no juga gaire, doncs llavors el jugador a Madrid li diuen espera't, que tindràs la teva oportunitat. Ell, amb el capteniment que deia abans en Pau i sense l'impuls de voler marxar perquè tenia pocs minuts, es queda a Madrid, i llavors allà és quan, com diria Figaflowers, ho peta, i a partir d'aquí el jugador es queda...
1: Has enquesta de Figaflowers, sí o no?
2: No la faré, però,
1: Strokes,
2: però molt abans Figaflowers, que Bad Bunny i Bad Bunny,
1: bueno.
2: I Tigreton. Però vaja, que per això no va jugar Pep Xavarría al Girona, que és un jugador que podria haver-hi jugat perfectament, i a més a Girona l'afició se sent òrfana de referents de proximitat. Però vaja, hem traçat molt bé amb en Pau el perfil del jugador per entendre aquest creixement i aquesta progressió que el porten ara mateix a jugar a un dels clubs més grans del futbol europeu i, en conseqüència, del futbol mundial. Us demano, sisplau, un aplaudiment ara per saludar la propera protagonista del Tu Diràs, que és una persona que de tant en tant treballa però que fa vacances sovint. Clara Rodergas, benvolguda, com estàs?
3: A sobre.
2: Bravo!
3: Bravo. Bona nit. No esperava menys de tu, Miquel.
2: Què diu na Clara, com estàs?
3: Tornant a poc a poc. Avui tornant a poc a poquet, home, després de 3 setmanes s'ha de fer amb calma, això.
2: Et dignaràs a passar per la ràdio demà o no?
3: Sí, demà em veuràs, no pateixis, demà podrem fer ja...
2: No.
3: Tenia permís.
2: Sí, bueno, com Ferran Torres i Hansi Flick. A veure, Clara, que avui has anat al Johan, no a veure l'eclipsi amb les ulleres, no sé si l'has vist, no. Si tenies ulleres d'aquelles que han repartit.
3: Sí, nosaltres també en tenien, d'ulleres. He de dir que a mi no em cridava molt això de l'eclipsi, però m'han convençut per anar a treure el cap un moment i he mirat un momentet a veure com estava allò, i sí que era encara potser en les 8 o quedaven 10 minutes per les 8, tampoc m'he vist molt, però m'he quedat mirant el partit, que tampoc no ha estat un partidàs, avui mig gas.
2: Sí, exacte. Què podem sentir de les protagonistes després de la victòria del Barça per 3-1 contra el Montpellier, Clara?
3: Sí, en aquest primer amistós de la pretemporada, després d'uns dies de treball a Andorra i també a la ciutat esportiva, 3-1 amb gols en pròpia porteria, un altre de Pina i un de Maissa, en aquesta nova era, sense Alèxia, sense Salma, una Batlle, amb Apileón, però amb aquest Barça que ve de guanyar-ho tot, doncs una de les jugadores que pot guanyar més pes, i més això que és de les joves, que és Vicky López, parlava ens una mixta de les sensacions i també de l'ambició que té l'equip per aquest any.
4: Bien, yo creo que son buenas, estamos trabajando mucho, duro pero muy bien, así que a seguir por la línea. Igual que las temporadas pasadas, al final sabemos el escudo que llevamos, que vamos a luchar siempre por todos los títulos, este año son 5, así que iremos a por los 5.
3: 5, perquè hi ha també aquest Mundial de Clubs que es va inventar fan ben poquet. Avui, com diem, sense aquestes jugadores que han estat importants els últims anys, però amb debuts. Avui, per exemple, debut de Van Asten, aquesta central neerlandesa que, la veritat, bones sensacions en aquest primer amistós. També ha debutat Caroline, el fitxatge més car de la història del club, i sí, que ha tingut pocs minutets. No hem pogut veure gaire d'ella perquè ha entrenat menys que les companyes i tampoc no l'hem vist gaires minutets. I Martina, que tornava de l'Everton, de la sessió també ha jugat, en canvi no hem vist a McKamey, la portera que ha fitxat al Barça aquesta temporada. Opinió de Vicky sobre els fitxatges.
4: No, muy bien. Los fichajes vienen a aportar y se está notando, se están integrando bien. Necesitarán pues su tiempo de adaptación, pero contentas porque estén aquí y bueno, las que suben ya se ve, creo que tienen mucha personalidad, al final es lo que tiene la Masía.
3: hi havia moltes joves, perquè a més també hi ha altres que no hi són, perquè Serra Jordi, Aixa i Carla Julià estan amb la selecció espanyola sub-20 preparant el Mundial, i avui també era ambaixada, a part d'Alexandre, que es va lesionar, recordem, de gravetat al febrer al genoll, Quica Nazaret, i que estarà 4 setmanes de baixa, ni Aitana Bonmatí, que té unes molestes al turmell. Totes elles, però, estaven veient el partit. També Rafinha, el jugador del primer equip masculí, no s'ha perdut el partit, però tampoc s'ha volgut perdre l'eclipsi. També s'han escapat quan han pogut, en el moment del punt àlgid, a quarts de nou, dos quarts de nou aproximadament, han desaparegut de la zona de la llotja per anar a intentar veure el que podien des de la zona de la tribuna. I mira, Gemma Font, la portera, segona portera del Barça, que avui ha estat titular, també parlava una mica del que ha estat jugant amb aquest eclipsi.
5: Bueno, al final ha sigut una mica estrany, perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final, la recuperació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipse en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut, de cop era fosc, però crec que, bueno, una bona experiència, jugar amb l'eclipse ha sigut raro, però bueno.
3: El Barça, que dissabte juga amistós contra el Manchester City, i la setmana que ve, divendres 21, presentació oficial a casa, al Gamper, contra el Brighton, un altre equip anglès, abans de debutar la setmana següent en Lliga contra el Costa d'Eje. El cap de setmana del 29-30, de fet, el Barça jugarà el dia 30.
2: Contra el Brighton Hove Albion, que serà el visitant, el Johan Cruyff sense eclipsi, però hi haurà partit també, o eclipse, segons com es miri. Clara, gràcies, t'espero demà.
3: Sí, demà, sí, demà en tindràs.
2: Molt bé, una abraçada i un petonet i fins demà.
3: Adéu, descanseu.
2: Descansem d'aquí poc, perquè acabem el programa, acomiado els tertulians. Tenis, ens actualitzarem i marxarem, que ja toca. Abans, les imatges que veig al web de Mundo Deportivo del final del partit del Màlaga amb el Fulham valen prou la pena, perquè han expulsat Arbeloa per protestar a l'àrbitre Ortiz Arias, que continua amb el bigoti nostàlgic que tenia la temporada passada, no se l'ha afaitat.
6: Constitucionalista, no, el bigoti?
2: Sí, sí, de Tribunal Suprem.
7: Molt bé.
2: I continua amb el bigoti. Ha expulsat Arbeloa, els jugadors del Fulham marxen del camp, i hi ha un jugador del Màlaga que agafa la pilota, com que per empat havien de picar penals per decidir qui guanyava el trofeu Costa del Sol, planta la pilota a porta buida, marca el penal i tots els jugadors del Màlaga s'abracen com si fos el gol que els dona un títol. És un final realment còmic que només pot passar en trofeus d'estiu i segurament en segons quins llocs. Que tenen gràcia, vull dir. Ha tingut gràcia la reacció del Màlaga, trobo, al final. Dos quarts d'una, haurem d'anar acabant, hem d'acomiadar els tertulians i hem d'esbandir algun contingut encara. O sigui que gràcies, Albert Nadal, que vagi bé l'skincare i els pròxims dies ens veiem.
1: Ens veiem aviat.
7: Skincare.
1: Gràcies, Du. Sí, l'he explicat aquests dies.
2: Sí, l'he explicat en antena,
1: que ara quan em llevo i abans d'anar a dormir una mica de skincare, bàsicament, de rentar-se la cara, una cremeta...
2: Sí, mentre sona Bad Bunny.
1: De
2: això ho parlaran aquí fora ara, perquè si no acabarem a la una. Va dir que sí a l'skincare.
6: Sí, exacte.
2: Lo Javi va dir també. Gràcies, Javi Muñoz.
6: Un plaer, com sempre.
2: Jaume Naveira.
6: Vinga.
2: Gràcies.
6: A fer l'skincare també.
2: Vinga, titan, que vagi bé. Dos quarts d'una. Gràcies, Marta Ramon. Bona nit.
7: Fins demà, bona nit.
2: Bona nit, Pau Bonastre.
6: Bona nit.
2: És que eren molta gent avui, Només quedarà un bombardó ara, després de la publicitat. Ja veureu.
8: RAC 1.
9: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la llobeta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
10: Torna la revista Solo Moto amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
11: Tot el que vols de RAC1 i molt més és
12: a RAC1.cat,
11: el portal de RAC1. RAC 1.
10: Torna la revista Solo Moto amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
11: RAC 1.
13: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
14: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
15: Ni se us acudeixi menjar-vos l'olla amb problemes i mals de caps,
16: No, no, no.
8: que no és gens bo per la pell, nena.
12: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja?
15: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
16: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
17: Sigui quan sigui, a qualsevol hora, també al cap de setmana.
18: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
19: Bon estiu.
20: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Tots som un. RAC 1.
21: Aquest diumenge la Lliga de Primera i Segona comencen a RAC 1. A les 7, des de l'RCD Stadium, Espanyol Llevant. Els blanquiblaus volen tenir un bon inici a casa davant la seva afició.
22: A Adel Expósito li cau mort en Pol, el xoc, gol!
21: Viviu el partit en directe amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Solsona. També a les 7 a Montilivi, Girona-Leganés. El debut del Girona segona amb Miquel Agut i els comentaris de Marc Brugué.
22: De fons a la dreta, a la centre de l'àrea, gol!
21: Molt pendents de la resta de la jornada primera i segona. Aquest diumenge torna la Lliga a RAC 1. Espanyol Llevant de primera i Girona-Leganés de segona. L'Espanyol i el Girona Juga RAC 1 són una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
20: RAC 1. Tots som un milió.

0: Passen gairebé 5 minuts de 2:15, recta molt final, finalíssima, del Tu diràs. Aviam, abans d'actualitzar el tennis, Rubén, l'Espanyol ha presentat avui el quart fitxatge en el que va de temporada, Unai Núñez, que evidentment reforça la defensa.
1: Sí, el central basc arriba en forma de cessió fins a final de temporada, procedent del Celta de Vigo. És un dels jugadors amb més experiència a primera divisió de tota la plantilla i assegura que arriba per ajudar l'equip a complir els seus objectius.
2: Con la trayectoria que habéis dicho vosotros que tengo, pues yo voy a intentar ayudar al equipo lo máximo posible, ayudar a los compañeros más jóvenes a poder seguir creciendo y a los que no son tan jóvenes, pues a ayudarnos entre todos para cumplir nuestros objetivos.
1: Núñez és la quarta incorporació de l'Espanyol, com deies, després de les d'Àlex Calatrava, Quinsley Harman i Gabriel Moscardo. Ara caldrà veure com afronta aquestes últimes setmanes de mercat Monchi, que també ha parlat avui, ha explicat que té assenyalades quines són les pròximes incorporacions, però el límit salarial és un factor que està frenant les arribades.
3: Hay una normativa que hay que cumplir, que es el límite salarial, y estamos trabajando con todos esos parámetros. A mí me hubiera gustado tener esos dos, tres jugadores ya aquí, pero también entiendo que el mercado te marca unas directrices y esas las tienes que seguir, ¿no? Los jugadores están señalados, pero a día de hoy no se dan las circunstancias deportivas o económicas para poder dar el paso definitivo.
1: Monchi també ha afirmat que millorar la desena posició aconseguida la temporada passada ja seria un bon resultat. I un últim apunt, perquè l'Espanyol femení s'ha imposat aquest matí per 2-0 a l'Europa, el segon amistós de pretemporada, amb gols de Fuenet Dia Brown i Anna Marcos.
0: Perfecte, Rubén, un plaer, com sempre.
1: Fins ara, bona nit.
0: Ens veurem aviat, no?
1: Sí, segur.
0: Perfecte. Doncs vinga, això, d'això es tracta, de recuperar el talent. A veure, Pau Bombardó, com va el talent madrileny del tennis a la pista de Montreal?
4: Doncs mira, anem ja pel cinquè joc d'aquest primer set. De moment amb empat a dos, per tant, màxima igualtat en aquesta semifinal del Masters 1000 de Montreal. Però un Hodder que t'he de dir que està patint força en aquest primer tram de partit. Nakashima és molt contundent en els seus serveis. De fet, ara en el seu joc que està servint ara ha tornat a col·locar un 40-0. Ha perdut molts pocs punts en aquest servei de Nakashima. Però Hodder que està patint en el seu servei, precisament, perquè inclús ha tingut diverses boles de break en contra, que finalment el madrileny ha aconseguit salvar, però en qualsevol cas segueix la igualtat en el marcador en aquest primer set, com dèiem, amb empat a dos. Nakashima ara que té un punt per fer el 3-2, ho fa ara mateix, per tant, Hodder que tindrà el servei per continuar amb l'empat.
0: No plou, o sigui que això no és bona notícia.
4: De moment,
0: però vaja, estan tu en antena i jugant Hodder, llavors és un miracle que no hagi plogut.
4: Ara jo ja marxo, per tant...
0: El que passi a partir d'ara ja no té cap valor.
4: Exacte.
0: De tant baixis que si hi ha alguna novetat ja l'actualitzarem, i si no, marxarem plegats de l'estudi, que és el que fem gairebé cada dia. Sí. Ens actualitzem, sisplau. Júlia Manero, bona nit.
5: Bona nit.
0: Suposo que eclipsi, no? A banda d'esports ara mateix.
5: Cap sorpresa. Doncs res, que l'eclipsi total de Catalunya continua portant cua pel que fa a la mobilitat. Milers de persones d'arreu del país s'han desplaçat a les comarques de Tarragona, l'Ebre i Ponent per viure el fenomen meteorològic de la millor manera possible. I aquesta hora encara continua l'operació tornada. A Rodalies hi ha hagut problemes per les grans aglomeracions als trens i també a les andanes d'algunes estacions, com la de Tarragona, Altafulla i Torredembarra. De fet, l'estació de Tarragona ha hagut de tancar durant una estona per la gran acumulació de gent. Finalment, però, i fa poca estona s'ha tornat a obrir i Renfe ha afegit un tren extra, ara a 1:15, per garantir el retorn de tots els passatgers. Els trens han anat plens de gom a gom durant tot el dia. De fet, des de Renfe asseguren que han doblat l'ocupació diària. Això, però, ha fet que molts dels usuaris s'hagin hagut de carregar de paciència per arribar on volien. I pel que fa a les carreteres, a aquesta hora a l'AP7 hi ha prop de 40 quilòmetres de retenció en diferents trams. Els punts on es circula amb més dificultat són entre Tarragona i Vilaseca, amb fins a 15 quilòmetres de cua. També entre Roda de Barà i Riera de Gaià, amb 8 quilòmetres, i entre Vilafranca del Penedès i Santa Margarida i els Monjos i entre Banyeres del Penedès i el Vendrell, tots dos punts amb 6 quilòmetres de retenció, tot plegat en sentit nord. I encara a Tarragona també hi ha un carril tallat a la P2 en sentit nord, a l'alçada de Vila-rodona. I a la 2, a Lleida, la congestió ja va una mica a la baixa i acumula fins a 6 quilòmetres de cua entre Tàrrega i Vilagrassa. I amb el temps, aquest dijous passarem a tenir un temps estable i dominat pel sol arreu del país, excepte alguns núvols al punt al sud de la Costa Daurada, on hi poden persistir núvols baixos. Tornarem a assolir valors propers als 40 graus a ponent, però de cara a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que donaran lloc a alguns xàfecs i tempestes localment intenses que poden arribar a punts de l'interior. La nuvolositat generada pels xàfecs s'anirà estenent a la majoria de comarques a mesura que avanci la tarda.
0: Doncs això serà demà. Gràcies, Júlia. Bona nit.
5: Gràcies, bona nit.
0: Aviam, passen 9 minuts de 2 quarts, anem acabant, últim minut. Carlos Roger, bona nit.
6: Bona nit.
0: Procedeixi, sisplau.
6: El València ha perdut aquesta tarda per 0-1 contra el Terol de Primera Federació. Edu Gallardo ha fet l'únic gol del partit pels aragonesos. Per la seva banda, l'equip de Carlos Corberán torna a jugar demà a 8:15 del vespre contra l'Hèrcules d'Alacant. D'altra banda, el Manchester United ha guanyat el Leeds als penals després d'empatar 1-1. Zirky ha avançat els Red Devils i Aronson ha fet l'empat a la tanda, victòria de l'United per 5-4. També ha necessitat els penals l'Arsenal per superar el Como de Cesc Fàbregas. Empat a 1 després dels 90 minuts i 4-3 per als anglesos a la tanda. David Raya ha estat clau amb 2 aturades. I a Edimburg, l'Everton ha superat el Newcastle per 3-1. Tierno Barry, Ndiaye i Trick George han marcat els gols dels Toffees, que han estat superiors i deixen més dubtes al Newcastle abans de l'inici de la Premier.
0: Perfecte, Carlos, gràcies. Bona nit.
6: Bona nit.

0: Com deixem, Pau, el partit de semifinals del Masters 1000 de Montreal entre Rafa Hodder i Brandon Nakashima?
1: Doncs el deixem pràcticament com abans, amb màxima igualtat. Hodder, que està a punt de reprendre el 3-3 en aquest primer set. Recordem que l'altra semifinal juga en Tin i Shelton. Per tant, d'entre aquests quatre jugadors sortirà el guanyador d'aquest Masters 1000 de Montreal.
0: Això ja us ho explicaran al món a RAC1 demà a partir de les 8 amb el Sergi Ambudio, perquè el Tu diràs s'acaba ara. Massa tard, segurament, però vaja, les coses són com són. 11 minuts passen de 12:15. Gràcies per ser-hi, bona nit i fins demà, de 9 a 12:15. Adéu-siau.
2: Tu diràs.

0: RAC 1. Tots som 1. Reconcentrat de podcast. RAC més 1 i Borges us ofereixen Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
1: Tot i que tothom sap que les fruites són aliments saludables, ni algunes, com el plàtan, que tenen mala fama perquè, segons diuen, engreixen. Moltíssimes persones no mengen plàtan perquè controlen l'energia de la seva dieta. Ara bé, què hi ha de veritat en tot això? És millor no incloure el plàtan al cistell d'anar a comprar quan hi ha quilos de més? Quina quantitat de plàtans es pot menjar sense problemes? Aquestes i altres preguntes tindran resposta en el podcast que avui dediquem al plàtan. Magda Carles, avui un tema molt encertat, aquest del plàtan.
2: La meva filla estaria feliç amb aquest podcast, sí, perquè li encanten els plàtans.
1: I jo també, Jo t'he de dir que cada dia, no sempre, però per norma general, em menjo un plàtan. I jo sempre dubto, estic fent bé? Estic fent malament? Això de repetir aquesta fruita?
2: No, segur que estàs fent més. Recordes aquell anunci que ens deien plàtan al dia? Hi ha vegades que els anuncis diuen veritats. Un plàtan al dia està bé, com també estaria bé una poma al dia o una taronja al dia, saps? L'important és menjar fruita. Però centrant-nos en el plàtan, és veritat que molta gent, com deies al principi, el descarta perquè es pensen que engreixa molt. És així?
1: I engreixa o no engreixa?
2: Què no engreixa, Esther? Què no engreixa? Ja ho hem dit moltes vegades, tot té la seva energia. Ara, és veritat que el plàtan dintre les fruites és de les que més energia té, perquè és el que més carbohidrats té.
1: Quanta? Però, quanta energia pot tenir
2: mira,
1: un plàtan?
2: Mira, 100 grams de plàtan pot estar entre els 80 i 85 calories, però és que una pera en té 60. Però és que pensa que al dia necessitem de 2.000 a 2.500 calories. Per tant, el plàtan què significa?
1: Clar,
2: res. Entens? Vull dir, res.
1: Sí, sí.
2: Ara, si jo faig una monodieta de plàtan, doncs potser sí que serà un problema, no? Com sempre, és què mengem i quina dosi en mengem. Uh-huh. No és tant l'energia que porta.
1: Els plàtans tenen moltes avantatges, no? Perquè és una fruita que, per començar, no necessites res per pelar-la, vull dir, te la portes a la feina a mig matí o a mitja tarda per berenar, per fer allò un mig esmorzar. És molt pràctic.
2: I és una fruita que està com protegida. És a dir, tu, aquesta pell groga que té, doncs et fa com d'envoltori. I, per tant, quan menges el plàtan, allò no ho ha tocat cap mà. Cosa que, per exemple, no passa amb una maduixa, no? O amb un albercoc que te'l menges directament, o amb un raïm, o amb una poma amb pell. Vull dir que té la seva gràcia.
1: Per tant, això també és positiu, eh?
2: Clar.
1: Aquesta capa que té, aquesta
2: espècie de bric que porta, no?, que fa de propi envàs. Uh-huh. Envàs sostenible.
1: Escolta'm, Magda, des de quan en mengem de plàtans? Tenim plàtans de tot arreu, no? Vas al mercat i
2: en
1: trobes
2: tot
1: els de Canàries, que són les nostres,
2: sí.
1: Però després arriben de tot el món.
2: Doncs mira, mirant els orígens, és curiosa aquesta fruita, perquè un pot pensar que això ve de, no sé, d'alguna illa tropical, doncs ve d'Àsia. I aquí a Europa es va començar a menjar a partir del segle XVI. Vull dir que té un recorregut curiós el consum del plàtan. Però ja et dic que potser fa 4 segles en el seu consum més, diguéssim, més massificat. I a més que és tot l'any. Aquesta és la gràcia del
1: plàtan. És una fruita que no és estacional, no?
2: No és estacional
1: tot l'any.
2: I una altra cosa, Esther, ja posant-se en temes més d'actualitat, és assequible dintre tot. És a dir, que això també s'ha de mirar, eh? Comparem el preu del plàtan amb el d'un mango.
1: I tant, sí.
2: O el d'una papaia. Amb el d'un meló. I el meló val...
1: Hi ha molta diferència, sí.
2: Hi ha molta diferència. Això també és un punt al seu favor, eh? Mm-hmm. Perquè jo crec que el preu se n'ha de parlar. Perquè menjarem segons l'economia i segons el que gastem en l'alimentació. Per tant, el preu dels aliments acaba condicionant, vulguis que no, el que mengem.
1: Per tant, el que tu ens deies és importantíssim, no? De plàtans s'encorreen durant tot l'any, no tenen una època específica en què siguin millors o pitjors.
2: De fet, no, perquè com que tenen diferents orígens, doncs sempre tenim plàtans que poden estar bé, ja ho veiem, no?, en el mercat, que estan bé. El que és important és conservar-los bé, no? No posar-los a la nevera, perquè és una fruita tropical, etc. Però de plàtans, si veus, en tenim tot l'any.
1: Quina seria la millor manera per conservar-los a casa?
2: A veure, temperatura ambient. Però clar, si fa molta calor, també tindrem problemes, no? Temperatura ambient, ja està.
1: Uh-huh. Hi ha persones el que fan és posar-los embolcallats amb papers de diari i posar-los a la nevera. No sé fins a quin punt això és una pràctica...
2: Bueno, el paper de diari una mica l'aïlla, no? Això és veritat, i no li arriba el fred tan directament. Però jo crec que les fruites tropicals s'ha de respectar el seu origen, diguéssim, no? Doncs home, no és d'un lloc fred, per tant no conservem el fred, no? Uh-huh. A no ser que estiguin molt madurs i que no ens interessin que el plàtan maduri més. Aleshores sí que té un sentit posar-lo a la nevera, uh-huh. perquè la maduració, si saps que clar, molt madur no ens agrada, no? O es fa malbé de seguida, doncs potser sí que té un sentit posar-lo a la nevera quan estan massa madurs.
1: Uh-huh. L'aportació nutricional és diferent sí. quan el plàtan és tan madur o és menys, està més verd?
2: Sí, mira, si parlem de l'aportació nutricional, té moltes coses. Així, en general, té aigua, però potser és de les fruites que té més poca aigua. Si parlem, per exemple, d'allò que sé d'un meló, té més del 90% d'aigua, però un plàtan té el 80%. Això fa que sigui més dens.
1: Però déu-n'hi-do també, sí. 80% aigua.
2: Ah, no, és que l'aigua està per tot, això ho hem dit, i en fruites i verdures és l'element principal. Fixa que també és l'element principal nostre. O sigui que l'aigua sempre hi és. No? En els aliments, en les persones i en el planeta, no? Per tant, té un 80% d'aigua i després el que té més són carbohidrats. D'aquests carbohidrats hi ha que són més midons, o sigui, carbohidrats complexos, i n'hi ha que són, diguéssim, carbohidrats més senzills, fructosa, sacarosa... Clar, quan més madur és aquest plàtan, més carbohidrats simples té, és a dir, més carbohidrats d'absorció ràpida. Per tant, un plàtan madur, entre cometes, té com més sucres que un plàtan verd.
1: Això és més positiu per nosaltres?
2: A veure, depèn pel que el vulguis. Si és per un diabètic, que en pot menjar plàtan perfectament, li interessa més que sigui verd, no? Si és per una persona que és un esportista i que vol energia immediata, li interessa més que sigui madur, val? Si és per una persona que té l'estómac delicat i que vol una cosa digestiva, li interessa més un plàtan madur. Perquè una diferència entre el plàtan verd i madur és que el madur és molt més digestiu. El verd ja ho notes. Que el verd. Ara, a canvi, el verd, el que té una fibra que pot ser un laxant suau. Veus? Tota la seva gràcia.
1: Sí, d'això volia parlar amb tu, no? Quan tenim problemes per anar al lavabo,
2: sí.
1: Se'ns diu que no és convenient menjar plàtans.
2: Això és madur, veritat? Però si tu agafes un plàtan verd, et pot ajudar.
1: Sí?
2: Et pot ajudar. Però té que ser un plàtan al dente, eh? Allò que dius, ostres, aquest plàtan està dur, està verd. Això pot ajudar.
1: Perquè
2: té un tipus de fibra complexa que té com 3 grams de fibra al plàtan, eh? Vull dir que és interessant. No, és un aliment que té molta gràcia, per això sap greu, per això li dediquem aquest podcast, perquè per què eliminar-lo per un tema d'energia? No estem parlant d'un pastís de xocolata, estem parlant d'una fruita, uh-huh. que sí, que és veritat, que té més que una maduixa o que un ger, però realment estem parlant de 85 calories als 100 grams. M'entens? És poquíssim en comparació a les 1.800 a 2.500 que necessita una persona normal. Mm-hmm. Per tant, què representa això al dia? No?
1: Res.
2: Per això.
1: Potser sí que estaria bé ubicar-ho en certs moments del dia. No sé fins a quin punt, quan tu has fet un àpat molt complet, primer, segon, et convé unes postres que siguin plàtan, o al revés, per anar a dormir, no? Després del sopar, menjar un plàtan. I ubicar-lo, per exemple, doncs el que ja dèiem al principi, no? A l'hora d'esmorzar, a mig matí, o a l'hora de berenar. Tu com ho
2: Mira,
1: veus, això?
2: Mira, jo, un plàtan madur, per exemple, un plàtan que estigui al seu punt, és l'esmorzar ideal per un nen. És l'esmorzar ideal per sortir a la jornada que tenim, per agafar el bus, per anar de pressa, per caminar. És la jornada ideal abans d'anar al gimnàs. Que dius, ostres, quina mandra anar al gimnàs, però necessito una mica de combustible, no? Doncs el plàtan em pot ajudar. Ideal. Ara, el plàtan té també coses amagades.
1: Per exemple?
2: Com que entre els seus nutrients doncs, té vitamina B6 i té magnesi, doncs això doncs, són els precursors de la formació de serotonina, que és aquest neurotransmissor que té molt a veure amb l'estat d'ànim, amb la pau interior, etcètera, etcètera. Bueno, doncs, quan un menja un petit plàtan al seu punt a l'hora de sopar, el pot ajudar a estar més relaxat.
1: A dormir millor?
2: A dormir millor.
1: A descansar.
2: O sigui que, saps, tot té el seu. Però jo et dic que és un aliment tan interessant, quina pena eliminar-lo d'entrada. Com es fa amb altres aliments, eh? Aquí volem una mica fer justícia.
1: Sí, perquè tenen una etiqueta posada, col·locada,
2: exacte.
1: I és difícil treure-la. I avui aquí el que estem intentant és això, treure
2: exacte,
1: aquesta etiqueta,
2: exacte,
1: no?
2: Exacte.
1: De que el plàtan engreixa. Sí que ens estàs explicant que és una de les fruites que més energia ens proporciona, no?
2: Sí.
1: Ens estàs dient també que té vitamines, com per exemple aquesta vitamina 6, aquesta B6, que ens aporta serotonina. D'altres vitamines, Magda?
2: Sí, en té vitamina C. És veritat que no com una taronja, com una llimona, com un kiwi, però té la seva dosi també de vitamina C, que és interessant, i les del complexe B, sobretot, especialment la B6. Vull dir que ja té el seu interès. També té una mica de provitamina A, però, vaja, jo que et destacaria més del plàtan, sobretot, és a part de la fibra i aquest poder energètic, el seu contingut en magnesi, potassi.
1: Per què,
2: home, perquè són dos minerals molt interessants. El potassi és un dels minerals, diguéssim, intracel·lulars més importants del nostre organisme. Però és que s'ha vist que prendre una dosi de potassi suficient és un bon preventiu de la malaltia cardiovascular. Per tant, una persona que té hipertensió li convé un plàtan. És allò que dèiem, no? Aquestes coses que s'han de saber.
1: És indicat.
2: Un plàtan té molt potassi, doncs per tant, a veure, totes les fruites tenen potassi, eh?
1: Però plàtan especialment. Més, encara.
2: Magnesi. Magnesi ens interessa a tots, per la salut dels ossos, per la fisiologia muscular, cardíaca, inclús pel cansament està relacionat al magnesi, per l'estat d'ànim. Doncs el plàtan també té molt magnesi. De fet, el magnesi, repetim, també està tot el món vegetal, també hi és. Però el plàtan té una dosi considerable de magnesi. Per això et dic que, home, és una fruita que vas mirant i dius: ostres, pues té la seva gràcia, no? Clar, està bé.
1: Magda, a les escoles, al pati, a mig matí o a la tarda, a l'hora de la sortida de l'escola, doncs veiem molts plàtans.
2: Sí,
1: donem
2: sí,
1: plàtan sí. Als nens. Fem bé?
2: Sí, sí, sí, fem bé. Home, junt amb altres fruites, jo no vull dir que s'hagi de ser el monoplàtan, saps què vull dir? No, però està bé com a opció, està bé com a opció. Per tot el que hem dit fins ara, i perquè té un gust dolcet que agrada als nens, i perquè és una fruita que sol donar pocs problemes al·lèrgics. Això també és veritat. I és fàcil de menjar. Pensem en els nens petits. No té un pinyol a dintre. No té una pela que sigui complicada. I el que dèiem abans, la part de dintre no s'ha de manipular abans. De forma que tu peles el plàtan i et surt la fruita, diguéssim, que no l'ha tocat ningú, que tu te la menges directament. Això és molt avantatge des del punt de vista microbiològic.
1: Uh-huh. Per norma general, a les criatures els agrada el plàtan.
2: És de les primeres fruites que es donen. Es fan aquelles papilles de galeta i plàtan,
1: sí, sí.
2: Per lo que deia, perquè és dolcet, perquè porta energia, perquè és digestiu. Té molta gràcia.
1: Les farinetes, les
2: clar,
1: farinetes.
2: Clar, és una fruita, clar, tu a un nen no li dones una llimona quan té un any, no? Perquè els nens l'àcid i l'amarg ho rebutgen bastant. Per tant, el cítric és més complicat de donar directament. Fixa que a vegades la taronja la posem en forma de suc a la papilla, però no li donem una taronja fins que no és més endavant, no? En canvi, el plàtan de seguida, el plàtan xafat. Jo diria que és una de les primeres fruites.
1: Sí, ho és, ho és.
2: Segurament junt amb la poma, eh?
1: Ho és, sí,
2: és de les,
1: sí.
2: De les primeres cosetes que es donen a un nen, això i les compotes de poma, no? Uh-huh.
1: Qui hauria d'evitar els plàtans?
2: A veure, qui hauria d'evitar els plàtans? Doncs mira, les persones que tinguin problemes amb el potassi, justament, no? Problemes renals molt concrets, etcètera, etcètera, que això són casos de malalties molt específiques i molt concretes, no? A veure, si una persona, òbviament, té un problema de sobrepès molt gran, doncs, clar, amb ell està més indicat que mengi unes maduixes que un plàtan, però això no vol dir que s'hagi d'engreixar per aquell plàtan, perquè repetirem una i mil vegades que una persona que s'engreixi o s'aprimi depèn del conjunt de la dieta, no d'un aliment específic. De forma que si aquella persona, que imaginem que li sobren 20 quilos, però el plàtan li fa il·lusió i se'l menja, doncs mentre el còmput energètic sigui equilibrat i durant el dia prengui el que ha de prendre, això no el farà engreixar, perquè depèn de l'energia total de la dieta, no d'un sol aliment. I això és una cosa que a vegades hi ha gent que es pensa que perquè menja un tros de xocolata ja pujarà un quilo. És que és mentida. És que depèn de l'energia total de la dieta i de la dosis que prenguis d'aquell aliment. Uh-huh. Dosi, energia total. Són dos conceptes que no tindríem que oblidar.
1: Però sí que és veritat que tu sempre ens recomanes la varietat en aquesta
2: dieta. És que és importantíssim,
1: eh?
2: Perquè fixa't de les avantatges que hem anat parlant d'aquesta fruita. Però és que si agafem una altra, també sabrem dir coses bones d'aquella altra fruita. Per això és interessant l'alimentació variada, perquè no hi ha cap aliment perfecte ni cap aliment que tingui totes les virtuts. Inclús quan parlem d'aliments saludables, cada un té les seves peculiaritats i per tant val la pena que sigui variat perquè anem gaudint d'aquestes possibles avantatges que puguin tenir. Cosa que si fem una dieta molt monoclor, home, hi ha coses que no les gaudirem mai, no?
1: Totalment, sí, sí. Magda, ens has parlat abans d'aquest efecte de serotonina,
2: sí,
1: que té el plàtan, per tant, que a la nit doncs, el podem prendre sense problemes. Quins serien altres bons moments per menjar-ne de plàtan?
2: Doncs mira, un plàtan és quan tenim ganes d'algú dolç, però que justament volem menjar en plan saludable, no tenim ja 20 anyets i tenim que cuidar-nos, no, doncs en vez de tirar-nos al brioche o a la magdalena o alguna cosa així com més
1: desesperada,
2: no? Tires el plàtan i et dona aquella dolçor. I és veritat, perquè a vegades volem algú dolç, a vegades volem algú energètic, no? Jo sempre dic que la combinació plàtan-cafè és explosiva, en el sentit de que una cosa et remunta i l'altra et dona energia, no? I a mig matí, doncs, ostres, en vez de agafar segons quina cosa, no és com vulgui posar amb la brioixeria en contra, però vull dir, realment, a vegades agafem opcions que no són gens saludables.
1: No, són les pitjors.
2: Són les pitjors, però són les que ens criden més, no?
1: Ultraprocessats.
2: Per què en un vending no hi trobem un plàtan? Estaria bé.
1: Tens raó, sí, sí.
2: També haig de dir que alguns bèndics tenen pomes, eh? Alguns bèndics tenen pomes, eh?
1: Sí, sí, aquí en tenim, aquí a la ràdio en tenim, eh?
2: Però vull dir que són d'aquelles fruites pràctiques. Però mira, que és fàcil, tu. És fàcil. A més, cada dia s'ha de menjar les 5 racions de vegetals entre fruites i verdures. És una manera fàcil d'arribar a aquestes 5 racions, no?
1: De quines altres maneres podem introduir a la nostra dieta el plàtan?
2: Mira, el plàtan, si comencem a mirar una mica a hemeroteca culinària, perquè a vegades ens quedem amb aquesta idea tan sosa de que el plàtan és un postre, és un berenar, però sempre el plàtan com a tal. Escolta'm, hi ha 1000 receptes.
1: Es pot combinar.
2: A veure, des de la clàssica que tots sabem que és la famosa rosa lucubana amb aquell plàtan fregit, que jo sempre dic...
1: La boca.
2: Sí.
1: Somrient.
2: Per cert, que aquell plàtan fregit pot estar fet al forn. O sigui, pots fer-lo a la papillot. Un plàtan a la papillot és fantàstic. Només has que posar-lo entre el paper d'alumini o d'anar al forn, una mica de suc de llimona, i ja està, i queda boníssim. Però per què només ha de ser amb l'arròs a la cubana? Saps com plàtan pot ser la guarnició de moltes coses?
1: Ens falta imaginació.
2: O, Esther, ara estava pensant en una cosa que està molt bé, que són els xips de plàtan casolans. Tu agafes un plàtan i talles trossets molt primets, suc de llimona a sobre, poses al forn, diguéssim, gratinador, i et queda un xip de plàtan.
1: Sí, sí, n'he menjat.
2: És una cosa que
1: molt
2: és fàcil,
1: bon. Sí,
2: però
1: sí,
2: no
1: sí.
2: Hi caus en fer això, no hi caus. Però repeteixo, pot ser una guarnició per moltes coses. Pots posar un flam de plàtan per acompanyar una carn, per exemple. Perquè que no posem pollastre en pinya, eh? Que no posem pollastre en patata, que és una cosa molt més sosa que no el plàtan. Doncs, o un boniato. Aquest també ho fan servir a vegades.
1: També és,
2: i té aquest gust dolç,
1: sobretot
2: i ens queda
1: en aquesta
2: bé,
1: època. Sí,
2: perquè
1: sí.
2: Ens agrada aquest contrast dolç-salat, perquè no posa plàtan, per exemple. Plàtan i boniato serien, diguéssim, unes alternatives, aliments molt més clàssics com la patata, que mai hi pensem.
1: Per acompanyar,
2: exactament, i per complementar.
1: I en aquest espai que fem durant tota aquesta temporada nou, que és el caprici saludable d'aquests plats amb plàtan que tu ara comentaves, algun que vulguis destacar o algun de nou que ens vulguis recomanar?
2: Mira, jo recomanaria fer aquest arròs de la cubana, però per les persones que han passat dels 40. Per què tenim que renunciar a aquest plat de la nostra infantesa?
1: Mai de la vida.
2: Mai de la vida.
1: De la vida.
2: Va, Esther, et donaré un plat a la cubana, un arròs a la cubana, per dolç.
1: Anoto, que m'encanta.
2: Fes l'arròs al dente, que no estigui massa passat, perquè aleshores seria un desastre. Agafa un plat d'una safata d'anar al forn. Poses l'arròs. Primer poses una mica d'oli a la safata, després poses l'arròs i deixes un forat al mig, amb una mica d'oli. I poses un ou. Un ou. I poses una mica de sal i una mica de pebre. D'acord? Val? I llavors poses tot de trossets de plàtan, així com...
1: Talladets,
2: com si fos, que et diria, plàtan que prèviament el tindràs amb maceració amb llimona.
1: Molt bé, plat, molt bé.
2: Perquè no es torni negre. Sobre l'arròs poses tot de trossets de plàtan, tot de trossos de plàtan, i ho poses tot a gratinar. Tot a gratinar.
1: Deliciós.
2: Veuràs quina... I si vols fer un cara una miqueta més, diguéssim, complicat, no? Pots posar-hi les espècies que vulguis. Vull dir que això pot... Tan sofisticat com tu vulguis, no? Però l'arròs amb el plàtan i l'ou queda diví. Diví.
1: I sobretot pels mesos que venen, no? Mesos
2: exacte.
1: De fred, que és un plat contundent, amb
2: però,
1: energia.
2: Però escolta'm, però apte per qualsevol estómac, cosa que l'arròs locomànic tradicional no ho és.
1: No ho és,
2: saps? I aquesta dolçor entre l'arròs, que òbviament és salat, però aquests, diguéssim, trossets de plàtan que són dolços, és molt especial.
1: I que no cal posar un plàtan sencer.
2: No, pots posar la meitat, un tros. És aquest contrast dolç-salat que fas plats tan interessants i que també són molt saciants, perquè hi ha una sensació com si hagués menjat molt dolç-salat, saps? És com el paladar es torna boig en aquest sentit, no? I la teva sensació de sacietat és molt més gran.
1: Doncs el faré ja t'explicaré.
2: A part de les textures, no? Textura de l'ou, textura de l'arròs. Un dia parlarem de les textures. És molt interessant.
1: Sí, ens anotem.
0: Respostes que alimenten. Amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
1: Els plàtans engreixen molt? Aquesta era la pregunta a través de la qual hem partit aquesta tarda, hem sortit. Ha estat el punt de sortida del nostre podcast d'avui, el número 74, i la resposta doncs, ens l'ha donat a l'inici ja la doctora Magda Carles. Els plàtans no engreixen tant com ens
2: no,
1: pensem.
2: No, és,
1: eh?
2: És de les fruites, junt amb el raïm i la figa, és de les fruites més energètiques que hi ha, però no vol dir que t'hagi d'engreixar. Recordem sempre que ens engreixarem o no, depenent de l'energia global de la dieta.
1: Doncs ja ho sabeu, podeu menjar plàtans a tota hora, podeu menjar plàtans cada dia, que no hi ha cap mena de problema, eh? tot dependrà de com feu la resta de la vostra
2: exacte.
1: Dieta.
2: Exacte, i com sigueu, quina edat tingueu, etc. El que diem sempre.
1: I si podem menjar plàtan de Canàries, doncs encara millor.
2: Home, molt millor. Si hem de proximitat, tot i que és una proximitat bastant llunyana, eh?
1: Sí, però no pensis, eh? Estem aquí, a la vora, eh?
2: Sí, senyora, sí.
1: Doncs, Magda, ens la trobem en 15 dies parlant d'un altre tema també força interessant. Hi ha alguna dieta per combatre la flacidesa de la pell?
2: Ah, un tema ideal per ara, eh? Ideal.
1: Doncs, en 15 dies ens dones la resposta. Que vagi molt bé.
2: Adéu-siau.
0: RAC més 1 i Borges us han ofert Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz. RAC 1 Podcast. Estiu.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió.
1: Iris, tio, bon dia i enhorabona.
2: Bon dia.
1: T'han fet algo, molt bon dia.
3: Què tal, bon dia?
1: Tenim en línia a la consellera d'Hisenda del govern de Ceuta, Kisi Chandiramani. Bon dia.
4: Hola, buenos días.
2: Vaig anar a tope, vaig dir, mira, no tinc res a perdre, vaig fer la meva millor versió a l'aigua i va sortir bé.
3: A l'hora de pujar a l'escenari ho feia amb un salt i ara ja ho haig de fer amb dos passos. I
5: dic, està fent gran.
6: Està fent gran.
4: Estamos viviendo esta situación muy expectante, no sabemos si esto se va a volver a producir.
0: Aquest estiu, el món a RAC 1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
7: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Aquest diumenge el Barça juga a RAC 1. A 4:45 de la tarda, Basilea-Barça. El tercer compromís de pretemporada del conjunt de Hansi Flick. Viviu el partit des d'una hora abans a RAC 1 amb Jaume Molló, Xavi Puig, Marta Ramon com a enviada especial a Suïssa i els comentaris d'Albert Blaia. I després, les estrenes a la Lliga de l'Espanyol i del Girona a partir de les 7 del vespre. Aquest diumenge a 4:45, Basilea-Barça. Aquest diumenge torna el Barça a RAC 1. El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
8: RAC1. Tots som u.
0: RAC1.
9: Merda, que algú els avisi. Que hi ha un tauró a l'aigua!
10: Un tauró, un tauró!
11: Ah, per favor, sortiu de l'aigua!
12: Fora! Au, au!
13: Traieu aquell nen, que s'acosta!
14: Ràpid, nadeu, nadeu, tothom fora, va, va, va!
15: Quins nervis, socors!
16: Picat, que era de mentida l'aleta.
0: Així sona l'estiu a RAC 1.
17: Estadella, et pelaré.
18: Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l.
16: No, no, pareu, pareu, pareu, oh, que era una broma.
0: RAC 1, tots som un milió. Aquí comença la repetició del món a RAC 1.
19: Hola, Zoé, on estàs?
20: Hola, Sergi. Doncs mira, en un lloc ben bé, ben privilegiat d'aquí l'Observatori, perquè estic al pavelló astronòmic. Ui, se'm sent bé?
19: Sí,
20: sento que
19: sí.
20: Hi ha aquí unes petites... Perfecte.
19: Sí, sí.
20: El pavelló astronòmic, que és des d'on aquesta tarda es podrà veure a veure aquest eclipsi. A més, ho faig molt ben acompanyada, perquè estic aquí amb el Juan José Curto, que és... aviam com has dit que t'hem de presentar, exactament.
21: Bé, sóc investigador, òbviament, i també cap de cultura científica de l'Observatori de l'Ebre. Sóc investigador del CSIC, aquí a l'Observatori, i em dedico pues, a diverses coses, com és el geomagnetisme i tal, però també al Sol. Per això estem aquí parlant avui del Sol.
20: Perfecte, i ara estem aquí, en aquest entorn privilegiat, que ja s'està començant a preparar per l'eclipsi d'aquesta tarda. Veig aquí, Sergi, que ja bueno, tenen taules, cadires preparades perquè tota la gent pugui venir aquí. També, Juan, José, hi ha un petit escenari on m'has comentat que aquí s'hi posaran uns quants telescopis, no? Exacte. Què fareu amb això?
21: Exacte, bueno... farem un seguiment de tota l'evolució de l'eclipsi, o sigui, el Sol i com el taparà la Lluna, però en telescopis varios, uns mirant la fotosfera, uns altres la cromosfera, uns que tenen més camp i els altres menys camp per a veure si podem aprofitar de veure més la corona, o sigui, tindrem instruments tècnics per a fer el seguiment visual, claro, en la llum visible i en la calfa que està al límit, però que permet veure la cromosfera d'aquest esdeveniment.
20: Clar, perquè ara que em dius això, vosaltres porteu ja molts anys recollint moltes dades i podent observar-les, i de fet el Martí Oliveres, el meteoròleg que ha vingut amb nosaltres, està molt content i diu que teniu tots els meteoròlegs revolucionats perquè és un dels observatoris més antics, no? Que fa molts anys que recolliu dades. Exactament des de quan?
21: Pues sí. Este observatori es va fundar l'any 1904. Bueno, de fet, oficialment se va fundar el 1905, que també va haver un altre eclipse total aquí en aquestes terres, i des de llavors no hem parat de recollir dades de totes aquestes coses que estudiem, de la geofísica, però també del Sol. Tenim fotografies del Sol des de llavors, cada dia que s'ha pogut, però tenim una sèrie llarguíssima. I en meteorologia també, inclús més gran, perquè els jesuïtes, que són els fundadors de l'observatori, ja van començar a recollir dades el 1880 o així, no? Estaven al Jesús, un lloc molt apropiat molt a propet d'aquí, i podem dir que tenim una sèrie estupenda que arranca, diríem, en l'inici de l'època industrial, i òbviament allí es veu clarament tot això que ara ens està colpejant tant, que és el canvi climàtic i totes les temperatures com han anat creixent.
20: Escolta'm, Juanjo, vosaltres al llarg de la setmana m'has comentat que heu estat fent activitats, no? Hi ha divulgatives...
21: Sí. De fet, vam preparar aquest esdeveniment, l'hem estat preparant ja durant tot l'any, sabent que havia d'arribar, i hem muntat, jo diria, una festa grossa, perquè han preparat tota una setmana d'activitats, en moltes activitats paral·leles, tots els dies, des de dilluns fins a dijous. En això hem comptat... diguem, en la col·laboració professional d'una companyia que es diu Vèrtices, i sobretot també amb la planificació que ha comportat el projecte Catalunya Mira al Cel, que impulsa la Generalitat pel mig de la Conselleria de Recerca i Universitats.
20: Perfecte. I ja per acabar, us fan patir els núvols d'aquesta tarda o què?
21: Molt, molt, perquè clar, uns núvols són capaços d'aigualir-nos, el que diem vulgarment, la festa, no? Durant tota la setmana hem anat tenint una nuvositat bastant important, però avui sembla, i això estic esperant que això es mantingui, el pronòstic és bo. És a dir, si mirem ara cap al lloc on
20: des d'aquí... Ara estem mirant cap a aquestes muntanyes,
21: aquestes,
20: no?
21: Aquestes muntanyes que són els ports, diem, de Tortosa-Beseit, uh-huh. Però concretament per aquestes que tenim aquí davant enfilades, és per allí on se pondrà el sol i és per allí on hauríem de veure l'eclipse. I sembla que s'estan esvaint els últims núvols, així que si això es manté així, doncs tindrem una molt bona visibilitat, algo que tots estem desitjant per a poder gaudir d'este esdeveniment.
20: I si així és, com ho veurem? Què sentirà la gent que estigui exactament aquí a Roquetes en aquest pavelló astronòmic?
21: Bueno, pues a veure, el que es preveu és poder... O sigui, esta situació és molt especial perquè la parcialitat és algo que ja hem vist en anys passats, però la totalitat no és algo molt corrent. L'última vegada que es va veure una parcialitat fa 121 anys, la pròxima farà 154. Per tant, nosaltres estem en un punt decisiu on tindrem la gran sort, uh-huh, de poder-ho veure. Què veurem? Bueno, pues quan finalment la lluna acaba tapant el sol, pels últims moments en què la lluna està tapant el borde del sol, encara podrem veure, si tenim sort, el que es diu les perles de Rayleigh, que són aquells últims rajos de llum que passen per mig dels les valls de la lluna, i si al final agafem la cromosfera encara se veuen d'uns colors rojos que són ja com a perles roges. Després hi ha el tema este que es diu de un anell de diamants, que és l'últim raig de sol que encara fa molta llum, i després hi haurà una foscor, però esta foscor deixarà veure el que es diu l'última capa del sol, que és l'atmosfera, i li diem la corona, que és una llum tènue, inclús té unes seues estructures pel camp magnètic, i les estrelles més brillants apareixeran al cel. De manera que hi haurà quasi un crepuscle molt avançat, on verem estrelles, verem la corona, bueno, verem aquestes coses que mai veiem en un moment on el sol encara està al cel.
20: Estàs nerviós tu per aquest moment o no?
21: No, nerviós no és la paraula, estic il·lusionat. Estic il·lusionat per veure aquestes coses que ja et dic, jo no he vist mai, i imagino que la majoria dels que estarem aquí també serà la primera vegada.
20: I després, un cop s'acabi?
21: Bueno, després d'en s'acabi, aquí precisament hem volgut donar una continuació a la festa, perquè es dona la circumstància de que avui, bueno, esta setmana, però avui especialment, és el dia que millor es veran les Perseids, que són, uh-huh, bueno, doncs ja té molts de noms, no?
20: Llàgrimes
21: de Sant Llorenç, fuga d'estrelles i tal, igual. Això és un fenomen que es repeteix cada any, però que és del màxim en estos dies. Llavors han preparat també una sessió, diguem, nocturna, continuació de l'eclipse, de manera que tots els que estarem aquí tinguem ganes, pues estarem una estona està ben entrada la nit per a contemplar això. Hi haurà unes sessions, diguem, d'explicació de, bueno, de veure nuvoloses i tal, però l'estrella de la nit serà esta situació de veure les Perseids.
20: Perfecte, doncs Juanjo, moltes gràcies, Juan José, i nosaltres ens quedarem aquí, Sergi, a veure si puc, si em pots fer una mica més de tour per l'observatori, perquè realment hi ha racons molt bonics.
5: Perfecte, Zoe, gràcies, fins ara.
20: A vosaltres.
5: Podem saludar aquesta hora el Pere Romero, ell és professor de la Universitat Rovira i Virgili i és coordinador del grup de recerca en oftalmologia de l'Hospital Joan 23. Bon dia i moltes gràcies.
6: Bon dia, me deixes fer-ho d'una correcció.
5: I tant.
6: Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
5: Doncs,
6: no Hospital Joan 23.
5: Feta la precisió. Perfecte,
6: moltes gràcies. Que quedi clar. És que si no acabaré rebent jo.
5: fa bé de matisar-ho. Senyor Romero, com a oftalmòleg, m'imagino que aquests últims dies, una mica com a la Mònica Usar, que la gent li ha traslladat moltes preguntes, m'imagino que a vostè també la gent li ha fet moltes preguntes sobre les ulleres. Abans de començar, amb la idea de fer un pas a pas, abans d'això, em sabria dir quina és la pregunta que més li ha sorprès? O bé per absurda, o bé per inesperada, o bé potser fins i tot per interessant que li hagin fet aquests últims dies?
6: Sí, la que més m'ha sorprès és un professional d'aquí de la casa i un càrrec intermig, que després d'una sessió en què vaig presentar el tema de l'eclipsi en junta facultativa i els vaig explicar què tenien que fer, el dia següent em pregunta: això de les ulleres de veritat s'han de posar?
5: Hòstia.
6: M'ha preocupat.
5: Ja.
6: Me preocupa que un metge me faci aquesta pregunta. Me preocupa.
5: Un metge, clar.
6: Un metge. Sí, ja. I n'hi ha.
5: Li trasllado... Yeah. Li trasllado, si li sembla, alguna pregunta que s'ha fet des del Marracú, des de l'equip,
6: Endavant.
5: Hi ha una persona de l'equip que pregunta si serveix d'alguna cosa posar-se dues ulleres per si de cas.
6: No, tot el contrari, inclús no té cap sentit i a més ara s'han tret algunes del mercat perquè eren massa fosques i no te deixaven veure ni tan siquiera el sol. Si te'n poses dos, potser et passa això, que encara te dificulta més la visió. No, amb una n'hi ha prou. Una ullera homologada te cobreix perfectament el 99,90%. Ara penseu que esteu veient el sol com una moneda de 10 cèntims. He anat fent pràctiques aquests dies i el sol es veu com una moneda de 10 cèntims. No es veu gaire més gran, Però aviso a la gent. O sigui, no és el que es veu a la televisió, que veus el sol amb una mida important. No, es veu petitet. O sigui, jo crec que a l'eclipsi el que s'ha d'anar és a gaudir de l'ambient, no? De la gent. Ara ho estàvem parlant amb la doctora Maribel Conut fa un minut, que l'he trucada, la presidenta de la Societat Catalana d'Oftalmologia. Sí. Dèiem això, l'important és gaudir de l'espectacle, però en si mirar el sol mentre s'està tapant a la fase parcial dura de les 7:30 a les 8:30. És molt llarg, no veureu res.
5: No
6: cal estar tota l'estona. Inclús és convenient estar com a màxim un minut, tres minuts, i després aparteu la mirada.
5: Ja. Si unes ulleres tenen un petit voltet en el plàstic que simula ser el vidre, i no és un forat ni res, és un petit voltet. Aquí pot haver-hi algun problema, millor canviar les
6: ulleres. Davant de qualsevol dubte, no us les poseu, perquè el mal és irreversible. O sigui, no se les poseu i agafeu-ne unes altres. Qualsevol dubte, millor evitar-les.
5: D'acord. Fem pas a pas, senyor Romero? Com ho haurem de fer avui?
6: Sí.
5: Vostè dirà.
6: Important. A partir de les 7:30 es comença a tapar el sol i és la fase d'eclipse parcial. ¿Vale? Uh-huh. Llavors, en aquest moment, si voleu mirar el sol, es poseu les ulleres. No intenteu caminar amb elles, perquè caureu. Tropeçareu, es fareu mal i caureu a trauma. No es veu res, és que no es veu absolutament res, solament es veu el sol. O sigui que mireu el sol, ja us dic, la fase d'eclipse parcial dura una hora, des de les 7:30 a les 8:30. No fa falta estar tot el rato veient com se va fent tapant el sol, no? Mireu, estreieu les ulleres, i jo recomanaria com a molt un 3 minuts de mirar la fase d'eclipse parcial i gaudiu de l'ambient on estigueu. I després, el que sí que és bonic és ja a la fase final, que ja es comencen a veure les perles de Bailey i totes aquestes coses que diuen els astrònoms, doncs estrelleu les ulleres per disfrutar de l'eclipse total, que es veu les estrelles en un moment que no s'han de veure. El problema que tenim és que estem en una fase en què el sol ja estarà molt baix, o sigui, diferenciar entre...

0: si ets una persona jove o una persona més gran, precisament els joves són els que estan més exposats a tindre lesions perquè el seu cristall és més transparent, perquè tenen les pupil·les més grans.
1: Ah, la gent jove, eh?
0: La gent jove, sí. O sigui, curiosament, la gent es pensa que és la persona més la retinopatia solar. No, és la gent jove. La persona més gran, no sé, a partir dels 50 anys, el cristallí acostuma a estar opacificat. La famosa catarata, tothom, a partir de 50-60 anys té catarates. Llavors, això serveix per absorbir la radiació ultravioleta, no? Llavors, no arriba tanta radiació a l'ull. En canvi, les persones joves no entenen, el seu cristallí és transparent. A part, si mireu un adolescent, un nen petit té unes pupil·les grans, les persones més grans, cada vegada la pupil·la és més petita. Contra més gran la pupil·la, més llum entra dintre de l'ull. No?
1: Per tant, ens posem les ulleres, un, dos, tres minuts com a màxim,
0: sí,
1: mirem...
0: Màxim i treure.
1: I com ens les traiem? Hi ha alguna manera indicada? No. Mirant a terra,
0: no mirar el sol. El cas és no mirar el sol. O sigui, l'important és no mirar el sol. Vale?
1: Si, pel que sigui, no ho hem fet bé, jo crec que és molt difícil fer-ho malament. Però si algú no ho fa bé i, per tant, pateix alguna lesió als ulls, és algú que es noti ja de forma immediata o els efectes surten al cap d'unes hores, dies?
0: No, a veure, una no fa mal. La cremada per ultraviolats a nivell de la retina, la part central de la retina, que el que els oftalmòlegs diuen maculofòbia, que és la part central de la retina, que és per on nosaltres mirem. O sigui, quan tu mires la cara d'una persona, els ulls, nas, la boca, estàs mirant a través d'aquesta part central. Doncs una petita cremada aquí, de moment d'entrada, no es nota. Triga entre 2 i 6 hores en què tu notis, i què és el que notes? Una taca. Un atac al centre. Allí on tu estàs mirant, doncs aquest nas, aquesta boca, aquests ulls, no ho veus. No veus a la persona, no la defineixes bé. I això passa amb els dos ulls. Però jo us dic, no sé, immediat, és entre les 2 i les 6 hores. I no fa dolor. Llavors aquest és el gran problema. Què passarà? Com que això són les 8:30 de la nit, doncs molta gent s'ha donat compte l'endemà al matí quan se desperti de que si realment tenen aquesta retinopatia, doncs que veuran aquesta taca. On han d'anar? Un servei d'oftalmologia.
1: La Mònica Usart també comentava abans una cosa que crec que és interessant destacar, que és que avui el sol no és més perillós que un altre dia pel fet de ser l'eclipsi. És a dir, és perillós igual. El contacte directe amb la llum dels rajos solars és igual de perillós avui que qualsevol altre dia. No és que avui estigui potenciat d'alguna manera.
0: A veure, la radiació ultravioleta oscil·la al llarg del dia, o sigui, és màxima al migdia, a les 12 del migdia del sol, i és mínima cap allà a les 8 de la tarda, que és quan se posa, no? O sigui, a les 8:30, doncs la quantitat de radiació ultraviolada que ens arriba és molt més baixa que no passa al migdia, per això és menys perillós. Per això no et deixa de que si t'afecta la retina i si estàs prou temps exposat mirant la llum del sol, t'acabi sense ulleres, sense protecció, t'acabi afectant. Una altra cosa, pot ser que estigui núvol, no ho sabem. Si són núvols com hem tingut ara fa 2 dies, doncs escolta'm, s'ha acabat perquè no veurem res. Però si són núvols primers, més o menys, que te dona la sensació, dius, encara estàs veient el sol, poseu-se les ulleres perquè la radiació ultraviolada travessa els núvols i t'arribarà a l'ull exactament igual.
1: Pels qui vulguin veure l'eclipsi amb els petits de casa, alguna recomanació per assegurar-se que es posen
0: molta,
1: bé les ulleres
0: molta,
1: correctament?
0: Molta, sí. Més que posen, o sigui, penseu que aquestes ulleres quan se posen no veu res. Si un nen li poses una ullera que no veu res, automàticament intentarà mirar pel damunt, per sota, a veure què passa. Vale? S'ha d'estar molt atent de que, doncs, a veure, estem parlant de nens 8, 9, 10 anys, si són més grans ja ho entenen, no? Però 8, 9, 10 anys que són, i més petits tampoc ho miraran. Sobretot que estiguin amb les ulleres posades tota l'estona, que quan estiguin mirant el sol, que no se les treguin. I això sí, en pic deixin de mirar el sol, treure-les, perquè a la que juguin per terra és que tropeçaran i cauran.
1: No sé si voleu fer alguna pregunta, Clara, Rodrigo o Ricard. Si no, jo crec que ha quedat també molt clar el que he dit.
2: Jo crec que el tema aquest dels 3 minuts, d'anar mirant un màxim de 3 minuts, entenc que es pot anar...
0: És aproximat, sempre sí. són horaris aproximats. L'important és no estar tot, o sigui, no estar una hora mirant com se va tapant el sol. No té sentit, perquè ja us dic, a través, a través d'un telescopi, doncs mira, el que sigui aficionat i sigui astronom, doncs això els agrada, no? Però a través de les ulleres és que veureu el sol com una moneda de 10 cèntims i que es va tapant a poc, o sigui, no té molt de sentit veure.

0: durar molta més estona.
1: Clar.
0: Esteu un minut, tres minuts, baixeu la mirada, gaudiu del lloc on esteu, i després al cap d'una estona torneu a mirar com se va tapant, no? I el que és bonic és ja a la fase final, que és quan se veuen l'anell de diamant, mirar en aquell moment que ja està a punt de ser l'eclipse total, i després treure's les ulleres
1: en el moment de l'eclipse total. Pere
0: en el moment de l'eclipse total.
1: Ara crec que ho diré bé. Professor de la Universitat Rovira i Virgili i coordinador del grup de recerca en oftalmologia de l'Hospital Sant Joan de Reus.
0: Cap de servei. I membre, sobretot, perquè si no després també rebré, membre del grup de recerca de l'Hospital Catalana per l'Eclipse, de l'Hospital Catalana d'Oftalmologia. Si no, m'arriba...
2: Ah, és que té vostè un currículum que déu-n'hi-do. Senyor Romero, clar...
1: Ah, moltíssimes gràcies i bon
0: gràcies
1: eclipsi.
0: Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Vinga, adéu, bon dia.
1: Qui segur que no fa fotos tortes, ni molt menys, és el fotògraf naturalista i cofundador de l'aplicació Photofills, Antoni Cladera. Bon dia i moltes gràcies, Antoni.
3: Bon dia des de Menorca. Com esteu?
1: Molt bé, i tu?
3: També. Mira, preparant-nos, calmant els nervis... Tot i que n'hagis vist tantes d'eclipsis, no puc evitar posar-me en tensió, però positiva.
1: Soc quants molt, has vist d'eclipsis, tu, Antoni?
3: De parcials, molts, 4-5. De totals, el 2017 a Oregon i el 2024, just fa res, a la illa del Príncep Eduard, a Nova Escòcia, Canadà.
1: Home.
3: Totals. Mm-hmm.
1: Això que he explicat de la línia de l'horitzó del mar és bon truc, no? Per que et quedi la foto perquè no et quedi dorsada?
3: Sí. Jo estic d'acord amb la companya.
1: Un sí dubtós, eh?
3: Sí. Jo amb això som molt... Dic sempre les veritats, o les meves veritats i els meus consells. Estic molt d'acord amb la companya que ha dit de que jo sempre faig la broma de... Escolta, per què no poses un poal a la dreta, així l'aigua de l'horitzó te caurà dins el poal i no te caurà amb el terra, no? Això és important, això, primer, intentar tenir l'horitzó ben recte i... El que has dit tu està superbé per la gent que comença, però de cada vegada més han d'anar jugant amb els tensos, amb la composició, val? Perquè si sempre posam al mig la línia de l'horitzó, clar, tenim una simetria que a vegades és una mica incòmoda. Val? Yeah. Per tant, jo sempre poso a l'horitzó, intent, un terç per davall i un terç per damunt, depenent de si el cel és xulo o no.
1: Val. Ara ja serà el següent pas. De moment vaig jugant amb la línia i...
3: Clar que sí.
1: A veure, Antoni, la precaució per davant, algú que digui, mira, faig una fotografia al moment de l'eclipsi, es tregui les ulleres per fer la fotografia, si mira el sol a través de la pantalla del mòbil, pot tenir algun problema també o no?
3: Val. Primer hem de tenir clar, ho has dit molt bé, però hem de tenir clar mirant un eclipsi a la parcialitat, val?
1: Sí.
3: O... a la totalitat ja sabem que és segur, però a la parcialitat, a molt de puestos com a Barcelona, que estaran a un 99,9%, que no és un 100%, que no és un 100%. Per tant, aquí també és molt important, és parcial, no és total. Val? I el sol mos envia els seus rajos invisibles, infrarrojos i ultravioletes. Què passa aquí? Que si jo miro la pantalla del mòbil, és igual que si mirassis la pantalla de la càmera mirrorless, perquè mos facem una idea, no? De que no sigui reflex a la càmera. Llavors, et segur, mentre tu no miris a ull nu el sol, tu pots mirar a través de la pantalla, però amb molta precaució. Amb una pantalla que t'hagis pogut fer de cartró, d'un altre sistema, perquè el mòbil és molt estret, ¿vale? I la nostra vista es pot guiar cap al sol. Per tant, en aquest cas sí que és perillós. Uh-huh. Si se vol mirar amb el mòbil, jo el posaria de manera que el mòbil estigués en mode paisatge horitzontal, val? Uh-huh. Per abarcar, per cobrir-nos més els ulls i, per favor, fer una pantalla inclús aferrant una tela petita per tapar-nos el cap i mirar a través del mòbil. Uh-huh. En molts ens semblarà una barbaritat, però és que si no és, i quan més avança l'eclipsi, que el servei no envia la senyal als ulls perquè es tanquin, com més tanquem els ulls oberts i més la pupila, que ens dilatarà, entrarà el rajos de sol perfectament cap a dins la màcula i mos pot fer una ferida. La veritat és aquesta.
1: Saps?
3: Per tant, sí i no, digues. Perdó.
1: No, ha quedat claríssima l'explicació, Antoni.
3: De sí, gràcies.
1: S'ha parlat molt també de que fins i tot s'hauria de posar alguna mena de filtre per protegir la càmera del mòbil. Això és així?
3: Exacte. Lo que les ulleres són els nostres ulls, vale? Els filtres que es poden fer del material de les ulleres són la protecció del nostre mòbil. Vale. La retina, que mos entenguem, entre comates, la retina del mòbil és el sensor, el que capta la informació i el que capta la llum. Per tant, si al sensor li enviam un excés de llum i, sobretot, una llum invisible, un espectre infraroig i ultravioleta, a la parcialitat, sobretot quan el sol ja està ja per damunt de 5 graus, 6 graus, 7 graus, llavors és aquí hi ha perill. Per tant, recoman que es pugui sempre unes ulleres com a filtre o un filtre pel mòbil.
1: I aquest filtre com el puc obtenir? On es compra això?
3: Sí, bueno, la veritat és que a Espanya està tot, està ja tot...
1: Tot es pot anar, igual que les ulleres, no?
3: Exacte, igual que... Però sí que si tens ulleres els pots retear i posar la forma del tu saps, segons quines càmeres tenen, segons quins mòbils tenen tres càmeres, vale?
1: Sí.
3: Sabre quina és la càmera que compraré, per exemple, el per 5, si la vull ampliar, o el per 2, i llavors el que hem de fer és tapar aquella càmera amb el filtre, amb una gafa d'estendre, no sé, amb una pinça d'estendre, basta, però que aquest filtre tapi l'objectiu perquè la llum no entri dins el sensor. Vale?
1: Però ja... és que has dit una cosa molt interessant, que és, si fas el zoom, no?, del sí, per 2 a l'hora de fer la foto amb el mòbil, o per 5 fins i tot,
3: exacte,
1: fa servir una càmera diferent al nostre mòbil, dels que en tenen 3 o els que en tenen 2, per exemple?
3: Exacte, els que tenen 3 càmeres, per exemple, sempre sol ser... Sempre solen ser unes longituds focals, per exemple, xerraran d'un iPhone 16 o un altre, no m'ho xerrar de marques, però bueno, s'ha d'entendre això, no? Que tenim una longitud focal de 13 mil·límetres, que és molt angular, de 23 mil·límetres, i llavors anem anant al zoom a tope, que són 100 mil·límetres. Com menys espai abarcant, com més mil·límetres té aquesta lent, més fa l'efecte lupa i més perilloses. Com reconèixer quina càmera amb del mòbil? Simplement posant el per 5 i posant el dit davant la càmera. Si se queda fosc, és aquella. Vale? I és aquella que podem marcar, jo sempre ho marco als companys i als amics amb un rotulador, és aquesta que has de tapar amb el filtre. Vale?
1: D'acord.
3: Tenint en compte que no... les altres no les has d'activar. Si tu vols mirar amb un, per exemple, amb el per 5, no? El zoom per 5. No sé si m'he explicat bé.
1: Sí, sí, sí. Clar, l'altre dubte que se'm genera, si ara parlàvem, no?, amb el Pere Romero i ens deia que a través de les ulleres el que veurem amb els nostres ulls és el sol com una moneda de 10 cèntims, com a molt. Clar, si volem fer una foto i li posem el filtre de les mateixes ulleres, així una mica retallat i això, realment, què fotografiarem?
3: Vale, molt bona pregunta. Això és una de les coses que a vegades no entenem. I és el que nosaltres, diguem, els filtres de les ulleres són com els filtres fotogràfics. Lleven al rededor de 16 passes de llum. Per ser més exacte, 16 passes i mitja de llum. Clar, això és una barbaritat. Val? Això el que fa és que tot el rededor del sol quedi negre, perquè no hi ha llum, i el sol sigui el disc lluminós. Per tant, veuríem tota la pantalla negra i un cercle, depenent del zoom que emprem, més gros o més petit. Val? De color taronja, sobretot, perquè aquestes ulleres de polímer, vale? D'aquest material, tenen aquesta dominant taronja. Val? Entonces, això sí que és molt important. I si me permets, també, no sé si toca ara, si ho voldries demanar més tard, és molt important, tots els mòbils, siguin Android, siguin iOS, siguin el que siguin, siguin Google, el que siguin, tots, si pitjam a la pantalla, per on fer les proves quan vulgueu, avui mateix, no, és molt fàcil, si pitjam a la pantalla amb el dit durant un minut, durant un segon, perdona, ens apareixerà un requadre quadrat que el que farà serà bloquejar el foco i bloquejar la llum. I a la dreta ens apareixerà una escala que podran nosaltres manualment fer-la més clara i més fosca.
1: És a dir, vaig a fer la prova en directe. Sí. Jo he encès la càmera. Estic enfocant el Vinaixo i el Martí Oliveres. Vale. I he d'apretar a la pantalla.
3: Apretes a la pantalla. El sol està a molt, molt enfora, està a 1.500 milions de quilòmetres, vull dir, enfocarem segur, val? Però tu apretes la pantalla i veuràs que t'apareix un quadrat.
1: Sí, ho veig.
3: Aquest quadrat a la dreta, segons el mòbil que tinguis, té com una ratxeta que va i ve, la veus, a la dreta, que té com que el pots anar per munt i per avall.
1: Sí. Ara.
3: Vale. Idò, sí. Si vas per amunt, sí, damunt d'aquest raïl, veuràs que la foto et fa més clara. Que ho vols?
1: Sí, sí.
3: I si vas per avall, la foto se't fa més fosca. Exacte. Per tant, el més segur que haurem de fer, el qui vulgui fer la foto amb el mòbil, és apretar aquest bloqueig, ja està enfocat. Mentre apareix aquest quadrat, tu no has d'enfocar ni el mòbil, ni el mòbil tornarà boig. L'únic que has de fer és baixar un poc aquesta exposició, val? I quedarà un sol taronja, quedarà un sol xulo.
1: Val. Per exemple, jo ho estic provant amb iPhone, perquè la gent ho sàpiga, surt al quadrat i al costat, el primer que surt en el costat dret és el sol, precisament, surt un simbolet del sol.
3: Exacte, l'exposició.
1: Simbolet del sol, us surt aquesta franja que explica l'Antoni que podeu pujar i baixar per enfosquir. No sé si algú aquí a la sala que tingui un mòbil Android.
4: Sí, funciona.
1: Igual, eh? És el mateix amb l'Android?
4: Sí, és el mateix. Exactament igual, és un sol que puja i baixa com sí. La brillantor quan edites fotos.
1: Perfecte. I ho hem de tirar una miqueta cap avall per enfosquir.
3: Vale. Però en aquest cas, el que fem és, no editant, sinó el que fem és directament en l'òptica real, física, del mòbil, estem alterant l'entrada de llum. I això és molt important. Val?
1: Val.
3: Llavors, a la vegada, si vols fer ara la prova també, si tu tens un espai on tinguis ombra, on tinguis claror, si tu pitges el lloc on tens ombra, vale? La part clara se't cremarà. I al revés, si tu pitges amb el dit on a la part clara, la part fosca se't quedarà totalment negra.
1: No sé,
3: si vols fer la prova, en directe.
1: Toni, perquè ja estem en una sala molt ben il·luminada. Està molt bé.
3: Problema.
1: És un quiròfan, pràcticament. I... ara hem apagat els llums. Espera, val. Ara, clar, ara hem apagat els llums. Estem fent una cosa...
3: Sí?
1: Ara la gent deu estar pensant, què fan aquests? Ara hem tancat els llums de la sala, enfoco cap a la porta, que és una porta d'aquestes que deixa entrar la llum, en vidriera.
3: Vale. I... Enfoques, no, pitges, només pitges. Només pitges.
1: Pitjo la porta, a la part de la llum.
3: A la claror. Vinga, veuràs què passa.
1: Sí.
3: Tot quedarà fosc.
1: Ah, sí.
3: I la porta... Sí. Vale. I d'ara...
1: Sí, sí.
3: El dit, apunta el dit a una part fosca de la sala.
1: Ara tot ha anat cap allà, digues.
3: Exacte. La porta s'ha rebentat, que sí? De llum.
1: Sí, sí.
3: Exacte.
1: S'ha cremat molt.
3: Així funciona l'exposició del mòbil. Per tant, han de saber jugar... amb aquell solet d'exposició més, exposició menys, i sabre si vull fer el paisatge o si vull fer la foto dins de la pretotalitat, encara podem amb el mòbil, no passaria res si fem una foto, val? Podem triar quina llum volem. Val? Si la llum del cel o la llum del terra.
1: Val.
3: M'hagi explicat bé, perquè...
1: Sí, de debò, Antoni, sí. Expliques meravellosament bé. Mira, una altra pregunta, que jo crec que tots ens hem trobat intentant a vegades fer una foto, una posta de sol. O a vegades quan fas una foto a l'aire lliure i enganxes una miqueta al sol. Aquell puntet verd, aquell puntet verd que es cola a mitja imatge...
3: Sí.
1: Hi ha manera d'eliminar aquell puntet verd?
3: Sí. Per començar, la primera cosa que hem de fer quan anem a fer una foto és fer net els objectius. Vale? Sí. He anat amb un trapet, amb una... no amb la camiseta, perquè a més avui que hi ha una humitat horrorosa, quedaria totalment avariada, el ventall, quedaria la càmera ben empenyada. El que hem de fer és fer ben net les lents, i aquest puntet verd es diu flare. Mm. Flare. Aquest flare es produeix per simplement per l'entrada de la llum i la difracció de la llum dins dels objectius. Vale. Com evitar-ho? Una de les maneres com podríem evitar aquest flare, una de llum, seria posant la mà esquerra a dalt, tipus visera.
1: Ah, com...
3: Perquè clar. No hi ha... Exacte, perquè no entri llum a la part de l'objectiu, vale? Una gorra mateix, saps? Una visera feta de cartó així en plan d'ai, saps? A vegades, quan està en directe, aquest puntet verd llavors l'hauríem d'eliminar pues, simplement amb una, donant una opció o geminar i un puesto, elimina el punto verde de la foto i te'l lleva instantani. Sí, no t'altera, no, ja has de dir que no t'alteri la foto, que només té ja dir el reflex verd. En aquest cas sí que ho podríem aclarir. Perquè el sol ve directe, quan ve directe el sol, no va bé el tema visera, saps què t'ho vull dir? No podem tapar el mòbil, no? Perquè el sol ve directe, però quan està més amunt, val? I nosaltres podem fer una visera al mòbil a la mà, amb una gorra, i ja no entren aquests llum paràsites, aquests flares. Mm-hmm. Seria així. Mm.
1: Antoni, per anar acabant, el millor moment per fotografiar de l'eclipsi, diríem, l'etapa prèvia, la totalitat o l'etapa posterior?
3: Els 20 segons abans de la totalitat és quan surten l'anell de diamants i les perles d'en Bailey. Sí. Per això és el moment màgic de veure com el sol ja fa l'últim raig per les muntanyes i cràters de la Lluna i ens dona aquesta entrada a la totalitat que... Bé, jo, mira, tinc la pell de gallina només d'explicar-ho. Et dona aquesta barbaritat de baixada de foscor increïble. És brutal. És aquest, per això aquesta part és la més important, no? Mm. I sobretot, molt important enguany, tenim una sort increïble, si tot va bé, que el sol... els que estiguin a la mà, els que estiguin en visió a la mà, a la posta, el sol es posarà eclipsat. Es posarà a la mà i veurem mig sol, com una mitja lluna, posant-se a la mà. Això és màgic.
1: Mm-hmm. Antoni, on podrem veure, no sé si les compartiràs en alguna banda o així, les fotos que puguis fer d'avui al vespre?
3: Sí, mira, des de l'Instagram de Fotopils, allà els publicarem tot d'una que facem, perquè tenim gent per tot, tenim gent per Astúries, per Islàndia, i nosaltres mateixos tenim tres màsters de Fotopils que hem llogat tres barques i s'aniran a fer els fars de Favàrits, de Capelleria i d'Artruig des de més de 2 quilòmetres per tenir un sol enorme, un eclipsi enorme darrere aquests fars, perquè Menorca és l'illa dels fars, no mos hem d'oblidar, no? I seria així, sí, seria de... Sí, i també a la meu Instagram, el meu perfil, que és @AntoniCladera, allà també podríem veure les fotos.
1: @AntoniCladera.
3: No, @AntoniCladera.
1: Ah,
3: exacte. El meu usuari és... És bàsic, Antoni Cladera, ja està.
1: Perfecte. I Fotopils, per qui no... Fotopils, per qui no ho sàpiga, és foto amb PH i pils amb ella. És a dir...
3: píldoles fotogràfiques, no? Píldoles fotogràfiques.
1: Fotopils amb PH i amb ella. Antoni Cladera, de veritat, moltíssimes gràcies.
3: Ha sigut voltes,
1: molt interessant. I bon eclipsi.
3: Igualment, el que sempre dic, molta llum i foscor... Val? Que vagi molt bé. Que vagi molt, molt bé. Una abraçada.
1: Igualment, Dani, una abraçada.
3: Vinga, adéu, vagi molt bé.
1: Deixa'm saludar a una persona i de seguida saludarem a una segona persona. Primer vull saludar el Dani. Bon dia, Dani.
5: Hola, bon dia.
1: Hola, Dani, què tal? Bon dia i enhorabona.
5: Moltes gràcies.
1: On sou, exactament?
5: Doncs estem molt a prop de León, a la Teixa, a la Sénia, a pocs quilòmetres de Mansilla de les Mules.
1: Val. Tu ets enginyer d'aeroespacials, és correcte?
5: Sí.
1: I t'interessen una mica, diria, com a mínim, els eclipsis, no?
5: Sí, bueno, aquests fenòmens doncs, tan extraordinaris i puntuals, crec que costa que no interessi d'alguna manera a gairebé tothom.
1: A quina hora serà el sí, vull?
5: Doncs aquí l'eclipsi comença a les 7:42 o 43 minuts, que la lluna comença a tapar el sol, i just la totalitat la tenim a 8:45, a les 8:28 aproximadament, fins a les 8:30, més o menys, uns 1 minut i 44 segons.
1: I la idea és que us enganxi tot, eh?
5: Sí, bueno, la idea és disfrutar les 2 hores aproximadament, que dura tot el fenomen, acompanyats de música, acompanyats de la família i els amics, que molts han vingut de molt lluny per veure-ho.
1: Quanta gent? Teniu quants convidats?
5: Doncs gairebé 200 persones.
1: Tots amb ulleres, entenc, clar.
5: Sí, home, important.
1: Mira, deixa'm saludar a l'altra meitat. Hola, Laura.
6: Hola, què tal? Bon dia.
1: Hola, Laura, bon dia. Com estàs?
6: Bé, molt bé. Aquí amb els preparatius ja.
1: Nerviosa?
6: Una mica, una miqueta.
1: Us heu vist amb el Dani o esteu fent allò de passar la nit separats abans de la boda i tot això?
6: No, ens hem vist, també s'ha vist.
1: A veure, remuntem-nos un moment al principi, Laura i Dani, perquè la vostra història també té molt a veure amb aquesta passió per l'astronomia que ara ens estava comentant el Dani. Laura, explica'm com us vau conèixer.
6: Sí, doncs el Dani i jo ens vam conèixer a congressos de l'espai. De fet, vam anar a una a Dubai el 2019, que va ser quan ens vam conèixer més, i jo vivia a Madrid, ell vivia a Oxford. Vam estar un any així fent moltes aventures i coneixent-nos, i després jo vaig anar a Oxford a viure, i ja vam viure junts allà, i ara a Barcelona fins fa uns 3 anys així que vivim junts a Barcelona.
1: Quan vau decidir que us casàveu i els dos ja estàveu d'acord, de qui va ser la idea de fer coincidir la cerimònia del casament amb el dia de l'eclipsi?
6: Jo crec que del Dani.
1: Sí, va ser cosa teva, Dani?
5: Sí, bueno, diguéssim que li vaig demanar matrimoni amb prou antelació, jo crec, per poder preparar la cerimònia avui.
1: Ja. Clar, aquí hi ha una decisió important. Clar, aquí hi ha una decisió important, que és el lloc. Ara ens deies, Dani, no? que esteu a Lleó. Tu, Dani, ets de Tona. La Laura, si no m'equivoco, és de Lleó, i heu triat aquest Villomar a Lleó. Per què exactament aquest lloc?
5: Bueno, perquè Lleó és dels llocs més probabilitat de veure l'eclipsi en bones condicions. Sí que com més al nord i oest es vagi, millor, però també hi ha més probabilitat de núvols, no? De fet, l'Agència Espacial Europea ha escollit Lleó per fer un munt d'activitats. Hi ha un programa bastant, bastant extens avui i per tant, a nivell europeu doncs s'ha decidit que Lleó doncs, és el lloc adequat i la Laura és d'aquí, així que nosaltres jugàvem a casa, en aquest sentit.
1: Esperem que no, i segur que no passarà. Però tenint en compte que és un dia especialment delicat a les carreteres, si hi hagués algú que no arribés per algun embús, ho teniu previst, això, o no?
5: Bueno, per prevenir una mica això, ja vam començar a escalfar motors ahir. De fet, vam citar la gent ja un dia abans. Ahir vam fer una preboda just davant de la catedral de León i la gran majoria de gent ja ha anat arribant aquests dies.
1: Molt bé. O sigui, ja els teniu tots bastant aquí ubicats, eh? Ja els teniu localitzats.
5: No tots, però gairebé tots.
1: Però gairebé. Que sigueu molt feliços. De veritat, gaudiu moltíssim del dia d'avui, que vagi tot superbé, i brindem per vosaltres una mica des de la distància. Laura i Dani.
6: Moltíssimes gràcies.
5: Moltíssimes gràcies.
1: Bé, per si algú viu sota una pedra i no se n'ha assabentat, aquest vespre hem de viure un esdeveniment històric a casa nostra, aquest eclipsi total de sol que ens està ocupant aquests últims dies. I per això avui l'Alba Pasqual ens vol parlar de sèries i d'eclipsis, ja sigui perquè hi juguen un paper fonamental en la trama, en la història, o perquè apareixen
7: podríem dir-ho així, metafòricament. Qualsevol excusa, al final, és bona. Alba Pasqual, molt bon dia.
8: Bon dia.
7: Sèries i eclipsis, sèries i lluna, sèries i fumada.
8: Sí. És difícil, Pensava que hi hauria més sèries sobre eclipsis o amb eclipsis com a esdeveniment principal, sí. Però no...
7: Jo t'he de reconèixer que en les setmanes prèvies a preparar l'estiu dèiem, bueno, clar, hem de buscar sèries, pel·lícules vinculades a la lluna, eclipsi, i dèiem Crepúsculo.
8: Oi.
7: I ens quedàvem aquí.
8: Obra mestra.
7: Obra mestra,
8: Crepúsculo.
7: Però sèries sí, una mica, Hi ha sèries sobre eclipsis com a tal? Potser no.
8: No.
7: Val.
8: No hi ha. Fent periodisme d'investigació, sí, he descobert que no hi ha, però hi ha sèries on l'eclipsi o el concepte eclipsi juga un paper bastant important, perquè al final la tele sempre s'ha sentit fascinada per aquesta idea de què passa quan la llum s'apaga, no?
7: Totalment.
8: Al final és un eclipsi i què amaga la cara fosca, que no podem veure.
7: Val.
8: O sigui que això, parlo de sèries on l'eclipsi és el motor principal de la història, però això, hi ha eclipsis literals, que seran les primeres, com a detonants, i eclipsis metafòrics, que això és un... Bueno, una tombarella que jo faig, metafòrica.
7: Oscuritat, sí, i tot això. Val.
8: Però està ben justificat.
7: Comencem amb eclipsis literals.
8: Literals.
7: Detonants de la trama, per exemple, Heroes, això és 2006, i la podeu trobar a Prime Video o a Sky Showtime.
9: Do you ever get the feeling like you were meant to do something extraordinary? I keep having these amazing dreams every time I close my eyes.
7: Sona molt, però no...
8: L'hem vist molt, sí, a la tele, sí, a més amb reposicions. És, realment va ser un fenomen en el seu moment, això, el 2006, i crec que és l'única de la llista que porta l'eclipsi a la seva pròpia essència, a l'ADN, perquè, de fet, a la portada, bueno, al títol, Heroes, la O, és un eclipsi, literalment. I és una sèrie que arrenca amb una veu en off que ens diu: recentment, gent ordinària de tot el món ha descobert habilitats extraordinàries. I quin és el desencadenant d'aquesta mutació? Doncs un eclipsi solar complet que es veu simultàniament tot el planeta, i aquesta foscor fugaç, no?, el cel funciona com interruptor astronòmic, això m'agrada moltíssim, que activa els poders de gent normal a ciutats com Tòquio, Nova York, Texas o Los Angeles. I Heroes és el que et deia, va ser un fenomen cultural absolut. No sé molt bé per què, perquè jo encara no l'havia vist en el moment que va rebentar, però crec que és un tema de la ciència-ficció i dels protagonistes joves, que eren molt desconeguts i que van acabar sent com persones molt, com es diu, estrelles en alça de Hollywood, com la Hayden Panettiere, crec que es deia, la protagonista, i en el seu moment també va triomfar molt per la seva narrativa dividida en volums, que això va funcionar molt bé, que emulava també l'estètica de les historietes gràfiques, no? I perquè va convertir al final un fenomen natural com és un eclipsi en un símbol de destí compartit, que això és una cosa que ens agrada molt, no? El recordatori de que quan l'ombra ens cobreix a tots, la humanitat es veu obligada a unir-se, a amigar-se. O sigui que Heroes realment, jo tinc un record com molt adolescent de veure-la, però em va agradar. Però crec que ha envellit una mica regular. Tot i així...
7: Això passa, eh?
8: Sí. La recomanaria com a rewatch d'estiu, crec. Sí.
7: Vale.
8: Sí, perquè és entretinguda, és fresqueta.
7: Doncs ja tenim la primera. La segona que proposa l'Alba és una de les grans sèries. D'aquesta sèrie se'n va parlar moltíssim,
8: sí,
7: en el seu moment, moltíssima gent amb llibretes fent croquis, esquemes,
8: fort,
7: per intentar entendre una miqueta la trama. Estem parlant d'una sèrie de Netflix, 2017, fa 10 anys pràcticament ja, de Dark.
10: El ayer, el hoy y el mañana no se suceden, sino que están conectados en un ciclo infinito.
7: Quina trama.
8: Quina trama. D'aquestes que també penso... La vaig entendre realment? O sigui, em vaig perdre alguna cosa? Però bueno, és una sèrie que, òbviament, si parlem d'alineacions astronòmiques, cicles celestials i fets que es repeteixen de forma mil·limètrica cada certs anys, és obligatori parlar de Dark, que realment és la gran obra mestra de la ciència-ficció alemanya televisiva recent. Crec que després de Stranger Things, que és com la sèrie emblema de Netflix, Dark també es va convertir en una de les sèries més importants de la plataforma.
7: Totalment.
8: De què tracta? Bueno, en termes generals, ens ubica en una petita i plujosa ciutat que es diu Winden, on la desaparició d'un nen al bosc desencadena, doncs, un trencaclosques, no?, que connecta quatre famílies al llarg de diferents èpoques. Però Dark, el temps no avança en una línia recta, no?, sinó en això, un cicle còsmic immutable, no?, que és que cada 33 anys, cossos celestials i l'energia de la Terra s'alineen de la mateixa manera obrint petites escletxes en el teixit de l'espai-temps que permeten creuar d'una dècada a l'altra. Això és com el logline de la sèrie. Difícil d'entendre, però molt disfrutona també, perquè utilitza també l'estètica de la costó... Estic bé, eh? De la foscor constant. He barrejat. De la foscor constant.
7: Ui, a mi em passa que no fas res, que tranquil·la.
8: Dislexiada. I el concepte, no, de l'eclipsi, per parlar-nos de, del determinisme i la tragèdia humana. És fosca, però és que està molt bé, t'enganxa tant aquesta sèrie, i també és això, ens planteja si tenim lliure albir o si les nostres decisions ja estan eclipsades pel nostre passat i pel destí. Jo l'he de reveure, perquè no me'n recordo de moltes coses, però tinc un molt bon record de l'experiència seriefila de...
7: Jo aquesta trama tan rebuscada, jo recordo de mirar-la, recordo de gaudir-la, però ara, si l'hagués de tornar... Ara em fa una bola tornar-la a mirar, precisament perquè sé que la vaig haver de digerir molt a poc a poc.
8: Ja, realment és complicada.
7: És complicada, és complexa, com a mínim. La següent, anem enrere en el temps, hem d'anar al 1997, en aquest cas és una sèrie d'animació i es diu Berserk. De què va aquesta?
8: No sé si ets molt fan de l'anime, t'interessa com a gènere o...
7: M'interessa.
8: T'interessa, vale.
7: He vist algunes coses.
8: Perquè porto això, dos títols que sí que també fan al·lusió directa a l'eclipsi, Berserk, i després parlaré de Sailor Moon.
7: Home! Mitiquíssima.
8: Sí. Porto les dues cares de l'eclipsi, la fosca i la lluminosa, perquè Berserk, que és la fosca, si parlem de moments traumàtics a la ficció provocats per un eclipsi, aquesta sèrie d'anime japonesa té el moment més devastador de la història, que és el conegut com Eclipsi de Berserk, basat en el manga de Kentaro Miura. Absolutament meravellós aquest manga, super recomanat. Segueix la història de Guts, que és un mercenari solitari en un món medieval fosc, molt fosc, que arriba al seu punt de no retorn quan es produeix aquest eclipsi celestial d'origen demoníac. Con esto te lo digo todo. I en aquest precís instant, el sol s'amaga i les fronteres entre el món terrenal i l'infern es dissolen, i és un moment cat pel protagonista. Ho deixaré aquí. I Berserk m'agrada perquè utilitza l'eclipsi d'una manera molt crua, que és un moment en el que la llum de l'esperança s'apaga per complet, no?
7: Sí.
8: I els personatges s'han d'enfrontar a l'horror. Molt bé, molt bona sèrie.
7: Esperem que no passi això aquesta nit.
8: No, jo espero que no, però és molt bona sèrie.
7: Clar, la llum de l'esperança...
8: sempre...
7: Que quedi una mica, ni que sigui.
8: No, però això, però, com a contrapunt lluminós, tota aquesta foscor tan crua, perquè realment l'anime és molt cru.
7: Sí, arriba a ser-ho molt, sí.
8: L'anime també ens va regalar un clàssic generacional molt conegut aquí, també,
7: sí,
8: i molt esperançador, com és Sailor Moon, que està creada per Naoko Takeuchi.

0: quina bona intro.
1: Fantàstic, ara ja no ploraré sota la lluna. Ui, mira.
0: Home, tota la mitologia d'aquesta sèrie porta la lluna i els fenòmens celestials en el seu propi ADN, també, a Sailor Moon, els eclipsis, com el que articula realment un famós arc, que és el de Dead Moon Circus, ens mostra aquests moments de vulnerabilitat on les forces del mal intenten colar-se a la Terra aprofitant l'ombra, però tenim a la Sailor Moon per protegir-nos. I la sèrie també m'agrada perquè li dona la volta al concepte, no? Com la lluna ja no és una amenaça o una senyal de tragèdia, sinó un símbol suprem de protecció, en aquest cas, de protecció, d'empatia, de memòria històrica i també del poder femení com a força capaç de retornar la llum al món. És que m'encanta Sailor Moon, sóc una nostàlgica. És una sèrie que m'he vist tantes vegades i és tan maca.
1: Totalment, totalment d'acord. A veure, anem a la part metàfores de l'ombra.
0: Sí, metàfores.
1: Que és aquesta palla mental que sí. T'has fet tu, Alba, però d'entrada et vull entendre. Llavors, ara tens aquí, estic completament disposat a entendre't, però com que ja comences el recull amb una de les meves sèries preferides,
0: vale.
1: Per tant, escolta, endavant, comencem amb Severance.
2: Okay, go ahead and have a seat.
3: My name is Mark S.
4: I'm Ellie R.
5: My name is Irving B.
6: My name is Dylan.
1: Severance, que és Severance, pels amics, Separación,
0: pels altres amics.
1: Apple TV, pels altres amics. Per mi és de les millors coses que s'ha fet en la...
0: Sí,
1: En la televisió els últims anys. L'última dècada, com a mínim.
0: Vale, moment confessió, no he vist l'última temporada. Bueno, però perquè la tinc pendent, no perquè no m'agradi, perquè m'interessa moltíssim. De fet, bueno, me'n recordo que vaig veure el primer capítol i vaig pensar, això és massa teatral per mi, perquè hi ha aquesta posada en escena, no? Com una mica, doncs això, teatral. Però després és que t'enganxa i no et deixa, Suéltame el brazo, però no
1: totalment,
0: ho fan.
1: Totalment.
0: Bueno, doncs això, deixo el cel,
1: sí.
0: Deixo els astres i entrem directament a la psique humana.
1: D'acord.
0: Que també té la part fosca, no?
1: Totalment.
0: O sigui, què passa quan l'eclipsi no té lloc a l'espai exterior, però dins el nostre propi cervell. Aquesta és la...
1: Ben jugat.
0: Aquesta és la voltereta. Però bueno, aquesta realment és la premissa de Severance,
1: sí.
0: Creada per Dan Erickson i dirigida amb precisió gairebé quirúrgica per Ben Stiller, que és un geni absolut.
1: Totalment.
0: La sèrie ens presenta els treballadors de la misteriosa corporació Lumon Industries, els quals els sotmeten voluntàriament a un procediment mèdic que eclipsa la seva memòria de forma absoluta, no? Què passa? Que quan estan a l'oficina no tenen ni la més mínima idea de qui són fora, si tenen família o quines són les seves passions, i quan agafen l'ascensor, no?, per tornar a la vida real, per sortir al carrer, no se'n recorden absolutament de res de la seva jornada laboral de 8 hores.
1: Uh-huh.
0: M'agrada perquè això, Severance utilitza la figura de la cara oculta, no?, de la foscor, de la cara oculta de la lluna com a metàfora perfecta del món laboral contemporani, realment. Doncs dues meitats d'una mateixa persona, no?, que conviuen en un mateix cos, però on una meitat viu en la foscor absoluta respecte a l'altra i no s'interrelacionen en cap moment. És un thriller claustrofòbic molt elegant, perquè realment la posada en escena és una brutalitat, i molt inquietant sobre com el capitalisme i la feina pot arribar a eclipsar la nostra vida personal i la nostra identitat.
1: I enganxosa més no poder.
0: Enganxosa més
1: costa
0: no poder.
1: Costa molt deixar de veure-la.
0: Sí.
1: Una altra de les grans sèries, Black Mirror, Netflix.
7: All the time you were on stage, couldn't help picturing you.
8: This is just stupid.
9: No, that's brilliant, because sometimes you're a bitch.
10: Yeah, I didn't mean that.
0: Mira, jo continuo per aquesta línia de foscor quotidiana, vale? I m'agradaria recordar d'on ve realment el títol de la mítica sèrie de Charlie Brooker, això Black Mirror, que literalment és mirall negre. Bateja la sèrie així, el que fent referència directa a la pantalla fosca, freda i apagada del mòbil, del portàtil o de la tele, quan deixem d'utilitzar-los i ens hi veiem reflectits.
1: Que bo.
0: Que això no sé si tothom ho sabia, però l'altre dia ho vaig buscar i molt, molt bon concepte. I això m'encaixa molt bé en l'imaginari d'un eclipsi, no? Com la tecnologia, els algoritmes i la necessitat constant de connexió s'han anat interposant entre nosaltres i la realitat tangible fins al punt d'eclipsar la nostra empatia, la nostra privacitat, la nostra capacitat d'atenció, primàriament la nostra capacitat d'atenció, i també les nostres relacions personals.
1: Totalment.
0: I és una sèrie que a mi m'agrada, jo la reivindico, és veritat que les últimes dues temporades potser no han sigut les més interessants. Sí que és veritat també que diré que quan va entrar en l'etapa Netflix potser va perdre una mica de pil, perquè quan era de la BBC la primera temporada és brillant, però tot i així és molt interessant. I ens recorda això, que a vegades aquest cos que tapa la llum i no ens deixa veure el món no és un astre, sinó és el nostre dispositiu telefònic. I que hem de tenir compte, perquè fa por, fa una mica de por.
1: Totalment. I acabarem a HBO Max, amb una sèrie que ara no sé si pronunciaré bé. Adiós tu, Alba.
0: The Rehearsal.
1: Vinga.
4: I've been studying commercial aviation disasters as a hobby, and I started to notice a disturbing pattern in the causes of these crashes.
1: Molta intercalades aquí, no?
0: Sí, los ensayos. Ah. Los ensayos, sí.
1: Val.
0: Però la temporada 2, especialment.
1: La 2, específicament?
0: Sí, específicament.
1: La 1 cau?
0: No, sí, sí, s'ha de veure, però vull parlar de la temporada... Jo només volia una excusa per parlar de la millor sèrie que s'ha fet en els últims 5 anys.
1: Ah, sí?
0: Titular. Millor sèrie que s'ha fet en els últims 5 anys.
1: Home.
0: The Rehearsal, això, HBO Max, és una tombarella semàntica una mica arriscada, ¿vale? Però, parlo, ho relaciono amb l'eclipsi com a esdeveniment extraordinari.
1: Oh.
0: És una cosa tan única, tan estranya, i que passa tan poques vegades a la ficció, que atura la realitat, ¿vale? De veritat que aquesta és l'experiència de veure la segona temporada de Los Ensayos, de Nathan Fielder, és un creador brillant. Està boig, aquest home, en resum. Si jo només volia l'excusa per poder parlar d'aquesta sèrie, que de què va? Una mica difícil d'explicar. El Fielder, aquest absolut geni, construeix escenografies a mida real i contracta actors per assajar... Assajar seria una mica més turbio. Assajar situacions quotidianes de la vida de gent real, sí, abans que tinguin lloc. Vale? El resultat és un experiment social i televisiu que eclipsa qualsevol límit entre la realitat, la ficció i la bogeria. És un creador molt particular, amb un talent brutal per trobar l'universal en l'específic, que ens fa vibrar amb aquesta sèrie que no puc qualificar. No sé si és un documental, no sé si és ficció. La seva segona temporada, vull parlar específicament perquè parla sobre la seguretat aèria.